0: a veure, una persona com cal, una persona de seny, un català de veritat, s'ha de despertar sense cap aparell estrany.
1: Va, va, va.
0: S'ha de despertar per ell
1: ets
0: mateix.
1: Ets un fantasma.
0: No sóc un fantasma.
1: Sí, home, sí, perquè si t'has de llevar a les 6 del matí, què?
2: No s'ha llevat mai a les 6 del matí, eh?
1: És veritat, perquè és un fantasma.
0: No, senyor, no, senyor, jo un noto, eh? Un noto quan són les 6 del matí i me desperto.
3: Però què nota, què has de notar, tu? Què notes?
2: Què notes, què notes?
0: Jo noto, noto la, la cosa, noto que bueno, es nota, esclar que ho noto.
3: Sí, no, notes que t'has de despertar.
0: No n'he fet servir mai de despertador,
3: mai,
0: això,
3: eh?
0: No? No,
3: mai.
0: Creus que t'ho digui què, eh?
3: Fel.
0: Eh?
3: Fel,
4: què?
3: L'ha fet servir mai de despertador?
4: Mai, mai, mai.
0: I ha fet mai tard?
4: Mai, mai, mai.
0: Mai tard?
4: No, no, no, no, mai. Vull dir, un parell de cops com a màxim.
0: Com a màxim?
4: Com a màxim...
0: Amb dos, dos cops, com a molt.
4: Quatre, cinc vegades, potser, com a, com a màxim.
3: En tota la vida, això?
4: No, no, en tota la vida, en tota la vida, potser 15, 7... Bueno, en tota la vida. Si anem mirant la vida, poder 30 o 40, eh?
3: 30 o 40 vegades ha arribat tard.
4: A l'any, a l'any.
3: A l'any.
4: A l'any, més o menys.
2: Això seria màxim, màxim.
0: 30 o 40 vegades l'any, poder és una mica massa, però vull dir, no...
4: Collons, que tu t'adormis...
0: Però jo no he fet servir mai despertador, això és veritat.
4: Bueno, això sí.
0: Això és veritat.
3: Mai, eh?
4: Mai. És veritat que cada cop que s'ha dormit era a primera hora del matí.
3: Això sí, quan ha arribat tard.
4: Vull dir que no sé si fa despertador, però que arriba tard és a primera hora del matí.
3: Deixeu-me explicar la història del despertador.
1: Sí, per favor.
3: El primer sistema per despertar-se a una hora determinada el van inventar els grecs cap al 250 abans de Crist.
4: Ui, és de grecs.
3: Sí, era una mena d'ocell mecànic, sabeu com el dels cucuts?
0: Sí.
3: I funcionava amb la marea. Van fer un sistema que quan pujava l'aigua del mar sonava el cucut. Poc precís, perquè la marea no puja mai a la mateixa hora.
2: Això t'anava aquí.
3: Sí, és una mica tonto, perquè com a excusa m'agrada, eh? Arribes tard a treballar, perdoni, però és que avui la marea ha pujat a les 11. Jo no ho tenia previst, em sap greu. Llavors, els romans van anar sofisticant tot el sistema, tot i que sovint en els romans qui s'ho podia permetre es feia despertar pels esclaus. Perquè el despertador, anem a dir, és una mica de pobre, no?
2: Sí.
3: Eh?
2: Sí.
3: Tu creus
1: fa
3: que
1: pobre,
3: el rei... El Felip VI es desperta amb l'alarma del telèfon.
1: I ara?
3: Hi ha algú que li pica la porta, algú que fa sonar una campaneta, no?
5: Ei, majestat, és hora de levantarse.
6: No joda, no, sí. Si són les 10 solo, ja.
5: ¿Quiere usted que despierte a doña Leticia?
6: Ah, sí, cuando la encuentre, sí, porque aquí no está, ¿eh?
3: De fet, es lleva molt d'hora, aquella senyora. Molt, es lleva tant d'hora que no es troben al llit, la Leticia.
0: Sí?
3: Es lleva tant d'hora que no, quan el rei desperta, ella ja no hi ha.
2: Segur que
3: sí. I a vegades, quan se va a dormir, tampoc.
1: Tampoc.
2: No, bueno.
3: Fixa't.
4: Va a dormir tard.
3: Sí, no sé, o va a un altre puesto. Ja. Aquella dona està molt prima,
4: sí.
3: No us heu fixat?
4: Sí,
3: eh?
4: Sí.
3: Ho trobo una falta de respecte. Eh? Que li paguem el menjar. Ah. Hòstia, no? Vull dir...
1: Que no ens faci no, llet!
3: Home, és molt llet despreciar un regalo.
2: Ara que ho dius, tens raó, eh?
3: Ah.
2: A la Leticia li haurien de fer allò de... Mira, si no t'ho menges per dinar, ho tindràs per sopar.
3: Exacte.
2: Si no t'ho menges per sopar, tindràs per esmorzar.
3: Sí, senyor.
2: Si menjaria aquesta dona.
3: Home, la revolució dels despertadors arriba lligada sobretot a la revolució industrial i la puntualitat que es demanava a les fàbriques. El 1847, un rellotger francès patenta el primer despertador on es podia escollir l'hora. I recalco aquest fet perquè 50 anys abans, un americà, un boig, un tal Levi Hutchins, va inventar un despertador que sonava a les 4 del dematí. Però no podies canviar l'hora. Amb ell li anava bé. A les 4 del dematí. Miri, jo he inventat aquest despertador que sona a les 4. Si a vostè li quadra i això li va bé,
2: si no...
3: se'l queda. I si no, l'inventa vostè, tu. Eh, que l'he inventat jo? I jo...
0: Ben vist.
3: Ah, clar que sí, clar que sí. En fi, bé, avui veureu que tenim la Pau Albert tocant la flauta travessera, ho dic jo, i substituint a la Laia Gluck, que no hi podrà ser durant aquesta setmana perquè ha perdut un familiar molt proper, i com que nosaltres som una família molt petita a la Renaixença, deixeu-me que dediqui el capítol d'avui i els de tota aquesta setmana a la Laia Gluck i a la seva família. Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Pau Albert, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer. Un home que ha explorat les cavitats més fondes de la Terra. Allà on viuen les aigües subterrànies, creixen les estalactites i ressona un silenci profund. Tan profund com aquell record d'infantesa que la teva psicòloga et va fer aflorar a l'última sessió de teràpia. Sigui com sigui, és un home que ha descobert i cartografiat galeries, coves i avencs. Un aventurer acostumat a moure's per llocs estrets, sense cobertura, foscos i humits, on fins i tot un talp tindria claustrofòbia.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Víctor Ferrer! Bravo!

0: El Víctor, que m'ha fet entrega d'un llibre, La cova urbana de Tarragona. Hi ha coves a Tarragona?
1: Sí, és una mica perquè heu d'agafar una mica de cultura geològica, no?
0: Molt bé. Ah, carai, comencem bé, eh? Gràcies.
2: Ja te la fotuda.
0: S'ha dit ignorants, només de començar.
1: Una mica ignorants, oi, aquí?
0: Sí,
1: això?
0: Sí.
2: Carai, tu!
0: Bueno, per això t'hem convidat, perquè ens il·lustris una mica. Comencem pel principi. Víctor, què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui, com que sabia que a l'hora de dinar no dinaria, m'he fotut un parell d'ous ferrats de la meva gallina.
2: Ui,
1: amb una mica de cansalada.
0: Molt bé.
1: Mig tomàquet també una mica fregidet.
0: Sí.
1: I unes patates fregides.
3: Tot fregit, eh? Tot fregit.
1: I una estrella.
0: Fes,
2: vol dir una estrella?
1: I després
0: una cervesa.
4: I després un?
1: Després un carajillo de ron.
2: Sí, senyor!
1: Perquè no tenia ratafia, sinó després també li fot, no?
4: Molt bé.
2: Carai.
0: És la dieta de l'espeleòleg.
4: Sí.
0: És aquesta. Llavors,
3: centra'm més. Llavors passa el que passa.
0: Sí, sí, sí.
5: Saps què passa? Quan
1: estem a dintre dels avencs o de les coves, jo personalment no menjo, aprofito per baixar una mica la panxa.
0: Clar. Saps? Quants anys tens, Víctor, ara?
1: 72.
0: 72, i segueixes fent espeleologia?
1: Sí, vaig començar als 13 anys i sí, perquè jo m'he dedicat professionalment.
0: Això, eh?
1: Encara segueixo fent llibres, i publicat més de 35 llibres, tots del Mediterrani i 4 de Brasil, i també faig museus i coses d'aquestes.
0: Dius que vas començar amb 13 anys, i quan descobreixes amb aquests 13 anys, com descobreixes?
1: Pues jo soc d'un poble de València, que allà hi ha una cova, un dia em vaig ficar i em vaig donar compte que era el meu.
0: De quin poble ets? Com es diu el poble?
1: Es diu Quéssar.
0: Quéssar. A Quéssar hi ha una cova?
1: És un nom castellanitzat que en realitat es vol dir queixa.
0: Queixa.
1: Queixent.
0: Molt bé.
1: De queixar-se, perquè allà la van palmar tots els moros per una riuada.
0: Sí.
2: Hòstia.
1: Al mateix riu que després es va carregar el pantano de Tous.
0: Mira.
1: Saps què vull dir?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: No s'aprèn mai.
0: No gaire, no. Ens costa aprendre.
1: Sí, el pantà de Tous el va carregar al mateix riu. Després d'això han fet una altra presa, i 300 preses petites per tot arreu, i ara ja està més controlat.
0: Molt bé. Escolta, Víctor, llavors descobreixes que t'agrada l'espeleologia i enfoques la teva carrera i la teva vida cap aquí, no? No sé si has tingut mai algun ensurt a dins d'alguna cova.
1: Home, clar, perquè això, aviam, és com la vida, això. Vull dir, tu te comences a ficar a les coves i tal, i amb tants anys, pues, un dia te quedes sense llum, no? Pues mira, és com que comences a palpar i a tocar les parets, i al final recordes una mica com era, acabes sortint.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Completament a les fosques, eh?
1: Sí.
0: Això t'ha passat a tu?
1: Sí, sí, m'ha passat més d'una vegada.
0: Jo estaria mort, eh?
1: Perquè abans anaves amb carburero,
0: sí,
1: i a vegades fallava, el carburero s'espallava o el que sigués.
0: Carburero es diu amb llum en flama, amb un llum que cremava.
1: Exacte.
2: Amb un dipòsit penjat a l'esquena.
0: Sí,
1: sí. Sí, sí. I clar, pues, què passa? Que després vaig aprendre que es val la pena portar un matxero.
2: Sí.
0: Sí.
1: Perquè encara que s'acabi la flameta del matxero, només amb la xispa...
2: Sí, sí.
0: Ja t'hi veus una mica.
2: Ja fas alguna cosa, clar.
0: Clar.
1: Fas xaf i veus i camines 2 metres, i així. Clar, si hi ha pous i tot, és més mal parit, no?
0: I la flama i el foc allà sota no és perillós? Si hi ha algun gas o...
1: En realitat, gasos no hi ha.
0: D'acord.
1: El que passa, per exemple, que a Garraf va haver una desgràcia molt gran,
0: sí,
1: perquè van fotre allà el vertedero a Gavà, el vertedero de Barcelona,
0: sí,
1: i nosaltres anàvem a les manifestacions, els crisos es fotien cop de...
2: com de porres,
0: sí.
1: Els hi agradava donar coscorrons, no?
0: Sí, això tampoc no
1: prenent. I anàvem rebent, al final ho van fer, i després què va passar? Pues un tio un dia que anava a explorar un avenc, amb la flama va explotar el metano que havia dintre de l'avenc.
0: De l'abocador.
1: Exacte.
0: El metà que havien generat les deixalles que abocaven.
1: Sí, i avui en dia l'Ajuntament de Barcelona està expedientat perquè ha contaminat tot l'aqüífer del riu subterrani de Garraf, i a més ha arribat fins a Sitges, una urbanització, i li vam tindre que donar a nosaltres un estudi
0: sí,
1: que ja el teníem fet feia 30 anys.
0: Per això no ho hem explicat, el Víctor, tu que cartografies, has descobert i cartografiat diverses coves subterrànies.
1: Jo hi he explorat i més de 100 quilòmetres de conductes subterranis.
0: És gros, això. No sé com es fa el mapa d'una cosa que està sota terra.
1: Sí, tu arribes allà i a partir d'aquí, el millor és fer un mapa, perquè si és una cova gran, així cada vegada que vas i vas explorant, És, això és com els fontaneros, no? O sigui, que sí, anem fotent conductes i connectant-los i tal i qual, no? Al final tens una red de conductes que si has fet el mapa, doncs t'aclares, no?
0: Hi ha molts de rius subterranis, el Garraf.
1: La Falconera només, però està contaminat.
0: Tot, eh?
1: O sigui, han hagut inclús explosions del metano que hi ha dintre i per la, pels diaris van dir que era un terratrèmol.
0: Yeah.
1: Terratrèmol, res.
2: De què?
1: És que peta, allò peta. I tu, quan agafa certa calor, peta. I, evidentment, aquest riu subterrani no es pot bussejar avui en dia. Això ja, el conte Güell ja donava calés a Font i Saguer perquè busqués el riu subterrani, a l'època del Gaudí.
0: Sí.
1: Imagina't.
0: Sí.
1: Sí, aquí a Catalunya som pioners de l'espeleologia mundial al mateix temps que França.
0: Uh-huh.
1: Però el món té més considerat França, no sé per què, d'alguna manera...
0: Tenen més màrqueting, tenen més màrqueting.
2: És que no tinguin un estat.
1: I anat donant-li una mica de cultura de tant en tant als francesos, als italians i a tots,
0: uh-huh,
1: que van una mica ignorants, saps?
0: Com els hi faries perdre la por a la gent, no? Que diguis, hòstia, ficar-te dins una cova no és tan perillós com sembla, o...
1: Home, amb les edats que estic veient per aquí, que sou bastant avançaders, més val que aneu a coves turístiques ja, pobrets, no?
2: Però què és aquesta, segurament?
1: Ho teniu negre, xavals, eh?
2: Jo m'hi he ficat al Montgrí, al massís del Montgrí, que és calcari, doncs allà hi ha molts avencs i coves, i m'hi he ficat.
1: Sí, a l'avenc del Montgrí, per exemple, sí.
2: Hi ha uns quants.
1: Que té una reixa, eh? Oi?
2: Bueno, aquest és un i prou.
0: Mm. I t'has quedat mai encallat, Víctor?
1: Això és el que em fa més por, perquè tinc ciàtica fa 30 anys.
0: Hòstia, clar. Hòstia.
1: I per això he fet 35 llibres, per si les mosques... Pues ja no puc, i és el que s'ha de fer.
0: Però vull dir, quan eres jove i tal...
1: O sigui, que cada vegada que jo surto em passa factura, això.
0: Clar.
1: Em fa mal,
2: clar,
1: i m'és igual.
0: Sí. O sigui, tu segueixes. És com el fumador que li diuen vostè de deixar el tabac, però segueix fumant. A tu et diuen, has de deixar l'espeleologia, però tu cap allà.
1: Masoquisme a tope i ja està. Saps què vull dir?
0: Sí, sí.
2: Masoquisme i carquillos.
1: S'ha de seguir visquent, no?
4: Clar, pues
1: ja està.
2: Clar, senyor.
0: Has viatjat pel món també a buscar coves?
1: Sí, he fet expedicions a Indonèsia, a Irian Jaya, també hi he estat a Brasil.
0: La més profunda del món, quina és?
1: Es diu una cova que es diu la Crubera Boronya, és sí, la segona, que té 2.300 i pico metres de fondària.
0: Més de 2 quilòmetres en avall.
1: Sí. Hi ha un parell per allà per Abkhàzia que tenen...
0: És avall, això, eh?
2: És
0: avall.
2: Sí, sí.
1: 2.200 i pico, 2.300 metres de fondària, que és una barbaritat.
2: 225 quilòmetres vol dir que jo... En línia recta, diguéssim, faig 225 quilòmetres,
1: no,
2: sumats tots els...
1: Ojalà sigués així, perquè agafaries una moto i vinga, li fotaries candela, no? No,
2: vull dir, cada trosset sumat...
1: Això pensa tot... que té... Pues 24 entrades,
2: vale,
1: que s'han anat descobrint des dels anys 60 per diversos grups. Això no ho explora un tio.
4: Ja,
1: o sigui, no hi ha un tio que coneixi tot el sistema.
4: Ja.
1: Llavors, per exemple, els catalans tenen una part que té 35 quilòmetres i són de Mataró.
0: D'acord.
1: I del meu club d'aquí, de l'Espeloclub Muntanyer Barcelonès, de Barcelona.
0: Sí.
1: Llavors, aquesta red té 35 quilòmetres.
0: Sí.
1: Quan l'han empalmat fa un parell o tres d'anys, el van empalmar amb uns altres parts del sistema, va passar de 160 a 210. I aquest any que he estat allà ja li han fotut 10 quilòmetres més.
0: Mira.
1: Sí que...
0: Escolta, has estat mai moltes hores dins d'una cova, el màxim que hi has...
1: Jo hi he estat... He dormit 3 nits...
0: A dins d'una cova?
1: I m'he quedat 4 dies.
0: 4 dies sencer.
1: A la cova de los Chorros d'Albacete,
0: sí,
1: que és una cova de 40 quilòmetres, que he fet 2 llibres. Com que hi ha un pas que té tan mal parit i escarós per entrar, i jo amb l'asiàtica em costava sortir, i després, a més, cada dia t'havies de llevar a les 6 del matí, quan arribaves allà, i començaves a baixar cap a dintre, ja eren les 10 del matí.
0: Sí.
1: I després, clar, tornaves i una altra vegada no podia ser. De manera que em va sortir més pràctic quedar-me en una tenda de campanya...
0: A dintre.
2: A dintre
1: la nits,
2: cova,
1: i 4 dies.
0: I estàs allà dins, no hi ha dia, no hi ha nit? Com...
1: Allà, tu... Mira, era una tenda petita, tenia tot de menjar...
2: Sí.
1: treia la roba, tenia, la posava a estendre,
0: sí.
1: I llavors se'n fotia un piberi de collons.
2: Sí, senyor.
1: Després tenia el carajillet que em feia. Sí, perquè,
0: el carajillo se l'emporta tot arreu, el carajillo.
1: Eh? No. Molt important, això psicològicament. Ai. Si no, és que és com que estàs sol.
0: Clar.
1: Clar, clar, clar. El carajillo està sol.
4: El carajillo fa companyia, no?
0: Sí.
1: Ah. Llavors,
0: és una malaltia, això, també.
1: Te fots a dormir i les gotes...
2: Sí. Les gotes de carajillo?
1: Les gotes de les estalactites, a poc a poc... És com que s'amplia el soroll. Com si aquí els paios aquells que ja estan allà fotent el control
0: sí.
1: Li foten reverberància d'aquesta.
0: Sí, sí, sí.
1: Collons, tio, a les 6 del matí ja estàs, te despertes acollonit perquè penses que està passant un riu soterrani per allà i no. És que la teva percepció s'ha anat...
4: Clar.
0: Clar, perquè això pot passar. No? Ah, si tu estàs, per exemple, 3 dies allà dins d'una cova i de cop i volta a fora plou molt, pot ser que un riu d'aquests ompli la cova d'aigua i tu quedis allà sota.
1: Però jo ja estava a les galeries superiors en un lloc que sabia que no passaria.
2: Que esburro que...
1: Molt important,
4: no sé, porta, això. Porta 60 anys fent
1: perquè
4: això.
1: Perquè a sota el riu subterrani, aquell quan fa una cosa que es diu el reventón,
0: sí.
1: Cada any van 120.000 persones a mirar això del reventón perquè és la bestiesa més gran que hi ha.
0: Què és el reventón? Explota la...
1: Explota la cova i buaca, surt allà una cascada que cau 80 metres
2: i
1: llavors tot el poble s'omple de turistes i els restaurants es forren.
0: Has tingut mai alguna situació de dir aquí m'hi quedaré, és el meu últim dia, m'he fotut aquí dintre, no sortiré...
1: Home, pues sí, perquè la veritat que sí, perquè mira, una vegada la Verger ens va agafar una crescuda que baixant és un avenc de 1.000 metres que hi ha a França. Baixant havia un riu i quan vam arribar a un lloc sifonava i vam tornar i hi havia 4 rius.
0: Oh.
1: Es vam ficar dalt d'unes pedres i l'aigua anava puixant.
0: Tot això tancat a dins una cova.
1: Sí. I llavors es fa una cosa que es diu la tortuga,
0: sí.
1: Que és que tu poses el carburero aquí i et poses una capa
0: sí.
1: I amb la calor de la... que passa
0: sí.
1: Aguantes el fred, perquè clar, allà estàs a 3 graus de temperatura.
0: I com em va sortir d'aquí dins?
1: Pues va deixar de ploure i vam sortir nedant com vam poder i ja està, i festa.
2: Vas tenir sort.
0: Déu-n'hi-do.
2: Vas tenir sort.
0: Joel, picaves el timbre.
1: Una altra vegada també em va passar amb un avenc que té un pou de 320 metres.
2: No molestis, Joel.
1: Una mica més que la Torre Eiffel.
0: Sí,
2: sí, sí. Sí.
1: Però així...
0: Avall.
1: A tocar la paret.
0: Avall.
1: Sí, sí, sí. I en aquella època, que era l'any 76, crec, no sabíem si les cordes aguantaven.
0: Ah, molt bé.
5: Això sempre ho has de comprovar abans, això.
0: Això dona seguretat, sempre.
1: Vaig anar a comprar una corda a Toulouse que juraven els francesos que aquella aguantava i un mono impermeable i tal. I, bueno, vam anar allà i resulta que havia un tio de l'equip de Pollo que això era Setmana Santa.
0: L'equip de Pollo?
2: L'equip de Pollo.
1: L'equip de Pollo.
0: Ah, de Pollo.
1: L'equip del Pollo, no. L'equip de Pollo.
0: Sí. De recolzament.
1: Llavors, aquest tio només tenia que baixar 60 metres
2: sí.
1: I poca cosa més.
2: Ja està, sí, sí.
1: I resulta que havia un que no va dir ni pio, que havia tingut hepatitis.
4: Maca, ho veia com a Maradona, tu.
1: Llavors, just que vam entrar, vam arribar a 150 metres a l'entrada del pou de 300 i 339. I vam sentir de les parets com si tiressin de la cadena
0: sí.
1: I de cop van començar a sortir xorros com a la pel·lícula aquella del Cameron.
0: Sí,
1: aquella.
0: Sí, sí. De Titanic.
1: Hòstia, tots acollonits, comencem a pujar cap amunt i sentien crits.
0: De gent.
1: I resulta que el xaval aquest que havia tingut hepatitis s'havia encallat a la corda al mig de la cascada i estava fent així.
4: Hòstia, però què té a veure l'hepatitis aquí?
1: I...
6: No estava tan bo.
2: No molestis. No.
1: Tots deien, aviam qui puja per la mateixa corda, ningú pujava.
0: Clar, clar.
1: I jo, com que sóc el més gilipolles,
0: sí.
1: Pues qui va pujar jo?
0: Allà, a buscar-lo.
1: Arribo allà i me'l trobo aquí i diu que m'estic morint. Estava allà tieso ja d'hipotèrmia. I bueno, vaig passar per sobre d'ell
0: sí.
1: I quan vaig arribar a dalt de l'esforç i del fred havia una corda que la volia lligar i baixar i tallar la corda i baixar-lo però ja no vaig poder
2: que...
1: tenia les mans així com rebentades del fred i va ser sortir de l'avenc i em vaig desmaiar.
4: Hòstia, fa sort
0: de l'esforç.
1: Llavors vaig desmaiar, però vaig dir, tu, desperta, desgraciat. Bueno, vaig despertar...
4: Com et tractes, no, Víctor?
1: Em va vindre com una llum.
4: Ah, vale.
0: Vinga.
4: Sí, sí, lo típic, lo típic.
1: Saps, com la llum de Llorca, que no té coneixement, apretes la claueta i ella surt de
4: tassos. Ah, amigos.
1: Bueno, pues la qüestió és que havien uns francesos en un refugi,
0: sí,
1: i vaig anar corrents i els hi vaig explicar. I aquests paios van despenjar el tio i després va començar a entrar un riu tan gran que no van poder sortir.
4: Oh, ostres.
1: I em vaig quedar allà del sol, no tenia carnet d'identitat, de conduir.
0: Sí.
1: I havia un dos cavalls. Agafo els dos cavalls...
0: Sense carnet, eh?
1: I vaig aprendre a conduir baixant per la muntanya.
4: Collió,
1: quin... Era de nit i vaig arribar a una discoteca.
0: Home, però poder anar, has d'anar a l'hospital més que a la discoteca.
1: Amb el mono d'espeleo, tot fet una merda, saps, sí, què vull dir? I arribo allà, si vous plaît, ale, que les amis són... I hi ha un problema a la gufre, no?
0: Sí.
1: I van, amb no res, estan els bomberos, 100 bomberos allà. És que França és una meravella.
0: Sí, sí, sí, sí. Va, això funciona com un
1: rebre. França funcionava ja als anys 70.
2: Sí, sí, sí. Quina anècdota.
1: Una passada.
4: Sí, sí, sí. Molt completa.
0: Joel, volies fer una pregunta? No.
4: Sí, però ara em fa una mica de por, perquè aquest senyor té molt de caràcter,
0: sí,
4: i és una pregunta molt dolenta. Llavors, bueno, igual em fot un...
0: Juga-te-la.
4: No em pegui, senyor Víctor. Les que baixen, què són? Les estalagmites o les estalactites?
1: Les que baixen són les estalactites.
4: I les que pugen són les mites, eh?
1: Estalamites, sí.
4: Això véssim què deia d'una vegada.
0: Has de posar els noms més diferents un altre dia.
4: Sí,
0: provo.
4: Clar.
0: Però baixa, no. S'ha de fer així.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Víctor, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
7: Vera!
0: La paraula d'avui és galibar. Galibar. A, galibar, saber veure quelcom difícil de copsar.
2: Tinc un sisè sentit, jo. Quan la meva cunyada es va començar a embolicar amb el capellà, ho vaig galibar de seguida.
0: B, galibar, produir un excés de saliva quan alguna cosa t'agrada molt.
8: Quan sento aquella olor de pollastre a l'as, començo a galibar i no puc pas pensar en res més.
0: O C, galibar, acció de definir les altures màximes dels vehicles que poden accedir a una carretera o a un túnel.
5: El meu home, que treballa a Cedinsa, i és el que va galibar tots els túnels de l'est transversal.
0: A, B, o C.
5: Espera, que patinant molt aquí, trobo.
4: Passa res.
5: Que estic tenint un ictus.
0: A, B o C, Víctor?
4: Sí.
0: Tu diràs, la A, la B o la C, Víctor?
1: La A era la que salives molt, no?
0: No, aquesta era la B. Galibar, la A era saber veure quelcom difícil de copsar. Allò que dius, jo ho intueixo de seguida, això.
1: És aquesta.
0: Galibar, és aquesta.
1: És aquesta.
0: És aquesta.
4: Sí.
0: Doncs has galibat bé perquè és correcte.
2: Bravo! Bravo, Víctor! Molt bé, Víctor. Molt bé, eh?
0: Víctor s'emporta la llangonissa. Gràcies, Víctor, per venir a seure una estona a l'escó de la Renaixença. Fort aplaudiment.
2: Bravo!
4: Bravo, Víctor!
6: Penses que els de la Renaixença hauríem de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari.
4: Adéu, Víctor.
2: Adéu, Víctor.
0: Està marxant, adéu. Està marxant el Víctor, que es mou més bé entre coves que a la Masia.
4: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Mercè, què dius?
9: Poca cosa ara mateix.
0: Eh? No et sento, Mercè.
9: Estic fent ASMR.
0: Ah, sí, perquè vull dedicar amb el capítol del despertador,
9: sí,
0: i el pol oposat del despertador hi hauria l'ASMR.
2: Però què és això de l'ASMR?
0: Bueno, l'ASMR, gràcies a Déu, ha passat una mica de moda, però hi va haver un moment en què només apareixien vídeos de gent fent ASMR.
4: Sí, sí.
0: Són gent que parla molt fluixet i fa sorollets estranys.
9: Sorollets així.
0: Són sorolls relaxants, en principi, per agafar el son. A mi em posen nerviós, però és per...
4: Doncs a mi em posen una altra cosa.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: Mira.
4: Cachondo, concret.
0: Bueno, tenim amb nosaltres una de les pioneres de l'ASMR a Catalunya,
9: sí,
0: que és la senyora Serena Sort. Com està, Serena?
9: Gràcies per convidar-me.
0: De res, home.
9: Sí.
0: La sentim poquet, eh?
9: Poquet. He dit que gràcies per convidar-me.
0: Però pot parlar una mica més alt o és tota l'estona?
9: No, és que faig ASMR.
0: Benvinguda, eh?
9: Sí.
0: Pot explicar a la gent que no ho coneix com en Xuriguera què és l'ASMR?
9: Sí.
4: Ui, ara sí que l'estic posant jo.
0: T'està agradant, Joel.
4: Home, t'ho dirà.
0: Però hauríem de mirar... Està bé...
2: En Joel ja té dos discos.
0: Silenci, silenci. Tanquem els
9: ulls. Sí, concentreu-vos en la respiració.
4: Ja em concentro.
9: Sí o no?
4: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, però podria contestar la pregunta que li he de fer?
9: Sí, sí, contesto.
0: Si pot explicar què és l'ASM.
8: Mercè, prou.
0: S'estava fent picar el boli a les dents, sí, eh? Una cosa una mica...
9: És una cosa que fem normalment.
5: Què fas?
0: Ah, mira, s'està picant les ungletes, ara, així com... Això ho fan, això.
4: Això ja no,
0: eh? No, això ja no t'agrada tant, eh?
4: Això ja no tant.
0: I això ha de fer agafar el son, en principi?
9: Sí, sí, sí, no sé què dir-te. Jo, la veritat és que fa 4 anys que gravo vídeos fent l'imbècil d'aquesta manera.
0: I t'hi guanyes la vida?
9: I la gent s'ho mira,
2: va, s'ho miren els tios.
0: No, sí, exacte.
9: No sé si són tios, ties. Diria que la majoria sé que són homes.
0: Serena...
9: Que mentre jo faig... Psh, ells fan...
4: Serena!
0: Prou.
4: Hòstia, que cotxina que arribes a ser, Serena.
0: Prou.
4: No, home, no, Pellu, jo així no puc treballar,
0: home. Prou, home,
4: aquesta
0: no.
4: Aquesta hora del matí que estic jo...
0: No.
4: Home, és la meva hora tonta.
0: Sisplau.
7: Algú té el telèfon de la Serena?
0: La podem buscar. Serena Sort, es diu aquesta senyora.
7: I va tenir un bon ensurt amb un despertador. Va ser en Matt Berninger.
0: Matt Berninger.
7: El cantant de The Nationals.
0: No sé qui són aquests.
7: Una banda d'Ohio.
0: No els conec, Arnau, no els conec.
7: Va, Pellu.
0: No els conec.
7: Bé, la qüestió és que durant una gira...
8: Sí, anècdota. No, que a mi m'agrada molt.
7: Algun dia hem d'anar a sopar, tu i jo.
8: Calla boig, que em passarà com en Joel, eh?
7: Durant una gira a Tòquio, sí, en Matt va veure un objecte que li va cridar l'atenció. Sí. Era un despertador, però amb una forma peculiar. Uh-huh. Molt atractiva. Uh-huh. I tenia una forma de bomba clàssica.
0: De bomba clàssica?
7: Sí, cartutxos de dinamita, cables... Uh-huh. El temporitzador, que era pròpiament la part del despertador, li va fer gràcia i s'ho va comprar.
0: Molt bé.
7: El problema va venir uns quants mesos després a l'aeroport de Honolulu, que, malauradament, doncs, l'equip de seguretat va percebre que hi havia un objecte misteriós en el seu equipatge. Van evacuar l'aeroport. Hòstia. Durant 3/4 d'hora, van clausurar-ho tot plegat, van parar els vols, fins que van adonar-se que en realitat aquell objecte amb aspecte de bomba era simplement el despertador d'en Matt.
0: Molt bé, Matt.
2: Home, déu-n'hi-do.
7: Un geni. El tema és que, clar, un despertador que està pensat per fer que la gent es desperti i arribi d'hora o a l'hora al lloc, doncs va ocasionar que molta gent arribés tard al seu destí.
0: Sí, senyor.
8: Ah, t'ho dic en sèrio. Va, busca dia, anem a sopar. Va, que et convido, hòstia.
7: Convides?
8: La condena... Encara hi anirem algun dia,
7: eh? Si convides quan vulguis.
8: Mira.
0: Escolta, tot això t'ho saps de memòria, no?
7: Tot de memòria, Pellu.
0: Increïble, eh?

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, tenim alguna cosa més del despertador?
2: Home, sí, bueno, d'entrada que el despertador, per molta gent i moltes cases, ha deixat de ser un objecte en si mateix, sinó que ha passat a ser doncs, una aplicació...
1: El mòbil,
2: del,
1: el telèfon.
2: Sí. Jo el primer consell que voldria donar a la gent amb el tema dels despertadors és, sobretot, no fer allò de posar-t'hi la teva cançó preferida.
1: No.
2: Perquè l'acabes odiant profundament. No. No, vull dir, la desperdícies. Per exemple, la teva cançó preferida quina és?
3: All You Need Is Love.
2: All You Need Is Love. Al cap d'una setmana... Ja ho voldria sentir mai més, All You Need Is Love. Vaya merda de cançó també per despertar-se. Tampoc és bona idea agafar-se un so despertador massa agradable. Ara no sé si us heu fixat quan entres allà a la configuració del despertador.
1: Sí.
2: Que et dona...
4: Ho tens en castellà, això?
2: Bueno, no. Francament, no.
1: Però
2: no ho sé, no ho sé, surt així. Tinc
1: és,
2: aquesta...
1: una cosa que...
2: Però que idiota, vale, no ja està. No, vas allà i trobes sons de rierol,
1: ah, sí.
2: So del bosc, sí, so d'onades de la platja, so de pluja. Bueno, jo em vaig posar un dia el so de les onades de la platja,
1: sí.
2: Per dir, bueno, anem-ho a provar, i clar, què em va passar? Em vaig a dormir, evidentment.
1: Normal.
2: Mira, l'he portat perquè el sentiu.
1: Aquest era el teu despertador.
2: Escolta'l. Va. Què em va passar?
4: Vas a tenir molt fort.
2: Què em va passar? No, espera't, què em va passar? Que el so es va integrar a dins del somni i jo el que vaig fer va ser seguir somiant el que somio sempre, que és que feia l'amor amb una professora meva de matemàtiques que se'n quedeix bé, però a la platja.
1: Ah, molt bé.
2: Clar, i no canviava res.
1: Clar, clar.
2: Llavors és molt mal assumpte. Llavors vaig pensar, has de fer la tàctica contrària, que jo li dic despertador per contrast.
1: Sí.
2: I és fotre't un so tan merdós, tan horrible... que després la vida, a partir d'aquell moment, et sembli fantàstica.
3: Ben pensat.
2: Sí. Per exemple, jo vaig tenir aquesta. És el novio de la muerte.
1: Oh.
4: Compositor català, si no vaig errat.
2: Bueno, doncs tu no vas mai errat, Arnau. En principi hauria de ser veritat.
4: No, és que crec que ho vam comentar aquí.
5: Sí, crec que ens ho vas explicar.
2: El novio de la muerte és català.
4: El laboratori és català.
1: El compositor.
2: Som capaços del millor i del pitjor, eh?
1: Sí, noi.
2: Com a societat. L'himne de la legió, clar, tu et despertes de mala llet igual, però almenys content de no ser legionario.
1: Clar.
2: Això està molt bé.
1: I això et va funcionar.
2: Fins que me'n vaig cansar, vaig acabar assumint-ho, llavors em vaig posar a l'himne de l'Espanyol, que em servia exactament igual.
1: Oh, sí.
2: És a dir, hòstia, em llevava i dic, bueno, almenys no soc de l'Espanyol. Eh? Els despertadors.
1: Els nostres?
2: Els vostres.
1: Ah, sí?
2: Els he demanat a producció.
1: A veure.
2: Ara sentirem el de l'Arnau.
1: No.
5: Està desagradable, Arnau.
2: Què collons és això?
4: No, a veure, jo és que per no molestar a la meva parella,
2: sembla
4: amb el
2: que
4: meu
2: això...
4: despertador em vaig comprar una pulsera que a priori només vibrava. Però clar. Després em vaig adonar que en la vibració feia tant o més so que el meu despertador que tenia abans.
2: Això a mi el so, jo l'estat analitzant, sembla quan el barbet està afaitant la zona aquesta que a prop de l'orella.
1: Ah, sí, quan passa molt a prop és molt desagradable.
2: Fa molta por que dic, bueno, ara m'arrencarà l'orella, sí. Sembla del Van Gogh, això. Jo crec que és el so d'una persona que, bueno, el que diu, el que ja sabem tots, que ets un aficionat al bondage.
4: És una teoria que fa dies que vas elaborant.
2: Sí.
4: No està fonamentada en
2: sí,
4: cap coneixement.
2: No, és el que estic fent, fonamentar-la.
1: Està buscant raons, va. És com... Digues, digues.
2: Què, escoltem el del Fel?
1: Sisplau.
2: Vinga, va.
1: Això, bueno. Fel, tens?
4: Ah, aquest és el que...
2: Oh. Aquesta mena de Michael Field de Chichinabos. Això fa molta pinta de ser la que et surt per defecte.
3: Sí, no.
2: M'equivoco, Fel?
3: Pues no, jo la clavava amb el mòbil.
2: Què diu de tu?
3: La que portava.
2: Què diu de tu? Mira, això diu de tu que ets poc detallista.
3: Sí.
2: És l'alarma d'una persona que no és nadiu a digital.
1: No, què?
2: Tu no ets nadiu digital.
1: I tu què?
2: Jo tampoc, però tu ets molt menys nadiu digital que jo. És l'alarma, en definitiva, que fa servir quan ja tens el mòbil en format lletra molt gran.
1: Sí.
2: Però la muy grande, eh? Llavors la tens a la dreta de tot. Sí. Eh que sí?
1: Només em falta portar penyals i el tindríem...
2: Bueno, dóna't dos dies. Es veu que és molt còmode, eh?
1: Xuriguera.
2: Va, a veure la xuriguera.
1: Tens la xuriguera.
2: Aquí tenim una altra cosa. Aquest so ja em confirma el que ja sospitava. Està molt més elaborat, això, Arnau. Sí. Tu que en saps de música, ho topau.
4: Home, sí, sí, aquí hi ha timbres més acústics, no?
2: Què ens diu això? Què ens diu això?
3: A mi em pareix que ho fa això.
2: Ara.
1: Tu et despertes cada dia amb això, Juri.
3: Sí, normalment me desperto abans que soni, eh?
2: Però mira com se li il·luminen els ulls.
1: Sí, sí, sí.
2: Què hi ha darrere d'aquest so? Doncs una persona que en la seva vessant mediàtica és veritat que és una mica tarugo.
3: Què vol dir?
2: Però d'aquest tarugo mediàtic, a darrere s'hi amaga un home d'una gran sensibilitat i delicadesa.
1: Mira.
2: Un home que es pot emocionar, per exemple, amb els colors d'un crisantem. Amb el so d'una cadernera.
3: Sí, jo l'he vist.
2: Eh que sí? Amb un crisantem.
3: Eh?
2: Eh que sí?
3: Superben jugat, però...
2: Bueno, va, i ara tenim el so que compartiu tu, Peyu, i la Mercè.
1: Tenim el mateix despertador,
2: sí,
1: Mercè?
2: Sí, escoltem-lo.
1: Aviam.
2: Escoltem-lo.
1: Ah, sí.
2: Bueno, fixa't, eh? És molt tecnològic, això.
5: S'ha acabat.
2: Era aquest.
5: Jo és que em desperto de seguida.
2: Jo quan l'he escoltat penso, això són dues persones apassionades pel cosmos.
1: Sí. Eh?
2: Dues persones. Us podeu passar nits senceres imaginant les estrelles, no? Sabeu l'ossa major, l'ossa menor...
5: Sí, sí. Jo sí que ho sé.
2: De petits volia ser astronautes, eh, que sí?
5: No, però sí. M'interessa molt, sí.
1: Jo volia ser capellà.
2: Tu volies ser capellà, eh?
5: També miraves cap a dalt.
2: El fort és que m'ho crec, eh?
1: Sí. I escombria aire. Pensem.
2: Bueno, està allà mateix. Ojo, exacte.
1: Es toquen.
2: I per tu, Peyu, he pensat que el dia que et cansis d'aquest soso, això, sí. He pensat que en tinc un de millor.
1: Per mi?
2: Sí.
1: A veure?
2: Aviam què et sembla.
6: Perdona, senyor Peyu.
5: Què és això?
2: Però no l'ha posat.
6: Perdona, senyor Peyu.
2: Imagina't, cada dia... Llevar-te amb el Vicent Sánchez.
6: Perdona, senyor Peyu.
2: No, això és el Peyu una vegada.
1: Un petit dilema que vam tenir a televisió amb el director.
2: En directe.
1: Vam tenir un petit problema amb la Letizia Ortiz en un capítol de Brico Heroes, i llavors vam fer una tertúlia i estava... A mi no se'm va convidar a la tertúlia, que vaig pensar, bueno, sóc el principal implicat.
2: Vas trucar des de casa.
1: I llavors vaig trucar quan vaig veure que estaven parlant de mi a la tele, i hi havia allà el Vicent Sánchez, i que va dir, perdona, senyor Peyu.
2: Jo crec que seria molt bo que et despertessis cada dia amb això.
1: A veure, quants dies que m'hi despertava, eh? Gràcies, Joel.
2: A tu, home. A tu.
0: Propaganda del segle XIX.
7: Cansat de no saber què fer un cop arribes de la feina?
8: Cansada que el teu marit s'estigui engreixant com un toixonet?
9: La solució als seus problemes és el Club de Futbol Saligarda.
7: Al Club de Futbol Saligarda busquem integrants per completar el nostre equip. Vine i gaudeix d'un esport innovador provinent d'Anglaterra.
10: Jugant a futbol m'oblido dels problemes del meu dia a dia. Qui se'n recorda del fill mort? Podem pensar en aquell gol que vaig fotre.
8: I mentre ell és al camp jugant, no l'he d'aguantar a casa emprenyant.
9: De moment el pressupost és justet, això sí, tenim un camp de sorra artificial.
10: Ja n'hi ha prou per practicar el futbol.
11: Va venir un suís, un tal Joan Gamper, i em volia fitxar pel Barcelona Futbol Club. El vaig engegar a prendre pel cul. Jo sóc del Saligarda.
7: Ara, bona decisió, no se'n penedirà. Visca el Saligarda.
10: El soci del Saligarda, allà on va, sempre enfarda.
12: Club de Futbol Saligarda.
0: Patrocina històries per passejar el gos.
5: Mira que bonic.
2: Ha pujat.
5: Aquest gos tan preciós és en Toby. És un mascle de 13 anys.
1: Els porta bé, 13 anys. Poder la foto és anterior.
5: Sí.
1: Com aquella gent que van amb la foto de la comunió tota la vida, que dius, canvia-la ja, noi. Canvia-la.
2: Sí, això al Tinder també passa.
1: Sí.
2: No amb la de la comunió?
1: No, perquè...
4: Tu tens Tinder?
2: Què mires?
4: Eh? Tens Tinder?
2: No, però m'ho han explicat, home. Tu veus a mi cara de necessitar Tinder, Arnau?
4: No. Precisament per això ho demanava.
5: Bueno, em deixeu
1: sisplau,
5: presentar el Toby.
1: Tens Tinder, tu?
5: És de la que no n'he tingut mai. No sabria quina foto posar-te.
1: De Tinder.
4: No sé el que és el Tinder.
1: Per ser, va.
5: En Toby és de la Cristina de Cassà i es veu, bueno, ens han dit que és com un rellotge amb potes.
1: Ah, sí?
5: Té molt clar les hores, és de rutines. Sí. Sap l'hora de menjar, l'hora de passejar...
1: La de pixar, sobretot. Amb 13 anys la de pixar la tenen molt clara.
5: Aquesta sí.
4: Doncs de rellotge s'anirà la cosa. Coneixerem un rellotger aficionat que es va proposar solucionar els problemes de navegació dels vaixells de l'època.
1: Avui passegem el gos per Fulby, Anglaterra. Ens situem al 1750. Som a casa d'en John Harrison.
10: Home, el dels Beatles.
1: No.
10: All you need is love.
1: No. El dels Beatles es diu George Harrison. En John Harrison, que hem vingut a conèixer, ha nascut 200 anys abans que el dels Beatles, i no és músic, és rellotger. De fet, per ser concrets, és rellotger i fuster.
2: Ah, això són dos epígrafs, llavors, a l'IAE. Dos, eh?
1: Foten unes hòsties després.
2: Sí, per això t'ho dic.
1: El nostre amic John és autodidacta. Tot el que sap ho ha après sol. Ningú li ha ensenyat l'ofici. I se'n surt la mar de bé. És un professional de cap a peus.
13: Sí, senyor. Tant te munto la calaixera com te reconcació.
1: Sí, eh? Va, rellotger i fuster.
13: Va, que vulguis.
1: En John té molts clients i molta feina, però sempre es guarda una estona per treballar en un projecte que l'il·lusiona molt.
13: Això sí.
1: Construir un cronòmetre marí.
2: Què collons és un cronòmetre marí?
1: Bueno, un moment, Joel.
2: No, és que ja no diràs
1: tinc,
2: tu.
1: No en tinc ni idea, ara mateix, però ara li preguntarem aquí al seu inventor.
13: I tant. Sí, pregunta, espera, que estic... Si no m'enganxo el dit. Mira, te puc contestar i sense parar de picar,
1: Te volia fer la pregunta.
13: I no te m'enganxo el dit,
1: No, amb què estàs treballant? Què piques aquí? Què fas?
13: No, estic fent una cosa molt bé. Tu pregunta el que vulguis, eh? Aquí aquest taller... no seràs jutjat, no, eh? Ni vull dir tu, amb llibertat...
1: És que jo no tinc ni idea de física ni de com aviam, funciona
13: sí,
1: res.
13: Sí, què vols preguntar?
1: És una, aviam, ben bé què és un cronòmetre, Marí?
3: Què és un cronòmetre?
13: Que santa, nano, quan tinc ignorància, fill meu.
1: Home, m'has dit
13: que... venir aquí a preguntar aquestes merdes.
1: M'has dit que podia preguntar...
13: Jo tinc feina, m'has sentit com picava, que estic clavant aquí un armari que tinc per entregar la setmana que ve.
1: Sí, sí, sí.
13: No em vinguis amb merdes aquí, eh? Això són les imbecilitats, aquestes preguntes.
1: Vale.
13: No saps què és un cronòmetre marí?
1: No.
3: Mare de Déu.
13: Mare de Déu, quanta ignorància.
1: La prepotència d'en John...
13: Quina prepotència?
1: Home, perdona.
2: Sí que és prepotència.
1: És prepotent.
13: Mira, vols veure com te pico així mentre te miro?
2: Saps que s'ha perdut.
1: Em pot explicar per què serveix un cronòmetre marí, sisplau, directament?
13: No, com? Però vull dir, que ja me l'has fet aquesta pregunta.
1: Jo vull saber, no, jo he preguntat què era un cronòmetre marí.
13: Vale.
1: I no m'has volgut contestar.
13: Vale.
1: Jo te pregunto ara per què cony serveix un cronòmetre marí.
13: Ara sé on soc.
1: Sí, digues.
13: Un cronòmetre marí serveix per evitar que els vaixells que naveguen
1: ara,
13: doncs es perdin al mig del mar.
1: Vale.
13: Això, en la pregunta aquesta és directa, ja és
1: directa. Sí. Resulta que en l'època en què ens situem, els navegants es guien per l'astronomia. O sigui, tu vas en barco i has d'anar mirant amunt.
2: Clar. Les estrelles.
1: Les estrelles i et vas guiant. I així, és fàcil perdre's. De nit, clar, de dia no hi ha estrelles. Per millorar la navegació es fan servir sistemes mètrics de rellotgeria complexos que ajuden a mesurar les distàncies, però són sistemes poc eficaços.
2: Sí.
1: Els rellotges es van endarrerint i això provoca que els mariners s'acabin perdent.
2: Bueno, llavors entenc que això que vol inventar el John arreglaria aquest problema.
13: Home, això espero, perquè he fet metge vida aquí treballo.
1: Sí,
2: John, ja veuràs.
1: En John pretén construir el cronòmetre marí per solucionar el problema i té un motiu de pes, els diners.
2: Va, com sempre. Poderoso caballero, te dic jo.
5: Poderoso caballero.
2: Tot dinero.
4: És teva aquesta?
2: No.
1: Resulta que si els vaixells acaben a la deriva hi ha pèrdues econòmiques molt elevades. A més, també comporta una bona mà de mariners morts.
3: No, això és el de menys, perquè el que ens dona pel sac són els calés.
1: Bueno, i els mariners morts,
3: Sí.
1: I els calés.
3: Sí, els calés.
1: Aquest que sentiu parlar és un membre del Parlament Britànic. Sí. Fa temps que la Cort ha promès una recompensa perquè inventi un sistema que solucioni el merder de les embarcacions que es perden al mar.
3: Cada cop que un vaixell es perd ens costa una milionada.
1: Sí.
3: Així que recompensarem amb 20.000 lliures a qui ens solucioni el problema. 20.000 lliures.
1: Són cèntims, això.
3: Són calés, això,
2: Sí. Perdona, Peyu, li puc fer un parell de preguntes al senyor
1: endavant,
2: de la
1: Cort
2: Britànica?
1: Sí,
2: aquí darrere, des de la Renaixença, Joel Díaz.
3: Sí.
2: Miri, senyor de la Cort Britànica, 20.000 lliures no són molt pocs diners en comparació als que es perden quan un vaixell a la deriva?
3: Què diu?
2: No, és el que acabo de dir.
3: No, 20.000 lliures són 5 milions d'euros d'aquesta època.
2: De
3: l'època meva...
2: Si li poses l'IPC, la inflació, tot això...
3: No, sense posar-li res. Són 5 milions
2: d'euros.
1: 5 milions
2: d'euros. D'acord, doncs, senyor membre de la Cort Britànica...
3: Té una altra pregunta.
2: Li vaig a fer una segona pregunta. Només li preocupen les pèrdues econòmiques? No, és que em fa la sensació que sí, perquè, clar, no ha dit res dels mariners que es moren, i, clar, podria semblar que a vostè li preocupen més els diners que les persones.
3: No se'm malinterpreti. Els mariners que es moren també ens emprenya, saps?
1: Sí.
3: Ens pesa.
1: Sí.
3: Però si tu fots una balança, un mariner i els calés...
1: Sí.
3: Va, a veure, soc polític.
2: La cabra tira el monte, no, senyor de la Cort Britànica?
1: A l'any en què ens situem, el 1750, en John frega la seixantena i fa molts anys que treballa en el projecte. De fet, ja ha presentat uns quants prototips al govern britànic, però no n'hi ha hagut cap de prou eficaç i fiable perquè li paguin la recompensa.
3: Mira, senyor John Harrison, espero que el dels Beatles li vagi bé, perquè fins ara l'únic que ens ha presentat són merdes,
1: No és el dels Beatles, en John Harrison. Sí que és cert que els prototips de cronòmetre marí que ha inventat fins ara no funcionen bé. Funcionen bé. S'endarrereixen i això fa que a la llarga fallin a l'hora de navegar. A sobre són enormes i pesen una bestiesa, així que són de molt mal transportar.
5: John! A veure, carinyo, ja n'hi ha prou, no?, de perdre el temps. Vull dir que, a veure, estàs fregant la seixantena, que ho ha dit el narrador.
2: Sí.
5: I qui fent aquestes merdes? El plat calent no arriba sol, a casa?
1: Aquesta que sentiu és la dona d'en John, i de l'ensurt gairebé mata en Toby, el nostre gosset.
5: És que no entenc per què perds el temps inventant aquest cony de trasto que, mira... si dediquessis la feina a fer mobles, i rellotges normals,
1: això dona,
5: que
1: això
5: és el que dona quartos, sí o no, narrador?
14: Si aconsegueixo que funcioni, és que ens fotrem rics.
5: Això,
1: 5 milions d'euros, ha dit.
14: Ah,
5: és que si ho aconseguissi, sí, però és que saps quants anys fa que treballes en això? Saps quants anys fa? Quants? Molts!
14: Ai. És que no sé què hi vaig veure.
5: Molts em fa, això, ni això no funciona.
14: És veritat que ni l'H1, ni l'H2...
5: Ni l'H2, ni l'H3.
14: No, el 3 tampoc.
5: No, el res.
14: Però ara estic treballant amb el model... L'H4.
1: L'H4, sí.
14: Estic amb l'H4.
1: Aquest sí que funcionarà.
14: Aquest fot pinta que m'anirà bé.
5: Mira què et dic. Mira què et dic, que val més que funcioni. Perquè si no, saps què hauràs de construir? El teu taüt!
2: Hòstia!
5: Què passa?
2: Home, dona del John, no cal que piqui tan fort, per favor.
1: Posem-nos en situació perquè la dona d'en John té motius reals per estar emprenyada. Resulta que fa 30 anys que el nostre amic gasta temps i diners en un invent que no acaba de funcionar mai del tot bé.
2: Bueno, és que al final és tot qüestió de temps, eh?
1: Sí.
2: Mira jo. Jo, un desgraciat, i mira'm ara.
1: És saber trobar el moment.
2: M'ha arribat l'èxit, doncs, quan t'arriba.
1: Quan t'arriba, t'arriba.
2: Hi ha gent que li arriba molt tard.
1: Exacte, i gent que no li arriba mai.
2: Mai.
14: Sí, sí. No, però a mi em sortirà, eh? A mi em sortirà.
2: Sí, John.
14: Ho tinc a tocar, eh?
1: Si tu creus que sí, John.
14: Sí, no sé, és per coses alienes a mi, que estic de mala sort, hòstia.
1: Home, ja
14: estic de mala sort.
1: Estàs de mala sort, però també és veritat que els invents no funcionen massa bé perquè no tens cap coneixement de física.
5: Ja
1: és
5: un cap del carrer.
1: Bueno. Tu feies rellotges, eh?
14: Bueno, calma't, eh? Vull dir, no fots pinta gaire llest, tu, per entendre.
1: No, jo tampoc. Ah, jo no he intentat inventar res.
14: Vas dir prepotent i vas poc a mi també,
1: eh? Que sí. Bé, avancem una mica en el temps, fins a l'any 1761.
2: Vale.
1: Hem saltat una dècada i el panorama continua sent força similar al que teníem fins ara. En John, que ja s'acosta als 70 anys, encara treballa en el seu projecte.
2: A veure, John, també t'he dit una cosa, s'ha de saber parar en aquesta vida, eh? Que estàs, que si amb la xeu, s'ha de saber dir prou i
1: si no et surt...
5: Ja, però...
2: no, igual que et defenso, també et dic això, John. Bueno,
1: compte que avui és un dia especial, ara sí, eh? Cuidado, eh? Aquest cop en John li sembla que ha aconseguit un model que anirà com un rellotge, mai millor dit. Es tracta del model H4, el més precís que ha inventat fins ara. Li ha quedat molt millor que la resta. És més petit, més precís, bueno, més tot, eh? I en aquests moments, un dels seus fills es disposa a provar-lo, salparà en vaixell fent servir aquest nou model de guia. Si funciona, en John presentarà a la cort el trasto per cobrar la seva recompensa.
14: El trasto, eh?
2: Què vol dir trasto?
1: Bueno, l'invent.
2: Que li has faltat el respecte.
1: Perdó.
14: Aquest cop funcionarà, eh?
1: Que sí.
14: Carinyo, que funcionarà. Ens forrarem, eh?
5: Mira, ja amor, que ja et dic jo, que creu-me que val més que funcioni.
14: Funcionarà.
5: Perquè si no, pobre de tu, que no funcioni.
1: Els amics meus, funciona, tu.
2: Ho sabia, John.
1: S'endinsa el mar en una ruta que el porta fins a Jamaica i quan torna, el nostre inventor s'emporta una alegria. Malgrat les inclemències, el rellotge només s'ha endarrerit 5,1 segons.
14: Us ho deia!
5: Carinyo, amor meu, és que jo... Saps una cosa? Que sempre he cregut amb tu.
2: Que és mentidera.
5: No, no callo.
2: Ah, no, vale, callo.
1: Il·lusionat, en John se'n va cap a la cort britànica amb el seu invent a la mà. Per fi podrà cobrar la recompensa que fa tota una vida que espera.
14: Senyors de la cort!
2: Mira que content.
14: Preneu els calés, que ara vinc a cobrar! Senyors de la cort!
1: Malauradament, quan hi arriba, rep una resposta que no s'esperava.
15: Sí. Bé, senyor John Harrison Ford.
1: No era fort.
15: Bé, no li podem pagar una recompensa per un invent que potser, que vol que li digui, potser ha funcionat per casualitat, sap?
14: Em sap greu,
15: però és que no ens ha demostrat que això sigui... Bé, no sé com dir-li.
2: Això m'ha fet mal a mi fins i tot, eh? És cruel.
1: Amics meus, la plantofada que s'endú en John és mastodòntica. La cort li nega un premi que mereixia, perquè, segons diuen... Com que no té coneixements de física, no pot demostrar que allò funcioni realment. Potser ha sigut casualitat i
14: quins
1: prou.
14: Quins collons que tenen, eh?
2: Pobre John.
14: De veritat.
1: En John encara li esperen uns quants anys més de feina. La seva única sort és que, ves, la feina li agrada prou com per no matar-se, almenys. Per sort, en els darrers anys de la seva vida, per fi li arriba el dia, i tot gràcies al rei d'Anglaterra, Jordi III. En John, que ara té 80 anys, presenta una nova versió del seu cronòmetre marí, l'H5.
14: Hola, monsenyor.
1: Ei.
14: Monsenyor Jordi, què tal? Mira, li vinc a presentar l'H5 aquí. Aquest sí que funciona.
5: Sí.
14: Li prometo, ja ho veurà. I, per cert, deixi'm ser una mica, que m'han operat aquí, m'han fotut una pròtesi aquí, un maluc.
1: T'has fotut, ja.
14: Hòstia, 80 anys, fot 30, que estic aquí palallant amb això.
1: El rei se n'apiada i li deixa anar una frase que passa a la història marítima.
14: Aviam.
16: Per Déu, Harrison, faré que et facin justícia.
14: Gràcies.
1: Acte seguit li entrega 8.750 lliures. És menys de la meitat del premi que li havien promès, però...
2: Bueno, no, és que és el de sempre, dels reis no te'n pots confiar.
1: No, no. Però... malgrat la decepció, les 8.750 lliures són el més similar a haver cobrat el premi que prometia la cort. I que quedi clara una cosa, eh? Gràcies al cronòmetre marí d'en John,
2: ara.
1: Navegar per alta mar deixa de ser una condemna. El seu esforç serveix per salvar la vida de milers de mariners i evitar que centenars de vaixells acabin al fons del mar.
13: El millor que he fet mai.
2: Sí, molt bé, John.
13: El millor que he fet mai.
1: Ens falta saber si ha sobreviscut en Toby, el nostre gosset. Mercè, qui ho decidirà, això, avui?
5: Doncs ho decidirà el Pere. Que d'on ets, Pere?
17: De Sant Joan de Vilatorrada.
1: Mira, era de Sant Joan de Vilatorrada. Una poble que toca la costa i que segur que sabrà respondre aquesta pregunta.
17: No gaire la costa.
1: Com s'orienten els vaixells actualment? A. Amb el cronòmetre marí que va inventar en John. B. Amb un rellotge de quarts. O C. Amb un GPS, com el nostre quan conduïm el cotxe.
17: Jo pensaria que el millor és el GPS.
1: GPS. Doncs... en Toby és... viu!
2: Bravo!
1: En Toby és viu i torna a ser a Cassà de la Selva perquè, bueno, a mitja història l'hem fet tornar cap a casa. Si us en recordeu, tenia 13 anys i hem estat molts anys amb en John allà que s'inventava, s'hauria mort de vell i encara, bueno, encara no hauria arribat l'hora.
2: Ah, molt bé.
1: Fins... oi, hòstia, perdoneu, el telèfon, un segon. Ja, ja perdoneu, un moment. Sí...
18: nen,
1: ei, mama,
18: què vas veure el desfile ahir?
1: No, jo no el vaig veure.
18: Ah, jo sí que me'l miro, jo.
1: Ah,
18: sempre
1: sí?
18: Penso, aviam si n'hi ha algun que s'entrebanca, o com aquell any del paracaidista aquell que va quedar enganxat a la farola.
1: Sí, sí, no se'ls veu massa riats, pobrets. I a més porten aquell casco, aquella mena de gorra, amb la cinteta aquella que els hi queda com per aquí. Que aquella cinta hauria de ser com un casco de moto, no?
18: Sí, sí.
1: I agafar-t'ho
18: sí,
1: sota.
18: Sí, però ells ho porten per sobre la barbeta.
1: Això anava jo.
18: Just
1: sí.
18: A sobre el llavi.
1: Per què ho porten a sobre la barbeta, allò? Allò
18: sembla
1: posar...
18: que hagin posat el gorro a la secadora i la tira aquella
1: els hagi
18: quedat petita.
1: Sí, sí, la gràcia d'allò seria que t'aguantés el gorro, perquè amb una ventada, no? Llavors et pot marxar el gorro volant i et sortirà...
18: Bueno, això, i que semblen mig idiotes amb aquella tira sí. Aquí per aquí sota de la boca.
1: Sí, bueno, semblen...
18: No vas veure el teu cosí?
1: A quin cosí?
18: Collons, en Francesc.
1: En Francesc, el meu cosí, en Francesc.
18: S'ha no? Fet de l'exèrcit espanyol.
1: Què
18: no
1: dius?
18: Ai, ai. Es va enamorar d'una mossa de Valladolid.
1: Ai.
18: Bueno, ara ja no es diu Francesc, eh? Es fa dir Paco.
1: Collons.
18: I està l'exèrcit.
1: Doncs primera notícia. Sí, mama, però en Francesc era independentista.
18: Ah, noi, mira, va, com va això? Aquí la gent canvia d'idea més ràpid que de calçotets.
1: Sí.
18: Ja veuràs a les eleccions de l'any que ve, quines corredisses.
1: En Francesc, de Déu, no ho hagués dit mai, doncs.
18: Tienen más dos tetes que dos carretes.
1: Sí que ho diuen, sí.
18: Escolta,
1: sí.
18: Has què? De passar per casa quan puguis,
1: per
18: eh?
1: Què?
18: Que tinc un noi aquí que diu que és de la revisió del gas.
1: Què vols dir que tens un noi? A dins de casa el tens?
18: Sí, bueno, va venir ahir i me va dir revisió del gas.
1: Ja.
18: Jo li vaig dir, bueno... hasta que venga mi hijo, usted no puede hacer nada, eh? Que això segur que és una estafa.
1: Bueno, mama, pues digue-li que vingui un altre dia que hi sigui
18: no,
1: jo.
18: No, el vaig fer passar, li he donat galetes i, bueno, ha dormit a casa. Dic, ja vendrà mi hijo, eh? Espera-se que ja vendrà.
1: Però tens un desconegut fotut a dins de casa, mama.
18: Domina, quan puguis i us ho mireu, sí. No tardis, perquè menja com una llima aquest nano, venia famat.
1: Bueno, mama, acabo el programa i vinc jo de seguida, vale? Ara,
18: vale,
1: ara
18: adiós, venga. Adiós.
1: Adéu, adéu.
18: Ja viene, me ha dicho, eh? O sea que ja se podrà marxar-lo, eh?
1: Vinga. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
19: Que el vostre esperit. Bravo.
20: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
21: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de nets, però assumeix que hauran de ser els afectats els que recorren individualment la suspensió. La ministra portaveu, Elma Saiz, ja diu que l'advocacia de l'Estat estudia un recurs davant del Constitucional.
22: Como saben, el gobierno siempre acata las resoluciones, pero me va a permitir, bueno, pues que en este momento acabamos de conocerla y se está analizando.
21: Per la seva banda, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista a Es Radio, ha celebrat la decisió del Suprem.
23: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del techo. Pero evidentemente no puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
21: Ara, els afectats per aquesta suspensió del Suprem haurien de poder acreditar que els seus avis van ser exiliats, una situació que veuen molt difícil tant a experts com des del Centre de Descendents d'Espanyols Units. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
6: Gabriel Rufián i Ada Colau fan pinça perquè Esquerra arribi a un acord amb els comuns de cara a les eleccions del 29N. Ara mateix tots dos són rivals perquè Colau encapçalarà la llista del Front Ampli per Barcelona i en serà la candidata a la presidència. Igual que Podem, la direcció dels republicans rebutja integrar-se en la confluència.
21: L'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el 24 d'octubre. Després de 9 anys d'exili, creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya del Nord, acompanyat pel seu entorn. El Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia la setmana que ve, igual que Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig. L'advocat de l'expresident insisteix que Puigdemont tornarà després de les eleccions espanyoles.
6: Operat amb èxit d'un càncer de pulmó al Papa Lleó XIV, el Vaticà confirma que el nòdul detectat en les proves rutinàries era maligne i que els metges han hagut d'extirpar-li el lòbul inferior del pulmó dret. El Papa continuarà ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma i ha cancel·lat la seva agenda per la setmana que ve. Els metges, però, no han aclarit encara si haurà de fer tractament.
21: L'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per les persones mortes per no haver rebut transfusions de sang. L'entitat estudia presentar una demanda col·lectiva després que l'organització hagi anunciat que permet rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs. L'escriptor italià Alessandro Baricco ha inaugurat la Biennal del Pensament, que fins diumenge reunirà a Barcelona un centenar de pensadors, escriptors i artistes, com el nord-americà Patrick Radenkiff o l'argentina Mariana Enríquez.
6: Baricco, l'autor de novel·les com Seda, és també un gran melòman i ha conversat amb el compositor Joan Magraner sobre els orígens de la música clàssica. Ha afirmat que la història de la música clàssica és un mirall en el qual s'ha reflectit cada civilització i ha deixat clar fins a quin punt és important per ell la música a l'hora d'escriure.
8: Les meves novel·les, per una banda, són més musicals que la mitjana i això genera una relació més càlida amb el lector, perquè al final vivim en un món que és musical.
6: Baricco ha omplert la plaça Joan Coromines del CCCB. La Biennal de Pensament es fa aquest any sota el lema Desencadenar el present i gira al voltant de temes com la democràcia, la guerra, les desigualtats i les migracions.
21: Esports, el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray turc en la segona jornada de la Lligueta de Campions de Futbol i passa a encapçalar la classificació de manera provisional. Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i tres gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
6: També en aquesta jornada de la Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
21: A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv. També a l'Eurolliga el líder Panathinaikos ha guanyat a la pista del Partizan 55-72 i la resta de resultats de la jornada són aquests: Baskonia 79, Dubai 93, Milà 89, Real Madrid 98 i València 97, Olympiacos 102.
6: Encara en bàsquet, a la FIBA Europe Cup, Ostende 76, Girona 91, a l'Eurocup Batxe Shehir d'Istanbul 100, Manresa 88 i l'Espart Unigirona debuta aquest dimecres a l'Eurocup femenina de bàsquet rebent l'Ostrava Txec.
20: Fins aquí les notícies.

0: serà part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Vicenta Carot.
0: Dimarts amb olor de dilluns, eh?
2: Ai, sí. Sí, deu ser la persona 88.233 que ho diu avui ja.
0: I és el meu
2: migdia. Escolta, mira, em fa molta il·lusió que els oients de la solució escriguin missatges al mòbil del programa, al WhatsApp del programa. N'hi ha molts, perquè ho pensen i ho diuen.
0: Són tan monos.
2: I ho deixen anar. Per exemple, el Jordi, te'n recordes que fa uns dies van fer el mapa de rossos?
0: I tant.
2: Doncs el Jordi ens explica que vam recomanar un restaurant que es diu Cal Esteve, però que hi va anar a fer una esmorzar de forquilla.
0: I què? I va funcionar,
2: sí,
0: Jordi?
2: Sí, molt bé. Però ell va fer l'esmorzar de forquilla.
0: Ah, val, no va fer l'arròs, ha de tornar-hi un altre dia.
2: I ell aprofita per dir-nos que des de fa una setmana, de fet, s'ha fet oficial una associació, l'Associació Catalana d'Esmorzars de Forquilla. I ja ho sabem, si fa una setmana que crec que... Però no ho crec, ho sé, realment.
0: Haurem de tornar a fer un especial d'esmorzars de forquilla.
2: Però m'ha fet recordar, que no ho recordava, lògicament, que nosaltres vam fer un mapa,
0: el Jordi,
2: un mapa dels llocs on anar a esmorzar de forquilla a Catalunya.
0: Fem una cosa, dimarts 13, comencem amb bon peu. Ara mateix, els que sou part del Club de la Solució, us reenviem aquest mapa interactiu que hem generat nosaltres a base de les vostres recomanacions. Vàrem fer un programa dedicat als esmorzars de forquilla, vàrem recollir tot el feedback que ens veu passar via telèfon, via WhatsApp, via xarxes socials, i vam fer un mapa de tots aquests restaurants amb esmorzars de forquilla. Ara mateix l'enviem al Club de la Solució. Re, en 5 minuts. Si no formeu part del club, al 677-38-77-19, vull formar part del club. Un WhatsApp. Us entrem al club i allà tota aquesta informació en exclusiva.
2: És que casualitats de la vida, ara mateix, el Tot es mou de l'Helena García Madero, estan recomanant que, si us plau, els àpats més contundents han de ser l'esmorzar i el berenar, perquè el dinar i el sopar, doncs així els pugueu fer més lleugers. És increïble. Quina fantasia.
0: El control tècnic, el mestre, el Víctor Villar, a la peixera, en Nil Via, la Viena Gasa i la Lídia Discípio. Dimarts, la solució té un nom i el sap tothom. Brigitte Lamour, molt bon dia.
3: Bon dia, radioients i radioientes.
0: Com estàs, estimada?
3: Feliça, nena, aquest dijous, afortunadament. Una servidora... Ah! 121
0: anys. 121
3: anys? Ja, cap i cua.
0: Si
3: jove. Santa Teresa.
0: Ai, nena.
3: Ara que sapigueu que és un número 1.
0: Doncs deixem-la per felicitar, Víctor. Posa-li uns aplaudiments. Felicitats.
3: Gràcies.
0: Moltes felicitats, Brigitte, per aquest 121.
3: Vaig néixer el 1905, el dia Santa Teresa, i molt feliç. Per cert, els meus nebots van estar recollint, van fer la sega de l'arròs, a 15 dies a Deltebre, i gràcies al programa, de primera mà li van dir als meus nebots que escoltaven i que s'ho prenien nota de tots aquests llocs.
0: Home, per favor, un aplaudiment també pels nebots de les Terres de l'Ebre de la Brigitte.
3: Bravo.
0: Ja ho sabeu, si us truquen i us pregunten què escoltes, cada dia a la una, la solució amb servidora de vostès, l'Elisenda Carot.
3: Lo de l'Elisenda, me diuen a mi.
0: Ho digueu això quan us truquin
3: l'Elisenda.
0: Lo de l'Elisenda. Avui, un d'aquells programes que us agraden. Avui portem una solució relacionada amb el patrimoni cultural. Avui tornem a fer un especial d'origen històric de les expressions populars.
4: La solució amb Elisenda Carot. A Catalunya Ràdio.
0: Què vol dir que una situació o una cosa se'n va en orris? Orris és un lloc, és un estri. Què carai és un orris? Mm. Per què diem que els calaixos estan eixuts si els carrers estan mullats? És veritat que si plou nosaltres comprem menys? I per què diem que algú neix amb un pa sota la xella? O que algú és un tros de pa? Mm. I anar de bòlit. Que carai, és un bòlit. Doncs mireu, la solució a aquestes i altres preguntes les té una especialista en la matèria, la referenyera nacional de Catalunya, la nostra col·laboradora a la solució, Marta Pérez Verge. Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Com estàs, estimada?
5: Ai, feliç, com sempre, que sóc aquí.
0: Ai, i aquesta cobla que ens acompanya sempre la Marta.
3: Sí, és que
0: ella...
3: això és fer cultura, nena.
0: Clar que sí.
3: Bé, ella és llum.
0: És llum, és que la...
3: La nostra cultura.
0: La Marta és bastanta llum a la vida en general. La Marta és periodista, és estudiosa de dita, refrans i cultura popular i ha recollit la seva feina en el seu llibre Peti qui peti, que ho peta també en vendes, sapigueu, que segueix allà sempre arranquejant. Peti qui peti, regals de l'amic invisible. Jo ho torno a dir, ja ho vaig dir l'any passat, però és un regalasó per l'amic invisible.
5: Sí.
0: Escolta'm, Marta, avui parlarem d'unes quantes dites, uns quants refranys. Farem una crida també, les persones que vulgueu interactuar amb la Marta. Avui ho fem a l'engròs, Avui parlem de dites i refranys en general. Què preguntem, Fran?
2: Mira, avui, a través de les vies de contacte habituals, que ja les teniu ja sabudes, però que de tant en tant va bé recordar-les, el telèfon del directe és el 93-201-7474, si voleu parlar amb nosaltres, i després hi ha el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19. Aquest que, aprofito, esteu fent servir per demanar-nos formar part del club, ho demaneu, i allà hi trobareu doncs, la mapa d'esmorzars i altres coses que...

0: al Club de la Solució. Mira, avui us demanem una cosa domèstica. Quin refrany feu servir més a casa vostra? Perquè totes les famílies tenen aquell refrany que fan servir més d'una vegada o que el tenen com a refrany crossa o expressió popular crossa, no?
1: Ara, ara.
0: Qui no té un all té una ceba. Per Lluís s'ha de patir. O
1: a cal sabater, a cal sabater, sabates de paper.
0: Doncs mira,
2: mira jo aquest, dic, aquest era el teu, passa, any empeny.
1: Any empeny. Ah, ma mare sempre fa servir vas bé, cirerer.
2: Ai,
1: vas bé, cirerer.
3: Sempre dic cosa dolenta fora del ventre.
1: Ai, epa. Quina és la vostra favorita? Va, quina dieu? I si en teniu alguna, que això a vegades ens passa, moltes vegades. Ostres, canvia el referent en castellà. Digueu-nos-ho, sí, perquè la Marta és com un diccionari en potes i ens pot dir com ho diríem en català, que soni més de casa nostra, eh? Al 677-38-77-19 o al 93-201-7474. Abans de continuar...
2: Ai, nena.
1: Víctor, deixa'm l'antena en blanc.
4: Què passa?
1: Dimecres 21 d'octubre...
2: Ai, què passa?
1: La solució... Marxa d'excursió!
2: Nena, on aneu, per favor?
1: Doncs mira, a partir de la una del migdia estarem en directe a la Biblioteca Gabriel Ferrater de la UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona, que em consta que són molt fans de la solució. Per tant, ens fa especialment il·lusió anar a fer aquest bolo amb ells. Ens podeu venir a veure. Ens podeu venir a veure, però hi ha una bona i una mala notícia.
2: Ai, nena, ja estem. Ah, allò de l'aforament, no?
1: Tenim entrades, però... només disposem de 60 localitats.
2: Nena, només, Déu-n'hi-do, ja m'agradaria plenar el teatre.
0: Home, no, 60 seria un emplaguet, no?, que deien abans.
1: Clar, intentarem que siguin una miqueta més, ja apretarem a la gent de l'OPC, ja apretarem a la gent de l'OPC. Però de moment, 60. Això vol dir que ara mateix obrim 10 places.
2: Vinga, va, i com han de fer, nena, com s'ha de fer?
1: Ho poden fer de dues maneres. El WhatsApp de sempre, el nostre WhatsApp, que vull venir al bolo de l'OPC, o ens dieu, vull venir el 21 d'octubre, qualsevol cosa, la Viena i la Lívia us atendran. Per tant, ara mateix correu, perquè obrim 10 places, envieu-nos un WhatsApp, que està rebentant el WhatsApp.
0: Sí, és que saps què passa, que tenim en paral·lel, tenim els esmorzars de Forquilla, la gent que vol ser part de la solució, la gent que està dient el refrany que diuen a casa, i ara s'incorpora al carril addicional de l'operació tornada.
1: Perdoneu, gent, sou fantàstic, perquè us estic fotent un poti-poti.
0: La Marta Pérez Verge és testimoni del que hi ha aquí.
3: Un no parar, un no parar.
1: Voleu venir aquest bolo a la UPC el dia 21 d'octubre, la solució marxa d'excursió a la una del migdia, ens tindreu en directe. Voleu venir? WhatsApp. Ens envieu al 677-38-77-19. Ostres, que jo no tinc WhatsApp, que no sé... Correu electrònic. solucio@3cat.cat, el 3, amb números. Però en principi el WhatsApp el teniu tots, el 677-38-77-19. Vull venir al bolo de l'UPC. Ens poseu, ei, vull venir. Si ens poseu el DNI, el nom complet, ja serà encara millor. Però no us preocupeu, perquè la Lívia i la Viena us contactaran, encara que heu posat vull venir al bolo. No patiu de res. Passarà de tot, hi haurà premis, ens posarem cara, i sobretot recordeu, 21 d'octubre a l'UPC, Biblioteca Gabriel Ferrater, us presentarem, a més en exclusiva, un nou podcast de la ràdio.
2: Oh.
1: A veure, senyora Pérez Verge, comencem parlant de l'expressió, si et sembla.
3: Sí.
1: Anar-se'n en orris. Què en sabem d'aquesta expressió, Marta?
3: Comencem, com deies al principi, per saber el significat d'orris, que és orris.
1: Què és, Brigitte, tu saps?
2: Jo pensava que era un poble del Berguedà.
0: Té nom de poble,
1: eh? Té nom de poble.
0: És veritat. De barranc, no? El barranc d'orris.
1: Un moment, vaig a buscar-ho, eh? Barranc d'orris, de veritat.
2: Però era de Norris.
1: Però clar, Norris... No, orris.
2: Ah, orris. Hi ha Oriols. No, Oriols no.
1: Oh!
2: O rius.
3: De fet, hi havia...
1: El barranc dels Orris és un curs fluvial situat a la comarca de l'Alta Ribagorça.
3: Hi ha molts noms, i sobretot per la part del nord, i ara entendreu per què hi ha molts noms que hi apareix orris. De fet, si voleu, fins i tot encara anem una mica més endavant a saber per què fem servir aquesta expressió.
1: Per favor.
3: Potser, perquè segurament tothom la coneix, però la diem sobretot quan un projecte fracassa, quan uns plans se'n van en l'aire, o una cosa que semblava ben encarrilada acaba malament. Però d'on ve, va? Doncs tenim, com sempre, moltes teories diferents, però comencem per, com us deia, pel mot orri. Segons el diccionari català-valencià-balear, prové del llatí orreum, que vol dir graner.
2: Els Òrrios de Galícia, nena. Que família gallega.
1: Amb els Òrrios, sí, el meu cunyat. Bueno, el meu cunyat és català, però viu a Galícia, sí. La meva cunyada és gallega.
2: Els Òrrios.
1: Allà
2: s'acaben el blat.
3: I d'aquí que hi hagin tants noms i localitzacions on la paraula Òrris hi apareix. També designa Òrris, en l'àmbit ramader, el lloc on munyen les ovelles, on es munyen, i també on s'elabora el formatge d'aquestes ovelles. I com podem relacionar aquest espai amb una expressió que avui fem servir per parlar de fracassos i de coses que acaben malament? No, us haig de dir que no hi ha allò una explicació concloent, però una possible interpretació que s'ha plantejat és que si un ramat s'espantava per l'aparició d'un llop o per l'arribada d'una tempesta i fugia descontroladament, es podia perdre el control dels animals i tot plegat acabava amb un desgavell.
1: Amiga.
3: Aquesta és una de les teories.
1: Aquesta és una?
3: Sí.
1: Mira, ara de seguida connectarem amb una persona que ens pot intentar de verificar aquesta part, aquesta primera teoria. Abans, però, és que estan cremant els telèfons. Oi, avui. Estic suant ja de que no podrem fer cas a tothom que ens està escrivint i que ens ha trucat.
0: No, ja et dic una cosa. Nosaltres anem d'excursió el dimecres 21 d'octubre, però si fóssim Oques Grasses, podríem anar d'excursió. No, podríem anar d'excursió tres vegades més. Quatre
1: vols. No puc creure. És que sota lluitarem perquè hi hagi més aforament. Ara parlarem amb la Marta. Va, Pepita, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Pepita, de l'Hospitalet de Llobregat, quina és aquella expressió que sempre feu servir a casa teva?
4: Bueno, jo el meu pare feia servir, jo ara l'he fet servir, i quan ho dic, me diuen que no m'entenen. És a dir, qui té tions fa estelles.
1: Qui té tions fa estelles. Sí. Oh, i com la interpretes tu, aquesta Pepita?
4: Bueno, el meu pare deia que quan una persona diu, li diuen que té diners, aquesta persona necessita diners, pues els tions són els diners. I les estelles és vendre-t'ho i tindre diners.
1: Epa, epa, espera't, Pepita, verifiquem-ho, a veure, Marta, què en saps d'aquesta expressió?
3: Sí, està documentat que vol dir que qui té finques o altres béns de fortuna els pot adinerar o trobar que li deixi diners amb la garantia d'aquells. I tenim sinònims com, per exemple, en casa que tot hi ha, però on s'arregla el sopar, o qui té canyes té flautes, qui té ovelles té pells...
1: Ah, com volem dir, que si tu maneges, si tu manegues quartos, la cosa és més fàcil.
2: Nena, però això fa les entitats bancàries, si tu tens quartos, que donen quartos, i si no en tens,
1: absolutament
2: no...
1: Absolutament veritat, Brigitta. És així, eh? Els diners criden els diners, allò que diuen. Doncs, Pepita, verificada queda, i gràcies per la teva aportació. Una abraçada, bonica.
4: A vosaltres, que sempre us escolto.
1: Gràcies, preciosa. Si truquen, què escoltes? La solució amb Elisenda Carot, eh?
4: Vale.
1: Adéu, adéu. M'encanta, diu, vale, pesat.
0: No insisteixes, va, ho faré per tu.
1: Helena, Sant Jordi d'Esvalls, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs mira, a casa tenim un metge, o bueno, en tenim dos, i sempre, moltes vegades, ens diuen aquí molt de metge, però a casa del Ferrer, cullera de fusta.
1: Bona aquesta. Mira, aquesta ja te la dic jo, que és el Ferrer, cullera de fusta. La Marta ens en va ensenyar una que a mi m'encanta, que és de cal sabater sabates de paper, que em sembla extraordinària, Marta, eh? I n'hi ha moltes, suposo que n'hi ha més, més variants, eh?
3: Moltes, i de fet amb tu, Elisenda, també el vam modernitzar, i vam dir a cal dissenyador, Comic Sans i Cartró.
1: És veritat. Comic Sans i Cartró, m'encanta. Doncs queda dit, Helena, Sant Jordi, gràcies, una abraçada bonica. Adéu, adéu. Vaja, acabem aquesta primera ronda amb en Josep Maria de Manresa. Josep Maria, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Quina me'n proposes? Quina és la que fas servir habitualment?
6: Pues mira, és una frase que em va ensenyar un senyor que em va ensenyar moltes coses professionalment, i aquest senyor, quan hi havia un problema i proposaves home, això ho podem arreglar així, ho podem solucionar així, si no ho veia clar, et deia, això és com si et pica el nas i et rasques l'orella.
1: Volem dir que no serveix de res, eh?
6: Vol dir que no perdis el temps, que això no te solucionarà.
1: Ostres, m'encanta molt fort, eh? No perdis el temps amb històries, que això no té solució. Josep Maria, aquesta me l'apunto i crec que me la sumo a la llista de les de fer servir a diari. Una abraçada, bonic.
6: Igualment.
1: Fins ara. Adéu, adéu.
6: Adéu, adéu.
1: Això com si et pica el nas i et rasques l'orella. A veure, Fran Domènech, sé que t'he fotut un poti-poti al 677-38-77-19.
0: No, però...
1: Què ens estan dient els nostres oients?
0: L'Alba diu que... la seva expressió és la que fa servir cada dia amb els seus fills. A la taula i al llit, el primer crit.
1: Home, amb els fills, eh?
0: Sí, clar. No és el primer, normalment és el vuitè crit. La Montserrat fa servir s'ha acabat el bròquil.
1: Sí.
0: Aquesta és fantàstica. L'Anna, d'on no n'hi ha, d'on raja. La Sònia, tants caps, tants barrets.
1: Bé.
0: I després la Rosa, tota pedra fa paret.
1: Oh, i aquesta m'agrada molt, eh? Tota pedra fa paret,
0: qualsevol aportació, per petita que sigui.
1: Doncs, és una mica un sinònim de mica en mica s'omple la pica, no?
3: Exacte, perquè és allò, poc a poc es va aconseguint allò que es vol.
1: Mireu, va, podeu dir la vostra, el 93-201-7474, el 677-387-19. Fem una pausa, anem a la publicitat, i a la tornada seguim parlant d'aquest anar-se'n en orris, les altres teories d'on prové aquesta expressió.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Ja t'han posat el Despacito, Marta.
2: Em
3: passo l'hora ballant, jo. Que això és una meravella.
1: Ja ho sabeu, que avui tenim la Marta Pérez Verge aquí, per tant, vol dir que estem verificant, comprovant i explicant dites, refranys i expressions populars que podeu trobar la majoria recollides en aquest Petiquipeti, el llibre de la Marta. Hem començat parlant d'anar-se'n en orris i hem parlat d'una possible teoria. Ara bé, ja has dit que hi ha diferents versions. Hem parlat d'aquesta relacionada amb la ramaderia, però si no ens convenç, en tenim d'altres, Marta. Quines?
3: Sí. Ara anem cap al món mariner. El diccionari també català-valencià-balear recull un ús relacionat amb els vaixells que, quan naveguen amb temporal, hi ha la mar tan moguda, amb unes onades tan altes, que escombren la coberta. Ens hem d'imaginar aquesta imatge, del vaixell que es belluga,
1: un vaixell que passa l'onada quasi per sota, eh?
2: Exacte. Canya, el Titanic.
3: Doncs, és una imatge que...
1: Això que més que l'onada va xocar,
3: ja directament. Doncs és una imatge ben diferent a la del ramat, però també ens acosta aquestes situacions en què les coses es poden descontrolar. I tot i que també hi ha qui diu que ve dels esculls on s'enfonsaven els vaixells, que els mariners n'anomenaven orris, haig de dir que he buscat si existeix aquesta excepció, però no l'he trobat a cap diccionari. Podria ser que dins del món mariner s'utilitzés. No l'hem trobat documentada a cap diccionari que digui que orris és un sinònim d'escull. Però és que, a més, orri amaga encara un altre significat.
1: Ai.
3: Tant en orri com a orri poden voler dir també, quan estem parlant, en gran abundància, a dojo o a doll. Es pot fer servir en el sentit de a granel, quan parlem de productes que es transporten o s'emmagatzemen sense envasar, per exemple. Traginem el peix en orri, no? Que el transportem sense encofrar-lo ni posar-lo a les caixes de pesca, o, per exemple, enfornem en orri. Quan enfornem la terrissa sense capses, mesurant allò a ull la quantitat de peces que s'enfornen.
1: El broc gros, allò que diuen?
3: Sí, i fins i tot hi ha qui el fa servir com a sinònim de caure o d'anar per terra, anar en orris.
1: Doncs mireu, la Marta és que com sempre ho peta. 93-201-7474. Maria de Sabadell, bon dia. Bon dia, Maria.
8: Em sembla que ja l'havies presentat, no?
1: Maria, a veure què parla la Maria.
8: Però em sembla que m'ha parlat amb el notari.
1: Va parlar amb el notari?
2: Això és una herència.
1: O sigui, la Maria està a punt de donar-me l'herència a mi. Maria de Sabadell, bon dia.
2: Nena, per favor, que estem en directe.
1: Escolta.
8: És que estic en directe.
2: Ara.
8: Doncs ja és allò.
1: Ja és allò, eh? Espera, Maria.
2: Sí, el notari, nena.
8: Sí.
1: Què, nena?
8: Havien trucat a la porta, home.
1: I qui era?
8: Justament ara, escolta.
1: I Maria, què et deia a la porta? Què et deia?
8: Un que és nou al bloc que es venia presentat.
1: Ai, mira que maco, escolta.
2: I t'ha portat un pastit d'aràndanos.
8: I a mi que m'importa, tu, mentre es porti bé,
1: Home, Maria, haver aprofitat, que potser es portava panellets a 200 euros al quilo, nena.
8: No portava res, no, ja ho he mirat. Ja ho he dit, si no, res. No portava res.
1: Va, Maria, anem per feina, tu.
8: Algun mal de cap, potser.
1: Potser sí, esperem que no. Maria de Sabadell, a veure, quina és l'expressió que feu servir a casa teva?
8: Quan teníem mal de cap o mal de panxa o així, la meva àvia sempre deia, això no és res, passat per la nit, tot serà bonic.
1: Ah, mira, Blena, si superes la nit, ja la cosa va millor, eh? Marta, tu la coneixies, més, aquesta?
3: No la coneixia, però és veritat allò, que diuen que quan descanses, dorms, normalment la cosa millora, no sé que sigui...
1: És veritat, que la nit tots els monstres són més grans, eh? Sí, després quan et lleves dius, no era per tant.
2: No era per tant.
1: Maria de Sabadell, escolta'm, l'apuntem en nom teu i en nom del teu veí, també. Una abraçada. Zara, adéu.
3: Gràcies.
1: Anem a la Núria, de Castellà del Vallès. Núria, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: A veure, quina me'n proposes?
9: La paciència és la mare de la ciència.
1: Oh, ah, la paciència. Mira, t'he de dir, Núria, que aquesta la feia servir ma mare quan ens desesperàvem tots.
9: Jo li feia servir molt amb els meus fills.
1: Veus?
9: Quan sí, posaven neguitosos també, que no els sortien els deures o el que fos, els deia, ja està sempre amb el mateix.
1: També et dic que a mi quan ma mare em deia la paciència és la mare de la ciència, ja deia, sí, home, sobre que estic histèrica, digue'm tu que la paciència és la mare de la ciència. De veritat, eh? Aquesta, a què es refereix, Marta? És evident, no?
3: Home, sí, que al fi, tothom hem de tenir paciència i fer les coses a poc acaben sortint, però és que jo aquesta sempre l'he dit diferent. I he dit l'experiència és la mare de la ciència, en comptes de la paciència.
1: Epa, doncs no sé quina m'agrada més, eh?
3: Segons l'ocasió podem fer-ne servir una o l'altra, vull dir que com que són en moments diferents que la podem utilitzar, però m'ha fet molta gràcia que digués la paciència, perquè és veritat que també es diu, però també...
1: Les dues, clar.
3: Sí.
1: Doncs, Núria, queden apuntades, com les més habituals que fem servir els catalans. Una abraçada, bonica.
9: Gràcies,
1: adéu. Adéu, adéu. I abans hem dit, a veure, aquestes dues teories d'anar-se'n en orris, doncs verifiquem a veure amb una persona avesada a conviure amb ovelles si sap alguna cosa d'aquesta primera teoria que ens ha mostrat la Marta Pérez Verge. Marc August Muntanya, molt bon dia.
10: Hola, bon dia, molt content d'estar aquí.
1: Gràcies, Marc, per atendre'ns. En Marc August és pastor, també és codirector del podcast Camí de Cabres de Catalunya Ràdio, que recordareu que vàrem presentar aquí,
0: sí,
1: a La Solució. Ho vàrem fer des de Mollerussa i va ser una experiència extraordinària. Escolta'm, Marc, Marc August, la paraula orri es refereix a un lloc on es munyen les ovelles i es fa el formatge. Com el pots descriure, aquest lloc?
10: Bé, es refereix a això, sí i no, diria.
1: Epa, epa!
10: Un orri és la paraula que defineix un espai a la muntanya, normalment, o a mitja muntanya, que eren les construccions de pedra on es munyien, o també la mateixa paraula es feia servir per descriure els llocs on es deixaven madurar els formatges.
1: Uh-huh.
10: És a dir, petites construccions de pedra on els formatges que s'acabaven de fer es deixaven madurar.
1: I si plovia, tant, què passava, Marc August?
10: Eren construccions cobertes i tapades.
1: Ah, val.
10: S'entén, sí, sí. Era com una petita nevera rural, per dir-ho d'aquesta manera.
1: Amic.
10: I els orris, sí, eren unes petites construccions que tenien un passadís estret per on les ovelles passaven d'amunt en una i el pastor es podia ajupillar i anar-les munyent d'una en una.
1: Ah, estrets perquè no es poguessin moure, diguem-ne.
10: Ah, exacte, perquè fos més fàcil de fer passar el bestiar i de poder-les munyir.
1: I Marc August...
10: També s'ha de dir que hi ha qui diu orri per referir-se a totes les cabanyes i barraques de pastors que hi ha a la muntanya, és a dir, totes aquestes construccions de pedra seca. A vegades hi ha gent que les anomena orris, però per ser exactes, l'orri és l'espai destinat a la llet i al formatge, és a dir, allà on es munyia i allà on es guardava el formatge.
1: I saps si se'n conserven en perfectes condicions a Catalunya, d'aquests orris?
10: En perfectes condicions jo diria que no, però de conservar-se se'n conserven, sí. En trobem restes, el que passa és que, com que eren construccions efímeres i en el temps, perquè es feien servir poc temps i estaven en llocs una mica aïllats, doncs, clar, se'n conserven moltes vegades les restes, que si no ho saps, tu segurament passes per allà i no ets conscient que allò és un orri.
1: I ara estava pensant, clar, es munyia les ovelles a la mateixa muntanya, no?, en aquests orris, i allà mateix es feia el formatge i s'hi deixava, és a dir, es manipulava tota la llet i es deixava allà quallar per després manipular-la, o no?
10: És a dir, tu munyies les ovelles, feies el formatge i deixaves el formatge que madurés.
1: Allà mateix, eh?
10: O bé que madurés, o bé feies el tupí, que és agafar els formatges i els deixaves amb aigua ardent perquè fermentessin.
1: Ah, mi, carai, tu hauríem de fer un tallar d'això,
10: manera, eh? Al final, el formatge és una manera de conservar la llet, clar, no és cap altra cosa que això.
1: Clar, perquè si no te la podies consumir a la velocitat que requeria. Marc August...
10: Heu de pensar que els orris es munyia a la primavera i, per tant, era el moment que les ovelles pujaven cap a muntanya i normalment estaven en llocs una mica apartats. Que d'aquí també l'expressió, no? Perquè els orris no estaven al costat de casa.
1: Jo no em vull inclinar per cap de les dues opcions que ha plantejat la Marta. Però aquest, que estiguessin... Home, bàsicament ens ha donat la clau ara en Marc August, de dir, si estaven allà on Jesús va perdre la sabatilla, saps? Potser té sentit d'anar-se'n a orris.
10: No els veieu al costat de casa, no. Més aviat estaven a la muntanya i en lloc una mica on hi havia el bestiar, evidentment. Però...
1: Acordem que ens quedem amb aquesta o no? Ens quedem amb aquesta. Marc August Muntanya, pastor, també codirector d'aquest podcast, recupereu-lo, val molt la pena, eh? El Camí de Cabres, el teniu a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies, una abraçada, bonic.
10: Gràcies a vosaltres.
1: Fins ara.
2: Vela, chao. M'encanta, nena. Una història d'amor tan maca que l'heu utilitzat els que no ens estimen. perquè no saben el que diu la lletra.
1: Ai, senyor, el Belachao, eh? Ara parlem d'un refrany que té a veure amb la pluja i amb les seves conseqüències. A veure, ho vàrem poder tastar la setmana passada. De fet, el divendres passat, no l'altre, especial aiguats aquí a Catalunya Ràdio, dilluns també a diferents zones de Catalunya amarades, vam poder veure les conseqüències de la pluja, malauradament en alguns casos. Però parlem de pluja, Marta, a veure.
3: Va, sí. Avui el refrany que us porto és un refrany que, a més a més, s'ha sentit molt aquests dies, i és carrers mullats, calaixos eixuts. Que és aquesta dita que ens diu que una meteorologia adversa comporta que la gent, doncs, es quedi a casa i que els comerços estiguin buits i, per tant, no tinguin beneficis. I, de fet, hi ha qui la continua i diu: carrer banyat, calaix eixut, dependent content, i amo fotut.
1: Perquè dependent treballa, no?
3: Treballa, però clar, l'amo no fa diners. No fa calaix.
1: M'encanta. Ara de seguida ho comprovem. Abans, però, us recordo els telèfons, 93-201-7474, si avui ens voleu dir quina és la dita, l'expressió popular, el refrany que feu servir a casa vostra. També ens ho podeu fer saber a través del 677-38-77-19.
0: És curiós perquè el Josep Maria fa servir una expressió popular, jo diria que no és cap refrany, que diu que tot el que es pot arreglar amb diners és barat, que la va prendre el seu pare.
1: Ostres, és que estic... No, estic molt d'acord. És allò de... Sí? Val tants diners. Si els tens, no és problema. El problema és no tenir-los.
2: I més en temes de salut.
1: I, no? Per altra banda, és temes de salut, tant de bo. Mira, quants ens deixaríem allà tota la hipoteca, no?, si poguéssim solventar algunes de les coses.
3: Sí, perquè justament la salut...
1: Malament ens iguala, eh?
0: Abans parlàvem de la paciència i la mare de la ciència. La Montse diu que a casa seva fan servir el poc a poc i bona lletra.
3: Oh, i tant!
0: I el qui dia passa, any empeny.
1: Ah, aquesta com tu, oh,
2: sí, perquè és intel·ligenta.
0: I després la Sandra, aquella, que també hem sentit en alguna ocasió, de qui no té feina, el gat pentina.
2: Oh, i tant!
0: I per cert, ja que parlem d'animals, la Lídia fotre't de lloros quan algú cau. Diu, fem servir a casa constantment.
1: Aquesta també la fem servir.
0: De lloros.
2: És veritat, on ve això de lloro?
3: Però això és una distorsió que es va fer de la paraula. És oros, és tu caus i et pots de morros, i llavors ja va haver-hi, a vegades passa amb la llengua i amb les expressions, que busques paraules semblants i amb els anys van canviant, però d'oros ha canviat cap a lloros.
1: Però com d'oros? O sigui, et fots de morros.
3: Sí.
1: I els morros amb els oros, què tenen a veure aquí?
3: Perquè...
1: No. Clar, de morros d'oros...
3: Bueno, perquè té diferents significats.
2: Com que s'adapta, no?, però... el vocabulari. No.
1: Ah, que no fos tallant la paraula per darrere. En plan,
2: però
1: morros,
2: ara també ho fan aquestes nenes que fan reggaeton. També les esdrujoles se les mengen amb patates.
3: Perquè són els...
2: Perquè
3: no,
2: rimi,
3: en
2: no?
3: aquest cas, els oros són els forats del nas. I llavors tu caus de morros i caus amb el nas cap a terra.
1: Ah, amiga, per tant.
3: Dic, és com caure de... Ja, diem de morros perquè et mirem la boca, però oros, en aquest cas, ens fixem
1: nas,
3: amb el nas.
1: Amb els narius.
3: Exacte, són els oros.
1: Per tant, és incorrecte, això de lloro?
3: No, és correcte en el sentit de que al final l'evolució és com allò, tocar el dors, que ve de tocar el dors, que és de tocar l'esquena.
0: Del cavall.
3: Del cavall. Ah. Llavors va evolucionant, es perd, cau aquesta R i acabem dient tocar el dors, i no té res a veure amb el número dos. Doncs aquí,
0: fantàstic.
3: Caure, no?
1: Jo pensava que era pel nas així, de lloro, saps allò, el bec, el lloro.
3: Mira, al final, ja està, ja el tenim.
0: Per cert, tenim una pregunta, tenim preguntes també per la Marta, que és que la Paula ens demana si podem explicar l'origen de l'expressió "això és de l'any de la picó".
1: Home!
3: Sí, aquesta és maco, perquè sí, a més està, sí, ens hem de situar en un moment molt concret, que és a Catalunya el 1471, que és quan els catalans van patir un any de molt males collites, sí, que va portar cap a una fam extrema, on a més li hem de sumar una plaga de puces, que d'aquí, que es digui l'any de la picó, que de fet l'expressió completa era que és de l'any de la picó que tothom gratava.
1: Uau, la picó.
2: Sí, nena.
1: Uau, estic fent... Quin any has dit, Marta?
3: 1471.
1: Encara no s'havia descobert Amèrica, eh?
2: Bueno, jo
1: no hi era. Qui diu descobert?
2: Jo no hi era, però la meva colonitzat, no?
0: Envaït.
1: Exacte, envaït. Pau, més preguntes.
0: No, mira, la Carolina obre un camí que ja va avançar, ja us explicaré per què. Diu, a casa meva, quan algú està distret, se li diu que sembla que vingui d'Arbeca. I aprofito per dir que...
1: Sembla que baixis d'Arbeca.
0: Que l'any passat, a la primera temporada de La Solució, l'11 de novembre, concretament, això ho he mirat, eh? No és que s'aquí de memòria. No, vam fer un programa amb la Marta, sí, Pérez Verge, sí, sobre expressions populars i refranys de rivalitats entre pobles.
2: Sí.
0: Que el recuperin, també, perquè segurament hi sortia, doncs, molta gent d'Arbeca, i sortia molta gent d'Arbeca, sí, i també, doncs, molta gent de Sabadell.
1: Deixeu-me tornar un momentet. A carrers mullats, calaixos eixuts, és veritat això, parlem de pluges convencionals, això sí, però les pluges fan que anem menys a comprar als comerços. Montserrat Berenguer, molt bon dia.
11: Bon dia.
1: La Montserrat treballa al forn del port del Pont a Molins de Rei, és part de l'Associació de Comerços de Molins de Rei. Escolta'm, fa una setmana que patíem un episodi de pluges intermitent. Tu notaves que venia menys gent quan plovia o notes que ve menys gent al forn quan plou a Montserrat?
11: Sí. Mira, t'haig de dir que aquest forn fa 90 anys que hi és, i això jo ja ho sentia amb el meu padrí que va començar.
1: Ah, amiga, per tant és una dita que es confirma.
11: Sí, i jo pensava, quan era petita, què voldrà dir això? Doncs pues ja ho sé.
1: Ja ho has viscut. Per tant, tu quan et lleves i dius, ostres, humitat, pluges, avui ja sé que els llonguets me'ls emportaré sota el braç, no? Mm.
11: Exacte. També t'haig de dir que quan diuen mal temps, llavors és al revés. La gent compra més pa...
0: Per previsió.
11: Les iaies per lo de Nadal.
1: Ai, m'encanta aquesta. Clar,
11: però
1: no
11: només les iaies, eh?
1: Sí.
3: Que són previsores.
0: Perquè són previsores nosaltres.
1: Els jovens després ens passa que acabem menjant el pa congelat o aquell pa.
3: O sense pa directament.
1: O aquell pa que deixes 2 segons fora d'on sigui i ja és xiclet, no? O sigui, bàsicament les iaies preveuen més, escolten més i van a comprar pa per fer calaix, per si venen maldades, no?
11: Sí, però ja et dic allò dels calaixos eixuts i els carrers mullats, calaixos eixuts, és veritat. Però ara també hem d'afegir, jo penso, que l'estiu, aquest estiu també he fet estragos. Tanta calor, la gent no sortia, eh?
1: L'hauríem d'adaptar, eh? Calaixos roents, carrers roents, calaixos eixuts, també podria funcionar, no?
3: Dolents, no?
1: Exacte.
0: Roents, dolents.
1: Oh, carrers dolents.
11: Bueno, jo ho
0: deixo dit,
11: eh?
0: Sí.
1: Mira,
0: carrers roents...
1: L'apunto, a veure, carrers...
0: Calaixos dolents.
1: Roents, calaixos dolents. Home, la compro, eh? Marta, pendent-te'l.
3: Vinga, va.
1: Calaixos dolents. Carrers roents, calaixos dolents. Equivalent al carrers mullats, calaixos eixuts, doncs el mateix quan fa molta calor. També és veritat que... A veure, Montserrat, no et fa gaire de gust quan fa molta calor de dir posa'm aquella baguette o aquell tronquet que acaba de sortir del forn, no?
11: Exacte, tot ajuda.
3: I pobres també ells.
11: Calor de fora i calor de barra no ajuda gent.
1: Exacte, i allà dintre que deveu estar fetes un musclo, no?
11: Sí. Pobreta. Ara comencem ja a tenir la porta oberta, però fins ara no, eh?
1: Ai, Déu-n'hi-do. No. Montserrat Berenguer, la podeu trobar, al forn del Pont a Molins de Rei. Servidora, vostès us diu que... És com anar a un forn de tota la vida, d'aquells clàssics. Se fa olor pa de veritat, no del pa de mentida que ens inventem.
0: Normal.
1: Gràcies, Montserrat, una abraçada.
11: Gràcies.
1: Fins ara. Adéu.
0: Aquesta no me la sé.
1: Jo tampoc. Quina és, Víctor, aquesta?
0: Ah, sí, la de la Rosalía, nena.
1: Quina de la Rosalía?
3: El
1: Fucking Money Man. Ah, el Fucking
0: Money Man.
1: El Vull ser milionari, és veritat.
0: Escolta, jo...
3: Perquè això... Jo que em passo el dia ballant, aquí.
0: Vinga.
1: La Marta ha vingut aquí a classe de Zumba. Per favor, torna'ns a facturar, Marta.
3: Home.
1: Va, parlem amb en Pere, de Cabrera de Mar. Pere, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: Quina expressió fa servir tu, que mai no falla?
12: Mira, et faig una petita coseta. L'experiència és la mare de la ciència i cosina de la prudència.
1: Sí. Bravo.
13: M'agrada molt aquest doble salt.
1: M'encanta.
12: Bé, el meu és... Qui no treballa no menja ni va mudat el diumenge.
1: Oh, boníssima aquesta. És una mica veritat, perquè clar, no menges, ja no et dic que no tens quartos ni per mudar-te el diumenge, saps? Qui no treballa no menja i no va mudat el diumenge.
3: Sí, també d'aquesta jo en tinc una que es diu també, que és a qui jeu i no treballa molts cops badalla. Perquè senyor...
1: Badalla perquè no pots menjar, bàsicament. Tu ves badallant, no? Pere, de Cabrera de Mar, gràcies per la paciència, que és la mare de la ciència. I gràcies per escoltar-nos. Una abraçada, bonic. Adéu. En Josep Maria, de la Pobla de Segur. Bon dia, Josep Maria.
14: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Josep Maria?
14: Bé.
1: Hosti, quina veu, nano de ràdio, eh? Cotà. Josep Maria, quina ens proposes? Quina dita ens proposes?
14: Mira, el meu pare, quan jo era petit, sempre li havia sentit dir panxa prima, fora son.
1: Panxa prima, fora son. Aquesta m'has enganxat, Josep Maria. Aquesta no la conec.
13: No, el Pallars,
1: panxa prima, fora son.
14: L'apuntem. Sabem moltes coses.
1: I a què es referia el teu pare, Josep Maria?
14: Doncs que s'ha de menjar.
1: Boníssim. M'encanta.
14: Dormir una panxa prima, malament.
1: Ah, és veritat, no concilies la son, que li diguin a tots els pares i mares de canalla petita. Ara ho investigarem, a veure si trobem més bibliografia. Panxa, prima, fora son. Josep Maria, gràcies per trucar-nos. Una abraçada.
14: De res.
1: Fins ara, guapo. Adéu, adéu.
0: Mira, ell escriu una dia. Ell truca des del Pallars Jussà, en aquest cas, però l'Eric, que és el Pallars Sobirà, té una altra dita, també, que per dir que ha estigat molt en fer alguna cosa, per exemple, que diu que quan es mor el Pasqual li porten l'orinal.
3: Ostres!
1: Com?
0: És fantàstica.
1: Quan es mor en Pasqual li porten l'orinal. Em sembla un bon moment. A bones hores,
0: no? L'hauríem d'haver portat abans.
2: Mira, aprofitem aquest Pasqual perquè una servidora sabeu que va estar 19 tota la vida de carnissera.
1: És veritat, nena, que tu vas ser carnissera a mercat.
2: Jo sempre, quan un ganivet no talla, digue, aquest ganivet va matar el Feliu i encara es viu.
1: Ah, boníssim, s'han de filar els ganivets, eh? Vigileu, després.
2: Jo faré ganivets. Ja vam parlar del que s'ha de fer si hi ha ferides a les cases.
1: Recupereu també aquest programa.
2: Va ser un èxit, nena.
1: Farem segona edició.
3: D'aquesta, a casa sempre havíem dit, quan fou mort, el combregaren.
1: Mira, a bones hores.
2: Sí, això passa també aquí amb la cultura, nena. Quan es mor algú és quan li fan els homenatges. Sí. Aviam si es fem en vida.
0: Jo he de dir que hi ha moltes dites relacionades amb la feina que ens han enviat diversos oients. L'Isaac diu, fem-ho bé, que malament ja hi queda. Així com per defecte. I el Xavi diu que la seva feina fan servir aquest doble salt que dèiem. Ai, senyor, tanta roba i tan poc sabó i...
2: Tan
0: i afegim
2: que la vol el senyor rector.
0: I ben neta que la vol el senyor. Sí, no rector en aquest cas, però un senyor.
3: Sempre l'havia dit amb el rector, també.
1: Ai, senyor, vinga, va, fem una pausa per la publicitat i a la tornada resolem més dubtes amb la Marta Pérez Verge i parlarem de què vol dir anar de bòlit. Ara tornem.
7: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
1: 12 minuts i seran les 2 del migdia. Ui. De seguida seguim parlant de refranys, però abans, dimecres 21 d'octubre, la solució, marxem d'excursió. Una tornada guai. És que m'està dient molta gent a través del WhatsApp, a través del Fran Domènech, que no ho hem sentit. Què hem de fer? Què hem de fer?
0: Sí, perquè la gent té ganes de dir que hi havia una mica de sarau aquí, entre el Club de la Solució, els esmorzars de Forquilla i els refranys, i, clar, no saben què passa el 21 d'octubre.
1: Centrem-nos. 21 d'octubre.
2: És un dimecres.
1: 21 d'octubre, dimecres, sí. Estarem en directe a la 1, presencials, ens podeu venir a veure a la Biblioteca Gabriel Ferreter de la Universitat Politècnica de Catalunya, bravo. Barcelona. Bravo. Per tant, si voleu veure'ns en directe a tot l'equip de La Solució, fem un bolo el dia 21 d'octubre a la 1 del migdia,
0: sí,
1: com sempre.
0: Sí, normalment sí, a la 1.
2: I què s'ha de fer, si vols anar-hi?
1: Mira, si vols anar-hi, només dir-vos que tenim només 60 localitats. Sí. Per tant, ara obrim una altra tanda. Sí. Heu de ser ràpids a través del nostre WhatsApp, d'acord? El 677-3877-19. Vull venir al bolo de la UPC. Vull venir al bolo de la UPC. Doncs envieu un WhatsApp. Que el WhatsApp no em va bé, que no sé què... solucio@3cat.cat, el 3 amb números. Guardeu-vos la plaça, insisteixo, només hi ha 60 places. Els més ràpids que us apunteu cada dia podeu optar a tenir una plaça, evidentment, doble. Vosaltres, més acompanyant. Per tant, si voleu un planasso el dimecres dia 21 d'octubre, ja ho sabeu, escriviu-nos ara mateix al WhatsApp del programa o bé al correu electrònic. Digues, Francesc,
0: no, què passa? Que no hi truquin al telèfon.
1: Ah, no truqueu, no truqueu.
0: No, perquè hi ha diversos oients que han trucat i algun que ha fet una videotrucada, també.
1: Fantàstic.
0: Mira, haguéssim entrat en directe i haguéssim parlat amb tu. L'Alba, per exemple, mira, en relació a aquest bolo que fem...
1: Què diu?
0: Fa servir un refrany a casa seva que va perfecte, que és qui no arrisca, no pisca.
1: Qui no arrisca, no pisca.
3: Que sí, s'ha de fer això.
1: Arriscar, vinga, nena. Va, posats a arriscar, ens queden 10 minuts i volem fer moltes coses. Tenim temps per parlar de l'expressió anar de bòlit, Marta, anar de bòlit.
3: Sí. Primer, deixeu-me fer una petita matització, perquè l'expressió s'escriu amb T final, bòlit.
2: Bòlit.
3: I no bòlit amb D. Són dues paraules homòfones, és a dir, que sonen igual, però tenen significats diferents. Un bòlit amb D és un meteor que travessa l'atmosfera i també anomenem així popularment un cotxe que va molt ràpid, com ara un bòlit de Fórmula 1.
1: Però jo pensava que anar de bòlit era amb D i era perquè anava molt ràpid, perquè anaves molt tard.
2: Jo també, nena.
3: Doncs no. Bòlit amb T és un tros de fusta acabat en punta, que es fa saltar d'un cop en un joc tradicional.
1: Amiga.
2: Sí, allò de picar.
3: Exacte.
2: Amb una cantonada.
3: I què tenen a veure l'una amb l'altra? Doncs, segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, bòlit és una variant de bòlit amb D per comparació amb aquest aerolit, que no se sap on va, aquest meteorit.
1: Ve del mateix lloc, no? Diguem.
3: Ah, exacte. Ah. L'origen és el mateix, però són dues paraules diferents i l'expressió ha agafat la de bòlit amb T. I la imatge és molt gràfica, eh? Igual que un objecte que surt disparat i acaba caient en un lloc imprevisible, el bòlit també pot sortir volant i anar a parar allà on menys t'ho esperes. Jo crec que aquesta imatge ens ajuda força a entendre l'expressió aquesta d'anar de bòlit, que la fem servir quan anem atrafegats amb presses amunt avall sense acabar de saber ben bé on anem o què hem de fer, com aquest joc tradicional del bòlit, que surt disparat i no sempre allà on voldríem.
1: Tu havies jugat això, perquè com que tens més anys que anar a peu...
2: No, i tot era rústic i jugàvem al carrer, llavors, clar, amb un tros de pal i un altre més petitet. A més, no me recordo que diem una frase, crec, abans de picar. Ah? Llavors es picava en un extrem i llavors allò saltava.
1: Amic, doncs espera, preguntem-li a una persona experta, Marta. Digues, digues.
3: No, que anava a dir que, a part, que potser hi ha persones que diuen bòlit, doncs depèn de la zona, té diferents noms, perquè també se'n diu bèlit, piquipala,
2: piquipala
3: o piqui, segons el territori. I també, a més, fa molta gràcia perquè és un joc que és tradicional català, però és que, a més, també es juga fora, i en anglès, per exemple, a Anglaterra es juga el tipcat, o a Itàlia es juga la lippa. I BC segurament tenen algunes diferències, però més o menys, de fet, es fan campionats d'aquí a Catalunya que van cap a Itàlia a jugar a la lippa.
2: El piqui-pala jo havia escoltat,
1: campionats,
2: nena.
1: Campionats de lippa, nena, t'hi has d'apuntar. Va, parlem amb un expert en la matèria, l'Àlex Nubials. Molt bon dia, Àlex.
15: Hola, bon dia.
1: L'Àlex Nubials, l'haureu sentit també aquí a La Solució, és director del Petit Sapiens, la revista de Bacus per a joves lectors. Àlex, tu com a expert en joc, la Marta ara ens explicava, ens explicava una mica, ens feia una... allò, ens posicionava el terreny. Però tu què en saps? D'on prové exactament aquest joc? Com s'arrela aquí a Catalunya?
15: Bueno, es veu que aquest joc ja hi jugaven els antics romans. Que la cosa és antiga, no? És un joc que, a més, com ella deia, es juga a tot el món, a les Filipines i a l'Índia també hi ha variants. Perquè segurament perquè és molt fàcil de posar-s'hi, no? Només necessites un trosset de fusta com un cilindre, no? Més o menys de la mida d'un puny, que li fas punta a les dues bandes i llavors piques amb un altre bastó i el fas saltar a l'aire i llavors el piques per segon cop mentre és a l'aire per enviar-lo el més lluny possible. I hi ha un altre equip que l'ha d'atrapar a l'aire. Si l'atrapen a l'aire, eliminen el picador, diguéssim.
1: No? Perdona, una mica com el... Anava a dir, és l'inici del béisbol, no?
3: De fet, tinc entès, no sé si és així, Àlex, que algunes zones de Catalunya, fins i tot, perquè jugaven molt també les dones, feien servir aquelles pales de netejar la roba, perquè tenien una mica d'amplada, i llavors així els podia servir com de pala.
2: Era la d'espolsar els matalassos.
1: Sí. Ah, amiga.
15: Li diuen la cana, i és ben bé aquesta forma, i s'assembla molt. Segurament li robaven a... No sé, o la dona anava a jugar-hi o el nen li robava.
3: Exacte,
15: la mare,
3: sí.
15: I se n'anava a fer una partida, no? Ja pot ser.
1: I es pintava alguna ratlla a terra o alguna cosa similar per marcar com on havien d'arribar els jugadors de l'altre equip, o era més lliure, no era tan béisbol?
15: No, l'únic que necessites és com una base plana on posar el bòlit, no? Perquè si fos picar a terra igual l'ensorraries, no? Llavors normalment fan servir com una base de fusta rodona també, que és per fer-lo un salt en l'aire i llavors és tirar-lo el més lluny possible. O sigui que una esplanada ben grossa és el millor que pots fer servir.
1: No sé si hi havia algunes zones a Catalunya on era més popular aquest bòlit.
15: Bueno, ara aquest joc s'estava perdent i hem de dir que als anys 2000 hi va haver una associació del CIS de Girona, que el van recuperar i s'hi dediquen força, fins al punt que aquest any han celebrat el 22è campionat del món.
1: Ostres! No repeteix-nos, Àlex.
15: Repeteix-nos
1: el nom de l'associació, perquè just s'ha tallat quan ho has dit. Ho dic per si hi ha algú interessat a la zona de Girona d'apuntar-se a jugar a bòlit. Com es diu l'associació?
15: L'Associació Cultural del Joc del Bèlit. Ells fan servir l'altra manera de dir-ho. Del barri de Sant Narcís, a Girona.
1: Bèlit del barri de Sant Narcís. I què necessites per ser un gran jugador de bòlit?
15: Una colla d'amics i un parell de bastons. O sigui, que
1: és un més, no?
15: I també una mica de... no sé com dir-ho,
2: Destresa.
15: De tenir poca por, eh? Perquè ostres, és un joc que, segons... Quan, a YouTube n'hi ha alguns vídeos i, clar, quan el llencen en l'aire i li foten la garrotada, doncs, sí. De fet, ara es posen com aquella cosa dels soldadors,
1: ah,
15: no?
1: Clar.
15: A la cara.
3: Ben vist.
15: Els que reben, perquè clar, si et ve sobre, Déu-n'hi-do.
1: Home, nen, és que imagineu-vos com una baldufa de fusta massissa que li carden un xec d'hòsties amb un pal i surt disparat. Home, a veure, no sé jo...
3: Exacte, acabat amb punxa per les dues bandes.
2: Ai, ha passat cap desgràcia, nena.
1: Fantàstic, fantàstic. Els catalans fem coses i ens arrisquem també de tant en quant. Déu-n'hi-do, poseu-vos la màscara.
15: Recomanen fer tirada en paràbola una mica, no? No tant d'anar a fer unes maixades, sinó que vingui de dalt, diguéssim, que així també és més fàcil d'agafar i és més divertit, perquè hi pot haver més...
1: No s'hi vol tocar a matar, allò que diuen, eh?
15: Exacte.
1: Àlex Nubials, escolta'm, un plaer, com sempre, parlar amb tu. Una abraçada molt forta.
15: Adéu, gràcies.
1: Fins ara, adéu, adéu. L'Àlex Nubials, director del Petit Sàpiens, una revista que si teniu criatura,
2: oh,
1: recomanadíssima.
2: Nena, i no només per nens, que mira, jo m'ho llegeixo, t'ho diria.
1: Anava a dir, jo també me'n llegeixo.
2: Me'n
1: recordo que vam fer un especial Indians, que vaig dir, mira, el vaig començar a llegir i després em van fer l'altre especial a la Sàpiens, eh?
3: I també vam fer un de Franco, que està molt bé pels nens ja per començar a aprendre, que no es perdi.
1: Va, ja ho sabeu, el 93-201-7474, us diem que ja no acceptem més trucades perquè anem en punt, que hem de deixar-ho amb l'Òscar Fernández. Al Catalunya Migdia, abans però al 677-38-77-19, Fran.
0: És curiós perquè hi ha molts oients que el Josep Maria, el Joan, la Carme, que repeteixen el mateix refrany als seus domicilis. Qui de jove no treballa, de vell dorm a la palla.
3: Molta raó.
2: Imagina't mal ho és, si diuen molt.
0: Sí. La Mercè diu que la dita que fa servir és l'orella és l'embut del cor.
1: L'orella és l'embut del cor.
0: Imagina't. Aquí s'ha de saber de tot. Aquí s'ha de saber paremiologia, biologia...
1: L'orella és l'embut del cor, estic pensant.
3: Perquè rep els sentiments, les emocions, tu sents, no? I llavors entra cap a dins. Al final, el que et diuen moltes vegades, no? El que t'entra per l'orella és el que et repercuteix els ànims.
1: Que et remol. Podria ser això, eh? Doncs mira, ho investigarem i ho intentarem resoldre el proper dia, que per cert et poso deures, Marta, estaria bé parlar, és que com que parlàvem amb la fornera,
3: sí,
1: algun especial de referència que tinguin a veure amb pa?
3: N'hi ha?
1: Milers, no?
3: Moltíssims, però
1: mira,
3: molts.
1: Mira, l'apuntem aquesta.
0: Sí. Ara que dius pa, la Cristina ella fa servir una dita relacionada també amb una menja, que és amb aquesta persona li falta una patata pel quilo.
2: Una què?
1: Una patata pel quilo.
0: Una patata pel quilo.
2: Ara, mira, un bull.
1: Sí. Jo tinc una amiga que diu no és la patata més cruixent de la bossa.
3: I relacionat amb la patata també, hi ha qui diu que és més curt que una escala de collir patates.
1: Perquè no necessites escala.
2: Que fa els dones per acabar el programa, nena.
0: No, mira, una d'alegria.
1: Com acabem?
0: Una d'alegria, la Mila, vinga, que va servir l'expressió irse de picos pardos.
1: Com ho diríem en català, irse de picos pardos?
0: Anar a la festa, no?
1: Marxar de festa, no? Per cert, que el Nil m'apunta, diu, en conjunt, no és la patata més cruixent de la bossa, diu, no és la cervesa més freda de la nevera, no és el llapis amb més punta de tot l'estoig.
2: En fi,
1: hauríem de fer un especial dites, refranys i expressions populars faltones. Va, Marta, que justament l'Optimot recull que la versió d'anar de picos pardos podríem dir anar o fer burina o anar de marxa. Anar de marxa, un clàssic. Ara. Avui aquest especial, refranys, dites populars i expressions populars, com sempre, amb la refranyera de confiança de la col·laboradora de La Solució, Marta Pérez Verge. Gràcies, estimada.
3: A vosaltres, com sempre.
1: Ai, senyora Brigitte Lamour, ens sentim la setmana que ve, no l'altra. Una abraçada, bonica.
2: Amb 121 anys, ja, nena.
1: Felicitats. I tornem demà amb la Pont Nou, amb Malcom Otero i amb la Clara Massons parlant d'ordre.

0: dilluns a divendres. Som els primers de dir-vos bon dia.
1: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
5: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
6: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
7: Ja estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
8: Vull esmorzar una mica.
9: Bé, aquí a la porta de la feina.
10: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
11: He trobat molt a faltar l'estiu,
0: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
12: Som pura cafeïna.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua un dia més amb retards importants per l'incendi dilluns d'un comboi a l'altura de Saragossa. Les incidències es mantindran fins que no es pugui retirar el tren sinistrat perquè els treballs de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 km per hora i a circular per via única en un tram de 25 km. Renfe no dona cap data concreta i diu que aquests treballs podrien durar fins i tot dies. Les operadores Ivio i Ouigo ja han cancel·lat per avui 4 i 2 trens respectivament en els dos sentits, mentre que Renfe ha modificat els horaris dels convois i diu que informarà individualment els viatgers. Els usuaris es prenen amb resignació els retards i la reubicació en nous trens.
2: Darrerament que agafo el tren vinc o bé amb el de Rodalies o amb l'AVE i és estrany que vagi correcte, Més aviat has de venir sempre amb bastant temps d'antelació.
3: Ha sido media hora la diferència i no suele pasar últimamente, o sea que no. Está dentro de lo habitual.
4: 45 minutos, como siempre, que cogemos el AVE últimamente.
1: Ahir la majoria de trens van acumular retards que van arribar a superar una hora. Passem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
5: Gabriel Rufián i Ada Colau fan pinça perquè Esquerra arribi a un acord amb els comuns de cara a les eleccions del 29N. Ara mateix tots dos són rivals perquè Colau encapçalarà la llista del Front Ampli per Barcelona i en serà la candidata a la presidència. Igual que Podem, la direcció dels republicans rebutja integrar-se a la confluència.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el 24 d'octubre. Després de 9 anys d'exili, creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya del Nord, acompanyat del seu entorn. El Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia la setmana que ve, igual que Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig. L'advocat de l'expresident insisteix que Puigdemont no tornarà, però fins després de les eleccions espanyoles.
5: Els serveis secrets britànics situen Rússia i l'Iran com les màximes amenaces externes per al Regne Unit i alerten dels riscos del mal ús de la intel·ligència artificial i del creixement del terrorisme d'extrema dreta. El cap de l'MI5 diu que destinen ara més recursos per garantir la seguretat que durant la Guerra Freda.
1: Operat amb èxit d'un càncer de pulmó al papa Lleó 14, el Vaticà confirma que el nòdul detectat en les proves rutinàries era maligne i que els metges han hagut d'extirpar-li el lòbul inferior del pulmó dret. El papa continuarà ingressat a l'Hospital Generali de Roma i ha cancel·lat la seva agenda per la setmana que ve. Els metges, però, no han aclarit encara si hi haurà de fer tractament. Estopa publicarà un nou disc titulat La Maqueta.
6: No me obligues a pintar cielos azules en día de invierno.
5: Un àlbum que sortirà dimarts vinent, 20 de novembre. David i José Muñoz hi recuperen cançons inèdites que van gravar en els seus inicis com aquest Bicho Raro. La gira del nou treball arrencarà el 12 de juny de l'any que ve a València, el 18 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona i després també farà parada a Madrid i a Sevilla. Les entrades per als concerts de la gira es posen a la venda el 17 de novembre.
1: Esports, el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray turc en la segona jornada de la Lligueta de Campions de Futbol i passa a encapçalar la classificació de manera provisional. Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i 3 gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
5: També en aquesta jornada de la Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
1: I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv. També a l'Eurolliga, el líder, el Panathinaikos, ha guanyat a la pista del Partizan per 55-72 i la resta de resultats de la jornada són aquests: Baskonia 79, Dubai 93, Milà 89, Real Madrid 98 i València 97, Olympiacos 102.
0: Fins aquí les notícies.

0: parlat molt aquest dia extra de festiu. Arribem amb una energia...
1: Pues escolta, no serà tampoc el que s'ha descansat.
0: Carai.
1: És que la van tenir a París, aquesta noia. Estic en plena jornada laboral. Estic explotada pel senyor Trescap.
0: Em va fer patir la Marina.
1: No, Marina Porres va passar molt i molt de fred aquest cap de setmana a París.
0: Vaig veure els stories i em va fer patir.
1: Es va patir de valent, però va valdre la pena.
0: I et vas trobar Ferran Torres aquesta vegada, sí?
1: No em vaig trobar Ferran Torres i, el més important, no el vaig buscar.
0: T'has
1: curat. Sí que en una etapa diferent, Marta.
0: Perdona, això és molt important,
1: És vital.
0: Jo fins que no vaig venir a Barcelona i vaig tornar a Washington i vaig pensar, no he pensat en aquella persona. No estava curat.
2: Totalment. A mi sempre m'han dit que trigues en curar-te la meitat del temps que has estat amb aquella persona.
1: Això depèn. Mare de Déu,
0: quina fórmula més mentida. Falsa.
2: A mi se m'ha complert.
0: La meitat o el doble, has dit?
2: La meitat.
1: Aquesta mena de regles absurdes, fent veure que tothom té les mateixes relacions, que cada relació és igual.
0: Inclús
1: dins de la pròpia persona. O sigui, és molt diferent el primer nòvio que el segon nòvio, que el nòvio que et deixa, un nòvio que no et deixa, un nòvio que et posa les banyes. Depèn de tantes coses.

0: com d'un efecte que és com de la família, però no, és una cosa que només passa amb els exnòvios i és molt maco, i evidentment s'has acabat bé mantenir el contacte, pot ser molt bonic. Ara anar a la festa d'aniversari em sembla extrem. Tot això jo convidant el meu ex a la meva festa d'aniversari.
1: Palma, que si avió...
2: Casa rural...
1: Avió i casa rural...
0: Que vestirà-li, clar, si no m'ho explico.
3: A ell o algú altre, no?
2: Tampoc. Hem fet cap de setmana de...
1: Els diners.
2: No, sí, vam fer una mica d'allò i ha anat molt bé.
3: Ah, mira.
2: Ara trobat amics seus que feia 10 anys que no ens veiem i estava com, ai, mira'm el Pablo. Mira.
1: Però què hauria passat si en aquesta festa t'hagués agradat algú, per exemple?
2: Bona pregunta.
3: Podria haver estat conflictiu, no?
0: Ell està solter.
2: Sí.
0: Això és vital.
2: Sí.
0: Estareu, tornareu.
2: No, ja t'ho dic jo que no.
3: No, perquè queden i moltes vegades no passa res, no?
1: Uau.
0: Moltes vegades no passa res, vol dir que algunes sí que passen.
2: No, potser no. Fa molts anys que no passa. Mira. Podem deixar.
3: Val, és difícil, això, eh?
2: No.
1: Sou amics.
3: Sou, clar. Xux,
2: però més, és que és diferent. Jo amb els meus amics...
0: I amb qui vas dormir, Francesc?
2: Amb ell.
3: I no va passar res, eh?
2: No.
0: És pitjor això, que fullar.
3: La cullereta, per això, no?
0: Una mica de carícies, un t'estimo l'orella, t'estimo Nino i a dormir.
1: La cullereta de l'amistat.
0: Quina cullereta de l'amistat? Tu i jo hem fet mai la cullereta?
1: Jo la reivindico.
0: Sí, digue'm una vegada que tu i jo haguem fotut la cullereta.
3: És que t'està dient que tampoc són amics, que és una relació especial en si mateixa.
1: Que no hi ha nom de tan poc que passa.
0: Una relació que si hi hagués una parella per part d'ell o per part teva, senzillament moriria.
2: No, podria passar. Això, clar.
1: Sí,
0: és veritat.
3: En un món ideal, tant de bo sí, però probablement a la vida real això seria impossible d'aplicar.
0: Tant de bo sí, quan penses des de l'egoisme en tu poder fer la cullereta amb el teu ex, quan jo penso un nòvio meu fer la cullereta amb la seva ex, dic, mira, jo sóc molt modern.
2: No és per mi, això.
0: Però, I draw the line.
3: Aquí em desapareix la cremallera i tornen els botons d'amish.
0: Botons i línia fins als turmells, ja t'ho dic ara.
2: Ai, Déu meu, no sé per què us he explicat tantes coses.
3: No ho sé.
0: T'obres de més.
2: Perquè us trobava a faltar. Perquè us trobava a faltar. Home, aquí ho
3: tens. Nosaltres a tu també, eh?
2: Bon sencer, sense veure'ls.
1: Està bé, perquè l'oient també ara pensa en les culleretes de l'amistat que ha fet al llarg de la sèrie.
2: M'agrada molt.
0: Quines culleretes de l'amistat?
1: Jo no siguem capaços de fer culleretes de l'amistat.
0: Tu no ets capaç de fer culleretes de l'amistat.
1: Tu tampoc.
0: Jo et demanés de fer una cullereta de l'amistat, Marta, sisplau.
3: Sí que podria, la Juliana.
0: Vale. I en canvi, en Roger seria qui em diria Juli.
3: És que ni amb l'Ernest Codina podries fer-la.
0: Home, amb l'Ernest Codina el que menys, clar. És que qui fa una cullereta en general amb l'Ernest?
1: Ell és capaç de fer una cullereta.
2: Home, a veure, no parlem de l'Ernest, que no hi és aquí per defensar-se.
0: Però l'Ernest ja ho sap, ell i tothom ho sap, ja, com
1: si
0: és l'Ernest. És la gràcia d'ell.
1: És perquè hi ha postres.
0: Clar, si no, no s'hi posa.
2: Ai, Déu meu. Doncs així, amb aquesta energia, arriba el que n'ha sortit d'aquí, una pausa i ens hi posem.
4: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
5: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
1: Passen 2:15. Juliana Canet, molt bona tarda.
0: Bona tarda, Roger.
1: I Marta Montaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Comencem tard, però suposo que és perquè hem interrogat en Garriga sobre el tema del seu ex. I com s'ha dit dels ex.
0: Home, és que és un tema que si ens hi posem no passa res.
1: No, avui anem. No, anem molt patats.
3: Anem molt patats.
1: Doncs va. A més a més, hem tingut...
0: Que omplir ja... Bé,
1: no, tenim un aniversari important que...
0: Carles.
1: Que no em pot passar de llarg.
0: Avanço amb les meves classes de piano, per cert, que veig si és un tema que us interessa zero, perquè no pregunteu, però vaig avançant.
3: Has de tenir un bon professor.
0: Això és vital. Però ja saps que vaig canviant, depèn de la zona on em trobi.
1: Doncs, escolta'm, no és gent recomanable anar canviant de...
3: No, perquè...
1: De tutor i tal.
3: Jo penso que està bé tenir-ne un de referència.
0: Ho intento, però clar, depèn també. Ja dius que va millor...
3: Quina és la teva cançó estrella, ara?
0: No, tinc una només.
1: Ets capaç de treure.
0: Estic intentant començar a aprendre a tocar, amb el Somewhere Over the Rainbow.
3: Molt bé, que maca.
0: Sí.
1: Avui perquè no hi ha temps, però demà
0: no.
1: Obrirem el programa
0: no,
1: un piano.
3: Te'n recordes del dia del piano, el dia de no? De...
0: Sí, em fa pànic. Va.
1: És molt poc agraït el piano quan comences.
0: No, i és
3: molt pitjor el violí o la trompeta, eh?
0: Sí.
3: El piano...
0: En general, tocar un instrument, jo crec, quan ets gran, genera molta frustració, perquè al final tots ens habituem, és que aquesta expressió fa fàstic, però en la nostra zona de confort, que hi ha

0: pocs conflictes, pocs obstacles, no sé com dir-te, saps? Jo no estic tota l'estona intentant superar-me a mi mateixa i, en canvi, ara prendre un instrument se'm fa feixuc.
1: Mira,
0: aquesta és la que estic aprenent a tocar.
1: Però aquí, de moment, no hi ha piano, eh?
0: Bueno, però també es pot tocar un piano, Marta.
2: A
0: ja
2: mi
0: t'ho
2: no,
0: demostraré.
2: A mi no me la toquis i la cantis alhora, eh?
0: Clar, et pots emocionar, pots trencar.
2: Puc trencar, perquè fa temps que busquem la trencadeta i no,
1: ah,
2: no,
1: cas, no la trobem. Trencar?
2: No. No em vaig trencar.
1: Després
2: que...
1: en parlem.
2: Ho vaig passar més bé que no pas emocionar-me.
0: Pensa que també tenia l'Ernest Codina borratxo com una cuba menjant l'orella, eh?
2: Bé,
0: no
2: de
0: plora
2: seguida,
0: ningú amb aquestes circumstàncies.
2: De seguida tots els detalls, però abans volíem felicitar la Judit Mascó, que n'ha fet 57. Uf. I com cada any ha compartit una foto al seu Instagram bufant les espelmes amb la seva mare, que es diu Glòria, i que n'ha fet 82, i que ahir ho comentàvem, que estan radiants i fantàstiques totes dues.
1: Quines fotos, tu.
0: I... fan molta il·lusió, perquè
2: molta
0: radien
2: il·lusió,
0: salut,
2: sí.
0: Felicitats, se les veu contentes de poder celebrar, sí, un altre en juny. Són gaudidores per mi.
2: I la Judit diu, fer anys i celebrar la vida com un regal. Mama Glòria i Judit. I un gràcies gegant.
1: Bé, i doncs, m'encanta que ella es menciona a ella mateixa a la publicació i també fa un hashtag Judit Mascó.
0: Bueno, és que si tu fossis la Judit Mascó, no ho faries?
1: Jo em tindria el nom registrat.
0: Oi?
1: Si arribo a ser ella.
0: Jo faria com la Pilarín Vallès, que pots anar a casa seva buscant casa Pilarín Vallès en el Google Maps. Sí. Doncs jo faria això també, és que ets una institució, clar que sí.
1: Jo les adoro.
2: Bé, a tot això avui ens hem despertat, i la Marta ens ho pot confirmar, amb un WhatsApp rebentat de missatges.
1: Increïble.
2: Absolutament rebentat d'ullets.
1: Et diré que més que en tot l'estiu.
2: Doncs segurament.
1: T'ho prometo.
2: Doncs segurament, sí. De molts oients que van ser el concert d'Oques Grasses, i de seguida repassarem totes les cares conegudes que hi havia, perquè n'hi havia moltíssimes. Però abans... ens han escrit unes oients de Ceba, a Osona.
0: Capital del món!
1: Ceba
0: i Osona. La panxa de Catalunya.
1: Mira.
2: On diumenge, ja us aviso, no es va produir una situació de tensió, de miracle.
1: Per què?
2: Ens diuen. Bon dia, perfectes. Aitana, bon matí, passejant per Ceba, el nou poble d'en Roger. Tenen raó, estan ben informades.
0: Això estàs llançant una petita exclusiva.
1: Sí, perquè
0: no,
1: fins ara no havies
0: tens
1: confessat
0: un nou poble,
1: que t'has traslladat.
2: He canviat
0: no
2: segur per Ceba, des de fa poquet.
0: Com portes? T'estàs integrant? Coneixes ja la gent?
2: M'han vingut a saludar la veïna del davant, em va donar el seu WhatsApp.
1: Que bé,
2: per si algun dia jo veia alguna cosa o ella veia alguna cosa.
0: Vital, sí.
2: I ja està, vull dir que...
0: però això és una cosa que a Barcelona també s'hauria de fer, si tens la sort de no viure davant de... d'un turista, diguéssim.
1: Un pis turístic, sí.
0: Però passa molt poc, saps? Vull dir que és una cosa que als pobles es dona molt per suposada i es fa sempre, saps?
2: I que et dona una seguretat, tu també com a veí.
0: Totalment.
2: Un paquet que a vegades te'l recull al davant, si et passa alguna cosa, si et falta alguna cosa. Bé, en tot cas, ens diuen, això vam veure l'Aitana bon matí passejant per Ceba, que era la fira del bolet, i anava amb un noi que potser és el seu nòvio, pregunten. I s'ha tirat una foto amb els gegants del poble i tot. Per tant, Aitana, bon matí, il·lusionada a la festa del bolet de Ceba.
0: Tu no hi vas anar a la festa del bolet de Ceba?
2: Sí, clar, per això et dic que no es va produir un moment de tensió.
0: Amb qui vas anar tu a la Ceba a la festa del bolet de Ceba?
2: Bueno, jo vaig passar per
0: allà
2: amb el cotxe, perquè volia anar a comprar un pollastre a l'Ast, i la paradeta estava tancada perquè era la festa del bolet.
0: Estàs també descobrint al final les facilitats,
2: sí,
0: del teu nou poble.
2: I l'Aitana estava voltant per allà, acompanyada d'aquest noi que diuen. El que passa sempre que em trobo l'Aitana, que ens veiem, però com que estem... ella està enfadada amb mi, no ens saludem.
0: Us gireu la cara.
2: Sí.
0: Poder tu hauries de...
2: de fer, jo hauria, sí,
0: d'omplir-te de valor i dir-li Aitana, i mirar-la als ulls.
1: Convida molt més a fer això, un acte tipus festival de música o un gran concert, sí.
0: Que a la festa del bolet?
1: A la festa del bolet?
0: Et trobes pel carrer, és com un context zero de... tu no pots reconciliar-te amb l'Aitana Bonmatí, entenem-nos, si hi ha tots els influencers de Catalunya, si hi ha l'Alberto Gadel fent TikToks al costat.
1: Oi tant que sí. I molt millor que hi hagi tant input i tant estímul extern que no pas que tu siguis el centre de la interacció. Molt millor que hi hagi una cançó de fons i tot queda una mica més... no sé, descafeïnat, o fins i tot... no sé, és que no ho veig gens clar, la fira del bolet.
0: Jo la fira del bolet penso...
2: bueno, i ella amb la bosseta plena de bolets...
0: quins bolets t'has pillat? Sí. Perquè entenc que vas a comprar-te bolets.
2: Sí, clar, hi ha premis i tot. Hi havia
0: ha de
2: gegants,
0: ser una festassa. A mi m'està fent un fomo.
1: I a mi m'interessa de veritat. I no sé si és un any especialment bo pels bolets. Jo havia llegit al Segre que no gaire...
0: I a més ara,
1: per la calor i tot, molt d'hora.
2: T'ho sé dir, ha plogut molt, però...
1: Sí, no, i per les pluges hi ha alguns bolets que sí que remuntaran, però depèn del fred que faci. Jo estic molt al dia d'aquest tema.
0: És que el tema dels bolets és
1: apassionant.
2: No
1: riguis, eh?
2: No sé si...
0: Jo durant una època vaig intentar convertir-me en experta i no és gens fàcil, perquè a més és un món molt tancat.
2: O hi entres de petit o no hi entris.
0: No et volen... O sigui, o tens un pa... Això és Sareta. O tens un pare que ja coneix els llocs... I el meu pare sempre ho ha intentat.
2: O els
0: compres al
2: condis.
0: Sempre s'ha levantat del món dels bolets i mai sabem quins són els bons llocs, on trobar-ne...
2: No, i llavors la gent s'intoxica.
0: Amb uns cistells carregats de bolets...
2: La gent s'intoxica.
0: I jo, que si trobo un xampinyó, un rovelló, ja faig festa, saps?
2: Home, tu diràs. Bé, ara sí, anem fins a l'Estadi Olímpic. Així va sonar l'última cançó de l'últim concert d'Oques Grasses, un moment molt emotiu que el grup ha compartit sencer al seu Instagram amb un text de comiat que diu: no sabem com es donen les gràcies per una cosa tan gran, ni com es diu adéu a una part tan important de les nostres vides. Però sabem que no hauríem pogut tenir un final millor. Les cançons es queden i tot el que hem viscut amb vosaltres també. Quina sort haver coincidit en aquesta vida. Eternament agraïts, us estimem. Que t'he estimat malament. Se'm fa difícil reconèixer els meus errors. I avui corre pescant-se. En Montero també ha compartit un petit text al seu Instagram amb aquesta cançó de fons, Corre pels camps, que és la cançó que obria el concert,
1: sí,
2: almenys el dissabte. I
1: no, no, sí, sí, era
2: els concerts.
1: El mateix.
2: Diu: per amor va començar i per amor s'acaba.
0: Que bonic.
1: Sí.
2: Això crec que també ho va dir...
1: Com ho repetireu a l'últim programa del que no surti d'aquí, això?
0: No, perquè em faria molta vergonya, Liana, que la meva referència fos Josep Montero. No per res. No per res, sinó perquè és que ja ho hem dit ara. Passessin 10 anys i encara la gent no se n'en recordaria, però...
2: Per amor va començar i per amor s'acaba.
0: És que és literal.
2: Oques Grasses ha ocupat els últims 14 anys de la meva vida i no ho canviaria per res del món. Gràcies de tot cor a totes les persones que n'heu format part. Us estimo. En total han estat 4 concerts amb una xifra de públic històrica, més de 200.000 persones.
0: Quina passada, eh? No, increïble.
2: No, no, és bestial. És a dir, a mi en algun moment m'emocionava més estar compartint allò amb 50.000 persones en aquell recinte que no pas l'adeu del grup, com aquell qui diu.
1: I no veu notar una mica d'esperança en el que pot venir en el futur? En general, pel clima que s'hi respirava i tot.
2: D'un retrobament.
0: D'un retrobament d'Oques Grasses.
1: No, no té res a veure amb la música. No sé.
2: Amb el país.
1: Del país, sí.
2: Sí.
0: Bueno, sempre que et trobes amb gent amb qui comparteixes un imaginari com aquest, te'n recordes que no estàs sol, perquè el problema de ser català és que sents una profunda soledat constant.
1: Absoluta, sí.
0: Perquè veus el món i dius, però... Saps?
1: Sí.
0: Llavors, està envoltat de 50.000
2: persones. Sí, estic d'acord que hi havia... Respirava com un ambient així de,
1: sí,
2: de germanor i de cert optimisme, tot i la tristesa de molta gent.
0: Respirava
2: esplai. Segurament. 200.000 persones i força famosos. El de divendres jo diria que va ser el concert que va reunir més cares conegudes. I com ja vam avançar aquí el programa, entre elles Marta Montaner, era una de les cares, que ho vam dir, comentar. I sense anar més lluny, ens hi van coincidir les dues Aitanes, l'Aitana Ocaña i l'Aitana Bonmatí.
0: Ja està bé, perquè divendres vam comentar que teníem una mica de confusió, perquè el WhatsApp que nosaltres havíem rebut dient que l'Aitana hi anava era en un context de noms de futbolistes.
2: Exacte.
0: I deien, l'Aitana també hi anirà, i nosaltres vam comprar Aitana Ocaña de primeres, i el dia que tu ja no vas venir divendres vam pensar, i si era Aitana Bonmatí?
2: I teníem el
1: dubte. Quadraven, que se quadraven totes les
2: dues.
0: Però en un WhatsApp on esmentava Piqué, Cobercí, de sobte vam pensar, merda, poder era Bonmatí. Però no, eren les dues.
1: Jo sabia que l'Aitana hi aniria.
0: Tu ho vas dir, sí.
2: I van veure les dues Aitanes i molts oients també les van veure i sobretot ens han comentat el moment en què es troben a la llotja de l'estadi i se saluden, que això va ser just abans de començar el concert. I ens deien: Aitana Ocaña, acompanyada de la seva mare i amigues, i ha saludat a l'Aitana Bonmatí, lluint un outfit digne d'un viatge al Cercle Polar.
1: Molt abrigada ens anava l'Aitana Ocaña.
0: Sí, una jaqueta preciosa, he de dir.
2: Diu: ha estat asseguda la major part del concert i ha marxat després de La gent que estimo, que ha estat l'única cançó que hem vist cantar i que, si mal no recordo, recordo, devia ser la penúltima, no? La gent que estimo.
1: Sí, i també hem rebut whatsapps dient que va marxar a mitja cançó de La gent que estimo, cosa que em sembla un crim absolut, perquè és l'última vegada que veuràs aquesta cançó en directe.
0: I la primera.
1: També per un tema de seguretat, imagino, i d'ella, exacte, no trobar-se tota la marabunta de gent que li demanarà fotos segur.
2: Un Aitano Ocaña que, almenys pels Instastories, s'ho va passar molt bé, perquè va penjar uns quants vídeos d'ella cantant i saltant amb les seves amigues. I per la seva banda, l'Aitana Bonmatí, jo crec que ens ha fet pràcticament de corresponsal a la zona VIP del concert.
0: És que
2: no,
0: ella li encanta Instagram, L'Aitana Bonmatí
2: el treballa molt.
0: Sí, sí. Ella,
2: vull dir, la Fira del Bolet, el concert, vull dir que sabem tot el seu cap de setmana. Ella ha compartit un post d'Instagram amb unes quantes fotos on se la veu a l'interior de la llotja, que és aquella zona del catering, i se la veu parlant amb en Josep Montero i també amb en Gerard Piqué.
0: En Josep devia tenir unes ganes de plegar, d'agafar cotxe, C-17 i cap a casa. O sigui, devia estar...
1: El pots entendre, no?
0: Absolutament.
2: Però no, o sigui, no aquells, perquè... Creus que els atenia una mica per compromís?
0: No, crec que li feia molta il·lusió, però crec que a la vida moltes vegades les coses no són incompatibles. I jo crec que per molta il·lusió que li fes en Josep aquests concerts, que segur que li feien moltíssima, perquè ha estat l'etapa més important de la seva vida per força o que és gràcies, i evidentment ha de fer una il·lusió tremenda que gent tan famosa i tan coneguda i tan important pel país vingui a saludar-te. Clar que estava content i joiós. Ara, al mateix temps, estava comptant els minuts per estar a casa seva.
2: I que ja es coneixien amb en Piqué, perquè en el seu moment en Piqué i la Clara Chia van entrar als camerinos d'Oques a no sé quina festa de la Mercè, jo crec de fa un parell d'anys.
1: En Piqué va fer un tuit, el veu veure?
2: Què deia en Piqué?
1: Fes-me tocar el sol fins que em cremi.
2: Que aquí la fan és segurament la Clara Chia, i en Piqué és allò que et fas fan perquè la teva nòvia li agrada tant
1: a algú. I l'heu posat al cotxe algun cop, i clar, que sort de tu és preciosa.
2: També ens han explicat que en Piqué va intentar passar...
0: Mira, es parla poc, també, d'aquesta... O sigui, clar, si sort de tu ja l'has dedicat a un nòvio, què?
2: No, ja està.
0: Sí, home.
2: No pots dedicar la mateixa cançó a dos nòvios?
0: Home, no. Dedicar, en plan, em recorda tant i tant a tu, t'estimo
2: tant i tant. Aquí sempre hem dit que una cançó no pot canviar de propietari.
0: Home, em sembla molt exagerat.
1: Per vosaltres no, per vosaltres les cançons d'Oques no fan referència a moments que després poden anar canviant, perquè en el fons parlen més de vosaltres, de com us sentiu.
0: Sí, depèn de quina cançó, sí. Però si jo, sort de tu, li vaig dir al meu exnòvio, Gordi, te la dedico.
2: O és la nostra cançó.
1: Clar, ho veu dir així. No ho sé, podríem parlar-ho amb la gent, perquè jo crec que aquí hi hauria opinions per tots els gustos,
0: A mi m'ofendria molt que un nòvio meu em dediqués una cançó que ja li va dedicar una ex.
2: I que normalment, bueno, almenys parlo per
0: dedicar.
2: Mi... Tens només una cançó.
0: M'agrada molt, te l'ensenyo.
2: Teniu una cançó amb la teva parella. No és que en tingueu moltes.
0: O més d'una. Home, sí, jo vaig tenir-ne tres.
2: Bueno, sí.
0: I ara estan blindades. Ara ja no puc sentir Bailar Pegados és Bailar, de Sergio Dalma. Gràcies a Déu, també, perquè, clar...
1: Un altre tema és la de tota la d'exparelles que han quedat després de comprar les entrades fa un any d'Oques Gràcies. És a dir, com s'ho van repartir per poder anar a un d'aquests quatre últims concerts del grup.
2: La custòdia de les entrades,
1: la custòdia d'anar al concert i després amb qui balles les cançons un cop ja ho has deixat.
0: Home, és que hi ha gent que podria anar amb una nova parella. Inclús, vull dir-te, la Cèlia Espanya compartia, vaig comprar les entrades sense saber amb quin iria i he anat amb un nòvio. Ah, és que això és la vida, també.
1: Doncs sí.
0: Passa tant de temps.
2: Cares conegudes que van anar a Oques Gràcies. Pep Guardiola. No sé si us l'esperàveu, però a casa no. va fer com il·lusió. A mi em va sorprendre que hi hagués. Un cop més, l'encarregada de documentar la seva presència ha estat l'Aitana Bonmatí, que va publicar una foto amb en Pep, i també l'Helena Fort, que és la vicepresidenta del Barça, tots tres a la llotja de l'Estadi Olímpic. El dijous ja ho vam explicar, que hi havia anat Pau Cobercí amb els seus amics, que se l'havia vist cantant totes les cançons. També va entrar a saludar amb en Montero a la llotja. I aquests dies s'ha estat comentant molt que Pau Cobercí hauria anat al concert d'Oques Gràcies en condició de solter.
1: Javi Hoyos no està penjant res al respecte,
2: Hi ha un TikTok que ha estat molt, molt, molt, molt, molt viral. És veritat que en Cobercí i la seva ex s'han deixat de seguir
1: a Instagram,
2: i això vol dir coses.
0: La seva ex vols dir la seva presumpta ex?
2: Bueno, jo estic parlant...
1: No, per què? Sí. Què vols dir?
0: Home, vols dir, s'ha deixat de seguir amb la que era la seva parella fins ara?
1: Sí.
0: Doncs, que en principi no ho han confirmat ells, no? Entenc que
2: no, ells no ho han confirmat.
0: A veure, ells tenen 19 anys, no? Vull dir que també es fan coses que no fas als 29.
1: Jo no he de mirar si la germana d'en Pau Cobercí la segueix, i almenys ahir sí que la seguia.
2: Clar, com que això no ens diu prou, jo he consultat amb una font que té informació, sí, així, que és una font protegida.
1: Una font que mai revelarem.
2: Una font,
3: que
2: no és canaleta.
1: Sí, no, i... ja està.
2: Amb aquesta font li consta que és solter, que no és una cosa recent de fa dos dies, sinó que la ruptura s'hauria produït just després de la tornada del Mundial, a principis de...
1: De setembre?
2: De setembre.
1: Ostres, sí que ens arriba tard, doncs.
2: I ens arribaria tard si fos així.
1: Però ruptura en bons termes o van acabar fatal, com el Rosari de l'Aurora?
0: Jo entenc que si s'han esperat a deixar-se de seguir és que almenys hi havia la conciliació de dir esperem, perquè sabem que quan fem aquest gest hi haurà una mica de rebombori a xarxes, i això només es fa també si estàs en un context d'entesa.
1: Ui, però estàs parlant un idioma que no sé si altra gent el domina, sobretot en el món del futbol.
2: Clar, des de la maduresa.
1: Sí, sí, des d'una maduresa i responsabilitat emocional que no sé si tanta gent...
0: Però perquè penso, si ho han deixat fa tant de temps i segueixen ara, o sigui, et recordo que la Goico i el Manu sabíem si ho havien deixat o havien tornat, perquè la mateixa tarda els deixaven de seguir. Jo penso que si trigues tant és perquè ho has parlat.
2: Bé, això és tot el que sabem. Veurem si tenim més informació en els propers dies, si la font segueix brollant. Altres famosos que van anar al concert d'Oques i que coneixem molt bé, en Jair i la Neus eren el dissabte. Un oient ens ha dit que els va veure radiants i molt agafats entrant a l'estadi. També va anar la Melero amb la seva filla el mateix dissabte. Un oient ens explicava que la Melero al final del concert va quedar-se dreta i aplaudint i que la seva filla l'anava estirant perquè volia marxar. I la Melero va dir, ens quedem aquí a aplaudir aquesta gent fins al final. I també ens confirmen, no sé si era un pàlpit teu, Julián, o no, que Biel Juste finalment divendres hi va anar.
0: Era impossible que no hi anés.
2: Us escric per confirmar el dubte de la Juliana en l'episodi d'ahir de si aniria amb Biel Juste. Diu, ahir vaig anar al concert i de camí a l'entrada de Front Stage, a la pista A, vam veure en Biel acompanyat d'una dona, suposem que era la seva mare.
0: És bastant probable,
2: ja
0: perquè
2: no planàs, doncs.
0: Fan molta... És que ells fan moltíssims plans amb els pares. Vull dir, tant la Júlia com en Biel constantment estan fent plans amb els pares. Això és preciós, si hi penses.
2: I també ens van avisar en el seu moment que la Julieta se l'havia vista a la pista seguint el concert i que en el moment que les Oques van cantar Com el dia i la nit, que és la cançó que ella va cantar amb ells, es va fer com un cercle al seu voltant i estava allà ballant també la cançó. I fins aquí els famosos, també qui van sentir Balmes, he vist que també hi va anar, i suposo
1: d'altres. I el dissabte moltes autoritats.
2: Sí, hi va anar
1: el president
2: Salvador
1: de la Generalitat,
2: Illa,
1: també, sí. No són del Parlament.
2: Bé, fins aquí els famosos del concert de comiat d'Oques.
1: Us ho vau passar bé, tu, Roger, t'ho vas passar bé?
2: Jo m'ho vaig passar molt més bé del que em pensava, sí. I vaig anar amb en Marc Andreu, que se'ns va trencar
1: d'una manera... A la gent que estimo, molt. O a la fans. Què dius?
2: A la gent que estimo...
1: Jo també, eh?
2: Va trencar fort.
1: Jo també em vaig trencar.
2: Va trencar motor. I jo el vaig abraçar.
1: Què dius?
2: Sí,
1: molt bé,
2: sí,
1: carinyo.
2: Sí, sí.
1: Clar que
0: està
1: sí.
0: En un moment...
2: No, el vaig veure tan vulnerable, hi havia tanta gent, que li vaig dir, Tito...
1: Toca.
2: Vine,
0: i l'Ernest Codina, el que més matina, com el vas veure?
2: Estava anant a buscar cervesa, jo crec que es va perdre tot. Fem una pausa i anem cap a Can Vilatovella.
4: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
5: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
4: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Dos quarts i mig de set, parlem de la Rosalia, que acaba de publicar una cançó amb Fontanes D.C., la banda irlandesa.

0: És el primer cop que la sento en directe.
1: Jo també, què en penseu? Em recorda a Crepúsculo. No sé.
0: Té un aire així.
1: Té un aire així com, sí, sí. Saps, com de tardor. Sí, és molt tardorenca, realment. És una col·laboració de la qual estàvem molt pendents, perquè, en realitat, a més, a ella li dona prestigi, perquè ara mateix Fontaines D.C. són un dels grups indies més situats del panorama internacional i, de fet, són caps de cartell d'aquest any que ve el Primavera Sound a Barcelona. I, per tant, és un moviment que encaixa molt amb els últims anys de carrera de la cantant catalana, perquè va en la mateixa línia que col·laborar amb un Ralphie Xu, amb una Björk o amb Carolina Durante. Ella té ganes de posicionar-se, en realitat, com a It Girl i, sobretot, es vol desmarcar, jo crec, del món del reggaeton. No, perquè ja no tenim col·laboracions amb Ozuna, J Balvin, Tokisha. No. Ella vol jugar al joc del nínxol perquè sap que l'indie és el nou mainstream. Però combinant-ho amb altres coses, perquè a tot això, dissabte, la Rosalía va cantar el Saturday Night Live, marcant ja finalment l'etapa de Lux, cantant, per una banda, Magnolias. També va cantar Reliquia. Unes actuacions que han estat molt celebrades i que la posicionen com a possible guanyadora dels Grammy, dels quals està nominada a 6 premis, us ho recordo, perquè déu-n'hi-do, i que se celebraran el 12 de novembre a Las Vegas. I mentrestant, ella està aprofitant per passar uns dies a Catalunya. Perquè amb tot això, entremig del Saturday Live Night...
2: Que està gravadíssim per la gent que...
1: Gravadíssim.
2: Que es pensi que és directe.
1: No, gravadíssim.
2: Amb això de les puntes, que molta gent ho comenta, tants minuts aguantant, fent aquest pas tan típic de ballarina, d'aguantar-te amb les puntetes dels dits.
0: Entenc que és superdifícil, per com ho ha vengut també la Pili, que diu que està com superorgullosa.
2: Tan orgullosa,
0: no?
2: Però després jo llegia articles del periòdico que deia «Los expertos ven tongo». Com dient que potser hi havia algun truc perquè pogués aguantar així tanta estona, no ho sé.
1: Hi ha hagut molt de debat constant amb el tema de la Rosalía com a ballarina de ballet clàssic en aquesta nova etapa de Lux, que moltes diuen que tenir tan bé, en canvi hi ha moltes ballarines que diuen que ho fa tenir tan malament.
2: Físicament ha de ser molt difícil aguantar de puntetes tanta estona.
1: I està clar que han sigut dues actuacions amb les quals vol remarcar moltíssim l'estètica i tot l'imaginari per al qual ha apostat a Lux, i per això va amb tutu, fa tot això de les puntes, etc. El cas és que ella, mentre s'estava matent aquestes actuacions, estava passant uns dies segurament a Sant Esteve de Ses Rovires, perquè va ser vista ahir mateix a una pastisseria de Martorell, a 10 minuts en cotxe del que és el seu poble natal. Testimoni protegit que ens explica aquesta història diu que la va veure comprant dolços a una pastisseria marroquina que es diu Hamdouni. És un local amb un 3,8 al Google Maps, és un forn de pa, però també venen dolços típics del Marroc, entre d'altres. També venen de sobte un croissant, o sigui, és com que toquen els dos mons. Al principi, explica el nostre investigador, no la va reconèixer, només va pensar com s'assembla aquesta noia a la Rosalía. I després s'hi va fixar bé i va veure un cotxe tintat amb un senyor corpulent en fila de ser guarda de seguretat, guardaespatlles directament.
0: Amb el que juga a amagar-se, no?
1: Exacte, en Víctor es diu. Després es va fixar una mica més en la noia i va veure que duia l'aro de colorat als cabells que la Rosalía ens ha dut aquesta era de luxe.
2: Encara el porta. Se'l va posant i traient, eh?
1: Sí, tot i que sobretot crec que és a dir, que se'l va traient, o sigui, com que l'ha mantingut bastant. Saps? En realitat se l'ha tret en algun punt.
2: Jo penso que ja el deixa estar, però de cop i volta torna a portar-lo.
1: Perquè al final jo crec que quan fa coses com molt de lux, que representen molt l'aire de lux, se'l posa.
0: Se'l torna a fer, no?
1: Com, per exemple, en aquestes actuacions.
2: Ja, però ja les havia fet.
1: Ja, però poder fa una setmana.
2: Ja.
1: No? I no es va voler tenir... L'altra és aquesta. Fa molt malbé el cabell, això.
2: Sí.
1: No pots estar-te constantment traient i de... O sigui, decolorant
0: i no pot ser pintat.
2: Clar, podria ser un spray. No sé.
1: Ella, quan va ensenyar que li feien en aquell directe, quan va començar l'era de lux...
0: Sí. Era tint, no?
1: Era tint, de veritat, però clar, vés a saber, vés a saber ara. Res, jo he intentat investigar, he trucat a la pastisseria, no sí, m'han volgut sentit. Donar informació, m'han fet un embolic de caldeu, perquè primer m'han dit que la Rosalía havia anat cada dia de la setmana, després he vist que no m'estaven entenent i no hi havia anat. Ah, ja s'ha generat moltíssima confusió.
0: Hi ha hagut un problema que tu pensaves que havia comprat gairebé pràcticament el negoci.
1: Sí, i només m'estaven recitant la carta que tenien, que és interessantíssima, i val molt la pena segur visitar aquest local de Martorell. El cas és que sí que he pogut confirmar que ella almenys ja anava sola a la pastisseria.
2: No hi havia la Loli, eh?
1: No hi havia la Loli, no hi havia la Pili, no hi havia en Diego, no hi havia l'Albert, no hi havia la gent que normalment corre pel seu voltant. Altra cosa és que fossin al cotxe, que també és una opció.
2: La Pili sí que corre per Barcelona, almenys per les publicacions que ha penjat a les últimes hores al seu Instagram, que veiem el Tibidabo i el paisatge de la capital.
0: Està fent fotos, eh?
2: Sí.
1: Ella sempre...
2: Però unes fotos, a banda d'aquestes molt apaisades, com retallades, que et queden com si fos una panoràmica, tan borroses. Jo no entenc res.
0: Deu ser una càmera...
2: Per què és tan moderna? És que t'ho juro, jo no entenc per què la penja.
1: De vegades, si no s'entén res, és que no vol dir.
2: El mòbil està brutíssim.
0: Vas molt avançat. Jaume Miranda, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Que somrius i t'estàs fent a sobre el comentari de la
3: pila i les fotos. No anava a dir res. Me fa molta gràcia aquest concepte d'anar Marta angoixada perquè està borrós.
2: És que no entenc res, eh?
3: Sí que hi ha una moda moderna de fer les fotos com borroses que pareixin super instantànies i improvisades.
2: Mira, el Tibidabo.
3: I és un poc excessiu,
2: no? A part que és com amb un zoom i veu un fanal.
0: Sí, bueno, no, jo tampoc l'he entès.
3: Sí, però... com de càmera bruta, el que dius. Que les llums t'entren com si hi hagués suor impregnada a la càmera, no?
2: Sí.
3: Bé.
0: A tu et funciona, però, aquest tipus de...
3: A mi la càmera m'agrada tenir-la neta. No sé. Però bé, escolta, sóc demòcrata, saps?
0: Què, com ha anat, això?
3: Com ha anat, setmana? És que...
0: Bueno, per no entrar ja directe com...
3: Ah, molt bé, he anat al Festival de Sitges.
0: Això, sé que vas aconseguir entrada per veure un director molt famós,
3: en Peter Jackson, director, d'entre d'altres, la trilogia del Senyor de los Anillos o del Hobbit, efectivament. Jo és que sóc molt fan de la seva versió de King Kong, una obsessió personal que tinc.
1: Ets tan cinèfil, Jaume, me n'oblido que has estudiat a l'ESCAC.
3: Sí, no s'entén perquè després m'agraden unes coses que ningú... O sigui, duc un tatuatge que posa Paris Hilton, m'entens?
1: Bueno, jo al revés, això em quadra tot quan me'n recordo d'aquest cinèfil.
3: Ai, moltes gràcies.
0: Va ser agradable, aquest senyor, amb el públic. I
3: molt amb... agradable, va fer un discurs molt interessant perquè ell va estrenar una pel·lícula fa com 31 anys en el Festival de Sitges, Brain Dead, i la van tornar a reposar, i jo no l'havia vist mai i m'agrada molt, una pel·li de culte de, com de zombis i sang i gore i fetge, que a mi això també me funciona bastant, t'he de dir.
1: Quin cap de setmana, tots hem tingut cap de setmanes ben diferents,
2: Sí, sí, plens sí, de contrastos.
0: Va, anem cap a Madrid. Jaume, ahir a la nit la Shakira finalitzava aquesta residència de 13 concerts a Madrid i ho feia rodejada de molts convidats i VIPs.
3: Sí, ahir la Shakira feia el seu darrer show a Madrid, una data extra que s'afegia darrer moment com a comiat d'aquest Macondo Park. Segons el comunicat oficial, vos he de recordar que aquest darrer espectacle seria un homenatge a en Lorca i en el seu llegat. I atenció, la Shakira va decidir celebrar l'obra d'en Lorca cantant Te dejo Madrid amb en Dani Martín,
1: bueno,
3: o enganxant pelvis contra pelvis amb en Maluma cantant Agua.
2: La gent no se la sap, potser encara, no?
0: No, aquesta? Encara no.
3: És que aquesta cançó està flopejant bastant, eh?
2: Sí, aquí...
0: Ens va encantar,
3: sí. A mi m'agrada molt.
2: Vam apostar molt línia. Per ella.
1: Sí, però quants cops us l'heu tornat a posar?
2: No, jo ni una.
1: Com amb el disc de Les Mujeres Ja No Lloren, que hi havia Punteria, Cohete, i jo totes són boníssimes, me les posaré sense... I no me les he tornat a escoltar.
2: Però mira el Dai, quin petardasso que ha estat al final.
1: Ah, sí. Però el Dai també amb tot el pretext del Mundial.
0: Una mica dopada, no? Ah, ja. Vas veure química, tu, en aquesta actuació?
3: Jo la vaig veure tan improvisada que és una cançó que requereix ball i clarament no estan coordinats. Llavors és com que per
1: estan
3: moltes ganes...
1: Estan exigint en Jaume amb el món Divas.
3: No, perquè els de Busca intenten ballar merengue i no se troben, o sigui, se mig trepitgen, no? I en tot cas, tornant a lo que deia abans, l'Orquià...
1: Quan va dir
3: no
1: que volia que estiguis dedicat a l'Orca, que també és que es vol apuntar tots els carros?
3: Quan van anunciar...
1: Va fer el Macondo Park amb el Gabriel Marcàrdia Márquez.
2: No hi cap no tothom.
1: Ja que convidi Club Tàndem, si vols, li fotem un,
0: no
1: un programa de literatura, però és que clar, el Macondo més genial no hi cap.
3: És que si no record malament, complien 90 anys de sa mort, de l'assassinat, d'esfusilament d'en Lorca, i ell ho va voler unir tot, però no sé jo si... Bé, no sé què trobau. A tot està funcionant? Agua per en Lorca?
0: No he acabat de veure l'enllaç.
3: Potser en Lorca era fan d'esmerengue i aquí ho desconeixem. Potser som unes ignorants. Bé, vos he dit que aquests no són els únics famosos que varen poder veure en escena. Com hem vist aquestes setmanes, na Shakira fa una caminata inicial per arribar a l'escenari i ho fa sempre acompanyada de famosos per generar una mica de conversa, no? Una mica com la desconfessionari de na Rosalia o que la casseta,
2: la
3: no?
2: La casseta de Bad Bunny.
3: Sí. A excepció de na Penélope Cruz, que ja ha participat, solen ser famosos molt poc aspiracionals, ja vos ho dic, perquè hi ha gent com en Chuso Jones o na Vicky Martín Berrocal.
0: No, escolta'm.
3: Sí, però gent que tu saps que la truques i sempre hi serà.
2: Home, i és per anar a un concert de la Shakira, és que vindrien aquí al programa.
3: És que jo crec que lo xulo, que de fet en Bad Bunny en aquest sentit sí que ho va fer, és que duguis a gent tan famosa, però que tu ets alhora tan famós que has aconseguit convocar, no? M'estic explicant.
0: Sí, Esposito
3: no surt tant de casa. No, és més inaccessible.
2: Ni Úrsula Corberó. No, exacte. Més que res, que també tot desprèn... És que a mi em sap greu, perquè certa a mi la Shakira m'encanta, no? I m'encanta tot el seu univers, però és hortera.
1: Dirà, xarca, lo de la bassa, no?
2: És que tampoc sé molt bé el que... saps? No sé molt bé el que significa, però a mi em sembla hortera. Si hortera vol dir xarca, sí.
3: Sí, que cutreja, no?
2: Sí, a mi m'ho sembla. O sigui, els modelets que porten, les ulleres... I, en canvi, jo crec que per portar... Doncs no passa res, doncs en Chuso Jones potser farà més impressió... I, de fet, crec que així va ser quan va dur, per exemple, els sanitaris que havien estat cuidant el seu pare.
3: Ah, molt
2: va ser
3: molt,
2: va ser molt mono.
1: Vital, saps? Quan hi ha una història al final, no?
2: Clar. O són fans de veritat, o crec que té més poder.
3: Sí, sí, estic totalment d'acord. De fet, m'hagués agradat molt que hagués duit a ses mamaratgis, que van ser ses descobridores de Snow i Dili amb Anna Clara Chià per part d'en Piqué.
2: Això hagués sigut puntit.
1: Sí.
2: Perquè hagués sigut a més en riure-se'n d'ella mateixa.
3: Exacte. Bé, vos he dit que aquest dilluns, ahir, hi ha participat la nostra estimada Laura Escanes. A mi aquesta participació sí que m'agrada. Evidentment va fer sa caminata vestida d'entrepà amb paper de plata o de patata al forn, ja no sé molt bé, com ja és habitual. I una vegada va fer sa caminata, va gaudir desconcert, cantant tan fort que només se sent en Laura en els vídeos, com ja és habitual també.
2: També la Shakira, aquesta rima, contigo mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida...
3: Està molt bé. De lo malament que està,
2: home,
3: està molt bé.
1: I fixa't en el que ens vol dir l'autora.
2: No, si és bonic.
1: És bé, és una cosa...
3: No, però és que quan ses rimes són tan ridícules, per mi ja arriben a un punt de meravella excel·lent. Per exemple, na Karol G té una rima que és comentari fora de lugari. Ella ha readaptat ses paraules per tal de que encaixin dins la seva cançó i m'agrada.
0: Són la llengua fins a trencar-la.
1: Que la Laura Escanes, que veiem el vídeo d'aquest Stories, és d'aquelles que en comptes de gravar l'artista com cantes, grava ella.
2: Sí.
1: Vull dir, no només que se la sent, sinó que també se la veu.
3: A sa càmera selfie.
1: Exacte, selfie d'ella cantant al concert de l'artista.
2: Jo l'adoro i agraeixo en realitat d'aquest gest, perquè després de 11 concerts de la Shakira, que ja he vist 15 milions d'Instastories d'ella, vull veure també la persona que està gaudint del concert.
1: Sí,
2: Laura,
1: com...
2: altres coses no. Gaudir del concert ho està fent
1: molt.
3: Ella és una gran gaudidora.
1: Va dir que estava contenta de no haver anat a Oques Grasses, eh? Perquè els comiats no els porta bé.
0: Fatal, oi?
1: Sí, sí, que no sentia fomo.
3: Entenc que és molt fan, llavors, igualment, a pesar del comentari, no?
1: Sí, fan d'Oca, sí, sí.
3: Clar. Bé, més personatges d'interès en aquest Les Mujeres Ja No Lloran Tour, perquè algú se'n recorda del nom Núria Andreu.
2: Com oblidar-ho? Encara té un missatge meu de LinkedIn per respondre.
1: Igual te'l respondria ara.
2: Poder sí.
3: Bé, anem a posar context. Na Núria Andreu era sa mànager de Naitana durant el 2024, amb àmplia experiència internacional, perquè ja abans havia fet feina amb na Rosalia també, i na Núria també era una de ses grans protagonistes del documental de Naitana de Netflix, se deia Metamorfosis, crec,
2: sí,
3: que se va estrenar en febrer del 2025. I d'haver 4 dies abans de s'estrena d'aquest docu, na Núria va ser acomiadada per Naitana de forma imprevisible i fulminant.
1: Uf, com ho van viure des d'aquí, a quina nostàlgia.
3: Bé, és que a més ella va enviar un comunicat com plorant, no sé si era Oc Diario...
1: Sí, algo així hi havia.
3: Va ser molt fort, sí, sí. Des de llavors li havien perdut sa pista, però gràcies a les micros de Televisió Espanyola, ahir vàrem descobrir que ha exercit de directora d'estadi des Macondo Park.
4: Macondo Park ha sido un viaje increíble. Ha sido un proyecto tan bonito y tan valiente porque no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar, ¿no? Ha sido un trabajo de muchos equipos, de mucha gente. Qué bueno que a la gente le está encantando, que es que era un experimento porque no sabíamos qué iba a pasar.
3: Bé, ara sabem que no està contestant a LinkedIn a na Juliana perquè té feina.
0: Home, ha de muntar. Home, tot això i ara desmuntar-ho.
2: Ha de ser una cosa espectacular.
0: I ara desmuntar-ho.
3: Bé, més noms sorprenents en aquesta residència madrilenya. Durant el concert, na Shakira va agrair a diverses persones l'èxit d'aquest Macondo Park, entre d'elles un nom inesperat, Antonio de la Rúa.
2: Uf.
3: que aquesta és el gran exnòvio de Shakira durant 10 anys, va estar del 2000 en el 2010, més o menys, i no varen acabar massa bé degut a solapament amb en Piqué i, de fet, també diversos problemes judicials en aquell moment. I, de bé, ara pareix que s'aduen genial i ha estat una part indispensable d'aquesta gira.
5: Y quiero dar las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira, me ha ayudado muchísimo durante toda la gira, y que ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park. Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este, que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma. Antonio de la Rúa. Antonio, gracias.
1: La de voltes que dona la vida, eh?
3: Sí, eh?
1: Perquè és més còmode enganyar-se, o sigui... Uau. Què he de dir? Jo només diria aquestes paraules si estiguessis segrestada o si m'estigués tirant el meu ex. No?
0: Hosta.
1: Jo crec que no.
0: És de veritat,
1: que...
0: ho sent així, ho comparteix.
1: Clar, jo crec que de vegades també...
2: Han passat molts anys, també.
1: I com que el seu últim ex s'ha convertit en un enemic, saps allò de l'enemic del teu enemic és el meu amic? És...
3: Ah, que ja sigui una mica també venjatiu, no? Com aquesta retelefonada en el seu
1: no
3: ex.
1: No ho sé, però que potser amb en Piqué... En Piqué ha fet bo Antonio de la Rúa i ella ha volgut reconciliar-se. No ho sé, eh?
2: No, i que és veritat que han passat tants anys i és que ho van deixar, que jo entenc que...
0: Que us podeu tornar a retrobar amb una relació consensuada diferent.
3: Sí, de fet,
1: sí, però
3: ella...
1: que no ho van deixar de bones maneres.
2: No,
1: és que sembla mentida.
2: Anys.
1: Ja, però igualment.
0: A part que ho van deixar professionalment, també diria, no?
3: És que, de fet, vos he de dir que en Antonio de la Rúa, a pesar, o sigui, més enllà de sa parella, també era com conseller i o mànager de l'artista. No se sap ben bé, depèn des mitjà que llegigueu, dirà una cosa o una altra.
2: Com si fos la reina de la zona, la Shakira.
3: Sí, com un Jafar d'Aladín,
2: sí,
3: no?
2: Sí, exacte.
3: I, de fet, això, quan varen trencar, varen també separar els seus camins professionals i ell va posar-li una demanda milionària a ella per estafar-li diners, bàsicament. O sigui que la cosa va anar bastant gran, però passats els anys ja vos dic, però és que han recuperat l'amistat i n'Antonio torna a tenir un paper important com a assessor d'en Shakira. Per lo vist, ara mateix torna a ser assessor, ja fa mesos que està implicat en aquesta gira. Vos he de dir que no ets l'únic treballador d'aquest tour que mos interessa. En aquesta residència madrilenya, na Shakira ha tornat a comptar amb un nom familiar. Ella és na Natàlia Palomares, ballarina valenciana i que aquí la coneixem molt, a Catalunya, perquè és ex-coach d'Eufòria.
2: És el millor que ha fet Trescat en els últims anys, de coreografia, de dansa.
3: Pensava que anaves a dir que és el millor que ha fet ella. Jo vull respectar Eufòria des d'aquí, però no és
2: el millor. No, la Natàlia els hi va fer un favor.
3: Vale.
0: Estava molt per
1: sí,
0: sobre
1: del... Sí, que sempre la venien des del mateix format, dient no, que ha creat coreografies per grans famoses, per cantants
0: era
1: internacionals...
0: Era un dels grans reclams.
1: Sí, sí.
3: Efectivament, na Natàlia ha ballat amb multitud d'estrelles, com na Karol G o na Rosalía, i des de fa temps és ballarina de confiança de na Shakira. I així ho ha explicat en el podcast Señor Wolf.
6: Pues aquí para mí es una amiga, ya es una amiga, son muchos años, y sobre todo también es una persona a la que admiro muchísimo, porque... tanto como persona como profesional, porque tiene varias cualidades que yo admiro mucho, lo genuina que es como artista.
7: ¿Es Shakira tan perfeccionista como dicen?
6: Sí, como dicen y más, la verdad.
3: M'agradaria arribar en aquest punt de sa vida que dius Shaki és mi amiga. M'hauré de conformar en dir Marta Montaner és mi amiga, però ja està prou bé.
2: Bueno, ja li agradaria a la Shaki de ser la meitat de genial que la Marta.
3: Això
2: jo prefereixo mil vegades
3: i dir bona
2: Marta
3: amiga.
2: Montaner és la meva amiga que no Shaki.
1: A mi si m'aturessis el mango ens quedaríem juntes.
2: Home, sí.
3: No hi hauria
2: la
3: Marta,
2: que
3: no
2: vingués la teva germana Júlia dient, perdona,
1: Marta està
2: Marta
1: de shopping.
2: Està de shopping. Espera-la quan salga per la puerta. I que la Marta mentre se'n vagi per la porta al darrere i jo a la porta del mango dient, no, és que hi ha la Marta Montaner.
1: Ara vindrà.
2: Que ara ve surt de fer
1: segons. Ara es farà
0: com
1: fotos.
0: Com va funcionar Instagram, aquesta anècdota, eh?
1: Va funcionar
3: molt
1: bé.
3: Va molt.
1: La gent es pensava que era d'ara. I clar, no, això va passar el 2011 anys. O 2012.
3: Sí, sí, sí, les bones històries no envelleixen, eh?
2: No,
1: ai, sí, jo tinc dos clàssics, aquesta i la trobada amb Pep Guardiola, que ben bé va ser la mateixa època. Ja explicarem un altre dia la de Pep Guardiola.
2: Tu vas tenir una època dolça, eh?
1: Dolça, dolça. Sí, sí.
3: Quins bons temps, sí. M'agrada. Bé, tornant a la Natàlia...
2: Quins bons temps.
1: Era molt bonic trobar-te aquesta gent
3: és
1: per passeig de Gràcia.
3: Això, ara ja no pot passar.
1: Era una altra versa... De fet, ara tots dos ens els podríem trobar, també, perquè la Shakira, entre que té aquestes coses judicials, que hauria de sortir la sentència d'aquí no res...
0: És veritat, van dir les mamarazzis que en sortia ja.
1: I en Pep Guardiola, que tant també volta per aquí, que va anar a Oques.
2: Això sí que em fa fum, ho veus? Perquè jo em vaig perdre aquella etapa perquè com a noia que vivia a comarques em pensava que Barcelona era el CaixaForum. No coneixia res més per mi, acabava allà a Barcelona.
0: Ara el saludaríeu, en Pep Guardiola, pel carrer?
1: Jo no, em faria vergonya, giraria la cara.
2: Jo et recordo que va passar per aquí en Flick i li vaig dir Happy Birthday perquè sí, era el seu aniversari sí, i em va dir moltes gràcies.
3: Però quantes anècdotes tens?
1: En famosos tens.
2: És que potser fareu llibre,
1: d'anècdotes en famosos. Quan acabem que no surti, ara, Marta, pots tirar encara com d'aquest lore, saps?
2: Ah, mira.
0: Que en Flick llavors va dir a la premsa que li agradava de Barcelona, que pel seu aniversari la gent pel carrer el felicitava.
2: Sí,
0: que això l'emocionava.
3: Sí, te va mig esmentar?
1: No, va dir que estava enamorat d'ella, va ser bèstia.
0: Absolutament penjat de
2: Marta Montaner. Que jo el que sento per ell és admiració. I aquesta nit estaré contenta de retrobar-me amb ell a través de la ràdio i la tele.
1: És que estem parlant del que sent ell per tu. Perquè mai és direccional, a més, en el teu cas. Tots els tios que s'enamoren de tu que venen aquí al programa, com l'Àlex Ubago, l'Adrià Sala...
2: Però ja,
3: l'Àlex
2: Ubago també. Fa 7 anys de tot això.
1: L'Àlex Ubago de tot és el que més es va enamorar de
0: la Marta. L'Àlex Ubago, la Marta l'arriba a mirar una dècima de segon més i ell cancela el bolo de l'Utegas i se'n va a viure amb la Marta.
3: I li compon una cançó amb la Maya Montero.
2: No hi vam anar, eh? No hi vam anar i va ser molt lleig.
1: Home, clar que no hi vam anar a un concert d'Àlex Ubago, Marta.
0: Nois,
1: i sobretot perquè no t'agradava, si no
0: haguéssim anat. Ho deixem aquí. Demà hi tornem a partir de les 6.

cançons que em roseguen, que es penten per així. Hi ha coses que he cantat i que mai no t'he dit. Tens raó, soc tan immadur com en batxillerat. He volgut conservar eixe encant d'estudiant, de mal estudiant.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen a Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. Ara mateix, tots dos són rivals directes per a les generals del 29 de novembre perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans que col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat a Esquerra evitar el xoc electoral signant una entesa amb els comuns. Rufián ho ha fet amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
2: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
1: Però Esquerra deixa clar que es neguen a renunciar a les seves sigles. Isaac Albert n'és el portaveu.
3: Nosaltres no formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya. El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana.
1: I també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem. En parlava Irene Montero a Televisió Espanyola.
4: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: I a tot això, avui el CIS publicarà el baròmetre d'octubre sobre intenció de vot dels espanyols, el primer que es publica després de l'anunci de convocatòria d'eleccions anticipades del 29 de novembre. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
5: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la suspensió del vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats amb la llei de nets. La Moncloa assumeix que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment contra la decisió del Tribunal Suprem, mentre que el Partit Popular celebra la resolució judicial.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Ho farà després de creuar a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya del Nord. Abans, la setmana que ve, el Suprem té previst aplicar-li definitivament l'amnistia, tant a ell com a Puigdemont i Lluís Puig.
5: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continuarà ingressat. De moment, però, no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
1: Desconvocada la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui, la direcció de la companyia i els sindicats han arribat a un preacord que garanteix més dies de descans i preveu una reducció progressiva de la jornada laboral fins a les 35 hores setmanals. L'acord també ha permès desconvocar les 5 jornades de protestes més que s'havien programat per aquest mes. L'Hospital Vall d'Hebron és l'únic de l'Estat que aplica una tècnica poc invasiva, sense cirurgia oberta, per tractar l'obstrucció en infants de la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa fins al fetge.
5: L'obstrucció de la vena es produeix quan s'hi forma un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. El procediment, que només fan 3 o 4 centres al món, permet desfer el coàgul i col·locar-hi un extensor a través de dues petites incisions. Així s'evita una cirurgia major amb un risc elevat de complicacions. Jesús Quintero és el cap de patologia i trasplantament pediàtric del Vall d'Hebron.
6: Habitualment, quan teníem això, teníem una cirurgia altament complexa, de moltes hores de cirurgia, una posoperadora i tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona el doctor Pérez i el seu equip amb dues hores i dues tirites. És a dir que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
5: Des del 2018 s'ha aplicat aquesta tècnica a 12 nens i nenes d'un total de 24 casos.
1: A esports, el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray turc en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol i passa a encapçalar la classificació de manera provisional. Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i 3 gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
5: També en aquesta jornada de la Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0, 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
1: I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv.
0: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Avui és dimecres, 14 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que un dia més el temps serà estable. El dia serà assolellat amb pinzellades de núvols prims. A primera hora hi haurà boira a les planes interiors de curta durada i també apareixeran alguns núvols baixos sobre les muntanyes del litoral i del prelitoral. Inofensius. L'ambient serà molt suau al migdia. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia,
0: avui
1: matiners.
0: Avui comencem una mica animats al programa.
1: Ah, m'encanta.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui que arribes puntual, quina meravella.
2: Per un dia, no t'acostumis.
0: No, no passa res, pots venir sempre quan vulguis, algun dia no venir, algun dia entrar per telèfon. Som un programa que ens movem segons l'actualitat. Maiol.
2: No m'ho diguis dues vegades, que potser entro des del llit i dic bon dia, com esteu?
0: Aquí Macià Closes no està gaire d'acord en que entris per telèfon, eh? Et vol veure presencialment.
2: Sí, perquè vaig, el saludo, li dic bon dia, i així hi ha una mica de solidaritat matinal.
0: Ja podem canviar la sintonia, Macià, que amb aquest tirolarisme que estem portant aquest matí ens falta la cervesa. Vinga, Marta Viana, molt bon dia.
1: Avui a Torrella de Montgrí, al Baix Empordà, el sol sortirà a les 7:59 i aquí el dia durarà 11 hores i 9 minuts.
0: Clara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita del cantant Leo Rizzi. En una entrevista al País ha deixat anar això. Abans no em posicionava políticament, però no vull ser un artista de marca blanca.
0: Doncs aquestes són les paraules de Leo Rizzi. Maiol Roger, avui què passarà al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira,

0: Heu reconegut les veus, sabeu qui són. Per un costat, Nil Moliner, per l'altre, Lluís Gavaldà, plegats en aquesta cançó titulada Quan no siguis a prop. I és que a aquestes hores del matí sentir que us tenim a l'altra banda és la millor de les vitamines per començar un nou dia. Rodegeu-vos de la gent que estimeu i aparteu tot el soroll que teniu al voltant. I mentrestant, un cafè de bon matí, que el dia tot just acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon dimecres.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el moment de dormir amb Àlex?
2: Canalies, què guardes tu els calaixos?
0: Pff, a vegades molta merda, també t'ho dic.
2: Ets de llançar coses o què?
0: Sí, això ho faig cada any. Això faig molt maricondo, molt maricondo.
2: Doncs vigila, perquè hi podries tenir un dinosaure.
0: El meu calaix? Sí. És possible, més d'un, ja t'ho dic ara.
2: T'explico, perquè aquesta matí hem sabut que un equip de científics britànics ha identificat una nova espècie de dinosaure a partir d'un fòssil que portava gairebé 100 anys oblidat dins d'un calaix d'un museu.
0: Allà tirat.
2: Estava a punt de convertir-se en un fòssil d'un fòssil. La criatura es deia Invicti Bellatrix Amberina, que traduït vindria a ser com una guerrera invicta.
0: Bé.
2: Feia entre 3 i 4 metres. Probablement tenia plomes i unes urpes de fins a 20 centímetres.
0: El que seria un bitxo guapo, eh?
2: Una gallina premium i perillosa.
0: Sí, d'aquestes que s'hi antica...
2: Pot fer un bon set. Aquest parell llunyà del tiranosaure caçava amb les urpes, és evident, i ara els científics es pregunten quants fòssils més hi ha amagats als calaixos. Que no busquen a casa, que jo tinc només cables.
0: Home, de telèfon. És que mira... Estic recordant que tinc el segon calaix de l'armari, el segon calaix de la merda, i crec que he de fer neteja. Escolta'm, busquem bé, que mai se sap què pots trobar al fons del calaix.
2: La pedra que tens allà...
0: De l'excursió a l'escola, no? Gràcies, Àlex.
2: Va, fins ara.
0: 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor perquè la recerca històrica ens aporta nous coneixements sobre figures conegudes per tothom. Andreu Merino.
3: Això és el que ha passat amb Pau Casals gràcies a la recerca de la historiadora Gemma Cavaller, impulsada pel Memorial Democràtic. Cavaller repassa la tasca humanitària del compositor en suport als refugiats republicans a través de l'Spanish Refugee Aid, entitat creada el 1953 per ajudar els republicans espanyols a França. Casals en va ser president d'honor, però no només això. El músic va fer grans aportacions econòmiques per millorar les condicions de vida dels refugiats i també va liderar diverses iniciatives que perseguien aquest objectiu. Durant anys, l'entitat va ajudar a més de 5.000 famílies.
0: Tal com està el panorama, ja sabeu que ens agrada veure... la part positiva de la vida. Per això, quan falten 3 minuts per un quart de 6, tenim 3 bones notícies per començar el dia. Molts dels oients segurament encara esteu treballant, teletreballant després de la pandèmia, però estigueu alerta a aquesta notícia perquè Spotify sedueix els seus treballadors perquè vagin més a l'oficina i deixin de fer teletreball.
4: Sí, perquè he pensat que és una de les cançons més escoltades a Spotify.
0: Ah, molt bé, Marta, molt bé.
4: A veure, què ha passat? Spotify, per entabanar els seus treballadors, ha fet que a la seu, que està al World Trade Center, tingui, atenció, karaoke,
0: bé,
4: futbolins, taules de ping-pong, gimnàs, es pot fer ioga, pilates, kickboxing, fins i tot es pot menjar gelats,
0: veus?
4: I hi ha personal que prepara cafè al gust de cada treballador, fora, tot plegat.
0: Es diuen iCap, aquesta gent. Saps que el nom de la persona que prepara el cafè dels treballadors de Spotify

0: espai es diu... Ai, no, m'estic confonent amb Apple.
1: Dic aquesta I per aquí.
0: No,
1: dic, sona iPhone, això.
2: Sona iPhone.
1: Qualsevol cas,
2: recollim cable.
0: Segur que...
1: Algun nom tindrà.
0: Segur que té algun nom.
1: Algun nom tindrà, segur.
2: Spoticafe.
1: Spoticafe. Tot això es fa envoltat d'unes vistes espectaculars, 360 graus de Nova York, i també espais comuns pensats perquè les 8 hores davant una taula doncs siguin una mica menys pesades, i des de Spotify diuen que el teletreball desmotiva i que no incentiva en cap cas la creativitat.
0: Demanem als directius de Catalunya Ràdio que escolta'm un futbolín, un karaoke, una màquina per fer gelats, tot això estaria
1: cafè.
0: Molt bé.
1: Mama, nosaltres... Una torradora, a mi m'aniria bé una torradora.
2: Sí. Una biquinera i un cafè.
0: Un entrenador personal a aquestes hores del matí ens aniria fantàstic per començar el matí.
3: No és tan senzill.
0: Clar, que tant, no és tan senzill. Una senyora de 101 anys dona les claus de la seva longevitat. Ot Serra.
4: És la Luisa, sevillana, que fa uns dies va passar pel programa de Carlos Herrera a la COPE. L'entrevistador li posa 80 anys llargs, hem de suposar que per allò de quedar bé, i ella li diu que en té 101. Quin és el secret? Doncs menjar sempre fresc i aparcar els congelats.
5: Todo de saber cuándo.
4: Ves a saber de quan és, diu, sobretot allò que els supermercats ens presenten envasat en plàstics. I en aquesta línia aconsella triar aliments nutritius i de qualitat sense que els preus siguin un obstacle. La segona recomanació d'aquesta anciana ha sigut mantenir-se activa i sortir a caminar sempre que ha pogut.
0: Pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Si esteu buscant feina, heu de saber que l'Antàrtida, una mica lluny, busquen treballadors per comptar pingüins. A veure, explica'm això, Lara.
1: Amb aquesta música del Pingu, sí, us explico. Tant. Això és a Port Lockroy. És una antiga base britànica a l'Antàrtida que actualment és un museu i un centre de conservació. I busquen, necessiten un equip de 4 o 5 persones per treballar durant mig any enmig de gel i de pingüins. El sou és de 2.500 euros al mes. L'empresa cobreix les despeses del viatge, el menjar, l'allotjament i també la roba polar, perquè, clar, allà fa molt fred i no pots anar amb un forro polar, saps? Vull dir, com la cosa de ser
0: per
1: més especial.
0: No.
1: No, exacte. La feina consisteix que després de sopar, quan els turistes ja han marxat del centre i allò queda buit i fosc, l'equip fa recompte de tots els pingüins, els nius i els ous que hi ha per la zona.
0: Escolta'm, no li diria que no a aquesta feina,
1: Jo també, ahir quan m'ho explicava
2: comentàvem.
0: Cap a l'Antàrtida, tots tres.
1: 5 mesos allà.
2: 5 mesos.
0: Sí, home, sí, la pell ben estiradeta durant 5 mesos.
1: Què són 5 mesos de les nostres vides?
0: Res.
6: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Quina bona manera de dir-vos bon dia amb aquesta cançó.

0: que tal dia com avui, un 14 d'octubre del 1957, els Everly Brothers arriben al número 1 amb una cançó que, de fet, va escandalitzar algunes emissores, Marta.
1: Sí, és aquest tema que sentim, Wake Up Little Susie, dels germans Donnie i Phil Everly. La cançó explica la història d'una parella que s'adorm després de tenir una cita i que es desperta massa tard, preocupada pel que diran els seus pares. Algunes emissores en aquell moment la van censurar perquè consideraven que tenia connotacions sexuals. Malgrat això, es va acabar convertint en un dels grans èxits del grup.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Un quart de sis del matí, dos minuts. Els matiners de Catalunya Ràdio. Ens encanta el contingut en català que ens ofereixen alguns usuaris de TikTok.
2: I és que hem trobat el compte del manlleuenc Biel Costa. És actor i comunicador i encara té ressaca dels concerts de comiat d'Oques Grasses. Escolteu com imita el Josep Montero.
3: Ei, què passa, penya? Avui és l'últim concert de la història d'Oques Grasses, però no volem que sigui un concert trist. Així que ens donem a passar bé o què, penya? Ens donem a passar bé o què? Al final, per amor va començar i per amor s'acaba. Us la sabeu per aquí o no? Va, que no us sento, us la sabeu per aquí o no? Oh, que és gràcies, això va per vosaltres.
1: Ai, per amor va començar i per amor s'acaba. Una de les frases que ens deixarà la història d'aquests quatre concerts consecutius d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: No hem de perdre la fe en l'amor.
1: Ai, exacte. Això és un tema per donar a menjar per massa a aquestes hores del matí. Passem un moment, per cert, pel compte de TikTok de 3Cat Humor, va.
2: Sí, perquè ja estem tot el dia amb l'escrol amunt i avall. Des de l'està passant vam voler enviar aquest missatge sobretot pels addictes al mòbil.
4: Hola. Amiga, amic, si estàs veient això, vol dir que estàs amb el mòbil. Para de fer scroll. El telèfon està matant la teva relació. Deixa el mòbil i acarona la mà de la persona que tens al costat. Si estàs a casa, si estàs al metro, no ho facis, és il·legal. És el moment de jugar a papas i mamas. O papas i papas. Per què no? Mamas i mamas també. Si aquest missatge ressona, comparteix-lo. Envia'l a algú que t'agradaria que deixés de tocar el mòbil i et toqués a tu. Perquè a internet hi trobaràs moltes coses, però mai hi veuràs ningú fent el nyiqui-nyiqui.
1: I acabem amb el compte de TikTok. Bé, això és un altre per donar-li a menjar part pel que amb les coses
2: fort,
1: que fan la tia. Es diu Fruti Novel·les Catalanes.
2: Sí, a través d'uns gags creats a Mia, en Quim, que és una taronja, narra algunes de les situacions quotidianes que ens trobem els catalans en el nostre dia a dia, com, per exemple, el caos amb Renfe.
5: 25 minuts de retard?
6: El tren acumula una demora addicional.
5: Addicional? Si ja vaig tard fins i tot per arribar tard.
7: Senyor, hi ha alternatives amb bus.
5: Escolti, quan arriba el meu tren?
7: El sistema encara no ens ho confirma.
5: Qui ho sap, doncs? El sistema o el mateix Déu?
7: Pot tornar a consultar-ho d'aquí a mitja hora.
5: Una hora esperant! Però on renoies el tren? Retards, cancel·lacions... Això és una maleïda vergonya. Sabeu què? Que us bombin! Me'n vaig a peu. Casum de nar!
1: Us heu d'imaginar que és una taronja, qui està parlant.
2: Jo sóc addicte, aquest.
1: Sí.
2: Sí, tinc un problema.
1: Ui, és de veritat. Després fem una mica de teràpia
2: tinc
1: conjunta,
2: un
1: carinyo.
2: Sí. Tinc l'algoritme trencat.
1: Jo, bueno, el meu algoritme està que... A vegades m'ensenyen les coses...
2: Apareixen aquestes coses. Les novel·les, tia, mare de Déu. Sí.
1: Ara em surt a mi una novel·la eròtica pujadeta de to de gais de l'Argentina, que no sé per què em surt, que els capítols duren com 8 minuts.
2: No sé per què.
1: I passa de tot, jo tampoc ho sé.
2: No sé, no ho entenc.
1: Home, no busco jo argentinos calientes. No sé per què em surt. Però estic enganxadíssim, perquè a part són capítols allà tirats que no entenc res.
2: I quant duren?
1: 8 minutets.
2: Ah, una cosa ràpida.
1: Bueno, però amb 8 minuts van espavilats, eh?
2: Sí, eh?
1: I passa de tot.
2: Ui, bueno, no
1: n'hi ha cap. Guapíssims,
2: enganxa.
1: Estic enganxadíssim. O sigui, ja no sé què mirar les plataformes de la tele, i ara...
2: És molt millor això.
1: Miro això. Avancem, per favor. 9 minuts, 5:45 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Loles León, fantàstica com sempre, va confessar com va anar el seu comiat a les tertúlies de Televisió Espanyola, Marta.
2: Sí, va passar quan era co-tertuliana al programa Amigas y Conocidas de Televisió Espanyola. Aquell dia, aquell mateix matí, es va assabentar que havien fet fora 17 treballadors de la cadena pública i això ha explicat una mica com va anar el podcast de la SER a la cara amb Fran Blanco.
8: Tuve una pelea, allí en los pasillos, de Prado del Rey, porque yo digo, sales, tienes que salir, estás contratada. Y digo, pues, salgo con el lazo, si no, no salgo con el director del programa. Sí. La tuvimos y al final él cedió. Yo esto no puedo, yo no puedo con las injusticias. Y a mí siempre me tendrán allí delante, protestando y gritando. Eso también.
9: Y lo haces muy bien.
8: Bueno, soy actriz, ¿eh?
9: Ah, bueno.
8: Interpreto bien.
1: És que no puc ser més fan de l'Olés, per favor. És que m'encanta, m'encanta. I tenim molt bones notícies, també, de la premsa del cor en català, perquè la presentadora Núria Marín ha compartit els detalls del seu casament, que se celebrarà el 30 d'octubre.
2: Sí, la presentadora es casa amb la seva parella de fa 25 anys, en Juanlu de Paolis, i ha explicat això a Instagram.
10: Ya tengo el vestido. Lo compré en San
2: encanta Eulalia. Y está inspirado en el estilo de Carrie Bradshaw, pero es un vestido muy Kate Middleton, que no es un vestido de novia, ¿vale? Es un vestido blanco, eso sí, pero no es de novia, es un vestido de cóctel, de gala, es blanco, pero vestido de novia, not found. Porque, a ver, os cuento, yo llevo muchísimos años con Juanlu, con mi pareja, llevamos desde la universidad, desde segundo de carrera, nos fuimos a vivir juntos con los 23 años, llevamos más de 25 años juntos, y el tema de la boda, al final, es algo que siempre ha estado ahí, pero nunca nos hemos decidido. Yo quería hacer una mega fiesta, pero Juanlu es muy serio, Juanlu es muy discreto, entonces, lo que yo quería hacer, él como que no se veía.
1: Moltíssimes felicitats a la Núria Marín, que estem encantats perquè tan llast que ja era, que us caséssiu, fills meus, tota la vida plegats.
9: I segur que va guapíssima ella, eh?
1: Seguríssim.
9: Bueno, diu que ha arribat a un terme mitjà, perquè clar, ella es veu que volia un show, deia que volia trapezistes, que volia fer un mega show, que la cerimònia que volia, doncs, la seva parella és molt més discreta i que es casen sobretot perquè els hi va recomanar la notària amb qui van signar la hipoteca del pis que s'acaben de comprar i que, de fet, els casarà la mateixa notària. S'ha de ser pràctic.
1: Sí, és que s'ha de ser pràctic. Clar, la notària diu, casa't ja, firmeu els paperets, que si us passa alguna cosa, almenys gràcies a... Anava a dir gràcies a Déu, la llei ens empara i ens protegeix. Vinga, va, que en només 7 minuts arribem a 6:15 del matí. Quins sons ha deixat la ràdio? Et serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, viatgers de l'alta velocitat ens van explicar els retards que van patir a causa d'un incendi.
11: Havíem de sortir a les 8:10 de Totxa i arribar aquí a les 11:30 d'ahir i acabem d'arribar, que són les 6:30 al matí. Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí. I clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. Jo hauria de ser ara a les 9:30 treballat, com a mestre no es poden dar, i arribaré tard o hauré de parlar a veure com ho fem.
12: El problema és que he arribat aquí i m'he trobat que com a mínim hi ha una demora de quasi 2 hores. Tampoc saben si sortirà o no sortirà o a quina hora sortirà, i he de treballar. I aleshores realment, doncs, ho he dit. Doncs m'han dit, tinc l'opció de tornar-te el bitllet o el canviar-te'l per aquesta tarda. A les 9 vaig a casa, teletreballo des de casa, i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funcionar.
10: I l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, va confirmar que la idea de l'expresident és tornar a Catalunya un cop hagin passat les eleccions del 29 de novembre.
13: El president dijo claramente en otro día en una comparecencia oficial que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el partido social.
10: En clau d'humor, el Ricard va aprofitar els últims naixements a Catalunya per fer un joc de paraules.
14: I a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Alegre amb 3 kg 430 g a l'Hospital Vites d'Esplugues de Llobregat i el Vall amb 3 kg 260 g a l'Hospital Universitari de Vic. Per tant, podríem dir que avui ha nascut una Vall Alegre.
10: A la tarda, Francesc Garriga va parlar amb el Manel García, que és professor d'Història a la Universitat de Barcelona, i entre els seus alumnes hi ha el David Muñoz, d'Estopa.
15: I la veritat és que el David Muñoz té una cultura brutal, sí, sí. Brutal. Vull dir, ha llegit moltíssim, se sap la Bíblia de memòria, ha llegit una pila d'autors, i evidentment això fa que participi tantíssim a classe, però sobretot, potser l'experiència més bonica és que ha estat un mes, vull dir, amb els companys, no?, de l'aula, i és que a l'aula hi ha gent que ve de l'institut i, per tant, que han complert 18 anys amb el David, i el David ha anat a les seves festes d'aniversari, perquè veieu el nivell de proximitat.
10: I més enllà d'aquesta casa, la dosi diària de Federico Jiménez Los Santos, avui amb la seva particular mirada a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta.
16: Vamos a ver, si alguien se mete esto en la cabeza. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Marruecos nos ha invadido. O sea, hay alguien ahí. Estamos en guerra. En guerra no se actúa como cuando se está en paz. No, pero la diplomacia, métase la diplomacia, como diría un argentino, por el orto.
1: Els matiners. Mare meva, com està Los Santos aquesta temporada. Los Santos, desperta, fill, una miqueta. Connecta't amb els astres. Baixa una miqueta revolucions. Ens esperem de saber quin dia ens espera. Energèticament parlant, ens explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
17: Bon dia, matiners. Avui dimecres 14 d'octubre tenim la Lluna transitant pel signe de Sagitari. Una energia que ens desperta les ganes d'aventura, de descobrir coses noves i de sortir una mica de la rutina. I és que Sagitari ens recorda que a vegades, per canviar d'aires, no cal marxar gaire lluny. Potser n'hi ha prou en provar alguna cosa diferent, improvisar un pla o atrevir-nos a fer allò que sempre anem deixant per un altre dia. Així que avui, matiners, si és possible, una mica menys de rutina i una mica més d'aventura. Bon dimecres.
1: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
2: Doncs avui felicitem el dissenyador de moda Ralph Lauren. Avui en fa 87. També suma un any més el presentador de televisió Jordi Cruz. Conegut sobretot pel programa de Disney Art Attack. Avui bufa 50 espelmes. I acabem felicitant el cantant i raper Asher.
1: Per què?
2: Amb tot el flow del món, avui celebra que en fa 48. Yo, yo!
1: I cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia, matiners.
0: Judit Neddermann, cantant i compositora, té una de les veus més dolces de la música catalana.
18: Una cançó que a mi m'anima molt per començar el dia és Love Theory, del Kirk Franklin, que és un artista de gospel que m'encanta, dels Estats Units. Espero que, ja que us heu llevat tan aviat, us aixequi l'esperit i amunt els cors.
0: Els més matiners.
19: Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter.

0: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Són 6:15, bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dimecres 14 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Moment de repassar els titulars d'aquest matí amb l'Agustí. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns.
2: Sí, ara mateix tots dos són rivals directes per les generals del 29 de novembre perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans que, recordem, col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat a Esquerra que eviti el xoc electoral signant una entesa també amb els comuns. Rufián ho ha fet amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
3: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
2: Esquerra, però, deixa clar que es neguen a renunciar a les seves sigles i també Podem rebutja integrar-se al Front Ampli. Tot plegat s'haurà de resoldre com a màxim divendres perquè és l'últim dia per registrar coalicions.
1: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de nets.
2: Assumeix, però, que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment la suspensió. Haurien d'acreditar que els seus avis van ser exiliats, una situació que veuen molt difícil tant experts com també des del Centre de Descendents d'Espanyols Units. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista a Es Radio, ha celebrat, però, la decisió del Suprem.
4: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. Pero evidentemente no puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y aquellos que no provienen de los exiliados.
2: Per la seva banda, l'advocacia de l'Estat estudia un recurs davant del Constitucional.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili.
2: Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya del Nord. Ho ha explicat en una carta oberta on diu que és el moment de deixar l'exili. Abans del retorn de Comín, la setmana que ve el Tribunal Suprem ja té previst aplicar-li definitivament l'amnistia a ell i també a l'exconseller Lluís Puig i a l'expresident Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena comunicarà la decisió entre aquest divendres i dimarts que ve i després la sala penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu de la causa.
1: La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua un dia més amb retards importants per l'incendi dilluns d'un comboi a l'altura de Saragossa.
2: Les incidències es mantindran fins que no es pugui retirar el tren sinistrat perquè els treballs de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 quilòmetres i a circular per via única en un tram de 25 quilòmetres. Renfe, de fet, no dona cap data concreta i diu que aquests treballs podrien durar dies. Les operadores Irio i Ouigo ja han cancel·lat per avui 4 i 2 trens, respectivament, en els dos sentits, mentre que Renfe ha modificat els horaris dels combois i diu que informarà individualment els viatgers.
1: El papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó.
2: El van intervenir ahir a l'Hospital Gemelli de Roma després que en una revisió rutinària els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst. Els metges li han extirpat el lòbul inferior del pulmó dret i el mateix comunicat expliquen que les primeres hores de postoperatori també han anat bé. De moment, Lleó XIV continuarà ingressat.
1: L'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per totes les persones que han mort per no haver rebut una transfusió de sang.
2: Ho han denunciat a Catalunya Ràdio després que els sorprengués l'anunci que ha fet els Testimonis de Jehovà, que ara permetran als fidels rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs. Samuel Ferrando és el president de l'Associació de Víctimes.
5: El que més ens xoca no és que el canvi doctrinal ha vingut, s'ha anunciat en un vídeo d'uns 30 segons, sense cap mena d'autocrítica ni de demanar perdó per res, simplement un canvi més, com que qui anuncia que demà és festa, no? I sense cap tipus de disculpa per les persones que han sofert per aquesta doctrina.
2: De fet, l'organització va arribar a qualificar de màrtirs els fidels que es negaven a rebre transfusions i posaven en risc la seva salut i fins i tot la seva vida. És per això que estudien presentar una demanda col·lectiva.
1: La revista musical Under Rock celebra el seu número 400 amb una edició especial que ha presentat a l'antiga fàbrica d'Am de Barcelona.
2: Recull els 400 millors discos catalans de pop-rock del segle XXI presentats en ordre cronològic, des de Rússia, d'Antònia Font, del 2000, fins a Paco de Lux, de Triquell, del 2025. Tot plegat culmina amb un top 10 dels millors discos, on hi ha Maria Arnal i Marcel Bagés, Els Pets o Manel, i que encapçala el disc Alegria, d'Antònia Font.
1: Doncs moltíssimes felicitats a la revista Under Rock per sobreviure en temps complicats per revistes especialitzades. A dormir?
2: Som-hi.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
1: Dos quarts de sis del matí, cinc minuts. Moment de saludar la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
6: Hola, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Amb totes dues fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui amb la visita dels Reis a Ceuta.
6: Sí, una visita que apareix a totes les capçaleres d'una manera o altra, ja sigui en foto o en declaracions. La imatge que més predomina és la dels Reis donant la mà als veïns de Ceuta. La Vanguardia destaca que Felip VI exigeix bona fe al Marroc. El periòdico titula El rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable.
7: És el mateix destacat que ha triat l'ABC, amb el matís que hi afegeix del nostre país. Diu la sobirania del nostre país no és negociable. Pel que fa a la resta de premsa editada a Madrid, el país destaca aquestes paraules del monarca. No us deixarem sols ni indefensos. I el Mundo es fixa en aquesta frase. La nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya.
6: Qui passa més de puntetes en aquesta visita és l'Ara. Per començar, la foto és una altra. És dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'aquest titular. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants.
7: Visita a Ceuta banda. Hi ha altres titulars destacats. El mateix diari Ara destaca que Zelensky alerta que els aliats no van avisar de l'últim atac rus.
6: En clau de precampanya, La Vanguardia titula amb unes paraules d'Alberto Núñez Feijóo. Aquestes: no hi ha netedat democràtica sense netedat del cens.
7: Altres titulars que ens han cridat l'atenció. El periòdico diu que Planeta ultima la compra de Juventud, la històrica editorial de Tintín.
6: I la majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i la remuntada amb golejada ahir del Barça.
1: I avui als diaris hi trobem opinions sobre el funcionament dels trens i també sobre les eleccions del 29N.
7: L'Ara titula l'editorial L'alta velocitat tampoc i diu que tenim dret a imaginar i exigir una cosa tan senzilla com un país on els trens, tots els trens, funcionin amb puntualitat.
6: I considera que la desafecció ciutadana amb els poders públics té molt a veure amb mancances tan evidents i habituals com el transport públic.
7: El Mundo assenyala que els ciutadans estan farts del mal funcionament dels trens i assegura que això sacseja el PSOE a Catalunya.
6: Diu que el mal funcionament del transport ferroviari hauria de forçar una reacció immediata d'Òscar Puente, més preocupat per les xarxes socials que no pas de buscar solucions efectives.
7: Pel que fa a les eleccions, l'exdiputat d'Esquerra Joan Tardà fa un article al periòdico titulat El costerut camí de la unitat de l'Esquerra, en què defensa l'acord dels republicans en Podem per anar junts als comicis.
6: I considera que si al final un acord més ampli no és possible, valdria la pena abandonar arrogàncies i que els dèficits d'entesa no es converteixin en rancor.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, alerta que la bola, la mentida, s'ha convertit en arma electoral.
6: I lamenta, de cara al 29N, la intel·ligència artificial que contribuirà a propagar més que mai, diu, la desinformació.
7: I per la seva part, El País dedica l'editorial a lamentar que els nacionalitzats amb la llei de nets no puguin votar.
6: I recorda que hi ha pocs drets tan sagrats com el vot.
1: Repàs també la premsa digital. Aquí no deixen tranquil.
6: Doncs mira, Cristòfol Colom, sí. Ara la Casa Blanca ha llançat un web per homenatjar-lo amb la qualificació literal d'heroi americà original.
1: Mare meva.
6: Sí.
1: Quin 26 coses més bonic, Solana. Sí. Esclar que sí.
6: El web conté fotografies i gràfics generats amb intel·ligència artificial. Inclou, per exemple, una infografia de la ruta que va seguir la seva expedició el 1499. Trama recuperat l'11 d'octubre com el dia de Colom.
1: Mare meva. El Perú es fixa en els cabells dels alumnes.
6: Sí. La presidenta peruana, Keiko Fujimori, diu que els nens han d'anar amb cabells curts i les nenes tenen prohibit portar-lo massa llarg, tenyir-se'l, maquillar-se o pintar-se les ungles. A més, la mida de les faldilles diu que ha de ser adequada, sense precisar més que és adequada per ella.
1: Però adequada, suposo que, vist el context de la notícia,
6: sí,
1: entenc que
6: per sobre
1: dels genolls, no?
6: Exacte. Diu que l'ordre no només ha de tornar als carrers, sinó també a les aules. Ho recull El País.
1: La notícia que farà saltar del sofà una generació.
6: Reobre el Carme.
1: Ah, mira, que
6: gaire.
1: Bé!
6: La mítica discoteca, la plaça Reial de Barcelona. Doncs va reobre amb espreig i concerts a la vista. El local torna després de 6 mesos, ara amb uns nous propietaris que en volen conservar l'essència. Darrere hi ha l'equip Magnífico Club. Ho veiem a BTV.
1: I quan falten 2 mesos i mig... que no ho havia llegit sencer. Per Nadal, quan falten 2 mesos i mig per Nadal, sí, ho esteu escoltant bé.
6: Encara que no t'he posat l'amiga. La
1: ja arribarà, que s'està descongelant. Alerta, torrons esgotats?
6: Sí, es van esgotar de seguida a la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de Gramont. Per posar-hi noms, quins es van esgotar? Doncs mira, Torrons Fèlix va esgotar la seva novetat, que és el Torró de Sant Esteve. Que et preguntaràs, Torró de Sant Esteve?
1: Sí.
6: Doncs mira, a base de caramel, praliné d'avellana amb xocolata, avellana caramelitzada i tot recobert amb xocolata negra.
1: Bé.
6: Torrons Roig es va quedar sense existències del seu trufat de taronja i Torrons Vicenç va triomfar amb les varietats del Torró de Nocilla. Ho llegim al Segre.
1: Gràcies, Sílvia.
6: Ara,
1: puja una miqueta, que l'audiència ho agraeix. Home, clar que sí. Bon Nadal des de Catalunya Ràdio.
6: Amb Maria Curta.
1: Vinga. Que hi ha qui sol a l'estudi fent el pallasso. Vinga, Marta.
8: És que ens encanta el Nadal.
1: No t'agradarà, tu.
6: Ens encanta el Nadal.
1: Unes ganes de que passi, no? Ni començat. Però, per sort, sí que ens encanta repassar alguns apunts culturals quan falten 5 minuts per 3 quarts de 6. Marta.
6: Mira, avui comencem parlant de teatre perquè ja sabem la llista dels nominats als Premis Butaca. L'amor venia amb taxi de la cubana lidera aquesta llista, opta a 9 premis, mentre que la mort i la primavera de la companyia de dansa La Veronal i El Barquer, dirigida per Julio Manrique, estan nominades en 8 categories. Completen el grup dels muntatges més destacats en aquests premis La Corona d'Espines i Una Festa a Roma, amb 5 nominacions cadascuna, i en la categoria de direcció competeixen noms com Julio Manrique, Clara Segura, Alec Rigola i Xavier Albertí. Els guanyadors se sabran el 23 de novembre. A Canàlies tampoc deixem de parlar de teatre, perquè avui s'estrena Nosaltres del Sense Nom, de la companyia Mos Maiorum, escrita pel gran Joan Llago i dirigida per Irene Utranis. Això és un espectacle que es pot veure al Teatre Texas fins al 13 de desembre, en aquest cas. I avui també comença, doncs, la temporada d'Òpera a Catalunya. El Teatre Municipal La Faràndula de Sabadell comença aquesta temporada d'òpera. També es farà per altres espais i per altres ciutats de Catalunya, una temporada que s'allargarà fins al 30 de maig.
1: Quina bona notícia que hem tingut.
6: Sí.
1: Que de fet la vam tenir ahir, que ja van anunciar el seu retorn amb un nou disc.
6: Un nou disc i una gira per estadis. A casa nostra apunteu aquesta data, el faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el proper 18 de juny. I apunteu també aquesta segona data, que és el 17 de novembre, que és quan es podran comprar les entrades.

0: No ho supero.
1: Quina veu més fineta que té el Macià.
0: Sí.
1: A veure, 3 minuts. Ah, mira, l'Ara, ja ha arribat. Hola, carinyo.
2: Hola.
1: 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Dada Maria. Maria, bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
1: Mentre la Lara s'asseu amb tota la
3: sorra
1: i tranquil·litat del món. Ai, el cordomí també el dec tenir per aquí despert.
4: Bon dia.
1: Bon dia. Què tal?
4: Molt bé. Aquí a punt.
0: Cada dia més d'hora, Eloi, tu.
4: Home, sí. Jo estic connectat ja des de fa 10 minuts. Ja he escoltat mig programa.
1: Pots confirmar, ja que ets un nou participant, que la Dada Maria és una de les seccions que més t'enganxa d'aquest programa?
4: Home, per favor. No en tinguis cap dubte.
1: Que tingui tothom
4: enganxat amb la Dada Maria. A part de la meva intervenció.
1: Però què ve primer? La teva intervenció o la Dada Maria?
4: La Dada Maria. La Dada Maria, sens dubte. Jo em llevo per la Dada Maria, no per explicar el tema.
1: Oh, molt bé. Que, per cert, he de dir-te que Francesc Mauri ens ha enviat una nota de veu demanant una cançó, eh? També t'ho dic.
4: De veritat.
1: També t'ho dic. L'escoltarem els propers dies als matiners de Catalunya Ràdio amb una història molt Mauri. Però això serà properament als matiners. Mentrestant,
4: tinc
1: Maria, què?
4: Tinc curiositat passar de quina.
3: Al febrer, el llibre més venut a Amazon va ser Devuélveme mi país, ja ho direm bé, del polític d'extrema dreta, Alvise Pérez, que ho celebrava així.
5: El que ya es el libro más vendido en Amazon en España, el más vendido de todo el país en solo 10 horas de salir a la venta, no se puede comprar ni en el Corte Inglés.
3: Doncs bé, ara una anàlisi feta pel diari El País amb l'eina Pangram ha arribat a la conclusió que el 97% d'aquest llibre es va fer amb intel·ligència artificial.
1: Molt bé.
3: I no és l'únic, perquè aquesta mateixa anàlisi ha trobat que hi ha molts altres llibres autopublicats fets a mia. De fet, aquests autopublicats ja sabeu que són els que no passen per una editorial, sinó que tu els pots publicar de manera gratuïta a Amazon. Davant de persones que decideixen autopublicar un llibre, que cada cop són més, hi ha una allau amb aquesta irrupció de la IA, Amazon s'ha vist obligat a posar límits. Per això avui us pregunto...
4: Això serà complicat.
1: Això és pitjor que la final de l'1-2-3.
3: Amb la Ruperta.
1: A veure, oients dels matiners, també alerta que us animem a participar al programa, eh? Pregunta de la Dada Maria d'avui.
3: Quants llibres, com a màxim, pot autopublicar-se un autor a Amazon cada setmana?
1: A veure, quants llibres es pot autopublicar una persona a Amazon per setmana?
3: Exacte. Jo ara decideixo publicar un llibre, però em posen un límit.
1: Doncs jo dic que 5.
0: Mira, no he dit 5, però direm 3.
1: Marta Viana diu 3.
0: Jo 10.
1: Lara diu 10. Cordomí?
4: Jo dic 1.
1: És que la pregunta és...
4: No pots autopublicar-te més d'un llibre a la setmana.
1: Escolta'm, però coneixent a Amazon, ja t'ho dic ara, ells deuen buscar la pela. Macià. Macià Closes diu 4. Avui, diguem que tenim ja un grup reduït de 1, 3, 4, 5, que és Cordomí, Marta, Macià, Canalies, i després Lara va per lliure i s'anima.
0: No té cap sentit.
1: Dient 10. I la Dada Maria d'avui la guanya...
3: Eloi Cordomí! Són dos, però vam quedar que guanyaves aproximadament més persones que hi havia empat, eh? Mira, la cosa és que des del setembre Amazon deixa que els autors s'autopubliquin 2 llibres a la setmana. Són 2 per format, és a dir, digital, també portada tova o portada dura, però s'entén que és de la mateixa obra, d'acord? Llavors, fa 2 anys, quan va començar a establir els límits, es podien publicar fins a 3 llibres al dia. O sigui, tu
1: imagina't.
3: Després, l'Ara no anava tan malament perquè van rebaixar el llindar fins a 10 llibres a la setmana, i ara veiem que hi ha molta gent que fa llibres com xurros, amb això de la intel·ligència artificial, doncs han tornat a rebaixar el límit a 2 a la setmana. Però, clar, si tu comptes, això són 100 llibres
1: imagina't,
3: a l'any.
1: Imagina't.
3: Qui pot crear 100 llibres a l'any?
1: Home, molt bé, Cordomí, molt afinadet això avui, eh?
4: Què et sembla? Aquí anem a comptar maneres ja, eh?
1: Sí. Veig que jo porto una ratxa bastant horrorosa a la Dada Maria. M'estic començant a decebre una mica amb mi mateix.
0: No, home, no.
1: És que no em foto ni una lloc, de veritat.
3: L'Eloi en porta 2, eh? Tinc el recompte.
1: Ah, tens recompte.
3: Mira, Lara, 8. Marta, 7.
0: Ui!
3: Canalia, 5. Macià, 4. Eloi, 2. Bueno. I després els artistes convidats que he tingut.
1: Sí, ens enllacen últimament.
3: No sé què li deu estar passant.
1: Sí, aniran passant. Gràcies, Maria.
3: Fins ara.
1: Fins ara. 3 quarts de 6 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui als matiners tenim un val per 2 persones per l'obra Panorama des del pont, que podreu veure al Teatre Goya de Barcelona. Les funcions seran del 16 d'octubre al 29 de novembre i... Vaja, pràcticament, per no dir específicament, es retrata amb una força dramàtica extraordinària els conflictes més profunds de l'ésser humà. Panorama des del pont, al Teatre Goya, si voleu aconseguir aquestes entrades. I, home, de pas saludar-nos, 93207474. Maiol Roger, bon dia de nou. A veure, un moment, Maiol Roger, bon dia.
6: Bon dia.
1: Ara sí, 13 minuts, les 6 del matí. A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
6: Avui pendents de les protestes dels pagesos, que comencen a arrencar 6:45 des de diferents punts del país. També li preguntarem per les seves demandes al conseller de Presidència, Albert Dalmau. A l'Àgora repassarem els moviments a l'esquerra, entre Front Ampli, Esquerra i Podem, que està la cosa interessant i calenteta. Després, entrevista als germans Adrià, Ferran i Albert Adrià. I atenció, farem Àgora esportiva també, que el Barça va guanyar, és necessari, tele i sèries, i atenció a la pregunta, perquè hi ha eleccions el 29 de novembre, però t'has preguntat mai com es governen els animals? Si el rei Lleó té una monarquia parlamentària o no? Doncs avui Evelyn Segura, la nostra experta en benestar animal, ens ho respon al matí.
1: Home, alguna jerarquia és el món animal, hi ha d'haver, no?
6: Sí, si n'hi ha entre els humans que a vegades no tenim més instint que el més bàsic, doncs també n'hi ha el món animal, ja t'ho avanço.
1: Doncs vinga, us escoltarem com sempre a partir de les 6. Gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
1: Fins ara.
7: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
8: No me quiere llamar ya más, papá, que me llamo también.
1: Ja hi tornem a ser.
9: 11a temporada del Tot Costa.
10: Por qué? Por qué?
1: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
11: No sé si són muy simpáticos. No sé.
7: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
0: No.
12: Welcome to the best hour of the day. It's 4:00. This is Francesc Garriga.
13: It's the moment to believe in the project.
12: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
7: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
13: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I aquest home del temps té un nom i el sap tothom. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
1: Escolta'm, que quin dia ens espera per avui? Que he sortit de casa, almenys arran del litoral, he pensat, quina bona temperatura, és la temperatura perfecta que m'agradaria tenir tot l'any.
2: Ets el meu termòmetre, eh? Al matí sí. Una mica percebo les sensacions que té la gent gràcies als teus comentaris.
1: Veus?
2: Em va molt bé, això.
1: Molt bé, doncs jo seré el teu termòmetre baròmetre.
2: Mira, sí, les temperatures encara són molt suaus, són molt semblants a les d'ahir. Sí que han baixat un palet, potser en alguns llocs de l'interior, perquè no hi ha tants núvols, però encara continuem amb bancs de boira o núvols baixos al centre de Catalunya, també en alguns llocs del prelitoral, no tan abundants com els d'ahir. I avui serà un dia de sol, un altre dia sol, amb algunes capes de núvols prims que ens aniran creuant, alguns núvolets que a migdia poden aparèixer al litoral i prelitoral, sense precipitacions, i tot plegat amb temperatures que tornaran a enfilar-se més o menys com ahir, en general les màximes de 24-26 i les més altes més de 28, potser 30 graus al sud de Catalunya. Però hi ha previsió de canvis. Canvis que ens arriben coincidint amb el cap de setmana, amb una dana, una depressió aïllada a nivells alts, que provocarà segurament un episodi de pluges que poden arribar a ser abundants. Així que aquests dies probablement estarem distrets una altra vegada.
1: Aprofitem, doncs, aquestes bones temperatures, perquè, com ens acabes de dir, al cap de setmana hi ha aquest gir inesperat de temperatures.
2: I abans encara pujarà una miqueta més. Divendres pujarà una mica més. Va, gaudeix-les.
1: Ho gaudirem. Una abraçada, Eloi.
2: Fins ara.
1: Fins demà. Adéu.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Res em fa més feliç que ens truqueu en directe al 93207474. Ens encanta escoltar els oients matiners i, sobretot, regalar teatre, perquè és el regal perfecte i és tan fàcil, només cal que entreu a regalateatre.cat i d'aquesta manera fareu feliç aquella persona que tant estimeu. I és per això que avui, des de Regalar Teatre, us convidem a anar a veure Panorama des del Pont al Teatre Goya de Barcelona. Recordeu, funcions del 16 d'octubre al 29 de novembre. Si ens truqueu, teniu l'opció d'emportar-vos aquest parell d'entrades que, escolta'm, per començar el dia no està gens malament. Saludo aquestes hores del matí en Marc. Molt bon dia, Marc.
3: Hola, bon dia.
1: Com estàs, tal, Marc? Molt bé,
3: molt
1: i tu?
3: Bé. Molt bé, molt bé.
1: Des d'on ens truques, Marc?
3: Pues mira, de Tiana.
1: Des de Tiana.
3: Correcte.
1: Tan bonica la població de Tiana.
3: Molt bé, sí, sí.
1: Teniu allà aquell casino que es menja fantàstic, el casino de Tiana.
3: Exacte, el casino, el casal...
1: El casal... Tot. És una meravella, Tiana. I escolta'm, què fas d'espera aquestes hores, Marc?
3: Pues mira, cap a la feina.
1: Cap a la feina. De què treballes?
3: Doncs porteu una empresa metal·lúrgica aquí al Vallès.
1: Molt bé. I fins a quina hora tens previst treballar?
3: Pues a les dues i quart, com a molt, ja pleguem i cau a casa.
1: Bé, un bon horari, no? Suposo, Marc.
3: Sí, perquè si vaig al crossfit al migdia i després ja buscar els nens i tota la pesca.
1: Tens tot el dia ben organitzat, pel que veig.
3: Exacte.
1: Doncs a veure si ho acabem de reblar amb aquest parell d'entrades per anar a veure Panorama des del Pont. Marc, t'envio una abraçada.
3: Ojalá. Vinga, va, gràcies, noi.
1: Que vagi molt bé, tens el número 1. Adéu, adéu.
3: Ja,
1: adéu. Qui tinc per aquí? Tinc el Guim? Guim, bon dia.
4: Bon dia.
1: En Guim, ell va insistint, que això és meravellós, no? T'ho diu, jo ho vaig intentant. Va, això està bé, Guim. Qüestió d'insistència, a vegades, és com millor surten les coses.
4: Sí, sí.
1: Doncs, Guim, no, vaig a saludar altres oients, perquè tu ja et coneixem, amb el teu permís. Et dic que tens el número 2 i a veure si tens sort.
4: Molt bé.
1: D'acord, Guim? Que vagi molt bé. Adéu. I acabo saludant a la Gemma. Gemma, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal, Gemma?
5: Bon dia.
1: Va bé el matí?
5: Va bé.
1: Va
5: ja
1: bé.
5: Ja va.
1: Tot i així et veig optimista, Gemma?
5: Sí, ja estem a dimecres. Ja està.
1: Aquesta setmana ha passat curta, demà dijous, ja tornem a tenir el cap de setmana aquí, hauríem de treballar tots de dimarts a divendres i la vida seria més fàcil.
5: Sí, seria tot més fàcil, la veritat és que sí.
1: Clar que sí. Doncs escolta'm, Gemma, a veure si la fem una mica més fàcil amb aquest parell d'entrades per anar a veure Panorama des del Pont.
5: Perfecte, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Gemma.
5: Adéu,
1: bon dia. Ai, és el nou èxit de Bruno Mars. No sé si ja heu tingut ocasió d'escoltar-lo. Es diu On My Soul. Evidentment està inclòs en el seu àlbum de retorn titulat The Romantic, un àlbum que es va publicar el 27 de febrer d'aquest any. Si no la coneixeu, als propers minuts, ell és el protagonista dels matiners, Bruno Mars.

0: Els més matiners.
1: I soul al ritme carregat de Bruno Mars, que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Com cada dia abans d'acabar, toca saber quina reflexió va acabar ahir la nit l'Agnès Marquès després de presentar, evidentment, el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo del Catalunya Nit d'aquest dimarts, amb el que em quedo és, novament, amb les reflexions del Roman Orús, que és el nostre expert en intel·ligència artificial i que a partir del pas que ha fet Giorgia Meloni de registrar la seva veu i la seva imatge, ens ha explicat que al final, com que entrem en un nou univers amb la intel·ligència artificial, tots plegats acabarem registrant la nostra veu i la nostra imatge per tal de protegir-nos de que ningú altre la faci servir. És ben bé el món al revés, perquè el que és ben estrany és que sense el consentiment d'algú tu puguis utilitzar la seva veu, la seva imatge, la seva identitat digital, segons a tu et sembli. Au, que vagi bé, vinga, ja és dimecres. Bon dia.
1: Doncs d'aquesta manera acabava ahir l'Agnès Marquès al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. I ara mateix és a punt d'arrencar l'actualitat amb el Matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell, a qui saludo ara mateix. Bon dia, Ostrell.
3: Hola.
1: Què
3: bon
1: tal?
3: Dia, bon dia. Molt bé.
1: Com sempre, ets la meva mà innocent.
3: A veure.
1: Un número de l'1 al 3, estimat Ostrell.
3: A l'1.
1: El número, doncs mira, el Marc de Tiana. Se'n va cap al teatre gràcies a la innocència de l'Ostrell. Escolta'm, per cert, avui, entre d'altres, el conseller sí. de Presidència, l'Albert Dalmau, sí. també pendents de les protestes dels pagesos.
3: I per... la mobilitat. La mobilitat també serà un tema important avui, perquè estarem pendents del que passi encara, sí, encara amb els trens, i també per amb la mobilitat pel que fa a les carreteres, perquè si diverses columnes de tractors surten des de primera hora cap a Barcelona, doncs veurem què és el que passa també a les carreteres.
1: Algun dia hauríem de provar allò de la paciència de la gent, perquè crec que últimament els usuaris en general tenen una paciència sí. de quilòmetres, eh?
3: Són molt resilients, els catalans.
1: Exactament.
3: Si,
1: doncs
3: no,
1: bé.
3: Si no, no estaríem aguantant Exacte. Segons quines aventures a Rodalies, per exemple.
4: No, de Rodalies és que és un xou.
3: S'ha de viure en positiu.
1: Ah, això sempre.
3: És una aventura.
1: Sempre.
3: Quan surts de casa, però no quan tornaràs.
1: Exacte. Doncs ens Fantàstic. Agafarem aquest dimecres com una aventura.
3: Vinga, fins
1: que
3: ara.
1: Que vagi bé l'aventura, Ostrell. Bon programa. L'actualitat arrenca ara mateix al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, i tornem demà, com sempre, per fer el primer cafè del dia tots vosaltres. Bon dimecres. Adéu, matiners.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
0: Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal, com esteu? Vinga, va, que ja és dimecres 14 d'octubre del 2026. Seguim amb temps estable i núvols i boira també en punts de l'interior. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, tenim tres dies així a la vista, avui, demà i divendres. Avui amb aquests núvols baixos, boira fins i tot a la Catalunya central i alguns núvolets també al prelitoral. En poden aparèixer alguns al litoral i prelitoral durant el dia, poc importants, amb capes de núvols prims, moltes estones de sol i temperatures que seran semblants a les d'ahir. Poden arribar, al millor dels casos, fins als 28 graus, 29, 30, en alguns llocs de les comarques de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. I llavors, de cara a divendres encara puja més la temperatura i a partir del cap de setmana sembla que es va confirmant un canvi que ens podria dur pluges amb un front que arriba, després podria convertir en una dana, una depressió aïllada a nivells alts, i veurem doncs on s'acaben ubicant les precipitacions més abundants entre les illes, País Valencià i Catalunya.
0: És un dia que es preveu complicat per la mobilitat. De fet, els problemes de... amb l'AVE que arrossegarem també retards encara durant dies pel tren que es va incendiar diumenge a Saragossa i que encara, per cert, no està retirat. Doncs avui tenim nova protesta de pagesos. I això vol dir que hi ha diverses columnes de tractors que sortiran des de primera hora de diferents punts del país, des de Lleida, des d'Osona, des de l'Ebre, des de l'Empordà, des de l'Alt Urgell o el Bages, tots en direcció a Barcelona, on volen protestar davant de la delegació del govern espanyol, el Departament d'Agricultura i la plaça Sant Jaume.
2: Fa unes setmanes, el govern de la Generalitat va llançar una campanya. El futur és aquí. Nosaltres volem llançar un missatge molt clar i per això sortirem al carrer el dia 14. Sense pagesia, el futur no és aquí.
0: La marxa convocada per Unió de Pagesos demana mesures reals, efectives, per reduir els costos de producció en un context molt complicat. Per exemple, per la inflació, per la pujada dels preus dels carburants. Avui seguirem també les diferents columnes amb un desplegament especial dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Parlem també en temps d'agora amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, per saber què pot oferir el govern als pagesos i ramaders, quan el que estem vivint és un efecte directe, com dèiem, a la pujada del preu del carburant. I, per tant, això té un responsable, que és qui provoca la guerra, qui provoca els aranzels, qui provoca la situació que estem vivint. I aquí caldrà, doncs, veure quina és la solució que dona l'administració catalana. I un últim apunt, també, de mobilitat, perquè s'ha desconvocat la vaga d'autobusos a Barcelona, que havia de començar avui gràcies a un acord, també d'última hora, entre treballadors i TMB. I en clau política, doncs, tenim dos noms. Gabriel Rufián i Ada Colau, que demanen a Esquerra un pacte amb els comuns, una entesa que, per ara, fet, sempre ho han dit, els republicans descarten. Àlex Giral, Robert, bon dia.
3: Bon dia. Com Rufián, Colau, candidata del Front Ampli, encapçalarà la llista de Barcelona. Els dos dirigents no volen rivalitzar i collen Esquerra per fer-ho possible. La direcció dels republicans, però, es nega a diluir les sigles del partit en una confluència on Podem també rebutja integrar-se.
0: I els Reis, Felip i Letícia, visiten avui Melilla, després de dormir aquesta nit a Ceuta, en una històrica visita que avui trobareu també a la portada de tots els diaris.
4: Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos. Mientras estén entre nosotros, deberán ser tratados siempre con dignidad y humanidad.
0: Avui també us explicarem que Junts de Ripoll demana que revisi el procés d'urgència que va portar la filla de l'alcaldessa Sílvia Riols a ser agent de la policia local. I a aquesta hora també us avancem un nou gir de guió en el cas de dos exalumnes de l'escola Pare Manyent de Barcelona que es van suïcidar. Eren la Kira i l'Òscar. Ara ha estat l'escola qui ha denunciat les famílies per suposadament vulnerar l'honor del centre. Ana Alfonso, bon dia.
5: Bon dia. Els pares de la Kira creuen que l'escola no va protegir la nena que patia assetjament i els de l'Òscar sospiten que un professor podria haver abusat d'ell. L'entitat titular del Pare Manyanet demana als pares 70.000 euros perquè considera que manifestant aquestes sospites vulneren l'honor de la institució.
0: I a partir de les 11, avui també Àgora Esportiva amb un Barça que continua imparable de golejada en golejada.
6: Lamine Yamal prova de superar amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: una 4 al camp del Galatasaray amb gols de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, però passarem també amb Laia Tudel, el Carles Planchard, la Carme Lloberes i la Carme Barceló. Aquest inici de temporada espectacular. També els tres partits que venen, que són el Betis, el PSG i el Real Madrid.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I a aquesta hora comencem el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Comencem amb dos noms, Gabriel Rufián i Ada Colau, que pressionen Esquerra Republicana perquè arribi un acord electoral amb els comuns. Ara mateix
4: són rivals per les eleccions generals del 29 de novembre.
1: Àlex Giral Robert.
5: Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans. En les últimes hores, els dos dirigents han cridat Esquerra a evitar el xoc electoral signant una entesa amb els comuns. Rufián amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
6: Todavía hay tiempo. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
5: Però Esquerra es nega a renunciar a les seves sigles. Isaac Albert, portaveu.
7: No formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya.
5: I qui també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem, Irene Montero.
8: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
5: Els partits tenen fins divendres per registrar coalicions. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a tot això, avui el CIS publicarà el baròmetre d'octubre sobre la intenció de vot.
9: És el primer que es publica després de l'anunci de convocatòria d'eleccions anticipades el 29 de novembre. També es publicarà el baròmetre del CEO amb enquestes al Parlament i al Congrés.
1: I la precampanya s'enverina. Ara, amb la llei de nets, el govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats per la llei de nets.
4: L'executiu assumeix que l'única opció que tenen els afectats és recórrer individualment contra la suspensió del vot al Tribunal Constitucional. Des del PP aplaudeixen la decisió del Suprem.
1: Madrid, Laura Estrada.
10: La ministra portaveu, Elma Saiz, creu que la decisió del Suprem

0: Completa així la gira per les dues ciutats autònomes que feia 19 anys que no rebien la visita d'un cap d'estat espanyol. A Ceuta i enmig de la tensió amb el Marroc arran de l'entrada massiva de migrants de fa 2 mesos i mig, el monarca ha fet un discurs contundent per defensar la sobirania espanyola de la ciutat. També ha demanat unitat a les forces polítiques i ha apel·lat a les institucions europees per defensar les fronteres.
1: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio. Que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España. Es tiempo de que las autoridades públicas, las instituciones locales y las del Estado estemos sin fisuras.
2: I l'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre, al migdia, després de 9 anys.
3: Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya Nord. Ho ha explicat en una carta oberta on diu que és el moment de deixar l'exili. Recordem que Comín ha de recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid per poder participar en els plens del Parlament Europeu.
2: I abans del retorn de Comín, la setmana que ve és quan el Tribunal Suprem té previst aplicar-li definitivament l'amnistia a ell i també a l'exconseller Lluís Puig i a l'expresident Carles Puigdemont.
0: El jutge Pablo Llarena comunicarà la decisió entre aquest divendres i dimarts que ve, i després la Sala Penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu de la causa. Malgrat aquest escenari, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, manté que l'expresident s'espera tornar després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: El president dijo claramente en otro día en una comparecencia oficial que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido, y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
0: El Suprem també amnistiarà els exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, que estan condemnats per malversació i inhabilitats.
2: I el president Salvador Illa defensa des de Brussel·les la necessitat de regular el mercat de l'habitatge.
3: El president ha arrencat el seu tercer viatge oficial a la capital europea des que va assumir el càrrec, intervenint en un fòrum sobre prosperitat compartida.
2: Anem cap a Brussel·les, ho ha seguit Bruno Fortea.
5: El president Illa creu que la gravetat de la crisi de l'habitatge justifica que les administracions regulin el mercat, de la mateixa manera que ho van fer, diu, durant la pandèmia per evitar acomiadaments, durant la guerra d'Ucraïna per limitar els preus de l'energia i durant la crisi del 2008 per salvar els bancs.
6: ¿Por qué no se va a hacer ahora? Yo no sé, por ejemplo, cómo explicarle a un ciudadano de Cataluña que se genera prosperidad, que las cuentas de resultados de las empresas grandes, medianas y pequeñas estos últimos años han ido muy bien, en fin, que va todo bien, y ellos no pueden, por ejemplo, acceder a una vivienda.
5: I per crear prosperitat, diu que cal aprofitar les oportunitats del mercat comú europeu. Aquest dimecres, Illa culmina el seu viatge a Brussel·les amb una intervenció al Comitè de les Regions i amb diverses reunions amb dirigents de les institucions comunitàries. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Mentrestant, avui els tractors tornen a Barcelona. Unió de Pagesos ha convocat una nova tracturada per exigir solucions a la crisi que arrossega el sector agrari i també reclamar compromisos concrets a les administracions.
0: Els pagesos denuncien l'augment de costos de producció, especialment per l'encariment dels carburants, però també la falta de rendibilitat de les explotacions i la competència de productes importats. Reclamen preus justos per garantir que la feina al camp sigui viable, que els productors puguin continuar mantenint les seves explotacions, i adverteixen que està en joc el futur de l'alimentació. Una vintena de columnes des de diferents punts del territori iniciaran una marxa lenta que arribarà a les 12 del migdia a la delegació del govern i anirà després fins a plaça de Sant Jaume de Barcelona. També farà parada davant el Departament d'Agricultura. La protesta pot provocar afectacions a la mobilitat durant tot el matí.
2: Precisament sobre això, la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua un dia més amb retards importants per un incendi de dilluns, recordem, d'un comboi a l'altura de Saragossa.
3: Sí, les incidències es mantindran fins que no es pugui retirar el tren sinistrat, perquè els treballs de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 quilòmetres i a circular per via única en un tram de 25 quilòmetres. Renfe no dona cap data concreta i diu que aquests treballs podrien durar encara dies. Les operadores Irio i Uoigo ja han cancel·lat per avui 4 i 2 trens, respectivament, en els dos sentits, mentre que Renfe ha modificat els horaris dels combois i diu que informarà individualment els viatgers. Els usuaris es prenen amb resignació els retards i la reubicació en nous trens.
7: Darrerament que agafo el tren, bingo, ve amb el de Rodalies o amb l'AVE, i és estrany que vagi correcte, eh? Més aviat has de venir sempre amb bastant temps d'antelació.
8: Ha sido media hora la diferencia y no suele pasar últimamente, o sea que no. Está dentro de lo habitual.
9: 45 minutos. Como siempre, que cogemos la última. efectivamente.

0: Ahir la majoria de trens van acumular retards que van arribar a superar una hora.
1: I a Ripoll, Junts demana la revisió del procés de selecció que va nomenar com a agent de la policia local a la filla de l'alcaldessa i la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Això després de la denúncia que, com us dèiem ahir, ha presentat el cap de la policia local perquè no li reconeixen la promoció inspector. Girona, Maria Rovira.
2: En la denúncia, Francesc Campayo exposa que fa 9 mesos que exerceix les funcions d'inspector i compleix els requisits de la plaça que va guanyar. La va presentar la denúncia divendres en un jutjat de Girona, segons va avançar El País, per manca de resposta a un requeriment presentat al juny perquè se li regularitzés la situació. I també sobre la policia local, des de Junts per Ripoll, van demanar ahir a l'Ajuntament que revisi d'ofici el procés de selecció de 2 agents interins. Segons un informe jurídic, el procediment presentaria irregularitats greus en les regles de selecció, composició del tribunal i deure d'abstenció de l'alcaldessa. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I us avança Catalunya Ràdio. L'escola Pare Manyanet ha demandat als pares de 2 exalumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar. Són la Kira el 2021 i l'Òscar el 2019.
3: L'entitat titular de l'escola els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució.
4: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola no va protegir la nena, que patia assetjament, i els de l'Òscar, que es va treure la vida amb 21, sospiten que un professor podria haver abusat d'ell, el capellà a qui després van condemnar per tenir pornografia infantil. Ara la institució els demanda perquè considera que fent públiques aquestes sospites han vulnerat el seu honor. L'advocada Noelia Rabón representa els pares.
5: El que s'hauria de preocupar, jo crec, que aquesta congregació és, en lloc de dirigir demandes contra, a més, 2 pares que han perdut un al fill, un altre a la filla, a aquestes escoles, és vigilar perquè les persones que treballen allà i tenen contacte amb nens no tinguin segons quines conductes.
4: Anna Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
6: El Barça que guanya el Galatasaray, 1-4, gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Victòries també de l'Atlètic de Madrid, 2-0 davant el Manchester United, i del Villarreal al Nàpols per 3-1. Avui Manchester City PSG i Roma-Madrid a partir de les 9. El Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga de bàsquet.
7: Al matí de Catalunya Ràdio. Joyous.

0: ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera cançó que les sona és Això ja està, de Pau Vallvé, perquè a aquesta hora us podem avançar al matí de Catalunya Ràdio que el cantautor estrenarà el seu nou disc al Festival Estrenes de Girona. El nou àlbum es dirà Hipernormalitat i es publicarà el 2 d'abril. El concert de presentació serà el dia 1 de maig a les escales de la catedral i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
0: La segona.

0: Tiesto publicarà un nou disc titulat La Maqueta el 20 de novembre. Els germans Muñoz recuperen cançons inèdites que van gravar quan tot just començaven. També faran gira per quatre estadis de quatre ciutats diferents i a Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Les entrades es posen a la venda el 17 de novembre.
1: I la tercera?

0: I acabem amb Alegria d'Antònia Font, perquè és el millor disc segons la revista musical En The Rock. Per celebrar el seu número 400 han fet una edició especial on han recollit els 400 millors discos catalans de pop-rock del segle XXI ordenats de manera cronològica.
1: Tot això avui, que és dimecres 14 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Nil amb 3 quilos 505 grams a l'Hospital Universitari Igualada, i el Nicolás Andrés a un quart de 4 de la matinada a l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
3: obrirem l'Àgora actualitzant l'estat de les mobilitzacions d'avui de la pagesia, connectant amb diferents punts del país per veure com avança la protesta. Anirem fins a Lleida, les comarques de Girona i Tarragona.
4: A 2:15, entrevista Albert Dalmau, conseller de la presidència.
3: I a les 10 rebrem a Ferran Adrià i Albert Adrià, cuiners i germans que han inspirat la creació de la sèrie Gènesi.
4: I a les 11, Àgora esportiva, després de la victòria del Barça contra el Galatasaray a la Champions, amb Carles Planchart, Carme Barceló, Laia Tudel i Carme Lloberes.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, sembla que avui tindrem un altre dia tranquil amb temperatures suaus. Eloi, bon dia.
5: Bon dia. Sí, aquestes hores ja són força suaus. Potser no tant com ahir, eh? Hem baixat un palet, 1-2 graus a l'interior. 20 graus a Blanes ara mateix tenim. 16 graus a Benissanet, a la Ribera, a la Pobla de Segur. Hi ha alguns bancs de boira o bé núvols baixos a la Catalunya central, en alguns llocs del prelitoral. Després, durant el dia, quedaran alguns núvolets també a la costa i al prelitoral. Poca cosa, amb algunes capes de núvols prims i moltes estones de sol. I amb temperatures que avui poden enfilar-se amb facilitat fins als 25-26 graus. En alguns llocs de l'oest i del sud del país poden superar els 28. Llavors, en pròxims dies encara pujarà més la temperatura, sobretot de cara a divendres. Demà tindrem més núvols a prop de la costa. I de cara al cap de setmana sembla que es va confirmant l'arribada d'un front que es pot convertir en una dana, una depressió aïllada a nivells alts, que probablement deixarà precipitacions primer dissabte aquí a Catalunya, i després diumenge haurem de veure si el gruix de les precipitacions queda concentrat a Catalunya, al País Valencià o a les Illes. Ara mateix sembla que quedaria a cavall d'aquests tres llocs.
1: I pel que fa a la mobilitat i a les carreteres, a la mobilitat, Maria Fernández, funcionen les pantalles avui de Rodalies o no?
3: Avui les pantalles de Rodalies en principi funcionen, sí. No ens han dit el contrari. Val. El que sí que hem vist és que pel que fa als trens d'alta velocitat, els que estaven previstos per avui a primera hora, els trens, els tres trens que hi ha a partir de les 5:40 fins a aquesta hora, encara no han sortit. Per tant, s'espera que hi torni a haver un nou dia de retards a l'alta velocitat. De fet, recordem que encara no s'ha enretirat el tren sinistrat a Saragossa. I si avui teníeu previst agafar un autobús a Barcelona, sapigueu que s'ha desconvocat la vaga parcial que hi havia prevista. Això pel que fa al transport públic. I pel que fa al trànsit, a l'àrea de Barcelona ara mateix comença a haver-hi les retencions habituals a les rondes. Pel que fa a la resta de Catalunya, estem molt pendents de les marxes de tractors que hi ha previstes arreu del territori, però de moment encara no hi ha retencions. I atenció si heu de circular per la 27, perquè entre Valls i Montblanc hi ha molta boira.
6: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí a 9 minuts seran 6:45. I a aquesta hora activem el satèl·lit a París. Saludem la Isabel Galí. Bonjour.
7: Bonjour, Ricard.
1: Des de Pequín, Francesc Canals. Ni hao.
8: Ni hao.
1: Des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia.
1: Aquestes són les tres connexions d'avui al satèl·lit de Catalunya Ràdio. França, feia temps que l'Assemblea Nacional no aprovava una llei per unanimitat, mentre el carrer protesta en aquest cas. De quina llei es tracta, Isabel?
7: Per fi, una bona notícia. S'ha aprovat a l'Assemblea Nacional per 503 vots a favor i cap en contra la llei integral contra les violències sexistes i sexuals. La seva relatora només en lamenta una cosa, que al final no inclogui els articles que protegien específicament les dones estrangeres, les més vulnerables entre totes. Una llei que ha aconseguit el consens després del drama de la nena d'11 anys, Liana, violada i presumptament assassinada per un home que ja havia estat acusat de violacions de menors, però que la justícia no va investigar ni detenir Mediterrani per deixadesa burocràtica. França hi ha dit mai més.
1: Això pel que fa a França, l'Assemblea Nacional, i al Japó, la Comissió per al Comerç Just investiga les quatre grans productores de cervesa perquè haurien pactat de sota mà els preus de totes les seves begudes, Francesc.
8: Doncs mira, Ricard, prendre's una cervesa al Japó porta de manera pràcticament inevitable a que sigui Asahi, Kirin, Suntory o Sapporo, perquè aquests quatre grans representen el 90% del mercat domèstic. El 2022 i el 2025 van a pujar el preu de la cervesa, segons van dir, per l'augment del cost de la matèria primera. I ja va ser sospitós per la coincidència en el temps. Ara la investigació haurà d'aclarir si van aprofitar per millorar el benefici saltant-se la llei antimonopoli.
1: I tanca també la llibreria més antiga de Madrid. El motiu, el que us imagineu, no el renoven al lloguer, Paula.
0: Sí, fundada el 1946, situada al barri de Salamanca i rellançada fa 4 anys per nous llibreters i un inversor anònim, la llibreria Pèrgamo no ha aconseguit sobreviure a la pressió immobiliària. Abaixarà la persiana el 17 de novembre. Punt final a 80 anys d'història. Pablo Cerezo és un dels llibreters.
9: És muy difícil estar a la altura de la pressió immobiliària que nos está ahogando absolutamente a todos y a todas.
0: I la propietària de la Pèrgamo vol vendre el local o obrir-hi un altre negoci. Mal futur per a les llibreries madrilenyes. En l'últim any n'han tancat 3 d'històriques, totes víctimes del mercat de lloguer.
1: I a tot això, una de les notícies també de les últimes hores. Netflix retransmetrà el pròxim Mundial de Futbol. Frederic Vincent, bon dia.
10: Bon dia, sí. Espanya i Andorra, només. Espanya i Andorra. Però alerta amb això, eh? Netflix oferirà tots els partits i seran més de 100 amb el desplegament habitual en aquests casos. El que és interessant és que no s'ha concretat quants diners hi ha, no s'ha concretat les quantitats, però l'acord arriba després que els ingressos de la FIFA per drets televisius augmentessin un 25% aquest últim Mundial en comparació amb l'anterior.
11: Porro el segon pal, Di Correra, el gol!
10: Ferran! És més important del que sembla, que Netflix entri en el futbol. Fins no fa gaire, la plataforma es resistia, com a mínim en públic, a emetre esdeveniments en directe. Però, ara fa 4 anys, quan el negoci de Netflix va començar a afluixar, va introduir aquella subscripció, que era més barata, que incluïa anuncis. I això els hi ha funcionat, i molt bé. Hi ha informes que diuen que Netflix, només en publicitat, només en anuncis, aquest any ingressarà 3.000 milions de dòlars. I la publicitat és especialment efectiva si emets coses en directe. És a dir, els anuncis te'ls has de menjar, tant sí com no. Des que va fer aquest model amb anuncis, Netflix ha anat entrant gradualment en esports en directe. Per exemple, el 2024 va retransmetre un partit de tennis d'exhibició a Las Vegas entre Rafa Nadal i Carlos Alcaraz.
12: Please welcome Carlos Alcaraz, Rafael.
10: I després va emetre un combat de boxa, també d'exhibició, entre Mike Tyson i Jake Paul, que va ser l'esdeveniment esportiu més vist de la història de l'streaming. El dia de Nadal va retransmetre 2 partits de futbol americà, aquest Nadal hi tornarà, un dels quals amb una actuació de Beyoncé a la mitja part, el de l'any passat, i això va suposar, d'entrada, diners en publicitat, però sobretot, un augment de subscriptors. Netflix, a més, emet cada setmana la lluita lliure. La lluita lliure cada setmana, però que, a més, Netflix té els drets dels 2 pròxims mundials femenins de futbol i ara té el masculí. Molts analistes diuen que encara hi ha marge per créixer. Netflix què diu? Doncs que no es planteja emetre competicions més llargues, com lligues de futbol o la Champions, perquè diu que són molt cares. Però, vaja, també resistia als altres esports. Hem de recordar que no és un cas aïllat. Amazon o Apple també han comprat drets esportius i YouTube, per exemple, retransmetrà els pròxims Oscars. Ja han dit algun cop que l'streaming s'assembla cada vegada més a la tele convencional.
13: Que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
14: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
15: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts serà 6:45.
16: Saturday guy looks like Chalamet, enemy is getting
1: líder provisional de la Champions amb la victòria 1-4 al camp del Galatasaray.
16: Va passar angúnies a la primera part, els turcs van fer el 0-1 i el VAR els va anul·lar el 0-2. L'equip blaugrana va ser capaç de treure's la pressió asfixiant del Galatasaray i Cancelo va empatar just abans del descans. A la represa, en els primers 10 minuts, gols de Fermín, de Gordon, Adeyemi va fer l'1-4 definitiu. Eric García, capità del Futbol Club Barcelona.
17: Tot i això, crec que la primera part hem estat bé, sí que hem abusat una mica els passes a l'esquena, perquè ho veiem molt clar i a vegades ens hem equivocat. Òbviament, l'1-1 abans del descans ens ajuda molt i crec que la segona part l'equip ha estat de 10.
16: L'Atlètic de Madrid va guanyar 2-0 al Manchester United i el Villarreal 3-1 al Nàpols. Destaca també l'empat a 3 entre el Viking i el Bayern de Múnich i l'Inter de Milà 3, Bruges 4.
1: I a les 9 juga el Madrid de Mourinho al camp de la Roma.
16: El tècnic del Madrid irònic davant l'últim partit del campionat de Lliga.
18: Yo vos invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal.
16: També a partir de les 9, Betis Porto i partides Manchester City, Paris Saint-Germain.
1: Mentre el Barça guanya el Maccabi a l'Eurolliga de bàsquet.
16: 90-87 amb un triple in extremis. Sekulic, tècnic blaugrana.
19: Crec que estem millorant, però podem ser molt millors. Aquesta és la qüestió. Un quart no és suficient. Hem de jugar durant 40 minuts fent les coses que volem.
16: A la FIBA Europa Cup, victòria del Girona, 76-91 a la pista de l'Ostende. A l'Eurocup, derrota del Manresa a la pista del Başakşehir per 100-88. I a la Lliga Europea d'handbol, Aguasantes de Portugal, 31, Granollers 32, victòria dels Vallesans. Avui debuta a l'Eurocup femenina l'Unic Girona davant l'Ostrava, mentre que el Mundial masculí d'hoquei patins de matinada, victòria d'Espanya davant Portugal pel resultat de 2 gols.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: En punt 7:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui al Serral, a la Conca de Barberà, a les 8:06.
2: I es pondrà a les 7:18 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:12.
1: Temperatures a aquesta hora?
3: A Girona 12 graus, al Perelló 17 i a Barcelona 19.
1: Tot plegat en un altre dia amb temperatures molt suaus. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Sí, bon dia. Avui arribarem altra vegada als 25-26 graus a la majoria de comarques, 28 graus o més en alguns punts de les Terres de l'Ebre i del Pla a Lleida, amb un dia variable, en general amb sol, però també amb alguns núvols baixos a la Catalunya central i al prelitoral.
1: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera.
5: Pel que fa al trànsit, a l'àrea de Barcelona hi ha les retencions habituals a les rondes en sentit Llobregat i als accessos de la ciutat. Atenció si heu de circular per la 27 entre Valls i Montblanc perquè hi ha molta boira i mentrestant torna a haver-hi retards als trens d'alta velocitat. I pel que fa als regionals, també hi ha endarreriments en els trens que circulen entre Saragossa i Lleida a causa d'un nou robatori de cable de cobre.
1: I tot això avui, que és dimecres 14 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Rufián i Colau.
2: Pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat signar una entesa, però els republicans deixen clar que no se sumaran al front ampli. També ho rebutja Podem.
1: El segon, pagesos.
3: Tornen a sortir avui al carrer convocats per Unió de Pagesos per protestar per la falta de solucions davant les crisis que viu el sector, agreujades per la pujada dels carburants i l'augment de costos. Des de primera hora surten de diversos punts del país tracturades que confluiran al centre de Barcelona aquest migdia.
1: El tercer, Toni Comín.
2: L'exconseller tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre després de 9 anys. Ja anuncià que creuarà la frontera a peu per un dels colls de la Catalunya Nord. Serà després que el Suprem, previsiblement la setmana que ve, li apliqui definitivament l'amnistia tant a ell com a Carles Puigdemont i a Lluís Puig.
1: El quart, Pare Manyanet.
3: Us ho avança Catalunya Ràdio. L'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, que acusen l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució.
1: I el cinquè, Lleó 14.
2: El papa es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continuarà ingressat de moment, però no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
1: Fem un cop d'ull també al que ens deixa la matinada. A Brussel·les, Freddy?
6: Ha ampliat la col·laboració amb Líbia en gestió de les immigracions. La Unió Europea ha firmat un finançament addicional de 25 milions d'euros per donar suport a la gestió de fronteres del govern libi a l'est del país. Tot i les moltes crítiques que hi ha d'entitats i d'experts d'aquest tipus d'acords, Brussel·les avança un pas més, segons ha avançat aquesta nit l'agència Reuters.
1: I amb què ha anat a dormir Estats Units?
6: Amb la detenció d'un home que treballava per OpenAI, l'empresa del xat GPT, acusat d'espionatge. És un home de nacionalitat saudita a qui l'FBI ha detingut després que l'empresa trobés un dispositiu de gravació amagat darrere un televisor en una sala de reunions embolicat en paper higiènic.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb dades molt bones de les vendes a l'exterior, les exportacions xineses han crescut un 29% al setembre en comparació amb un any enrere, és fins i tot superior a les dades de l'agost. Les exportacions són, per tant, el motor clau davant dels problemes interns de demanda de la segona economia del planeta.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
7: Bon dia.
1: Avui centrada sobretot en la visita dels Reis a Ceuta.
7: Una visita que apareix a totes les capçaleres d'una manera o d'una altra, ja sigui en fotografia o amb declaracions. La imatge que més predomina és la dels Reis donant la mà als veïns de Ceuta. La Vanguardia destaca que Felip VI exigeix bona fe al Marroc i el periòdico titula que el rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable. Aquest és el mateix destacat que ha triat l'ABC amb el matís que hi afegeix del nostre país i acaba dient la sobirania del nostre país no és negociable. El País destaca les paraules del monarca, diu no us deixarem sols ni indefensos i el Mundo destaca que la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. Qui passa més de puntetes en aquesta visita és el diari Ara. Per començar, la fotografia ja és un altre, és dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'aquest titular. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants. Visita a Ceuta Banda avui. La majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i la remuntada amb golejada ahir del Barça.
1: I a la premsa comarcal hi llegim que Girona impulsarà la creació d'una taula d'emergències d'habitatge i reclamarà limitar els lloguers, Lara García.
8: Segons el diari de Girona, la intenció del consistori és agilitzar l'atenció a les persones en risc de perdre casa seva i reclamarà l'Estat i a la Generalitat noves mesures per limitar els preus del lloguer, frenar els desnonaments i reduir els pisos turístics. Ho va aprovar ahir al ple de l'Ajuntament. Més coses, el Regió 7 diu que Manresa estableix un mínim de 28 obertures anuals de contenidors per no haver de pagar un recàrrec de 45 euros. Caldrà utilitzar l'any 12 cops el de l'orgànica, 12 el dels envasos i 4 el del rebuig. Qui no tingui la targeta o no l'utilitzi mai rebrà una penalització de 90 euros. I a Lleida dels agents rurals han albirat un os rondant pels nuclis de Sorpe i Borén, al terme municipal d'Alt Àneu. L'última vegada que el van veure va ser dilluns a la nit enmig d'una carretera que comunica aquests dos pobles del Pallars Sobirà, ho explica el Segre. Els agents rurals, però, calmen a la població i descarten que tingui un comportament anòmal.
1: I pel que fa als esports, continua la ratxa del Barça, ara la Champions.
9: El Barça, sí, imparable. El Barça guanya el Galatasaray 1-4 amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Victòries també de l'Atlètic de Madrid, 2-0 davant el Manchester i del Villarreal al Nàpols, 3-1. Avui City, PSG, Roma, Real Madrid a partir de les 9, mentre que l'Euroliga de bàsquet el Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv.
1: Avui just falten 20 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Ens hi fixem amb Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. El magnat Elon Musk s'ha convertit en el principal sponsor d'aquestes midterms. Segons ha anunciat el New York Times, el tecnooligarca ha regalat 336 milions de dòlars a candidats i organitzacions conservadores de tots els Estats Units. Aquesta despesa supera les anteriors donacions de Musk a les passades eleccions federals, on va afluixar 300 milions de dòlars per assegurar l'elecció de Donald Trump. La notícia és sorprenent, no només perquè la relació de Trump i Musk s'hagi deteriorat molt, sinó perquè el seu paper al Departament d'Eficiència Governamental va ser molt polèmic, fins i tot entre els republicans. També perquè ha pagat sumes de diners importants, com ara 10 milions, en suport de polítics com Ken Paxton, el senador republicà de Texas, que s'ha descrit com el pitjor candidat del partit a tot el país. I també cal dir que l'impacte d'aquests regals cada dia és menor, perquè els tecnofeudalistes americans passen per un moment de mala reputació difícil de superar.
11: El matí de Catalunya Ràdio.

0: ara premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 6:45 del matí.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya es desperta en plenes negociacions de candidatures amb la vista posada al 29N. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra perquè arribi a un acord electoral amb els comuns.
5: I és que ara mateix són rivals directes per les generals del 29 de novembre. En un vídeo a les xarxes, l'exalcaldessa de Barcelona ha fet aquesta crida.
6: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
5: També en un missatge a les xarxes, Rufián ha assegurat que no té sentit demanar unitat a Madrid i que no n'hi hagi a Catalunya per fer una coalició. Tenen temps fins divendres. Avui, per cert, el CIS i el CEO publicaran baròmetres d'octubre sobre la intenció de vot.
3: I l'altre punt d'atenció d'aquest matí, els tractors tornen avui als carrers de Barcelona per exigir solucions a la crisi que arrossega el sector agrari. És una protesta que han convocat des d'Unió de Pagesos.
5: Reclamen preus justos per garantir que la feina al camp sigui viable, que els productors puguin continuar mantenint les seves explotacions i adverteixen que està en joc el futur de l'alimentació. Hi haurà una vintena de columnes que preveuen arribar a les 12 del migdia a la delegació del govern.
3: En una d'aquestes columnes, a Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà, i a la Clara Jordan. Bon dia, Clara.
7: Hola, bon dia. Una columna que just ara arrenca la marxa en direcció cap a Girona. Tres tractors aquí. Hem de pensar primer que aquest és el punt d'inici i després que hi ha molts pagesos que han optat per no fer servir el tractor per anar fins a Barcelona. El preu del gasoil seria una de les raons i optaran per anar-hi en cotxe i també s'han organitzat diversos autobusos. Aquesta és la primera de les columnes que surt a Girona i també n'hi ha arreu del territori, des de Lleida, el Bages, l'Ebre, Tarragona, Pirineu i Girona. Diuen que és un sector escanyat que, de fet, en 25 anys ha perdut 17.000 pagesos que han tirat la tovallola i no volen que això continuï passant. Pina de l'As és un dels pagesos que hi ha aquí a l'Alt Empordà.
8: Protestem perquè no pot ser que menys de l'1% de la població activa es dediqui a l'agricultura. Però això no és una fatalitat, no té per què ser així. Amb determinades polítiques pues es podria solucionar, igual que es posa, diguéssim, tots els mitjans perquè es desenvolupi l'energia renovable o determinats sectors, diguéssim, industrials. L'únic que es tractaria és que es faci el mateix amb el sector primari.
7: Perquè això passi, demanen, entre d'altres coses, el desplegament correcte de la llei de la cadena alimentària, el desplegament també correcte de la llei de protecció dels espais agraris i una reserva de gasoil professional. La intenció és concentrar-se a Barcelona davant la subdelegació del govern espanyol, la Conselleria d'Agricultura, i acabaran aquesta protesta avui, que ja avisen que no serà l'última, a la plaça Sant Jaume.
3: Gràcies, Clara. I a la columna de Belllloc d'Urgell hi ha el Pere Joan Álvarez. Bon dia, Pere Joan.
9: Bon dia. Una columna que encara no ha sortit perquè encara no han arribat els tractors que participaran en aquesta manifestació. Som en un dels accessos a Belllloc d'Urgell, a l'autovia A2. Aquí han quedat diversos pagesos amb els seus tractors. S'espera que de les comarques de Lleida hi participin una vintena de tractors. Com deia la Clara també, molts pagesos aniran amb autocar. Sortiran més tard de la ciutat de Lleida. S'espera que hi vagin una 60 de persones i molts també agafaran cotxes particulars per marxar cap a Barcelona. Per tant, una columna que encara no ha sortit, estem amatents que arribin els primers tractors i parlarem amb els pagesos que ens donin aquesta informació d'aquesta participació de Lleida en una tracturada. Recordem que Lleida divendres passat ja va tenir una tracturada pel mateix motiu, per la crisi de preus del sector i dels costos de producció, una tracturada que en aquell cas convocava JARC. Avui Unió de Pagesos té el suport de Saja.
3: Gràcies també, Pere Joan. Us seguirem al llarg del matí, al matí de Catalunya Ràdio. I a la cultura martaviana, Robert Eggers serà l'estrella avui al Festival de Sitges.
10: Sí, el director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llop. En les últimes hores, la cara més coneguda ha estat la de Numi Rapaz.
3: Sitges, Marc Garriga.
11: Numi Rapaz, que va saltar la fama interpretant la Lisbeth Salander de la saga Millennium, ha presentat The End of It, una superproducció internacional futurista dirigida per la debutant Maria Martínez Bayona. Rapaz ha dit a Catalunya Ràdio que la catalana la va seduir de seguida.
12: Crec que va ser una combinació entre la Maria i el seu guió. La Maria és una directora jove, molt reflexiva i sàvia, i el guió aprofundeix en temes que crec que ens preocupen a tots avui dia, perquè parlen de la mortalitat o immortalitat, la recerca de la joventut, la bellesa, la vanitat...
11: En un planeta on només mor qui vol, el seu personatge té 80 anys i segueix comportant-se com un adolescent, i creu que no estem tan lluny de crear una societat similar a la que mostra el film. Des de Sitges, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I teatre, perquè ja sabem els nominats als Premis Butaca.
10: L'amor venia amb taxi de la cubana lidera aquesta llista, opta a 9 premis, mentre que La mort i la primavera de la companyia de dansa La Veronal i El barquet, dirigida per Julio Manrique, estan nominades a 8 categories. Completen el grup de muntatges, La corona d'espines i Una festa de Roma, amb 5 nominacions cadascuna. La gala d'entrega dels premis es farà el 23 de novembre al pavelló d'esports de Premià de Mar, al Maresme.
3: I música, perquè àlbums dels Pets, Manel, Antoni Afon o Maria Arnal i Marcel Vegès, entre els millors discos del segle XXI, segons la revista musical Enderrock.
13: La idea era celebrar els 400 números d'Enderrock amb un número d'aquells que són antològics. Per fer-ho hem citat a 50 periodistes d'arreu del país i els hi hem demanat allò els 50 millors discos d'aquests últims 25 anys.
3: És Lluís Gendrau, president del grup Enderrock, la revista que celebra amb una edició especial el número 400 amb tota aquesta música. I ara, el temps. Perquè avui en general farà més sol, però no a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, ens llevem altra vegada amb núvols baixos, avui més concentrats a la Catalunya central, també en alguns llocs del prelitoral, i és més o menys aquí on es mantindran tot el dia. En general més oberts durant el dia i s'obriran clarianes, però també arribaran algunes capes de núvols prims. Per tant, en general tindrem moltes estones de sol, però amb aquest cel una mica variable en alguns moments. Hi ha temperatures que tornaran a ser suaus. A aquesta hora les més altes arriben als 20-21 graus a la costa, les més baixes als 8-10 graus al Pirineu. Al migdia s'esperen màximes de 25-26 graus a la majoria de comarques, però més de 28 en alguns llocs de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà segurament augmentaran els núvols a la costa i al prelitoral, també en el centre del país, al centre del país. I de cara a divendres pujarà una miqueta més la temperatura a l'espera d'una baixada que notarem al cap de setmana. A més, aquesta baixada anirà acompanyada de noves precipitacions.
3: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
14: Doncs pel que fa al trànsit a l'àrea de Barcelona, hi ha les retencions habituals a les rondes en sentit Llobregat i els accessos a la ciutat. També a la 2, a Sant Vicenç dels Horts, en sentit Barcelona. Atenció, si heu de circular per l'A27 entre Valls i Montblanc, perquè hi ha molta boira. D'altra banda, mentrestant, aquest matí hi ha retards de mitja hora en els trens d'alta velocitat que han sortit a primera hora de Sants en direcció a Madrid. Recordem que el tren sinistrat a Saragossa encara no s'han retirat, i pel que fa als regionals, també hi ha endarreriments en els trens que circulen entre Saragossa i Lleida a causa d'un nou robatori de coure. I si us heu de moure en transport públic per Barcelona, recordeu que avui s'ha desconvocat la vaga d'autobusos prevista.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
15: Avui hem rebut el missatge de la Lola. És comerciant a Barcelona, a la zona de Collserola, i és una de les impulsores de la manifestació convocada per dissabte per part de diversos botiguers que reclamen aixecar les restriccions d'accés a la muntanya a causa del brot de pesta porcina africana.
16: Sembla fàcil dir a la gent de Barcelona que no pugi a Collserola a donar un tomb, però la gent nostra, nosaltres, què hem de fer? I sobretot els negocis i restauradors que estem allà vivint, de la gent del barri, però també de la gent de fora, doncs és insostenible. Podíem haver dit que és una gestió difícil i que han de tancar més d'un any, però com que això no s'ha dit mai, sinó que és tres mesos.
15: La Generalitat ja ha anunciat ajudes econòmiques, però la Lola demana que garanteixin més cobertura. Pel que fa a la reobertura de Collserola, de moment la Generalitat no ha fixat cap data concreta.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
7: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Ahir va ser una jornada de volatilitat a les borses europees que van tancar pràcticament planes, pendents dels resultats empresarials de les tecnològiques dels Estats Units. L'IBEX 35 ha cedit un 0,39% fins als 19.200 punts. Tot i els beneficis anunciats per algunes de les grans entitats financeres dels Estats Units, Wall Street ha tancat també en vermell. El Dow Jones perd un 0,35% i el Nasdaq un 0,15%. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora... Perdoneu, a aquesta hora, els asiàtics, el més destacable és que el Nikkei de Tòquio creix prop d'un 0,90%. Avui el preu del petroli de Brent, el de referència a Europa, ronda els 106 dòlars del barril. Estàs escoltant El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
17: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
18: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
19: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
20: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
18: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat. El Matí de Catalunya Ràdio.
3: I a aquesta hora, quan falten 12 minuts per les 7 del matí, us expliquem què serà notícia arreu del país. Avui molt pendents de les tracturades que des de diferents punts del territori aniran cap a Barcelona. Barcelona, Marta Viana, bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Anem també a Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
21: Hola, bon dia.
3: Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
22: Hola, bon dia.
3: I com dèiem, pendents d'aquestes tracturades, anem en primer lloc a Santa Llogaia d'Àlgama, a l'Alt Empordà, on fa pocs minuts ha arrencat aquesta tracturada. Clara Jordan.
23: Hola, sí, bon dia. Enfilant la Nacional 2 a l'Alt Empordà ara mateix, en direcció a Girona, seguint aquesta primera columna de tractors, amb pocs tractors ara mateix, que ha de plegar els pagesos de les comarques de Girona amb la intenció d'arribar a Barcelona al migdia. Reclamen a l'administració mesures urgents i el desplegament de les normatives que ja existeixen perquè la sequera, la pujada del preu del gasoil o l'augment dels costos de producció no els mantingui tocats de mort, com diuen que estan des de fa molts anys.
3: Gràcies, Clara. I a Barcelona, també, doncs, pendents de l'arribada, en aquest cas, de la tracturada, Marta.
5: Sí, a les 12 ja ha convocada una concentració a la delegació del govern espanyol al carrer Mallorca. Després aniran fins a les portes del Departament d'Agricultura i acabaran a la plaça Sant Jaume davant la Generalitat. La previsió és que també surtin tractors des de Sant Vicenç dels Horts i Mollet del Vallès a partir de les 10 del matí i abans també ho facin des de Jorba, Vic, Sallent i Vilafranca del Penedès.
3: A banda d'aquesta mobilització, Tarragona presentarà avui els resultats de l'enquesta sobre les condicions de vida dels adolescents de la ciutat, Ricard.
21: Sí, es tracta d'un projecte de l'Ajuntament i del grup de recerca social de la Universitat Rovira i Virgili. La continuïtat d'aquest estudi, de fet, permetrà disposar de dades longitudinals i també analitzar l'evolució dels hàbits, el consum i les condicions de vida dels adolescents al llarg d'una dècada. L'últim informe sobre els adolescents a Tarragona és del 2023. Va recollir dades de més d'un miler de nois i noies d'entre 15 i 17 anys. Va destacar en aquell cas un empitjorament del benestar general dels menors de la ciutat derivats de la pandèmia i també els factors socioeconòmics. A veure què diu aquest nou estudi.
3: I a Lleida acabem avui pendents de la paeria, en concret de les reaccions polítiques a la proposta de l'equip de govern d'ordenances fiscals. Noelia.
24: Sí, el PSC, que governa en minoria, ha presentat el seu projecte que pretén congelar totes les taxes i impostos municipals. Asseguren que és possible perquè el consistori és sòlid financerament i també per l'increment d'ingressos procedents de l'Estat. El projecte també vol fixar l'habitatge com a prioritat. Ara, però, el dubte és si els socialistes tindran suports per aprovar-ho. Els últims 3 anys han acordat aquestes ordenances amb el grup de Junts. Hores d'ara, però, no hi ha cap suport confirmat. Veurem, doncs, què en diuen els partits de l'oposició a la paeria.
3: Doncs així tenim el país quan falten 9 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
25: El Barça, que guanya el Galatasaray, 1-4 amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Un partidàs de Lamine Yamal sent d'assistent. Victòries també de l'Atlètic de Madrid, 2-0 davant el Manchester United. I del Villarreal, el Nàpols, 3-1. Avui partidàs Manchester City, Paris Saint-Germain. També juga el Madrid de José Mourinho al camp de la Roma. Els dos partits a partir de les 9. Mentre que el Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga de bàsquet.
3: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya nit. Un informatiu en profunditat.
0: Busquem sempre qui més en sap
2: per resoldre els interrogants del dia.
0: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments. El matí de Catalunya Ràdio.
3: I quan falten 8 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la compra de Netflix dels drets per retransmetre el pròxim Mundial de Futbol.
1: Ha comprat els drets del Mundial 2030 de futbol i l'emetrà en exclusiva. Les plataformes premium, les que paguem, tenen cada vegada més publicitat i aposten per l'entreteniment i són ja molt paregudes a la tele generalista. Ens demanen als mitjans, als analistes, que ens fem ressò de la seva programació. Perfecte. Doncs jo vull la mateixa transparència en les audiències. Vull saber les xifres de les estrenes. Vull saber-ho tot.
3: I a la recomanació del dia, arran del rescat d'un espeleòleg després de passar 26 hores atrapat en una cova de Sardenya, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula 13 vides.
6: Basada en un cas real que segurament recordeu i amb grans noms com Viggo Mortensen o Colin Farrell, recrea el rescat angoixant d'un equip de futbol amb 12 nens i el seu monitor que el 2018 van quedar atrapats en una cova de Tailàndia durant setmanes per culpa de les pluges torrencials que la van inundar. Un rescat subterrani molt mediàtic, amb submarinistes que s'enfronten a galeries claustrofòbiques, túnels inundats i decisions de vida o mort a contrarrellotge. Molta atenció i també enginy i cooperació davant d'una situació límit. Trobareu 13 vides a Prime Video.
3: I ahir què deien els altres, Jovany?
8: Ahir vam poder gaudir del convenciment amb què bona part de la caverna madridista volia fer-nos creure que Vinícius no va estirar els cabells al seu rival, sinó que van ser els cabells al seu rival els que van anar a la mà de Vinícius.
12: Saliba és un futbolista que té el pelo extremadament rizado, pràcticament
22: afro,
12: y eso puede suceder.
26: Los peluqueros de España o del mundo, que nos digan, por favor, peluqueros no manden aquí.
8: Pel que fa a la política, Jiménez Los Santos aprofitava la visita dels reis a Ceuta per declarar la guerra al Marroc.
27: A ver si alguien se mete esto en la cabeza. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Marruecos nos ha invadido. O sea, hay alguien ahí. Estamos en guerra. En guerra
8: no. I a la COPE, encara extasiats per la desfilada militar del dia anterior, tenien dificultats per donar la informació del trànsit.
28: Las carreteras de GT, Elena Lozano, buenos días.
29: Muy bien, pues cuando me digas.
8: A partir de 11:15, sentirem què diuen els altres avui.
3: Gràcies, Jovany.
18: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
3: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
18: Han canviat els governs, els partits polítics, i Catalunya s'ha fet més complexa.
3: El conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
30: Són les 6 del matí, bon dia.
31: Rodríguez Zapatero diu que malgrat la...
3: Bon dia, són les 6. El cas Bárcenas ja s'havia escapat de les mans del Partit Popular.
32: Desperta, Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
33: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per tant, avui per tant.
18: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
3: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
18: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
3: Totes les preguntes.
18: Amb Ricard Ostrell.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
34: Obrirem l'Àgora actualitzant l'estat de les mobilitzacions d'avui de la pagesia, connectant amb diferents punts del país per veure com avança la protesta. Anirem fins a Lleida, les comarques de Girona i Tarragona.
35: A 9:45, entrevista Albert Dalmau, conseller de la presidència.
34: I a 10:00 rebrem a Ferran Adrià i Albert Adrià, cuiners i germans que han inspirat la creació de la sèrie Gènesi.
35: I a 11:00, Àgora esportiva, després de la victòria del Barça contra el Galatasaray a la Champions, amb Carles Planchart, Carme Barceló, Laia Tudel i Carme Lloberes.
34: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Elias.
1: Bon dia.
0: Sort del cafè a aquesta hora, eh?
1: Home, tu diràs.
0: Per què ens despertes amb aquesta cançó?
1: Bon dia. De nou, avui ens despertem amb la música del dominicà Juan Luis Guerra i Ojalá que llueva café, perquè tal dia com avui, un 14 d'octubre, però de l'any 2014, la República Dominicana va entrar al llibre del rècord Guinness, i no precisament per un bon motiu. El país va entrar-hi per ser el lloc més perillós per circular per la carretera, sobretot en moto. Actualment, les autoritats viàries i els estudis assenyalen que l'excés de velocitat, la imprudència al volant, el consum d'alcohol i les deficiències en l'educació viària o les infraestructures continuen sent els principals reptes que afronta

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les tres,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
4: I em va vindre a dir sí.
5: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
6: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
7: Per Catalunya!
2: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
8: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
2: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
9: La terra no és dolenta, no ho creia.
2: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tornen les protestes dels pagesos. Com hem vist ja en altres països europeus, el sector de l'agricultura torna a organitzar tracturades que sortiran de diversos punts del país i que arribaran aquest migdia a plaça Sant Jaume de Barcelona. Per tant, protesta que seguirem avui també en directe, convocada per Unió de Pagesos, que vol denunciar la falta de solucions, el que qualifiquen de crisi estructural de la pagesia catalana. Hi haurà fins a una vintena de columnes, una de les quals ja ha sortit, és a Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà. Anem en directe. Clara Jordà, bon dia.
1: Hola, bon dia. Ja fa una estona que estem en ruta. Ara mateix estem a l'altura de Bàscara, al Nacional 2, camí del Gironès, que és la segona de les tres parades previstes en aquesta columna de tractors que ha sortit de les comarques de Girona. Els pagesos, molts d'ells, no aniran amb tractor, aquí n'hi ha tres. La majoria aniran amb cotxe o amb autobusos. Un dels motius és la pujada del preu del gasoil, que també, de fet, és un dels motius d'aquesta protesta. Els pagesos demanen a les administracions l'aplicació de les lleis que ja estan aprovades per evitar que el sector mori. I aquesta, ja avisen, serà una de les moltes protestes que faran. Escoltem Pino de Las, d'Unió de Pagesos a l'Empordà.
2: És la primera, és un moment de molta feina. Nosaltres comencem aquest cicle de mobilitzacions. Potser no és un moment tan efervescent com en altres moments en què hi ha hagut un esclat, però està a la cantonada que això torni a succeir.
1: Com deies, la intenció és que totes les columnes conflueixin a les 12 del migdia a Barcelona.
0: És Clara Jordà, des de l'àrea de Girona. Gràcies, Clara. Fins ara, una altra columna també, que ara fa uns minuts no havia sortit encara, és la de Belllloc d'Urgell. Pere Joan Álvarez, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs ara mateix, en aquests moments, comença a caminar aquesta petita tracturada. Són 5 tractors de moment, però també van vehicles, cotxes particulars de diversos pagesos. Som a Belllloc d'Urgell, a la comarca del Pla d'Urgell. D'aquí ja s'incorporen a amb la custòdia, amb la vigilància dels Mossos d'Esquadra per l'autovia A2 cap a Barcelona. Recordem que també de Lleida surten doncs, una seixantena de pagesos que aniran amb autocar i d'altres que ho faran des de Lleida en cotxe particular. Lleida havia de ser en aquesta protesta perquè el pes de l'agricultura a les comarques de Lleida és molt important, ens ho destacava Jaume Gardenyes d'Unió de Pagesos.
4: A Lleida el pes de la pagesia representa a nivell de Catalunya més del 40 o quasi el 50% de la pagesia catalana. Si no hi hagués pagesia, vull dir, estaríem els pobles abandonats.
3: Una tracturada, per tant, que està a punt d'incorporar-se a l'autovia 2.
0: I completem el repàs amb les columnes que surten de les comarques de Tarragona. Anem cap a Reus, Manel Sastre, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, aquí comencen a arribar ja els primers pagesos amb els seus vehicles particulars i algun tractor. De moment només n'hi ha un. Aquí, però, la intenció que tenen és esperar que arribin les diferents columnes que venen procedents de Falset i també de les Terres de l'Ebre, que s'han concentrat una mica abans, per després anar tots junts ja en direcció a Barcelona. Ens ho explicava el Jordi Castellnou, que és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp.
6: Que a Reus mos trobarem les columnes del Priorat i de l'Ebre i de la Terra Alta, tots mos trobarem aquí a Reus, anirem direcció cap a l'Alt Camp, direcció cap al Penedès, i allí mos concentrarem junt amb els que baixen de Girona, Lleida i els que entren de Barcelona, vale?
5: Aquí, concretament, a les comarques de Tarragona, s'han organitzat columnes a diferents punts de l'Ebre, com Camarles o Amposta. També al marge, al parc d'aquí de la de Reus, també han sortit columnes de Falset, de Montblanc, de Vila-rodona i de la Bisbal del Penedès, que s'aniran agrupant. I és que els pagesos estan farts de la inacció del govern per donar suport a aquest sector, que diuen que té uns problemes endèmics que no s'acaben de solucionar mai i que, a més, ara estan agreujats per la pujada del preu del gasoil.
0: Avui ho seguirem minut a minut al matí de Catalunya Ràdio. Tracturades que, com dèiem, arribaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona al migdia, coincidint també amb la protesta. El president Salvador Illa segueix a Brussel·les per reunir-se avui amb representants de la Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu. Frederic Vincent, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
0: Perquè aquestes protestes de pagesos ja fa mesos que repeteixen a tota Europa.
7: Sí, de fet, la setmana passada centenars d'agricultors francesos van portar el mateix, van portar tractors a París per protestar, en aquest cas, contra un factor clau en tota aquesta crisi, l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur. N'hem parlat molt. Recordeu, el Mercosur, aquest bloc de països on hi ha l'Argentina i el Brasil. L'acord entre la Unió Europea i aquest bloc, segons molts sindicats agrícoles, esperona la competència deslleial perquè fa que aquí arribin productes que tenen menys exigències legals i que, per tant, poden rebentar preus.
0: I això evidencia que la situació de la pagesia té gairebé els mateixos problemes a tota Europa.
7: Sí, ha passat una miqueta desapercebut, però ara fa uns dies teníem dades d'Eurostat, de l'Oficina Europea d'Estadística, que evidenciaven que els agricultors de la Unió Europea, dit de pressa i malament, tenen més costos i menys ingressos. En concret, segons Eurostat, els els preus de la producció agrícola van disminuir pràcticament un 6% en comparació amb el mateix període del 2025. És el tercer trimestre consecutiu amb caigudes, això dels preus que paguen, que ingressen els pagesos. En canvi, els béns i serveis consumits a l'agricultura, com l'energia, els fertilitzants o els pinsos, han pujat pràcticament un 5%.
0: Avui, doncs, tornem a tenir protestes de pagesos que complicaran la mobilitat al centre de Barcelona i que seguirem minut a minut al matí de Catalunya Ràdio, una mobilitat que també seguirà sent difícil a l'alta velocitat. Això després dels incidents relacionats amb l'incendi d'aquesta setmana a la línia Barcelona-Madrid. Anem en directe també a Sant Joan Garcia. Com està el panorama ara mateix? Bon dia.
8: Bon dia. Amb menys trens, però diria que amb més ordre. Així comença avui aquest tercer dia de limitacions a l'alta velocitat al corredor Catalunya-Madrid. Factors en contra. Es mantenen els retards. De moment, de mitja hora, els primers que han sortit. I hi ha menys trens. Iriona ha suspès 4. L'AVE també redueix circulacions i de 2 trens en fa 1. Coses que milloren. S'ha augmentat la velocitat al tram de 25 quilòmetres de via única a l'Aragó. Va començar sent de 80 quilòmetres per hora i s'ha arribat als 160. I les companyies ja tenen un pla de serveis per afrontar els pròxims dies, perquè encara no hi ha data per retirar el tren sinistrat. Així les coses, la gent ja fa com a l'aeroport i ve amb molt de temps.
9: El que passa, no sé si a quina hora sortirà, ja veurem. Hem vingut amb molt de temps. És un merder. Poques inversions i aquest és el resultat.
8: Avui, a diferència d'ahir, Renfe ha recuperat 2 aves al final del dia.
0: Gràcies, Joan. Avui a l'Àgora del Matí en parlarem també amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor, Ea Pomares i Arturo Puente. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
10: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és dimecres, 14 d'octubre. La temperatura ha baixat una mica en alguns racons del Pirineu. Tenen 8 graus a Sort, 7 graus a Queixans, a la Cerdanya, i en canvi a la costa encara hi ha 21 graus a Canet de Mar o 13 graus a Santa Coloma de Caral, a l'interior. Avui, en previsió d'alguns núvols baixos al centre de Catalunya, també se'n poden formar al voltant del prelitoral, amb algunes capes de núvols prims a la resta del país i moltes estones de sol en general, que faran que la temperatura s'enfili fins als 25-26 graus a moltes comarques o fins als 28 graus o més als punts més càlids de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre.
11: Això pel que fa al temps, a les carreteres ens despertem amb circulació densa als punts habituals a aquesta hora, sobretot a l'àrea de Barcelona. Destaquem la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, i les dues rondes, sobretot direcció Llobregat. I fora de Barcelona, retencions també a la C32 a Taià, en sentit Barcelona. Precaució per una possible incidència en aquest punt.
0: Ara són les 7 i 8. I repassem aquesta hora que cal saber d'aquest dimecres 14 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Dos dies.
13: És el marge que tenen les esquerres per arribar a un acord de cara a les eleccions del 29 de novembre. Un pacte que ara es preveu molt complicat. A Catalunya, Rufián i Colau pressionen Esquerra per arribar a una entesa amb els comuns, cosa que els republicans descarten.
14: Alhora, Colau fa una crida a Podem a integrar-se al Front Ampli, però Irene Montero intenta girar els termes de la negociació i diu que és l'espai que fins ara ocupava Sumar, qui s'ha de sumar al pacte que té amb Rufián i no a l'inrevés.
0: I les primàries?

0: ràdio.
1: Un gran embolic.
2: El que ha generat la decisió del Suprem de suspendre el dret a vot als nacionalitzats espanyols a través de l'anomenada Llei de Nets. La Moncloa assumeix que les 160.000 persones afectades hauran de recórrer personalment als seus respectius consolats.
1: La decisió també deixa situacions anòmales. Per exemple, algú que va poder votar a les generals de fa 3 anys, el 2023, ara no podrà fer-ho. O algun nacionalitzat per aquesta via podrà votar si viu a Espanya, però no si viu a l'estranger.
3: Anem cap a Madrid. Laura Estrada.
4: La ministra portaveu, Elma Saiz, creu que la decisió del Suprem restringeix un dret fonamental com és el vot, mentre que des del PP, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, defensa la decisió del tribunal.
5: És una situació d'una extraordinària gravetat que restringe uno de los derechos fundamentales, que es el sufragio.
6: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. No puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
4: En declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el professor de dret administratiu de la UDG, Josep Maria Aguirre, adverteix que la suspensió del vot als nets d'exiliats és una anomalia.
7: Són nacionals a tots els efectes i, per tant, d'acord amb la Constitució, haurien de tenir dret a vot en aquestes eleccions o a les passades.
4: Des de Madrid, Laura Estrada, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Doble enquesta.
8: El Centre d'Estudis d'Opinió presenta avui el segon baròmetre de l'any, un sondeig que inclou estimació de vot en el Parlament com al Congrés. També coneixerem el 6 del mes d'octubre, el primer que Pedro Sánchez va convocar eleccions.
3: Per separat.
9: L'exconseller Toni Comín ha confirmat que tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre. Vol creuar la frontera caminant i ha fet una crida al seu entorn perquè l'acompanyi. Carles Puigdemont, però, deixarà el retorn per després del 29N. Ho va anunciar el seu advocat, González Boye, al Matí de Catalunya Ràdio.
10: El president dijo que él había marcado el exilio en una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista.
3: A Melilla.
2: Els Reis Felip i Letícia visiten avui la ciutat autònoma després d'haver dormit a Ceuta, on ahir van rebre un bany de masses.
1: Felip VI va fer un discurs defensant la sobirania espanyola de la ciutat autònoma i demana bona fe al Marroc.
11: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España.
3: Segon dia.
8: Del viatge oficial del president Illa a Brussel·les, a primera hora participa al ple del Comitè de les Regions, després es reuneix amb els representants de la Comissió d'Agricultura de l'Eurocambra i acabarà amb una trobada amb la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Rivera. Ahir va defensar regular el mercat de l'habitatge.
12: Yo no sé, por ejemplo, cómo explicarle a un ciudadano de Cataluña que se genera prosperidad, que las cuentas de resultados de las empresas grandes, medianas y pequeñas estos últimos años han ido muy bien, en fin, que va todo bien, y ellos no pueden, por ejemplo, acceder a una vivienda.
3: Que revisi.
9: Junts de Ripoll demana que es comprovi si hi va haver irregularitats en el procés per la via d'urgència que va nomenar com a agent de la policia local la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Això després de la denúncia que ha presentat el cap de la policia local perquè no li reconeixen la promoció inspector.
3: Vulneració de l'honor.
2: Gir de guió en el cas dels dos exalumnes de l'escola Pare Manyanet de Barcelona, la Kira i l'Òscar, que es van suïcidar fa 5 i 7 anys respectivament, segons avança el Matí de Catalunya Ràdio. Ara és el centre que ha denunciat les famílies per suposadament difamar contra l'escola.
3: I atenció al que està passant a França. Pràcticament 500.000 de persones
1: van participar ahir a la nova jornada de protestes d'estudiants. Una protesta que, de fet, abraça cada cop més sectors i on comença a haver-hi crides per unir forces amb els històrics armilles grogues.
3: I avui, a les 8 del vespre...
13: Joia està, sembla que joia està.
8: Ja es podran comprar les entrades pel concert de Pau Vallvé al Festival Estrenes, on presentarà el seu nou àlbum i, per normalitat, el concert es farà el dia 1 de maig i el disc es publicarà un mes abans, el 2 d'abril.
3: I qui també traurà música nova, en aquest cas, és Estopa.
14: No m'obligues a pintar.
9: Es dirà la maqueta i sortirà el 20 de novembre. David i José Muñoz i recuperen cançons inèdites que van gravant als seus inicis, com aquest Bicho Raro. Els germans de Cornellà expliquen que va sorgir la idea.
15: Vamos a publicar, por un lado, todas las canciones de la maqueta
16: tal cual estaban,
15: que las escucha la gente, pero con la peculiaridad de que mi madre, que es una destroyer, cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado.
16: Dice, todos los zafarrancho.
15: Y no sé por qué estaba tirando y tuvo un momento de lucidez que una cinta, David y José, 1997.
3: Pel que fa als esports, Robert Prat, remunten.
17: El Barça capgira l'1-0 inicial, guanya 1-4 al camp del Galatasaray, amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Lamin va tornar a fer un gran partit amb una genialitat en l'assistència al gol de Gordon.
18: Bueno, ha sido efectivo al final.

0: Casi Rabona le llamaría yo, pero no sé. En el momento me ha salido así y pues ha salido bien para la asistencia de Gordon.
1: Victòries també de l'Atlètic de Madrid 2-0 davant el Manchester, del Villarreal al Nàpols 3-1, avui City, PSG i Roma Madrid a les 9, el Barça guanya 90-87 al Maccabi a l'Eurolliga de bàsquet.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: És un quart de 8 del matí, anem ara al quiosc.
4: Aquí del costat de la ràdio, ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en la visita del rei a Ceuta. Ho veiem a La Vanguardia o al periòdico que titula El rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable, un titular molt similar a l'ABC que hi afegeix el matís del nostre país. El País destaca les paraules del monarca, diu no us deixarem sols ni indefensos, mentre que al Mundo hi llegim la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. La fotografia de portada que predomina és la del rei donant la mà a tots els veïns de Ceuta, la veiem de fet a tots els diaris, menys al diari Ara, on la imatge és dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'un titular ben diferent. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Francesc Soler per les comarques de Barcelona. Tenim 14 graus a Cardona, 13 a Tagamanent i 18 a Vilanova i la Geltrú. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs amb retencions a la C32 a Taià per un accident en sentit Barcelona i a aquesta hora també molta congestió al nus de la Trinitat i a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
5: Encara sobre mobilitat, sobre l'alta velocitat des de l'estació de Sant Joan Garcia. Com ho tenim? Bon dia.
7: Bon dia. Retards d'entre 15 minuts, a mitja hora, els primers trens d'alt que han sortit, però amb més ordre als accessos. Hi ha menys trens, hi havia una suspès 4, l'AVE també redueix circulacions de dos trens en FAU, però s'ha augmentat la velocitat del tram de 25 quilòmetres de via única a l'Aragó. Avui, a diferència d'ahir, Renfe ha recuperat dos AVE al final del dia.
5: I notícia d'aquesta matinada, desconvocada la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui.
8: La direcció de l'empresa i el comitè de vaga han assolit un preacord sobre els principals punts del nou conveni col·lectiu i anul·len també les 5 jornades de mobilitzacions més que tenien programades per aquest mes.
9: Entre d'altres, l'acord preveu que a partir del 2027 la plantilla disposi de 10 dies més de descans anuals i una jornada laboral pròxima a les 35 hores setmanals.
5: La que preveu tirar a terra per raons de seguretat. 19 cases a Sant Romà de Sau a Osona ocupades per una trentena de persones.
8: Els afectats, la mesura no té cap sentit quan falta tant habitatge.
5: Vilanova de Sau, Nati Adell.
10: Segons l'alcalde Jaume Orra, val més diners arreglar les cases que tirar-les a terra.
11: De fora es veuen molt maques, però resulta que no compleixen res d'habitabilitat. Allà s'ha d'urbanitzar tot, eh?
10: No ho veu així l'Héctor Buenas Mañans, que porta 3 anys aquí a Sant Romà.
12: Aquestes cases portaven 30 anys abandonades. A Vilanova de Sau no hi ha habitatge i aquestes cases també. No entenem que vulguin tirar això a terra.
10: L'alcalde afegeix.
11: Els ocupes per mi són delinqüents. No n'empadronaré cap mentre sigui cal. Deixin-los que m'hi negoïtin.
10: Per cobrir la demanda d'habitatge, l'Ajuntament ha adquirit un solar al nucli urbà per fer-hi una desena d'apartaments de protecció oficial. Des de Vilanova de Sau, Nati Adell pel matí de Catalunya Ràdio.
5: El disseny com a eina de protesta és l'eix central de la 21a edició de la Barcelona Design Week.
9: Que s'inaugura avui.
5: Montse Mas.
13: Són 11 dies amb 140 activitats des d'exposicions i rutes de suport al comerç local fins a propostes de disseny sorprenents, com un àvia robot que vigila els visitants. Alessandro Manetti, comissari del certamen.
14: Què fa? Explora, des de la recerca en disseny, noves formes d'integrar els sistemes de vigilància en la vida quotidiana, substituint les càmeres convencionals per figures familiars. És una crítica de qual és nostra privacitat.
13: Aquest és un dels 30 dissenys de l'Underground, l'exposició col·lectiva que del 22 al 24 d'octubre converteix un pàrquing del carrer d'Àlaba de Barcelona en una galeria. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Tot això quan passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
17: 11, 17, 20, 22 i 35. I els sols, el 4 i el 8.
16: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
2: Sons del matí.
18: Enfilant la Nacional 2 a l'Alt Empordà ara mateix, en direcció a Girona, seguint aquesta primera columna de tractors.
19: Protestem perquè no pot ser que menys de l'1% de la població activa es dediqui a l'agricultura.
20: Todavía hay tiempo. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
21: Ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya.
22: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya, que eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
23: A París, la manifestació ha recorregut 4,5 km sense incidents, però al capvespre antidisturbis i activistes s'han enfrontat en diferents punts del sud de la ciutat.
24: Lamine Yamal prova de superar amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
3: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Intervenir.
5: En el cas de l'habitatge, que el govern actuï directament sobre les regles del mercat per regular els preus, protegir els lloguers o controlar l'oferta i la demanda. Ahir ho defensava el president Illa a Brussel·les. I estan en contra els que consideren que el mercat ja s'autoregula i sorprèn que siguin capaços de defensar-ho sense que se'ls escapi el riure.
3: Tracturada.
5: És una manifestació concentració de pagesos i agricultors que circulen o es congreguen amb els seus tractors. Quan els tractors, en lloc de llaurar els camps, fan camí cap a Barcelona, és que el primer sector les passa magres.
3: Honor.
5: És el reconeixement, la dignitat i el respecte que una persona o col·lectiu rep de la comunitat. Avui Catalunya Ràdio us explica que l'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes que es van suïcidar i que van acusar l'escola de no protegir-los. Aquest centre, pertanyent a la congregació dels fills de la Sagrada Família, els demana 70.000 euros per vulnerar el seu honor. Potser caldria recordar que l'honor també és una qualitat moral que porta una persona a institució a obrar amb rectitud.
3: Posem-hi tres xifres, Lara García. 160.000.
25: Són els espanyols nacionalitzats per la llei de nets que no podran votar després que el Suprem els hagi suspès la inscripció al cens electoral exterior. El govern espanyol assumeix que l'única opció que tenen els afectats és recórrer individualment al Tribunal Constitucional. Per fer-ho han de tenir documentació que pugui acreditar que els seus avis van ser exiliats.
3: 7%.
25: És l'augment del salari mínim interprofessional que demanen UGT i Comissions Obreres de cara al 2027. Se situaria en 1.300 euros bruts en 14 pagues o 1.524 en 12 pagues. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha qualificat d'ocurrència la proposta dels sindicats i recalca que no té el vistiplau dels empresaris.
3: 400.
25: La revista Enderroc celebra el número 400 amb una edició especial que ha presentat a l'antiga fàbrica d'AM de Barcelona i on ha recollit els 400 millors discos catalans del pop-rock del segle 21 presentats en ordre cronològic des de Rússia d'Antònia Font del 2000 fins a Paco de Luxe de Triquell del 2025.
3: I ara el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig el rei Felip i Letícia, tots dos tenen el cap cot i el rei té la mà al pit, al cor. Davant hi ha un cementiri de tombes blanques amb diferents números.
26: És la imatge que ha triat el diari Ara per il·lustrar la visita dels monarques ahir a Ceuta, la primera que fa un rei en 19 anys. Va visitar el cementiri on hi ha les víctimes de la darrera entrada massiva i va demanar el retorn dels migrants irregulars.
3: A la segona imatge hi veig tres joves en primer pla, vestits amb roba fosca i texans, estan en una manifestació, alguns porten mascareta, també ulleres per protegir-se, i darrere s'hi veu més gent, ja difuminada.
26: És un moment de les protestes d'estudiants d'ahir a París, que segons Interior va plegar 160.000 persones. Aquesta foto en concret la veiem al periòdico, que també diu que Greta Thunberg s'uneix a la revolta i que es preparen per un 17 d'octubre històric amb motiu de l'aniversari de les armilles grogues.
3: I a la tercera imatge hi veig l'accés al complex industrial que la multinacional química Down té a Tarragona. Hi ha desenes de treballadors concentrats a l'exterior i els que hi ha al davant porten una samarreta negra on es pot llegir Stop acomiadaments. Tarragona, Ricard Buigas, què fan?
27: Doncs mira, estàs descrivint la mobilització dels treballadors posterior a la primera reunió que han mantingut a l'empresa per negociar un expedient de regulació. Estaran en silenci mentre escolten les paraules dels líders sindicals. La multinacional química els ha dit que reduirà els acomiadaments previstos inicialment i passarà dels 138 als 116 treballadors. Saben que la majoria seran de la planta de Tarragona, eh? Els sindicats s'hi oposen frontalment i demanen més implicació del govern espanyol i de la Generalitat.
28: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
3: Avui a la cara B del temps ens fixarem en dos grans anticiclons que provocaran un canvi radical del panorama meteorològic els propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia. Sí, probablement amb un nou episodi de pluja que tenim a la vista. Mira, el primer anticicló és el que tenim avui, és el que hem tingut aquests últims dies, i que es retira cap al nord-est d'Europa. En aquest procés de retirada encara ens enviarà una massa d'aire més càlid de cara a divendres. El segon anticicló ara mateix es troba sobre Terranova, sobre el Canadà, i els pròxims dies creuarà l'Atlàntic i quedarà ubicat entre les illes Britàniques i Escandinàvia, i espereu que sigui molt profund, amb pressions de 1.035 o 1.040 hectopascals al seu centre, i podria arribar a convertir-se en el que se'n diu un anticicló de bloqueig. Què vol dir això? Doncs que durant uns quants dies les borrasques o les masses d'aire d'aire fred en altura que habitualment circulen en aquelles latituds s'hauran de desviar més amunt o més avall perquè l'anticicló els barrarà el pas. Per tant, es preveu que aquestes masses d'aire arribin a casa nostra. De moment, per dissabte, ja preveiem un front que reactivarà les pluges a molts llocs de Catalunya i entre diumenge i dilluns entraran en joc una dana, una depressió aïllada a les capes altes de l'atmosfera, que podria arribar a formar una llevantada entre el País Valencià i Catalunya. Caldrà seguir l'evolució dels pronòstics que apunten interessants.
28: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
2: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: I dimarts l'Enigmàrius feia: pot ser una cinta, un filó o un corrent d'aigua? I la resposta era veta. Una veta pot ser una cinta de cotó, un filó de mineral de petites dimensions o bé un corrent d'aigua subterrani i prim. Avui dimecres, un Enigmàrius vegetal, enfilat com l'heura preferida del pastor. De 7 lletres, enfilat com l'heura preferida del pastor. 7 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular que circula. El rei Felip VI reuneix els alts comandaments militars del país sense la presència de Pedro Sánchez en una demostració de la seva mala relació. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia, diu la notícia que el rei Felip VI manté una mala relació amb el president del govern Pedro Sánchez i que les seves desavinences venen de la visita conjunta que van fer a València quan va succeir la dana. També afirma la notícia que el rei ha volgut reunir-se amb els alts comandaments militars de l'exèrcit sense la presència de Sánchez abans de viatjar a Ceuta i l'illa per assegurar-se el suport militar davant de qualsevol intent d'anar en contra de la monarquia. Finalment, la notícia assegura que l'exèrcit ha expressat el seu suport total al rei i que el defensaran davant de qualsevol amenaça consumada en compliment del seu deure i mandat constitucional.
3: I això és real o fals?
28: El matí de Catalunya Ràdio. Aquest any fes les maletes una sola vegada i descobreix una destinació nova cada dia. Amb els creuers de RAC Travel pots fer la reserva per només 100 euros, estalviar-te fins a un 50% i gaudir d'ofertes com ara nens gratis o grans descomptes. A més, amb facilitats de finançament perquè comencis a planificar les vacances avui mateix. RAC Travel, viatges que surten rodons.
6: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat: el nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que el rei Felip VI reuneix els alts comandaments militars del país sense la presència de Pedro Sánchez en una demostració de la seva mala relació és una notícia falsa. Ara bé, la notícia va començar a circular només uns dies després que l'expresident Aznar acusés el govern de Sánchez de voler acabar amb la monarquia. Així és com la informació falsa s'utilitza per reforçar una idea promoguda sense proves.
3: Gràcies, Marc.
4: Adéu, bon dia.
3: I per arribar al punt de 8:15, avui sapiguem per què pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
7: Avui és un bon dia per anar al cine, i no sols perquè siga dimecres, ja al ser dia de l'espectador, l'entrada és més barata, que també, sinó perquè feia temps que no anava 2 o 3 vegades seguides i m'he donat compte de lo bonic que és veure pel·lícules amb o sense companyia en pantalla gran. Potser estic idealitzant perquè l'última que he vist ha sigut La Bola Negra i m'ha semblat una autèntica meravella. O potser també siga perquè sóc amant de les crispetes. L'excusa té igual i el missatge està clar. Visca el cine als cines.

0: cielo gris. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Són 8:15. Avui és dimecres 14 d'octubre, ens despertem amb 12 graus a Linyà, 13 a Fornells de la Selva i 18 a Torredembarra, el dia en què entrevistarem a 9:15 el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. I això és un dia en què cal estar molt pendents també de la mobilitat, bàsicament per aquesta nova jornada de protestes de pagesos, a què li preguntarem també al conseller de la Presidència. Hi ha diverses columnes ara mateix de tractors arreu del país que avancen ja cap a Barcelona, on tenen previst arribar-hi cap al migdia. Des de l'Alt Empordà ja fa estona que estan en marxa. Clara Jordà, bon dia.
2: Bon dia, sí, i ara ja som a Medinyà, al Gironès, que és la segona de les tres parades previstes d'aquesta columna. La tercera és a Franciac i llavors els pagesos ja enfilaran cap a Barcelona. Pocs tractors, ara mateix concretament 4 i alguns vehicles amb cotxes. Els pagesos opten per no agafar les seves eines de treball justament per l'augment del preu del gasoil, que és una de les seves demandes. Demanen també un desplegament correcte de la llei de la cadena alimentària, una llei de protecció dels espais agraris, una reserva de gasoil professional i que s'apliqui l'IVA reduït als béns que necessiten. Diuen que la supervivència dels pagesos depèn dels polítics que tenen les eines per tirar-ho endavant.
1: I a les comarques de Lleida fa mitja hora que la marxa ha arrencat també des de Belllloc de l'Urgell. Pere Joan Álvarez, on us trobeu ara mateix? Bon dia.
3: Bon dia, doncs som a Castellnou de Seana, a l'autovia 2, amb una caravana, amb una columna en què hi participen una desena de tractors. Estan dirigint-se en marxa lenta per l'autovia cap a Barcelona. També surten de l'Oliana, de l'Alt Urgell, han sortit diversos tractors, també en una altra columna. Al final de les comarques de Lleida hi participaran una vintena. També hi ha vehicles particulars, cotxes particulars que surten de Lleida a aquesta hora i també en autocar, per tant, una tractor en la que la participació de Lleida serà, com sempre, important.
1: I a les, això, les comarques de Lleida hi ha encara una última connexió, en aquest cas, des de Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
4: Hola, bon dia. Som a Polígon Agro Reus, a Reus. Aquí és punt de concentració de les diferents columnes que han sortit de les Terres de l'Ebre i també de Falset i la Terra Alta. Ara mateix acaben d'arribar una trentena de tractors entre els que venien de l'Ebre i els que venien del Priorat. Aquí ara s'estan agrupant i organitzant perquè la idea és sortir en direcció a l'autovia T11, després agafar la N340 fins a l'altura d'Altafulla, en què agafarien l'autopista AP7 per enfilar ja cap a Barcelona, agrupant-se a la zona del Penedès amb tots els que venen de l'Alt Camp i també de la zona del Baix i l'Alt Penedès. Això tot plegat per arribar a Barcelona i fer sentir l'afartament que tenen tots els pagesos per la inacció del govern davant dels problemes endèmics que té el sector.
1: Es preveu un dia amb complicacions a les carreteres. Encara no tenim tampoc arreglada, per cert, l'alta velocitat. I avui el retards tornen a ser la norma. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
5: Bon dia. Retards d'entre un quart d'hora i mitja hora els primers trens que han sortit, i menys trens. Irion ha suspès 4, l'AVE també redueix circulacions, de 2 trens en fa 1, però s'ha augmentat la velocitat al tram de 25 quilòmetres de via única a l'Aragó. Avui, a diferència d'ahir, Renfe ha recuperat 2 AVE al final del dia.
1: I un darrer punt també de mobilitat, perquè la vaga que finalment s'ha desconvocat és la de treballadors d'autobusos de Barcelona. A última hora han arribat a un acord amb TMB. De seguida ampliarem l'estat de les carreteres i també de la resta de la mobilitat. Pel que fa als esports, Robert Prat.
6: El Barça que guanya el Galatasaray 1-4, gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi, victòries també de l'Atlètic de Madrid 2-0 davant el Manchester United i del Villarreal al Nàpols 3-1. Avui City, PSG, Roma, Madrid a partir de les 9, mentre que el Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga de bàsquet.
1: I pel que fa al temps, sembla que encara tindrem 3 dies amb força calma. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb alguns bancs de boira i sobretot núvols baixos a la Catalunya central i al prelitoral. S'obriran clarianes, però no acabaran de desaparèixer del tot. I a la resta sí que farà sol, amb alguns núvols prims i temperatures altes com les d'ahir.
1: I a les carreteres un accident provoca retencions. A aquesta hora la C32 a Taià. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Sí, hi ha uns 3 quilòmetres de lentitud entre Vilassar i Taià, en sentit Barcelona. A banda d'aquesta incidència, doncs les retencions als punts habituals, sobretot d'accés a Barcelona. Destaquem C33 i C58 a Montcada, la B20 a Santa Coloma, la C16 a Vallvidrera i la B23 a Esplugues, també les dues rondes. Fora de l'àrea de Barcelona, molta densitat a la P7, a Santa Perpètua, en sentit sentit sud i a Cerdanyola, direcció nord, i també a la C58 de Terrassa a Sabadell i a la C17 a Parets, tot en sentit Barcelona.
1: Ho rebatem amb les portades de la premsa. Marta Viana.
9: Un esport des d'avui centra des en la visita dels Reis a Ceuta. Veiem titulars força similars a La Vanguardia o al Periódico. Altres diaris titulen amb les paraules de Felip VI. Al País llegim, per exemple, no us deixarem sols ni indefensos, mentre que al Mundo hi veiem la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. La fotografia de portada que predomina és la dels Reis donant la mà als veïns de Ceuta. La veiem, de fet, a tots els diaris, menys a l'Ara, on la imatge és dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques. Visita a Ceuta a banda. Avui la majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i que Estopa recupera cançons inèdites al nou disc.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor, Eva Pomares i Arturo Puente. Quan són les 7:35. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui als diaris hi trobem opinions sobre les candidatures a les eleccions i també sobre el mal funcionament dels trens.
10: Per exemple, l'exdiputat d'Esquerra, Joan Tardà, fa un article al Periódico titulat El costerut camí de la unitat de l'esquerra, en què defensa l'acord dels republicans en Podem per anar junts als comicis i considera que si al final un acord més ampli no és possible, valdria la pena abandonar arrogàncies, diu, i que els dèficits d'entesa no es converteixin en rancor. El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, alerta de la bola, diu, la mentida que s'ha convertit en arma electoral i lamenta que de cara al 29N la intel·ligència artificial contribuirà a propagar més que mai la desinformació. El País lamenta que els nacionalitzats amb la llei de nets no puguin votar, mentre que el Mundo assenyala que el mal funcionament dels trens té farts als ciutadans i sacseja el PSOE a Catalunya. Critica que el ministre Òscar Puente estigui més preocupat de les xarxes socials que de solucionar el problema. Per la seva part, l'Ara considera que la desafecció ciutadana amb els poders públics té molt a veure amb mancances tan evidents i habituals com el transport públic, i afegeix que tenim dret a exigir que els trens vagin bé.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
11: Lectura obligada de l'article Cony gratis a l'habitació de dalt d'Alba Alfageme a l'Ara, arran del cas Cornell, una estudiant violada grupalment mentre estava drogada. 7 violadors i 50 universitaris nord-americans que van callar, havent vist el missatge, van tolerar la violència sexual. Alfageme també desmunta el relat de l'extrema dreta i d'altres, que els violadors són els que venen de fora. Recorda que ara, que es vol desarticular la lluita feminista, qüestionar els serveis d'atenció i desacreditar les víctimes, atacar les dones i els migrants és un mateix procés de retrocés de drets. No oblidem.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
14: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres del 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
15: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofar i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
17: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam. Amb Tour Mundial i Viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
18: Una maravilla és poder viajar.
19: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
20: I pot ser tot això sent professional.
19: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
21: Citroën.
19: Consulta citroen.es.
22: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
12: A El matí de Catalunya Ràdio.
1: Repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal quan són les 7:39 amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Aquí no deixen tranquil.
0: A Cristòfor Colom. Ara la Casa Blanca ha llançat un web per homenatjar-lo amb la qualificació literal d'heroi americà original. El web conté fotografies i gràfics generats amb intel·ligència artificial. Inclou una fotografia de la ruta que va seguir en la seva expedició del 1492. Trama recuperat l'11 d'octubre com el dia de Colom.
1: Al Perú es fixa en els cabells dels alumnes.
2: La presidenta peruana Keiko Fujimori diu que els nens han d'anar amb els cabells curts a la classe i les nenes tenen prohibit portar-lo massa llarg, tenyir-se'l, maquillar-se o pintar-se les ungles. A més, la mida de les faldilles ha de ser adequada, sense precisar més. Diu que l'ordre no només ha de tornar als carrers, sinó també a les aules. Ho recull El País.
1: I la notícia que farà saltar del sofà a una generació.
0: Reobre el Carme, la mítica sala de la plaça Reial de Barcelona, amb vespreig i concerts a la vista. El local torna després de 6 mesos amb nous propietaris que en volen conservar l'essència, diuen. Darrere hi ha l'equip del Magnífico Club, ho veiem a BTV.
1: I quan falten 2 mesos i mig per Nadal, torrons esgotats.
2: Es van esgotar de seguida la Fira del Torró i la Xocolata de la Pedra de Gramunt. Per posar-hi noms, Torrons Fèlix va esgotar la seva novetat, el Torró de Sant Esteve, que és a base de caramel, praliné d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada i tot recobert de xocolata negra. Torrons Roig es va quedar sense existències del trufat de taronja i Torrons Vicenç va triomfar amb les varietats del Torró de Nocilla. Ho veiem al Segre.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i la Garcia.
21: Els diaris francesos aborden encara el ciberatac que explicàvem ahir en cadenes de supermercats del país que va fer pujar la temperatura de les neveres i va fer malbé tones de menjar. Le Monde avui explica que l'oficina anticiberdelinqüència francesa ja ha obert una investigació i que de moment ja saben que els pirates informàtics van entrar en aquests sistemes de refrigeració a través d'un centre suposadament de control d'una empresa danesa que es diu Danfoss. Parlant de França, el Financial Times entrevista avui Marine Le Pen. La líder de l'extrema dreta promet que si l'any que ve surt elegida presidenta, hi haurà un autèntic pols entre França i Brussel·les pel pressupost i les competències de la Unió. Tot i això, el mateix Financial Times destaca que Le Pen vol projectar una imatge de pragmatisme per, diu, tranquil·litzar els votants. I als Estats Units, la premsa aborda l'última destitució de l'administració de Donald Trump. Kimberly Guilfoyle, fins ara ambaixadora a Grècia, molt pròxima, també fins ara, a Donald Trump. Segons el New York Times o Wall Street Journal, el president l'ha fet a fora arran d'uns missatges de text on es veia que demanava $100,000 a un donant. Uns missatges que, per cert, ell assegura que s'han fet amb intel·ligència artificial.
23: I en plan econòmic, Cinco Días diu que els països europeus es preparen per l'impacte de la inflació en els seus salaris mínims. França i Bèlgica tenen mecanismes automàtics per a pujar aquesta renda amb els preus, mentre que la majoria ho decideix amb diversos criteris, apunta el diari. El Economista es fixa avui en ciutats que van passar per una crisi habitacional com la que viu a Espanya i que la van superar. Assegura que Auckland o Nova Zelanda i Austin a Texas, Estats Units, van optar per construir. L'evidència internacional apunta que revisar els límits de la densitat, facilitar els petits desenvolupaments i reduir els terminis de tramitació és la solució, assegura. I l'ONU Economia explica que el català encara queda lluny de l'anglès i del castellà com a requisit per accedir a una feina. Un estudi mostra que un 18% de les vacants demanen el català, mentre que un 31% demanen castellà i un 49% l'anglès.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat, el Barça confirma la desena victòria consecutiva.
24: Un partidàs del Barça amb un Lamine Yamal estel·lar que suma, com diu el diari Esport, la desena victòria en 10 partits dels Blaugrana. Ho han guanyat tot.

0: diu que aquest Barça diverteix, il·lusiona, destaca un nou partidàs dels blaugranes. Pel Mundo Deportiu és un bany turc amb una remuntada enorme, implacable, recital de Lamin, de joc, de passades, una rosca perfecta en el segon gol, una acció màgica en el tercer, que fan de Lamin i del Barça un equip insaciable. L'Esportiu diu que no hi ha infern per tant de talent. D'un Barça que envia un missatge potent a Europa. Els dimonis es vesteixen de blaugrana, l'infern turc, titula el diari Ara, amb un Barça platòric, un Barça que dansa en aquest infern turc, pel periòdico. Per La Vanguardia, aquest Barça fa un salt de qualitat, se sent imbatible, apunta Joan Josep Pallàs. Per Ramon Besa, El País, és un Barça que enlluerna, entregat a la màgia de Lamin. Pel diari Marca, és un Barça que va de festa en festa, mentre que el diari As es pregunten: de quin planeta vas venir, Lamin?
1: Mi casa, teléfono.
2: Altres notícies curioses del dia amb Xavi Caralia i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: L'home compra un quadre per $5 i al veure que hi ha un nom que és David Bowie, a la part posterior el ven per més de $7,000.
4: El comprador va aconseguir el quadre en un centre de donacions i li va sortir tirat de preu, només $5, però quan va girar el quadre va veure el nom de David Bowie. El cantant n'era l'autor, una obra en acrílic del 1997. Una casa de subhastes el va vendre per $100,000. Podem afirmar, doncs, que va fer l'agost. Ho hem vist al Marca.
2: Un error provoca que un rector de Calçada de Calatrava, a Ciutat Real, retransmeti la missa amb ulleres de sol i barret.
5: La SER explica que Jesús García Sosa retransmet sempre la missa a través de les xarxes socials. Aquest cap de setmana va deixar tots els seguidors amb la boca oberta, apareixent amb unes ulleres de sol i un barret, una imatge insòlida i divertida. Tot plegat, però, va ser un error perquè va activar un dels filtres del telèfon abans d'iniciar la retransmissió. Ell mateix ho va explicar quan va acabar la missa.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
5: Doncs mira, felicitem el dissenyador de moda Ralph Lauren, avui en fa 87. També suma un any més al presentador de televisió Jordi Cruz, avui bufa 50 espelmes, i acabem...
2: També xef.
5: En aquest cas, el presentador de...
2: Ah,
5: el Jordi, sí, sí, per això ho he dit. I acabem felicitant a Aixa, que avui...
4: També cuina a casa seva.
5: Sí, també, amb plastilina. Aixa, avui en fa 48.
2: I Sant Oral.
5: Avui és Sant Calix i Santa Gradema.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 14 d'octubre de 1996, el PSC canvia de líder després d'uns mesos bastant moguts. Se'n va Raimon Obiols i el nou secretari general és Narcís Serra, exalcalde de Barcelona i exvicepresident de Felipe González. Serra diu que l'objectiu màxim dels socialistes ha de ser la presidència de la Generalitat. Jordi Pujol porta 16 anys de president, però el que no sap Narcís Serra és que encara n'hi quedaran 7 més. I ara fa 30 anys el papa Joan Pau II reapareixia en públic i anunciava la seva voluntat de continuar. Va sortir a una finestra de l'Hospital Gemelli després d'una operació d'apendicitis. Era la sisena intervenció de Joan Pau II i tothom parlava que al papa li quedaven 4 dies. Doncs no va ser així. Encara va estar al peu del canó 9 anys més, fins al 2005. I acabo a Àustria. El primer avís que l'ultradreta tornaria a Europa va venir d'allà. Jörg Haider i el seu partit d'extrema dreta van obtenir el 30% dels vots a les eleccions europees. Fins aquell moment, cap partit havia aconseguit una xifra semblant a tota Europa.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
12: Presó.
13: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
14: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
13: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
14: Apa.
13: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
15: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Catalunya Ràdio.
2: Repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Des de primera hora surten tracturades de protesta des de diversos punts del país que arribaran a Barcelona al migdia.
3: Convocats per Unió de Pagesos es manifesten per la falta de solucions davant les crisis que viu el sector, greujades per la pujada dels carburants i l'augment dels costos.
2: Ada Colau i Gabriel Rufián pressionen Esquerra Republicana per arribar a un acord electoral amb els comuns.
12: Ada Colau a les xarxes.
15: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
12: Els republicans deixen clar que no s'assumaran al Front Ampli. També ho rebutja Podem.
2: Toni Comín tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre després de 9 anys.
3: Anunciar que creuarà la frontera a peu per un dels colls de la Catalunya del Nord serà després que el Suprem previsiblement la setmana que ve li apliqui definitivament l'amnistia tant a ell com a Carles Puigdemont i a Lluís Puig.
2: I us avança Catalunya Ràdio. L'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar.
12: Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució.
2: El Papa Lleó XIV recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó.
3: El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continua ingressat. De moment, però, no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
2: I als esports, el Barça guanya el Galatasaray 1-4.
12: Amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Avui, City, PSG i Roma, Madrid a les 9. En bàsquet, el Barça guanya 90-87 al Maccabi a l'Eurolliga.
2: Com dèiem, és un dia en què estarem molt pendents des de primera hora del matí d'aquestes tracturades. I per això ara fem una ronda també de connexions pel país. Anem cap a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
2: També passarem per Girona. Laia Claret, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
18: Bon dia.
2: I Barcelona, Marta Viana, bon dia.
19: Molt bon dia.
2: A Lleida, ja està en marxa aquesta tracturada. Pere Joan.
16: Doncs estem a l'alçada de Tàrrega, això és a la comarca de l'Urgell. Anem per l'autovia 2 i participen una desena de tractors que han sortit de Belllloc d'Urgell. Hem de dir que també hi participen pagesos amb els seus cotxes particulars i que han sortit amb autocar també de la ciutat de Lleida, una seixantena de persones. A més d'aquestos pagesos de la plana de Lleida, també hi participen una desena de tractors que han sortit a primera hora des del Pirineu, des de la comarca de l'Alt Urgell, Oliana. Per tant, una participació important de les comarques de Lleida, on el pes de la pagesia és evident.
2: Al Camp de Tarragona, Protecció Civil, atenció, perquè vol fomentar la sensibilització del risc químic de la zona, Clara.
20: Sí, per això ha creat un nou organisme de participació ciutadana. Es tracta dels consells de participació dels polígons nord i sud, que reuniran 10 municipis que conviuen amb la indústria petroquímica. Es vol reforçar la transparència i l'intercanvi d'informació entre les administracions i la ciutadania. Aquesta és una eina similar a la taula de veïns de Tarragona que es va impulsar després de l'accident d'Icoxe l'any 2020. D'altra banda, els usuaris, sí, de la línia R15 recuperen el servei directe entre Barcelona, Caspi i Saragossa. S'ha restablert la circulació de trens de passatgers entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, que des del mes de gener s'havia de fer en autocar.
2: Gràcies, Clara. I a les comarques gironines, pendents també de la llengua i també de les fires de Girona, que ja s'acosten, Laia, que
19: sí.
2: Pesats que sou.
19: I Girona més. A veure, d'una banda, avui a la tarda a Girona es presentarà una nova edició del Voluntariat per la Llengua,
2: sí,
19: que aquest any es posa en marxa amb 90 parelles lingüístiques. Les trobades per parlar català comencen la setmana que ve. I l'altre, això que esperes, el 24 d'octubre, comencen les fires. A veure, us avancem. D'una banda, tindran un nou punt on els joves s'hi podran fer proves ràpides per detectar infeccions de transmissió sexual. Serà la fira d'entitats. I de l'altra, es vol promoure el consum d'alcohol responsable. Per això, hi haurà un còctel sense alcohol. El nom, te'l dic, es dirà 6Z00.
2: Molt bé, doncs ja el tastarem, no?
19: Sí, llimona,
2: dia,
19: poma, xarop...
2: El dia 30 també. De setembre vindrem cap a... Ai, de setembre, d'octubre vindrem cap a Girona, també per inaugurar la temporada alta. Vull dir que guarda'm una mica i ja ho tastarem.
19: El tastarem fet.
2: Va. I a Barcelona avui estarem molt pendents de la mobilitat.
21: Sí, perquè segueixen els retards a la línia d'alta velocitat. Els AVEs, de fet, van amb més de mitja hora de retard i això se sumarà als problemes de mobilitat que hi pugui haver per la tractorada aquesta que ara sentíem i que ha d'arribar a Barcelona. De fet, a les 12 hi ha convocada una concentració a les portes de la delegació del govern espanyol. La bona notícia és que el caos serà una mica menys caos perquè s'ha desconvocat la vaga d'autobusos prevista per avui i mobilitat a banda. Si sou fans del disseny, avui arrenca la Barcelona Design Week amb 140 activitats diferents per diversos espais de la ciutat i el CCCB avui a l'escriptora ucraïnesa Sofia Andrujovich, que participa a la Bienal del Pensament.
22: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si ara de sortir de casa sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia amb temperatures més aviat altetes. Oriol Cordomí, bon dia.
17: Eloi. Altes, sí, altes molt semblants a les d'ahir. Vam tenir màximes ahir que van arribar als 30 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui es podrien repetir.
2: És que és culpa de l'Armínia, que, com saps,
17: l'Armínia
2: sempre, sempre diu Oriol i se m'ha creuat els cables. Bueno,
17: però hi ha molta gent, jo contesto. Quan algú m'anomena Oriol, ja respon com si fos Eloi, gairebé. Tothom s'equivoca amb aquest mateix nom. En fi, avui, dia de sol, dia d'alguns núvols primers que estan donant una sortida de sol bastant rogenca, per cert, i aquests núvols baixos, bancs de boira que hi ha al centre de Catalunya, que aniran aixecant, s'aniran marxant a mesura que vagi passant el dia, potser no acabaran de desaparèixer del tot, i aquestes temperatures que són semblants a les d'ahir. Demà augmenten els núvols a la costa i al prelitoral, divendres encara puja més la temperatura, a l'espera del canvi de cara al cap de setmana, dissabte amb algunes primeres pluges, i diumenge les pluges podrien fer-se més abundants, sobretot al sud de Catalunya.
2: I pel que fa al trànsit, a la C32 a Taià segueixen les retencions per un accident. Clàudia Serra.
18: Sí, ja s'estan retirant els vehicles implicats, però es mantenen encara aquestes retencions entre Cabrera de Mar i Taià en sentit Barcelona. A banda d'aquesta incidència, destaquem retencions als accessos a Barcelona per la C33 i C58, a Montcada, la B20, a Santa Coloma, també la B23, Esplugues, la C16, Vallvidrera i les dues rondes. Fora de l'àrea de Barcelona, molta densitat a aquesta hora, la P7, a Santa Perpètua, sentit sud, C58, de Terrassa fins a Sabadell, direcció Barcelona, C60 a la Roca cap a Granollers i també la C17 a Parets en sentit Barcelona.
22: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
23: Avui hem rebut el missatge de la Lola. És comerciant a Barcelona, a la zona de Collserola, i és una de les impulsores de la manifestació convocada per dissabte per part de diversos botiguers que reclamen aixecar les restriccions d'accés a la muntanya a causa del brot de pesta porcina africana.
24: I sobretot els negocis i restauradors que estem allà vivint, de la gent del barri però també de la gent de fora, doncs és insostenible. Podíem haver dit que és una gestió difícil i que han de tancar més d'un any, però com que això no s'ha dit mai, sinó que és tres mesos.
23: La Generalitat ja ha anunciat ajudes econòmiques, però la Lola demana que garanteixin més cobertura. Pel que fa a la reobertura de Collserola, de moment la Generalitat no ha fixat cap data concreta.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
2: Són les 7:56. I ara repassem el preu de les coses. Avui ens hem fixat en els veterinaris.
25: En concret, en els preus d'una visita rutinària. A Girona, la clínica veterinària Quissus, el preu d'una revisió per gossos i gats és d'uns 40 euros.
26: Una visita rutinària serien uns 44, una coseta així, sobre uns 40, podríem dir. Inclou una exploració física general, com per exemple, bueno, mirar les mucoses, la temperatura, auscultació cardiopulmonar...
25: A Tarragona, la clínica veterinària Tarragona, la visita és més econòmica.
27: Tenen un cost de 30 euros i inclouen pues, la revisió del termòmetre, mirem temperatura, mirem el pes, mirem els ulls, les orelles, tot una mica.
25: I per als animals exòtics, és a dir, tot el que no són gossos i gats, és encara més barat, a 25 euros. En canvi, el veterinari Exum de Sabadell tenen la visita per exòtics una mica més cara.
28: La visita són 40 euros. Els animals que més visitem és gat i gos.
25: Vale, i això és genèric, eh? Vull dir que un gat i un gos paguen el mateix.
28: Per visites d'exòtics tenim un preu diferent, 5 euros més, 45.
2: Avui, a partir de 11:15, tindrem secció d'animals al matí de Catalunya Ràdio amb Evelyn Segura. I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos avui dimecres? Què costen les obres als talussos de les carreteres? Ot Serra, bon dia.
29: Bon dia. Les pluges dels últims dies han malmès talussos de diverses carreteres i la Diputació de Barcelona ha obert una licitació per arreglar-los. Bàsicament, caldrà posar xarxes de malla amb l'objectiu d'immobilitzar materials que puguin ser inestables. I també s'intentarà corregir el pendent del talús, cosa que implica fer excavacions. Les actuacions seran en 7 trams de diverses carreteres, totes elles a la comarca de l'Anoia. El pressupost és de 867.000 euros.
2: a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
0: Bon dia, doncs avui les xarxes bullen amb vídeos de folklore musical del Quebec, enregistrats a la televisió als anys 70 i recuperats ara mig segle després. Al Matí de Catalunya Ràdio hem tingut la delicadesa de seleccionar-ne un, el d'un nen d'uns 12 anys que sembla en Pepito Badacur perquè l'han vestit amb un trajo dues talles per sota del que necessita. De fet, al meu fillet li devien treure els pantalons al bany Maria i que interpreta una cançó típica del Quebec com si fos el mateix Torre Bruno. Escoltem. Sara!

0: Pepito va d'adequar el Pepito va d'acor al nostre aquella cançó que es va traient el dit, el nas, el braç, aquesta cançó és exactament el mateix. Aquest nen està entregadíssim, hi ha una cosa fantàstica i hi ha un públic de la tercera edat que li respon aquestes frases mentre pica de mans, eh? De fet, aquest bailet, pobret meu, no sé com va arribar al final de la cançó, perquè jo, si fos sa mare, li hagués fet mirar la pressió arterial. Bé, Ricard, molt recomanable que feu la recerca d'aquests vídeos a internet, fareu cultura i us esgarrifareu a parts iguals, eh?
1: Gràcies, Elisenda.
0: A tu!
1: Avui fa 32 anys de l'estrena d'una de les pel·lícules que va canviar la història del cinema modern. És Pulp Fiction, i per això avui dediquem la cançó a tots aquells que la vau viure com una revolució i sobretot els que a vegades heu ballat com John Travolta. Bon dia, Catalunya!

0: Avui tothom mira a l'esquerra de l'esquerra. Ara mateix tenim sobre la taula un acord electoral entre Esquerra Republicana i Podem que, lluny de tancar res, ha obert una nova batalla dins de l'espai progressista. L'acord preveia que Podem no es presentés a les eleccions catalanes a canvi d'incorporar algun independent a la llista d'Esquerra Republicana. Però la reacció dels Comuns i del Front Ampli d'Ada Colau han estat contundents. Acusen directament Rufián de dividir l'esquerra. Des de Sumar, Verónica Martínez també ha qüestionat la contradicció de Podem. Diu que no sembla gaire coherent reclamar primàries obertes per un front ampli i alhora tancar un pacte electoral. I aquest xoc etern es va traslladar ahir també a l'interior d'Esquerra Republicana, perquè Rufián hi va tornar. Va dir que volia anar més enllà d'aquest tàndem amb Irene Montero, i que ara vol un acord que inclogui precisament els Comuns, que cal desbloquejar la situació per presentar-se junts a unes eleccions. Un pas que arriba mentre la cúpula del seu partit, Esquerra Republicana, tornava a tancar-li la porta. Entremig de tot això hi ha el votant d'Esquerra, que no acaba d'entendre res. Oriol Junqueras, per exemple, ha insistit que no hi haurà cap proposta que dilueixi la marca del partit. Però hi ha Rufián. I Rufián continua lluitant pel seu propòsit. El de Santa Coloma sap que s'ha convertit en una de les figures més reconeixibles del progressisme espanyol. Sap que el seu estil funciona a les xarxes i que té una marca personal amb molt de magnetisme. Potser té raó quan diu que Espanya necessita un revulsiu per combatre Vox, però la política no és només comunicació i només missatge ni tampoc capacitat de connectar amb la gent. La política també va de construir. La política vol dir negociar, vol dir cedir, vol dir convèncer el que no pensa com tu. I la solidesa d'un projecte no pot dependre del carisma d'una sola persona. Això és especialment rellevant quan parlem d'Esquerra Republicana. Estem parlant d'un partit amb gairebé 100 anys d'història, amb unes cicles pròpies i un electorat que està molt definit. Aquest és el dilema de Rufián. Com liderar un espai més ampli sense trencar amb un partit, de fet, el partit que li ha donat l'oportunitat de ser qui és? I també és el dilema d'Esquerra Republicana. Com preservar la seva identitat sense desaprofitar la figura que han potenciat, la figura de Gabriel Rufián. La precampanya tot just acaba de començar, queda molt partit i caldrà veure també quins seran els equilibris quan comenci el foc real. Però hi ha un taló de fons que en tot això no es pot ignorar. Les enquestes publicades aquest cap de setmana apunten a una possible majoria absoluta del Partit Popular i de Vox. I amb aquest horitzó, els personalismes poden convertir-se en un llast per tot l'espai progressista. Avui, per exemple, Joan Tardà publica al Periódico una reflexió sobre aquest dur camí de la Unió de l'Esquerra. Defensa que cal abandonar les arrogàncies. Diu que cal evitar que els desacords es converteixin en ressentiment. És una idea que va més enllà de Rufián, perquè tothom parla d'unitat, però cadascú sembla tenir una idea diferent de qui l'ha de liderar i de qui està disposat a cedir què. I aquí és on la realitat sovint s'imposa al romanticisme. Una cosa és voler ser el líder de l'esquerra i una altra de ben diferent és aconseguir que realment s'uneixi. Perquè la unitat no es proclama i de vegades construir-la vol dir renunciar a ser-ne el protagonista. Si tothom vol encapçalar el projecte, si ningú està disposat a cedir, potser el problema no és que falti un líder, potser és que en sobren. I mentrestant, Partit Popular i Vox no esperen a ningú.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 4. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: La pagesia torna a sortir avui al carrer per denunciar la falta de solucions amb una sèrie de tractorades convocades per Unió de Pagesos. A hores d'ara, una vintena de columnes formades per tractors i cotxes avancen cap a Barcelona on tenen previst concentrar-se al migdia.
0: La segona.
2: A la precampanya de Colau i Gabriel Rufián pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els Comuns. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat signar una entesa, però els republicans deixen clar que no se sumaran al front ampli. També ho rebutja Podem.
0: La tercera.
2: L'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre, després de 9 anys, a anunciar que creuarà la frontera a peu, per un dels colls de la Catalunya Nord. Serà després que el Suprem, previsiblement la setmana que ve, li apliqui definitivament l'amnistia, tant a ell com a Carles Puigdemont i a Lluís Puig.
0: La quarta.
2: Us ho avança Catalunya Ràdio. L'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, que acusen l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució.
0: La Cinquena.
2: L'alta velocitat entre Madrid i Barcelona no recuperarà la normalitat fins que no es retiri el comboi que es va accidentar dilluns. S'han cancel·lat alguns dels primers trens del matí i els que circulen ho fan amb retards per les limitacions de velocitat. D'altra banda, un acord de matinada ha permès desconvocar la vaga d'autobusos de TME prevista per avui.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
3: Victòria de prestigi del Barça al camp del Galatasaray, 1-4 amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Victòries també de l'Atlètic de Madrid, 2-0 davant el Manchester United, del Villarreal al Nàpols, 3-1. Avui Manchester City, PSG, Roma, Madrid a les 9, mentre que el Barça guanya 90-87 al Maccabi a l'Eurolliga de bàsquet.
0: Avui serà un dia tranquil, però hi ha canvis a la vista. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, els canvis arribaran a partir del cap de setmana, dissabte amb ruixats, diumenge segurament amb més pluja, especialment al sud de Catalunya. I avui el dia comença amb núvols baixos al centre de Catalunya, al prelitoral. En general, però, farà força sol amb temperatures que continuaran sent altes avui, demà i encara més divendres.
0: I pel que fa a les carreteres, millora la situació a la C32 a Taià. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, ja s'ha retirat l'accident que tallava un carril en aquest punt en sentit Barcelona i la circulació comença a ser ja més fluida. On sí que es manté la congestió és als accessos a la capital. Destaquem la B20 a Santa Coloma, B23 a Esplugues i també les dues rondes. I fora de l'àrea de Barcelona tenim retencions. Aquesta hora a la 2 a Riudellots de la Selva per un accident en sentit Girona i molta densitat. A l'AP7 de Mollet del Vallès a Barberà, sentit sud, i a la C58 de Terrassa a Sabadell, direcció Barcelona.
0: Avui a la Gora ens acompanyaran Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor, Eva Pomares i Arturo Puente, també el conseller de la presidència Albert Dalmau, el dia en què parlarem de les protestes dels pagesos.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.

Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

Aquest és el so que torna a sonar avui. Tornarà a sonar avui al centre de Barcelona. El sector de l'agricultura torna a organitzar aquestes tracturades que a aquesta hora ja han sortit a diversos punts de Catalunya i que tenen previst arribar al migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona. És una protesta convocada per Unió de Pagesos que insisteix que les mesures aprovades fins ara no han estat suficients. Diuen que

0: festes de pagesia representen a nivell de Catalunya més del 40 o quasi el 50% de la pagesia catalana. Si no hi hagués pagesia, vull dir, estarien els pobles abandonats.
1: Hem de dir que, a banda d'aquests 10 tractors que van per l'autovia A2, també hi ha cotxes particulars que han sortit de la ciutat de Lleida, també una seixantena de pagesos amb autocar, i que hi ha una desena de tractors que han sortit a primera hora des de l'Alt Urgell, des del Pirineu, des d'Oliana, també direcció cap a Barcelona.
2: Anem ara també al nord del país. Des de l'Alt Empordà ha sortit una altra columna. Clara Jordà, bon dia.
3: Bon dia. Una columna que tot just ara està vorejant la ciutat de Girona en direcció a Franciac, el gironès mateix, que és la tercera de les parades d'aquesta columna, que després ja enfilarà cap a Barcelona. Aquí són 6 els tractors que estan fent aquesta variant de Girona. Recordem que hi ha molta gent que ha optat per anar en vehicle particular o amb autobusos cap a Barcelona, justament per l'augment del preu del gasoil. Joan Cavall, que fins fa poc era coordinador nacional d'Unió de Pagesos, explicava aquesta emissora una de les propostes que tenen sobre la taula per evitar que els afectin tant com ho està fent aquests últims temps l'augment dels costos de producció.
4: Si hi ha una inacció política de que no apliquen les seves pròpies normes, nosaltres el que demanem és que hi hagi una compensació econòmica perquè no plegui ni un pagès ni ninguna pagesa. Portem una proposta, doncs, novedosa i alternativa, que és que proposem un ajut directe a tots els pagesos per el fet de fer de pagès, perquè excepte potser els de l'Avellana, que són els beneficiats de la guerra dels aranzels amb en Trump.
3: A banda de les demandes globals, a les comarques de Girona, els pagesos reclamen sobretot una millor gestió de l'ACA per evitar greus inundacions cada vegada que plouen els seus camps, i també reclamen un millor control de la fauna cinegètica, que cada any també els provoca milers d'euros en pèrdues.
2: I rematem també tot plegat amb les comarques de Tarragona. Reus, Manel Sastre, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, aquí a Reus una trentena de tractors s'han agrupat procedents de les columnes que venien de la zona de l'Ebre i també de la Terra Alta i el Priorat. Han sortit ja en direcció cap a Torredembarra, una està previst que entrin a l'autopista AP7, i des d'allí s'aniran unint també a les columnes que venen de la Conca de Barberà i de l'Alt Camp i el Penedès. Esperen que puguin entrar cap a un centenar de tractors en total, sumant tots els que s'aniran afegint des del sud de Catalunya a la mobilització prevista per aquest migdia a Barcelona. L'objectiu, segons explicava Carlos Vicente, que és també membre de la directiva d'Unió de Pagesos, el que volen és pressionar el govern perquè activi els fons especials d'ajuda.
6: Activar el fons de contingència vers la pagesia professional de Catalunya, que és que el camp d'apuntalar, molt ben apuntalada. Per què? Perquè està molt en risc. Tenim una nova reforma de la PAC, tenim tractats de Mercosur, cal ara acudir i, sobretot, apuntalar aquesta pagesia.
5: El sector està fart de la inacció del govern davant d'uns problemes històrics del sector, agreujats ara per la crisi del petroli.
2: Al matí de Catalunya Ràdio seguirem minut a minut aquestes tracturades que, com dèiem, arribaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona de cara al migdia. El president Salvador Illa no hi serà, perquè continua de viatge a Brussel·les. De fet, avui es reuneix precisament amb representants de la Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu. Frederic Vincent, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
2: Unes mateixes institucions europees que han reconegut que cal trobar solucions per pagesos i ramaders.
7: Sí, bàsicament perquè les dades oficials d'Europa donen la raó als pagesos en última instància. Els agricultors tenen més costos i menys ingressos perquè els preus estan baixant. Segons les dades de l'Eurostat, l'Oficina Europea d'Estadística de fa tot just uns dies, el segon trimestre d'aquest any, els preus de la producció agrícola van disminuir pràcticament un 6% en comparació amb el mateix període del 2025. És el tercer trimestre seguit que baixen. En canvi, els preus dels béns i de serveis que es consumeixen a l'agricultura, com l'energia, com els fertilitzants, com els pinsos, pugen un 4,7%. Hi ha casos més flagrants que encara es veu més clar. El preu mitjà que els ramaders reben per la llet és un 16,5% menys que fa un any. En canvi, el preu de l'energia els hi va augmentar un 22% i el dels fertilitzants un 13%, en bona mesura per la crisi a l'Orient Mitjà.
2: Els ministres europeus d'Agricultura, que es van reunir fa dues setmanes, ja van reconèixer el problema dels costos per als agricultors.
7: Sí, el juliol la Comissió Europea va anunciar en teoria 540 milions d'euros per compensar els pagesos més afectats per les pèrdues. A Espanya se li van assignar 50 milions i a França 100. Per cert, que la setmana passada centenars de pagesos francesos van portar els tractors a París per protestar contra l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur. Recordem que el Mercosur és aquest bloc de països on hi ha l'Argentina i el Brasil i que, segons els sindicats agrícoles, esperona la competència deslleial.
2: Avui en parlarem de tot plegat amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Serà a l'Àgora del Matí amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor, Ea Pomares i Arturo Puente. De moment, un primer comentari sobre la protesta amb l'economista Miquel Puig.
8: Els pagesos tornen a protestar perquè no els parlem clar. Fa temps que ens diuen que no són un sector productiu com els altres i que hem d'assumir que tenir una producció agrària

0: autòctona ens ha de costar diners. En aquestes circumstàncies, la societat ha de decidir com pot ser de gran aquest sector. Sobretot tenint en compte que per mantenir-lo ja estem obligats a portar treballadors de fora. Els estrangers ja representen gairebé la meitat dels treballadors. Una pagesia que es guanyi la vida dignament? Sens dubte. Però segurament això exigeix que siguin menys.
1: Avui, doncs, seran protagonistes les tracturades dels pagesos, però si parlem de protestes... també ens fixarem i ho farem també a l'agora amb el que està passant a París i estan organitzant els estudiants francesos. Ahir van tornar a París, per cert, amb l'activista Greta Thunberg, que va aparèixer també per allà, i ara volen unir forces aquest cap de setmana amb els Armilles Grogues, el moviment que va posar contra les cordes Emmanuel Macron durant el primer mandat. París, Isabel Galí.
2: A París la manifestació ha recorregut 4 quilòmetres i mig sense incidents, però al capvespre antidisturbis i activistes s'han enfrontat en diferents punts del sud de la ciutat. Hi ha gairebé 40 investigacions internes de la policia per les actuacions dels seus agents. El Sindicat Nacional d'Estudiants, per la seva banda, ha fet una crida a unir-se a la manifestació de dissabte amb les Armilles Grogues. Sabrine Harbach n'és la portaveu.
3: No pararem fins que no hi hagi els 10.000 milions sobre la taula i les reivindicacions siguin escoltades, i encara serem més massius. Avui hi ha els estudiants de batxillerat i universitaris, els professors, bombers, agricultors. El 17 estarem amb els Armilles Grogues i amb tots els francesos i franceses. No és una qüestió d'etiquetes, els francesos ja en tenen prou.
2: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquest és un dels temes del dia. L'altre és la precampanya per als comicis de novembre. I un dia més ens fixem en com està tot l'enrenou també aquestes candidatures a l'esquerra del PSOE. Ara mateix, Ada Colau, Gabriel Rufián competiran a les urnes. Rufián per Esquerra, amb l'acord amb Podem, i Colau com a candidata de l'anomenat Front Ampli, que plega, en aquest cas, el moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns. Res fa pensar que aquestes dues candidatures es puguin unir, tot i que tant Rufián com Colau pressionen Esquerra perquè el partit arribi a un acord amb els Comuns. Àlex Giral Robert.
4: Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans. En les últimes hores, els dos dirigents han cridat Esquerra a evitar el joc electoral signant una entesa amb els Comuns, Rufián amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
5: Todavía hay tiempo. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
4: Però Esquerra es nega a renunciar a les seves sigles. Isaac Albert, portaveu.
6: No formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya.
4: I qui també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem, Irene Montero.
7: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
4: Els partits tenen fins divendres per registrar coalicions. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui en continuarem parlant també. De moment sentim el comentari que hi posa la periodista del periòdico i col·laboradora d'aquest programa, Sara González.
8: La candidatura única de l'esquerra és a hores d'ara una ficció, una òpera bufa en què tothom intenta no carregar amb la culpa de la trencadissa i en la qual les ofertes consisteixen a demanar als altres que els ballin l'aigua. Uns abanderen un front estret per culpa de vetos creuats, quotes i factures del passat, i els altres han aprofitat el galimaties per llançar-los una OPA amb un tàndem mediàtic però no exempt de contradiccions. Massa galls en un mateix corral. Caldria molta generositat per refer en 3 dies les confiances que no s'han treballat en 3 anys. Potser han oblidat que hi ha un votant que s'ho mira esturat, sense haver sentit encara ni una proposta, i amb el temor que el 29-N acabi convertit en una tragèdia grega.
1: Passa que avui tindrem doble enquesta. El Centre d'Estudis d'Opinió presenta el seu segon baròmetre de l'any amb estimació de vot tant al Parlament com al Congrés, i el CIS, que publica la primera enquesta des que Pedro Sánchez va convocar eleccions. I encara dues coses més sobre les eleccions. La primera és l'entorn de Carles Puigdemont, que insisteix que l'expresident tornarà després de les eleccions del 29 de novembre. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia, sí. El seu advocat, Gonzalo Boye, va recordar ahir al matí de Catalunya Ràdio que Puigdemont no vol interferir en les eleccions.
10: El president dijo que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campanya electoral, que és el que querria el Partit Socialista. No?
9: En aquest programa avançàvem que a principis de la setmana que ve el magistrat instructor del Suprem, Pablo Llarena, aplicarà l'amnistia als exiliats i passarà la pilota a la sala penal, que és qui ha d'arxivar definitivament la causa. Serà aleshores, subratllava Boye, quan Puigdemont comparegui per explicar el seu retorn.
1: Per la seva banda, l'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia.
9: Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya del Nord. Ho ha explicat en una carta oberta oberta, on diu que és el moment de deixar l'exili. Recordem que Comín ha de recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid per poder participar en els plens del Parlament Europeu.
1: I el segon apunt que dèiem de les eleccions té a veure amb les acampades sobre habitatge, que continuen per cert actives. De fet, algunes volen fer-ho fins a la vaga general convocada per l'11 de novembre. És el cas de la que hi ha a la Puerta del Sol, a Madrid. Anem-hi en directe, Tània Tàpia, bon dia.
11: Què tal, bon dia?
1: En els últims dies, sobretot dilluns, que era el dia de la Hispanitat, hi va haver, recordem, tensió a membres d'extrema dreta. No sé com està ara mateix el panorama.
11: Doncs mira, el campament desperta a poc, barrejant-se amb la vida de la ciutat. Són ja 19 dies aquí a la Puerta del Sol, una acampada que de moment es va decidir així a l'assemblea d'ahir, es manté de manera indefinida. Aquestes que expliques han estat hores difícils. El de dilluns ha estat l'incident més greu que han viscut. Ens expliquen, però, que estaven preparats. De fet, des del principi de l'acampada es coordinen i sempre hi ha un equip de guàrdia desperts tota la nit per protegir el campament. Ara, de fet, estan esperant en relleu per anar a descansar. L'ambient aquí, però, d'habitual és pacífic. Es mantenen intactes els altars en record a Mari Carmen Abascal i ens diuen que el que reben, sobretot, són mostres de suport i de solidaritat.
1: Doncs gràcies, Tània. De seguida hi anirem també en directe. Aquests són els protagonistes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
14: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
15: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un renove. Torna al Renove de MediaMark. Actualitza la teva tecnologia al millor preu amb assessorament expert i tots els serveis.
16: És un Renove.
15: MediaMark.
17: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
1: Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra.
18: Pel que fa al temps, avui serà un dia tranquil, amb força sol, núvols primets, núvols matinals més abundants, més gruixuts al centre de Catalunya i en alguns llocs del prelitoral. Sembla que s'aixecaran, però no acabaran de desaparèixer del tot. I la temperatura serà molt semblant a la d'ahir, una mica més alta, sobretot als llocs on faci sol. Demà continua pujant la temperatura, sobretot també de cara a divendres, i al cap de setmana arriben canvis, amb algunes precipitacions ja dissabte, i diumenge les pluges podrien ser més abundants, especialment al sud de Catalunya.
3: A les carreteres, dos accidents provoquen retencions a aquesta hora. Un a la C15 a Vilanova del Camí en sentit Igualada, l'altre a la 2 a Riudellots de la Selva en sentit Girona. Tot plegat, mentre a l'àrea de Barcelona segueixen les retencions d'hora punta, sobretot als accessos a la ciutat i a la Ronda de Dalt i la Litoral.
19: Estalvia en la teva factura de la llum amb bon preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
20: Bon preu i Esclat.
21: Com et dius?
22: Ferran Adrià.
21: Quina és la teva experiència com a cuiner?
22: Has estat alguna escola?
21: Has tingut algun mestre?
22: Això és una altra lliga.
21: Això són dos estrelles Michelin.
23: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
24: Estàs posant a tots al límit.
25: Tendreu tots mal.
23: Gènesi.
26: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Enfilant la Nacional 2 a l'Alt Empordà, seguint aquesta primera columna de tractors.
28: Protestem perquè no pot ser que menys de l'1% de la població activa es dediqui a l'agricultura.
5: Tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
6: Ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya.
7: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
2: A París, la manifestació ha recorregut 4,5 km sense incidents, però al capvespre antidisturbis i activistes s'han enfrontat en diferents punts del sud de la ciutat.
29: La mínia mal, prova de superar, amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, i Jota Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquests són els bàsics del dia d'avui, 14 d'octubre del 2026. Repassem ara els bàsics de la redacció d'informatius amb Pol Forada, amb Francesc Soler, amb Sílvia Solanes, Clara García i Marta Viana. Bon dia.
30: Bon dia.
1: Notícia que us avança aquest programa. L'escola Pare Mayanet ha demandat als pares de dos exalumnes que es van suïcidar. L'escola els demanda 70.000 euros per haver vulnerat l'honor en la institució. Ana Alfonso.
0: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola no va protegir la nena, que patia assetjament, i els de l'Òscar, que es va treure la vida amb 21, sospiten que un professor podria haver abusat d'ell, el capellà a qui després van condemnar per tenir pornografia infantil. Ara la institució els demanda perquè considera que fent públiques aquestes sospites han vulnerat el seu honor. L'advocada Noelia Rabón representa els pares.
4: El que s'hauria de preocupar, jo crec, que aquesta congregació és, en lloc de dirigir demandes contra, a més, dos pares que han perdut un al fill, un altre a la filla, a aquestes escoles, és vigilar perquè les persones que treballen allà i tenen contacte amb nens no tinguin segons quines conductes.
0: Anna Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquesta hora també estem pendents un dia més del tren d'alta velocitat, després de tots els problemes causats per l'incendi de dilluns a la línia Barcelona-Madrid. Tornem a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
8: Bon dia. Menys trens, però més ordre. Així ha començat el dia a l'estació de Sants, amb problemes perquè es mantenen els retards, de moment d'entre un quart d'hora i mitja hora, menys que ahir, i menys trens. Iriona ha suspès 4, l'AVE també redueix circulacions i de dos trens en fa un. Però també hi ha coses que han millorat. S'ha augmentat la velocitat al tram de 25 quilòmetres de via única a l'Aragó i les companyies ja tenen un pla de serveis per afrontar els pròxims dies perquè encara no hi ha data per retirar el tren sinistrat. Renfe diu que és una operació complexa per haver de desplaçar els equips per treure'l i això fer-ho compatible amb la circulació. Així les coses, la gent ja ve aquí com fa, com va a l'aeroport i ve molt de temps.
10: Anem a Madrid per feina. Hem vingut una hora i mitja abans per intentar agafar el tren o un o dos trens d'abans. Si surt a les 9, arribem bé. Si no surt a les 9, ho veurem.
8: Les causes de l'incendi segueixen investigant-se. El tren, un model dels anys 92, diu Renfe que havia passat el manteniment que li tocava.
1: I parlant de transports, aquesta matinada s'ha desconvocat la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui.
9: La direcció de la companyia i els sindicats han arribat a un preacord que garanteix més dies de descans i preveu una reducció progressiva de la jornada laboral fins a les 35 hores setmanals. L'acord també ha permès desconvocar les 5 jornades de protestes més que s'havien programat per aquest mes.
1: Dèiem abans, avui és la segona jornada del viatge del president Salvador Illa a Brussel·les i mantindrà reunions amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa, i també la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera. Serà després de defensar la necessitat de regular el mercat de l'habitatge. Brussel·les, Bruno Fortea.
11: El president Illa creu que la gravetat de la crisi de l'habitatge justifica que les administracions regulin el mercat. De la mateixa manera que ho van fer, diu, durant la pandèmia per evitar acomiadaments, durant la guerra d'Ucraïna per limitar els preus de l'energia i durant la crisi del 2008 per salvar els bancs.
13: ¿Por qué no se va a hacer ahora? Yo no sé, por ejemplo, cómo explicarle a un ciudadano de Cataluña que se genera prosperidad, que las cuentas de resultados de las empresas grandes, medianas y pequeñas estos últimos años han ido muy bien, en fin, que va todo bien y ellos no pueden, por ejemplo, acceder a una vivienda.
11: I per crear prosperitat diu que cal aprofitar les oportunitats del mercat comú europeu. Aquest dimecres Illa culmina el seu viatge a Brussel·les amb una intervenció al Comitè de les Regions i amb diverses reunions amb dirigents de les institucions comunitàries. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I parlant d'habitatge, l'Agència Catalana de l'Aigua preveu tirar a terra, per raons de seguretat, 19 cases ocupades a Sant Romà de Sau, a Osona, Nati Dell.
14: Segons l'alcalde Jaume Orra, val més diners arreglar les cases que tirar-les a terra.
16: De fora es veuen molt maques, però resulta que no compleixen res d'habitabilitat. Allà s'ha d'urbanitzar tot, eh?
14: No ho veu així l'Héctor Buenas Mañans, que porta 3 anys aquí a Sant Romà.
22: Aquestes cases portaven 30 anys abandonades. A Vilanova de Sau no hi ha habitatge i aquestes cases també. No entenem que vulguin tirar això a terra.
14: L'alcalde afegeix.
16: Els ocupes per mi són delinqüents. No n'han empadronat cap mentre sigui calda. Així no, a mi n'hi habilitin.
14: Per cobrir la demanda d'habitatge, l'Ajuntament ha adquirit un solar al nucli urbà per fer-hi una desena d'apartaments de protecció oficial. Des de Vilanova de Sau, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una altra previsió destacada del dia. Els Reis Felip i Letícia visiten avui Melilla.
25: Després d'haver dormit a Ceuta, on ahir van rebre un bany de masses. Felip VI va fer un discurs defensant la sobirania espanyola de la ciutat autònoma i demana bona fe al Marroc.
30: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España.
1: I en aquest context, Alberto Núñez Feijóo es compromet a revaloritzar les pensions segons l'IPC, però dubta de la solidesa del sistema.
25: El líder del PP va prometre ahir que si governa actualitzarà les nòmines dels pensionistes a partir de la inflació, una mesura que va implantar per llei el govern de Pedro Sánchez l'any 2021. En una entrevista a Es Radio va tancar files amb el sistema públic de pensions, però va posar en qüestió la seva viabilitat.
3: Yo voy a garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones para las gentes que no las han cobrado y que están dudando si las van a poder o no cobrar. Por tanto, primer compromiso. Segundo compromiso, voy a revalorizar las pensiones a la gente que las está cobrando. Sí.
25: I afegia Feijóo que cal un mercat de treball més competitiu i menys impostos.
1: El debat sobre les pensions el va posar sobre la taula Vox, que seria el soci del govern del Partit Popular si arriba a la Moncloa.
0: Fa uns dies el partit de Santiago Abascal amenaçava amb un sistema mix basat en la capitalització individual dels treballadors durant la seva etapa laboral. Ahir vam parlar-ne al matí de Catalunya Ràdio amb Ramon Franquesa, portaveu de la Marea Pensionista.
15: Es transfereixen entre generacions i això, clar, dificulta molt especular, robar amb les diverses formes que s'han inventat i que hem vist, desgraciadament, que s'aplicaven a diversos països d'Europa, fins i tot, en què les pensions s'han degradat perquè la part que ha anat a la privada s'ha ensorrat a borsa.
1: I encara parlant de números, els sindicats demanen apujar el salari mínim almenys un 7%.
0: És l'augment que demanen UGT i Comissions Obreres de cara al 2027. Se situarien 1.306 euros bruts en 14 pagues o en 1.524 en 12. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha qualificat d'ocurrència la proposta dels sindicats i recalca que no té el vistiplau dels empresaris.
1: I també de les últimes hores, Junts a Ripoll revisarà, demanar revisar, de fet, el procés de selecció que va nomenar com a agent del cos la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Això després que el cap de la policia local hagi denunciat l'Ajuntament per no reconèixer la categoria professional d'inspector. Maria Rovira.
17: En la denúncia, Francesc Campayo exposa que fa 9 mesos que exerceix les funcions d'inspector i compleix els requisits de la plaça que va guanyar. La va presentar la denúncia divendres en un jutjat de Girona, segons va avançar el País per manca de resposta a un requeriment presentat al juny perquè se li regularitzés la situació. I també sobre la policia local, des de Junts per Ripoll, van demanar ahir a l'Ajuntament que revisi d'ofici el procés de selecció de 2 agents interins. Segons un informe jurídic, el procediment presentaria irregularitats greus en les regles de selecció, composició del tribunal i deure d'abstenció de l'alcaldessa. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 8:32 i avui comença el primer judici relacionat amb l'explosió del gasoducte Nord Stream, fa 4 anys, al Mar Bàltic. En un primer moment, les sospites van apuntar a Rússia, però sobre el banc dels acusats, un home ucraïnès. Berlín, Jordi Regàs.
18: Aquest matí arrenca a Hamburg el judici pel sabotatge del gasoducte Nord Stream 1 i 2 que connectava Rússia amb Alemanya. Fa 4 anys que un equip de bussejadors tècnics de nacionalitat ucraïnesa haurien volat les canonades al fons del Mar Bàltic. La vista oral arrenca contra l'organitzador de l'atac, l'exmilitar ucraïnès Serhii. Rússia, per la seva banda, demana que el judici deixi clar que no van ser ells. Dmitri Peskov, portaveu del govern.
19: Esperem objectivitat i esperarem que es pronunciï el veredicte. I, per descomptat, esperem que s'identifiqui els autors juntament amb aquells que van donar l'ordre. Això seria molt important. Penso que ningú té cap dubte de qui hi ha realment al darrere.
18: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els Estats Units detenen per suposat espionatge un home que treballava per OpenAI, que és l'empresa del ChatGPT.
20: És un home de nacionalitat saudita qui l'FBI ha detingut després que l'empresa trobés un dispositiu de gravació amagat, era darrere d'un televisor, que hi ha en una sala de reunions i estava embolicat en paper higiènic.
1: El cap del Servei d'Intel·ligència Britànics alerta també de les amenaces de Rússia i l'Iran per la seguretat del Regne Unit. També assenyala riscos derivats justament de la intel·ligència artificial. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
21: La intel·ligència artificial pot alterar les regles de joc de les armes biològiques. Sentim el cap del Servei d'Intel·ligència Britànic, Ken McCallum.
23: Hi ha unes capacitats que encara no s'han materialitzat, però el risc al qual dono més importància és el potencial de la IA per alterar les regles del joc d'armes biològiques existents o fins i tot de noves. Aquests riscos són reals.
21: Rússia continua sent l'agressor número 1, amb un augment dels casos de guerra híbrida. La República Islàmica de l'Iran li va al darrere, amb més de 50 persones detingudes al Regne Unit en els darrers 12 mesos. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Pap, atenció, perquè recupera ara de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó.
2: El van intervenir ahir a l'Hospital Gemelli de Roma després que en una revisió rutinària els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst.
1: I una altra novetat també de les últimes hores. Netflix retransmetrà el pròxim Mundial de Futbol a Espanya i Andorra.
2: La plataforma ha obtingut els drets per una quantitat que no s'ha fet pública. Suposa una aposta més de Netflix pels esdeveniments en directe. Els ingressos de la FIFA per drets televisius de l'últim Mundial van ser un 25% superiors als de l'edició anterior.
1: I parlant de compres, atenció a això, perquè Warner Music compra Halley Records, que és la discogràfica de grups com Oques Grasses, Ginestar, Els Amics de les Arts o Figaflaues.
4: Notícia la va avançar Expansión i ara fons de la discogràfica han confirmat a l'ACN que mantindran la independència operativa, però que aquesta compra permetrà, diuen, ampliar l'estructura i sumar recursos sense renunciar a la confiança. Fa dos anys Warner Music ja va comprar la promotora catalana de Project, que ha estat, per cert, darrere dels quatre concerts d'Oques a l'Estadi Olímpic.
1: I a casa nostra aviat sabrem els guanyadors dels Premis Butaca. De moment ja coneixem els nominats.
4: L'amor venia amb Taxi de la Cubana, lidera la llista amb 9 nominacions, i La mort i la primavera de la companyia de dansa La Veronal i El Barquer, dirigida per Julio Manrique, estan nominades a 8 categories. La gala d'entrega dels premis es farà el 23 de novembre al Pavelló d'Esports de Premià de Mar.
1: I atenció, perquè Pau Vallvé publicarà nou àlbum, es dirà Hipernormalitat.

0: Es publicarà el 2 d'abril i el presentarà al Festival Estrenes de Girona, un concert que es farà el dia 1 de maig a les escales de la catedral i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
1: I qui també traurà música nova és Estopa.

0: maqueta de hielo.
1: Traurà nou àlbum, es dirà La Maqueta, i sortirà el proper 20 de novembre. David i José Muñoz i recuperen cançons inèdites que van gravar en els seus inicis, com aquesta que sentim, Bicho Raro.
2: Vamos a publicar, por un lado, todas las canciones de La Maqueta.
3: Tal cual estaban,
2: que la escucha la gente, pero con la peculiaridad de que mi madre, que es una destroyer, cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado.
3: Dice,
2: todo
3: este zafarrancho.
2: Y no sé por qué estaba tirando y tuvo un momento de lucidez que una cinta, David y José, 1997.
1: La gira arrancarà el 12 de juny a València, el 18 de juny seran a l'Estadi Olímpic de Barcelona i després faran parada a Madrid i a Sevilla.
4: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra...
5: Doncs mira, millora ja la circulació a la C15 a Vilanova del Camí en sentit Igualada, on hi ha hagut un accident. Per contra, es mantenen les retencions a la 2 a Riudellots de la Selva en sentit Girona, on hi ha hagut un altre accident. I a l'àrea de Barcelona, congestió encara en trams intermitents a la B23 des del Papiol, la 2 des de Pallejà, la C58 i la C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Barcelona, també a les rondes. I de sortida, retencions a la C58 a Montcada en sentit Sabadell.
4: Aquesta és l'actualitat d'aquest 14 d'octubre que ens deixa tres preguntes.
6: Primera.
4: Que el camp català marxi avui cap a Barcelona és una molèstia pel trànsit que oblidarem demà o se sentirà el crit d'alerta d'un sector que s'està desintegrant?
6: Segona.
4: Que s'hagi de revisar la plaça de policia de la filla de Silvio Riols a Ripoll és la demostració que els qui diuen ser nova política acaben copiant els pitjors vicis.
6: Tercera.
4: Que els germans Muñoz d'Estopa portin l'escenari a la universitat és una promoció diferent per al seu disc o la seva manera de reivindicar que mai és tard per posar-se a estudiar.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
7: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
4: De seguida obrirem l'àgora avui amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor, Eva Pomares i Arturo Puente. Però abans... El Barça, líder provisional de la Champions, a la victòria 1-4 al camp del Galatasaray.
9: Després d'una primera part amb angúnies, els turcs van fer el 0-1, el Bar els va anul·lar el 0-2, l'equip blaugrana estava tocat, però va ser capaç de treure's la pressió asfixiant del Galatasaray, i Cancelo va empatar just abans de la mitja part. A la represa, amb menys de 10 minuts, gols de Fermín i de Gordon, Adeyemi va fer l'1-4 definitiu. Eric García, capità del Barça.
10: Tot i això, crec que la primera part hem estat bé, sí que hem abusat una mica els passes a l'esquena, perquè veiem molt clar i a vegades ens hem equivocat. Òbviament, l'1-1 abans del descans ens ajuda molt i crec que la segona part l'equip ha estat de 10.
9: L'Atlètic de Madrid, que va guanyar 2-0 al Manchester United, el Villarreal 3-1 al Nàpols, destaca també l'empat a 3 entre el Viking i el Bayern de Múnich, i l'Inter de Milà 3, Bruges 4.
4: Nova exhibició de Lamine Yamal amb dues assistències de gol.
9: No va aconseguir marcar, però un Lamine molt intens, espectacular, va assistir i molt bé en el segon gol de Gordon després de fer una rebona molt espectacular.
11: Últimamente veía mucho que los defensas siempre que llego a línea de fondo se tiraban al suelo y pues veía la oportunidad, veía que me podía salir, es más bonito, me ha salido efectivo, entonces muy contento. Y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio, tú lo sabes muy bien, que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean cintas para coger espacio pues nos dan la vida.
9: Un Lamine que té clar que el Barça ha presentat candidatura a la Champions. Són declaracions a la CBS Sports.
12: Te quería pedir, ¿tú piensas que el triplete es posible?
11: Siempre, somos el Barça, hey. Para mí el mejor equipo del mundo.
4: Juga al Madrid de Mourinho al camp de la Roma.
9: Un tècnic del Madrid irònic davant l'últim partit de Lliga que van jugar els blancs.
13: Yo vos invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal.
9: Doncs hem acceptat aquesta convidada. Al primer minut de joc només va haver-hi un fora de joc d'Mbappé que ningú va protestar. També a les 9 Betis Porto, partides entre el City i el PSG. El Barça guanya el Maccabi a l'Eurolliga de bàsquet 90-87. A la FIBA Europa Cup, victòria del Girona 76-91 a la pista de l'Ostende. I a l'Eurocup, derrota del Manresa a la pista del Baxi-Shehir 188. En handbol a la Lliga Europea, Aguas Santas de Portugal 31, Granollers 32. Avui debut a l'Eurocup femenina l'Uni Girona davant l'Ostrava. I al Mundial masculí d'hoquei patins de matinada, victòria d'Espanya davant Portugal 2-4.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
14: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
15: I des de 16.400 euros.
14: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
16: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
17: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
18: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
19: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
20: Ara amb Lidl Plus tria 400 grams de llagostins cuits a 3,15 i estalvia't un 16%. Lidl, val la pena.
21: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
22: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
23: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
24: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
25: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
26: Entendre és obrir els ulls.
27: Obrir la ment.
26: Obrir la ment.
28: Obrir la ment.
25: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
29: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
30: Catalunya Ràdio.
6: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
31: Tres quarts de nou del matí comença l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la periodista Eva Pomares, amb la degana de la Facultat de Dret a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, amb l'empresari David Madí, el politòleg Nacho Corredor i el periodista, el diario.es, Arturo Puente.
4: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora, Pol?
31: Encès debat de les negociacions a l'esquerra entre l'Arturo i l'Eva i en concret sobre la figura de Gabriel Rufián. En parlarem tot seguit. Un debat que, això sí, es mirava semidistància amb un mig somriure David Madí.
4: Per què, David?
1: Bon dia.
2: Vinga, bon dia.
1: Doncs amb un somriure, perquè he de dir que m'ho estic passant pipa. Veient la telenovela aquesta de les esquerres, no? I bé, pels que sabem desxifrar una mica els moviments polítics, doncs és molt divertit, no? Perquè en el fons aquí darrere hi ha una cosa atàvica de l'esquerra. En el fons aquests són tots descendents dels comunismes reciclats de diferents tipus. I de tota la història doncs és les guerres caïnites, infinites, sense fi, de tota la vida, no? Aquesta vegada posades en modern i exposades en el seu punt més cru, no? De veritat, aquí què és el que està passant? Aquí hi ha una guerra, que és les famílies Podemos, el matrimoni Ceausescu i el seu negoci, per una banda, i per l'altra hi ha tota la banda aquesta de Sumar, que són la guerra anterior, que neixen al 15M, es divideixen, es multipliquen, es divideixen, etc.
3: I en aquests...
1: Es reprodueixen i moren.
2: Sí. Per cert, que avui el Confidencial diu que Jaume Roures hauria sigut la persona que hauria aconseguit aquest pacte de Rufián amb Podem.
1: El Jaume Roures té ideologia coneguda per tothom i milita... en fi, és igual, no em sorprèn el més mínim. Però deixa'm acabar. Aquestes guerres tenen, en aquest cas, l'epicentre en la guerra entre les famílies Podemos, la PYME, quasi Podemos, i Sumar. Un únic interès, s'han passat mesos fotent la xapa sobre la unitat de les esquerres i tal, i en grans discursos, amb una generació d'expectatives immenses, i en el moment de la veritat es tracta de que Podemos es vol acabar de patar d'una vegada les restes de Sumar i de tot això, que són els que van sortir de Podemos en el pas previ d'aquestes guerres. I aquí surt el tema de Rufián, que evidentment és sorprenent el que passa. Jo no sé, ho parlàvem abans, no sé, en termes electorals, al final es veurà aquesta operació en termes de sumes i restes de vots, veurem quin resultat té, jo tinc dubtes. Però per què es presta amb això? Doncs perquè, ho he dit moltes vegades, jo crec que Rufián va descobrir a Madrid fa molt de temps que la seva identitat política real, el que li mola, el que és el de Podemos. I ha fet un primer pas en aquest sentit.
2: Sí, però és un primer pas que beneficia Esquerra, perquè Esquerra, al final, el que aconsegueix ja que Podem no
1: ja
2: es presenti...
1: Jo, en termes electorals, cada mesura, cada decisió
2: que
1: es pren...
2: El que ha aconseguit Esquerra és que
1: suma i resta.
2: Podem no es presentarà. I a canvi tindrà un independent a les seves llistes.
1: T'ho diré quan veiem els diputats que té, es veurà si treu més diputats dels que tenia.
2: No, jo no dic quin resultat tindrà. Jo dic que el que ha aconseguit Esquerra és que Podem ja no es presenta a Catalunya.
1: Podem era residual.
3: Les seves llistes, què vol dir que
5: no es presenta? I sobretot es manté dins de les seves llistes, el qual és molt rellevant.
2: Arturo, en principi Podem no es presentarà a Catalunya. Hi haurà algun independent que proposarà Podem per les llistes d'Esquerra.
3: Sí, que sí, una fórmula de coalició.
5: No, independent no, pot ser... Que no és el mateix, aquí no hi ha una coalició de dos partits.
2: Independent pot ser, jo què sé... No ho sé, vull dir... M'estic inventant el nom, però vull dir que pot ser qualsevol persona que no sigui del propi de l'organització.
3: No, o de l'organització.
2: No.
3: Sí, independent.
2: No.
5: Això no és el que han dit, Nacho. No, és que no.
3: No sé molt bé què em voleu dir. És a dir, Podemos designarà a qui vulgui per anar a les llistes d'Esquerra. Això segur. I entrarà com a independent, això se'n diu independent en una llista, una persona que no és del partit del color de la llista, és a dir, que no és d'Esquerra Republicana. Això vol dir. Per tant, Podemos designarà...
2: Pel que a mi em consta, no seria algú del partit, directament. Bueno, vol dir que no sigui una amiga o un amic de Irene Montero o de Pablo Iglesias. És una altra cosa.
3: Aquí no meni...
2: Bueno, clar, pels amics, mira, els amics poden anar a fer una festa i mengem uns ganxitos.
1: Però serà algú conegut, segur.
3: Aquí no meni Podem. És a dir que Podemos no es presenta... El que ha aconseguit Esquerra Republicana és que Podemos no es presenti a Catalunya, és absolutament cert, perquè Podemos no tenia res a fer sol a Catalunya i tenia dues opcions. Anar amb Comuns, que l'any passat, el 2023, van tenir el número 5, Lilith Bestringer, i va entrar. O anar en un lloc que ara va més enllà del 5, d'Esquerra Republicana per Barcelona, i que, per tant, només entraria en la mesura que Esquerra Republicana millori bastant els seus resultats, cosa que pot fer, però que també pot no fer. Tampoc és que les enquestes d'Esquerra Republicana...
2: Bueno, clar, veurem què passa. Sí,
3: això
2: sí.
3: Per això, vull dir, és possible que Podemos hagi negociat un pacte que pel que li fa perdre un diputat per Barcelona.
2: Sí, això pot passar. El que volia dir, més enllà d'això, és que és a dir, la idea de Rufián d'aglutinar les esquerres, això no està passant.
3: No,
2: el que està passant és que Podem no es presentarà a les eleccions a canvi d'entrar en una llista d'Esquerra Republicana una persona, d'acord. Però ja està...
1: Perdona, si m'ho permets, no està passant, no només està passant, sinó que està passant al contrari.
2: Està contra... Sí, sí, al contrari. Sí, sí.
5: No, i que molta, jo, des del meu punt de vista, molta de la gent ja s'ha perdut.
2: Bueno, no? I després també que Podem ens havia dit... Perdona, però, dos elements us deixo parlar. Podem havia dit que faria unes primàries i ara fa un acord amb Esquerra Republicana. On estan les primàries? I després, el que està passant directament debilita el Front Ampli, perquè Front Ampli de què?
5: No, però és que això, des del punt de vista... és veritat que la divisió de l'esquerra s'ha produït moltes vegades, però sempre havíem vist, històricament, que la divisió de l'esquerra era justament per l'exquisitesa que podien tenir en la formulació del seu ideari. És a dir, hi havia... Tu ets un revisionista, tu has perdut aquesta idea, tu has deixat de banda aquest principi, i per tant anaves miculant el que originàriament seria aquesta idea més enllà del socialisme, del comunisme, no? S'anava esmiculant perquè tots ells creien que eren traïdors a una altra causa. Aquí la qüestió, jo no sé si la gent es guia en aquest follon, però en tot cas el que veuen és que és una lluita de cadires. És a dir, la típica lluita de cadires de qualsevol partit polític que quan es posa en marxa o els antics està tothom mirant a veure on te'l posen...
3: Sí, no és exacte, eh?
2: Pues mira, fons de Podem, de Podem, que ens escolten molt des de Madrid, per cert, una salutació, em diuen ara mateix que no calen primàries.
5: No calen, per això.
2: Perquè com que hi ha acord amb Esquerra Republicana, que les primàries tenen sentit si no et poses d'acord. I com que hi ha acord...
5: A veure,
0: això de les primàries...
5: M'estic esperant tort, però...
2: Sí, sí, ara reparteixo.
3: Jo volia comentar, simplement, jo un matís respecte a lo del repartiment de cadires. Jo és que crec que és pitjor que un repartiment de cadires. Un repartiment de cadires és bastant digne, de fet. Bueno, al final...
1: És d'egos, no de cadires.
3: És pitjor que això. És a dir, és una guerra... És una guerra que no s'entén sense entendre l'escenari de Madrid. És una guerra que a Catalunya la veiem des de lluny i és una guerra de Podemos, de el matrimoni que el porta Podemos, de Pablo Iglesias i Irene Montero, contra el que era el cercle que va fer-li fora de Madrid, que era el cercle del rejonisme. Clar. Això encara es manté i encara la batalla està encesa. Ja no tan important, perquè cada vegada són menys, però la batalla segueix encesa i és de Podemos contra Más Madrid. Aquesta és la idea. Podemos contra els comuns, diguem-ne, no tenien una guerra oberta. Són batalles proxy, diguem-ne, són laterals, però no tenien una guerra oberta. Qui es volen destruir mútuament són Más Madrid, per resumir-ho ràpid i podríem entrar, però és Más Madrid i el nucli de Podemos. Aquí han trobat que un camp interessant, un camp de batalla interessant, és Catalunya per una raó, que és que el món del Front Ampli, abans Sumar i abans una altra cosa, ha decidit que Ada Colau era la candidata, havia de ser la candidata. I clar, si Ada Colau és la candidata, la forma de matar el Front Ampli ràpidament, la forma de justificar que tu no et fiques al Front Ampli, que en Podemos no ha tingut mai cap interès en ficar-se en aquesta coalició, en aquesta entesa, és dir, Podemos donarà suport a Ada Colau, a Gabriel Rufián, i per tant, com he de portar jo a Madrid a les llistes a una gent de Podemos que té com a referent Rufián i no Ada Colau? Això seria absolutament ridícul, no? Ser un partit, portar unes llistes en les que el primer dona suport a Ada Colau, el segon a Gabriel Rufián, el tercer a un senyor de Múrcia, això no té sentit.
2: Sí, però aquí la pregunta és, Arturo, i tu que ho coneixes més directament, Rufián està fent un Front Ampli o està fent un favor als seus amics perquè no desapareixi Podem?
3: Jo crec que cap de les dues coses. És a dir, un Front Ampli segur que no. Què li passa a Rufián? Que Rufián té aspiracions, se l'ha quedat petit el partit, ha fet un pols al partit i el partit ha decidit empassar-se un seguit de condicions que li poden anar millor o pitjor. Jo crec que té pros i contres, per dir-ho ràpid, un dels contres més clar és que aliena la seva base electoral moltíssim. De sobte, ara hem d'anar amb Comuns, amb Podemos, que portem fent-li tuits Gabriel Rufián 10 anys, de botiflers, de poc, no, de poc favorables a l'autodeterminació, ara són tan amics. Això és molt evident. Té pros, sí, el principal, que manté el Gabriel Rufián, que consideres que és un actiu electoral i que si no, més que sigui actiu electoral o no, ningú no pot obrir encara el partit a 2 mesos de les eleccions.
2: Eva.
5: A veure, que s'han dit moltes coses. En primer, Nacho, una guerra... No...
2: És Artur, perdó, Artur. El Nacho ara el saludaré també.
5: Que encara mantinc el refredat de fa 10 dies. Ningú fa una guerra sol. Per tant, diguéssim, aquí el que hi ha és una sèrie de vetos creuats personals, i sí que coincideixo amb tu i amb el que ha dit la Montse, que tot aquest espai, que per cert, ha estat governant l'Estat des de la vicepresidència, tot aquest espai porten com a mínim 6 mesos tirant-se els plats pel cap, només en base a les cadires que ja intuïen que serien poc a una batalla de cicles que crec que per la majoria de votants d'Esquerra, com dieu bé, i jo hi coincideixo, són absolutament incomprensibles, perquè encara no coneixem ni tan sols un programa. Aquí no hi ha lluites per a veure què proposes tu sobre l'habitatge o què proposo jo, sinó hi ha lluites de a veure amb quina cadira m'aconsegueixo asseure els meus de cercles cada cop més petits. Per tant, crec que és una desgràcia per a l'Esquerra en general, per aquest espai de l'Esquerra, aquesta situació. Els Comuns s'haurien de preguntar, més enllà d'intentar criticar, que és molt legítim, el pacte que s'ha fet entre Esquerra, dins Esquerra Republicana, perquè recordo que Rufián no ha sortit mai d'Esquerra Republicana ni ha dit mai que volia marxar d'Esquerra Republicana. Per tant, és un acord entre Esquerra Republicana de col·laboració i Podem a Catalunya, que no només té efectes a Catalunya, amb això.
2: I amb això,
5: que no seria candidat. Disculpat, que fins i tot ha desqualificat el matrimoni de Ceausescu, de l'Irene i el Pablo Iglesias, sí, sí, igual, sí. Bueno, els adjectius cadascú els posa, jo no hi estic d'acord amb aquest adjectiu, òbviament. El que per Esquerra Republicana, com deia l'Arturo, manté a Rufián. Rufián no només té molts... no és un gran valor electoral només a l'Estat, sinó també dins de Catalunya. És veritat que és una figura que, bueno, per la seva contundència, per la seva manera d'expressar-se, polaritza els electorats, però en demoscòpia, i totes les enquestes ens han dit fins ara, totes, absolutament totes, és un gran valor electoral per Esquerra. Per tant, Esquerra fa un acord guanyador perquè el manté, i per Podemos, el fet de que Rufián pugui fer campanya a l'Estat, si és cert, Podemos no és pràcticament ningú a Catalunya, però sí que ho és en aquesta guerra que tenen muntada a Espanya. I per tant farà campanya per a Podemos a Espanya, i això també reforça Podemos a Espanya, en aquesta guerra que tenen ells. Perquè Esquerra Republicana és un bon acord. Bueno, jo crec que és un bon acord no només per aquestes eleccions, sinó també per al mig termini. Ningú li està reclamant tampoc a Ada Colau, a Bildu, que deixi estar els seus candidats i s'assumi un front ampli. Per què no? Bueno, també ens caldríem preguntar-ho, perquè si el moment és tan excepcional, perquè no pica les portes de Bildu, del BNG, de Compromís... No, el front ampli, és a dir, aquí aquestes 48... Aquestes 48 hores, és que, bueno, però és que Esquerra Republicana té el seu projecte que porta una trajectòria de 95 anys, totes les enquestes diuen que a l'esquerra, també per la caiguda d'aquest espai, les úniques que resisteixen són Esquerra Republicana, BNG, Bildu, perquè són esquerres que tenen un enfocament nacional que Esquerra Republicana legítimament vol mantenir, i jo crec que fa bé a mantenir, no només per aquestes eleccions, sinó perquè les properes, el marc de treball d'Esquerra Republicana és Catalunya. I, per tant, les eleccions al Parlament, al Congrés, no poden diluir les seves sigles, perquè no seria bo ni per ells ni tampoc per el projecte a mitjà i llarg termini. Colau s'acaba de sumar en aquest desgavell, en aquest carro que tenen muntat a Madrid, però bueno, si pels Comuns, que a més les seves actuals representacions en el Congrés són només de 4 diputats enfront dels 7, i estem parlant d'Esquerra perquè estem parlant d'aquest àmbit, enfront de 7 d'Esquerra Republicana, i amb tendència a la baixa, molt baixa, s'haurien de preguntar què s'ha fet des del govern espanyol, on hi ha directament junts dels Comuns tota aquesta legislatura. I dos, perquè bueno, el mateix moviment que ha fet Podem I crec que potser el que ha dit Gabriel Rufián en les últimes hores van aquí. Escolta'm, el Front Ampli no està obert. Si els comuns volen sumar-se a les llistes d'Esquerra Republicana, això podria ser una fórmula.
2: Sí, recordar que Podem va guanyar els comuns a les europees, a Catalunya, Mireia Montero. Vull dir, perquè també...
3: A Jaume Asens li van fer molta pupa. També és veritat que els comuns li van guanyar a Esquerra Republicana a les passades eleccions a generals a Catalunya.
2: Nacho, jo no vull veig... sentir el Nacho, un moment. Nacho.
0: Hola, bon dia. Aviam, per Esquerra l'acord és bo, perquè jo no sé quants vots aporta avui Podem a Catalunya, però algun aportarà. I, per tant, doncs, el punt de partida d'Esquerra és millor. És veritat que tota la resta de la discussió és de consum intern, perquè no sé, ho deia també la Montse Nebrera, quantes diferències programàtiques estan plantejant entre els diferents espais de l'esquerra, Podem o el Front Ampli. També probablement part de les, en fi, dels plantejaments d'aliança que estan fent, doncs escolta, Ada Colau i Gabriel Rufián, tothom sap que no es suporten, i en canvi doncs han estat, i encara estan, doncs dient-se que s'han de sumar un al projecte de l'altre. Per mi el rellevant en qualsevol cas és tot això exactament a l'hora de traslladar-se en representació parlamentària al conjunt d'Espanya beneficia a l'actual coalició de govern o no? I jo avui tinc dubtes, no tinc elements, perquè tampoc sé si Podem es presentarà a totes les circumscripcions, no ho sé. Si decidís presentar-se a totes les circumscripcions, clarament, doncs això no és un escenari que beneficiï la repetició de l'actual coalició de govern. Si Podem el que està pensant és en presentar-se a Madrid per competir amb Mas Madrid i on podria tenir representació, i després fa aquesta lògica de coalició en llocs com Barcelona, la realitat és que tampoc s'està perdent pel mig representació, però sí que és veritat que a mi el que més em sorprèn és que tinc la intuïció que Gabriel Rufián sí que està molt compromès amb que repeteixi l'actual coalició de govern, i honestament tinc dubtes de que Podem tingui la mateixa hipòtesi, entre altres coses perquè la seva raó de ser i la seva capacitat com a organització de sobreviure segurament es donarien unes circumstàncies on hi hagués un canvi al govern d'Espanya.

L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

El ple de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat aquest dilluns un acord per comprometre's a costejar les obligacions derivades de la finalització de l'urbanització a la zona de l'Hort del Valira, on s'ha de fer la residència de gent gran. L'acord s'assigna amb el Departament d'Economia de la Generalitat. En aquest ple, d'altra banda, s'ha aprovat una moció presentada per Junts per la Seu en què proposen trobar un espai estable i adequat pel PFI-PTT. El grup municipal creu que el programa ha donat bons resultats, però està condicionat pels diversos canvis d'ubicació que ha viscut. L'afluència de visitants al Pirineu pel cap de setmana llarg del Pilar ha superat les previsions. Molts hotels, càmpings i d'altres allotjaments han arribat a omplir un 90% de places disponibles i la mitjana ha estat del 85%. La gran presència de turistes va generar cues dilluns a la tarda a les carreteres principals.

0: Unió de Pagès es mobilitza avui per reclamar mesures davant l'augment dels costos de producció i la crisi estructural del sector agrari. Els tractors del Pirineu es reuniran aquest matí a Oliana. Ahir ja han començat a desplaçar-se cap a la concentració agrària prevista a Barcelona. La mobilització compta amb pagesos d'arreu del país. Les estacions de ferrocarrils de la Generalitat recullen més d'una tona de residus en les jornades de neteja d'aquest any. FGC ha impulsat accions amb escoles, entitats i empreses per conscienciar de la importància de preservar la muntanya. Les analítiques del pantà de la Torrassa no han detectat toxines a l'aigua. S'havia prohibit el bany després que l'embassament aparegués tenyit de verd per la presència d'un cianobacteri. La calor intensa i perllongada de l'estiu pot haver contribuït a aquesta proliferació. Entitats ecologistes volen que la Generalitat recuperi el pla per reintroduir el linx boreal al Parc de l'Alt Pirineu. El col·lectiu opina que la mesura podria ajudar a restaurar processos alterats, tot i matisar que s'hauria de fer amb avaluació científica i rigorosa i amb la participació del territori. En aquest sentit, anteriorment, les organitzacions agràries ja han expressat el rebuig a aquesta possibilitat. I unes 1.300 persones han participat a l'observació de la brama del cérvol a la reserva de caça del Cadí. L'experiència ha incidit en la importància que els visitants la visquin sense interferir en la conducta dels animals. Aquesta activitat també es pot veure a les reserves de Beaumort i de l'Alt Pallars i als parcs naturals del Cadí Moixeró i de l'Alt Pirineu. I els esports, el CDC de Coneda ha aconseguit aquesta darrera jornada la seva segona victòria ja de la temporada en superar el Teixidor Associats Balaguer per 79-69. I d'aquesta manera es manté invict. El CDC Fausa va perdre per 65-62 a la pista de l'Arbre Tim Igualada. I repassem els detalls de la jornada de futbol en què, recordem, el seu futbol club ha aconseguit la seva primera victòria a primera catalana. També va guanyar l'Organyà amb el Castellserà, la resta d'equips van perdre. I derrotes del club hoquei Cadí a Capellades per 7-1 i del Cadí B a Cambrils per 4-3. El primer equip serà en 8a posició de nacional catalana, mentre que el sènior B és 5è del seu grup. Aquest cap de setmana vinent, tot coincidint amb la fira, rebran respectivament l'Igualada i el Navarclès. I el temps amb un dia pràcticament calcat al d'ahir, amb alternança de sol i núvols, mínimes al voltant dels 10 graus i màximes al voltant dels 25.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: El ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell correspon al mes d'octubre. Aquest dimarts al vespre ha aprovat un conveni per expressar el compromís de costejar les obligacions i despeses que es derivin de la finalització de les obres d'urbanització a la zona de l'Horta del Valira, on s'ha de construir la residència de gent gran. Era una sol·licitud del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de cara a finançar aquesta construcció d'aquest equipament, després que l'Ajuntament ja havia finalitzat els tràmits principals referents a aquesta obra per cedir-la ja al Departament de Drets Socials. És un dels diversos punts que s'ha tractat a l'ordre del dia, que també ha inclòs l'aprovació d'una modificació a l'ordenança de retirada de vehicles abandonats o mal estacionats a la via pública. Això inclou aquells casos en què es constata que hi ha cotxes o motos que estan en un mateix indret de manera molt perllongada. També s'ha donat compte del tancament i liquidació del pressupost 2025 i s'ha formalitzat, com ja s'havia anunciat, l'agermanament amb la Daura Saharaui de Hausa. En l'apartat de mocions s'ha aprovat la que havia presentat Junts per la Seu per demanar un espai estable i adequat pel programa de formació i inserció pla de transició al treball, PFI-PTT. El grup municipal creu que el programa ha donat bons resultats, però està condicionat pels diversos canvis d'ubicació que ha viscut. La moció planteja, doncs, definir una instal·lació fixa a partir de l'inici del curs vinent. La moció ha estat aprovada amb els grups vots tant de Junts com d'Esquerra Republicana i la CUP, mentre que Compromís s'ha abstingut. D'aquests i d'altres temes que s'han tractat al ple, també en l'apartat d'interpel·lacions, en parlem amb més detall als següents informatius, al pròxim a la una, i també a les 12 en el programa Veu de Plens, a través de la valoració directament dels mateixos portaveus dels grups municipals. Els hotels, càmpings i d'altres allotjaments de l'Alt Pirineu i Aran han fet un balanç molt satisfactori d'aquest darrer cap de setmana.

0: Deies que, per exemple, aquest dijous ja es tancarà el calendari anual de regulació del cabal al riu Noguera Pallaresa.
1: Com ha anat aquest pont a la demarcació de les Terres de Lleida i del Pirineu? Hem fet una ocupació superior a la prevista, que estàvem parlant al voltant d'un 75-80%, hem arribat a un 85%. Les cases de turisme rural han arribat al 90%. I el temps ha acompanyat, els esports d'aventura també han finiquitat la seva temporada de turisme actiu, també amb uns molt bons resultats. Per tant, res més que estar satisfets i contents de com ha evolucionat tant l'estiu com aquest pont.
0: L'alta afluència dels darrers 4 dies també s'ha traduït en problemes de trànsit als principals accessos del Pirineu, on n'hi ha hagut més, hasta en augment a la C-16, divendres al vespre i dissabte al migdia ja hi havia cues entre Berga i el túnel del Cadí per accedir principalment a la Cerdanya, i dilluns es va repetir, però li en revés, a la tarda, amb retencions que van arribar fins als 20 quilòmetres al pas per l'Albergadà. També hi va haver retencions puntuals a la C-14, especialment al pas per Organyà i Pons. I ja que parlem de trànsit, aprofitem per comentar que fa ara mateix informació d'última hora, hi ha un accident de trànsit que afecta la carretera C-14, concretament al terme municipal d'Artesa de Segre. Hi ha hagut un accident en aquest municipi i ara mateix, doncs, com dèiem, hi ha trànsit lent. I ara amb una informació que també afecta el trànsit, perquè Unió de Pagesos ha convocat per avui una mobilització per anar a Barcelona per la manca de solucions davant la crisi estructural de la pagesia. La concentració compta amb tractors que venen de diversos punts d'arreu del país i es desplaçaran a les seus de la delegació del govern espanyol, al Departament d'Agricultura, totes dues situades a l'Eixample de Barcelona, i al Palau de la Generalitat. Volen protestar per la manca de solucions a la situació d'aquesta crisi. El sindicat lliurarà a les administracions les reivindicacions i propostes per pal·liar el que qualifiquen ja com un encadenament de crisis. Esmenten l'encariment imparable dels costos dels carburants i de l'energia en general com a efecte de les guerres, la competència deslleial a l'exterior, les alteracions en la producció pel canvi climàtic, les malalties ramaderes i els danys continuats de la fauna salvatge. A més dels tractors, Unió de Pagesos posa a disposició de la pagesia autocars que sortiran de diferents indrets de Catalunya, i pel que fa a la zona del Pirineu, a les 6 del matí ha començat la columna que sortia des d'Oliana i que plegava agricultors i ramaders de l'Alt Urgell. Han sortit des del restaurant Marisol. Entre les demandes del sector agrari i a la previsió de preus justos per als productes agraris, ajuts directes per compensar els efectes de les actuals crisis internacionals i climàtiques i mesures per reduir l'impacte de l'encariment dels subministraments i de l'energia. Els pagesos també sol·liciten que es faciliti l'accés a l'aigua, que es protegeixi els terrenys de conreu, un reforç del control de la fauna salvatge i la garantia d'unes condicions de competència equitatives enfront de les importacions de països de fora de la Unió Europea, especialment ara que la Unió Europea ha impulsat un acord amb el Mercosur. En l'àmbit econòmic, Unió de Pagesos ha proposat al Departament d'Agricultura ajuts extraordinaris per a les explotacions professionals afectades per la crisi derivada del conflicte a Pròxim Orient. Les quantitats sol·licitades oscil·len entre els 8.500 i els 17.000 euros per agricultor en funció de la mà d'obra agrària d'aquesta explotació. El sindicat també reclama, pel que fa al govern espanyol, mesures fiscals i socials específiques pel sector, com ara un gasoil professional agrari amb tributació mínima, una fiscalitat reduïda en els inputs de producció i tarifes elèctriques adaptades al regadiu. I en relació precisament amb el malestar del sector primari per la proliferació de fauna salvatge, això coincideix amb que aquest dimarts 6 entitats ecologistes, 4 d'elles de fora del Pirineu, han reclamat que la Generalitat recuperi i analitzi el pla de viabilitat per reintroduir el linx boreal al Parc Natural de l'Alt Pirineu, situat a cavall del Pallars Sobirà i l'Alt Urgell. L'estudi ja es va anunciar l'any 2016 a la Vall d'Aran, però des de llavors s'ha descartat d'executar-lo. Els signants són l'Associació Persones Amigues del Parc Natural del Pirineu, l'Associació en defensa del llop i de l'ós al Pirineu, Atló Pirineu, i les entitats d'àmbit català o estatal Seo Birdlife, Depana, d'Ecologistes en Acció. I d'aquests grups opinen que cal tornar a situar aquesta iniciativa entre les prioritats de les polítiques de conservació de la biodiversitat. Tot i això, puntualitzen que el linx boreal, també conegut entre altres noms com linx nòrdic o gat i llop, va desaparèixer del Pirineu ja fa dècades. El col·lectiu justifica la petició perquè pensen que aquesta espècie podria contribuir a restaurar processos ecològics alterats i a reforçar la protecció d'espècies i amenaçades, si bé matisen que hauria de ser sempre a partir d'una avaluació científica i rigorosa i

0: vistiplau del territori. Un dels arguments que addueixen és que creuen que aquesta espècie podria tenir un paper en la regulació de les poblacions de mesodepredadors i en la preservació d'espècies autòctones com el gall fer. Pel que fa a l'impacte que podria tenir la ramaderia extensiva, com comentàvem ara, els grups conservacionistes asseguren que la dieta d'aquest animal es basa principalment en preses silvestres, sobretot cabirols, però també llebres, guineus, fagines o petits mamífers, i fins i tot asseguren que la incidència en la ramaderia d'altres zones és anecdòtica, un punt de vista que no comparteixen els agricultors i ramaders, sindicats agraris com Unió de Pagesos, de qui parlàvem fa un moment, i que és la principal representant de la pagesia pirinenca i catalana, ja han expressat prèviament i de manera clara que no volen cap més acció d'introducció de fauna protegida al Pirineu, i han esmentat explícitament el linx nòrdic pels riscos que suposa aquesta espècie per la ramaderia. UP ja ho va denunciar fa 10 anys, el 2016, quan es va anunciar l'estudi, i en les protestes i tracturades d'aquests darrers anys han seguit incloent la gestió de fauna salvatge en general com una de les seves principals queixes davant l'administració. També s'hi ha referit als darrers anys joves agricultors i ramaders de Catalunya, GERC, en referència en aquest cas a la reintroducció ja confirmada de linx ibèric. GERC ha denunciat la manca de transparència amb què s'ha fet aquesta acció, les possibles restriccions a les activitats agràries que pot comportar, l'impacte econòmic en l'ús de la terra i costos afegits, les mesures compensatòries insuficients i la inseguretat per a les explotacions ramaderes. També el fet que igualment veuen aquesta espècie insuficient per frenar les plagues de conills, un dels arguments que s'havia donat per introduir-la. I encara en l'àmbit mediambiental, avui també comentem que les estacions de la Molina Vall de Núria, Vall Ter, Espot, Portaina i Buitaull, que formen part de Ferrocarrils de la Generalitat, han organitzat aquests darrers dies jornades de neteja amb la col·laboració d'escoles, entitats socials, clubs excursionistes, empreses i treballadors de les estacions mateixes. Hi han participat, per exemple, alumnes de l'Escola Bac de Cerdanya, el club excursionista Matim i l'entitat Loser Surfers. Volen consciència així de la importància de preservar aquest entorn i mantenir la muntanya neta. En el cas de la Molina, la jornada de neteja va comptar amb la implicació dels treballadors de l'estació, també de les fundacions Sadis i Tallers de Cerdanya i l'Escola Bac de Cerdanya del Ferrocarril. S'agraït aquestes col·laboracions i destaca que l'impacte és especialment visible en establiments com la Molina Bike Show. A la Vall de Núria la jornada va ser conjunta entre tots els organismes que formen l'estació i es va fer en zones com el torrent de Molleres, els torrents de Font Negre de Finestrelles i la zona sota la presa. I a Vall Ter, més de 25 persones van participar a la segona jornada que s'ha fet amb la participació de l'organització Marrana Sky Race. Espot i Portaina es va fer el 26 i 27 de setembre passats i té un nom propi, Mountain Calling, i és organitzat per l'entitat local la Loser Surfers.
1: Pirineu.
0: Les 9 i 20 i no deixem encara en l'àmbit mediambiental perquè les analítiques que ha fet la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, el Pantà de la Terrassa, el Pallars Sobirà, no han detectat d'augment toxines ni intercel·lulars a l'aigua. L'entitat ha analitzat l'embassament després que fa uns dies aquest estanyista verd per la presència d'un cianobacteri conegut popularment com alga blau verdosa i que pot arribar a ser verinós. Un cop es va detectar la presència, es va comunicar l'episodi a Salut Pública de la Generalitat i a l'Agència Catalana de l'Aigua. En aquest escenari es va prohibir el bany i activitats recreatives i nàutiques per precaució en espera dels resultats de l'anàlisi. Segons s'ha explicat ara a la Txer, l'anàlisi acabat l'1 d'octubre especifica que hi ha un valor de 0 micrograms per litre en la suma de microcistines i que, per tant, no és verinós. No és el primer cop, però, que l'alga blau verdosa apareix al pantà de la Terrassa. Marc Garriga, director del Parc Natural del Pirineu, parla de les possibles causes d'aquest fenomen.
2: Aquest color són algues tipus cianobacteris, no és algues unicel·lulars, que ara estan en un creixement molt gran, se'n diu un bloom, i es deuen de diferents factors. El principal factor que es deu és una aportació de nutrients, de sobretot nitrogen i fòsfor, que pot provenir de diferents fonts, que no està clara. Pot venir de les aigües residuals depurades o no depurades, pot tenir un origen ramader, pot tenir descorrentia de barrancs o pot ja estar dins del sediment del mateix embassament. ¿Vale? Això, sumat a unes elevades temperatures, fruit del canvi climàtic, que cada cop és més elevat, fan que en les zones d'aigües estancades a l'embassament embassament, que és a dir, la part més baixa, pues doni les condicions favorables pel creixement d'aquestes algues.
0: D'aquestes diferents causes, Garriga esmenta especialment les temperatures molt per sobre del normal que hi ha hagut aquest estiu.
2: Hem vist diferents imatges de satèl·lit de seguiment de justament aquesta època a final de l'estiu, i realment és un procés que cada cop va més. Cada cop anem veient com aquest cicle va més, i sobretot és molt degut a aquest augment de temperatures, però també d'augment de nutrients que té l'aigua. Llavors hi ha un altre factor que també pot estar jugant, que és el tema de presència de peixos invasors, com el baró, que en part s'alimenten del zooplàncton, que és el que s'alimenta de fitoplàncton, d'aquestes algues unicel·lulars. Llavors, clar, si tenim un peix que, a més de tot aquest problema, també es menja el fitoplàncton, doncs tampoc ajuda, perquè tampoc no té un consumidor que reguli aquestes poblacions. Per tant, és un cúmul d'aquests factors. Ara mateix no s'estan fent analítiques per determinar exactament quina cianobactèria és i si està realment alliberant toxines o no, que, per tant, limitarien el bany. I també, per saber d'on provenen aquests nutrients, s'hauria de fer una recerca molt més detallada per saber realment on està l'origen del problema.
0: El director del parc parla del fet que ara treballen per detectar l'origen d'una qüestió que adverteix cada cop va més.
2: Primer s'ha de detectar quina és la font que porta els nutrients i a partir d'aquí trobarem les solucions. Però sobretot és això. Ara mateix és difícil de dir. Aquests nutrients ja els tenim allà sedimentats, saps? I llavors, clar, aquestes algues s'alimenten d'aquests nutrients. Llavors, el que és important, el que estem veient és que una situació que va a més. Per tant, aquests nutrients encara els tindrem uns quants anys allà. Però el que és important és que intentem frenar que n'hi vinguin de nous. Per tant, i reduir aquest cicle que es donava, però que cada cop és més intens.
0: Els conductors que passen aquestes darreres setmanes per la C13 a l'altura del pantà de la Torresa s'han mostrat sorpresos pel color verd que té l'aigua de l'embassament, que molt sovint té un color transparent. A la zona dels comportes és un to gairebé fluorescent, però a mesura que s'arriba a la cua del pantà, on l'aigua ja no és tan estancada, el color verd es va diluint. I tanquem aquest bloc explicant que unes 1.300 persones han gaudit enguany de l'observació de la brama del cèrvol a la reserva de caça del Cadí. Aquest dilluns s'acabaven les sessions guiades que s'han fet als tres punts d'observació gratuïts en aquesta zona. Són com a Oriola, el municipi Sarda d'Alp, el xalet de Coll de Pal, el límit entre el Berguedà i la Cerdanya, i el municipi de Castellà de Nuc. D'altres zones de muntanya, sobretot de l'Alt Urgell i el Pallars, encara es pot seguir participant d'aquesta experiència, tot i que també s'acabarà d'aquí pocs dies. La brama és el fenomen amb què aquests cèrvids s'aparellen i es viu sobretot al crepuscle. Els mascles bramen per dissuadir els rivals i atreure les femelles, alhora que exhibeixen les banyes per marcar superioritat. Se sol acabar a mitjan octubre i comença els primers dies freds de setembre. Toni Carrasco, educador ambiental de Cuyol Nature i gestor dels punts d'observació de la reserva del Cadí, explica que el gel dels cèrvols dura entre 20 i 30 dies i s'acaba més o menys per aquestes dates, el 15 d'octubre. El punt de Castellà de Nuc és l'estrella, indica per gaudir-ne, perquè és on hi ha més densitat de cèrvol, més que d'indrets com Coll de Palau com a Oriola. A Catalunya, però, també hi ha punts d'observació al Parc Natural del Pirineu, a la Reserva de Caça de l'Alt Pallars, al Parc Natural del Cadí-Moixeró i a la Reserva Nacional de Caça de Beaumont. Durant les visites s'incideix en la importància que els visitants la visquin sense interferir en la conducta dels animals, per d'aquesta manera poder-ho viure més plenament. També s'hi afegeixen no només visitants, sinó veïns del Pirineu, com Àlex de Gomis, veí de la Molina, que observa la brama per primer cop i afirma que no es pensava que fos tan fàcil de veure-ho. Juntament amb la seva parella, ha vist diverses femelles i mascles exhibint la cornamenta gràcies a prismàtics i telescopis facilitats per l'organització.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Com cada matí emplim el focus amb els titulars que trobem a la premsa, avui dia d'Andorra destaca que la majoria dels avortaments per part d'andorranes actualment es fan mitjançant fàrmacs i a hospitals catalans, especialment al Pirineu. La xifra augmenta lleugerament respecte al 2024 amb 146 al darrer any amb un predomini d'aquest mètode farmacològic. El Dia d'Andorra també destaca que s'ha celebrat el Dia de la Patrona als funcionaris de presons i s'han anunciat 21 incorporacions als darrers 5 anys. El cos penitenciari de la Comella demana 9 reforços més per arribar als 80 efectius i per cobrir jubilacions.

I el periòdic es fa ressò de la manca d'avenços en el projecte d'Inoforest de Sant Julià de Lòria. La minoria comunal es mostra sorpresa per aquests retards, perquè ja fa 3 anys que s'havia anunciat aquest projecte.

Segre destaca que s'ha albirat dues vegades en cua, només 4 dies, un os jove a l'entorn de Sorpe i Borén. L'últim albirament, a dilluns a la nit, a la carretera entre els dos pobles. Els agents rodals descarten, però, que tinguin comportament anòmal. La Maia destaca que continuen els problemes amb els trens AVE entre Barcelona i Madrid després de l'incendi d'abans d'ahir, i els usuaris segueixen patint retards, en el cas de l'estació de Lleida, de fins a 2 hores i mitja. I el regidor es fa ressò de la jornada que s'ha fet a la Pobla de Segur sobre el model de cures al Pirineu, organitzat per l'Ateneu Cooperatiu. Avui a l'agenda tenim diverses activitats, com per exemple la conferència sobre els monuments andorrans de l'actual candidatura davant la UNESCO. Serà amb la historiadora de l'art Alba Pampalona, tècnica del govern d'Andorra, i és avui a les 7 del vespre a la Sala d'Immaculada, inclòs també el cicle desenterrant en el passat. Taller de tècniques d'estudi al Centre Cívic L'Escorxador, avui a 4:45 de la tarda, dins de la programació de l'Espai Jove. Inauguració de l'exposició de pintura d'Albert Carnicer a la Sala La Cuina. Es podrà visitar des d'avui i fins al 10 de novembre. La inauguració és aquest vespre. Una activitat més per avui, a taula rodona dones formatgeres entre la passió i el repte, a les 7 del vespre també, a l'Espai Armengol. I parlaran Judit Carreira, de Formatges de l'Abadesa, a Sara Gutiérrez, de Trenta Cabres, Mercè Lagrava, de Serrat Gros, i Alba Ramos, pastora i emprenedora rural, moderades per Abel Delgado. Concert del conjunt Joina i Gato Gasso, la Llebrer i el Refugi. També és avui aquesta activitat, a les 8 del vespre. I al web radiosop.cat ja podeu consultar la programació completa de la Fira de Sant Armengol i d'activitats paral·leles, com per exemple la visita a l'Espai Armengol dins el projecte El formatge que ens uneix. Això serà dissabte a les 11 del matí. I concert del Festival Interfado 2026 a la Seu d'Urgell amb la formació presidencial, diumenge a les 7 del vespre a la Sala de la Immaculada.

El CDC de Conida ha superat aquesta darrera jornada els teixidors associats Balaguer per 79-69 gràcies a una brillant segona meitat. Després de la igualtat del primer quart, amb empat a 18, i del segon, amb 37-39, els orsillencs van estar més encertats a l'hora de la veritat. Després d'entrar l'últim període amb 57-55, van aconseguir distanciar-se per acabar sentenciant amb tirs lliures i de camp, sobretot. Els màxim anotadors van ser Àngel Roquem, amb 22 punts, i Aaron Casal, amb 18. D'aquesta manera, el sènior masculí ja es posiciona a la part alta de primera territorial, amb l'objectiu d'aspirar a l'ascens. Ha guanyat els dos primers partits que ha jugat. A segona catalana femenina, el CDC Fausa ha patit una derrota ajustada per 65-62 a la pista de l'Arbre Tímid, Igualada, en un partit que, de fet, es va decidir després de dues pròrrogues, 50 minuts de temps efectiu. El primer quart s'havia acabat amb 16-15, la Fausa va anar a vestidors amb un avantatge també curt de 26-28, i a la represa l'Igualada es va distanciar 44-36, però les urgellenques van remuntar i van acabar sent les locals les que van forçar la pròrroga des de la línia de tir lliure, empat a 52. Ja en temps afegit, la Fausa va tenir el triomf a l'abast, però va fallar dos tirs lliures a l'últim moment, i d'aquesta manera, amb empat a 57, s'arribava a una segona pròrroga en què les faltes personals van tornar a ser decisives, aquest cop a favor de l'Igualada. Maria Porta va fer 20 punts i Eina Ribes 13. El sènior blanc i blau ha perdut els tres primers partits i és a la cua 14 del grup 2 de segona catalana femenina. Pel que fa al Cadí la Seu, ja prepara el següent partit, que serà aquest cap de setmana vinent a casa, després d'haver perdut amb l'Azul Marino Mallorca Palma, que es confirma com la revelació de la temporada en un any en què s'estrena la màxima categoria. El club hoquei Cadí ha encaixat la primera derrota de la temporada aquest darrer cap de setmana a Capellades per 7-1, un partit en què el descans ja perdien per 4-0. L'equip urgellenc va escurçar distàncies a la segona part, a 17 minuts del final ja, amb Benja Olivares, però els anoiencs van mostrar-se força superiors i van tenir temps encara de fer 3 gols més a l'últim quart d'hora de joc. Tot i aquest resultat, després de les 3 primeres jornades, el Cadí es manté la meitat de la classificació de Nacional Catalana. És en 8a posició, amb 4 punts i empatat amb l'Arenys de Munt. Per sota amb 3 punts i el Barça que és 9è, i el Capellades, d'aquest darrer rival, desè, mentre que el liderat el comparteixen el Belllloc i el Ripoll, els dos únics equips que han guanyat els tres primers partits. Pel que fa a tercera catalana, el divendres passat el club hoquei Cadí va perdre per la mínima a Cambrils 4-3, un partit en què van marcar Jan Guàrdia, Jaume Tàpies i Juan Cruz Fotan. Són els tres primers punts que perd el filial, que havia guanyat els dos primers partits i que ara és en cinquena posició amb 6 punts. De fet, després de les tres primeres jornades, només queda un equip imbatut, és el Casal Espluga, que ja té 9 punts. I aquest dissabte vinent, dia 17, a 3:15 del vespre, i coincidint amb la fira de Sant Ermengol, el club hoquei Cadí rebrà el poliesportiu de la Seu, el filial del vigent campió de l'hoquei Lliga, és l'Igualada HC. Aquesta darrera jornada, el sènior B igualadí ha perdut a Ripoll per 5-1, i diumenge a les 5 de la tarda el Cadí B també jugarà a casa. Aquest cop serà contra el Navarcles. I parlem amb més detall també del que està la jornada de futbol, en què la Seu Futbol Club ha aconseguit ja la seva primera victòria a la nova categoria, primera catalana. Va ser amb el Joventut 25 de setembre de Terrassa, gràcies a un gol marcat per Alan Rispa d'Ubacent, a punt d'acabar el partit al minut 89. Victòria per 1-0, i això permet al conjunt d'Ivan Vigo situar-se en desena posició amb 4 punts. El líder és el Ripollet, l'únic equip que ha guanyat els 4 primers partits, té per tant 12 punts, seguit del Gimnàstic Manresa, segon amb 9, i el Balaguer, tercer amb 8. El grup 15 de tercera catalana, el club de futbol Organyà és setè amb 6 punts, mentre que l'Oliana és penúltim, 15è, amb un punt. El líder és el Guissona, amb 12, seguit del Calaf amb 10, i de dos equips pallaresos, Poble i Trem, amb 9 cadascun. L'altre representant pirinenc, el Rialp, és 13è amb 3 punts. Recordem que l'Organyà va vèncer per la mínima 3-2 amb el Castellserà. Els visitants s'havien avançat en dues ocasions, però van rebre la rèplica de Gustavo Silva al minut 20 i d'Alice Carmon al 47, i finalment Lluís Carbonell va fer el tercer al minut 73. L'Oliana, en canvi, queia per 3-0 la Fuliola. I hem de parlar també de l'Edford United, que el grup 31 de quarta catalana ha encaixat la primera derrota en partit oficial, 5-3, al camp de l'Sporting Agramunt. Tot i haver-se avançat amb un 0-2 favorable, Miguel Ángel Orobio, als minuts 20 i 29, els agramuntins van capgirar el partit amb un 4-2 entre el final de la primera part i l'inici de la segona. Esteban Lozada va escurçar distàncies al 54, però els locals van acabar de sentenciar amb el 5-3. Tant l'Edford com el Coll de Nargó, que tenia jornada de descans, són a la meitat de la taula amb 3 punts cadascun. I
en futbol sala, l'Atlètic Club La Seu no ha aconseguit encara puntuar a la seva nova categoria, tercera nacional. Aquesta darrera jornada, recordem, va perdre 6-2 a la pista del futsal Vilomara. Els sorgencs s'havien obert i van tancar el marcador. Joan Marc Alís al minut 11 i Arnau Jansa del 37, però entremig van encaixar aquests 6 gols. 5 d'ells en 10 minuts a la segona part. L'Atlètic, doncs, no ha puntuat encara i és 16 de tercera nacional. I a tercera catalana, l'Atlètic Urban Sport també va perdre a la pista del Solsona Legend C per 5-2. El filial Blaucel s'havia avançat 2 cops, amb Josep Vinyals al 24 i Iker Oliva al 14, però els solsonins van acabar sent superiors, sobretot a la segona meitat.

I avui als segons informatius parlarem d'un fet històric per el futbol andorrà, i és que l'Inter Escaldes debutarà aquesta setmana en la fase de grups de la Conference League. És el primer equip andorrà que ha aconseguit aquesta classificació, la que és la tercera competició europea de clubs, i el debut arriba, com dèiem, aquesta setmana, en casos enfrontant-se a rivals destacats de la competició europea.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell. Doncs per avui s'espera un dia molt semblant al d'ahir. Les mínimes s'han mogut en general entre els 8 i els 10 graus, en alguns casos inferiors, com els 7 graus de Puigcerdà al Pont de Suert, o superiors, com els 12 que hi ha hagut a Tremp, però en general en aquesta tònica. I les màximes avui estaran entre la bona part del Pirineu, entre els 25 i 27 graus. 25 són els que s'esperen a Viella al Pont de Suert, 26 aquí a la Seu, també a Sort, o 27 a Tremp. Es quedarà per sota Puigcerdà amb 21 graus. Tot plegat depèn de la presència del sol, que serà més abundant en punts del Pallars i de l'Alta Ribagorça, mentre que aquí a la Seu i a la Cerdanya hi pot haver més cel entrenyinat, sobretot durant el migdia. A la tarda s'acabarà d'imposar tot el sol, i el mateix per demà dijous. Domini del sol i com a molt cel entrenyinat a la tarda, o algunes boires al matí, tal com ha passat avui. Demà torna a baixar un pèl les temperatures, mínimes que es mouran aquest cop al voltant dels 10 graus i que poden baixar fins als 6 a Puigcerdà i al Pont de Suert, i màximes, novament, al voltant dels 25 graus, tant a la Seu com a Sort, Tremp, al Pont de Suert i Viella. A Puigcerdà es tornen a quedar en 21 graus. Dia molt semblant al d'avui, amb el de i el de demà també. I la mateixa situació per divendres. Sí que podrien arribar alguns canvis de cara a divendres a la tarda, i no es descarta que hi hagi algun ruixat al cap de setmana, que tot coincide amb la Fira de Sant Ermengol, tot i que encara s'ha d'afinar aquesta previsió. Aquest matí, 11 graus de temperatura a la Seu, 11 i mitja a Organyà, 13 i mitja a Oliana, 12 a Alinyà, a Puigcerdà hi ha 8 graus, només 5 graus a Das, la més baixa ara mateix, 7 graus i mitja a Sort, 6 i mitja al Pont de Suert, 11 a Tremp i a la Pobla de Segur i 8 a Viellà. I alta muntanya, hi ha 10 graus al Pic de Salòria, 8 i mig a la Tosa d'Alp, 10 als refugis de Prat de Guiló i de Malniu, 8 a Port del Comte, 10 i mig a Cert d'Escan, 8 i mig a la Bonaigua, 9 a Espot i 9 també a Vuitaüll. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Perutxet, del carrer Joaquim Viola 16, i avancem ja que per la fira estarà de guàrdia la farmàcia Marcinyac del carrer Major 34. Fins aquí aquest informatiu matí d'aquest dimecres 14 d'octubre. Tornem amb notícies en xarxa a les 10. A les 11 actualitzarem la previsió del temps amb Néstor Gómez i l'actualitat avui que no para, perquè entre mig abans de l'informatiu tindrem també a les 12, com dèiem, el programa Veu de Plens, balanç del ple municipal d'ahir a l'Ajuntament de la Seu. Fins ara. I aprofitem per recordar que Ràdio Seu ja ha començat justament la programació oficial, la programació de la Fira de Sant Ermengol, emissora oficial de la Fira un any més. Agraïm la col·laboració dels patrocinadors de la programació, que podeu escoltar també ja durant aquests dies.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: A Peusa sabem que és aviat, però no esperis que arribi de nou la calor. Quan arribi l'estiu, arriben les presses i també les esperes per instal·lar l'aire condicionat. Anticipa't, instal·la'l ara i gaudeix d'una casa fresca quan arribi la calor. A més, si contractes abans del 30 de novembre, t'estalviaràs 80 euros en la instal·lació. Perquè a Peusa ens mou el teu benestar.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Quan necessites potència, fiabilitat i servei, necessites Vitasa. Vitasa, únic servei oficial Iveco, Iveco Bus i Incar a la Seu i comarca. Des de l'Iveco Daily fins a l'S-Way, passant per l'Eurocargo, una àmplia gamma pel transport de mercaderies i passatgers. Potència, fiabilitat i economia a les teves mans. I quan toca mantenir el teu vehicle a punt, mecànica, electricitat, planxa i pintura, tria els millors professionals. Ens pots trobar a la carretera 260, quilòmetre 225,7, al barri de Sant Pere, a la Seu d'Urgell, telèfon 973-350-379. Informa't de les nostres campanyes, ofertes i vehicles en estoc i molt aviat noves i més grans instal·lacions tècniques a Montferrer, amb nous serveis. Vitasa, sempre al teu costat. Vitasa et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
4: Has de donar el teu vehicle de baixa? Recuperacions Vallès. Avisa'ns i et solucionem el problema amb el teu vehicle. Te'l recollim de franc i papers al moment. Som centre autoritzat del tractament. Recuperacions Vallès. Fa reformes a casa teva? Tenim sacs, contenidors i pateres per a empreses i particulars. Fem serveis de torogrua, transports i camió grua. Recuperacions i contenidors Vallès. Busques recanvis o rodes d'ocasió pel teu cotxe? Pregunta'ns i arregla'l. També comprem ferralla, metalls i bateries d'automoció. Vallès, centre gestor del reciclatge a la Seu d'Urgell i Rodalies, amb més de 70 anys al servei de tots vosaltres. Som al barri de Sant Pere, número 23, direcció carretera Puigcerdà. També ens pots trobar al telèfon 973 35 07 54 o a vallesgruesicontenidors.com. Vallès, un servei de qualitat al millor preu.
5: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
6: Radio Seu 107.2 FM.
7: Serveis funerari Sant Esteve en Antona Cronològica. Lamentem comunicar la defunció de Rosario Argelic Oliva, vídua d'Antoni Vilarrubla Pinyol, de Casa Pelleira de la Farga. La missa funeral és avui a les 4 de la tarda a l'Església Catedral Basílica. Sala de vetlla tanatori Sant Esteve, de les 10 del matí a l'1 del migdia. Repos en pau, Rosario Argelic Oliva.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació s'ha enfilat fins al 4,9%, confirmant l'indicador avançat publicat a principis de mes. L'INE assenyala com a principals factors de l'encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes han iniciat aquest matí el seu rumb fins a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta a l'AP7 entre Torredembarra i la Pobla de Montornès en sentit Barcelona i també a la 2 a Ribera d'Ondara en sentit Barcelona. A banda, també un accident deixa la via completament tallada, la C14Z Artesa de Segre, i també un altre accident, en aquest cas a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, deixa un carrer tallat en sentit Barcelona. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. L'entesa també permet aixecar, volíem dir, les aturades previstes per a 5 jornades més durant aquest mes. El preacord inclou un increment dels dies de descans i també una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats encara després de l'incendi d'un tren el dilluns al vespre a Ricla, Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, també un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta des de primera hora amb retards als trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I, de fet, Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, a les Garrigues. El robatori produït la matinada del dissabte va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven fugir en un vehicle.
0: Notícies en xarxa.
2: El fred de l'hivern s'apropa a l'Alt Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i en bones mans.
3: Sents que és moment de tornar a sentir-te bé? Vols perdre pes per cuidar la teva salut? Vols millorar la teva qualitat de vida, viure amb menys estrès i reduir el dolor? Vols recuperar l'energia perduda? O potser vols deixar de banda les molèsties digestives i els problemes intestinals? Potser vols calmar i revertir els símptomes d'una malaltia o de la teva situació de salut? O tenir un son reparador i llevar-te descansada? Vols prevenir o tractar la sintomatologia de la menopausa? O potser vols regular el teu cicle, calmar els dolors menstruals o preparar-te per l'embaràs? Soc Martina Ferrer, nutricionista i experta en psiconeuroimmunologia. T'acompanyaré perquè et converteixis en la líder de la teva salut. T'ho posaré fàcil, aprendràs a deixar enrere dietes restrictives i a triar amb llibertat allò que a tu et va bé. Em trobaràs al Centre Fita de la Seu d'Urgell, al carrer Bisbe Iglesias Navarri, número 15, tots els dimecres. Pots reservar la teva cita trucant o enviant un WhatsApp al 684-452-820.
0: Ui, quin fred que tinc a casa meva.
4: Esclar, noia, com vols no tenir fred amb aquestes finestres velles i sense un bon aïllament?
0: I què puc fer?
4: Doncs trucar a Vidres Fermín. Ara, a més, Persiana Cerdanya s'ha unit amb ells per oferir-te la solució més completa. A Vidres Fermín i Persiana Cerdanya som experts en finestres d'alumini, PVC, fusta, aïllament tèrmic i tot tipus de persianes. A més, som distribuïdors oficials de Velux. Canvia les teves finestres, estalvia en calefacció i finança la teva reforma còmodament.
0: Doncs no m'ho penso més. Ara sí que podré menjar els meus formatges a la fira tranquil·lament i sense passar fred a casa.
4: Troba'ns al carrer de Sant Armengol 60-62 de la Seu d'Urgell o truca al telèfon 973 36 0745. Vidres Fermín i Persianes La Cerdanya et desitgen una bona fira de Sant Armengol.
5: Ara, Cuginer és més a prop teu. Cuginer S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuginer.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
6: A la Seu d'Urgell hi trobaràs Celícies, un establiment lliure de gluten on tothom pot gaudir de bons productes i un espai acollidor.
7: Celícies, l'única cafeteria amb productes sense gluten de la ciutat.
6: T'oferim aliments dels millors obradors i també d'elaboració pròpia, sense lactosa i amb opcions veganes. A més, pots fer-nos comandes personalitzades i donem servei a l'hostaleria i la restauració.
7: Visita la nostra botiga especialitzada amb una àmplia varietat d'articles sempre lliures de gluten. I participen als nostres tallers de cuina amb places limitades.
6: Celícies, la cafeteria i botiga de la Seu d'Urgell amb productes lliures de gluten. Som al carrer Major número 51. Al telèfon 973 35 15 50. També ens pots trobar al correu info@celícies.cat i a Instagram i Facebook.
7: Celícies et desitja una bona fira de Sant Armengol.

0: teu bany està antiquat? Encara tens rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina estan a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa?
1: No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot.
0: Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Amb el nostre servei de finançament instantani, inicia la reforma avui mateix i fracciona el pagament.
1: Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Estiu 3000 et desitja una bona fira de Sant Ermengol.
2: Joieria Sangra, al vostre servei des de 1968. Tres generacions ens avalen. Professionals del sector en la venda i reparació de joieria i rellotgeria. Són distribuïdors oficials de Sandoz, Viceroy, Lotus i Casio, entre d'altres. Disposem d'una àmplia gamma en joieria de tallers d'artesania catalana. També som centre de servei certificat per marques com Takeuer, Longines, Certina, Hamilton i Tissot. Ens podeu trobar per la fira a l'estand davant del nostre establiment al carrer Sanot número 7 amb una selecció dels nostres productes juntament amb una demostració de l'ofici de rellotger. Joieria Sant Grau us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
3: Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança. Ara, a les nostres noves instal·lacions, molt més amples i còmodes, oferim el nou servei d'ozonoteràpia per cuidar la pell i el pèl de la teva mascota de forma natural. Els millors serveis, la millor atenció i el tracte més carinyós per als teus fidels companys. Si encara no ens coneixes, visita'ns. Estarem encantades d'assessorar-te. Ens trobaràs a l'Avinguda del Salòria número 66, Baixos. O també ens pots enviar un WhatsApp al 621-24-88-74. Inu Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança a la Seu d'Urgell.
4: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
5: Microseu ja és partner específic de Iopos, una nova manera de gestionar el teu negoci.
6: Si tens una empresa orientada a l'hostaleria o del sector de la bellesa, tenim la solució que necessites. Una opció totalment adaptada a la normativa de programes informàtics de gestió.
5: Iopos permet gestionar múltiples locals, terminals de venda o venedors, amb múltiples tarifes i totes les estadístiques que necessites per gestionar el teu negoci en temps real, així com la possibilitat de quiosc de prevenda i de reserves i comandes en línia.
6: A més, ho tindràs tot al núvol i et podràs connectar des d'on vulguis i amb el dispositiu que vulguis, amb poca inversió en equips i l'avantatge de finançar-los.
5: El funcionament és molt simple, amb quotes de pagament per ús, perquè sàpigues sempre què et costa. I recorda que amb Iopos, al teu restaurant, bar, cafeteria, sala de festes, perruqueria o estètica, tindràs moltes possibilitats de creixement. Ah, i podràs fer còpies de seguretat automàtiques perquè estan incloses al preu.
6: Microseu, solucions informàtiques a la Seu, al carrer de Josep Solueta, número 21, al telèfon 973-35-36-53 o al correu electrònic info@microseu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés a les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte de tercers països. I l'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. L'INE assenyala com a principals factors d'aquest encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes estan arribant ja a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per tal de decidir barems de compensació. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del govern central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalment a la plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta alguns punts, a l'AP7 concretament a Parets del Vallès. A banda, també un accident a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a la B20 a Nus de Trinitat i una altra a la P2 a Barberà de la Conca. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. El preacord inclou un increment dels dies de descans i una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen encara retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa la via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu similar al d'ahir, mentre prepara encara la retirada del tren incendiat. I, de fet, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen precisament entre Saragossa i Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu, butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Les 11 i 3, bon dia. El ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell aquest dimarts al vespre ha aprovat, entre d'altres punts, el compromís per costejar les obligacions i despeses que es derivin de la finalització de les obres d'urbanització a la zona de l'Hort del Valirón. S'ha de construir la residència de gent gran. La nova residència ha estat una sol·licitud del

Departament d'Economia, que el consistori ha aprovat aquest dimarts per unanimitat, amb l'objectiu de facilitar al màxim els tràmits perquè la residència sigui una realitat com més aviat millor. En aquest ple, a l'ordre del dia, s'han aprovat pràcticament tots els casos per unanimitat. Els altres punts, com per exemple la modificació de l'ordenança fiscal que regula la retirada de vehicles abandonats, mal estacionats o aparcats abusivament al nucli urbà. En l'apartat de finances també s'ha tractat el tancament i liquidació del pressupost 2025 i s'ha donat compte de l'inici del pla anual de control financer. També s'ha aprovat una moció que havia presentat Junts per la Seu que proposa trobar un espai estable i adequat pel PC i PTT. El grup municipal creu que el programa ha donat bons resultats fins ara, però està condicionat pels diversos canvis d'ubicació que ha viscut. La moció per aquest motiu planteja definir una instal·lació fixa a partir de l'inici del curs vinent. El text ha tirat endavant amb els vots tant de Junts com d'Esquerra Republicana i la CUP, mentre que l'equip de govern Compromís s'ha abstingut. Els hotels, càmpings i d'altres allotjaments de l'Alt Pirineu i Aran han fet un balanç molt satisfactori d'aquest darrer cap de setmana llarg amb motiu del dia festiu del Pilar, perquè en general han superat les previsions. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha comunicat que s'ha assolit una mitjana d'ocupació al voltant del 85%, d'acord amb les dades que faciliten els establiments mateixos. El president del Patronat, Juan Antonio Serrano, es mostrava molt satisfet perquè creu que el bon temps s'ha animat les reserves d'última hora i confirma que han millorat les previsions que hi havia, que situaven inicialment la mitjana al voltant del 75%, ha acabat sent del 85% i amb alguns hotels i sobretot cases rodals arribant al 90%. I aquest matí hi ha en marxa una protesta d'àmbit nacional per part d'Unió de Pagesos que porta diverses columnes de tractors fins a Barcelona per denunciar la situació límit que torna a viure el sector, especialment per l'augment de costos. Una de les columnes de protesta ha sortit des d'Oliana amb professionals del Pirineu. El sindicat vol lliurar avui a les administracions les reivindicacions i propostes per pal·liar el que ja ho qualifiquen d'encadenament de crisis agreujades aquest any per l'encariment imparable dels costos, especialment energètics, com efecte de les guerres, la competència deslleial a l'exterior, les alteracions en la producció pel canvi climàtic, les malalties ramaderes i els danys continuats de la fauna salvatge. Entre aquestes demandes destaquen la previsió de preus justos pels productors agraris, ajuts directes per compensar els efectes d'aquestes crisis internacionals i mesures per reduir l'impacte en l'encariment dels subministraments i de l'energia. Les estacions de la Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Porta Iné i Buitaull, que gestionen ferrocarrils de la Generalitat, han organitzat jornades de neteja aquests darrers mesos, entre el juny i l'octubre, amb la col·laboració d'escoles, entitats locals, clubs excursionistes, empreses i treballadors de les estacions mateixes. A la Molina, per exemple, la jornada va comptar amb la implicació dels mateixos treballadors i de les fundacions Adis i Tallers de Cerdanya, a més d'alumnes de l'escola BAC de Cerdanya d'Alp. Des de FGC destaquen que això contribueix a reduir la presència de residus a l'entorn els darrers anys, a la que és l'estació de FGC més concorreguda al llarg de tot l'any. A la Vall de Núria, la jornada va ser conjunta entre tots els organismes que formen l'estació i va permetre sanejar zones com el torrent de Molleres, la línia del telecadira o els torrents de Font Negra i Finestrelles. I a Espot i Porta Iné, la jornada s'ha fet el 26 i 27 de setembre, en aquest cas impulsada per l'entitat local Loser Surfers i amb la col·laboració també del Parc Natural del Pirineu i el Parc Nacional d'Aigües Tortes. I als esports, el Club Hoquei Cadí ha encaixat la primera derrota de la temporada. Va ser el darrer cap de setmana a Capellades per 7-1 en un partit en què el descans ja perdien per 4-0. L'equip orsellenc va escurçar distàncies a la segona part, a 17 minuts del final i mitjançant Benja Olivares, però els sanoiencs van mostrar-se força superiors i van tenir temps de fer 3 gols més a l'últim quart d'hora de joc. Tot i aquest resultat, després de les 3 primeres jornades, el Cadí es manté la meitat de la classificació de Nacional Catalana en 8a posició amb 4 punts i empatat amb l'Arenys damunt. Per sota amb 3 punts hi ha el Barça C, 9è, i el Capellades, 10è. Els líders són el Belloc i el Ripoll, els únics equips que han guanyat els 3 primers partits. A tercera catalana, el Club Hoquei Cadí B va perdre divendres passat per la mínima a Cambrils per 4-3. Aquest dissabte vinent, i tot coincidint amb la fira, el Club Hoquei Cadí A rebrà el poliesportiu de la Seu, el filial del vigent campió de l'Hoquei Lliga, l'Igualada. I diumenge a les 5 de la tarda, el Cadí B també jugarà a casa contra el Navarcles.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Som ja pràcticament a mig octubre i les temperatures mínimes ja són les normals per l'època, però no és el cas de les màximes, que segueixen sent relativament altes. Aquests dies està arribant a màximes de 25 o més de 25, tant a la Seu com a d'altres poblacions del Pirineu, mentre que en camí la Cerdanya sí que ja s'estan quedant al voltant dels 20 graus. Pel que fa a les temperatures d'aquesta hora del matí, tenim 13 graus i mig a la Seu, 14 a Organyà, 12 mitja a Alinyà o 17 i mitja a Oliana. A Puigcerdà n'hi ha 13, 8 a l'aeròdrom de Cerdanya d'Es, 11 graus a Sort, 15 a Tremp, 10 al Pont de Suert i 12 a Viella. I valors semblants aquests últims a alta muntanya, amb 12 graus al Pic de Salòria, 8 i mitja a la Tosa d'Alp, 12 a Prat d'Aguiló, 14 a Malniu, 12 i mitja a Port del Comte, 11 i mitja a Cert Escan i 10 graus a Espot. Actualitzem la previsió del temps amb Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Continuem sota el domini de l'estabilitat atmosfèrica i una estabilitat que ens ha d'acompanyar fins divendres. El cap de setmana ja serà una altra història perquè canvia la situació meteorològica i possiblement haurem de parlar de pluges, sobretot a la façana costana i especialment cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i, lògicament, cap al País Valencià. Ja veurem com ens afectarà o no a casa nostra. El que tenim clar és que fins aleshores, fins divendres, el temps serà molt tranquil a casa nostra, amb aquest gran domini del sol, amb algunes boires matinals de molt curta durada i amb un cel una mica emblanquinat per la presència a estones d'algunes trenyines de núvols alts. Tot i que aquesta tarda en pugui aparèixer algun cúmul sobre les muntanyes que ens envolten, avui de precipitacions no n'esperem. I el que sí que esperem són unes temperatures que encara es mantindran altes. Ahir les màximes al voltant dels 21 a 24 graus a la comarca. Aquí a la Seu ahir una màxima de 23 i avui es pot enfilar el termòmetre lleugerament per sobre dels 25 graus aquí a la Seu, de manera que continuarem tenint aquestes temperatures una mica més disparades per aquestes dates. Una situació que encara de cara a demà es mantindrà més o menys en la mateixa tònica a l'espera del canvi de temps del cap de setmana.
1: La farmàcia de guàrdia a la Seu aquests dies és la Perotxet del carrer Joaquim Viola 16. Les 11 i 11, fins aquí les notícies, tornen a les 12 i també l'on informatiu migdia i més actualitat avui, perquè recordem que passades les 12 tindrem el programa B de plens, la valoració del ple directament a través dels portaveus dels grups municipals i d'aquí uns minuts també l'entrevista del dia. Fins ara.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

serveis funeraris Sant Esteve, nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Rosario Argelic Oliva, vídua d'Antoni Vilarrubla Pinyol, de Casa Pelleire de la Farga. La missa funeral és avui a la

0: Artesanalment. Ens trobareu al carrer de Sant Domènec, davant del parador de turisme. Torrons Vicenç i xocolata Julong us desitgen una molt bona fira de Sant Armengol.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
3: Nova clínica dental a la Seu d'Urgell, Clínica Dental Graell.
4: Som una moderna clínica on combinem un servei integral d'odontologia avançada amb les últimes tecnologies i un tracte personalitzat per donar una millor solució en cada cas, aconseguir la salut oral i retornar el somriure al pacient.
3: Oferim els serveis d'ortodòncia conservadora, odontopediatria, endodòncia, implants i pròtesis dentals, estètica i blanquejaments, ortodòncia infantil i per adults, tecnologia 3D i escanejat digital.
4: Fem promocions i sortejos que es publiquen al nostre Instagram i a Facebook. Seguiu-nos.
3: Tota la informació la podeu cercar a la pàgina web clinicadentalgraell.com o al telèfon 973 35 18 60. Ens podeu trobar al carrer Bisbe Iglesias Navarri 15, en unes instal·lacions molt confortables perquè us sentiu com a casa.
4: Clínica Dental Graell us desitja molt bona fira de Sant Armengol.
5: Hi ha notícies que duren un dia i n'hi ha que amb els anys expliquen un territori. Des del 2007, a Ràdio Seu, hem anat construint un gran arxiu informatiu de la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu, amb notícies de proximitat, rigoroses, properes i fetes des d'aquí. Perquè explicar què passa avui també és deixar constància del que serem demà. Ràdio Seu. Consulta totes les notícies que t'interessen a www.radioseu.cat.

0: La fusta et dona escalfor, robustesa i resistència. Descobreix totes les possibilitats de la fusta a Fustes Grau i Grau, al polígon industrial de la Seu d'Urgell. Grau i Grau subministra al Turgell una àmplia selecció de taulers, encadellats, motllures i fusta d'importació de diversos orígens. Dona un punt de qualitat a casa teva o al teu negoci. Visita la nostra exposició de portes i parquets, Grau i Grau, el tot i més en fustes. A més, a Fustes Grau i Grau tenim tot el que necessites per la construcció de cases en fusta, cases modulars, bungalows i cobertes mecanitzades de fusta per facilitar el muntatge amb kit de la coberta. Consulta'ns. El polígon industrial de la Seu d'Urgell, parcel·la 11, davant mateix de la carretera N260, telèfon 973-350182. Fustes Grau i Grau us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Aquesta fira de Sant Armengol al restaurant Micela de la Seu d'Urgell et convida a degustar un menú molt especial amb gust de formatge. El restaurant Micela al vell mig de la ciutat et proposa plats elaborats amb l'element estrella del cap de setmana, el bon formatge. Truca per reservar taula les 24 hores del dia al telèfon 973 36 46 20. Repetim, 973 35 46 20. El restaurant Micela, ubicat a l'avinguda de Pau Claris número 24 de la Seu d'Urgell, et desitja una molt bona fira de Sant Armengol i amb gust de formatge.

0: says, hey, babe.
1: Molt bon dia, benvinguts. Tot just en dos minuts arribem a 3:15 del migdia. Avui, a l'entrevista del dia, aquest dimecres, dia 14, parlem dels formatges, i és que ja la tenim aquí, la Fira Formatges Artesans del Pirineu, al marc de la Fira de Sant Mengol de la Seu d'Urgell. A continuació, conversem amb Martí Huguet, és formatger de la formatgeria Mas Alba. Benvingut, Martí.
2: Hola,
1: gràcies per atendre'ns, perquè d'estona doncs, que ens dediques, tenim present que esteu força enfinats. Mas Alba és la formatgeria convidada aquest any 2026. Com esteu visquent? Què és el que teniu preparat per doncs, visitar, en aquest cas, la Fira de la Seu?
2: Home, ens fa molta il·lusió que ens hagin convidat. És la fira referent de formatge català i del Pirineu, no només català, i bueno, ens fa molta il·lusió i amb moltes ganes.
1: La vostra és una proposta singular, Martí, perquè sou pagesos, sou formatgers, teniu obra botiga. Parla'ns una mica de la vostra iniciativa.
2: Sí, mira, bueno, som una família benvinguda, encara que sembli mentida, i ja tenim diversos petits negocis, tots vinculats amb l'agroalimentació, perquè tenim el ramat de cabres amb les terres que se n'ocupa el meu nebot, l'Eloi. Després tenim un agroturisme, un turisme rural, petit, 5 habitacions, que porta la meva germana, l'Anna. El meu germà té una botiga al mercat de Girona, al mercat del Lleó, on trobem productes en Llorenç, on trobem productes gironins i sobretot els nostres formatges. I jo com a formatger de Mas Alba, o sigui que és tancar cercles i, bueno, petits pagesos que hem intentat tirar endavant així de la millor manera que hem sapigut i, bueno, lluitant, però, bueno, la cosa amb un futur clar.
1: Seran protagonistes a la Fira de Formatges Artesans del Pirineu aquest cap de setmana a la Seu d'Urgell, ja des d'aquest proper divendres. Ubica'ns una mica en el mapa, perquè no conegui Mas Alba, on us podem trobar, Martí?
2: Mira, nosaltres estem en un petit poble, que és Terradelles, som 30 habitants, vull dir, és un poble molt petit, que forma part del Pla de l'Estany. O sigui que la nostra capital és Banyoles, com si diguéssim, és el gironès, però estem a Banyoles. I, bueno, és el que us deia, és un poble molt petit. Bueno, imagineu-vos, 400 cabres, 30 habitants, vull dir, ja surten els números ràpid. Vull dir, molt dedicat tot el municipi aquest de Vilademuls, dedicat a la pagesia i, bueno, això.
1: Mas Alba, avui parlant de formatges, lògicament, elaboreu formatges artesans de cabra amb llet del vostre propi ramat.
2: Exacte, això és el que més és la peculiaritat que tenim, que és ramat propi, llet crua i, parlant de formatge, esquallat amb herba col, que això també és molt, una tipicitat molt curiosa, només fent servir el quall vegetal, l'herba col, perquè ens entenguem, el que feien servir abans, sobretot a pagès, la gent que tenia ramat, doncs feia servir això per fer els matons i això, i nosaltres tots els formatges estan quallats a amb això, amb l'herba col.
1: El fet de que tingueu el vostre propi bestiar fa que tingueu el control de tot el procés. Quina és la feinada que suposa? Suposo que pràcticament cada dia l'any esteu doncs, dedicats en aquesta feina, a la formatgeria.
2: Sí, clar. Nosaltres tenim el ramat, fem llet tot l'any. Clar, vol dir, fem tot el menjar, sortint a pasturar, i després vol dir que cada dia el bestiar necessita el seu maneig, el seu cuidado, i bueno, és cada dia munyir, també elaborem, clar, el fer llet crua, no podem acumular llet, o sigui que elaborem dia sí, dia també, com aquell qui diu, i, però bueno, vull dir, és, com que és un familiar, ja ens anem ajudant tots, quan tenim molta feina, doncs un cap aquí, un cap allà, i bueno, ja és sofert però agraït al mateix moment.
1: Recordar als nostres oients que conversem amb Martí Huguet avui dimecres, ho fem al marc de la Fira Formatge Artesans de la Fira de Sant Mengol de la Seu d'Urgell. Martí Huguet és formatger de Mas Alba, la formatgeria convidada aquest any 2026 a la Fira Formatges Artesans. Per tant, és un producte únic, singular, el de Mas Alba. Quins diferents formatges feu, Martí?
2: Bueno, toquem bastant totes les categories que hi ha de formatges, des de pastes toves, pells florides, formatge blau, portarem el tupí, que hem fet un tupí especial per la fira, com que és el formatge típic del Pirineu, ens ha fet gràcia doncs elaborar un tupí. Hem fet una versió així amb un bidol, o sigui que és un tupí més agradable, no tan potent com els típics, però bueno, ens ha fet gràcia fer la picada d'ullet aquesta. I després, aprofitant la fira de Sant Mangol, també presentarem el nou terròs, que ha fet uns petits canvis a l'elaboració i ha coincidit que les primeres peces surten ara, just ara, aquests mesos, i bueno, serà com una presentació del nou terròs, que ja és un formatge de llarga maduració amb cova natural, o sigui que madura sota terra, entre 8 mesos i un any, i bueno, no m'acaba de sortir bé, no m'acaba d'agradar, i aquestes peces he fet els canvis i trobo que han sortit molt bé, que bueno, la gent podrà provar i així veurem el parer, aviam si tinc raó o no.
1: Mm-hmm. El cremós, l'uf, el terròs, el voler volar, el pla, el babaus, el petit ot, són els formatges de la vostra formatgeria?
2: Sí, correcte. Aquests són els noms i és això. Les tipologies són des de làctiques, pastes toves, l'uf és rentat amb cervesa, la mosca de Girona, una cervesa de proximitat, que rentem l'escorça. Són d'aquests que fan olor, potents, sobretot amb olor, però en canvi amb gust és més làctic, més suau. El cremós, que és un símil a les tortes, un formatge així de menjar amb cullera. El pla també és un formatge de pasta tova, pell florida, l'escorça blanca. Sí, tenim una gamma bastant àmplia que la gent s'hi passa, bueno, i convido tothom a passar, que podrà tastar, provar i comprar.
1: I tant. Des de la pastura fins l'afinatge. De fet, seguint una mica el fil del que ens expliques, preguntar-te on podem comprar, on podem tastar els vostres formatges. Mas Alba.
2: Botigues especialitzades, sobretot. Bueno, Girona, el mercat, el meu germà, per descomptat. I després són molt botigues especialitzades i nosaltres, el nostre formatge també va molt dirigit a restauració. Vull dir, anem bastant a restaurants i alguna botiga especialitzada. Bàsicament, nosaltres venem a Catalunya. No sortim del nostre marc geogràfic, que és Catalunya.
1: I els projectes de cara al futur, perquè fa la formatgeria, preguntar-te una mica doncs, de la salut dels formatges artesans de Mas Alba.
2: Bueno, trobo que la cosa va bastant bé, tenim ganes, el projecte està funcionant molt bé, estem intentant incorporar coses noves, iogurts i gelats, però bueno, això és un futur, i els formatges trobo que bueno, cada cop van sortint més bé i encara trobo que encara hi ha molt de futur pel formatge artesà català.
1: Et preguntàvem per la Fira Formatge Artesans del Pirineu, al mar de la Fira de Sant Mangol. La coneixeu? Havíeu visitat abans aquesta fira?
2: Sí, clar. És, com he dit, és una fira referent. Ja abans de ser formatger ja visitava la fira. Jo fa 20 anys que faig formatge, vull dir, ja l'havia visitat abans. I siguem formatger també he vingut un parell d'edicions a visitar-la, a disfrutar-la, i bueno, i aquest any per això fa molta il·lusió que hagin comptat amb nosaltres. És una gran fira, i no només el formatge, sinó tot el que envolta la seu aquells dies és espectacular. Molt xula, molt xula.
1: És important, suposo, Martí, com a formatger, fer xarxa, no? Crear sinergies entre uns i altres.
2: Sí. A més, el món formatger és això, les sinergies aquestes entre nosaltres, entre els formatgers. O sigui, hi ha uns vincles molt guais i que ens diguem les coses, ens expliquem, ens ajudem molt. Vull dir, ja fa 20 anys, ja, déu-n'hi-do, però és un món que te va enganxant i que veus que la gent i els altres formatgers i tots, vull dir, tenen un tarannà i un caràcter que està bé i t'ajuden molt, i si tens problemes, vull dir, trobo que és un ofici molt agraït i fer xarxa és molt important.
1: Mm-hmm. Pel que fa, doncs, precisament en aquestes sinergies, forma part de l'Associació Catalana de Formatges Artesans, de CREFA.
2: Sí, correcte. Som socis de CREFA i és l'Associació Catalana de Formatgers i la més representativa. Poder no hi som tots els formatgers, però la gran majoria, i bueno, és per ajudar el sector i això, i tirar endavant els petits projectes com aquest.
1: I ens oblidàvem, no volem fer-ho, de preguntar-te pels protagonistes, en aquest cas pel ramat. Recordem que Mas Alba fa, elabora formatges artesans de llet crua de cabra amb ramat propi. De quina raça?
2: Nosaltres tenim la raça granadina. Vale? Va ser com unes casualitats que, bueno, teníem ovella ripollesa, nosaltres ens dedicàvem a la carn, i va aparèixer un pastor amb 50 cabres, i, bueno, ens van enamorar, les 50 cabres eren granadines, ens van enamorar i vam anar canviant tot el bestiar, i des dels 50 cabres a 400 han passat uns quants anys, però, ostres, és un animal que ens va agradar molt, és sofert. Aquí, la sort que tenim, la cabra li agrada la sequetat, i com amb aquests canvis que hi va havent, cada cop anem més a aquest clima, i la cabra aguanta bastant, i, bueno, és un animal molt, molt, molt bonic, molt sociable, i molt, molt... Ens ha enamorat.
1: Es pot venir a veure el ramat, també fer tastos de formatges a casa?
2: Sí, fem el lactoturisme, que en diguem. Vull dir, és les visites guiades aquí a casa, es veuen... Pots fer o l'estada formatgera, que podries dormir al turisme i després visitar tota l'explotació i fer el tast de formatges, o si no et vols quedar a dormir, oferim les visites, que és la visita al corral, veus la formatgeria, ensenyem la cova on madurem els terrossos i passem una cata de formatges, de vi, pa, tot de la zona, quilòmetre zero, i això sí, estem amb les portes ben obertes.
1: Doncs ja ho sabeu, aquí la invitació, més informació a www.masalba.cat. Avui fem una pinzellada per parlar dels formatges de Mas Alba. És la formatgeria convidada en aquesta nova edició de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, al marc de la Fira de Sant Mengol de la Seu. Però també en aquesta web podeu trobar altra informació, entre altres, del que parlàvem doncs, ara fa tot just un moment amb Martí Huguet, de les visites guiades, també de la proposta d'agroturisme i tot el que té a veure amb aquest projecte singular, que és el de Mas Alba, pagesia, formatgeria i agroturisme, des de, en el cas, Terradelles. Doncs, Martí, si vols aprofitar per convidar tothom a saber-ne més, si vols fer-nos un apunt del que serà la proposta, la visita de Mas Alba a la Seu.
2: Sí, bueno, és això, ja he dit. Bueno, esteu tots convidats a passar per l'estand, no només pel de Mas Alba, sinó per tots els estands formatgers que hi ha. I, bueno, em tindreu a darrere de la parada explicant el nostre projecte i amb aquestes sorpreses, que és el tupí que hem creat i el nou terròs. Vull dir que estarem allà.
1: Doncs un tupí elaborat doncs expressament per aquesta fira, i també el nou terròs són els productes, les novetats entre tot el seguit de formatges que elabora Mas Alba. Avui en parlem amb el seu formatger, Martí Huguet. Per cert, Martí, sou uns quants de casa que veniu a la Seu?
2: Sí, som la dona i el fill, vull dir que... tot segueix en família. Vull dir, per ajudar-me a aconseguir que la fira surti bé, doncs m'apoyen familiarment, també.
1: Doncs és, sens dubte, el millor equip, la família, el que fa també singular Mas Alba. Avui en parlem amb el seu formatge. A Martí Huguet. Martí, moltes gràcies per l'estona que ens dediques. Que vagi molt bé. Ens retrobem ja de cara al divendres a la Seu.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies i fins aviat.
2: Adéu.
1: Doncs fins aquí l'entrevista amb Martí Huguet, és el formatger de la formatgeria convidada aquest any 2026, la Fira Formatgera Artesans del Pirineu. És Mas Alba, més informació a www.masalba.cat. És un dels protagonistes d'aquesta fira de Sant Mengol de la Seu d'Urgell. Aquesta entrevista, com tots els continguts que anem generant aquests dies en el marc de la fira, els podeu trobar també a la carta, a la vostra web, a la web de Ràdio Seu.

0: Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell i comarca. Aquesta fira de Sant Armengol ens trobaràs a la plaça de Joan Sansa de la Seu d'Urgell, on exposarem les novetats de les nostres marques, Volkswagen, Ford i Audi, i una gran selecció de vehicles de gerència i seminous. Descobreix tot el nostre stock a grupvalira.net, al nostre perfil a Instagram, o visita'ns a les nostres instal·lacions a la carretera de Lleida. Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell. Aquesta fira de Sant Armengol, vine a veure'ns i aprofita els preus especials. Grup Valira et desitja una molt bona fira de Sant Armengol.
1: Si vius en qualsevol municipi de l'Alt Urgell, amb Alt Urgell Fibra pots gaudir dels millors serveis de connexió de banda ampla amb fibra òptica o internet inalàmbric, al millor preu i amb servei de proximitat. També t'oferim telefonia mòbil amb la nostra marca Pirineus Mòbil. Si ets una empresa, informa't dels nostres serveis personalitzats per a professionals, tant d'internet com de telefonia. Per més informació, posa't en contacte amb nosaltres al correu info@alurgellfibra.cat o bé trucant al telèfon 873-450-400. També podeu consultar els nostres serveis a la pàgina www.alurgellfibra.cat. Alurgell Fibra us desitja una molt bona fira de Sant Armengol.
2: El fred de l'hivern s'apropa a l'Alt Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i en bones mans.
3: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
4: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
0: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició. Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
4: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del desè aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
4: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Les 12 i 3, bon dia. Després de l'entrevista a Ràdio Sou en titulars, avancem les notícies del dia que ampliarem a la una a l'informatiu migdia. Avui informatiu s'ha entrat en el ple municipal que ha tingut lloc aquest dimarts al vespre i en què, entre altres punts, l'Ajuntament s'ha compromès per unanimitat a assumir les possibles obligacions i despeses derivades de la finalització de les obres d'urbanització a la zona de l'Horta del Valira, on s'ha de construir la residència de gent gran. És un requeriment que ha fet el Departament d'Economia i que l'Ajuntament accepta, com dèiem, per unanimitat. S'han aprovat igualment per unanimitat d'altres punts, com la modificació de l'ordenança de retirada de vehicles abandonats o mal estacionats i la delegació de competències al Consell Comarcal en manteniment de camins, a més de la formalització, com ja s'havia anunciat, de l'agermanament amb la Daira Saharaui de Hausa. Al ple també s'ha aprovat una moció presentada per Junts per la Seu que proposa al ple trobar un espai estable i adequat pel PFI-PTT. El grup municipal creu que el programa ha donat bons resultats, però està condicionat pels diversos canvis d'ubicació que ha viscut. La moció planteja definir una instal·lació fixa a partir de l'inici del curs vinent. Ja han votat a favor tant Junts com Esquerra Republicana i la CUP. L'equip de govern compromís s'ha abstingut perquè considera que el text no reconeix la feina que ha fet l'actual equip de govern per millorar l'equipament. I avui pendents també d'altres temes, com per exemple que Unió de Pagesos es mobilitza al llarg d'aquest matí per reclamar mesures davant l'augment dels costos de producció i la crisi estructural del sector agrari. Els tractors han sortit a primera del matí en diverses columnes des d'arreu de Catalunya i una d'elles ha estat des d'Oliana, amb agricultors i ramaders del Pirineu. Totes les columnes es troben aquest migdia a Barcelona amb pagesos de diversos punts del país. Un dels fets que denuncia Unió de Pagesos en aquesta protesta és els danys de la fauna salvatge i, tot coincidint amb aquesta queixa, és en el cas que entitats ecologistes volen que la Generalitat recuperi el pla per reintroduir el linx boreal al Parc Natural del Pirineu. El col·lectiu opina que la mesura podria ajudar a restaurar processos alterats, tot i matisar que s'hauria de fer amb avaluació científica rigorosa i amb la participació del territori. El cert és que organitzacions com Unió de Pagesos i també JARC, entre altres, ja s'han mostrat moltes vegades en contra d'aquesta reintroducció. També explicarem que les estacions de ferrocarrils de la Generalitat, sota la marca Pirineu 365, han recollit més d'una tona de residus en les jornades de neteja que han fet els darrers mesos. FGS ha impulsat accions conjuntament amb escoles, entitats locals i empreses per conscienciar de la importància de preservar la muntanya. I encara a l'àmbit mediambiental, les analítiques del pantà de la Torrassa no han detectat d'augment toxines a l'aigua. S'havia prohibit el bany després que l'embassament aparegués tenyit de verd per la presència d'un cianobacteri. La calor intensa i perllongada pot haver contribuït a la seva proliferació. I unes 1.300 persones han participat a l'observació de la brama del cérvol a la reserva de caça del Cadí aquest darrer mes. L'experiència incideix en la importància que els visitants la visquin sense interferir en la conducta dels animals. Aquesta activitat també s'ofereix a les reserves de Beaumort i de l'Alt Pallars i als parcs naturals del Cadí-Moixeró i de l'Alt Pirineu. La presó de la Comella a Andorra ha tingut 21 incorporacions laborals en 5 anys. El cos penitenciari demana, però, nous reforços més a la plantilla per arribar als 80 efectius i també per cobrir les jubilacions.

0: I els esports, aquest darrer cap de setmana hi ha hagut derrotes del Club Ovic Cadí a Capellades per 7-1 i del Cadí B a Cambrils per 4-3. El primer equip és ara en vuitena posició de Nacional Catalana, mentre que el sènior B se situa cinquè del seu grup. Aquest cap de setmana vinent, tot coincidint amb la fira, rebran respectivament l'Igualada i el Navarcles. I el temps, amb una situació molt semblant a la dels darrers dies, alternant-se de sol i núvols, temperatures mínimes al voltant dels 10 graus, avui han estat una mica superiors, i màximes que poden igualar o superar els 25 graus, tant avui com demà. Divendres podrien arribar canvis i no es descarta algun ruixet de cara al cap de setmana. És tot un moment, tornem amb més actualitat d'aquí un moment, perquè avui tenim el programa Veu de Plens, valoració del ple d'ahir a càrrec dels mateixos portaveus dels grups municipals, i després a l'una arribarà l'informatiu.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: A la Seu d'Urgell hi trobaràs Celícies, un establiment lliure de gluten on tothom pot gaudir de bons productes i un espai acollidor.
1: Celícies, l'única cafeteria amb productes sense gluten de la ciutat.
0: T'oferim aliments dels millors obradors i també d'elaboració pròpia, sense lactosa i amb opcions veganes. A més, pots fer-nos comandes personalitzades i donem servei a l'hostaleria i la restauració.
1: Visita la nostra botiga especialitzada amb una àmplia varietat d'articles sempre lliures de gluten. I participa en els nostres tallers de cuina amb places limitades.
0: Celícies, la cafeteria i botiga de la Seu d'Urgell amb productes lliures de gluten. Som al carrer Major número 51. Al telèfon 973 35 15 50. També ens pots trobar al correu info@celícies.cat i a Instagram i Facebook.
1: Celícies et desitja una bona fira de Sant Ermengol.
2: Quan necessites potència, fiabilitat i servei, necessites Vitasa. Vitasa, únic servei oficial Iveco, Iveco Bus i Incar a la Seu i comarca. Des de l'Iveco Daily fins a l'S-Way, passant per l'Eurocargo, una àmplia gamma pel transport de mercaderies i passatgers. Potència, fiabilitat i economia a les teves mans. I quan toca mantenir el teu vehicle a punt, mecànica, electricitat, planxa i pintura, tria els millors professionals. Ens pots trobar a la carretera 260, quilòmetre 225,7, al barri de Sant Pere, a la Seu d'Urgell, telèfon 973-350-379. Informa't de les nostres campanyes, ofertes i vehicles en estoc i molt aviat noves i més grans instal·lacions tècniques a Montferrer, amb nous serveis. Vitasa, sempre al teu costat. Vitasa et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.

0: Vens a la Fira de Sant Armengol? Doncs passa't pel Xaloc. Al Xaloc hi trobaràs esmorzars de forquilla, menús diaris, varietat i bona cuina. I els divendres i dissabtes toca pizza, fetes amb base artesana d'elaboració pròpia, perquè una bona pizza es nota. I si et ve de gust gaudir del Xaloc des de casa, també tenim servei a domicili a la Seu d'Urgell i als barris de Sant Pere, Poble Sec i Sant Antoni. Ens trobaràs a l'Avinguda de Salòria número 40 de la Seu d'Urgell. Xaloc, arrels i tradició. Aquesta Fira de Sant Armengol, passa't pel Xaloc.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Serveis Funeraris Sant Esteve, nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Rosario Argelí Coliva, vídua d'Antoni Vilarrobla Pinyol, de Casa Pallaire de la Farga. La missa funeral és avui a les 4 de la tarda a l'Església Catedral Basílica, sales de vetlla tanatori Sant Esteve, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Repos en pau, Rosario Argelí Coliva.

0: Joieria Sangra, al vostre servei des de 1968. Tres generacions ens avalen. Professionals del sector en la venda i reparació de joieria i rellotgeria. Són distribuïdors oficials de Sandoz, Viceroy, Lotus i Casio, entre d'altres. Disposem d'una àmplia gamma en joieria de tallers d'artesania catalana. També som centre de servei certificat per marques com Takeuer, Longines, Certina, Hamilton i Tissot. Ens podeu trobar per la fira a l'estand davant del nostre establiment al carrer Sanot número 7 amb una selecció dels nostres productes juntament amb una demostració de l'ofici de rellotger. Joieria Sangra us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
1: Has de donar el teu vehicle de baixa? Recuperacions Vallès. Avisa'ns i et solucionem el problema amb el teu vehicle. Te'l recollim de franc i papers al moment. Som centre autoritzat del tractament. Recuperacions Vallès. Fa reformes a casa teva? Tenim sacs, contenidors i pateres per a empreses i particulars. Fem serveis de torogrua, transports i camió grua. Recuperacions i contenidors Vallès. Busques recanvis o rodes d'ocasió pel teu cotxe? Pregunta'ns i arregla'l. També comprem ferralla, metalls i bateries d'automoció. Vallès, centre gestor del reciclatge a la Seu d'Urgell i Rodalies, amb més de 70 anys al servei de tots vosaltres. Som al barri de Sant Pere, número 23, direcció carretera Puigcerdà. També ens pots trobar al telèfon 973 35 07 54 o a vallesgruesicontenidors.com. Vallès, un servei de qualitat al millor preu.
0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
2: Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança. Ara, a les nostres noves instal·lacions, molt més amples i còmodes, oferim el nou servei d'ozonoteràpia per cuidar la pell i el pèl de la teva mascota de forma natural. Els millors serveis, la millor atenció i el tracte més carinyós per als teus fidels companys. Si encara no ens coneixes, visita'ns. Estarem encantades d'assessorar-te. Ens trobaràs a l'Avinguda del Salòria número 66, Baixos. O també ens pots enviar un WhatsApp al 621-24-88-74. Inu Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança a la Seu d'Urgell.
0: Si vius en qualsevol municipi de l'Alt Urgell, amb Alt Urgell Fibra pots gaudir dels millors serveis de connexió de banda ampla amb fibra òptica o internet inalàmbric, al millor preu i amb servei de proximitat. També t'oferim telefonia mòbil amb la nostra marca Pirineus Mòbil. Si ets una empresa, informa't dels nostres serveis personalitzats per a professionals, tant d'internet com de telefonia. Per més informació, posa't en contacte amb nosaltres al correu info@alurgellfibra.cat o bé trucant al telèfon 873 450 400. També podeu consultar els nostres serveis a la pàgina www.alurgellfibra.cat. Alurgell Fibra us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.

0: Els plens municipals es debaten molts temes que t'afecten de prop. Informa-te'n en el programa Veu de Plens de Ràdio Seu. El dia després del ple, els portaveus de tots els grups polítics municipals fan la seva valoració del plenari a Ràdio Seu. Veu de Plens, l'actualitat de la política municipal amb totes les opinions i posicionaments. A les 12 del migdia, el dia després del ple municipal.
1: Estàs escoltant Veu de Plens.
2: Bon dia, ple amb el programa Veu de Plens després de municipal, valoració per part dels grups de presència a l'Ajuntament, i comencem amb la portaveu de la CUP, Núria Paells, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Molt bé, davant.
3: Doncs bé, en el plenari d'ahir a la tarda, la majoria de punts doncs, van ser aspectes tècnics i en els que vam estar d'acord. Llavors destacarem un seguit de punts. En primer lloc, una modificació de crèdit. Nosaltres respecte a aquesta ens vam abstenir i ho vam fer una mica, no?, pel que ja venim fent en els darrers plens, pel nostre vot a pressupostos, que va ser contrari, i una mica per coherència en aquest, no? Al final el que destacàvem és que en el sí de la modificació no hi havia cap cosa amb la que no estiguéssim d'acord, perquè al final era doncs manteniment per edificis, dues partides per la llar d'infants, hi havia una partida força gran per amortització de préstec, i llavors per això, no? No hi havia cap partida amb la que estiguéssim en desacord, però sí que volíem ser coherents amb el vot de pressupostos. Després va passar un punt per modificar l'ordenança que regule els preus de la retirada de vehicles. En aquest punt vam votar favorablement. Com se'ns va explicar, no?, per part de l'equip de govern, s'ha fet una nova licitació de la grua que fa la retirada de vehicles i senzillament el que s'ha fet és adaptar l'ordenança doncs, amb els preus d'aquesta nova licitació perquè no suposi un sobrecost per l'Ajuntament i, per tant, ho valoràvem correcte. Després hi va haver també un punt important, no?, que nosaltres valorem com important, que era un compromís per costejar les obres que queden per fer a l'Horta del Valira, i nosaltres el considerem que és un punt important, ja que en tomar aquest compromís amb la Generalitat el que fa és avançar, no?, en aquesta licitació per poder construir la residència. Llavors, evidentment, doncs, hi vam votar favorablement. Després hi havia un punt en el que també vam votar favorablement, que era l'agermanament, no?, de la seu amb la d'Aire de Hau. En aquest punt nosaltres estàvem d'acord, no?, des del primer moment en què se'ns va plantejar. Al final doncs, no?, ja és històric, no?, que la Seu d'Urgell doncs, sempre ha tingut molta vinculació amb el poble saharaui i d'alguna manera, no?, era com formalitzar aquest compromís institucional amb aquest poble i també, no?, enfortir-lo i que quedin ja agermanats els dos municipis perquè vingui el color que vingui, no?, en aquest consistori doncs, es pugui mantenir aquesta feina conjunta. També en aquest punt, no?, doncs vam voler aprofitar per donar les gràcies, no?, o valorar positivament tota la tasca que fa Pirineu amb el Sàhara, no?, que al final és com l'entitat que tenim aquí al territori encarregada també, no?, d'aquesta relació amb el poble saharaui. Després dos punts urgents però que sí que consideràvem importants, no?, són el punt per fixar un conveni amb l'Agència Catalana de l'Habitatge per poder ficar dos terrenys municipals a disposició per construir habitatge de protecció oficial, i després també un conveni per la gestió de la unitat d'escolarització compartida, que com ja es va dir també en el ple, no?, doncs és un conveni que arriba tard però ha arribat i bé, no?, doncs poder garantir que aquests alumnes reben l'atenció adequada i que es fa des de, no?, que s'entome des de l'Ajuntament, que nosaltres també és algo pel que portàvem molt temps apostant, no?, que la gestió d'aquesta unitat doncs fos municipal. I després, per últim, no?, a l'ordre del dia hi havia una moció de Junts que era per poder garantir un espai estable pels alumnes del pla de transició al treball. Una mica nosaltres el que vam comentar amb aquesta moció, no?, és que al final la dificultat en l'espai, no?, no és algo que sigui nou de aquesta legislatura, sinó que és algo que ja portem, no?, arrossegant d'anys. Nosaltres creiem, no?, sí que vam voler reconèixer la tasca de la regidora Moreno i de l'equip de govern, no?, per poder poder treballar amb tenir una solució, però és cert que la solució doncs encara no ha arribat. També fèiem referència, no?, quan ens posicionàvem, a que també tenim aquesta problemàtica amb la unitat d'escolarització compartida, no?, i que més enllà de la moció, doncs una mica el que podem reflexionar és sobre aquesta manca, no?, d'espais municipals que ens permetin doncs garantir l'atenció adequada. Llavors, en el sí de la moció, nosaltres vam votar a favor. Al final, el que es proposava, no?, és que hi hagi un espai per a aquest curs i que es treballi d'ara fins a finals d'any, perquè a partir del curs vinent, no?, es pugui comptar amb ja un espai definitiu, no? I després altres punts, no?, que han pogut sortir durant els espais de pregs o durant les intervencions del públic, i va haver una interpel·lació, no?, amb relació a una reunió que es va realitzar sobre la plataforma de Salvem el Guiu. És una plataforma, no?, que s'ha volgut crear a nivell ciutadà per defensar aquest espai. Nosaltres al final la posició, no?, que hem tingut amb el cinema, bueno, l'espai, no?, amb el cinema i la sala i tot el que comporta, no?, és de que és una despesa doncs molt gran pel consistori, i una mica nosaltres el que hem vingut defensant, no?, i que així ho vam proposar en la negociació de pressupostos, és de poder treballar també per crear un projecte municipal de gestió d'aquest equipament, no?, més enllà de si el comprem o no el comprem, si el gestionem o no el gestionem, no, doncs una mica doncs anar més enllà i què és el que hi volem fer, no? Ara sembla, no?, que a partir d'inicis de l'any que ve es podrà gestionar, que s'ha trobat alguna manera per fer-ho, i nosaltres doncs encantades de que sigui així i de poder comptar amb aquest equipament. També s'ha fet referència, no?, durant aquest espai al pas de vianants de Castellciutat. Nosaltres evidentment, no?, creiem que és supernecessari, i tant de bo, no?, es pugui desencallar amb aquest petit conveni que s'ha de fer, no?, i pugui esdevenir una realitat quan abans millor, no? I per últim, no?, sí que es va mostrar des del públic, no?, un malestar amb el sector de l'automòbil per l'autofira, no?, que ara tindrem el cap de setmana la Fira de Sant Ermengol. I nosaltres, doncs, una mica bastant amb la línia del que comentava al final, no?, del regidor Viaplana, que deia, no?, que més enllà de si s'ha complert o no s'ha complert l'ordenança i demés, aquí s'està exposant un malestar d'un sector. És evident, no?, que aquesta fira ha anat en detriment la participació dels diferents concessionaris. Llavors anem a revisar, no?, ara ja no hi som a temps perquè queden 3 dies, no?, però d'ara fins l'any vinent anem a revisar què està passant, no?, reunim-nos amb el sector i intentem arribar doncs a un acord.
2: Doncs és el regidor de Núria Valls, portaveu de la Comú de Vegès.
3: Gràcies.
1: Estàs escoltant Veu de Plens.
2: Tot seguit del programa de Plens, valoració del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya amb la seva portaveu Maria Lamolla. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Endavant, com vulgui.
4: Bé, doncs la valoració del ple, bàsicament es pot parlar de quatre coses, quatre punts importants. Un d'ells ha sigut ha estat el plantejament de l'agermanament. L'agermanament amb aquesta daira de Hauza del poble saharaui, que evidentment l'hem votat a favor, com la resta de grups hem agraït a la ONG que hi ha aquí a la seu de Vacances en Pau, que cada estiu porta nens del Sàhara aquí a la seu, i aquest agermanament doncs és reforçat amb aquesta vinculació, i evidentment s'ha votat a favor d'aquesta proposta, remarcant també i fent esment de que aquest compromís polític que es parlava d'aquest agermanament també per part del govern espanyol, doncs aquest compromís polític es troba a faltar, perquè en diverses ocasions s'ha deixat el poble saharaui pendent del que ells reclamen, que és l'alliberament del seu poble. Per tant, aquest és un dels punts. Després, la moció que ha presentat Junts sobre la ubicació dels nois i noies del PTT, que és el Pla de Transició al Treball, bé, és una moció que ha servit per posar sobre debat, que ha sigut interessant, de tots els grups grups la importància de l'educació i d'aquest projecte educatiu d'aquests joves. En aquest punt l'ha defensat la regidora Núria Tomàs, que l'altra legislatura ja va ser regidora d'educació i que ja va patir, vam patir tots, no? Perquè aquest problema no ve d'ara, com ha dit la regidora Moreno, no ve d'ara, ja ve de temps enrere, però el que és una realitat és que s'ha de trobar una solució per aquest projecte educatiu, que ja ve de llarg i que planteja moltes dificultats. També donar-li la importància i donar-li el valor que es mereix és també proporcionar una ubicació digna i una ubicació fixa i estable, i no fer-los anar d'aquí cap allà, que sembla que ens els passem doncs als altres, no? Bé, ara estan ocupant un espai a l'Escola de Música, però el que es demanava en aquesta moció era trobar un espai definitiu, i evidentment no podíem pas votar en contra. I després els dos punts també molt importants del ple han estat els dos punts d'urgència que s'han votat, que un és el conveni amb la UEC, un altre projecte educatiu que depèn de l'Ajuntament, que l'Ajuntament gestiona, però que és un projecte educatiu que depèn d'educació, per tant, de la Generalitat, però que fins ara no s'ha aprovat el conveni d'aquest projecte de la UEC. Per tant, aquests nois i noies encara no han pogut començar. Començaran, si tot va bé, a finals d'aquest mes, però era un punt molt important també d'aprovar. Per tant, entenem la urgència d'aquest punt. I l'altre punt d'urgència era la cessió de dues parcel·les a la Generalitat per la construcció d'habitatge social, que també considerem un punt molt, molt, molt bàsic i molt vital per la seu i per tot arreu, perquè habitatge social en falta a tot arreu, també aquí a la seu. Per tant, hem votat el punt d'urgència a favor i també el plantejament que es feia també a favor. I després, pel que fa a les interpel·lacions, el nostre grup ha fet una interpel·lació pel tema de la plataforma aquesta que s'ha creat aquí a la seu arran del tancament de la sala del cinema i de la sala de ball del Guiu, perquè hi ha una plataforma que es diu Salvem el Guiu, i aquesta setmana passada es va fer una reunió d'aquesta plataforma i bueno, la gent estan amoïnats, lògic, perquè ningú vol perdre un local tan emblemàtic com el que teníem aquí a la seu. Hem fet un prec també d'agraïment a la tasca de les germanes Irene i Montserrat Guiu per tots els anys que han dedicat en aquest espai, i també doncs, per nosaltres és important trobar una solució, sigui la que sigui, no? Perquè aquest espai continuï obert, i bé, ens trobaran a favor del que es pugui pactar. Sí que s'ha anat parlant en diverses comissions informatives de les diferents opcions que hi havia, però tampoc s'ha acabat de tancar ni d'acordar exactament què acabarà passant amb aquest espai.
2: Doncs són els punts que ha tractat la portaveu d'Esquerra Republicana, Mariana Lamolla. Moltes gràcies.
4: De res, a vosaltres.
0: Els plens municipals es debaten molts temes que t'afecten de prop. Informa-te'n en el programa Veu de Plens de Ràdio Seu. El dia després del ple, els portaveus de tots els grups polítics municipals fan la seva valoració del plenari a Ràdio Seu. Veu de Plens, l'actualitat de la política municipal amb totes les opinions i posicionaments a les 12 del migdia, el dia després del ple municipal.
2: Seguim amb la valoració del ple d'aquest dimarts. Ara és el torn de Junts i del seu portaveu, Jordi Fabre. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
2: Endavant, com vulgui.
5: Sí, jo del ple el que destacaria, sobretot, és aquesta moció que nosaltres hem presentat des de Junts per la Seu per trobar un espai definitiu pel PTT, que clarament doncs, el tenen marginat durant tota aquesta legislatura, però també, em sap greu dir-ho, però un tarannà antidemocràtic impressionant, tant de l'alcalde Barrera com de la resta del seu equip. No? Anant a la moció, com tothom sap, el PTT és una nova oportunitat formativa per xavals entre 16 i 21 anys que no tenen el graduat, no han aconseguit el graduat amb l'escola ordinària, i per tant se'ls doncs, facilita aquesta tornada o bé al món educatiu o bé al món laboral. La passada legislatura es va fer el canvi auxiliar d'activitats forestals, que va funcionar molt bé, que ha anat molt bé, i que, per exemple, l'any passat doncs, van ser 12 nois, doncs, nois i noies que ho van poder tirar endavant, dels quals 10 doncs, han han continuat amb un cicle formatiu de grau superior, de grau mitjà, i dos doncs estan treballant ara mateix, no? Aquest any s'ha decidit fer el canvi amb auxiliar de jardineria, de jardins, i perfecte, han començat ja 12 nois doncs, que estan començant amb això. Però quin és el problema? El problema és que no tenen un espai definitiu. Com tothom que ens està escoltant pot comprendre, doncs són uns estudis, tant el de forestals com el d'auxiliar de jardins, que no es pot fer en una aula únicament. Necessitem uns coneixements teòrics que s'han de fer en una aula, però necessitem una sèrie de pràctiques i una sèrie d'eines doncs, per poder fer aquestes pràctiques, òbviament, doncs, al medi natural. No? Quan es va començar el canvi de modalitat cap a auxiliar d'activitats forestals, doncs es va portar al Parc del Segre, que ho poguéssim fer a l'aula del Parc del Segre i que allí tenien doncs, directament tota la zona verda per poder fer les pràctiques. Això va funcionar molt bé, però pel que sigui, doncs, el Parc del Segre ja ha incrementat les activitats, allí no hi poden estar, i des de llavors han començat un viacrucis, que només ho podem descriure així, un viacrucis de diferents llocs, que han estat a l'Escorxador, han estat a l'escola de dansa, han estat doncs, a l'escola de música, amb espais que no estan adequats, que han de compaginar amb altres, que ells sempre són els intrusos, o així se senten ells, perquè no els deixen treballar doncs, com tocaria, no poden guardar les eines, i nosaltres únicament el que demanem és que s'identifiqui un espai definitiu per aquesta formació. No? El gener de l'any passat es va dir que s'arreglaria, s'adequaria el molí fariner, de la baixada del molí per ells, es va fer una licitació, aquesta licitació finalment va quedar deserta i nunca más se supo, com diuen les padrines, el més calent està a l'aigüera. Aquests nanos ara tornen a estar a l'escola de música, amb els professors que fan mans i mànigues de la millor manera possible, amb la gent de les mans i mànigues perquè entre tots estiguin de la millor manera possible, però això no és dignificar uns estudis. I que des de l'equip de govern, la regidora Moreno, doncs el que ens digui és que no hem de presentar mocions, i això ho hem de parlar amb ells i buscar solucions. Perdoni, la democràcia del ple és que l'oposició presenta propostes i aquestes propostes són en forma de moció, el ple ho vota i per tant doncs agraïts de que tant el grup d'Esquerra com el grup de la CUP hagin votat a favor d'aquesta moció i per tant això s'hagi aprovat a pesar de l'abstenció de l'equip de govern, que sincerament no entenem com no vol dignificar doncs els estudis doncs d'aquesta canalla, no? La resta de temes que hi han hagut són temes realment doncs els temes econòmics, és una petita modificació de crèdit que bàsicament la part més important era per amortitzar doncs el préstec. Hi han hagut convenis doncs que hem hagut d'anar aprovant, fins i tot alguns d'urgència com el de la UEC o com el de la cessió que ja és veritat doncs, un moment per a la futura residència doncs, que ara ens demana la Generalitat doncs, a fer un retoc amb el document perquè encara no està la urbanització recepcionada, tot això doncs, s'ha anat aprovant. I després també hi ha hagut interpel·lacions que crec que són importants. Hi ha hagut una interpel·lació del grup d'Esquerra per explicar com tenim el tema del guiu, perquè sembla ser que no hi ha aquesta voluntat per part de l'equip de govern de tirar-ho endavant i l'únic que estan fent és intentar fer pilot endavant i que passi la legislatura i escolta, si després ve un altre ja s'espavilarà, però que durant la campanya no em preocupin, quan realment no s'està fent res per a mantindre aquest equipament tan important per la Seu i per tot l'Alt Urgell i m'atreveria a dir que per tot el Pirineu. I també doncs, hi ha hagut una interpel·lació nostra en relació al pas de vianants de Castellciutat. A veure, el que no pot ser és que es presenti una moció, s'aprovi al juny, per cert, sense el suport de l'alcalde Barrera i de l'equip de govern, per tirar endavant doncs, aquest pas de vianants de Castellciutat. Els veïns demanin com està aquest tema, no se'ls hi contesti, no se'ls hi digui res, els veïns fan un tall de carretera que molts de vosaltres doncs, vau veure doncs, justament per reclamar això. Els se convoca a dues reunions els veïns i les dues reunions es desconvoquen, per tant no tenen cap tipus de notícia. Nosaltres des de Junts per la Seu demanem la informació de tot el que s'ha tractat amb aquest fa més d'un mes i encara no tenim resultat, i l'alcalde va i diu a premsa que això s'ha desencallat i que això se signarà en breu, sense avisar els veïns, sense avisar els municipals, i per això hem fet la interpel·lació. Què ens ha dit l'alcalde? Que era mentida, que no estava desencallat. Ha dit textualment que estaven encallats amb una frase, però estaven encallats i per tant no ha pogut assegurar el que ell va dir, que això estaria licitat i adjudicat abans de final d'any. I amb les coses s'han de fer bé, i abans de parlar a la premsa i dir mentides a la premsa, el que tens que fer és comentar com estan les coses de veritat als grups municipals, que al final representem la ciutadania de la Seu i de Castellciutat i especialment els veïns i veïnes de la Seu i Castellciutat, no? I la traca final doncs, ja ha estat doncs, aquesta intervenció del públic de doncs, un empresari de l'automoció doncs, de la Seu, que al final el que ha vingut a dir és, durant tota la vida, durant més de 50 anys que hi ha una autofira emmarcada amb la fira de Sant Ermengol, es va aprovar una ordenança pactada amb tots els concessionaris, pactada amb tots els grups municipals i aprovada al ple de l'Ajuntament, que aquesta ordenança el que et deia és que s'havia de fer únicament amb vehicles nous, no amb vehicles d'ocasió. L'any passat s'ho van carregar, només hi va vindre dos concessionaris, un d'ell de fora de la seu i amb vehicles d'ocasió, no? I ell el que reclamava és si hi ha una ordenança i l'Ajuntament és el primer a incomplir les ordenances, amb quina legitimitat després l'Ajuntament pot demanar als ciutadans que compleixin les ordenances i els pot sancionar si no compleixen les ordenances? Nosaltres el que demanem des de Junts per la Seu és que s'assentin amb el sector. Si realment a la seva primera fira de Sant Ermengol, quan van entrar, hi havia 6 concessionaris de la Seu que hi van participar, i ara només n'hi ha un, tenen un problema. No podem dir que la fira és un èxit, que l'autofira és un èxit. El que han de fer és una mica d'autocrítica i veure que les coses s'han de fer malament. Però sobretot el que no pots fer és modificar una ordenança perquè tu et creus un dictador i que pots fer les coses com vols. Si és una ordenança aprovada per ple, s'ha de modificar el ple. I nosaltres, mà estesa, per sentar-nos amb el sector, els temps canvien i tot el que s'hagi de canviar, disposat a canviar-ho i donar el nostre vot favorable sempre i quan s'hagi consensuat amb el sector. Però el que no pot ser és que facin les coses com ells els interessa, com ells opinen, i fins i tot sense que la regidora de promoció econòmica s'hagi ni tan sols assegut amb el sector. És una manera de funcionar i és un tarannà que crec que la Seu i Castellciutat no es mereixen, i nosaltres estem intentant des de la millor manera possible doncs estendre ponts i fer que les coses funcionin, però realment és complicat quan veus aquesta paret, i especialment aquesta paret democràtica al davant.
2: És la valoració del ple per part de Jordi Fabregó, portaveu de Junts. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Estàs escoltant Veu de Plens.
2: I per tancar aquest Veu de Plens, la valoració del grup municipal del equip de govern de Compromís a través de l'alcalde de la Seu, Joan Verdem. Molt bon dia.
6: Molt bon dia. Moltes gràcies, com sempre, per donar-nos l'oportunitat d'explicar aquest ple ordinari del mes d'octubre, aquest avantpenúltim ple abans de finalitzar l'any, i amb temes sempre importants, sempre que té importància pel futur de la nostra ciutat, començant per la modificació de crèdit. És una modificació petita d'una mica més de 100.000 euros, però per coses molt concretes, tema de calderes, temes de molt especials i molt específics, que evidentment són absolutament de tràmit, no hi ha res de política al darrere. Fer el que s'hagi de fer, però sempre amb aquesta bona gestió de l'economia. Després s'ha donat compte el pla anual de control financer, és un document tècnic que mostra la bona salut de l'economia de l'Ajuntament, sense més. Després s'ha modificat l'ordenança de la taxa de retirar de vehicles. Fa molt poc s'ha fet la licitació d'aquesta concessió que ha guanyat una empresa amb un preu, que el que s'ha fet ara doncs és modificar aquests preus d'acord amb l'empresa guanyadora d'aquesta licitació, sense més. Per tant, s'ha posat al mateix valor de la retirada de vehicles. És un preu, de fet, que el que fa és garantir que cobrim com a mínim el servei, que no perdem diners amb aquest servei. Per tant, doncs no hi ha res més, tothom ha votat a favor perquè no hi ha més al respecte. Després també s'ha tancat la il·liquitat del pressupost municipal de l'any passat, de 2025. És un document doncs que parla del que s'ha executat, com s'ha executat, de la salut també econòmica de l'Ajuntament. Al final nosaltres estem treballant, hi ha dificultats sempre, la burocràcia a vegades és difícil, la situació també de les obres és complicada, ens queden obres desertes perquè no hi ha prou empreses, tot costa molt, la burocràcia, com tothom sap, també costa molt, i a nosaltres també, i això és el que queda reflectit en aquest tancament de liquidació del pressupost, doncs que ens quedem sobretot amb aquesta informació, que l'economia de l'Ajuntament és bona i permet fer inversions i permet seguir fent, bueno, al final, doncs, activitats, obres, serveis que són d'importància per a la ciutadania. Després hi ha un punt molt important, que és acordar expressament el compromís de pagar les obligacions del terreny de l'Hort del Valira per aquest Departament d'Economia. Això és la part de patrimoni. S'ha de recordar que nosaltres al novembre ja vam aprovar la cessió del terreny de la nova residència de les persones grans a l'Hort del Valira, i s'ha de recordar també que l'Hort del Valira no està acabada completament. Falten dues obres, una més gran, que és a fer el col·lector de pluvials, que és una obra que està projecte acabat, projecte ja en marxa. Ara falta adjudicar, això ho fa l'Incasòl, no ho fa l'Ajuntament, ho fa l'Incasòl, estem insistint moltíssim perquè això sigui una realitat, si pot ser aquest mateix any, l'adjudicació, l'obra trigarà més, de fet és una obra complexa, i després un petit cul de sac que està a la part tocant al Parc dels Enamorats, aquella entrada, és una obra menor. La Generalitat el que vol cobrir-se és de que si aquesta obra acaba, l'urbanització, i té algun cost que aquella parcel·la hagi d'assumir, sigui l'Ajuntament i no pas la Generalitat de Catalunya qui hagi d'assumir aquest cost. Per tant, s'ha aprovat, tothom està a favor perquè està a favor de la residència de persones grans, és un element, és una instal·lació, és un equipament imprescindible per a la nostra ciutat. Recordem, 90 places residencials, 40 places centre de dia, 16 pisos tutelats. Serà una de les millors residències de Catalunya, ho podem dir, i a més el president de la Generalitat, el Salvador Illa, ho ha comentat al debat de política general, que serà la primera residència a fer-se. També va venir a casa nostra el conseller de Drets Socials, també ho va dir, per tant, esperem que això camina, no esperem, es camina, i el que sí que esperem és que es pugui licitar el més aviat possible i començar-se també a construir el més aviat possible. Després també s'ha delegat al Consell Comarcal les competències de l'Ajuntament en matèria de manteniment de camins per un programa que té el Consell Comarcal, que és de manteniment precisament de camins de la comarca, i el que hem fet és cedir-li perquè, bueno, al final doncs hi ha aquest programa, que millor que el Consell Comarcal per poder fer aquestes activitats que ens mantindran els camins de la nostra ciutat nets i ben mantinguts. Després hi ha hagut un punt doncs d'una importància molt emocional, que és l'agermanament entre l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i la Daira de Hausa, que és una daira que és del Sàhara. Evidentment, amb el Sàhara, com tothom sap, tenim una relació de fa molts anys amb el tema dels nens sahrauís que venen a casa nostra a l'estiu, que s'ha d'agrair també la ONG Pirineus amb el Sàhara, que és qui gestiona tot plegat, i el que hem volgut fer és reforçar aquest vincle amb la daira de Hausa, que és d'on venen quasi tots els nens i nenes a l'estiu, i al final doncs, tenir, garantir aquesta bona relació, no només en el present sinó en el futur, agraint un altre cop a Pirineus amb el Sàhara que faci aquests actes, al final aquesta col·laboració amb el Sàhara tan important en un territori que no s'ha tractat bé i que al final és complicat viure, i per tant fem aquest agermanament amb aquesta voluntat, com deia, de col·laborar al llarg dels anys. També s'ha aprovat de grup municipals de Junts, nosaltres hem fet una abstenció en el que es debatia els espais del PTT. Sabem que els espais del PTT han estat un tema problemàtic perquè no hi ha hagut un espai estable, a part del Segre, algun moment Escorxador, Escola Municipal de Música, l'espai de dansa en algun moment puntual també. Sabem que no són els espais més adequats pels alumnes, però el que sí que hem volgut deixar clar és que nosaltres estem treballant des del principi del mandat, ja fa més de 3 anys, intensament en poder garantir doncs, que hi hagi aquest bon servei, no només en el que és el professorat, que al qual agraïm molt la seva tasca, la seva feina, sinó també en els espais. I això sí que, i repeteixo el que he dit al ple, que és un servei que hauria d'assumir directament la Generalitat de Catalunya, com hem de fer nosaltres perquè funcioni, perquè si no és un drama, doncs ja ho era. Doncs això, nosaltres hem buscat aquest espai. Ara sembla que estem a prop d'aconseguir un espai més definitiu, de manera estable, i a més amb quasi totes les demandes que tenia el servei, però s'ha de dir que hem fet abstenció en aquest sentit perquè sentíem que es posava en qüestió la nostra feina, que ha estat, insisteixo, molt intensa en aquesta qüestió. Per tant, el que sí que hem volgut deixar clar és que nosaltres treballem i treballarem perquè això sigui una realitat el més aviat possible, i sobretot perquè aquests alumnes, aquests joves de la Seu tinguin un bon servei, tinguin aquestes igualtat d'oportunitats educatives, i en el futur doncs puguin reenganxar-se o fer el que vulguin fer en el futur amb tot per davant. Després, informacions d'alcaldia. Hi ha un tema que hem mostrat el condol per la pèrdua de la regidora Patricia Lanau, una regidora que va estar aquí al consistori del 2007 al 2009. Doncs això, no? Ens sumem el condol a la família, als amics, per aquesta pèrdua massa aviat. I després, evidentment, hem fet el repàs del que hi ha posant també èmfasi en aquesta bona notícia, que es farà un examen de conduir d'aquests grans, massius, si se'm permet aquesta expressió, aquí a la Seu, per fer exàmens de conduir pràctic, que és el que està molt encallat. Per tant, hem fet aquesta notícia també, i després, evidentment, hem parlat de la Fira Sant Armengol, que és aquesta setmana, que esperem que sigui tot un èxit, a veure si el temps en respecta, que al final, quan es fa l'aire lliure, és el més crític, però més enllà d'això ho abordem amb molta il·lusió i amb la mateixa il·lusió que tothom que està aquí a casa nostra. Per tant, doncs, a part hem anunciat el que és més o menys el calendari, per això convidem a tothom a que miri el de Ràdio Seu, que està molt més complet que el que he dit jo mateix. I més enllà d'això, també hem fet alguns pregs, hem contestat també els pregs, felicitant sobretot per aquests actes més grans, la Setmana Festa de les Persones Grans, la Pine Peaks, tots els actes que participen en les associacions com la de Sant Antoni, i evidentment tots els èxits esportius dels esportistes, també tots els esdeveniments que es fan aquí a la Seu, com per exemple la Copa del Món, que va ser tot un èxit organitzatiu i de participació. I també contestar doncs els pregs que ha fet Esquerra i Junts, aquests pregs i interpel·lacions, un sobre el tema del Cineguiu, que qual doncs repetim que estem treballant de manera determinada, de manera doncs ferma, per poder continuar al llarg de almenys dels anys propers. I després sobre la vorera d'aquesta ciutat, la pas de vinatge d'aquesta ciutat, dir que estem treballant-hi, que esperem que això sigui realitat el més aviat possible. No posem dates perquè al final sempre depèn, no només depèn de l'Ajuntament, sinó que depèn, però evidentment, com vam dir, esperem que sigui abans de final d'any que es pugui adjudicar.
2: Doncs són els punts del ple que ha tractat el grup de compromís a través de l'alcalde Joan Barré. Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres i estem a disposició de la ciutadania.
0: Els plens municipals es debaten molts temes que t'afecten de prop. Informa-te'n en el programa Veu de Plens de Ràdio Seu. El dia després del ple, els portaveus de tots els grups polítics municipals fan la seva valoració del plenari a Ràdio Seu. Veu de Plens, l'actualitat de la política municipal amb totes les opinions i posicionaments a les 12 del migdia, el dia després del ple municipal.

0: En directe, quan toca. A la carta, quan vols. La mateixa ràdio, sense rellotge. Ràdio Seu a la carta. Busca els podcasts a la nostra pàgina web. www.radioseu.cat.
1: La història del torró té un nom, Torrons Vicenç. I és que a Torrons Vicenç, des de 1775, guardem l'autèntica tradició torronaire. Torrons Vicenç, un referent en tradició, qualitat i innovació. Visiteu la nostra botiga Torrons Vicenç, on trobareu tots els nostres torrons i especialitats. I també la xocolateria de Xocolata Julong, que des del 1770 elabora xocolata artesanalment. Ens trobareu al carrer de Sant Domènec, davant del parador de turisme. Torrons Vicenç i Xocolata Julong us desitgen una molt bona fira de Sant Armengol.
2: Ostres, Laura, t'ha quedat espectacular el bany.
3: Gràcies, està fet amb materials a l'Urgell. Em van ajudar des del principi. Rajoles, mobles, sanitaris...
2: Ai, jo també voldria fer un canvi a casa meva, però només de pensar-hi se'm fa difícil.
3: Justament per això te'l recomano. Jo només vaig explicar el que volia i em van assessorar amb molta professionalitat. A més, són distribuïdors oficials de Roca. Qualitat assegurada.
2: M'encanta, t'ha quedat preciós, em sembla que hi aniré.
3: Ah, i recorda que pots trobar materials a l'Urgell a l'avinguda Guillem Graell número 26 de la Seu, amb aparcament inclòs.

0: Microseu ja és partner específic de Iopos, una nova manera de gestionar el teu negoci.
1: Si tens una empresa orientada a l'hostaleria o del sector de la bellesa, tenim la solució que necessites. Una opció totalment adaptada a la normativa de programes informàtics de gestió.
0: Iopos permet gestionar múltiples locals, terminals de venda o venedors, amb múltiples tarifes i totes les estadístiques que necessites per gestionar el teu negoci en temps real, així com la possibilitat de quiosc de prebenda i de reserves i comandes en línia.
1: A més, ho tindràs tot al núvol i et podràs connectar des d'on vulguis i amb el dispositiu que vulguis, amb poca inversió en equips i l'avantatge de finançar-los.
0: El funcionament és molt simple, amb quotes de pagament per ús, perquè sàpigues sempre què et costa. I recorda que amb Iopos, el teu restaurant, bar, cafeteria, sala de festes, perruqueria o estètica, tindràs moltes possibilitats de creixement. Ah, i podràs fer còpies de seguretat automàtiques perquè estan incloses al preu.
1: Microseu, solucions informàtiques a la seu, al carrer de Josep Solueta, número 21. Al telèfon 973 35 36 53 o al correu electrònic info@microseu.cat.
2: La fusta et dona escalfor, robustesa i resistència. Descobreix totes les possibilitats de la fusta a Fustes Grau i Grau, al polígon industrial de la Seu d'Urgell. Grau i Grau subministra al Urgell una àmplia selecció de taulers, encadellats, motllures i fusta d'importació de diversos orígens. Dona un punt de qualitat a casa teva o al teu negoci. Visita la nostra exposició de portes i parquets, Grau i Grau, el tot i més en fustes. A més, a Fustes Grau i Grau tenim tot el que necessites per la construcció de cases en fusta, cases modulars, bungalows i cobertes mecanitzades de fusta per facilitar el muntatge amb kit de la coberta. Consulta'ns. Al polígon industrial de la Seu d'Urgell, parcel·la 11, davant mateix de la carretera N260, telèfon 973 35 01 82. Fustes Grau i Grau us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.

0: La 1 i 3 després del programa Veu de Plens arriba l'informatiu en què avui el ple municipal també serà protagonista amb els principals punts que s'hi han tractat, com per exemple l'Ajuntament s'ha compromès a costejar les obligacions de despeses que hi hagi pendents a la finalització de la desurbanització a la zona de l'Horta del Valira, on s'ha de construir la residència de gent gran, una passa més de cara a disposar d'aquest equipament.
1: Titulars.
0: Hi ha altres punts que han valorat els grups municipals i que escoltarem en aquest informatiu, com per exemple que s'ha modificat l'ordenança de retirada de vehicles abandonats o mal estacionats i s'ha fet la delegació de competències al Consell Comarcal en manteniment de camins i la formalització de l'agermanament amb la Daira Saharaui de Hausa. I en l'apartat de mocions s'ha aprovat una proposta de Junts per la Seu per trobar un espai estable i adequat pel PFI-PTT. El grup municipal creu que el programa ha donat bons resultats, però està condicionat pels diversos canvis d'ubicació que ha viscut. La moció planteja definir una instal·lació fixa a partir de l'inici del curs vinent. Ha tirat endavant amb els vots tant de Junts com d'Esquerra Republicana i la CUP. L'equip de govern Compromís s'ha abstingut perquè considera que el text no reconeix la feina feta durant aquesta legislatura. I avui, a part d'aquesta qüestió, pendents d'altres temes, com per exemple que avui Unió de Pagesos es torna a mobilitzar per reclamar mesures davant l'augment dels costos de producció i la crisi estructural del sector agrari. Una de les columnes de tractors des d'arreu de Catalunya ha sortit d'Oliana amb professionals del Pirineu i aquest migdia es concentren a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'atac vandàlic contra cotxes aparcats a la baixada del Molí de la Seu. La policia cerca l'autor de l'incident, en què s'ha trencat vidres i d'altres elements de fins a 9 automòbils. Els fets s'han produït aquest dilluns a la matinada. En Pirineu, les analítiques del pantà de la Torrassa no han detectat toxines a l'aigua. S'havia prohibit el bany després que l'embassament aparegués tenyit de verd per la presència d'un cianobacteri. La calor intensa i perllongada pot haver contribuït a la seva proliferació. Unes 1.300 persones participen en l'observació de la brama del cérvol a la reserva de caça del Cadí. L'experiència ha incidit en la importància que els visitants visitin i en la importància que els visitants visitin. Aquesta activitat també és el fenomeix, les àrees d'estimades de la Mediació de Mort i del Pallars i els parcs naturals del Cadí Moixeró i de l'Alt Pirineu. La presó de la Comella Andorra ha incorporat 21 professionals els darrers 5 anys. El cos penitenciari demana, però, nous reforços més a la plantilla per arribar als 80 efectius i per cobrir jubilacions. I els esports, el Club Hoquei Cadí ha perdut aquesta darrera jornada capellades per 7-1 i el Cadí B caia a Cambrils per 4-3. El primer equip serà en 8a posició de Nacional Catalana i el sènior B 5è del seu grup. Aquest cap de setmana vinent, tot coincidint amb la fira, rebran respectivament l'Igualada i el Navarclès.

0: I el temps amb una situació molt semblant a la d'ahir, tant avui com demà, amb màximes al voltant dels 25 graus, una mica superiors, i mínimes en els 10 graus i alternança de sol i núvols.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: La notícia del dia.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns al ple ordinari, entre d'altres punts, un acord per comprometre's a costejar les obligacions i despeses derivades de la finalització de les obres d'urbanització a la zona de l'Horta del Valira, on s'ha de construir la nova residència de gent gran de la ciutat. És una sol·licitud que havia fet el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat i que el consistori ha atès en aquest ple per unanimitat. Joan Barré, alcalde de la Seu, ha explicat que l'objectiu és comprometre's en la despesa d'urbanització, tenint en compte que aquesta obra encara no està recepcionada i quedaven alguns punts pendents que ell mateix ha explicat.
3: Un punt molt important, que és acordar expressament el compromís de pagar les obligacions del terreny de l'Horta del Valira per aquest Departament d'Economia. Això és la part de patrimoni. S'ha de recordar que nosaltres al novembre ja vam aprovar la cessió del terreny de la nova residència de les persones grans a l'Horta del Valira. I s'ha de recordar també que l'Horta del Valira no està acabada completament. Falten dues obres, una més gran, que és a fer el col·lector de pluvials, que és una obra que està projecte acabat, el projecte ja en marxa. Ara falta adjudicar, això ho fa l'Incasol, no ho fa l'Ajuntament, no ho fa l'Incasol. Estem insistint moltíssim perquè això sigui una realitat, si pot ser aquest mateix any. L'adjudicació, l'obra trigarà més. De fet, és una obra complexa i després un petit cul de sac que està a la part tocant al Parc dels Enamorats, aquella entrada, és una obra menor.
0: Barreda es mostra confiar que la residència força reivindicada tiri endavant i a més destaca que, com s'ha confirmat darrerament, serà una residència puntera. Així ho ha comentat el conseller de Drets Socials en la recent visita que ha fet a la Seu, i també ho ha fet aquesta setmana mateix el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'hi ha referit en un debat al Parlament.
3: La Generalitat el que vol cobrir-se és de que si aquesta obra acaba, l'urbanització, i té algun cost que aquella parcel·la hagi d'assumir, sigui l'Ajuntament i no pas la Generalitat de Catalunya qui hagi d'assumir aquest cost. Per tant, s'ha aprovat, tothom està a favor perquè està a favor de la residència de persones grans, és un element, és una instal·lació, és un equipament imprescindible per a la nostra ciutat. Recordem, 90 places residencials, 40 places centre de dia, 16 pisos tutelats. Serà una de les millors residències de Catalunya, ho podem dir, i a més el president de la Generalitat, el Salvador Illa, ho ha comentat al debat de política general, que serà la primera residència a fer-se. També va venir a casa nostra el conseller de Drets Socials, també ho va dir. Per tant, esperem que això camina, i el que sí que esperem és que es pugui licitar el més aviat possible i començar-se també a construir el més aviat possible.
0: En aquest ple s'han aprovat d'altres punts per unanimitat o bé per majoria, molts d'ells de l'àmbit financer, com per exemple una nova modificació de crèdit amb diverses partides, i també s'ha donat compte de l'inici del pla de control financer.
3: Començant per la modificació de crèdit, és una modificació petita d'una mica més de 100.000 euros, però per coses molt concretes, tema de calderes, temes de molt especials i molt específics, que evidentment són absolutament de tràmit, no hi ha res de política al darrere. Fer el que s'hagi de fer, però sempre amb aquesta bona gestió de l'economia. Després s'ha donat compte el pla anual de control financer, és un document tècnic que mostra la bona salut de l'economia de l'Ajuntament, sense més.
0: També s'aprova, com s'havia anunciat, la modificació, l'ordenança que regula la retirada de vehicles abandonats o mal estacionats a la via pública. Això inclou aquells casos en què es constata que hi ha automòbils que estan aparcats al carrer abusivament, en un mateix indret i de manera molt perllongada. Aquesta ordenança es vol adaptar així per tal que de cobrir despeses.
3: Després s'ha modificat l'ordenança de la taxa de retirar de vehicles. Fa molt poc s'ha fet la licitació d'aquesta concessió, que ha guanyat una empresa amb un preu, que el que s'ha fet ara és modificar aquests preus d'acord amb l'empresa guanyadora d'aquesta licitació, sense més. Per tant, s'ha posat el mateix valor de la retirada de vehicles, és un preu, de fet, que el que fa és garantir que cobrim com a mínim el servei, que no perdem diners amb aquest servei, per tant, doncs no hi ha res més, tothom ha votat a favor perquè no hi ha més al respecte.
0: Des de Junts per Reserva, el seu portaveu Jordi Fàbrega valorava els punts que s'han aprovat amb ampli majoria o bé per unanimitat.
4: Els temes econòmics és una petita modificació de crèdit que bàsicament la part més important era per amortitzar doncs, el préstec. Hi han hagut convenis doncs, que hem hagut d'anar aprovant, fins i tot alguns d'urgència com el de la UEC o com el de la sessió que ja és veritat d'un seu moment per a la futura residència doncs, que ara ens demana la Generalitat doncs, a fer un retoc amb el document perquè encara no està la urbanització recepcionada. Tot això doncs s'ha anat aprovant.
0: Esquerra Republicana també ha votat a favor d'aquests punts, mentre que la CUP s'ha abstingut en el referent a la modificació de crèdits en coherència amb el vot que va fer al pressupost municipal d'aquest any, tot i assenyalar que està d'acord amb aquestes modificacions. En parlava la seva portaveu, Núria Valls.
5: La majoria de punts doncs, van ser aspectes tècnics i en els que vam estar d'acord. Llavors destacarem un seguit de punts. En primer lloc, una modificació de crèdit. Nosaltres, respecte a aquesta, ens vam abstenir. I ho vam fer una mica no, pel que ja venim fent en els darrers plens pel nostre vot a pressupostos, que va ser contrari, i una mica per coherència en aquest. No? Al final el que destacàvem és que en el sí de la modificació no hi havia cap cosa amb la que no estiguéssim d'acord, perquè al final era doncs, manteniment per edificis, dues partides per la llar d'infants, hi havia una partida força gran per amortització de préstec, i llavors per això no? No hi havia cap partida amb la que estiguéssim en desacord, però sí que volíem ser coherents amb el vot de pressupostos. Cal l'ordenança que regule els preus de la retirada de vehicles. En aquest punt van votar favorablement. Com se'ns va explicar no? per part de l'equip de govern, s'ha fet una nova licitació de la grua que fa la retirada de vehicles i senzillament el que s'ha fet és adaptar l'ordenança doncs, amb els preus d'aquesta nova licitació perquè no suposi un sobrecost per l'Ajuntament i per tant ho valoràvem correcte.
0: Valls, d'altra banda, expressava el suport al punt en què l'Ajuntament es compromet a costejar les obligacions i despeses en relació a l'urbanització de la residència.
5: Hi va haver també un punt important, no?, que nosaltres valorem com important, que era un compromís per costejar les obres que queden per fer a l'Horta del Valira, i nosaltres el considerem que és un punt important, ja que en tomar aquest compromís amb la Generalitat el que fa és avançar no?, en aquesta licitació per poder

0: que queda reflectit en aquest tancament de liquidació del pressupost, doncs que ens quedem sobretot amb aquesta informació, que l'economia de l'Ajuntament és bona i permet fer inversions i permet seguir fent, bueno, al final, doncs, activitats, obres, serveis que són d'importància per a la ciutadania.
1: Finalment, des de l'equip de govern també han fet referència al punt en què s'ha acordat de cedir al Consell Comarcal de l'Alt Urgell les competències municipals en matèria de manteniment de camins i conservació del patrimoni, tot plegat en l'àmbit del programa de treball i formació.
0: S'ha delegat al Consell Comarcal les competències de l'Ajuntament en matèria de manteniment de camins per un programa que té el Consell Comarcal, que és de manteniment precisament de camins de la comarca, i el que hem fet és cedir-li perquè, bueno, al final, doncs, hi ha aquest programa, que millor que el Consell Comarcal per poder fer aquestes activitats que ens mantindran els camins de la nostra ciutat nets i ben mantinguts.
1: Els següents informatius parlem dels tres temes, molts altres, que s'han tractat en aquest ple, com per exemple que l'Ajuntament ha tramès oficialment el condol per la mort de Patrícia Lanau, que havia estat regidora de l'Ajuntament pel Partit Popular entre els anys 2007 i 2009. També ho comentarem, com dèiem, els següents informatius. I a la part final del ple van aparèixer també d'altres punts, sobretot en l'apartat de pregs i interpel·lacions, com per exemple la situació de futur del recinte de cinemes Guiu, la nova concentració que s'ha convocat per exigir el pas de vianants a l'N260 a Castellciutat, o la situació actual de l'Autofira. Un dels concessionaris de la ciutat demana que reorienti aquest certamen i preguntar per la creació d'un nou certamen de cotxes de segona mà en paral·lel al ja existent de vehicles nous.
2: Les notícies de la Seu.
1: I pel que fa a l'apartat de mocions d'aquest ple, s'ha aprovat la única que s'havia presentat per part de Junts per la Seu, que proposa trobar un espai estable i adequat pel programa de formació i inserció pla de transició al treball, el PFI-PTT. La proposta insta l'Ajuntament a identificar i habilitar unes instal·lacions que responguin a les necessitats educatives pràctiques del programa, que estiguin disponibles com a màxim a l'inici del curs 2027-2028. Ha tirat endavant amb els vots favorables tant de Junts com d'Esquerra i de la CUP, mentre que l'equip de govern Compromís s'ha abstingut. Jordi Fàbrega explicava durant el ple aquesta moció i destacava la feina del PTT, i per això considera que cal dignificar-la.
3: Com tothom sap, el PTT és una nova oportunitat formativa per xavals entre 16 i 21 anys que no tenen el graduat, no han aconseguit el graduat amb l'escola ordinària, i per tant se'ls doncs, facilita aquesta tornada o bé al món educatiu o bé al món laboral. La passada legislatura es va fer el canvi auxiliar d'activitats forestals, que va funcionar molt bé, que ha anat molt bé, i que, per exemple, l'any passat doncs, van ser 12 nois, doncs, nois i noies que ho van poder tirar endavant, dels quals 10 doncs, han continuat amb un cicle formatiu de grau superior, de grau mitjà, i 2 doncs, estan treballant ara mateix. No? Aquest any s'ha decidit fer el canvi amb auxiliar de jardineria, de jardins, i perfecte, han començat ja 12 nois doncs, que estan començant amb això. Però quin és el problema? El problema és que no tenen un espai definit.
1: Fàbrega ha incidit en el fet que aquests darrers cursos el PFI-PTT ha passat per diversos espais de la ciutat i demana que s'acabi amb aquesta interinitat pel que fa a la seva ubicació.
3: Tothom que ens està escoltant pot comprendre, doncs són uns estudis, tant el de forestals com el d'auxiliar de jardins, que no es pot fer en una aula únicament. Necessitem uns coneixements teòrics que s'han de fer en una aula, però necessitem una sèrie de pràctiques i una sèrie d'eines doncs, per poder fer aquestes pràctiques, òbviament, doncs, al medi natural. No? Quan es va començar el canvi de modalitat cap a auxiliar d'activitats forestals, doncs es va portar al Parc del Segre, que ho poguéssim fer a l'aula del Parc del Segre, i que allí tenien doncs, directament tota la zona verda per poder fer les pràctiques. Això va funcionar molt bé, però pel que sigui, doncs el Parc del Segre ja ha incrementat les activitats, allí no hi poden estar, i des de llavors han començat un viacrucis, que només ho podem descriure així, un viacrucis de diferents llocs, que han estat a l'Escorxador, han estat a l'escola de dansa, han estat doncs, a l'escola de música, amb espais que no estan adequats, que han de compaginar amb altres, que ells sempre són els intrusos, o així se senten ells, perquè no els deixen treballar doncs, com tocaria, no poden guardar les eines, i nosaltres únicament el que demanem és que s'identifiqui un espai definitiu per aquesta formació, no?
1: Durant el ple, la regidora d'Educació, Cristina Moreno, va defensar la feina que ha fet l'equip de govern en l'actual legislatura i considera que aquesta feina no queda reflectida en el text que havia presentat Junts, motiu pel qual s'han abstingut Moreno.

0: va mostrar-se d'acord amb les propostes que hi havia a la moció, però defensa que en tot cas són propostes que, en què ja s'hi està treballant o ja s'hi ha treballat. Al final del ple també explicava aquesta abstenció l'alcalde Joan Barrera.
1: Sabem que els espais del PTT han estat un tema problemàtic perquè no hi ha hagut un espai estable, a part del Segre, algun moment Escorxador, Escola Municipal de Música, l'espai de dansa en algun moment puntual també. Sabem que no són els espais més adequats pels alumnes, però el que sí que hem volgut deixar clar és que nosaltres estem treballant des del principi del mandat, ja fa més de 3 anys, intensament en poder garantir doncs, que hi hagi aquest bon servei, no només en el que és el professorat, que al qual agraïm molt la seva tasca, la seva feina, sinó també en els espais. I això sí que, i repeteixo el que he dit al ple, que és un servei que hauria d'assumir directament la Generalitat de Catalunya, com hem de fer nosaltres perquè funcioni, perquè si no és un drama, doncs ja ho era. Doncs això, nosaltres hem buscat aquest espai.
0: Barrera, com sentim, també aprofitava per recordar que el PFI-PTT és un servei educatiu que depèn de la Generalitat, però que el govern català hi fa molt poca aportació econòmica i això fa que l'Ajuntament hagi de fer un sobreesforç, un fet que lamentava. Des de l'equip de govern també s'han assegurat en aquest ple que són a prop de trobar ja l'espai definitiu.
1: Ara sembla que estem a prop d'aconseguir un espai més definitiu, de manera estable i a més amb quasi totes les demandes que tenia el servei, però s'ha de dir que hem fet abstenció en aquest sentit perquè sentíem que es posava en qüestió la nostra feina, que ha estat, insisteixo, molt intensa en aquesta qüestió. Per tant, el que sí que hem volgut deixar clar és que nosaltres treballem i treballarem perquè això sigui una realitat també més aviat possible i sobretot perquè aquests alumnes, aquests joves de la Seu tinguin un bon servei, tinguin aquestes igualtat d'oportunitats educatives i en el futur doncs puguin reenganxar-se o fer el que vulguin fer en el futur amb tot per davant.
0: Per part d'Esquerra Republicana, la seva portaveu Marian Lamolla coincidia amb l'equip de govern a valorar la feina que s'ha fet durant aquesta legislatura, també la de legislatures anteriors, en què Esquerra havia tingut responsabilitat, però en tot cas es mostra d'acord amb el text de la moció perquè considera evident que cal trobar el més ràpid possible un espai fix pel PTT.
2: Bé, és una moció que ha servit per posar sobre debat, que ha sigut interessant de tots els grups, la importància de l'educació i d'aquest projecte educatiu d'aquests joves. En aquest punt l'ha defensat la regidora Núria Tomàs, que l'altra legislatura ja va ser regidora d'Educació i que ja va patir, vam patir tots, no? Perquè aquest problema no ve d'ara, com ha dit la regidora Moreno, no ve d'ara, ja ve de temps enrere, però el que és una realitat és que s'ha de trobar una solució per aquest projecte educatiu que ja ve de llarg i que planteja moltes dificultats. També donar-li la importància i donar-li el valor que es mereix és també proporcionar una ubicació digna i una ubicació fixa i estable i no fer-los anar d'aquí cap allà, que sembla que ens els passem doncs als altres, no? Bé, ara estan ocupant un espai a l'Escola de Música, però el que es demanava en aquesta moció era trobar un espai definitiu i evidentment no podíem pas votar en contra.
0: En una línia semblant s'expressava la portaveu de la CUP, Núria Valls, que va més enllà i indica que aquest no és l'únic servei públic que ha tingut o té problemes de trobar un espai municipal.
3: I després, per últim, no, a l'ordre del dia hi havia una moció de Junts que era per poder garantir un espai estable pels alumnes del pla de transició al treball. Una mica nosaltres el que vam comentar amb aquesta moció, no, és que al final la dificultat en l'espai no és algo que sigui nou d'aquesta legislatura, sinó que és algo que ja portem, no, arrossegant d'anys. Nosaltres creiem, no, sí que vam voler reconèixer la tasca de la regidora Moreno i de l'equip de govern, no, per poder treballar amb tenir una solució, però és cert que la solució doncs encara no ha arribat. També fèiem referència, no, quan ens posicionàvem, a que també tenim aquesta problemàtica amb la unitat d'escolarització compartida, no, i que més enllà de la moció, doncs una mica el que podem reflexionar és sobre aquesta manca, no, d'espais municipals legals que ens permetin doncs, garantir l'atenció adequada. Llavors, en el sí de la moció, nosaltres vam votar a favor, al final el que es proposava no, és que hi hagi un espai per a aquest curs i que es treballi d'ara fins a finals d'any perquè a partir del curs vinent no, es pugui comptar amb ja amb un espai.
0: Sobre tot plegat, Jordi Fàbrega ha agraït el vot favorable d'Esquerra Republicana i la CUP que ha permès tirar endavant la moció alhora que lamentava l'abstenció per part de l'equip de govern i en reivindicava el dret a presentar una moció sobre aquesta qüestió i a debatre-la.
4: El gener de l'any passat es va dir que s'arreglaria s'adequaria el molí fariner de la baixada del molí per ells. Es va fer una licitació, aquesta licitació finalment va quedar deserta i nunca más se supo, com diuen les padrines, el més calent està a l'aigüera. Aquests nanos ara tornen a estar a l'escola de música amb els professors que fan mans i mànigues de la millor manera possible, amb la gent que fan mans i mànigues perquè entre tots estiguin de la millor manera possible, però això no és dignificar uns estudis. I que des de l'equip de govern, la regidora Moreno, doncs el que ens digui és que no hem de presentar mocions, i això ho hem de parlar amb ells i buscar solucions. Perdoni, la democràcia del ple és que l'oposició presenta propostes i aquestes propostes són en forma de moció, el ple ho vota i per tant doncs agraïts de que tant el grup d'Esquerra com el grup de la CUP hagin votat a favor d'aquesta moció i per tant això s'hagi aprovat a pesar de l'abstenció de l'equip de govern que sincerament no entenem com no vol dignificar doncs, els estudis d'aquesta doncs, canalla. No?
0: La moció que va sol·licitant una resposta compartida amb compromisos concrets i un calendari d'execució que permeti garantir la continuïtat del programa en bones condicions.
5: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per l'atac vandàlic que han patit aquest dilluns diversos cotxes que estaven estacionats a la zona de la baixada del Molí, al perímetre sud del centre històric de la Seu d'Urgell. Així ho han confirmat avui mateix fons de la Policia Catalana a Ràdio Seu, després que l'incident ha generat preocupació i malestar entre els veïns, que en alguns casos han difós imatges dels danys materials. Des dels Mossos també han explicat que de moment no hi ha hagut detencions, però no descarten que n'hi pugui haver si es pot determinar l'autoria dels fets. Veïns de la zona han explicat que l'acció vandàlica es va produir dilluns, 12 d'octubre, pels vols de les 4 de la matinada. En aquell moment, tant els Mossos d'Esquadra com la Policia Municipal van rebre l'avís que una o més persones estaven trencant els vidres i d'altres elements de cotxes aparcats a la zona d'estacionament que hi ha sota el Molí de Sol de Vila, al costat mateix del recinte del Parc Olímpic del Segre. La policia ha informat que s'ha constatat que l'incident ha causat danys a un total de 9 automòbils. Les mateixes fonts han apuntat que, de moment, la investigació no ha trobat indicis que el mòbil de l'atac fos el robatori i apunten cap a una bretolada. I una de Pagès du a terme des de primer del matí una mobilització amb destí a Barcelona per protestar per la manca de solucions davant la crisi estructural de la pagesia. La concentració compta amb tractors vinguts d'arreu del país i una de les columnes ha sortit des d'Oliana a primer del matí amb professionals del Pirineu. El sindicat lliura avui a aquest migdia a les administracions les reivindicacions i propostes per pal·liar el que ja qualifiquen d'encadenament de crisis agreujades aquest 2026 per l'encariment imparable dels costos com a efecte de les guerres, la competència deslleial a l'exterior, les alteracions en la producció pel canvi climàtic, les malalties ramaderes i els danys continuats de la fauna salvatge. A més dels tractors, Unida Pagesos posa a disposició de la pagesia autocars que han sortit de diferents indrets de Catalunya, un d'ells des d'Oliana. Entre les demandes del sector agrari a la previsió de preus justos pels productors agraris, ajuts directes per compensar els efectes de les crisis internacionals i climàtiques i mesures per reduir l'impacte de l'encariment del subministrament i l'energia. Els pagesos també han sol·licitat que es faciliti l'accés a l'aigua, que es protegeixi els terrenys de conreu i, especialment també, una mesura que afecta el Pirineu, un reforç de la fauna, del control de la fauna salvatge. I a mig precisament d'aquest malestar, en relació amb la fauna salvatge, hem de comentar que tot plegat 6 entitats ecologistes, 4 d'elles de fora del Pirineu, han demanat aquest dimarts que la Generalitat recuperi i analitzi el pla de viabilitat per reintroduir a l'Inx Borel al Parc Natural de l'Alt Pirineu, una mesura que ja s'havia plantejat l'any 2016 a la Vall d'Aran, però ja llavors no va tirar endavant. Els signants són l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, l'Associació en Defensa del Llop i l'Os Atlo Pirineu i les entitats d'àmbit català o estatal Seu Verlife de Pana, Ecologistes en Acció i ADDA. Aquests grups opinen que cal tornar a situar aquesta iniciativa entre les prioritats de les polítiques de conservació de la biodiversitat, tot indicant que el linx boreal, conegut amb d'altres noms com linx nòrdic o gatillop, va desaparèixer del Pirineu ja fa dècades. És una espècie originària d'Àsia. El col·lectiu justifica la petició perquè pensen que aquesta espècie podria contribuir a restaurar processos ecològics alterats i a reforçar la protecció d'espècies amenaçades i es refereixen especialment al gall fer. I pel que fa a la preocupació que genera entre la ramaderia extensiva, asseguren que la seva dieta es basa principalment en preses silvestres i fins i tot diuen que hi ha una incidència anecdòtica en d'altres regions on s'ha reintroduït, una opinió que no comparteixen gens ni mica els sindicats agraris, Unida Pagesos, de qui parlàvem fa un moment, i principal representant de la pagesia pirinenca catalana, ja han expressat prèviament i de manera clara que no volen cap més acció d'introducció de fauna protegida al Pirineu. Han esmentat explícitament el linx nòrdic en aquest rebuig pel riscos que suposa per la ramaderia. UP ja ho va denunciar fa 10 anys, el 2016, quan es va anunciar aquest estudi, i en les protestes i tracturades d'aquests darrers anys, i la que han fet avui mateix, han seguit incloent la gestió de fauna salvatge en general com una de les seves principals queixes davant l'administració. En la mateixa línia s'han expressat darrerament des de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, en referència, en aquest cas, a la reintroducció ja confirmada de linx ibèric. JARC denuncia la manca de transparència d'aquesta acció, les possibles restriccions a les activitats agràries que pot comportar, l'impacte econòmic en l'ús de la terra i costos afegits, les mesures compensatòries insuficients, la inseguretat per les explotacions ramaderes i el fet que igualment veuen aquesta espècie insuficient per frenar les plagues dels conills, un dels arguments que han donat les entitats ecologistes per defensar-ne la introducció.
1: Hola, Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Pirineu.
0: Dos quarts i un minut de dues, i no deixem l'àmbit mediambiental perquè les analítiques que ha fet la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre els darrers dies al pantà de la Torrassa, al vell mig del Pallars Sobirà, no han detectat toxines ni intracel·lulars ni a l'aigua. L'entitat analitza l'embassament després que fa uns dies es tenyís de verd per la presència d'un cianobacteri conegut popularment com a alga blau verdosa. Un cop es va detectar la presència d'aquest cianobacteri, es va comunicar l'episodi a Salut Pública de la Generalitat i a l'Agència Catalana de l'Aigua. En aquest escenari es va prohibir el bany i les activitats recreatives o nàutiques per precaució en espera dels resultats. L'anàlisi s'ha acabat l'1 d'octubre passat i especifica que s'ha trobat un valor de 0 micrograms per litre en la suma de microcistines i que, per tant, no hi ha perill. Tot i això, es manté la precaució. Marc Garriga, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, parla de les possibles causes d'aquesta intoxicació.
4: Aquest color són algues tipus cianobacteris, no són algues unicel·lulars, que ara estan en un creixement molt gran, se'n diu un bloom, i es deuen a diferents factors. El principal factor que es deu és una aportació de nutrients, de sobretot nitrogen i fòsfor, que pot provenir de diferents fonts, que no està clara. Pot venir de les aigües residuals depurades o no depurades, pot tenir un origen ramader, pot tenir descorrentia de barrancs o pot ja estar dins del sediment del mateix embassament. ¿Vale? Això, sumat a unes elevades temperatures, fruit del canvi climàtic, que cada cop és més elevat, fan que en les zones d'aigües estancades a l'embassament, que és a dir, la part més baixa, pues donin les condicions favorables pel creixement d'aquestes algues.
0: Entre aquestes possibles causes, Garriga esmenta especialment les temperatures molt per sobre del normal que hi ha hagut aquest estiu.
4: Hem vist diferents imatges de satèl·lit de seguiment de justament aquesta època a final de l'estiu i realment és un procés que cada cop va més. Cada cop anem veient com aquest cicle va més i sobretot és molt degut a aquest augment de temperatures però també d'augment de nutrients que té l'aigua. Llavors hi ha un altre factor que també pot estar jugant que és el tema de presència de peixos invasors com el baró, que en part s'alimenten del zooplàncton, que és el que s'alimenta de fitoplàncton, d'aquestes algues unicel·lulars. Llavors, clar, si tenim un peix que, a més de tot aquest problema, també es menja el fitoplàncton, doncs tampoc ajuda, perquè tampoc no té un consumidor que reguli aquestes poblacions. Per tant, és un cúmul d'aquests factors. Ara mateix no s'estan fent analítiques per determinar exactament quina cianobactèria és i si està realment alliberant toxines o no, que, per tant, limitarien el bany. I també, per saber d'on provenen aquests nutrients, s'hauria de fer una recerca molt més detallada per saber realment on està l'origen del problema.
0: El director del parc ja afegeix que treballen per anar a l'arrel del problema, que indica cada cop va més.
4: Primer s'ha de detectar quina és la font que porta els nutrients i a partir d'aquí trobarem les solucions. Però sobretot és això. Ara mateix és difícil de dir. Aquests nutrients ja els tenim allà sedimentats, saps? I llavors, clar, aquestes algues s'alimenten d'aquests nutrients. Llavors, el que és important, El que estem veient és que una situació que va a més. Per tant, aquests nutrients encara els tindrem uns quants anys allà. Però el que és important és que intentem frenar que n'hi vinguin de nous. Per tant, i reduir aquest cicle que es donava, però que cada cop és més intens.
0: I en aquest mateix àmbit avui també comentem que les estacions d'esquí muntanya de la Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Portainé i Boitaull, gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat, han organitzat les darreres setmanes jornades de neteja en la col·laboració d'escoles, entitats socials, clubs excursionistes, empreses locals i treballadors de les mateixes estacions. Per exemple, a la Molina, la més gran d'aquestes estacions, la jornada de neteja va comptar amb la implicació dels mateixos treballadors, a més de membres de les fundacions Adis i Tallers de Cerdanya i alumnes de l'Escola Bach de Cerdanya d'Alp. L'estació ha celebrat aquesta col·laboració conjunta que contribueix a reduir la presència de residus a la que és l'estació de FGC amb més activitat durant tot l'any. A la Vall de Núria, la jornada va ser conjunta entre tots els organismes que formen l'estació i es va fer en zones com el Torrent de Mulleres o el de Font Negre. A Vallter, més de 25 persones van participar a la segona jornada de recollida que s'hi organitzava. S'hi van implicar el Club Excursionista Màtim i l'organització de la Marrana Sky Race, i Espoti Portainer s'ha fet els dies 26 i 27 de setembre. Ja té denominació pròpia des de fa uns anys, és la Mountain Calling, i la impulsa l'entitat local Loser Surfers. També s'hi impliquen el Parc Natural de l'Alt Pirineu i el d'Aigües Tortes. Finalment, a Vuitaulla, els treballadors de l'estació van fer dues jornades de neteja en diferents zones. I unes 1.300 persones han gaudit enguany de l'observació de la brama del cèrvol a la reserva de caça del Cadí. Aquest dilluns s'acabaven les sessions guiades que s'han fet en tres indrets, com a Oriola, al municipi Cerdà d'Alp, el xalet de Coll de Pal, al límit entre el Berguedà i la Cerdanya, i el municipi de Castellar de Nuc. A d'altres zones de muntanya, sobretot de l'Alt Urgell i el Pallars, encara es pot seguir participant d'aquesta experiència, tot i que es preveu que també s'acabi d'aquí a pocs dies. La brama és el fenomen amb què aquests cèrvids s'aparellen i es viu sobretot al crepuscle. S'acaba aquesta època mitjan octubre, i Toni Carrasco, educador ambiental de Cuyol Nature i gestor d'aquests punts d'observació, explica que la durada és d'entre 20 i 30 dies. També indica que Castellar de Nuc és un dels punts on es pot observar millor, tot i que n'hi ha d'altres, com per exemple el Parc Natural del Pirineu, la Reserva de Caça de l'Alt Pallars, el Parc del Cadí-Moixeró i la Reserva Nacional de Caça de Beaumont.
3: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: I en primer lloc afegim també que la presó de la Comella a Andorra necessita incorporar fins a 21 agents els pròxims 5 anys per assolir la plantilla òptima. Segons el director d'Institucions Penitenciàries, Miquel Àngel García Val, es vol compensar així les jubilacions previstes. De 9 d'aquests efectius servirien per arribar als 80 uniformats necessaris per cobrir les necessitats del centre, sempre que es cobreixin les 5 places convocades, i els 12 restants correspondrien al relleu dels funcionaris que es preveu que jubilin en 5 anys. També s'està planificant l'ampliació del recinte de la presó.
3: Els esports d'aquí.
0: El Club Hoquei Cadí ha encaixat la primera derrota de la temporada. Va ser aquest darrer cap de setmana a Capellades i per 7-1, en un partit en què el descans ja perdien per 4-0. L'equip urgellenc va escurçar distàncies a la segona part, ja es 17 minuts del final i mitjançant Benja Olivares, però els anoiancs van mostrar-se força superiors i van tenir temps de fer encara 3 gols més. Tot i aquest resultat, després de les 3 primeres jornades, el Cadí es manté la meitat de la classificació de Nacional Catalana. És 8è, amb 4 punts, empatat amb l'Arenys de Munt i per sobre del Barça C, que és 9è, i el Capellades, justament, desè. El liderat el comparteixen el Belloc i el Ripoll, els dos únics equips que han guanyat els 3 primers partits. Pel que fa a tercera catalana, divendres passat el Cadí B va perdre per la mínima 4-3 a Cambrils, un partit en què van marcar Jan Guàrdia, Jaume Tàpies i Juan Cruz Fotan. Són els 3 primers punts que perd el filial, que havia guanyat els 2 primers partits. Ara són 5ens amb 6 punts. Aquest dissabte vinent, i tot coincide amb la Fira de Sant Ermengol, el Club Hoquei Cadí rebrà el poliesportiu de la Seu a 7:45 del vespre. El filial del vigent campió de l'hoquei Lliga és el tercer equip de l'Igualada Hoquei Club. Aquesta darrera jornada el sènior Seigualadí ha perdut a Ripoll per 5-1. I diumenge a les 5 de la tarda el Cadí B també jugarà a casa contra el Navarcles.

A l'agenda d'avui coincideixen diverses activitats, per exemple, a taller de tècniques d'estudi al Centre Cívic L'Escorxador, d'aquí poca estona, a 4:45 de la tarda. Inauguració de l'exposició de pintura d'Albert Carnicer a la sala La Cuina. Es podrà visitar de dilluns a divendres, de les 5 de la tarda a les 7 del vespre i dissabtes de les del matí a les 2 del migdia a la sala La Cuina. Conferència sobre els monuments andorrans de l'actual candidatura davant la UNESCO a càrrec de la historiadora de l'art Alba Pampalona, avui a les 7 del vespre a la sala de la Immaculada. I també a les 7 del vespre, taula rodona Dones formatgeres entre la passió i el repte a l'espai Armengol. I a les 8 del vespre, concert de Joina Ngatogaso a la llibreria del Refugi. Al web radiosa.cat/agenda podeu trobar també el programa complet de la Fira de Sant Armengol.

0: el temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Previsió del temps amb Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Continuem sota el domini de l'estabilitat atmosfèrica i una estabilitat que ens ha d'acompanyar fins divendres. El cap de setmana ja serà una altra història perquè canvia la situació meteorològica i possiblement haurem de parlar de pluja, sobretot a la façana costanera i especialment cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i lògicament cap al País Valencià. Ja veurem com ens afectarà o no a casa nostra. El que trinca és que fins aleshores, fins divendres, el temps serà molt tranquil a casa nostra amb aquest gran domini del sol, amb algunes boires matinals de molt curta durada, i amb un cel una mica emblanquinat per la presència a estones d'algunes trenyines de núvols alts. Tot i que aquesta tarda en pugui aparèixer algun cúmul sobre les muntanyes que ens envolten, avui de precipitacions no n'esperem. I el que sí que esperem són unes temperatures que encara es mantindran altes. Ahir les màximes al voltant dels 21 a 24 graus a la comarca. Aquí a la Seu ahir una màxima de 23 i avui es pot enfilar el termòmetre lleugerament per sobre dels 25 graus aquí a la Seu, de manera que continuarem tenint aquestes temperatures una mica més disparades per aquestes dates. Una situació que encara de cara a demà es mantindrà més o menys en la mateixa tònica a l'espera del canvi de temps del cap de setmana.
1: Aquest migdia hi ha 19 graus a la Seu, 21 a Organyà, 22 a Oliana i 18,5 a Alinyà. A Puigcerdà n'hi ha 20 i alta muntanya 12 graus tant al pic de Salòria com a la Tossa d'Alp. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Perutxet i avancem ja que per la fira estarà de guàrdia a la farmàcia Marsinyac. I això és tot a l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: A Peusa sabem que és aviat, però no esperis que arribi de nou la calor. Quan arribi l'estiu, arriben les presses i també les esperes per instal·lar l'aire condicionat. Anticipa't, instal·la'l ara i gaudeix d'una casa fresca quan arribi la calor. A més, si contractes abans del 30 de novembre, t'estalviaràs 80 euros en la instal·lació. Perquè a Peusa ens mou el teu benestar.
1: Nova clínica dental a la Seu d'Urgell, Clínica Dental Graell.
2: Som una moderna clínica on combinem un servei integral d'odontologia avançada amb les últimes tecnologies i un tracte personalitzat per donar una millor solució en cada cas, aconseguir la salut oral i retornar el somriure al pacient.
1: Oferim els serveis d'ortodòncia conservadora, odontopediatria, endodòncia, implants i pròtesis dentals, estètica i blanquejaments, ortodòncia infantil i per adults, tecnologia 3D i escanejat digital.
2: Fem promocions i sortejos que es publiquen al nostre Instagram i a Facebook. Seguiu-nos.
1: Tota la informació la podeu cercar a la pàgina web clinicadentalgraell.com o al telèfon 973-35-18-60. Ens podeu trobar al carrer Bisbe Iglesias Navarri 15, en unes instal·lacions molt confortables perquè us sentiu com a casa.
2: Clínica Dental Graell us desitja molt bona Fira de Sant Armengol.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell i comarca. Aquesta Fira de Sant Armengol ens trobaràs a la plaça de Joan Sansa de la Seu d'Urgell, on exposarem les novetats de les nostres marques, Volkswagen, Ford i Audi, i una gran selecció de vehicles de gerència i seminous. Descobreix tot el nostre stock a grupvalira.net, al nostre perfil a Instagram o visita'ns a les nostres instal·lacions a la carretera de Lleida. Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell. Aquesta Fira de Sant Armengol, vine a veure'ns i aprofita els preus especials. Grup Valira et desitja una molt bona Fira de Sant Armengol.
6: Ràdio Seu 107.2 FM.
7: Serveis funerals Sant Esteve, Notona Cronològica. Lamentem comunicar la defunció de Rosario Regelic Oliva, vídua d'Antoni Vila Roble Pinyol, de Casa Palleira de la Farga. La missa funeral és avui a les 4 de la tarda a l'Església Catedral Basílica. Sales de Bellet Anatori Sant Esteve. Repos en pau, Rosario Regelic Oliva.

0: El fred de l'hivern s'apropa a l'Alt Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i en bones mans.
1: Quan necessites potència, fiabilitat i servei, necessites Vitasa. Vitasa, únic servei oficial Iveco, Iveco Bus i Incar a la Seu i comarca. Des de l'Iveco Daily fins a l'S-Way, passant per l'Eurocargo, una àmplia gamma pel transport de mercaderies i passatgers. Potència, fiabilitat i economia a les teves mans. I quan toca mantenir el teu vehicle a punt, mecànica, electricitat, planxa i pintura, tria els millors professionals. Ens pots trobar a la carretera N260, quilòmetre 225,7, al barri de Sant Pere, a la Seu d'Urgell, telèfon 973-350-379. Informa't de les nostres campanyes, ofertes i vehicles en estoc i molt aviat noves i més grans instal·lacions tècniques a Montferrer, amb nous serveis. Vitasa, sempre al teu costat. Vitasa et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.

0: Aquesta fira de Sant Armengol al restaurant Micela de la Seu d'Urgell et convida a degustar un menú molt especial amb gust de formatge. El restaurant Micela al vell mig de la ciutat et proposa plats elaborats amb l'element estrella del cap de setmana, el bon formatge. Truca per reservar taula les 24 hores del dia al telèfon 973 36 46 20. Repetim, 973 35 46 20. El restaurant Micela, ubicat a l'avinguda de Pau Claris número 24 de la Seu d'Urgell, et desitja una molt bona fira de Sant Armengol i amb gust de formatge.
1: Si vius en qualsevol municipi de l'Alt Urgell, amb Alt Urgell Fibra pots gaudir dels millors serveis de connexió de banda ampla amb fibra òptica o internet inalàmbric, al millor preu i amb servei de proximitat. També t'oferim telefonia mòbil amb la nostra marca Pirineus Mòbil. Si ets una empresa, informa't dels nostres serveis personalitzats per a professionals, tant internet com de telefonia. Per més informació, posa't en contacte amb nosaltres al correu info@alturgellfibra.cat o bé trucant al telèfon 873 450 400. També podeu consultar els nostres serveis a la pàgina www.alturgellfibra.cat. Alt Urgell Fibra us desitja una molt bona fira de Sant Armengol.

0: El Tribunal de Comptes amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs perseguits per les despeses del procés. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El Tribunal de Comptes s'ha vist obligat finalment a aplicar la llei d'amnistia a la causa per les despeses comptables pel procés. I des d'avui deixa de reclamar més de 5 milions d'euros a 35 exalts càrrecs dels governs independentistes, Joan Botà.
2: D'aquests diners, els afectats ja havien consignat 4 milions en forma de fiances. Junts i Esquerra parlen de la fi d'un malson i exigeixen l'aplicació immediata i completa de l'amnistia a tots els tribunals i per tothom. I el president Salvador Illa celebra la decisió.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: Sí, una decisió que s'havia fet esperar, però finalment el Tribunal de Comptes ha acatat la justícia europea i amnistia tots els afectats per aquest cas. Se'ls allibera de retornar els 5 milions d'euros que els reclamaven per l'organització de l'1 d'octubre i per la promoció del procés als anys previs durant els governs de Mas i Puigdemont. Ho celebren avui els afectats com l'exconseller Francesc Homs.
4: Respirem més tranquil, per descomptat no només jo, sinó tota la gent que estava en aquest procediment, que eren moltíssimes, omple de joia i d'alegria perquè et treus un pes de sobre, certament.
0: Això el dia que tant el CEO com el CIS han publicat baròmetres d'intenció de vot.
2: El CEO pronostica una victòria del PSC tant en cas d'eleccions al Parlament com de cara a les eleccions generals, en tots dos casos a la baixa, però sempre amb avantatge clar sobre Esquerra, que seria segona força tant al Parlament, frec a frec amb Aliança, com al Congrés. El CIS dibuixa per la seva banda una victòria del PSOE amb gairebé 12 punts d'avantatge sobre el PP i dona possibilitats de mantenir el poder a Pedro Sánchez, accentuant la tendència habitual d'aquest organisme públic.
0: D'altra banda, Ada Colau ofereix cedir el lideratge del Front Ampli si el seu pas al costat ajuda a aconseguir la unitat de les esquerres.
2: En una entrevista a Televisió Espanyola, Colau també s'obre a negociar el nom.
5: Yo cedería absolutamente eso, igual que incluso hasta el nombre de la formación. Aquí lo importante es que vayamos todas juntas.
0: Nova mobilització de pagesos amb una tracturada que aquest migdia ha confluït a Barcelona després de sortir des de diferents punts del país. Denuncien l'increment de costos, especialment el gasoil, i també la falta d'ajudes. Sara Riera.
6: Han tornat a Barcelona 2 anys i mig després de la revolta pagesa per assenyalar les administracions que tenen al seu abast fer alguna cosa. Ara mateix ocupen la Gran Via. Som davant la Conselleria d'Agricultura. 200 tractors i un miler de pagesos que denuncien que aquesta pujada inassumible del preu del gasoil els ha acabat d'enfonsar.
7: Els meus inicis, amb un quilo de blat, compraven 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
0: I atenció també avui a aquest tema que us avancem a Catalunya Ràdio. La Congregació de les Escoles Pare Manyanet demanda als pares de 2 alumnes que es van suïcidar. Els reclamen 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució, Anna Alfonso.
8: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu no va protegir la seva filla, que patia assetjament, i els de l'Òscar, que es va treure la vida als 21, sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals al centre de les Corts. L'entitat titular de les escoles els ha demandat per unes acusacions, diu, que vulneren el seu honor.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: Amb un Lamine superstar.
9: Lamine ocupa totes les portades esportives del dia per la rebona, però també per les assistències de gol. El blaugrana va ser determinant en la remuntada de victòria del Barça al camp del Galatasaray.
10: Bueno, ha sido efectivo al final. Casi rebona le llamaría yo, pero no sé. En el momento me ha salido así, pues ha salido bien para la asistencia de Gordon.
9: Avui es juguen el City i PSG i el Roma-Madrid a la Champions. Per cert, que competició es reunirà finalment a la tarda i, per tant, fins avui a la nit o demà no se sabrà la sanció de Vinícius. I la UEFA confirma que finalment el Barça-Arsenal de la Champions femenina es jugarà el 12 de novembre i no l'11 per la convocatòria de vaga general.
0: Pel que fa a la mobilitat, expliquem que els retards a l'AVE Barcelona-Madrid són avui molt més moderats dels que teníem ahir. Adif avisa que la setmana que ve ja hi haurà circulació normal al tram afectat per l'incendi d'un tren dilluns. Per tant, sembla que va per llarg aquesta anomalia en el temps de recorregut entre Barcelona i Madrid amb l'alta velocitat. I a les carreteres, Mariluz García, quina situació tenim? Bon dia.
11: Bon dia. Doncs pendents de les afectacions de les tracturades al centre de Barcelona, on hi ha diversos carrers tallats i retencions al centre, a banda d'aquesta protesta, destaquem les retencions a la C31, la carretera de les Costes del Garraf, a Sitges, on es fa pas alternatiu per un camió que ha bolcat. I a les rondes de Barcelona, la ronda litoral, amb cua entre Diagonal Mar i la Barceloneta, sentit Llobregat.
0: I ens falta el temps.
12: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Seguim amb aquesta situació estable i tranquil·la.
13: Sí, absolutament. Avui una miqueta la sorpresa és que l'efecte marinada de teòric refrescament de la temperatura a la costa barcelonina no es nota i tenim 28 graus al Prat de Llobregat o a la mateixa ciutat de Barcelona. Vilanova i la Geltrú freguen els 29 a Cabanes, a l'Alt Empordà, i en les pròximes 2-3 hores serà l'Ebre la zona que podrà repetir algun 30. Per tant, en definitiva, calor d'estiu. 28 graus a Barcelona, 30 a l'Ebre, podria ser un dia de calor moderada a principis de juliol. Màniga curta imprescindible, tot i que la nit baixa la temperatura. I de moment, temps tranquil fins divendres, tot i els núvols baixos de la costa i prelitoral que demà poden tornar, sobretot al matí. Dissabte, tarda, vespre i sobretot entre diumenge i primera hora de dilluns, possibilitat d'aiguats.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Nou pas en l'aplicació de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha tancat el cas de les despeses del procés independentista i ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i 32 exalts càrrecs del govern. Se'ls allibera així de pagar 5 milions d'euros i es posa punt final a anys de periple judicial amb el patrimoni de tots ells amenaçat. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
14: Què tal, bon dia?
0: El Tribunal de Comptes, finalment, Paula, acata la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i amnistia la malversació d'aquest cas.
14: Sí, ho fa 3 mesos més tard, però finalment el Tribunal de Comptes acata la sentència de la Justícia Europea del juliol i diu que pel procés no es va gastar ni un euro del pressupost europeu, és a dir, confirma que s'ha d'amnistiar els 35 afectats en aquesta causa. Un d'ells, l'exconseller Francesc Homs, ha lamentat que s'hagi trigat tants mesos, però celebra la decisió.
4: Respira més tranquil, per descomptat no només jo, sinó tota la gent que estava en aquest procediment, que eren moltíssimes, t'omple de joia i d'alegria perquè et treus un pes de sobre, certament. Com a advocat, he vist en el Tribunal de Cuentas en tots aquests anys unes decisions clarament arbitràries, ratllant a la prevaricació.
14: Han estat més de 6 anys de pressió judicial. Ara s'arxiva el cas en aplicació de l'amnistia i el Tribunal de Comptes deslliura a Puigdemont, Mas, els exconsellers Junqueras, Romeva, Turull, Bassa, Homs i Mas-Colell i també a càrrecs de segon nivell dels seus governs de retornar els 5 milions d'euros que el reclamava la Fiscalia i Societat Civil Catalana i que ja havia avançat en concepte d'avals l'Institut Català de Finances. L'amnistia, per aquest cas, recordem que abarca els governs entre el 2011 i el 2017. A tots ells se'ls va jutjar per les despeses de l'organització i logística de l'1 d'octubre, però també pels diners invertits els anys previs en la promoció i la difusió a l'estranger del procés independentista. Això vol dir des de campanyes publicitàries fins a l'activitat del Diplocat o de les delegacions del govern a l'estranger i també per les despeses de viatges internacionals com el que va fer Artur Mas el 2015 a la Universitat de Columbia amb aquest objectiu.
15: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
14: I ara, amb la decisió d'avui del Tribunal de Comptes que ha arribat, diuen molts mesos més tard, saben tots els afectats que no se'ls podrà reclamar mai més aquests diners.
0: Bé, doncs, tan bon s'ha conegut aquesta decisió, hi ha hagut reaccions. Junts i Esquerra Republicana celebren la decisió del Tribunal de Comptes. Què han dit, Raül Flores?
16: Doncs Esquerra exigeix l'aplicació immediata de l'amnistia a tots els casos que encara la tenen pendent. En un comunicat, els republicans asseguren que la causa del Tribunal de Comptes ha estat una amenaça, diuen, sobre el patrimoni dels encausats. I en la mateixa línia s'hi referia el secretari general de Junts, Jordi Turull.
17: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
16: En un comunicat, l'expresident Artur Mas assegura que en l'amnistia del Tribunal de Comptes s'acaba una etapa de repressió i de persecució. Demà serà el matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia pels encausats del Tribunal de Comptes. Ho ha dit des de Brussel·les.
18: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposa, no?
0: Passant 10 minuts de les dues, avui és dia d'enquestes. El PSC tornaria a guanyar les eleccions catalanes, tot i que continuaria perdent força. I Esquerra i Aliança es disputarien el segon lloc al Parlament de Catalunya. Aquesta és la fotografia que dibuixa l'últim baròmetre del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, que també situa els socialistes com els guanyadors a Catalunya si demà se celebressin les eleccions espanyoles convocades pel 29 de novembre. Avui, però, com deia, és dia d'enquestes, perquè també s'ha fet públic el CIS, l'enquesta del govern espanyol. I aquí s'apunta una victòria del líder del PSOE, que duplicaria en un mes la distància per sobre del Partit Popular. Pilar García, Albert Prat, bon dia a tots dos.
19: Bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: A veure, Albert, comencem pel CEO, l'enquesta de la Generalitat. Quin Parlament dibuixa?
2: Doncs pràcticament el mateix que va dibuixar a principis d'estiu. Els socialistes serien la primera força, sí, però continuarien perdent pistonada amb almenys 7 escons menys. Esquerra pujaria i seria segona, però Aliança, disparada, li trepitjaria els talons pràcticament empatats en nombre d'escons. Junts remuntaria una mica respecte a l'enquesta del juny, però igualment podria perdre 15 diputats dels que té ara. Aquest petit repunt que diem dels de Puigdemont indicaria que la sagnia de vots cap a Aliança s'hauria acabat, segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel.
20: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar i que, per tant, aquest forat podria ser un forat cada vegada més versemblant.
2: De fet, l'enquesta també demostra que Aliança ja creix més d'antics votants de Vox que de Junts, i de fet l'extrema dreta espanyola ha frenat el seu creixement en aquest últim baròmetre. El PP i Vox empatarien amb 12 o 13 diputats, i tant els comuns com la CUP repetirien els resultats que van obtenir a les eleccions de fa dos anys.
0: Això si hi haguessin eleccions al Parlament de Catalunya. Si demà se celebressin les eleccions espanyoles, que Pedro Sánchez ha convocat per d'aquí un mes i mig, qui les guanyaria aquí a Catalunya?
2: Tornaria a guanyar el PSC amb els mateixos escons que té actualment al Congrés, 18 o 19. Esquerra seria segona força amb 10 o 11 escons. El PP quedaria per davant de Vox i Junts passaria dels 7 diputats que té ara a 4 o 5. Que Sílvia Orriols, que Aliança Catalana, hagi decidit no presentar-se a Madrid, segons el director del CEO, no només beneficia Junts, sinó pràcticament a tothom.
20: El vot d'Aliança al Congrés podia venir de diversos llocs. Principalment de Junts, també d'Esquerra, però també podia venir de llocs com el PSC, el PP o Vox. Una mica de tot arreu, és el que està passant a les autonòmiques.
0: I quins altres titulars deixa aquesta enquesta del CEO?
2: Per exemple, que Gabriel Rufián torna a ser el líder més popular i més ben valorat, molt per sobre de qualsevol altre. Darrere seu, Junqueras, el seu líder, el líder d'Esquerra, que aprova amb un 5, i Salvador Illa, el president de la Generalitat, aprova pràcticament aprovat amb un 4,9. La majoria de catalans aproven el govern d'Illa i, en canvi, la meitat suspèn el govern de Pedro Sánchez. La tolerància a l'extrema dreta creix i l'habitatge es consolida des de fa dos anys com el principal problema dels catalans. I sobre la independència, el no guanyaria en un eventual referèndum, amb el suport del 50% dels enquestats, supera en 7 punts el sí.
0: D'altra banda, aquesta és la foto de Catalunya, del CEO, però el conjunt de l'Estat, el CIS, com dèiem, dona una àmplia victòria al PSOE que eixamplaria distàncies amb el Partit Popular, Pilar.
19: Sí, però primer situem les dates de l'enquesta. Es va fer entre l'1 i el 6 d'octubre, després del cas Mari Carmen, de finals de setembre. I es va tancar, doncs, l'endemà de l'anunci de Pedro Sánchez de convocatòria d'eleccions per al 28 de novembre. Doncs bé, el PSOE guanyaria les eleccions amb el 34% d'estimació de vot. Amplia la distància amb el PP a gairebé 12 punts, i això és més del doble que l'enquesta anterior. Els populars perdrien suports i baixarien més de 3 punts, fins al 22%. Vox, tercera força, milloraria resultats i escurça distàncies amb el PP, fins als 5 punts. Sumar, Esquerra i Junts pugen al voltant de mig punt en estimació de vot, i Podem, en canvi, baixa 6 dècimes.
0: I si mirem la valoració dels líders polítics a nivell espanyol, Pedro Sánchez es manté al capdavant i escala posicions Gabriel Rufián.
19: Sí, Sánchez continua continuar sent el preferit com a president del govern espanyol, seguit de Núñez Feijóo i Abascal, que en aquest cas perden suports. I Gabriel Rufián, en quarta posició, puja més de 5 punts.
0: Dèiem que l'enquesta es va fer després del desnonament de Mari Carmen Abascal i l'habitatge, que sempre és la principal preocupació dels espanyols, es dispara aquest cop.
19: El CIS pregunta directament pel cas de la dona de 87 anys desnonada a Madrid i per 7 de cada 10 ciutadans és un fet important. I l'habitatge és el problema que més amoïna ara a gairebé el 56% dels enquestats. I això és un

0: sentit a TV3 que si ella ha de ser l'escull, s'aparta.
1: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: A Podem, però, fan com si sentissin ploure. Ione Belarra, Televisió Espanyola.
2: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
0: Colau ha descrit com a desconcertant aquest acord entre Podem i Esquerra i ha lamentat que Rufián no acceptés la invitació que li van fer per liderar Front Ampli i s'hagi quedat a Esquerra.
1: Es poden fer acords i es poden fer coalicions sense que es perdin les sigles. Tots ho sabem, això.
0: Rufián i Colau seran, per tant, rivals a Barcelona. Per darrere de Colau es perfila com a número 2 del Front Ampli el ministre Ernest Urtasun, de Comuns. Mentrestant, a Podem defensen que Madrid o Barcelona poden conviure dues paperetes i que no es perdran vots. I, en canvi, aposten per tancar acords amb altres formacions a la resta de circumscripcions. A banda dels noms i les sigles, l'exalcaldessa de Barcelona també ha dit que el Front Ampli pot canviar de nom si no agrada Podem. Ho ha proposat, però, just quan el Front Ampli ha fet públic el logotip, els perfils a les xarxes i la convocatòria de l'acte oficial de presentació sense destacar cap nom de candidat. Aquest acte serà dissabte a Madrid, just l'endemà que es tanquin el termini per registrar coalicions.
3: I encara en aquest ambient preelectoral, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, adverteix que un govern espanyol amb el Partit Popular i amb Vox frenaria els avenços que, segons ell, s'han aconseguit durant els executius encapçalats per Pedro Sánchez. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Dalmau ha tret pit d'haver engreixat la plantilla dels Mossos d'Esquadra i d'haver intentat el nou model de finançament.
4: És que la gent pensa que és el mateix un govern del Partit Popular amb Vox per Catalunya que un govern progressista encapçalat per Pedro Sánchez, que s'ha manifestat de forma clara en fets en favor, no, dels interessos de Catalunya, que ha sigut possible, per exemple, l'amnistia, gràcies també als acords amb Junts i amb Esquerra Republicana.
3: Més coses. Passen 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda. A aquesta hora, els tractors tornen a ocupar el centre de la ciutat de Barcelona. Els pagesos protesten per l'augment dels costos de producció, sobretot per l'encariment del preu del gasoil i per la falta d'ajudes. 2 anys i mig després de la revolta pagesa, agricultors d'arreu del país han tornat a la capital catalana per reclamar solucions estructurals a la crisi que travessa el seu sector. Segons els Mossos, hi ha 200 tractors, però molts pagesos han vingut en cotxe particular per estalviar el cost del combustible. Anem al centre de Barcelona, David Mendoza, Sara Riera, bon dia.
5: Hola, bon dia. Han sortit ben d'hora de tots els racons del país per venir a Barcelona i assenyalar les administracions que tenen les eines per evitar que la pagesia s'ensorri del tot. Ho van fer, com deies, el 2024 i diuen que des d'aleshores només han anat a pitjor i que els han fet passar amb raons. Al govern espanyol li reclamen una cosa que no és nova. De fet, fa 50 anys que diuen que cal un gasoil agrari exempt del màxim d'impostos possibles perquè en només mig any s'ha encarit un 60%. Ara som a la Gran Via, davant la Conselleria d'Agricultura, on els pagesos demanen directament al govern de la Generalitat ajudes de fins a 18.000 euros per les explotacions agràries, per ajudar-les. Si tot plegat no es concreta aviat, diu Raquel Sans, la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, això no s'aturarà avui.
6: Estem disposats a no afluixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals, continuarem doncs mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
5: El conseller Ordeig ja ha respost, diu que s'asseuran a negociar mesures i diners, però també ha avançat que no s'ajudarà tothom per igual.
7: Jo el que he demanat és que pactem a taula agrària, de dir, escolteu, els dediquem aquests diners a inversions o els dediquem a fons perdut? O fem una combinació, que és el que farem?
5: La mobilització seguirà avançant, un cop s'hagi dinat una mica, ara tothom està aturat aquí a la Gran Via, i anirà fins a Via Laietana per acabar davant del Palau de la Generalitat, això ja serà aquesta tarda, a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
3: Doncs aquesta protesta dels pagesos ha coincidit amb un viatge oficial del president Salvador Illa a Brussel·les. Illa ha demanat ajuda a la Comissió Europea per tal que enviï diners de la reserva d'emergència que hi ha prevista per fer front a crisis agràries. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
8: Sí, hola, bon dia. Són uns diners europeus que al govern li anirien molt bé per perfilar les ajudes que prepara per als pagesos catalans.
9: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les.
8: El president Illa s'ha reunit amb 2 pesos pesants de les institucions comunitàries, la vicepresidenta de la Comissió Europea, l'espanyola Teresa Rivera, i el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa. Tots dos són socialistes. A ells els ha traslladat les preocupacions dels pagesos catalans, diu, molt afectats per l'encariment dels carburants. Sense esmentar el seu nom, Illa ha culpat Donald Trump d'aquesta inflació.
9: És un increment de costos produït per les guerres que s'han originat per governs autoritaris dirigits per...

0: polítics d'extrema dreta.
1: El president Illa també ha intervingut al Comitè de les Regions per reclamar que Catalunya tingui pes a l'hora de decidir la futura política industrial europea.
2: Una de les raons de les quals es queixen els pagesos és la pujada de preu del gasoil. Bé, doncs l'encariment dels carburants de què es queixen els pagesos és també el que ha disparat la inflació al mes de setembre. S'ha situat al 4,5% a Catalunya, 5 dècimes més que el mes d'agost i el nivell més elevat des de febrer de l'any 2023. Per aquest motiu es mantindran les bonificacions de 20 cèntims per litre de combustible, Jordi Canal.
3: Sí, els carburants són els productes que més pugen de preu, un 34% el gasoil i un 27% la gasolina, i de retruc també s'encareixen molts serveis relacionats amb el transport. Amb aquests percentatges, el novembre continuarà igual aquest descompte de 20 cèntims que s'aplica a cada litre de combustible. El preu de la llum també augmenta, però en aquest cas no s'activaran les rebaixes fiscals previstes. S'apliquen a partir d'un 15% de pujada i l'encariment de la llum ha estat de l'11%. Els aliments també tenen un increment de preus del 2,9% de mitjana, tot i que hi ha productes com els ous, els cítrics o les hortalisses que s'apugen més d'un 10%. El govern espanyol assegura que les seves mesures anticrisi estan moderant el repunt de la inflació. Els sindicats la consideren desbocada i reclamen el control de preus i augments salarials per fer-hi front. I la patronal assegura que els sous ja creixen per sobre de la inflació mitjana de l'any.
2: Passant 22 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
4: Catalunya migdia.
5: Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
6: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
7: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
8: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
7: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
8: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
7: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
9: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de Clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Ai, que ràpid passen les coses bones.
3: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
2: O els 10 dies Nissan.
3: Com?
2: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser una fira de...
6: Expocasió, home...
5: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
7: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
8: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
9: Catalunya migdia.
10: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Anem amb una notícia que us ha avançat aquest matí Catalunya Ràdio. La Congregació de les Escoles per a Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes que es van suïcidar, la Kira l'any 2021 i l'Òscar l'any 2019. Els reclama 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. Ana Alfonso.
11: Bon dia. Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'Escola per a Manyanet de Sant Andreu no va protegir la seva filla de l'assetjament escolar que patia. Els de l'Òscar, que es va treure la vida amb 21, sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals per part d'un professor que va tenir al centre de les Corts. És precisament el capellà Joaquim Calvet, a qui anys després van condemnar perquè li van trobar més de 35.000 arxius de vídeos d'explotació sexual infantil al seu ordinador. Els pares de la Kira i l'Òscar han manifestat públicament les seves sospites i això els ha costat una demanda. L'entitat titular de l'escola els demana 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor i la seva imatge. L'advocada especialista en la protecció de la infància, Noelia Rebón, representa els pares.
12: El que s'hauria de preocupar, jo crec, aquesta congregació és, en lloc de dirigir demandes contra, a més, dos pares que han perdut un al fill, un altre a la filla, a aquestes escoles, és vigilar perquè les persones que treballen allà i tenen contacte amb nens no tinguin segons quines conductes que poden ser delictives.
11: Consultada per aquesta emissora, la institució assegura que amb la demanda només busquen protegir-se d'acusacions greus, diuen, sense cap prova ni fonament.
10: El Col·legi d'Advocats de Barcelona denuncia que mig any després de l'inici del procés de regularització extraordinari d'immigrants hi ha molts expedients per resoldre sense ni l'admissió a tràmit. Tot i que no hi ha xifres oficials, des del Col·legi i també algunes entitats calculen que podríem estar parlant que prop d'un de cada 5 casos no ha rebut cap tipus de resposta, Marriera.
13: El responsable de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi, Quim Claveguera, critica a Catalunya Ràdio que l'administració no està complint els terminis marcats i que s'ha demostrat que el procés no ha estat ni àgil ni fàcil, com es deia inicialment, i s'ha fet de pressa i corrents.
14: Com pot ser que encara hi hagi un 15 o un 20%, és igual, un número significatiu de sol·licituds que encara no tenen l'admissió a tràmit? Perquè amb l'admissió a tràmit aquella persona té un permís provisional de residència i de treball, amb la qual pot fer un contracte.
13: Des de l'associació Papers per Tothom també reclamen que l'administració compleixi amb el que va prometre. Sentim Enrique Mosquera en declaracions també aquesta emissora.
15: Que cumpla lo que ellos mismos dijeron. Que cumpla que en 3 meses va a haber respuesta. Que cumpla que la gente que no tenga respuesta afirmativa, bueno, pues que la tenga negativa o que tenga un requerimiento para poder subsanar el problema. Pero es que no tienen nada.
13: Tots demanen transparència i que es publiquin les dades de les sol·licituds tramitades i el total d'expedients ja resolts favorablement del 1.200.000 sol·licituds presentades a tot l'Estat. Un procés que va superar els càlculs de la mateixa administració que estimava, recordem, que només afectaria 750.000 persones.
10: A la informació internacional, la restricció del senyal dels satèl·lits Starlink aquesta nit a Ucraïna ha provocat l'èxit d'un atac rus i més suspicàcies de Kiev vers els Estats Units. Almenys 7 persones han mort i 600.000 han quedat a les fosques a causa dels danys en una central elèctrica prop de la capital ucraïnesa, tot i el teòric alto el foc energètic anunciat per Trump. Amb aquest escenari, un assessor del president Zelensky ha declarat que això és una, no és una coincidència, Albert Manyà.
16: Sí, Zelensky s'ha queixat que els aliats occidentals no
6: li han donat la informació a temps per interceptar les desenes de míssils i drons llançats de matinada per Moscou. El Kremlin diu que ha tocat 7 infraestructures energètiques i un centre de dades. Pel líder ucraïnès, això és un menyspreu flagrant cap a Washington. Fons oficials de Kiev han explicat que el sistema Starlink ha reduït la velocitat aquesta nit i això ha deixat a cegues les defenses ucraïneses. Els serveis d'intel·ligència militar, com aquest, són clau per detectar les ofensives i identificar objectius per atacar. Algunes fonts apunten que aquestes limitacions dels satèl·lits d'Elon Musk podrien haver estat a petició de Donald Trump. Sense entrar en aquest debat ni molt menys renyar els Estats Units, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha fet una crida als aliats a ajudar més Ucraïna.
9: Però amb l'arribada de l'hivern i l'agressió implacable de Rússia, els aliats han de fer-hi més, especialment pel que fa al suport a la defensa aèria. Rússia continua els seus atacs contra la població civil ucraïnesa i manté la seva campanya híbrida contra els aliats de l'OTAN.
6: El portaveu del Kremlin ha explicat que estan vigilant qualsevol canvi d'enfocament de la Casa Blanca respecte a Ucraïna i ha acusat els europeus de voler allargar el conflicte.
10: I 4 anys després dels sabotatges als gasoductes Nord Stream 1 i 2 al Mar Bàltic, avui comença a Hamburg, a Alemanya, el judici contra un exoficial ucraïnès a qui s'acusa de dirigir el comando responsable d'aquella acció. La fiscalia li atribueix crims de guerra, mentre la seva defensa argumentarà que es limitava a sabotejar infraestructures energètiques russes. Un cas mai reivindicat, amb ramificacions geopolítiques i amb cert misteri. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
16: Bon dia. Segons la fiscalia alemanya, Sergi K. seria l'autor intel·lectual del sabotatge als gasoductes Nord Stream 1 i 2. El 26 de setembre del 2022, 4 explosions van rebentar-ne les canonades al fons del Mar Bàltic, que en aquell moment no estaven en funcionament. Això sí, es van alliberar 500.000 de tones de gas metà que van provocar una espectacular columna de bombolles a la superfície. Segons l'acusació, Sergi K. hauria estat qui comandava el veler Andròmeda, utilitzat per l'equip de sabotejadors per arribar al lloc de l'atac. Detingut a Itàlia, va ser extradit a finals del 2025 a Alemanya, on des de llavors se l'ha mantingut en presó preventiva. Des de Moscou sempre s'ha afirmat que al darrere del sabotatge hi ha el servei secret dels Estats Units i pel mig el govern ucraïnès. El portaveu del govern rus, Dmitri Peskov, ha demanat que el judici aclareixi l'autoria de l'atac.
17: Esperem objectivitat i esperarem que es pronunciï el veredicte. I, per descomptat, esperem que s'identifiqui els autors juntament amb aquells que van donar l'ordre. Això seria molt important. Penso que ningú té cap dubte de qui hi ha realment al darrere.
16: L'altre sospitós detingut pel sabotatge, el bussejador ucraïnès Volodymyr Juravilov, ara es troba sota custòdia a Croàcia, mentre espera llum verda per a l'extradició cap a Alemanya. El veredicte del Tribunal Superior d'Hamburg s'espera que arribi d'aquí 3 o 4 mesos, entre gener i febrer.
10: Passant gairebé 2 minuts de 2 quarts, 30 segons de publicitat i de seguida l'última hora de l'estat de salut del Papa.
18: Catalunya migdia.
19: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
20: Catalunya migdia.
10: Són 2 minuts de 2 quarts. El Papa Lleó XIV ha passat bona nit després de l'operació que li van fer ahir per extirpar-li un tumor maligne al pulmó, segons el Vaticà. De moment, el pontífex continuarà ingressat per recuperar-se i sotmetre's a exàmens postoperatoris. L'equip de metges no ha confirmat encara si li caldrà fer tractament. Mònica Mas, bon dia.
21: Bon dia.
10: A l'espera que el Vaticà doni avui més detalls del Papa, què diuen els experts?
21: Doncs hem parlat amb la doctora Marga Magem, que és oncòloga especialista en càncer de pulmó de l'Hospital de Sant Pau. Ens ha explicat que l'adenocarcinoma que té el Papa és un tipus de càncer freqüent i que és el que acostumen a tenir el 80% de les persones que no són fumadores, com sembla ser que és Lleó XIV. I afegeix que, si no té afectats els ganglis pulmonars i a l'espera d'analitzar la genètica del tumor, en principi no li caldria fer més tractaments.
22: Amb tumors petitons, la cirurgia és l'única tècnica que es fa servir i és curativa en la majoria dels casos. ¿Vale? Vull dir que aquest és una mica el missatge, que si això és un nòdul petit, amb la cirurgia n'hi ha hagut suficient.
10: De moment, Lleó XIV ha cancel·lat l'agenda fins al dia 20 d'octubre, però no ha anul·lat el viatge que té previst fer a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú el 6 de novembre. Hi podrà anar aquest viatge?
21: Doncs la doctora Magem creu que no.
22: Habitualment els pacients necessiten una temporada una mica més llarga per recuperar-se d'una cirurgia, i si això suposa agafar un un avió molta estona, doncs potser no és el més recomanable al cap d'un mes d'una cirurgia pulmonar.
21: Lleó 14 té 71 anys i fa un any i mig que és papa.
10: L'Iran, el règim dels ayatolàs, ha condemnat a mort una dona per blasfemar contra el profeta a les xarxes socials. Es tracta de Naimé Amini, una estudiant de 23 anys a qui sentim en un missatge enregistrat des de la presó Xavier Vilà.
1: Amini va justificar la blasfèmia pels efectes provocats pel consum de bolets al·lucinògens. Volia beneficiar-se així de les exempcions previstes per comentaris fets sota els efectes d'estupefaents, però el jutge ho va rebutjar, tot preguntant-li per què, mentre al·lucinava, no va insultar tan bé altres individus o adversaris del règim com ara els Estats Units o Israel. La condemna a mort d'Amini encara es pot recórrer davant del Tribunal Suprem de l'Iran, un país on enguany han executat almenys 600 persones per reprimir la dissidència.
10: Passen 5 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
18: Catalunya migdia.
20: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
23: Kia. Movement that inspires.
24: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum. Bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
25: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
26: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
25: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè. Catalunya migdia.
10: Passen 6 minuts de 2 quarts... L'escriptora ucraïnesa Sofia Andrujovic exposa la seva memòria i la del seu país a La història de Romana i Uliana, que recorre diferents moments de la història d'Ucraïna i estableix un diàleg entre el passat i el present. Andrujovic ha dit que volia parlar de la memòria, els seus buits i del pes de la cultura que ajuda, afegeix, a sobreviure, Montse Pujol.
27: La novel·la que l'autora ha presentat avui a Barcelona travessa algun dels moments més traumàtics de la història d'Ucraïna, des de l'Holocaust i la repressió stalinista fins a la guerra del Donbass. Andrujovic ha explicat que la publicació d'aquest darrer títol va coincidir amb un interès creixent per la història i la cultura del seu país, sobretot després de la invasió russa, tot i que el llibre va ser escrit anteriorment.
28: Però una de les raons per les quals em va acudir la idea va ser que la guerra del Donbass havia començat l'any 2014 i a la societat ucraïnesa hi havia molts temes que ens vinculaven amb la memòria. Per tant, aquesta mescla, no? Aquesta combinació d'aquestes capes diferents i la situació del Donbass en aquells moments em va portar a mi a pensar en aquesta idea que va donar peu a aquesta novel·la.
27: L'autor ha explicat que quan no és a Kiev no se sent tant el perill ni pensa en l'horror que viu el seu país, però que alhora, quan és a l'estranger, la realitat l'obliga a parlar i ser conscient de la realitat. Andrujovic, Premi Internacional Hermann Hesse 2024, va escriure el 2020 una primera novel·la sobre l'Holocaust, Amadoca, de 3 volums, 2 dels quals recull en aquest darrer llibre, que ara es publica en castellà.
10: I ara, un altre llibre, un còmic. L'editorial Lumen publica La ruïna, la nova novel·la gràfica de l'autora britànica Lizzie Stuart. L'obra narra la convivència de dues parelles que es traslladen a una gran casa de camp a la recerca d'una vida alternativa, Montse Mas.
29: El projecte, però, aviat es complica i les velles rivalitats, els desitjos amagats i les diferències de classe crearan una atmosfera claustrofòbica. La idea, assegura Stuart, sorgeix de la crisi de l'habitatge que també es viu al Regne Unit.
30: He viscut de lloguer tota la meva vida. Tinc una mena d'obsessió per les cases, la propietat i la manera com la gent arriba a viure a determinats llocs. Crec que això sempre està en segon pla al meu cervell. L'habitatge és, sens dubte, un tema secret del llibre i probablement també ho serà del pròxim.
0: Stewart explora les emocions dels personatges amb un estil propi que barreja còmic, il·lustració i prosa.
30: Quan dibuixes i escrius has de saber de quant espai disposes. Es converteix en un desafiament logístic haver de trobar la manera de dir alguna cosa en una quantitat d'espai concreta, ja que els dibuixos o elements, com les bafarades, aniran al seu voltant. Així que sí, hi ha molta planificació al darrere.
0: La ruïna és la seva segona novel·la gràfica després d'Allison, destacada entre els millors llibres del 2022 per mitjans com The Guardian o The Telegraph.
10: I acabarem amb cinema. Veterans del cinema de gènere han rebut un merescut homenatge en el marc del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Són Michael Ironside, que celebra els 45 anys del clàssic Scanners, i Mark Lester, director, entre d'altres, de Commando, on Arnold Schwarzenegger va començar a forjar-se com a actor de comèdies d'acció. Sitges, Marc Garriga.
2: A Michael Ironside se'l recorda com un dels líders de la resistència de la sèrie UV i pel·lícules com Top Gun, Desafiament Total o Starship Troopers, però sobretot com el malvat Darryl Revoke a Scanners, i aquella escena memorable on amb els seus poders psíquics feia esclatar el cap del seu company de ponència. En declaracions a Catalunya Ràdio s'ha tret mèrit d'aquell èxit.
3: És un homenatge a David Cronenberg, que és un cineasta excepcional. No hi ha res a la pel·lícula que ell no hagi planificat. Jo sóc una peça més. És com si agafessis la nit estelada de Van Gogh. Jo sóc el color groc o el blanc del quadre. El mèrit és del David i la seva vigència és gràcies a ell.
2: Pel que fa a Mark Lester, és un referent del cinema d'acció amb més de 50 anys de carrera. La seva filmografia va ajudar a definir un estil propi del cinema d'acció dels 80 i els 90 que avui és irrepetible.
4: Vaig decidir que seria com una versió pop d'Andy Warhol i vaig introduir la polèmica i la sensibilitat del món dels còmics en les meves pel·lícules amb un punt de vista polític. La idea era que fossin controvertides o fins i tot indignants. Crec que per això aquests films han sobreviscut al pas del temps i s'han convertit en clàssics.
2: El festival li ha entregat el premi Màquina del Temps.
10: Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
10: Amb el nou recital de Lamine Yamal.
5: Que va servir perquè el Barça guanyés el desè partit consecutiu aquesta temporada.

0: victòria del Barça 4-1 al camp del Galatasaray, un partit on el millor jugador triat va ser Lamine Yamal.
1: Pedri troba Lamine Yamal, que també vol el seu golet. Lamine Yamal prova de superar amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. I després d'una magistral jugada de Lamine Yamal, enduent-se la pilota com qui fa malabars a la línia de fons, fantasia pura, màgia, fa una bicicleta per encarar el lateral, finta una centrada de rebona, però és una finta, perquè el que fa és, després de fintar la passada de rebona, canviar de direcció per arribar a la línia de fons.
2: És un dribbling...
3: És escandalós.
2: De rebona. És un dribbling de rebona. Després de fer una bicicleta, guanyar la línia de fons. Dribbling de rebona.
3: Fins i tot els rebots se'ls van a favor.
2: Sí, sí.
3: Perquè
2: difícil,
3: la jugada
2: sí.
3: És extraordinària.
2: Extraordinària.
4: Sí, veia l'oportunitat, veia que me podia salir, és más bonito, me ha salido efectivo, entonces muy contento. Y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio. Tú lo sabes muy bien, que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean cintas para coger espacio, pues nos dan la vida.
0: Lamine Yamal, que en un mode de supercrack va conduir l'equip directe a la victòria, Ramon Salmorrer.
5: I això que no va marcar, però va ser decisiu amb dues assistències i en una actuació amb impacte mundial, d'aquells dies que el món l'assenyala. I els primers, els seus companys, com per exemple ahir, Eric García.
6: Bueno, espectacular, crec que és un jugador com ell. No cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
5: Quan diu entre tot hi havia una mica més de motivació per ell, és també el cos a cos que va tenir amb Lemina a la primera meitat, que en el futbolista del Galatasaray el van anar a buscar. I a partir d'aquí, a la segona meitat, comença el show de Lamine. Amb 1-1 al marcador li posa un caramelet a Fermín, que només ha de posar el cap per fer l'1-2.
7: No, el caramelet era mig gol, la veritat. No, molt content per haver tingut la possibilitat de marcar un gol. Per mi són especials sempre amb el Barça i molt content i així i així.
0: Doncs protagonisme per Lamine Yamal amb aquesta gran actuació, sobretot a la segona part, gran segona part de Lamine i també gran remuntada de l'equip.
1: Pilota de Lamine, Lamine la deixa cap a Gabriel Jesús, pilota parada, Yemi xuta, de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Karim Adeyemi s'apunta a la festa! Karim Adeyemi, que sempre que li cau una la fum dins...
0: Adeyemi marcant el quart gol del Barça en aquesta victòria al camp del Galatasaray. Era el primer desplaçament europeu i el que dèiem abans, Salmo, 10 partits ja consecutius guanyats per l'equip de Hansi Flick.
5: Sí, victòria contundent del Barça, 1-4 en una primera meitat on el conjunt blaugrana va anar caminant sobre la cornisa amb un 1-0 en contra i fins i tot amb el VAR invalidant el segon gol del Galatasaray, que hagués complicat molt la nit a l'equip de Hansi Flick. Però a partir d'aquí va venir el recital del Barça, Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi sota la llum de Lamine i amb el seguint el tempo marcat per la parella Pedri i Rodri al mig del camp. Inici espectacular de temporada del Barça, 43 gols en aquests 10 primers partits de competició, amb exhibició a la Champions, dues victòries seguides i de moment i provisionalment com a líder d'aquesta Champions.
0: Doncs aquests són els números i els registres del Barça de Hansi Flick, aquesta nova victòria ahir al camp del Galatasaray. Per cert que la UEFA ha confirmat que el Barça-Arsenal, i ara estem parlant de la Lliga de Champions femenina, jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45. El club blaugrana havia demanat l'endarreriment del partit que s'havia de disputar i que s'ha de disputar al Camp Nou per evitar que coincidís amb la vaga general convocada un dia abans, l'11 de novembre. I continuem amb la Champions masculina perquè avui el Real Madrid afronta un partit al camp de la Roma amb un ull posat a la Champions però l'altre amb el retrovisor posat a la Lliga.
8: Yo os invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal.
0: Doncs així es queixava Mourinho encara de l'arbitratge de dissabte al camp del Villarreal a la prèvia d'aquest partit amb la Roma, i aquesta nit potser encara ho seguirà fent, perquè la sanció a Vinícius es podria saber just quan estiguin jugant aquest partit de Champions, Marcos García.
9: El comitè de competició es reuneix avui per valorar les conseqüències d'aquesta vermella a Vinícius per estirar els cabells de salivada al Villarreal. Normalment les sancions es coneixen els dimecres al migdia, però el festiu de dilluns a l'Estat ha fet endarrerir terminis. La reunió ja ha començat i es reprèn, ens diuen, a la tarda. La previsió és anunci aquesta tarda nit per part de competició. Abans d'aquest anunci, Mourinho ha volgut expressar confiança en els àrbitres, però ho fa a la seva manera.
8: Me fio de todos los árbitros. Única cosa que me hace, como se dice, hacer así al nariz, es cuando por norma se sabe el nombre del árbitro 24 horas antes del partido y al final se sabe con 3 semanas antes del partido. Este es el único tipo de cosa que no me hace confortable.
9: A les 9, doncs, Roma-Real Madrid, i pendent del focus dels àrbitres, Mourinho n'ha obert un altre front, ara contra la premsa.
8: Veo la gente en la comunicación en España poco directa, digo yo. Pocas opiniones directas, concretas, sobre situaciones que no tienen espacio a duda.
9: El Madrid té les baixes de Militao, Asensio, Mendy i Rodrigo. Tot apunta, doncs, que Mourinho farà servir el que sembla fins ara el seu 11 tipus. Quarta a la porteria, Dumfries, Konaté, Hausen i Cucurella en defensa. Tchouaméni, Valverde al doble pivot, Güler, Bellingham i Vinícius en segona línia d'atac, i Mbappé de nou.
0: I un dels membres distingits de l'escola Mourinho, Arbeloa, ex del Madrid, ara a la banqueta del Fulham, ha rebut una multa per criticar els àrbitres, però clar, a la Premier.
9: Una senyora multa gairebé 30.000 euros, és a dir, 25.000 lliures. Arbeloa va criticar les decisions arbitrals del partit contra el Manchester United del mes passat i va dir literalment en una entrevista postpartit que totes les decisions dels col·legiats havien afavorit el United. Arbeloa ha admès els càrrecs.
0: Més Champions. A la resta de partits que juguen avui destaca, Marcos, el City-PSG.
9: Sí, també a les 9, com el partit del Madrid. A priori, els anglesos no tenen baixes destacades. En canvi, el PSG es baixa Mayulu i també Longoni apunta que se'l perdrà. Ferran Torres va jugar al City, ara ho fa el PSG. Donnarumma havia estat a l'equip francès i ara és el porter del City. Luis Enrique, tècnic dels parisencs.
10: Són un equip avec beaucoup de joueurs de qualité.
11: Tenen un bon grapat de jugadors de qualitat, amb un bon entrenador. El coneixem. Per a nosaltres és una motivació i un desafiament. És la Champions, una història diferent, i per a nosaltres serà impossible no afrontar aquest partit amb un somriure. Serem ambiciosos, com de costum.
9: Més partits atractius d'avui, el Betis Porto i el Feyenoord Como, la resta són Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Dortmund, Shakhtar AEK d'Atenes, Slovan Bratislava Stuttgart i Linz Liverpool.
0: I dels partits d'ahir, a banda del Galatasaray Barça, ens quedem també amb la victòria de l'Atlètic de Madrid sobre el United.
9: 2-0 de l'Atlètic de Madrid sobre el United. Els matalassers van ser superiors, es van imposar amb gols de Barrios i Lukman. Després del partit, aquesta estripada del defensa argentí del United, Lisandro, a la CBS.
12: Really poor. I have to control myself a lot.
13: El rendiment ha estat molt pobre i he de controlar-me molt. Això és un reflex, el mirall de com està el nostre club a hores d'ara. Vam fer una temporada passada fantàstica i ara esperem més dels que manen, dels de dalt. Necessitem més jugadors per competir. Espero més del nostre director tècnic i hem de ser honestos. Com a jugadors hem de fer més, però és important fer un equip fort per estar preparats per aquesta mena de nits.
12: To be ready to this kind of nights.
9: També marcadors d'ahir, Villarreal 3, Nàpols 1, Viking de Noruega 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4 o Arsenal 3, Lilla 0. També Leipzig 1, PSV 0, Lens 0, Sporting 2 i Bakú 2, Praga 0.
0: Ara que parlàvem de l'Atlètic de Madrid, precisament l'equip matalasser passarà dissabte a la Lliga per Cornellà al Prat, Sergi Andreu.
14: Sí, partit exigent el que tindrà l'equip de Manolo dissabte al migdia, un duel que arriba en un moment delicat per l'Espanyol després d'haver sumat només un punt dels últims 9 i haver guanyat només 2 partits dels 8 que ha jugat l'equip blanquiblau fins ara. La segona part de Màlaga va tornar a deixar molts dubtes sobre el joc i el rendiment de l'equip. Avui hem sentit a la sala de premsa Pol Lozano, un dels capitans que deixa clar el suport incondicional del vestidor cap al tècnic.
15: La confiança nostra cap a ell, de veritat, és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten, i al final, quan un entrenador el tens així i a sobre, que personalment doncs, també t'ajuda, és normal que hi hagi crítiques i hi hagi... és el món del futbol. Però jo crec que al final, si algú es mereix confiança, és la figura de l'entrenador que tenim.
14: Pol Lozano creu que la responsabilitat màxima de la situació de l'equip recau ara mateix en els jugadors, a qui se'ls ha d'exigir més, ha explicat el capità blanquiblau.
0: 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
16: Partit empatat, 9. L'hora de la veritat per evitar la pròrroga i que el Barça guanyi. 8, 7, 6, 5, Robinson. Se la juga de 3! Triple!
0: Justin Robinson va salvar el Barça de bàsquet.
17: Catalunya migdia.
18: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un renove. Ara MediaMarkt estalvia 76 euros en un Combi No Pro Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica C per 666 euros.
19: És un renove.
20: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
21: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
22: Ets ocasió, home.
21: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
23: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
24: Ai, que ràpid passen les coses bones.
25: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
24: O els 10 dies Nissan...
25: Com?
24: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
26: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
27: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
28: Entendre és obrir els ulls.
29: Obrir la ment.
28: Obrir la ment.
29: Obrir la ment.
27: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
30: 932 40 38... Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
31: Som 3CAT.
32: Catalunya Ràdio.
31: Som
32: 3CAT.
0: I ho sentíem abans de la pausa, en bàsquet a l'Eurolliga, nova victòria del Barça, Ernest Macià, però sobre la botzina.
33: Sí, pràcticament quedava un segon, sis dècimes, i aquest triple que sentíem abans a Justin Robinson, que per cert va ser l'únic triple que va fer, però va arribar en el moment decisiu, va donar la victòria al Barça, va evitar la pròrroga davant del Maccabi, que en teoria, doncs, pel que es va veure ahir, no és un dels equips ni molt menys forts, i per tant pot ser un rival directe del Barça. I Kevin Panther va ser el màxim anotador amb 19 punts, Gibson amb 13, Robinson amb aquest triple, Salvador i Parra en van fer 11 cadascun, i al final la tercera victòria de la temporada en 5 partits. Aquest és el tècnic Alexander Sekulic.
34: We are improving.
35: Crec que estem millorant, però podem ser molt millors. Aquesta és la qüestió. Un quart no és suficient. Hem de jugar durant 40 minuts fent les coses que volem, seguint el pla de partit, però també aplicant aquelles coses en què insistim i que volem que siguin part de la nostra identitat. Si som capaços d'executar-ho durant 40 minuts, crec que tindrem molts moments feliços.
33: I ara atenció, perquè divendres, demà passat, qui visita el Palau és l'Olympiacos, el campió d'Europa, i que ahir va remuntar 25 punts, Laia, a la pista del València.
0: I a les altres competicions europees, bones i males notícies pel Manresa i el Girona, Ernest.
33: Sí, a la segona competició europea, l'Eurocup, el Manresa va perdre, però és veritat que oferim millor imatge que la pista del Madrid, 188. El tercer quart, el Manresa es va acostar a 3 punts, però la veritat és que sempre va anar per darrere i va ser superior al Başakşehir, que, com ja vam dir al migdia, és un dels grans pressupostos de l'Eurocup. Aquest és el tècnic del Manresa, Diego Ocampo.
1: Hemos empezado mal el partido, los primeros 5 minutos hemos tenido falta de tensión. No sé realmente por qué, probablemente porque queremos hacerlo muy bien, igual nos falta de tensión, es sobretensión, ¿no? Y esa defensa de uno contra uno, el bloqueo directo y las pérdidas nos ha sido una losa muy grande.
33: I a l'altra Eurocup, diguem-ne, la que organitza la FIBA, el Girona va aconseguir la segona victòria en 2 partits i va aixugar les decepcions de les pallisses contra el Baskonia i el Breogán. Ahir, Ostende 76, Fiat Girona 91.
0: Més bàsquet. Després de la dolorosa eliminació a la prèvia de l'Eurolliga, l'Uni Girona arrenca aquest vespre el seu camí al Premi de Consolació, que és l'Eurocup, però ho fa en un mal moment, Xavi Soler.
2: Sí, amb tot de dubtes, amb tot de lesions, amb un moment complicat i amb el futur incert per moltes jugadores, un Uni Girona que ha perdut tots els partits que ha disputat oficialment fins ara, el de la Lliga Catalana, el de la prèvia de l'Eurolliga i els 3 de Lliga. Avui busca una victòria amb baixes destacades, com la de Laura Quevedo, la de Mercerón o la de Diana Martín, que avui tampoc podrà jugar. Amb només 9 jugadores i, com dèiem, amb el futur incert d'algunes jugadores, ja que el club està buscant recanvis per intentar millorar la situació. Així ho veia el tècnic Roberto Iñiguez.
3: Estando en una situación complicada, ¿eh? Entrando con 9 hoy, metiendo a un ayudante para poder en defensa ser 5-5. Situación complicada, ¿no? Una situación que no tienes ni 10 jugadores para entrenar.
2: El rival és l'Ostrava Txec, un equip de segona fila, a priori ideal per intentar buscar la primera victòria de la temporada, però sens dubte avui els nervis estaran a flor de pell a Fontejau en el partit que començarà a 9:15.
0: I en handbol, el Barça viatja aquesta tarda a Romania per jugar demà a la pista del Dinamo de Bucarest a la Lliga de Campions. I amb quina última hora, Montse Raya?
4: Segons ha desvelat Carlos Ortega, Luis Frade és dubte.
5: Luis ha estado en un proceso vírico ahí, sin entrenar, hoy se ha incorporado, no está a pleno rendimiento, de ahí que nos llevemos a Óscar Grau en la convocatoria.
4: Per aquest motiu, com sentíem, entra a la convocatòria el jove Óscar Grau. Amb una victòria demà, el Barça ja estarà classificat per a la següent fase de grups.
0: I ahir va jugar el Granollers a la Lliga Europea i torna amb 2 punts clau de Portugal.
4: Amb aquesta victòria per 31-32 a la pista de l'Aguas Santas, l'equip es consolida a la segona plaça de grup i s'acosta una mica més als play-offs de la Lliga Europea. D'altra banda, el Granollers femení visita aquesta tarda el Replaça Betionac Navarrés en la 6ª jornada de Lliga.
0: I al Mundial de Superesport de Motociclisme, el pilot de Jesús a Tortosa, Jeremy Alcoba, a falta d'una cursa, ja s'ha assegurat la seva continuïtat per la pròxima temporada, Carles Vila.
6: Ho ha anunciat al Catalunya al Dia, el 3Cat Info. Alcoba està tenint un final de temporada espectacular, amb 4 podis i 3 victòries els 2 últims caps de setmana. Ha passat d'acabar contracte amb l'equip Kawasaki i no tenir cap oferta per l'any que ve a poder ara escollir.
7: Bueno, dir-te que, sincerament, abans de Cremona, no, que es farà una setmana i mitja, no tenia res, o sigui, era jo el que estava buscant, i després de Cremona sóc el més buscat, i inclús més després de fin de setmana encara més. Però així en molt poc temps puc dir que l'any que ve continuaré al mateix Mundial, o sigui, a la mateixa categoria i al mateix campionat.
6: Jeremy Alcoba ocuparà la 5ª posició a la General a només 5 punts del tercer lloc i pendents, per tant, del que pugui passar el pròxim cap de setmana a Jerez, a l'última cursa del Mundial.
0: I ara 2 apunts amb el David Ubach de waterpolo i d'hoquei patins.
8: Amb waterpolo a Sabadell, a la piscina de Can Llong, avui els locals i l'Atlètic Barcelona repeteixen la història dels últims anys i es tornen a veure les cares amb un títol en joc, el de la Supercopa Espanyola. L'únic precedent d'aquesta temporada, triomf del Barceloneta per 10-9 a la final de la Copa Catalunya. Això va ser ara fa just un mes al Mundial d'Hockey Patins del Paraguai. Mentrestant, la passada matinada hi ha hagut la segona victòria en 2 partits per a la selecció espanyola amb 9 catalans, un 2-4 enfront de Portugal, que situa el combinat de Pere Bàries ja matemàticament com a primera grup de cara als encreuaments de quarts de final, on espera rival.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Microseu ja és partner específic de Iopos, una nova manera de gestionar el teu negoci.
1: Si tens una empresa orientada a l'hostaleria o del sector de la bellesa, tenim la solució que necessites. Una opció totalment adaptada a la normativa de programes informàtics de gestió.
0: Iopos permet gestionar múltiples locals, terminals de venda o venedors, amb múltiples tarifes i totes les estadístiques que necessites per gestionar el teu negoci en temps real, així com la possibilitat de quiosc de prevenda i de reserves i comandes en línia.
1: A més, ho tindràs tot al núvol i et podràs connectar des d'on vulguis i amb el dispositiu que vulguis, amb poca inversió en equips i l'avantatge de finançar-los.
0: El funcionament és molt simple, amb quotes de pagament per ús, perquè sàpigues sempre què et costa. I recorda que amb Iopos, al teu restaurant, bar, cafeteria, sala de festes, perruqueria o estètica, tindràs moltes possibilitats de creixement. Ah, i podràs fer còpies de seguretat automàtiques perquè estan incloses al preu.
1: Microseu, solucions informàtiques a la seu, al carrer de Josep Solueta, número 21, al telèfon 973-3536-53 o al correu electrònic info@microseu.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Ui, quin fred que tinc a casa meva.
5: Esclar, noia, com vols no tenir fred amb aquestes finestres velles i sense un bon aïllament?
4: I què puc fer?
5: Doncs trucar a Vidres Fermín. Ara, a més, Persiana Cerdanya s'ha unit amb ells per oferir-te la solució més completa. A Vidres Fermín i Persiana Cerdanya som experts en finestres d'alumini, PVC, fusta, aïllament tèrmic i tot tipus de persianes. A més, som distribuïdors oficials de Velux. Canvia les teves finestres, estalvia en calefacció i finança la teva reforma còmodament.
4: Doncs no m'ho penso més. Ara sí que podré menjar els meus formatges a la fira tranquil·lament i sense passar fred a casa.
5: Troba'ns al carrer de Sant Armengol 6062 de la Seu d'Urgell o truca al telèfon 973 36 0745. Vidres Fermín i Persianes La Cerdanya et desitgen una bona fira de Sant Armengol.
6: Dona vida a les teves idees amb Construccions Apulco. Cuidem al mínim detall totes les teves reformes, banys, cuines, interiors i exteriors. Convertim els teus pensaments en realitat i les teves idees preferides en part del teu dia a dia. Fes un cop d'ull a la nostra pàgina web. Analitzem, dissenyem i construïm el teu projecte i, si vols, pots veure el resultat abans de començar l'obra amb una imatge visual. Descobreix alguns dels nostres treballs al nostre Instagram, apulco.sl. Som experts en fusteria i els nostres acabats són de pel·lícula. Construccions Apulco desitja una molt bona fira de Sant Armengol.

0: Sents que és moment de tornar a sentir-te bé? Vols perdre pes per cuidar la teva salut? Vols millorar la teva qualitat de vida, viure amb menys estrès i reduir el dolor? Vols recuperar l'energia perduda? O potser vols deixar de banda les molèsties digestives i els problemes intestinals? Potser vols calmar i revertir els símptomes d'una malaltia o de la teva situació de salut? O tenir un son reparador i llevar-te descansada? Vols prevenir o tractar la simptomatologia de la menopausa? O potser vols regular el teu cicle, calmar els dolors menstruals o preparar-te per l'embaràs? Soc Martina Ferrer, nutricionista i experta en psiconeuroimmunologia. T'acompanyaré perquè et converteixis en la líder de la teva salut. T'ho posaré fàcil, aprendràs a deixar enrere dietes restrictives i a triar amb llibertat allò que a tu et va bé. Em trobaràs al Centre Fita de la Seu d'Urgell, al carrer Bisbe Iglesias Navarri, número 15, tots els dimecres. Pots reservar la teva cita trucant o enviant un WhatsApp al 684-452-820.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina estan a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i desconegut?

0: info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unetseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
1: Vens a la Fira de Sant Armengol? Doncs passa't pel Xaloc. Al Xaloc hi trobaràs esmorzars de forquilla, menús diaris, varietat i bona cuina. I els divendres i dissabtes toca pizza, fetes amb base artesana d'elaboració pròpia, perquè una bona pizza es nota. I si et ve de gust gaudir del Xaloc des de casa, també tenim servei a domicili a la Seu d'Urgell i als barris de Sant Pere, Poble Sec i Sant Antoni. Ens trobaràs a l'Avinguda de Salòria número 40 de la Seu d'Urgell. Xaloc, arrels i tradició. Aquesta Fira de Sant Armengol, passa't pel Xaloc.

0: Como yo, ¿vale? ¿Vale?
1: A ver, tú primero.
0: Vale.
1: ¿Cómo es?

0: Ja ve el camió d'ametlla per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Quan necessites potència, fiabilitat i servei, necessites Vitasa. Vitasa, únic servei oficial Iveco, Iveco Bus i Incar a la Seu i comarca. Des de l'Iveco Daily fins a l'S-Way, passant per l'Eurocargo, una àmplia gamma pel transport de mercaderies i passatgers. Potència, fiabilitat i economia a les teves mans. I quan toca mantenir el teu vehicle a punt, mecànica, electricitat, planxa i pintura, tria els millors professionals. Ens pots trobar a la carretera N260, quilòmetre 225,7, al barri de Sant Pere, a la Seu d'Urgell, telèfon 973 350 379. Informa't de les nostres campanyes, ofertes i vehicles en estoc, i molt aviat noves i més grans instal·lacions tècniques a Montferrer, amb nous serveis. Vitasa, sempre al teu costat. Vitasa et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.

La història del torró té un nom. Torrons Vicenç. I és que a Torrons Vicenç, des de 1775, guardem l'autèntica tradició torronaire. Torrons Vicenç, un referent en tradició, qualitat i innovació. Visiteu la nostra botiga Torrons Vicenç, on trobareu tots els nostres torrons i especialitats. I també la xocolateria de Xocolata Julong, que des del 1770 elabora xocolata artesanalment. Ens trobareu al carrer de Sant Domènec, davant del parador de turisme. Torrons Vicenç i Xocolata Julong us desitgen una molt bona fira de Sant Armengol.

0: Ostres, Laura, t'ha quedat espectacular el bany.
1: Gràcies. Està fet amb materials a l'Urgell. Em van ajudar des del principi. Rajoles, mobles, sanitaris...
0: Ai, jo també voldria fer un canvi a casa meva, però només de pensar-hi se'm fa difícil.
1: Justament per això te'l recomano. Jo només vaig explicar el que volia i em van assessorar amb molta professionalitat. A més, són distribuïdors oficials de Roca. Qualitat assegurada.
0: M'encanta, t'ha quedat preciós. Em sembla que hi aniré.
1: Ah, i recorda que pots trobar materials a l'Urgell a l'avinguda Guillem Graell número 26 de la Seu, amb aparcament inclòs.

0: A la Seu d'Urgell hi trobaràs Celícies, un establiment lliure de gluten on tothom pot gaudir de bons productes i un espai acollidor.
1: Celícies, l'única cafeteria amb productes sense gluten de la ciutat.
0: T'oferim aliments dels millors obradors i també d'elaboració pròpia, sense lactosa i amb opcions veganes. A més, pots fer-nos comandes personalitzades i donem servei a l'hostaleria i la restauració.
1: Visita la nostra botiga especialitzada amb una àmplia varietat d'articles sempre lliures de gluten. I participa en els nostres tallers de cuina amb places limitades.
0: Celícies, la cafeteria i botiga de la Seu d'Urgell amb productes lliures de gluten. Som al carrer Major número 51. Al telèfon 973 35 15 50. També ens pots trobar al correu info@celícies.cat i a Instagram i Facebook.
1: Celícies et desitja una bona fira de Sant Ermengol.
2: Joieria Sangra, al vostre servei des de 1968. Tres generacions ens avalen. Professionals del sector en la venda i reparació de joieria i rellotgeria. Són distribuïdors oficials de Sandoz, Viceroy, Lotus i Casio, entre d'altres. Disposem d'una àmplia gamma en joieria de tallers d'artesania catalana. També som centre de servei certificat per marques com Takeuer, Longines, Certina, Hamilton i Tissot. Ens podeu trobar per la fira a l'estand davant del nostre establiment al carrer Sanot número 7 amb una selecció dels nostres productes juntament amb una demostració de l'ofici de rellotger. Joieria Sant Grau us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
3: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
4: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició. Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
4: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
4: Tota la informació i més al nostre web menjatlaltorgell.cat.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: A Peusa sabem que és aviat, però no esperis que arribi de nou la calor. Quan arribi l'estiu, arriben les presses i també les esperes per instal·lar l'aire condicionat. Anticipa't, instal·la'l ara i gaudeix d'una casa fresca quan arribi la calor. A més, si contractes abans del 30 de novembre, t'estalviaràs 80 euros en la instal·lació. Perquè a Peusa ens mou el teu benestar.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Quan necessites potència, fiabilitat i servei, necessites Vitasa. Vitasa, únic servei oficial Iveco, Iveco Bus i Incar a la Seu i comarca. Des de l'Iveco Daily fins a l'S-Way, passant per l'Eurocargo, una àmplia gamma pel transport de mercaderies i passatgers. Potència, fiabilitat i economia a les teves mans. I quan toca mantenir el teu vehicle a punt, mecànica, electricitat, planxa i pintura, tria els millors professionals. Ens pots trobar a la carretera 260, quilòmetre 225,7, al barri de Sant Pere, a la Seu d'Urgell, telèfon 973-350-379. Informa't de les nostres campanyes, ofertes i vehicles en estoc i molt aviat noves i més grans instal·lacions tècniques a Montferrer amb nous serveis. Vitasa, sempre al teu costat. Vitasa et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.

0: Estic cansada del mobiliari que tinc a casa. Per molt que netegi, es veu brut de tan vell que és.
1: I per què no busques un canvi? T'has assabentat de la liquidació de productes que fa Mobles Butxaca amb fins un 40% de descompte?
0: Què em dius?
1: I això no és tot. Artifoc i Ultimate Design es traslladen a Mobles Butxaca i també incorporen Mueble Design i nous proveïdors per oferir encara més opcions i sempre amb la millor qualitat.
0: I tot això aquí? A la Seu?
1: Sí, i a més han preparat un aparador especial amb motiu de la Fira de Sant Armengol.
0: Doncs ara mateix hi vaig, que necessito un sofà nou.
1: A més de mobles i complements, Mobles Butxaca ofereix fusteria a mida, mobles d'estoc ràpid i servei d'interiorisme. També et permet visualitzar els projectes en simulació 3D i disposa d'opcions de finançament.
0: Doncs sí que necessito un canvi.
1: Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 9, us desitja una molt bona Fira de Sant Armengol.

0: Has de donar el teu vehicle de baixa? Recuperacions Vallès. Avisa'ns i et solucionem el problema amb el teu vehicle. Te'l recollim de franc i papers al moment. Som centre autoritzat del tractament. Recuperacions Vallès. Fas reformes a casa teva? Tenim sacs, contenidors i pateres per a empreses i particulars. Fem serveis de torogrua, transports i camió grua. Recuperacions i contenidors Vallès. Busques recanvis o rodes d'ocasió pel teu cotxe? Pregunta'ns i arregla'l. També comprem ferralla, metalls i bateries d'automoció. Vallès, centre gestor del reciclatge a la Seu d'Urgell i Rodalies, amb més de 70 anys al servei de tots vosaltres. Som al barri de Sant Pere, número 23, direcció carretera Puigcerdà. També ens pots trobar al telèfon 973 35 07 54 o a vallesgruesicontenidors.com. Vallès, un servei de qualitat al millor preu.
1: Si vius en qualsevol municipi de l'Alt Urgell, amb Alt Urgell Fibra pots gaudir dels millors serveis de connexió de banda ampla amb fibra òptica o internet inalàmbric, al millor preu i amb servei de proximitat. També t'oferim telefonia mòbil amb la nostra marca Pirineus Mòbil. Si ets una empresa, informa't dels nostres serveis personalitzats per a professionals, tant d'internet com de telefonia. Per més informació, posa't en contacte amb nosaltres al correu info@alurgellfibra.cat o bé trucant al telèfon 873 450 400. També podeu consultar els nostres serveis a la pàgina www.alurgellfibra.cat. A l'Urgell Fibra us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
2: El fred de l'hivern s'apropa a l'Alt Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i en bones mans.
3: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
4: Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell i comarca. Aquesta fira de Sant Ermengol ens trobaràs a la plaça de Joan Sansa de la Seu d'Urgell, on exposarem les novetats de les nostres marques, Volkswagen, Ford i Audi, i una gran selecció de vehicles de gerència i seminous. Descobreix tot el nostre stock a grupvalira.net, al nostre perfil a Instagram o visita'ns a les nostres instal·lacions a la carretera de Lleida. Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell. Aquesta fira de Sant Ermengol, vine a veure'ns i aprofita els preus especials. Grup Valira et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.

0: Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança. Ara, a les nostres noves instal·lacions, molt més amples i còmodes, oferim el nou servei d'ozonoteràpia per cuidar la pell i el pèl de la teva mascota de forma natural. Els millors serveis, la millor atenció i el tracte més carinyós per als teus fidels companys. Si encara no ens coneixes, visita'ns. Estarem encantades d'assessorar-te. Ens trobaràs a l'Avinguda del Salòria número 66, Baixos. O també ens pots enviar un WhatsApp al 621 24 88 74. Inu Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança a la Seu d'Urgell.
1: La fusta et dona escalfor, robustesa i resistència. Descobreix totes les possibilitats de la fusta a Fustes Grau i Grau, al polígon industrial de la Seu d'Urgell. Grau i Grau subministra al Urgell una àmplia selecció de taulers, encadellats, motllures i fusta d'importació de diversos orígens. Dona un punt de qualitat a casa teva o al teu negoci. Visita la nostra exposició de portes i parquets, Grau i Grau, el tot i més en fustes. A més, a Fustes Grau i Grau tenim tot el que necessites per la construcció de cases en fusta, cases modulars, bungalows i cobertes mecanitzades de fusta per facilitar el muntatge amb kit de la coberta. Consulta'ns. El polígon industrial de la Seu d'Urgell, parcel·la 11, davant mateix de la carretera N260, telèfon 973-350182. Fustes Grau i Grau us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
2: Nova clínica dental a la Seu d'Urgell, Clínica Dental Graell.
3: Som una moderna clínica on combinem un servei integral d'odontologia avançada amb les últimes tecnologies i un tracte personalitzat per donar una millor solució en cada cas, aconseguir la salut oral i retornar el somriure al pacient.
2: Oferim els serveis d'ortodòncia conservadora, odontopediatria, endodòncia, implants i pròtesis dentals, estètica i blanquejaments, ortodòncia infantil i per adults, tecnologia 3D i escanejat digital.
3: Fem promocions i sortejos que es publiquen al nostre Instagram i a Facebook. Seguiu-nos.
2: Tota la informació la podeu cercar a la pàgina web clinicadentalgraell.com o al telèfon 973-35-18-60. Ens podeu trobar al carrer Bisbe Iglesias Navarri 15, en unes instal·lacions molt confortables perquè us sentiu com a casa.
3: Clínica Dental Graell us desitja molt bona fira de Sant Ermengol.

0: sí. Ven a l'extrema dreta de la prestatgeria.
1: Ah, sí, la
0: que
1: va
2: sí, jo també el tinc.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bona tarda, us informa Marc Güell. La mobilització per protestar pels augments dels costos a la pagesia, sobretot pel gasoil, ha portat 200 tractors de 8 punts del país a Barcelona. Els pagesos s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Unitat mòbil al centre de Barcelona, Xavier Cussó i Rafael de Ribot.
5: Bona tarda. Els pagesos han portat fins a les portes del Palau de la Generalitat la seva protesta. La plaça Sant Jaume ha estat l'últim punt de concentració del miler d'agricultors i ramaders de tot el país que s'han manifestat per l'augment dels costos de producció. Veuen un futur negre, tal com expliquen des de Revolta Pagesa.
6: La situació que està al sector no crec que mai havia estat tan malament com ara. El tema de preus, de costos, això és insuportable. Vull dir, acabaran en la pagesia. La realitat és que, si volteu pel territori, veureu cada dia més finques abandonades. Llavors us vindrà el problema.
5: Aquesta hora, mica a mica, van tornant cap a casa els 200 tractors que han arribat fins aquí i que han aparcat a la Via Laietana de Barcelona. També ho estan fent el resta de concentrats que han preferit venir amb cotxe per estalviar el preu del gasoil. Xavier Cusó, Rafael de Ribot, Catalunya Ràdio Barcelona.
4: Més notícia, Txell Vallespí.
0: Ada Colau s'ofereix ara fer un pas al costat i que una altra persona de consens lideri el Front Ampli si això facilita l'acord amb Podem, Esquerra i altres formacions. L'exalcaldessa de Barcelona també acceptaria canviar el nom de la coalició si cal, però la proposta no fa moure per ara ni un mil·límetre Podem, que defensa que el tàndem amb més opcions és el d'Irene Montero i Gabriel Rufián.
4: L'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre. El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa un any per treure el monòlit, però els treballs estan aturats des del 2021 per decisió judicial. Des de Tarragona, Ricard Buigas.
7: Bona tarda. Marge ja celebra l'acord, però reconeix que l'han rebut amb certa cautela. Apunta que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant per retirar el monument franquista i després acaba topant amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit.
8: Amb certa cautela, perquè al final hem de veure que això acaba passant. Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monument.
7: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: Mig any després de l'inici del procés de regularització extraordinari d'immigrants, hi ha molts expedients per resoldre, segons denuncia el Col·legi d'Advocats de Barcelona. No hi ha dades oficials, però des del col·legi i també d'algunes entitats es calcula que podrien ser un de cada cinc els casos que no han rebut cap mena de resposta ni l'admissió tan sols a tràmit.
4: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges registra un nou rècord de venda d'entrades. A 4 dies perquè s'acabi aquesta edició, ja han superat el 1 milió d'euros d'ingressos, una xifra que semblava impensable anys enrere. A més, han anunciat alguns dels eixos temàtics de l'edició de l'any vinent. Anem cap a Sitges. Marc Garriga.
9: Els directors del festival, Mònica García i Àngel Sala, han anunciat les xifres rècord d'aquesta 59a edició.
10: Consideren que encara queden 4 dies, hem trencat el sostre. Hem crescut un 6%, és increïble. De fet, ja hem passat del 1 milió de recaptació, cosa que jo crec que acabarem entre el 7-8% finalment.
11: La xifra aquesta del 1 milió, no?, que és com mítica, no? Fa 4 anys estàvem en 700 i deia, oh, que barbaritat, no?, 800, i ara 1 milió.
9: De cara al 2027, els extraterrestres i les bruixes marcaran l'edició número 60 i un dels títols estrella serà Encontres en la tercera fase. Per tant, obren la porta a que vingui Steven Spielberg. Marc Garriga, Catalunya Ràdio, Sitges.
4: Esports, Joan Fitó.
12: Avui es completa la segona jornada de la fase Lliga de la Champions. Destaquen el City PSG o el Roma Real Madrid, tots dos a les 9 del vespre. Precisament relacionat amb el Madrid, la Comissió Antiviolència ha declarat del risc el clàssic Barça-Madrid de Lliga del 25 d'octubre al Camp Nou. D'altra banda, la UEFA ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Lliga de Campions Femenina de Futbol es jugarà finalment dijous 12 de novembre a 3:15 de set. El Club Blaugrana havia demanat l'endarreriment del partit que s'ha de jugar al Camp Nou per evitar la coincidència amb la vaga general convocada un dia abans, l'11 de novembre. En bàsquet, a l'ACB, a les 8, a 6 a Joventut, Andorra, partit pendent de la segona jornada a l'Eurocup femenina, debut a l'Espar Girona, a un quart de nou a Fontejau contra l'Ostrava Txec. I a la Lliga femenina d'handbol, el Granollers visita la pista del Betionac navarrès a les 7, i en waterpolo aquesta tarda, també a les 7, es disputa la Supercopa Espanyola masculina entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell.
3: Fins aquí les notícies.
1: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
13: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
14: Bona tarda, són les 5 i 5. El ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dimarts un acord per unanimitat per comprometre's a costejar les obligacions i despeses que es derivin de la finalització de les obres d'urbanització pendents de lliurar a la zona d'Horta del Valirons de construir la residència de gent gran. És una sol·licitud que havia fet el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat i que l'Ajuntament ha acceptat, com diem, per unanimitat. També s'ha aprovat, amb el suport de tots els grups, un conveni per delegar al Consell Comarcal les competències de l'Ajuntament en matèria de manteniment de camins en el marc d'un pla d'ocupació, i també s'acorda la modificació de l'ordenança fiscal que regula la retirada de vehicles abandonats o mal estacionats a la via pública. D'altra banda, s'ha donat compte del tancament i liquidació del pressupost 2025. A l'apartat d'emocions s'han aprovat una presentada per Junts per la Seu que proposa trobar un espai estable i adequat pel programa de formació i inserció PFI-PTT. El grup municipal creu que el programa ha donat bons resultats, però està condicionat pels diversos canvis d'ubicació que ha viscut els darrers cursos. La moció planteja, doncs, definir una instal·lació fixa a partir de l'inici del curs vinent. Hi han votat a favor tant Junts com Esquerra Republicana i la CUP. L'equip de govern Compromís s'ha abstingut perquè considera que el text no reflecteix la feina que s'ha fet en aquesta matèria al llarg d'aquesta legislatura. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per l'atac vandàlic que ha patit aquest dilluns. Han patit diversos cotxes que estaven estacionats a la zona del Camí de la Palanca, al perímetre sud del centre històric de la Seu d'Urgell. Així ho han confirmat fonts de la policia catalana a Ràdio Seu, després que l'incident ha generat preocupació i malestar entre els veïns, que en alguns casos han difós imatges dels danys materials. Des dels Mossos també han explicat que de moment no hi ha hagut detencions, però no descarten que n'hi hagi si es pot determinar l'autoria dels fets. Veïns de la zona han explicat que l'acció vandàlica es va produir dilluns, 12 d'octubre, pels vols de a les 4 de la matinada. En aquell moment, tant els Mossos d'Esquadra com la policia municipal van rebre l'avís que un o més persones estaven trencant els vidres i d'altres elements de cotxes aparcats en aquella zona, a la vial que connecta el passeig Joan Bordeu amb el pont de la Palanca i concretament a prop de la baixada del Molí. També han detallat que l'incident ha causat danys a un total de 9 automòbils. Unió de Pagesos ha organitzat avui una mobilització que ha anat fins a Barcelona en diferents columnes de tractors per la manca de solucions davant la crisi estructural de la pagesia. La concentració ha comptat amb tractors que venien d'arreu del país i una de les columnes ha sortit des d'Oliana, amb agricultors i ramaders del Pirineu. Entre les demandes del sector agrari hi ha que es garanteixi preus justos pels productes agraris, ajuts directes per compensar els efectes de les crisis internacionals i climàtiques i mesures per reduir l'impacte de l'encariment dels subministraments i de l'energia. Els pagesos també sol·liciten que es faciliti l'accés a l'aigua, que es protegeixi els terrenys de conreu, un reforç del control de la fauna salvatge i la garantia d'unes condicions de competència equitatives enfront de les importacions de països de fora de la Unió Europea, especialment després que la UE ha signat l'acord amb el Mercosur.

0: concessionaris d'automoció del Sedorcell han demanat que es reorienti l'autofira, un dels certaments temàtics més veterans dels que conformen actualment la Fira de Sant Ermengol. A la situació actual d'aquesta mostra s'hi ha referit aquest dimarts al vespre al ple municipal el responsable d'una d'aquestes empreses, Jordi Rubio, que ha preguntat si s'està complint amb allò que determina l'ordenança que regula l'esdeveniment. L'Ajuntament ha defensat que les darreres edicions s'han treballat per impulsar-lo i renovar-lo i que el format actual s'ajusta a la norma. En el torn d'intervencions del públic, Rubio va començar recordant que la Fira d'Automoció compta ja amb més de 50 anys d'història i creu que darrerament s'ha arribat a una situació límit en què no s'ha gestionat bé la relació amb els concessionaris. En aquest context, demana que hi hagi tracte igual i s'eviti una competència deslleial tal com preveu l'ordenança que regula aquesta fira. Jordi Rubio indica que l'any passat la mostra temàtica només va comptar amb un concessionari de la ciutat, mentre que fa pocs anys n'hi havia 6, i que n'hi va participar un altre, però queda fora de la seu i de fora de la seu i exposava vehicles de segona mà. De fet, l'Ajuntament ha comunicat fa pocs dies als concessionaris que enguany s'incorpora oficialment una fira de vehicles de segona mà i van demanar als concessionaris si volien participar, però han rebut la petició pocs dies abans de la fira, amb molt poc temps, per tant, per preparar-ho, tenint en compte que en anteriors edicions ja se'ls comunicava el mes de juny. I pel que fa al temps, continua la tònica d'aquests darrers dies, amb matins relativament frescos, mínimes al voltant dels 10 graus, i migdies més calorosos, amb màximes que arriben a superar els 25 graus, com ha passat avui. La mateixa tònica es repetirà demà, en un dia que s'espera un altre cop totalment assolellat, i també divendres. En canvi, de cara a dissabte a la tarda arriba un canvi que podria portar ruixats tant dissabte a la tarda com diumenge.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Joieria Sangra, al vostre servei des de 1968. Tres generacions ens avalen. Professionals del sector en la venda i reparació de joieria i rellotgeria. Són distribuïdors oficials de Sandoz, Viceroy, Lotus i Casio, entre d'altres. Disposem d'una àmplia gamma en joieria de tallers d'artesania catalana. També som centre de servei certificat per marques com Takeuer, Longines, Certina, Hamilton i Tissot. Ens podeu trobar per la fira a l'estand davant del nostre establiment al carrer Sanot número 7 amb una selecció dels nostres productes juntament amb una demostració de l'ofici de rellotger. Joieria Sant Grau us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Saps que al Pirineu tenim una cervesa pròpia amb el caràcter de Baviera? Sí, és el Gall Negre. Per la Fira de Sant Ermengol no deixis de provar el Gall Negre, la cervesa d'aquí que triomfa arreu. Perquè les cerveses artesanes del Gall Negre s'elaboren seguint la llei de puresa alemanya i les seves varietats s'han guanyat fins a 8 medalles al prestigiós Barcelona Beer Challenge. Encara no l'has provat? Doncs a què esperes? Pots trobar el Gall Negre als nostres dos estants a la Fira de Sant Ermengol. Som a la plaça dels Oms, davant la catedral, i al passeig Joan Brudeu, dins la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. Per la Fira, el Gall mana. Descobreix i gaudeix el Gall Negre, la cervesa del Pirineu amb el caràcter de Baviera. El Gall Negre, la cervesa oficial de la Fira de Sant Ermengol.

0: Estic cansada del mobiliari que tinc a casa. Per molt que netegi, es veu brut de tan vell que és.
1: I per què no busques un canvi? T'has assabentat de la liquidació de productes que fa Mobles Butxaca amb fins un 40% de descompte?
0: Què em dius?
1: I això no és tot. Artifoc i Ultimate Design es traslladen a Mobles Butxaca i també incorporen Mueble Design i nous proveïdors per oferir encara més opcions i sempre amb la millor qualitat.
0: I tot això aquí? A la Seu?
1: Sí, i a més han preparat un aparador especial amb motiu de la Fira de Sant Armengol.
0: Doncs ara mateix hi vaig, que necessito un sofà nou.
1: A més de mobles i complements, Mobles Butxaca ofereix fusteria a mida, mobles d'estoc ràpid i servei d'interiorisme. També et permet visualitzar els projectes en simulació 3D i disposa d'opcions de finançament.
0: Doncs sí que necessito un canvi.
1: Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 9, us desitja una molt bona Fira de Sant Armengol.
2: Quan necessites potència, fiabilitat i servei, necessites Vitasa. Vitasa, únic servei oficial Iveco, Iveco Bus i Incar a la Seu i comarca. Des de l'Iveco Daily fins a l'S-Way, passant per l'Eurocargo, una àmplia gamma pel transport de mercaderies i passatgers. Potència, fiabilitat i economia a les teves mans. I quan toca mantenir el teu vehicle a punt, mecànica, electricitat, planxa i pintura, tria els millors professionals. Ens pots trobar a la carretera 260, quilòmetre 225,7, al barri de Sant Pere, a la Seu d'Urgell, telèfon 973-350-379. Informa't de les nostres campanyes, ofertes i vehicles en estoc i molt aviat noves i més grans instal·lacions tècniques a Montferrer, amb nous serveis. Vitasa, sempre al teu costat. Vitasa et desitja una molt bona Fira de Sant Armengol.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició. Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
0: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
0: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlaltlurgell.cat.

0: A Peusa sabem que és aviat, però no esperis que arribi de nou la calor. Quan arribi l'estiu, arriben les presses i també les esperes per instal·lar l'aire condicionat. Anticipa't, instal·la'l ara i gaudeix d'una casa fresca quan arribi la calor. A més, si contractes abans del 30 de novembre, t'estalviaràs 80 euros en la instal·lació. Perquè a Peusa ens mou el teu benestar.
1: Sents que és moment de tornar a sentir-te bé? Vols perdre pes per cuidar la teva salut? Vols millorar la teva qualitat de vida, viure amb menys estrès i reduir el dolor? Vols recuperar l'energia perduda? O potser vols deixar de banda les molèsties digestives i els problemes intestinals? Potser vols calmar i revertir els símptomes d'una malaltia o de la teva situació de salut? O tenir un son reparador i llevar-te descansada? Vols prevenir o tractar la sintomatologia de la menopausa? O potser vols regular el teu cicle, calmar els dolors menstruals o preparar-te per l'embaràs? Soc Martina Ferrer, nutricionista i experta en psiconeuroimmunologia. T'acompanyaré perquè et converteixis en la líder de la teva salut. T'ho posaré fàcil. Aprendràs a deixar enrere dietes restrictives i a triar amb llibertat allò que a tu et va bé. Em trobaràs al Centre Fita de la Seu d'Urgell, al carrer Bisbe Iglesias Navarri, número 15, tots els dimecres. Pots reservar la teva cita trucant o enviant un WhatsApp al 684-452-820.
2: Ostres, Laura, t'ha quedat espectacular el bany.
0: Gràcies. Està fet amb materials a l'Urgell. Em van ajudar des del principi. Rajoles, mobles, sanitaris...
2: Ai, jo també voldria fer un canvi a casa meva, però només de pensar-hi se'm fa difícil.
0: Justament per això te'l recomano. Jo només vaig explicar el que volia i em van assessorar amb molta professionalitat. A més, són distribuïdors oficials de Roca. Qualitat assegurada.
2: M'encanta. T'ha quedat preciós. Em sembla que hi aniré.
0: Ah, i recorda que pots trobar materials a l'Urgell a l'avinguda Guillem Graell, número 26 de la Seu, amb aparcament inclòs.

0: Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell i comarca. Aquesta fira de Sant Armengol ens trobaràs a la plaça de Joan Sansa de la Seu d'Urgell, on exposarem les novetats de les nostres marques, Volkswagen, Ford i Audi, i una gran selecció de vehicles de gerència i seminous. Descobreix tot el nostre stock a grupvalira.net, al nostre perfil a Instagram, o visita'ns a les nostres instal·lacions a la carretera de Lleida. Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell. Aquesta fira de Sant Armengol, vine a veure'ns i aprofita els preus especials. Grup Valira et desitja una molt bona fira de Sant Armengol.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: la Seu d'Urgell i trobaràs Salícies, un establiment lliure de gluten on tothom pot gaudir de bons productes i un espai acollidor.
1: Salícies, l'única cafeteria amb productes sense gluten de la ciutat.
0: T'oferim aliments dels millors obradors i també d'elaboració pròpia, sense lactosa i amb opcions veganes. A més, pots fer-nos comandes personalitzades i donem servei a l'hostaleria i la restauració.
1: Visita la nostra botiga especialitzada amb una àmplia varietat d'articles sempre lliures de gluten. I participen els nostres tallers de cuina amb places limitades.
0: Salícies, la cafeteria i botiga de la Seu d'Urgell amb productes lliures de gluten. Som al carrer Major número 51. Al telèfon 973 35 15 50. També ens pots trobar al correu info@salícies.cat i a Instagram i Facebook.
1: Salícies et desitja una bona fira de Sant Ermengol.
2: Si vius en qualsevol municipi de l'Alt Urgell, amb Alt Urgell Fibra pots gaudir dels millors serveis de connexió de banda ampla amb fibra òptica o internet inalàmbric, al millor preu i amb servei de proximitat. També t'oferim telefonia mòbil amb la nostra marca Pirineus Mòbil. Si ets una empresa, informa't dels nostres serveis personalitzats per a professionals, tant internet com de telefonia. Per més informació, posa't en contacte amb nosaltres al correu info@alurgellfibra.cat o bé trucant al telèfon 873 450 400. També podeu consultar els nostres serveis a la pàgina www.alurgellfibra.cat. Alt Urgell Fibra us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
3: Microseu ja és partner específic d'IOPOS, una nova manera de gestionar el teu negoci.
4: Si tens una empresa orientada a l'hostaleria o del sector de la bellesa, tenim la solució que necessites. Una opció totalment adaptada a la normativa de programes informàtics de gestió.
3: IOPOS permet gestionar múltiples locals, terminals de venda o venedors, amb múltiples tarifes i totes les estadístiques que necessites per gestionar el teu negoci en temps real, així com la possibilitat de quiosc de prebenda i de reserves i comandes en línia.
4: A més, ho tindràs tot al núvol i et podràs connectar des d'on vulguis i amb el dispositiu que vulguis, amb poca inversió en equips i l'avantatge de finançar-los.
3: El funcionament és molt simple, amb quotes de pagament per ús, perquè sàpigues sempre què et costa. I recorda que amb IOPOS, el teu restaurant, bar, cafeteria, sala de festes, perruqueria o estètica, tindràs moltes possibilitats de creixement. Ah, i podràs fer còpies de seguretat automàtiques perquè estan incloses al preu.
4: Microseu, solucions informàtiques a la Seu, al carrer de Josep Solueta, número 20. Al telèfon 973 35 36 53 o al correu electrònic info@microseu.cat.
5: El fred de l'hivern s'apropa a l'Alt Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i amb bones mans.
6: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
7: La història del torró té un nom, Torrons Vicenç. I és que a Torrons Vicenç, des de 1775, guardem l'autèntica tradició torronaire. Torrons Vicenç, un referent en tradició, qualitat i innovació. Visiteu la nostra botiga Torrons Vicenç, on trobareu tots els nostres torrons i especialitats. I també la xocolateria de Xocolata Jolong, que des del 1770 elabora xocolata artesanalment. Ens trobareu al carrer de Sant Domènec, davant del parador de turisme. Torrons Vicenç i Xocolata Jolong us desitgen una molt bona fira de Sant Ermengol.

0: Ui, quin fred que tinc a casa meva.
1: Esclar, noia, com vols no tenir fred amb aquestes finestres velles i sense un bon aïllament?
0: I què puc fer?
1: Doncs trucar a Vidres Fermín. Ara, a més, Persiana Cerdanya s'ha unit amb ells per oferir-te la solució més completa. A Vidres Fermín i Persiana Cerdanya som experts en finestres d'alumini, PVC, fusta, aïllament tèrmic i tot tipus de persianes. A més, som distribuïdors oficials de Velux. Canvia les teves finestres, estalvia en calefacció i finança la teva reforma còmodament.
0: Doncs no m'ho penso més. Ara sí que podré menjar els meus formatges a la fira tranquil·lament i sense passar fred a casa.
1: Troba'ns al carrer de Sant Armengol 6062 de la Seu d'Urgell o truca al telèfon 973 36 0745. Vidres Fermín i Persianes La Cerdanya et desitgen una bona fira de Sant Armengol.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Dona vida a les teves idees amb Construccions a Pulco. Cuidem al mínim detall totes les teves reformes, banys, cuines, interiors i exteriors. Convertim els teus pensaments en realitat i les teves idees preferides en part del teu dia a dia. Fes un cop d'ull a la nostra pàgina web. Analitzem, dissenyem i construïm el teu projecte i, si vols, pots veure el resultat abans de començar l'obra amb una imatge visual. Descobreix alguns dels nostres treballs al nostre Instagram, apulco.sl. Som experts en fusteria i els nostres acabats són de pel·lícula. Construccions Apulco desitja una molt bona fira de Sant Armengol.
5: Has de donar el teu vehicle de baixa? Recuperacions Vallès. Avisa'ns i et solucionem el problema amb el teu vehicle. Te'l recollim de franc i papers al moment. Som centre autoritzat del tractament. Recuperacions Vallès. Fa reformes a casa teva? Tenim sacs, contenidors i pateres per a empreses i particulars. Fem serveis de torogrua, transports i camió grua. Recuperacions i contenidors Vallès. Busques recanvis o rodes d'ocasió pel teu cotxe? Pregunta'ns i arregla'l. També comprem ferralla, metalls i bateries d'automoció. Vallès, centre gestor del reciclatge a la Seu d'Urgell i Rodalies, amb més de 70 anys al servei de tots vosaltres. Som al barri de Sant Pere, número 23, direcció carretera Puigcerdà. També ens pots trobar al telèfon 973 35 0754 o a vallesgruesicontenidors.com. Vallès, un servei de qualitat al millor preu.
6: Vens a la Fira de Sant Armengol? Doncs passa't pel Xaloc. Al Xaloc hi trobaràs esmorzars de forquilla, menús diaris, varietat i bona cuina. I els divendres i dissabtes toca pizza, fetes amb base artesana d'elaboració pròpia, perquè una bona pizza es nota. I si et ve de gust gaudir del Xaloc des de casa, també tenim servei a domicili a la Seu d'Urgell i als barris de Sant Pere, Poble Sec i Sant Antoni. Ens trobaràs a l'Avinguda de Salòria número 40 de la Seu d'Urgell. Xaloc, arrels i tradició. Aquesta Fira de Sant Armengol, passa't pel Xaloc.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina estan a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa?
1: No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot.
0: Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Amb el nostre servei de finançament instantani, inicia la reforma avui mateix i fracciona el pagament.
1: Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Estiu 3000 et desitja una bona fira de Sant Ermengol.
2: A Peusa sabem que és aviat, però no esperis que arribi de nou la calor. Quan arriba l'estiu, arriben les presses i també les esperes per instal·lar l'aire condicionat. Anticipa't, instal·la'l ara i gaudeix d'una casa fresca quan arribi la calor. A més, si contractes abans del 30 de novembre, t'estalviaràs 80 euros en la instal·lació. Perquè a Peusa ens mou el teu benestar.
3: Estic cansada del mobiliari que tinc a casa. Per molt que netegi, es veu brut de tan vell que és.
4: I per què no busques un canvi? T'has assabentat de la liquidació de productes que fa Mobles Butxaca amb fins un 40% de descompte?
3: Què em dius?
4: I això no és tot. Artifoc i Ultimate Design es traslladen a Mobles Butxaca i també incorporen Mueble Design i nous proveïdors per oferir encara més opcions i sempre amb la millor qualitat.
3: I tot això aquí? A la Seu?
4: Sí, i a més han preparat un aparador especial amb motiu de la Fira de Sant Ermengol.
3: Doncs ara mateix hi vaig, que necessito un sofà nou.
4: A més de mobles i complements, Mobles Butxaca ofereix fusteria a mida, mobles d'estoc ràpid i servei d'interiorisme. També et permet visualitzar els projectes en simulació 3D i disposa d'opcions de finançament.
3: Doncs sí que necessito un canvi.
4: Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 9. Us desitja una molt bona Fira de Sant Ermengol.
5: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
6: Inu Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança. Ara, a les nostres noves instal·lacions, molt més amples i còmodes, oferim el nou servei d'ozonoteràpia per cuidar la pell i el pèl de la teva mascota de forma natural. Els millors serveis, la millor atenció i el tracte més carinyós per als teus fidels companys. Si encara no ens coneixes, visita'ns. Estarem encantades d'assessorar-te. Ens trobaràs a l'Avinguda del Salòria número 66, Baixos. O també ens pots enviar un WhatsApp al 621 24 88 74. Inu Pirineu, la teva perruqueria canina de confiança a la Seu d'Urgell.
7: Nova clínica dental a la Seu d'Urgell, Clínica Dental Graell.
8: Som una moderna clínica on combinem un servei integral d'odontologia avançada amb les últimes tecnologies i un tracte personalitzat per donar una millor solució en cada cas, aconseguir la salut oral i retornar el somriure al pacient.
7: Oferim els serveis d'ortodòncia conservadora, odontopediatria, endodòncia, implants i pròtesis dentals, estètica i blanquejaments, ortodòncia infantil i per adults, tecnologia 3D i escanejat digital.
8: Fem promocions i sortejos que es publiquen al nostre Instagram i a Facebook. Seguiu-nos.
7: Tota la informació la podeu cercar a la pàgina web clinicadentalgraell.com o al telèfon 973 35 18 60. Ens podeu trobar al carrer Bisbe Iglesias Navarri 15, en unes instal·lacions molt confortables perquè us sentiu com a casa.
8: Clínica Dental Graell us desitja molt bona Fira de Sant Ermengol.

0: El fred de l'hivern s'apropa a l'Alt Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i amb bones mans.
1: La fusta et dona escalfor, robustesa i resistència. Descobreix totes les possibilitats de la fusta a Fustes Grau i Grau, al polígon industrial de la Seu d'Urgell. Grau i Grau subministra a l'Alt Urgell una àmplia selecció de taulers, encadellats, motllures i fusta d'importació de diversos orígens. Dona un punt de qualitat a casa teva o al teu negoci. Visita la nostra exposició de portes i parquets, Grau i Grau, el tot i més en fustes. A més, a Fustes Grau i Grau tenim tot el que necessites per la construcció de cases en fusta, cases modulars, bungalows i cobertes mecanitzades de fusta per facilitar el muntatge amb kit de la coberta. Consulta'ns. El polígon industrial de la Seu d'Urgell, parcel·la 11, davant mateix de la carretera N260, telèfon 973 35 0182. Fustes Grau i Grau us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
2: Aquesta fira de Sant Ermengol, el restaurant Micela de la Seu d'Urgell, et convida a degustar un menú molt especial amb gust de formatge. El restaurant Micela, al vell mig de la ciutat, et proposa plats elaborats amb l'element estrella del cap de setmana, el bon formatge. Truca per reservar taula les 24 hores del dia al telèfon 973 36 46 20. Repetim, 973 35 46 20. El restaurant Micela, ubicat a l'avinguda de Pau Claris número 24 de la Seu d'Urgell, et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol i amb gust de formatge.
3: Joieria Sangra, al vostre servei des de 1968. Tres generacions ens avalen. Professionals del sector en la venda i reparació de joieria i rellotgeria. Són distribuïdors oficials de Sandoz, Viceroy, Lotus i Casio, entre d'altres. Disposem d'una àmplia gamma en joieria de tallers d'artesania catalana. També som centre de servei certificat per marques com TAG Heuer, Longines, Certina, Hamilton i Tissot. Ens podeu trobar per la fira a l'estand davant del nostre establiment al carrer Sanot número 7 amb una selecció dels nostres productes juntament amb una demostració de l'ofici de rellotger. Joieria Sant Grau desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
4: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
5: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
4: Ah, sí?
5: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
4: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
5: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bon vespre, són les 7. El ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dimarts un compromís de costejar les obligacions i despeses que es derivin de la finalització de les obres d'urbanització pendents encara de lliure de l'Horta del Valira perquè s'hi ha de construir la residència de gent gran. És una sol·licitud que ha fet el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat i que el consistori ha acordat de manera unànime el suport de tots els grups, tant de l'equip de govern Compromís com de Junts, Esquerra i la CUP. S'hi referia l'alcalde de la Seu, Joan Barret, que parla de la importància d'aquest nou tràmit de cara a aconseguir la residència de gent gran.
1: Hi ha un punt molt important, que és acordar expressament el compromís de pagar les obligacions del terreny de l'Horta del Valira per aquest Departament d'Economia. Això és la part de patrimoni. S'ha de recordar que nosaltres al novembre ja vam aprovar la cessió del terreny de la nova residència de les persones grans a l'Horta del Valira. I s'ha de recordar també que l'Horta del Valira no està acabada completament. Falten dues obres, una més gran, que és fer el col·lector de pluvials, que és una obra que està projecte acabat, projecte ja en marxa. Ara falta adjudicar, això ho fa l'Incasol, no ho fa l'Ajuntament, no ho fa l'Incasol. Estem insistint moltíssim perquè això sigui una realitat, si pot ser aquest mateix any. L'adjudicació, l'obra trigarà més. De fet, és una obra complexa i després un petit cul de sac que està a la part tocant al Parc dels Enamorats, aquella entrada. És una obra menor.
0: A nivell més general, Barreda destaca que el projecte que s'ha preparat farà que la Seu passi a tenir una residència puntera de les millors de Catalunya i que així ho han expressat darrerament tant el conseller de Drets Socials en la visita que va fer recentment a la Seu com aquesta mateixa setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'hi ha referit a un debat al Parlament.
1: La Generalitat el que vol cobrir-se és de que si aquesta obra acaba, l'urbanització, i té algun cost que aquella parcel·la hagi de assumir, sigui l'Ajuntament i no pas la Generalitat de Catalunya que hagi d'assumir aquest cost. Per tant, s'ha aprovat, tothom està a favor perquè està a favor de la residència de persones grans, és un element, és una instal·lació, és un equipament imprescindible per a la nostra ciutat. Recordem, 90 places residencials, 40 places centre de dia, 16 pisos tutelats. Serà una de les millors residències de Catalunya, ho podem dir, i a més el president de la Generalitat, el Salvador Illa, ho ha comentat al debat de política general, que serà la primera residència a fer-se. També va venir a casa nostra el conseller de Drets Socials, també ho va dir. Per tant, esperem que això camina, i el que sí que esperem és que es pugui licitar el més aviat possible i començar-se també a construir el més aviat possible.
0: El ple van tirar endavant diversos punts, entre ells una modificació de crèdit que es va aprovar per majoria, des de la CUP van abstenir per coherència amb el vot en els pressupostos, i es va donar compte de l'inici del pla financer. També s'hi ha referit l'alcalde del Seu.
1: Començant per la modificació de crèdit, és una modificació petita d'una mica més de 100.000 euros, però per coses molt concretes, tema de calderes, temes de molt especials i molt específics, que evidentment són absolutament de tràmit, no hi ha res de política al darrere. Fer el que s'hagi de fer, però sempre amb aquesta bona gestió de l'economia. Després s'ha donat compte del pla anual de control financer, és un document tècnic que mostra la bona salut de l'economia de l'Ajuntament, sense més.
0: I un altre punt que s'ha acordat, com s'havia anunciat, és la modificació de l'ordenança de retirada de vehicles abandonats o mal estacionats per tal de cobrir les despeses que comporta.
1: Després s'ha modificat l'ordenança de la taxa de retirada de vehicles. Fa molt poc s'ha fet la licitació d'aquesta concessió que ha guanyat una empresa amb un preu, que el que s'ha fet ara és modificar aquests preus d'acord amb l'empresa guanyadora d'aquesta licitació, sense més. Per tant, s'ha posat el mateix valor de la retirada de vehicles, és un preu de fet que el que fa és garantir que cobrim com a mínim el servei, que no perdem diners amb aquest servei. Per tant, doncs no hi ha res més, tothom ha votat a favor perquè no hi ha més al respecte.
0: El portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, valorava aquests i d'altres punts aprovats, molts d'ells per unanimitat.
2: Els temes econòmics és una petita modificació de crèdit que bàsicament la part més important era per amortitzar el préstec. Hi han hagut convenis que hem hagut d'anar aprovant, fins i tot alguns d'urgència, com el de la UEC o com el de la sessió que ja és veritat, en seu moment, per a la futura residència, que ara ens demana la Generalitat a fer un retoc amb el document perquè encara no està la urbanització recepcionada. Tot això s'ha anat aprovant.
0: També valorava aquests punts la portaveu de la CUP, Núria Valls. En aquests punts Esquerra Republicana també hi va votar a favor.
3: La majoria de punts doncs, van ser aspectes tècnics i en els que vam estar d'acord. Llavors destacarem un seguit de punts. En primer lloc, una modificació de crèdit. Nosaltres respecte a aquesta ens vam abstenir i ho vam fer una mica no, pel que ja venim fent en els darrers plens pel nostre vot a pressupostos, que va ser contrari, i una mica per coherència en aquest. No? Al final el que destacàvem és que en el sí de la modificació no hi havia cap cosa amb la que no estiguéssim d'acord, perquè al final era doncs, manteniment per edificis, dues partides per la llar d'infants, hi havia una partida força gran per amortització de préstec, i llavors per això no? No hi havia cap partida amb la que estiguéssim en desacord, però sí que volíem ser coherents amb el vot de pressupostos. Cal l'ordenança que regule els preus de la retirada de vehicles. En aquest punt vam votar favorablement. Com se'ns va explicar no? per part de l'equip de govern, s'ha fet una nova licitació de la grua que fa la retirada de vehicles i senzillament el que s'ha fet és adaptar l'ordenança doncs, amb els preus d'aquesta nova licitació perquè no suposi un sobrecost per l'Ajuntament i per tant ho valoràvem correcte.
0: Encara en l'àmbit financer, Joan Verde feia referència a la presentació de la liquidació del pressupost 2025 i reivindicava la situació financera de l'Ajuntament com a positiva.
1: Després també s'ha tancat i liquidat el pressupost municipal de l'any passat, de 2025. És un document doncs, que parla del que s'ha executat, com s'ha executat, de la salut també econòmica de l'Ajuntament. Bueno, al final, nosaltres estem treballant, hi ha dificultats sempre, la burocràcia a vegades és difícil, la situació també de les obres és complicada, ens queden obres desertes perquè no hi ha prou empreses, tot costa molt, la burocràcia, com tothom sap, també costa molt, i a nosaltres també, i això és el que queda reflectit en aquest tancament de liquidació del pressupost, doncs que ens quedem sobretot amb aquesta informació, que l'economia de l'Ajuntament és bona i permet fer inversions i permet seguir fent... Bueno, al final, doncs, activitats, obres, serveis que són d'importància per a la ciutadania.
0: Finalment, des de l'equip de govern també se'n referien a l'acord per delegar en el Consell Comarcal les competències de l'Ajuntament en matèria de manteniment de camins en l'àmbit del programa de treball i formació. També s'ha subscrit el conveni per fer tasques d'interès general i social en l'àmbit d'aquest programa.
1: També s'ha delegat al Consell Comarcal les competències de l'Ajuntament en matèria de manteniment de camins per un programa que té el Consell Comarcal, que és de manteniment precisament de camins de la comarca, i el que hem fet és cedir-li perquè bueno, al final doncs, hi ha aquest programa que millor que el Consell Comarcal per poder fer aquestes activitats que ens mantindran els camins de la nostra ciutat nets i ben mantinguts.
0: I el ple de l'Ajuntament ha aprovat l'apartat de mocions, una que havia proposat Junts perquè el consistori facilita un espai estable i adequat per les classes del programa de formació i inserció, pla de transició al treball, el PFI PTT, una proposta que insta a identificar i habilitar unes instal·lacions que responguin a les necessitats educatives pràctiques del programa i que estiguin disponibles com a molt tard a l'inici del curs 2027-2028. S'ha aprovat amb 8 vots favorables, tant de Junts com d'Esquerra Republicana i la CUP. Jordi Faure explicava el sentit de la moció.
2: Com tothom sap, el PTT és una nova oportunitat formativa per xavals entre 16 i 21 anys que no tenen el graduat, no han aconseguit el graduat amb l'escola ordinària, i per tant se'ls doncs, facilita aquesta tornada o bé al món educatiu o bé al món laboral. La passada legislatura es va fer el canvi auxiliar d'activitats forestals que va funcionar molt bé, que ha anat molt bé i que, per exemple, l'any passat doncs, van ser 12 nois, doncs, nois i noies que ho van poder tirar endavant, dels quals 10 doncs, han continuat amb un cicle formatiu de grau superior, de grau mitjà, i dos doncs, estan treballant ara mateix. No? Aquest any s'ha decidit fer el canvi amb auxiliar de jardineria, de jardins, i perfecte, han començat ja 12 nois doncs, que estan començant amb això. Però quin és el problema? El problema és que no tenen un espai definit.
0: Fabre, des que tot i que el programa funciona bé, els darrers cursos han passat per diversos espais i per garantir-ne l'estabilitat cal trobar un lloc definitiu.
2: Tothom que ens està escoltant pot comprendre, doncs són uns estudis, tant el de forestals com el d'auxiliar de jardins, que no es pot fer en una aula únicament. Necessitem uns coneixements teòrics que s'han de fer en una aula, però necessitem una sèrie de pràctiques i una sèrie d'eines doncs, per poder fer aquestes pràctiques, òbviament, doncs, el medi natural. No? Quan es va començar el canvi de modalitat cap a auxiliar d'activitats forestals, doncs es va portar al Parc del Segre, que ho poguéssim fer a l'aula del Parc del Segre i que allí tenien doncs, directament tota la zona verda per poder fer les pràctiques, i això va funcionar molt bé, però pel que sigui, doncs, el Parc del Segre ja ha incrementat les activitats, allí no hi poden estar, i des de llavors han començat un viacrucis que només més ho podem descriure així, un viacrucis de diferents llocs que han estat a l'Escorxador, han estat a l'escola de dansa, han estat doncs, a l'escola de música, amb espais que no estan adequats, que han de compaginar amb altres, que ells sempre són els intrusos, o així se senten ells perquè no els deixen treballar doncs, com tocaria, no poden guardar les eines, i nosaltres únicament el que demanem és que s'identifiqui un espai definitiu per aquesta formació. No?
0: L'equip de govern Compromís s'ha abstingut perquè considera que el text no reconeix ni valora la feina feta aquesta legislatura per trobar-hi una solució. Durant el debat, la regidora d'Educació, Cristina Moreno, va defensar la feina que han fet en l'actual legislatura i considera que aquesta no queda reflectida en la moció. Moreno va mostrar-se d'acord amb les propostes que es plantejaven, però defensa que, en tot cas, són propostes en què ja hi estan treballant o ja hi han treballat, i des del govern municipal remarquen que són conscients que els espais del PTT han estat un tema problemàtic des de fa temps. Han passat per llocs com el Parc del Segre, el Centre Cívic, l'Escorxador, l'Escola de Música o l'Espai de Dansa, i que cap d'ells no és l'espai més adequat, però en tot cas creuen que han de reivindicar la feina que han fet. S'hi referia també Joan Barrera.
1: Sabem que els espais del PTT han estat un tema problemàtic perquè no hi ha hagut un espai estable, el Parc del Segre, algun moment Escorxador, Escola Municipal de Música, l'espai de dansa en algun moment puntual també. Sabem que no són els espais més adequats pels alumnes, però el que sí que hem volgut deixar clar és que nosaltres estem treballant des del principi del mandat, ja fa més de 3 anys, intensament en poder garantir doncs, que hi hagi aquest bon servei, no només en el que és el professorat, que al qual agraïm molt la seva tasca, la seva feina, sinó també en els espais. I això sí que repeteixo el que he dit al ple, que és un servei que hauria d'assumir directament la Generalitat de Catalunya, com hem de fer nosaltres perquè funcioni, perquè si no és un drama, doncs ja ho era. Doncs això, nosaltres hem buscat aquest espai.
0: Barrera, com sentim, aprofitava per recordar que aquest és un servei que hauria d'assumir plenament i directament la Generalitat, i lamenta la poca aportació que el govern català fa a un problema que li correspon, i això obliga l'Ajuntament a fer un sobreesforç. Sobretot plegat, l'equip de govern espera trobar un espai definitiu i estable, i de fet assegura que ja és a punt de concretar-lo.
1: Ara sembla que estem a prop d'aconseguir un espai més definitiu, de manera estable, i a més amb quasi totes les demandes que tenia el servei, però s'ha de dir que hem fet abstenció en aquest sentit perquè sentíem que es posava en qüestió la nostra feina, que ha estat, insisteixo, molt intensa en aquesta qüestió. Per tant, el que sí que hem volgut deixar clar és que nosaltres treballem i treballarem perquè això sigui una realitat el més aviat possible, i sobretot perquè aquests alumnes, aquests joves de la Seu tinguin un bon servei, tinguin aquestes igualtat d'oportunitats educatives, i en el futur doncs puguin reenganxar-se o fer el que vulguin fer en el futur amb tot per davant.
0: I per Esquerra Republicana, Núria Tomàs, coincidim amb l'equip de govern a valorar la feina que s'ha fet aquesta legislatura i també en anteriors mandats, com el de l'anterior legislatura en què Tomàs era regidora d'Educació. En tot cas, es mostra d'acord amb el text de la moció i creu que cal trobar el més ràpid possible un espai fix per al PTT. També valora Marian Lamolla.
4: Bé, és una moció que ha servit per posar sobre debat, que ha sigut interessant de tots els grups, la importància de l'educació i d'aquest projecte educatiu d'aquests joves. En aquest punt l'ha defensat la regidora Núria Tomàs, que l'altra legislatura ja va ser regidora d'Educació i que ja va patir, vam patir tots, no? Perquè aquest problema no ve d'ara, com ha dit la regidora Moreno, no ve d'ara, ja ve de temps enrere, però el que és una realitat és que s'ha de trobar una solució per aquest projecte educatiu, que ja ve de llarg i que planteja moltes dificultats. També donar-li la importància i donar-li el valor que es mereix és també proporcionar una ubicació digna i una ubicació fixa i estable, i no fer-los anar d'aquí cap allà, que sembla que ens els passem doncs als altres, no? Bé, ara estan ocupant un espai a l'Escola de Música, però el que es demanava en aquesta moció era trobar un espai definitiu, i evidentment no podíem pas votar en contra.
0: En una línia semblant s'expressava la portaveu de la CUP, Núria Valls, que va més enllà i indica que aquest no és l'únic servei públic que ha tingut o té problemes per trobar un espai municipal.
3: I després, per últim, no, a l'ordre del dia hi havia una moció de Junts que era per poder garantir un espai estable pels alumnes del pla de transició al treball. Una mica nosaltres el que vam comentar amb aquesta moció, no?, és que al final la dificultat en l'espai, no?, no és algo que sigui nou d'aquesta legislatura, sinó que és algo que ja portem, no?, arrossegant d'anys. Nosaltres creiem, no?, sí que vam voler reconèixer la tasca de la regidora Moreno i de l'equip de govern, no?, per poder treballar amb tenir una solució, però és cert que la solució doncs encara no ha arribat. També fèiem referència, no?, quan ens posicionàvem, a que també tenim aquesta problemàtica amb la unitat d'escolarització compartida, no?, i que més enllà de la moció, doncs una mica el que podem reflexionar és sobre aquesta manca, no?, d'espais municipals que ens permetin doncs garantir l'atenció adequada. Llavors, en el sí de la moció, nosaltres vam votar a favor. Al final el que es proposava, no?, és que hi hagi un espai per aquest curs i que es treballi d'ara fins a finals d'any, perquè a partir del curs vinent, no?, es pugui comptar amb ja un espai.
0: Al final del debat, Jordi Fàbrega agraïa el suport d'Esquerra Republicana i la CUP i subratllava que al final l'objectiu és dignificar l'espai.
2: El gener de l'any passat es va dir que s'adequaria el molí fariner de la baixada del molí per ells. Es va fer una licitació, aquesta licitació finalment va quedar deserta i nunca más se supo, com diuen les padrines, el més calent està a l'aigüera. Aquests nanos ara tornen a estar a l'escola de música, amb els professors que fan mans i mànigues de la millor manera possible, amb la gent de la mans i mànigues perquè entre tots estiguin de la millor manera possible, però això no és dignificar uns estudis. I que des de l'equip de govern, la regidora Moreno, doncs el que ens digui és que no hem de presentar mocions, i això ho hem de parlar amb ells i buscar solucions. Perdoni, la democràcia del ple és que l'oposició presenta propostes i aquestes propostes són en forma de moció, el ple ho vota i, per tant, doncs, agraïts de que tant el grup d'Esquerra com el grup de la CUP hagin votat a favor d'aquesta moció i, per tant, això s'hagi aprovat, a pesar de l'abstenció de l'equip de govern, que sincerament no entenem com no vol dignificar doncs els estudis d'aquesta doncs, aquesta canalla, no?
0: Al ple s'han debatut molts altres temes, com per exemple s'ha acordat l'agermanament amb la Deira de Hausa, al Sàhara Occidental, com ja s'havia anunciat la setmana passada. S'ha aprovat finalment per unanimitat i a l'apartat d'interpel·lacions han sortit temes com per exemple la situació del futur del recinte de cinemes Guiu, també la nova convocatòria que s'ha fet de tall de carretera a l'N260 Castellciutat per reclamar el pas de vianants i l'Autofira. Concessionaris d'automoció de la Seu demanen que es reorienti aquesta mostra temàtica. Un dels responsables d'aquestes empreses ha preguntat al ple municipal per la creació del nou certamen de cotxes de segona mà que s'afegeix al ja existent de vehicles nous i l'Ajuntament defensa la ubicació actual a la plaça Joan Sansa i l'aposta per incorporar-hi vehicles d'ocasió. En tot cas, es mostra disposat a parlar amb el sector. Més temes. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'atac vandàlic que han patit aquest dilluns diversos cotxes que estaven estacionats a la zona del Camí de la Palanca, al perímetre sud del centre històric de la Seu d'Urgell. Així ho han confirmat avui fons de la Policia Catalana a Ràdio Seu, després que l'incident ha generat preocupació i malestar entre els veïns, que en alguns casos han difós imatges dels danys materials. Des dels Mossos també han explicat que de moment no hi ha hagut detencions, però no descarten que n'hi hagi si es aconsegueix determinar l'autoria dels fets. Veïns de la zona han explicat que l'acció vandàlica es va produir dilluns, 12 d'octubre, pels vols de les 4 de la matinada. En aquell moment, tant els Mossos d'Esquadra com la Policia Municipal van rebre l'avís que una o més persones estaven trencant els vidres i d'altres elements de cotxes aparcats a la zona d'estacionament que hi ha en aquest vial que connecta el passeig Joan Bordiu amb el pont de la Palanca, concretament a prop de la baixada del Molí. La policia informa que s'ha constatat que l'incident ha causat danys a un total de 9 automòbils. Les mateixes fonts han apuntat que, de moment, la investigació no ha trobat indicis que el mòbil de la

Entre les demandes que plantegen hi ha que es garanteixi preus justos pels productes agraris, ajuts directes per compensar els efectes de les crisis internacionals i climàtiques i mesures per reduir l'impacte de l'encariment dels subministraments i de l'energia. També sol·liciten que es faciliti l'accés a l'aigua, que es protegeixi els terrenys de conreu, un reforç del control de la fauna salvatge i la garantia d'unes condicions de competència equitatives enfront de les importacions des de països de fora de la Unió Europea, ara afavorides per l'acord entre la UE i el Mercosur.

0: I abans d'acabar, recuperem la previsió del temps de la mà de Néstor Gómez.
1: Ja, continuem sota el domini de l'estabilitat atmosfèrica i una estabilitat que ens ha d'acompanyar fins divendres. El cap de setmana ja serà una altra història perquè canvia la situació meteorològica i possiblement haurem de parlar de pluja, sobretot a la façana costena i especialment cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i lògicament cap al País Valencià. Ja veurem com ens afectarà o no a casa nostra. El que tenim clar és que fins aleshores, fins divendres, el temps serà molt tranquil a casa nostra, amb aquest gran domini del sol, amb algunes boires matinals de molt curta durada, i amb un cel una mica emblanquinat per la presència a estones d'algunes trenyines de núvols alts. Tot i que aquesta tarda en pugui aparèixer algun cúmul sobre les muntanyes que ens envolten, avui de precipitacions no n'esperem. I el que sí que esperem són unes temperatures que encara es mantindran altes. Ahir les màximes al voltant dels 21 a 24 graus a la comarca. Aquí a la seu ahir una màxima de 23 i avui es pot enfilar el termòmetre lleugerament per sobre dels 25 graus aquí a la seu, de manera que continuarem tenint aquestes temperatures una mica més disparades per aquestes dates. Una situació que encara de cara a demà es mantindrà més o menys en la mateixa tònica a l'espera del canvi de temps del cap de setmana.
0: Aquest vespre, temperatura de 21 graus encara a la seu, 22 a Oliana i 24 a Organyà. Hi ha 18 graus a Alinyà i alta muntanya, 10 graus al pic de Salòria. I amb això tanquem l'informatiu vespre. Més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Microseu ja és partner específic de Iopos, una nova manera de gestionar el teu negoci.
1: Si tens una empresa orientada a l'hostaleria o del sector de la bellesa, tenim la solució que necessites. Una opció totalment adaptada a la normativa de programes informàtics de gestió.
0: Iopos permet gestionar múltiples locals, terminals de venda o venedors, amb múltiples tarifes i totes les estadístiques que necessites per gestionar el teu negoci en temps real, així com la possibilitat de quiosc de prevenda i de reserves i comandes en línia.
1: A més, ho tindràs tot al núvol i et podràs connectar des d'on vulguis i amb el dispositiu que vulguis, amb poca inversió en equips i l'avantatge de finançar-los.
0: El funcionament és molt simple, amb quotes de pagament per ús, perquè sàpigues sempre què et costa. I recorda que amb Iopos, al teu restaurant, bar, cafeteria, sala de festes, perruqueria o estètica, tindràs moltes possibilitats de creixement. Ah, i podràs fer còpies de seguretat automàtiques perquè estan incloses al preu.
1: Microseu, solucions informàtiques a la seu, al carrer de Josep Solueta, número 21. Al telèfon 973 35 36 53 o al correu electrònic info@microseu.cat.
2: Saps que al Pirineu tenim una cervesa pròpia amb el caràcter de Baviera? Sí, és el Gall Negre. Per la Fira de Sant Ermengol no deixis de provar el Gall Negre, la cervesa d'aquí que triomfa arreu. Perquè les cerveses artesanes del Gall Negre s'elaboren seguint la llei de puresa alemanya i les seves varietats s'han guanyat fins a 8 medalles al prestigiós Barcelona Beer Challenge. Encara no l'has provat? Doncs a què esperes? Pots trobar el Gall Negre als nostres dos estants a la Fira de Sant Ermengol. Som a la plaça dels Oms, davant la catedral, i al passeig Joan Brudeu, dins la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. Per la Fira, el Gall mana. Descobreix i gaudeix el Gall Negre, la cervesa del Pirineu amb el caràcter de Baviera. El Gall Negre, la cervesa oficial de la Fira de Sant Ermengol.
3: A Peusa sabem que és aviat, però no esperis que arribi de nou la calor. Quan arribi l'estiu, arribi...

Arriben les preses i també les esperes per instal·lar l'aire condicionat. Anticipa't, instal·la'l ara i gaudeix d'una casa fresca quan arribi la calor. A més, si contractes abans del 30 de novembre, t'estalviaràs 80 € en la instal·lació. Perquè a Peu Sa ens mou el teu benestar.

0: A Seu d'Urgell hi trobaràs Celícies, un establiment lliure de gluten on tothom pot gaudir de bons productes i un espai acollidor.
1: Celícies, l'única cafeteria amb productes sense gluten de la ciutat.
0: T'oferim aliments dels millors obradors i també d'elaboració pròpia, sense lactosa i amb opcions veganes. A més, pots fer-nos comandes personalitzades i donem servei a l'hostaleria i la restauració.
1: Visita la nostra botiga especialitzada amb una àmplia varietat d'articles sempre lliures de gluten. I participa en els nostres tallers de cuina amb places limitades.
0: Celícies, la cafeteria i botiga de la Seu d'Urgell amb productes lliures de gluten. Som al carrer Major número 51. Al telèfon 973 35 15 50. També ens pots trobar al correu info@celícies.cat i a Instagram i Facebook.
1: Celícies et desitja una bona fira de Sant Ermengol. La fusta et dona escalfor, robustesa i resistència. Descobreix totes les possibilitats de la fusta a Fustes Grau i Grau, al polígon industrial de la Seu d'Urgell. Grau i Grau subministra al Turgell una àmplia selecció de taulers, encadellats, motllures i fusta d'importació de diversos orígens. Dona un punt de qualitat a casa teva o al teu negoci. Visita la nostra exposició de portes i parquets, Grau i Grau, el tot i més en fustes. A més, a Fustes Grau i Grau tenim tot el que necessites per la construcció de cases en fusta, cases modulars, bungalows i cobertes mecanitzades de fusta per facilitar el muntatge amb kit de la coberta. Consulta'ns. Al polígon industrial de la Seu d'Urgell, parcel·la 11, davant mateix de la carretera N260, telèfon 973 35 01 82. Fustes Grau i Grau us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
2: Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell i comarca. Aquesta fira de Sant Ermengol ens trobaràs a la plaça de Joan Sansa de la Seu d'Urgell, on exposarem les novetats de les nostres marques, Volkswagen, Ford i Audi, i una gran selecció de vehicles de gerència i seminous. Descobreix tot el nostre stock a grupvalira.net, al nostre perfil a Instagram o visita'ns a les nostres instal·lacions a la carretera de Lleida. Grup Valira, el teu servei multimarca 5 estrelles de la Seu d'Urgell. Aquesta fira de Sant Ermengol, vine a veure'ns i aprofita els preus especials. Grup Valira et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
3: El fred de l'hivern s'apropa a l'Alt Urgell. Vols el màxim confort a casa? A Escrivà Multiserveis t'ajudem a aconseguir benestar i eficiència des del primer dia. Som especialistes en instal·lacions, electricitat, fontaneria i calefacció. Treballem amb les primeres marques i fabricants. Passa't a l'aerotèrmia i substitueix la teva antiga caldera de gasoil. Aprofita les ajudes CAES i els avantatges de l'IRPF i no et preocupis pels papers. Nosaltres ens encarreguem de tot. Multiplica l'estalvi recolzant el teu sistema amb plaques fotovoltaiques i bateries. I recorda, a Escrivà Multiserveis també fem reformes de banys i tancaments d'alumini i PVC. Truca'ns al 973 35 38 00 o vine a veure'ns al carrer Llorenç Tomàs i Costa 69 Baixos a la Seu d'Urgell. Escrivà Multiserveis, la teva llar, eficient i amb bones mans.

0: Si vius en qualsevol municipi de l'Alt Urgell, amb Alt Urgell Fibra pots gaudir dels millors serveis de connexió de banda ampla amb fibra òptica o internet inalàmbric, al millor preu i amb servei de proximitat. També t'oferim telefonia mòbil amb la nostra marca Pirineus Mòbil. Si ets una empresa, informa't dels nostres serveis personalitzats per a professionals, tant internet com de telefonia. Per més informació, posa't en contacte amb nosaltres al correu info@alurgellfibra.cat o bé trucant al telèfon 873 450 400. També podeu consultar els nostres serveis a la pàgina www.alurgellfibra.cat. Alt Urgell Fibra us desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.
1: La història del torró té un nom, Torrons Vicenç. I és que a Torrons Vicenç, des de 1775, guardem l'autèntica tradició torronaire. Torrons Vicenç, un referent en tradició, qualitat i innovació. Visiteu la nostra botiga Torrons Vicenç, on trobareu tots els nostres torrons i especialitats. I també la xocolateria de Xocolata Jolong, que des del 1770 elabora xocolata artesanalment. Ens trobareu al carrer de Sant Domènec, davant del parador de turisme. Torrons Vicenç i Xocolata Jolong us desitgen una molt bona fira de Sant Ermengol.
2: Quan necessites potència, fiabilitat i servei, necessites Vitasa. Vitasa, únic servei oficial Iveco, Iveco Bus i Incar a la seu i comarca. Des de l'Iveco Daily fins a l'S-Way, passant per l'Eurocargo, una àmplia gamma pel transport de mercaderies i passatgers. Potència, fiabilitat i economia a les teves mans. I quan toca mantenir el teu vehicle a punt, mecànica, electricitat, planxa i pintura, tria els millors professionals. Ens pots trobar a la carretera 260, quilòmetre 225,7, al barri de Sant Pere, a la Seu d'Urgell, telèfon 973-350-379. Informa't de les nostres campanyes, ofertes i vehicles en estoc i molt aviat noves i més grans instal·lacions tècniques a Montferrer, amb nous serveis. Vitasa, sempre al teu costat. Vitasa et desitja una molt bona fira de Sant Ermengol.

0: Has de donar el teu vehicle de baixa? Recuperacions Vallès. Avisa'ns i et solucionem el problema amb el teu vehicle. Te'l recollim de franc i papers al moment. Som centre autoritzat del tractament. Recuperacions Vallès. Fa reformes a casa teva? Tenim sacs, contenidors i pateres per a empreses i particulars. Fem serveis de torogrua, transports i camió grua. Recuperacions i contenidors Vallès. Busquen recanvis o rodes d'ocasió pel teu cotxe? Pregunta'ns i arregla'l. També comprem ferralla, metalls i bateries d'automoció. Vallès, centre gestor del reciclatge a la Seu d'Urgell i Rodalies, amb més de 70 anys al servei de tots vosaltres. Som al barri de Sant Pere, número 23, direcció carretera Puigcerdà. També ens pots trobar al telèfon 973 35 07 54 o a vallesgruesicontenidors.com. Vallès, un servei de qualitat al millor preu.
1: Ostres, Laura, t'ha quedat espectacular el bany.
2: Gràcies. Està fet amb materials a l'Urgell. Em van ajudar des del principi. Rajoles, mobles, sanitaris...
1: Ai, jo també voldria fer un canvi a casa meva, però només de pensar-hi se'm fa difícil.
2: Justament per això te'l recomano. Jo només vaig explicar el que volia i em van assessorar amb molta professionalitat. A més, són distribuïdors oficials de Roca. Qualitat assegurada.
1: M'encanta. T'ha quedat preciós. Em sembla que hi aniré.
2: Ah, i recorda que pots trobar materials a l'Urgell a l'avinguda Guillem Graell número 26 de la Seu, amb aparcament inclòs.

i Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les ones de l'FM Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... Let's go, companys!

Yeah, companys, benvinguts a Tot Country. Quina manera de començar a rodar el carro, oi? Això que acaba de sonar era el gran Adam Hill fent arrossegar el bestiar amb el seu Cattle Drive. Ajusteu-vos el barret, calceu-vos ben fort les botes de cuir i agafeu el volant, perquè avui aquest programa farem petar els altaveus amb la qualitat de l'acústic més extrem i autèntic. Avui celebrem una de ben grossa. El festival Al Ras compleix 25 anys. Un quart de segle de música d'arrel, bluegrass, old time i autèntica cultura acústica a casa nostra. Mireu, companys, la música bluegrass ve de ben lluny, de la regió dels Apalatges, als Estats Units, concretament de l'estat de Kentucky, el famós Bluegrass State, anomenat així per la pastura típica d'aquelles terres. Té arrels profundes en la tradició britànica i el blues i el jazz afroamericà, però es va consolidar cap als anys 40 gràcies al gran pare del gènere, en Bill Monroe i els seus Bluegrass Boys. Ells van fixar la instrumentació clàssica, acústica, de tot bon cowboy. Banjo, violí, mandolina, guitarra i contrabaix. Aquesta música la porten a la sang. I com no pot ser d'una altra manera, per arrencar motors tenim un dels reis indiscutibles de la casa, en Alan Jackson, amb el seu tema Let's Get Back to Me and You.

0: back now, you hear?
1: Així m'agrada, amb el motor ben engreixat. Continuem celebrant els 25 anys del RAS. Sabíeu que aquest festival va començar l'any 1999 a Gallecs com a festival de música acústica? Des d'aleshores ha anat creixent, passant per diferents espais, però mantenint la mateixa essència. Música en directe, proximitat i comunitat. Aquest any, del 4 al 8 de novembre, tenim 5 dies de festa de la mà, entre d'altres grans artistes, del nostre gran mestre del banjo i bon company, en Lluís Gómez, que ens ha passat un resum de traca. Comencem dimecres 4 a Casa Magí, a Vilassar de Mar, amb en Radim Zenkel i Ondra Kozak, dos grans músics de la República Txeca. I dijous 5 ens traslladem al Tradicionarios de Gràcia pel concert central dels 25 anys. Comença amb una jam session. Repeteixen el Radim i l'Ondra i rematem amb el quartet de Beep Ramblers. I parlar de fer volar els dits sobre les cordes, escoltem ara tres reines del banjo. Christine Scott Benson, Jenna Britt i Alison Brown amb el seu Rolls Banjo Special.

Caram, companys, quina repicada de banjos. Continuem repassant el cartell del festival. Divendres, dia 6, serem a la Sedeta, a Barcelona. Tarda de jam al bar, concert del Radim, Zenkel i Londra Kozak de nou, els polonesos Piotr Bulas i The Garage Folks i un altre jam per tancar. Escolteu un moment. A mi em pica aquí sota el nas que necessitem més canya acústica, no? A veure, més, una miqueta més. Vinga, doncs anem a escoltar The Royce amb la cançó My Oh My How Time Flies.

Tot Country amb Frank Colom. I dissabte, dia 7, serà la gran dia del Mercat Vell de Mollet del Vallès. Començarem a l'Alras Bluegrass Kids, seguits dels talentosos Howling, Little Marks i Lonesome Days. A continuació, a Noah Hustler Forest amb la seva banda, The Beep Ramblers i el Radim Zenkel, un altre cop, i l'Ondra Cosa, i el Piotr Bulas i The Garage Folk, amb una gran jam final amb tots els músics junts a dalt de l'escenari. Bueno, com l'any passat, que va ser una passada. Per posar-li més tall a la cassola, tres llegendes de l'acústica juntes. Ara escoltarem a l'Alison Krauss, el Sam Bush i el Tony Rice amb la cançó Saving on the Strings.

pura crema acústica. I per acabar aquest recorregut dels 25 anys del RAS, el diumenge, dia 8, ens acomiadarem del festival al Bar d'en Grec, a Rubí, amb un format ben distès. Ja amb el migdia, concert del Radi Milondra i una última trobada de cordes per dir. Fins a l'any que ve. Són 25 anys fent música, fent amics i fent comunitat. Si voleu saber-ho tot i no perdre-us cap concert, visiteu la seva web a alrasfestival.com. I ara feu-vos fort al volant, que ve en Billy Strings disparant el seu Bringing in the Georgian Mail.

TheCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TheCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@TheCountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a TheCountry.

companys, el comptador dels quilòmetres ja ens diu que hem arribat al final del camí per avui. I tancarem aquesta festa del ras amb un autèntic mestre de la mandolina i el bluegrass, en Sam Bush i el seu tema Play by Your Own Rules. Us recordo que la setmana vinent hi tornarem a la mateixa hora i al mateix dial de la vostra emissora musical favorita o per streaming a la xarxa. Recordeu que tot aquest equip que fem el Tot Country som una colla de voluntaris que fem la ràdio per pur amor al country, al bluegrass i a la bona gent com vosaltres. Servidor de tots vostès, en Frank, us dona les gràcies per ser-hi a l'altre costat. Mantingueu els cavalls ben enllestits, les botes netes i... sobretot, sigueu bons!

0: amb més tot costa. Josep, què t'ha semblat la sanció de Vinícius?
1: Teatro del bueno.
2: Les enquestes són el que són, però tenen especial interès amb unes eleccions a la cantonada, i les que hem conegut avui donen aire als socialistes. La del Centre d'Investigacions Sociològiques indica que el PSOE guanyaria les eleccions al Congrés dels Diputats i augmenta la distància del socialista respecte al Partit Popular considerablement. És una fotografia diferent de la que mostraven les últimes enquestes que han publicat diversos diaris. Per això ho analitzarem amb un expert. El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinions situa el PSC com a vencedor de les eleccions al Parlament també, però a la baixa. A banda d'aquests grans titulars, en aquestes publicacions hi ha detalls que poden sorprendre i que de seguida explicarem. Tot això el dia que Pedro Sánchez ha anunciat que la número 2 de la seva llista serà la ministra de Defensa, Margarita Robles, i Ada Colau s'ha ofert a fer un pas al costat si això facilita que Podem s'incorpori al Front Ampli.
3: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
2: Bona nit, són les 9.
4: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
5: I també ha passat avui, s'ha arxivat una de les carpetes relacionades amb l'amnistia. Afectava 35 exalts càrrecs del govern. Se'ls reclamava 5 milions d'euros per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció del procés. Avui poden respirar molt més tranquils. El Tribunal de Comptes ha arxivat el cas. Entre els afectats hi ha els expresidents Mas i Puigdemont o exconsellers com Junqueras, Bassa, Homs i Neus Munté, a qui entrevistarem en uns minuts en directe.
2: I els pagesos han tornat a portar avui les seves reivindicacions al centre de Barcelona. Afirmen que el sector està en vies d'extinció i que si les coses no canvien, vindran més mobilitzacions. Reclamen, per exemple, poder comprar el gasoil a més bon preu sense pagar impostos.
6: Mos afecta directament perquè nosaltres treballem amb la terra i amb el bestiar necessitem els tractors i bons gasoil en gastem molt. Fins que no hi haurà un gasoil professional només pels pagesos.
7: Els meus inicis, amb un quilo de blat, compraven 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
5: Ucraïna, en les últimes hores, està tenint problemes greus per culpa del mal funcionament dels satèl·lits Starlink. Sense entrar en si és una decisió deliberada dels Estats Units, el president d'Ucraïna s'ha adreçat avui a Elon Musk i li ha demanat que restableixi el servei, perquè d'això, diuen, depenen moltes vides humanes.
8: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
5: Zelensky també ha dit que se sent traït per Donald Trump per l'acord que ha signat amb Putin per l'exportació de dièsel rus.
2: Xifra rècord de llibres presentats al Premi Planeta que s'entrega demà a Barcelona. Són 1.424 obres. D'aquestes, ara tot està entre les 9 que ja han estat escollides com a finalistes. Respecte al debat sobre la qualitat de les obres premiades, el president del grup Planeta ha afirmat això avui.
9: Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio Planeta crece.
5: I després de l'exhibició d'ahir del Barça a Turquia, avui és el torn del Real Madrid a la Lliga de Campions. Sergi Andreu, bona nit.
10: Bona nit. Ha començat el partit ara a les 9 al camp de la Roma, de moment amb empat a 0. I altres partits destacats en aquesta jornada, segona jornada de la fase Lliga de la Champions, com per exemple el que juga el City contra el PSG. Ja tenim un parell de resultats definitius, el Feyenoord 3, Como 2, i el LASK Linz 3, Liverpool 6. Compte amb aquest partit del Madrid, que ha arribat precedit per l'anunci de la Lliga, de la Federació, dels 4 partits de sanció, 4 que li cauen a Vinícius per l'expulsió de l'altre dia al Bernabéu davant del Villarreal. Això vol dir que, evidentment, es perdrà el clàssic del dia 25 d'octubre. Un parell de resultats. El descans, bàsquet, Lliga CB. El Joventut perd un punt, 44-45 davant de l'Andorra, partit pendent de la segona jornada. I a l'Eurocup femenina, l'Espar Girona rep l'Ostrava Txec en l'Eurocup i guanya el descans 31-24.
2: Busquem ara un titular per la previsió del temps amb la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit, doncs tindrem un dia molt semblant al que hem tingut avui, per tant, estabilitat, ben bé demà i també divendres. Després, al cap de setmana, haurem d'anar veient aquest canvi de temps que arriba, amb unes temperatures que no pujaran tant com avui, que hem tornat a quedar a les portes d'aquests 30 graus, però altre cop tindrem aquesta bonança amb alguns núvols baixos a la costa i més sol cap a l'interior i cap al Pirineu.
5: I a tocar de les 11, com sempre, prendrà la paraula un dels nostres experts. Avui qui farà la punt final al dia i al programa és el politòleg catalano-sirià Gabriel Garrom.
4: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Aquestes últimes hores hi ha hagut un degoteig de noms a les llistes dels partits que concorren a les eleccions generals que es faran d'aquí exactament un mes i mig. Formacions com ara el PSOE i Esquerra Republicana han desvetllat en les últimes hores qui ocuparà llocs clau a les candidatures, mentre que les esquerres continuen treballant per minimitzar la divisió de l'espai. Tot plegat per uns comicis, unes eleccions que, segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el PSC guanyarà a Catalunya. El CIS fa extensiva la victòria dels socialistes, de fet, a tot l'estat. Són dues dades, dues enquestes que hem conegut avui. Àlex Giral Robert i Alba Barbosa, bona nit.
1: Bona nit.
0: I és que avui, ara ho dèiem, aquests dos organismes han publicat enquestes. Àlex, quins resultats d'entrada augura el seu per Catalunya?
2: Doncs mira, segons l'ENS català, el PSC calcaria els resultats del 2023 a les generals. Les guanyaria amb 18 o 19 escons, seguit d'una Esquerra Republicana a l'alça amb entre 10 i 11 escons. El PP obtindria el bronze amb 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Per darrere, Junts perdria almenys dues cadires i els comuns en mantindrien només dues o tres.
0: I la candidatura que ara, en principi, encapçalarà de Colau va ser la segona força ara fa 3 anys a Catalunya. Com s'explica, Àlex, aquesta davallada?
2: Perquè només retindria, aconseguiria retenir un terç del seu electorat. De fet, un 40% dels qui van votar llavors Sumar ara optaria per Esquerra i Podem. I encara un últim apunt sobre les generals aquí a Catalunya. La negativa d'Aliança a participar-hi beneficiaria gairebé tots els partits, però sobretot Vox i Junts. Un 18% dels votants de Sílvia Orriols al Parlament agafarien la papereta de Vox per al Congrés, que és un percentatge pràcticament idèntic dels qui optarien pels juntaires.
0: I ara dèiem que el CIS també pronostica que el PSOE serà la primera força al conjunt de l'Estat. Amb quin percentatge de vot en aquest cas?
2: Amb més d'un terç de les paperetes. Les enquestes, fetes, això sí, en ple esclat del cas Mari Carmen, deixen el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i els populars només 5 per sobre de Vox. Amb el lleu repunt de Sumar, que és proporcional a la reculada que fa Podem, l'estudi no dibuixa una majoria clara per a cap d'aquests dos blocs.
0: Molt bé, tot això pel que fa a les eleccions espanyoles. Si parlem des de les del Parlament, el seu perfila un vencedor clar, però la segona posició se la jugaria en Esquerra, ara mateix Esquerra i ara Aliança Catalana.
2: Sí, els republicans pujarien fins als 24-26 escons, però Aliança, que està desbocada, pràcticament hi empataria tots dos per darrere d'uns socialistes que obtindrien, això sí, entre 7 i 9 parlamentaris menys dels que tenen ara. Junts, malgrat que podria perdre gairebé la meitat dels diputats, remunta una mica respecte de l'enquesta del juny i és una petita revifada que el director del centre, Joan Rodríguez Teruel, interpreta així.
3: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar i que, per tant, aquest forat podria ser un forat cada vegada més versemblant.
2: I és que el sondeig mostra que Aliança ja fa més mal a Vox que a Junts. Una quarta part dels votants del partit espanyolista ara elegirien Orriols. L'electorat de Vox, de fet, prefereix l'alcaldessa de Ripoll abans que el seu número 1, Ignacio Garriga. Vox, per cert, rivalitzaria en aquestes eleccions hipotètiques al Parlament amb el PP per la cinquena posició i els comuns i la CUP, mentrestant, repetirien resultats.
0: Àlex, sabem que el CIS i el CEO són baròmetres que pregunten sobre moltíssimes coses. Què més en destacaries?
2: Per exemple, que l'habitatge continua disparat al rànquing de preocupacions dels ciutadans. El CIS, aquesta xifra, de fet, ha batut tots els rècords. Més de la meitat dels encastats asseguren que és la qüestió que més els amoïna. També que Rufián torna a ser el líder més ben valorat a Catalunya i que puja 5 punts a tot l'estat i es consolida com a quart preferit per darrere de Sánchez, Feijó i Abascal per aquest ordre.
4: Doncs són respostes que donen els possibles electors, abans, això sí, de saber alguns dels detalls que anirem coneixent a partir d'ara. Per exemple, el dibuix de les llistes de les candidatures. Pedro Sánchez avui hem sabut que s'envoltarà dels seus ministres per afrontar els comicis i posa de número 2 la de Defensa, Margarita Robles. Alhora, Front Ampli continua buscant la via per poder integrar Podem a la coalició. Alba Barbosa, el president espanyol, aposta, per tant, per una llista amb ministres en llocs de sortida.
5: Sí, Pedro Sánchez confia en Robles per presentar batalla al PP i situa la ministra que ha sortit més airosa de la crisi de Ceuta en aquest segon lloc a la llista del PSOE per Madrid. Al darrere, de número 3, es repeteix el ministre Félix Bolaños i al cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska.
4: Esquerra Republicana també configura la llista i posa posa un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras als primers llocs per Barcelona.
5: Es tracta de Jordi Albert, el número 3. És el nom que havia sonat com a possible substitut de Rufián en cas que hagués renunciat a ser el cap de cartell. El segon i quart lloc dels republicans hi seran, respectivament, l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i Laura Pelai, vicesecretària d'Economia i Ciutadania del partit i regidora a Vilafranca del Penedès.
4: I quan falten dos dies perquè s'acabi el termini per registrar coalicions, el Front Ampli continua obert a incorporar Podem.
5: Ada Colau està disposada a apartar-se de la candidatura si aquest pas facilita que els morats i altres formacions d'esquerra s'integrin al Front Ampli. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició, tot i que avui mateix ja s'ha publicat el logotip en perfils de les xarxes. Podem sentir Colau.
1: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
5: Podem, però, continua defensant el pacte amb Gabriel Rufián, sentim Ione Belarra en declaracions a Televisió Espanyola, i també Irene Montero, que no s'acosta a Front Ampli, però que torna a invitar les formacions que ho vulguin a tancar acords amb ells.
6: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
7: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
5: Ara com ara, Gabriel Rufián i Ada Colau seran rivals a Barcelona en les eleccions del 29 de novembre.
0: I Alba, ara ho deies, que d'alguna manera Margarita Robles surt reforçada a la crisi de Ceuta amb aquesta segona plaça a la llista del PSOE per Madrid. Hem d'explicar que els reis espanyols avui han tancat la visita que els ha portat dos dies a Ceuta i Melilla. Justament, Felip VI des d'allà ha defensat les fronteres de les dues ciutats autònomes, insistint que són part del territori espanyol.
5: Sí, ahir el sentíem des de Ceuta, avui des de Melilla. Felip VI ha deixat clara la sobirania espanyola de les dues ciutats i ha remarcat que qualsevol amenaça sobre les seves fronteres també implica la Unió Europea.
8: Melilla es España y Melilla es Europa. Su frontera es frontera de la Unión. Cualquier amenaza a la frontera de un Estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la Unión Europea.
5: El monarca ha afegit que la relació amb el Marroc s'ha de basar en la cooperació i la pau i ha admès que és un repte diari preservar la convivència en moments complexos com l'actual derivat de la crisi migratòria.
4: Minut i mig i arribarem a un quart de 10 de la nit. L'amnistia ha tancat una de les grans carpetes del procés, la causa del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció del procés a l'estranger. És la que afectava els governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont del 2011 al 2017. Això ens porta cap a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona nit.
9: Què tal? Bona nit.
4: Dani, és una causa llarga que inclou molts anys. De quins fets estem parlant?
9: Doncs com que és el Tribunal de Comptes, parlem de diners públics que va gastar el govern en dos àmbits. Per una banda, en l'organització i la logística del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Això inclou paperetes, registres de votants o pàgines web. I, per l'altra, tota la feina de difusió i promoció del procés a l'exterior que van fer els dos governs i que es tradueix en l'activitat del Diplocat o de les delegacions a l'exterior, però també viatges, com el que va fer l'expresident Artur Mas el 2015 a la Universitat de Columbia.
10: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
9: Per tot plegat, el Tribunal de Comptes va jutjar 35 alts càrrecs del govern, entre ells els expresidents Mas i Puigdemont, però també exconsellers com Junqueras, Bassa, Munté o Homs. No només no els va arribar a condemnar, a l'espera del que digués la justícia europea sobre la malversació, que al juliol finalment va dir que calia amnistiar-la. Ara, per tant, arxiva el cas, ja no hauran de pagar de la seva butxaca 5 milions d'euros que reclamaven les acusacions, dels quals 4 va avançar com a aval l'Institut Català de Finances.
4: Per tant, el capítol de la malversació que el podem donar per tancat, però quins altres queden pendents per amnistiar?
9: Doncs no és poc el que queda, però tot podria resoldre's aviat. Anem a pams, comencem amb els membres del govern de l'1 d'octubre al Tribunal Suprem, que té pendent d'aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig, però també als exconsellers Junqueras, Junqueras, Turull, Romeva i Bassa, que estan inhabilitats. L'expresident Puigdemont avui ha demanat per escrit al jutge Llarena que li apliqui l'amnistia sense més demora, i és que fons del tribunal apunten que previsiblement ho farà abans de dimecres que ve, que és l'últim dia per poder-se presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny queda el cas de Jové, Salvador i Garriga al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que esperen un pronunciament de la justícia europea, en el seu cas pels preparatius del referèndum. I pel que fa als activistes independentistes, tenim el cas dels CDRs acusats de terrorisme a l'Audiència Nacional, que és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los pròximament. I a banda, també hi ha una setantena de manifestants que esperen que l'amnistia arribi als seus casos en diferents jutjats, segons Alerta Solidària.
4: Doncs veurem amb quins terminis s'acaben tancant tots aquests casos i ho anirem explicant. Gràcies, Dani, bona nit.
9: Adéu, bona nit.
0: Doncs bé, en aquest sentit, Junts i Esquerra Republicana han celebrat la decisió del Tribunal de Comptes perquè diuen que posa punt final a anys d'amenaça al patrimoni dels encausats per Artur Mas, a qui de fet reclamaven la quantitat més important, al voltant de gairebé 3 milions d'euros. Diu que s'ha tancat una etapa de repressió i persecució per les defenses de l'1 d'octubre. Artur Mas, l'expresident que entrevistarà demà al matí al Matí de Catalunya Ràdio. Qui podem saludar a aquesta hora és a Neus Munté, exconsellera de la Generalitat, a qui també el Tribunal de Comptes li ha aplicat avui a l'amnistia. Bona nit, senyora Munté.
11: Molt bona nit.
0: Com s'ha assabentat que quedava amnistiada?
11: Doncs ens hem assabentat pels nostres advocats, tot i que en paral·lel ja s'ha conegut la notícia a través dels mitjans de comunicació, però els nostres advocats ens ho han comunicat al conjunt d'encausats, aquesta trentena llarga de persones.
0: I com ha estat aquesta trucada? Un ja està? Un superat? Quines han estat les paraules? No? Entenc que han parlat paraules. Moltes vegades d'això.
11: Sí, les paraules anaven amb la línia de bones notícies, sembla que això arriba a la seva fi, però també amb un punt de prudència, perquè malgrat que efectivament hi ha una sentència en aquests moments, no? Sobre la taula del Tribunal de Cuentes, no és ferma, i per tant aquesta, no sabria com definir, a Societat Civil Catalana, en tot cas aquesta organització podria encara apel·lar aquesta sentència. En tot cas, sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentes, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
0: Posem en context que és el que se li demanava a Neus Munté. Hem de recordar que ella va ser consellera de Presidència, però va sortir del govern el juliol del 2017. Per tant, estem parlant dos mesos i mig abans dels fets de l'1 d'octubre. Era també portaveu del govern, i en aquelles setmanes prèvies a l'1 d'octubre doncs hi va haver aquesta remodelació per afrontar aquesta, la recta final. Però tot i així, se li reclamaven, o se li han reclamat tots aquests anys, si m'equivoco ja m'ho dirà, però són uns 40.000 euros, oi que sí?
11: Sí. Efectivament, unes quantitats primeres més altes. Va haver un moment, crec que va ser l'any 2021, que el Tribunal de Cuentes, en algunes persones, entre les quals jo, ens va exonerar d'algunes partides, concretament de les referides a l'acció exterior. Crec que això també va afectar el conseller Turull, perquè hi havia una qüestió òbvia, i és que els departaments de presidència, tant el departament de presidència, mentre vaig ser jo consellera, i després amb el conseller Jordi Turull, no tenien competències amb l'àmbit exterior, però aquesta era una de les moltes errades i confusions amb les que incorre el Tribunal de Cuentes. En tot cas, aquestes partides, diguéssim, van quedar a banda, no ens afectaven, no m'afectaven, però sí d'altres que crec que pujaven a una d'aquestes, la quantitat sí. que vostè mateix sí, ara sí, mencionava. Sí. Sap què passa? Són tants anys que, això ho hem comentat a vegades amb altres encausats, que era una qüestió que tenies dins en el teu cervell, la tenies allà guardada, però evidentment la vida continua i no estàs les 24 hores pensant en això, però no podies mai tampoc oblidar-ho del tot, és a dir, era una qüestió que teníem al cap, aquesta persecució, diguem-ne, patrimonial, sobretot pels llargs anys, no?, que han transcorregut, i la lentitud amb què tot plegat ha anat avançant.
0: Hi va haver la intervenció de l'Institut Català de Finances, també l'anomenada Caixa de Solidaritat, però

0: desembocar, no? Que és amb el desembossament d'unes quantitats que són totes elevadíssimes, no? Per altra banda. Mm. Per una persona normal, diguéssim.
1: No, totalment. Sí. Esclar, l'amnistia extingeix doncs, aquestes possibles responsabilitats comptables, no? A banda de totes, doncs, totes les esmenes que es puguin fer a l'argumentari, etc. Però, en fi, això queda aparcatge. Però no és una sentència que hauria de determinar si aquelles despeses van ser correctes o no. No sé si li queda pendent aquesta reivindicació, si per vostè això és important, o amb la resolució d'avui, sí, quan es faci efectiva del tot, no? Doncs ja està, mm-hmm, suficient.
0: Jo sempre, suficient, per altra banda, sempre hem cregut que l'acció exterior, sense anar més lluny, no?, de la Generalitat de Catalunya, del govern de la Generalitat o de qualsevol altre govern, no hauria d'haver acabat mai al Tribunal de Cuentas, com si es tractés d'una despesa que no és correcta, que no s'ha fet de la manera correcta. El mateix passa amb l'organització del referèndum, no? És a dir, el Tribunal de Cuentas ha exercit una tutela sobre aquestes qüestions que jo crec que ha estat absolutament erràtica i absolutament equivocada, no? I finalment, el pitjor, al meu entendre, és que existim una llei d'amnistia que ras i curt s'havia d'aplicar. El Tribunal de Cuentas ha anat trobant pretextes i excuses, en aquests moments altres tribunals també ho estan fent així, malauradament, per no aplicar la llei. Fins i tot ja fa mesos que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, va dictaminar que era compatible l'amnistia amb el dret comunitari, i aquesta era, com si diguéssim, la darrera signatura pendent que podia quedar-li al Tribunal de Cuentas després d'haver-se'n inventat moltes altres per no aplicar l'amnistia. Tot i així han hagut de transcórrer encara més mesos, més al·legacions, perquè finalment l'hagi aplicat.
1: I més enllà de compartir-ho primer de tot amb la família, Neus Munté ha comentat, s'ha enviat algun missatge amb algun altre dels processats aquest matí quan ha saltat la notícia?
0: Bé, molts de nosaltres compartim un grup de xat precisament amb els advocats, que és on hem conegut efectivament la notícia, i per tant sí, evidentment, tots ens hem felicitat. Jo el que desitjo és que això que ha passat avui amb el Tribunal de Cuentas i que ens afecta una colla de persones, doncs finalitzi doncs amb l'aplicació real, no, de la llei d'amnistia per aquelles persones que encara no ho estan, i en primera persona penso amb el president Puigdemont i amb els consellers Comín i Puig, però també amb aquelles persones, companys que doncs encara no estan amnistiats davant del Tribunal Suprem i tenen causes pendents, o fa un moment doncs fèieu tota l'explicació de totes aquelles persones que encara tenen causes pendents al Tribunal Superior de Justícia, o els activistes o els manifestants, no? I el que és desitjable i el que seria realment de justícia és que aquesta llei d'amnistia s'apliqués ja a tothom i d'una manera doncs immediata.
1: Doncs ha de passar en les pròximes setmanes. Agraïm moltíssim, Neus Munté, exconsellera de la Generalitat, que hagi atès avui al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Bona nit, bona nit. 6 minuts i arribarem a 9:45 de la nit. Fem ara una pausa i a la tornada, res, 2 minuts, entrem en la crònica internacional del dia.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT. Tornen els premis Regió 7. La gala del talent, l'esforç i la passió de tot un territori. Dimarts 27 d'octubre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Volvo Motorcat Premium, Consell Comarcal del Bages i ICL.
4: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
5: Per què ens cal avui desencadenar el present?
4: Atura't, pregunta't i reflexiona.
5: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
4: Ajuntament de Barcelona.
6: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
7: He decidido convocar unas elecciones generales.
8: I ho ha fet per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
9: Le pido a Moncloa cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia emergencia.
10: El president dijo que no va a regresar en el medio de la campanya electoral.
11: Què en pensa tot plegat el president Artur Mas? Aquest dijous, a partir de les 9, respon en directe al Matí de Catalunya Ràdio.
2: De dilluns a divendres, de 6 a 1, amb Ricard Ostrell.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.

0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Quatre minuts i arribarem a 2:15. Volodymyr Zelensky ha reclamat a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna per evitar nous atacs russos com el que ha causat avui mateix 12 víctimes mortals a Kiev. Ho ha dit en una entrevista on també ha reconegut que se sent traït per l'últim canvi de posició de Trump respecte a Rússia. Vicent Mirsut, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Zelensky, Vicent, ha responsabilitzat directament els Estats Units de les restriccions de Starlink?
2: Zelensky ha evitat assenyalar Trump o Elon Musk directament, que és el propietari de Starlink, per la desconnexió de satèl·lits, però sí que ha insistit que si no restableix el servei immediatament hi haurà més morts per atacs russos. Ho ha dit en una entrevista amb el periodista britànic Piers Morgan.
3: People will die. Of course, if attacks...
4: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
3: To switch on.
2: Doncs justament després d'aquesta entrevista, i és una qüestió de fa només uns instants, l'exministre de Defensa ucraïnès, Mikhailo Fedorov, ha anunciat que el sistema Starlink està recuperant-se parcialment a poc a poc, i és un canvi respecte al que ens havien trobat a la passada matinada.
1: Doncs sí, veurem si finalment acaben funcionant amb normalitat, perquè són crucials per defensar-se dels atacs russos. En aquesta entrevista, Vicent Zelensky, deies que s'ha mostrat també decebut amb l'acord entre Trump i Putin sobre combustible.
2: Sí, sí, diu que se l'ha vist molt afectat emocionalment, se'l veia en el moment que ho explicava, però sobretot ha destacat que Trump està situant-se en el costat equivocat de la història.
3: This is our country, it's our body.
4: Aquest país és el nostre cos, la nostra llar, els nostres fills. És molt important per nosaltres. Per això resulta dolorós que el president Trump triï un bàndol i no el nostre. Em sembla bé que es mantingués al mig, però si et posiciones, t'hi has de quedar i no passar-te el bàndol equivocat.
3: Not on the wrong side.
2: Zelensky ha estat a Londres on ha fet aquesta entrevista perquè s'havia reunit amb el primer ministre britànic Andy Burnham, a qui ha transmès la seva preocupació per la falta de suport de la intel·ligència nord-americana que debilita l'exèrcit ucraïnès. Els dos dirigents han reafirmat la seva aliança enmig de les tensions entre Kiev i Washington.
1: Gràcies, Vicent.
5: Doncs bé, els Estats Units estudien la possibilitat de sancionar vaixells espanyols i restringir la importació de determinats productes com a represàlia pel bloqueig d'alguns mercants nord-americans que se sospitava que portaven armes a Israel. Nando Zanoguera, bona nit.
6: Hola, bona nit.
5: Qui està estudiant això, exactament?
6: Doncs mira, és el regulador marítim dels Estats Units, s'anomena Comissió Marítima Federal, i ha estat investigant la prohibició d'entrada al port d'Algeciras de dos vaixells amb bandera nord-americana. Això va passar a finals del 2024. En aquell moment, la guerra a Gaza estava plenament activa i la crisi humanitària era extrema. Doncs bé, el govern espanyol els va denegar l'entrada amb l'argument que duien armes a Israel. Una cosa que la navillera va negar. Tot així, es va veure obligada a desviar la ruta dels mercants cap al port de Tanger Med, que està a l'altre costat de l'estret de Gibraltar. La cosa és que aquesta Comissió Marítima Federal ha elaborat un informe, l'han conegut avui, i ha conclòs que Espanya ha estat creant condicions de navegació desfavorables per als vaixells amb bandera dels Estats Units i proposa dos tipus de represàlies.
5: Quines?
6: Doncs una és imposar una taxa de $200,000, és a dir, 180.000 euros per cada vaixell que vulgui anar als Estats Units, cada vaixell amb bandera espanyola, i també, i l'altra, seria restringir la importació de determinats productes, per exemple, oli i greixos, perfumeria i cosmètica, o sucre i dolços. S'ha de dir, però, que aquest organisme per ara ha obert un procés de consulta pública, ofereix una audiència al govern espanyol abans de prendre una decisió definitiva, i la Moncloa ha emès un comunicat en què diu que està analitzant aquest informe que defensarà els interessos espanyols i de les seves empreses, però que s'ha de tenir en compte que les relacions comercials amb els Estats Units depenen de la Unió Europea.
5: I aquesta Comissió Marítima Federal, has dit, és un organisme independent?
6: Sí, en principi sí, és un regulador marítim, és independent, però atenció, perquè la seva presidenta està designada directament per Donald Trump. Es diu Laura Di Bella, dirigeix aquest organisme des d'aquest mes de gener del 2026, i el seu nomenament en dedica a aixecar preocupació entre algunes navilleres precisament per aquesta proximitat de Laura Di Bella amb el president dels Estats Units.

0: I ha arrencat a Hamburg, Alemanya, el judici pel sabotatge l'any 2022 del gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic, una acció que va acabar amb el megaprojecte energètic de connexió entre Alemanya i Rússia. La defensa argumenta que el gas rus finança la guerra de Moscou contra Ucraïna i que per això el boicot no es pot considerar com un crim de guerra. Tenim el nostre corresponsal seguint-ho des de Berlín, és el Jordi Regàs. Bona nit, Jordi.
1: Bona nit. Han fet falta 4 anys per asseure al banc dels acusats la primera persona a qui se l'imputa haver sabotejat el gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic. Es tracta de Sergi K., un exmilitar ucraïnès a qui la Fiscalia Alemanya acusa d'organitzar l'atac. L'estratègia de la seva defensa pretén demostrar que el sabotatge no va ser un crim de guerra. Nicola Canestrini, advocat.
2: No hi ha crim de guerra perquè era una arma a les mans de Rússia. Una arma militar, Gazprom, ho diu Europa, no la defensa. Una arma econòmica perquè així aconseguien els diners per finançar la guerra i, per descomptat, també una arma política. Si volen gas, aixequin les sancions.
1: Si hagués estat un atac legítim contra Rússia, l'acusació no tindria que agafar-se. Segons la defensa, les proves tampoc són clares.
2: Han fet una investigació exhaustiva durant 4 anys. No han trobat un sol testimoni, no han trobat proves forenses, ni ADN, ni empremtes dactilars, res. No és aquesta falta de proves evident per si mateixa?
1: Finalment, el militar ucraïnès afirma tenir una coartada. El dia que es van sabotejar els gasoductes era en un altre lloc, en el marc d'una operació militar. Una operació de la qual no pot facilitar cap dada perquè revelaria secrets militars ucraïnesos, i això a Ucraïna li podria comportar la cadena perpètua. Caldrà veure com ho interpreta el tribunal alemany. La sentència del judici s'espera que arribi al febrer.
3: Passen ja 3 minuts a 2:15 de la nit. L'encariment dels carburants continua disparant la inflació i per aquest motiu es mantindran les bonificacions de 20 cèntims per litre de combustible. Rafael de Ribot, bona nit.
4: Bona nit. A Catalunya l'índex de preus al consum s'ha enfilat al setembre fins al 4,5%, el nivell més alt des del febrer del 2023. Els carburants són els productes que més pugen de preu. Segur que ho saben molts dels nostres oients. Un 34%, sí, un 34% el gasoil i un 27% la gasolina. Amb aquest percentatge, el novembre continuarà igual el descompte de 20 cèntims que s'aplica a cada litre de combustible. Això és un automatisme que ja preveu el decret d'ajudes per fer front a l'encariment energètic. Un encariment de la gasolina que també ha fet pujar la inflació als Estats Units, en aquest cas fins al 3,7%. Davant d'aquest escenari guanya força una possible pujada dels tipus d'interès de la Reserva Federal a finals de mes. Tot plegat, males notícies per Donald Trump a les portes de les eleccions de mig mandat del 3 de novembre.
0: I ara una notícia que us hem avançat des d'aquí, des de Catalunya Ràdio. La congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de 2 alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, la Kira el 2021 i l'Òscar el 2019. El reclama 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor i la seva imatge. Per què han demandat aquests pares exactament? Anna Alfonso, bona nit.
5: Bona nit. Doncs per haver manifestat en vídeos i mitjans de comunicació que sospiten que les escoles no van fer res per protegir els seus fills. Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu no va actuar davant l'assetjament escolar que patia la seva filla. Els de l'Òscar, que es va treure la vida als 21, sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals per part d'un professor que va tenir al centre de les Corts. Era el capellà Joaquim Calvet, a qui anys després van condemnar per tenir al seu portàtil més de 35.000 arxius de vídeos d'explotació sexual infantil. Ara, l'entitat titular de l'escola, Fills de la Sagrada Família, els demana 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. L'advocada especialista en la protecció de la infància, Noelia Rebón, representa els pares.
6: El que s'hauria de preocupar, jo crec, que aquesta congregació és, en lloc de dirigir demandes contra, a més, dos pares que han perdut un al fill, un altre a la filla, a aquestes escoles, és vigilar perquè les persones que treballen allà i tenen contacte amb nens no tinguin segons quines conductes que poden ser delictives.
0: Hem sentit la versió dels pares. Què hi diu la congregació?
5: Consultada per aquesta emissora, la institució assegura que amb la demanda només busquen protegir-se d'acusacions greus, diuen, sense cap prova ni fonament. Però l'advocada creu que el moment en què arriba aquesta demanda no és gens casual.
6: És una manera d'intentar silenciar-los. Volen amedrentar els pares perquè al gener tenim un judici de la responsabilitat civil de pare Manyanet en el cas de la Kira. No és casual tampoc aquest moment.
5: El judici serà els dies 12 i 14 de gener.
3: Ara fa mig any ja de l'inici del procés de regularització de migrants i avui el Col·legi d'Advocats de Barcelona ha elevat una dada que ens ha cridat molt l'atenció, i és que una de cada cinc sol·licituds de regularització extraordinària diu que estan a punt, pendents encara, de resolució. Miquel Jarque, bona nit.
7: Hola, bona nit, Agnès.
3: Diu que hi ha una mena de silenci administratiu que s'ha imposat i que hi ha, per tant, encara molta feina pendent.
7: Sí, un silenci que no va ni a favor dels uns ni en contra dels altres. Mm. És una terra de ningú en la que es troben moltes persones. Des de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi, Quim Claveguera ha criticat aquí als micròfons de Catalunya Ràdio que l'administració no està complint els terminis.
8: Com pot ser que encara hi hagi un 15 o un 20%, és igual, un número significatiu de sol·licituds que encara no tenen l'admissió a tràmit? Perquè amb l'admissió a tràmit aquella persona té un permís provisional de residència i de treball, amb el qual pot fer un contracte.
7: Hem anat a parlar amb els afectats i des de l'associació Papers per Tothom, Enrique Mosquera, ens deia que continuen reclamant respostes.
9: Que cumpla lo que ellos mismos dijeron. Que cumpla que en tres meses va a haber respuesta. Que cumpla que la gente que no tenga respuesta afirmativa, bueno, pues que la tenga negativa o que tenga un requerimiento para poder subsanar el problema, pero es que no tienen nada.
7: Segons el govern espanyol, s'ha rebut 1.200.000 sol·licituds a tot l'estat i, en canvi, l'executiu havia estimat que només afectaria a 750.000 persones.
3: Gràcies, Miquel.
0: I l'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre. El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial. Anem cap a Tarragona, Ricard Boigas.
10: L'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixa, celebra l'acord per tirar endavant el monument, però, perquè hi ha un però, reconeix que l'han rebut amb certa cautela. Diu que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant com aquest per treure'l i després acaba topant amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit fa uns anys. Per això demana que l'acord tingui una base jurídica per poder-lo retirar.
11: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monument.
10: Doncs bé, pel que fa al procés judicial que encara està en marxa, el juny passat el jutge va aixecar la suspensió del procediment sobre la legalitat de la llicència d'obres municipal per retirar el monument. Tot i això, no va revocar les mesures cautelars que en mantenen aturada la seva retirada des del 2021. L'advocat del Corembe, el col·lectiu que defensa el monument, Alejandro Hernández, ha explicat a Catalunya Ràdio que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit. Entre altres coses, segons diu, perquè ja no té cap simbologia franquista.
12: El monument de Tortosa és un element que té unes peculiaritats i un valor artístic i patrimonial i que, per tant, entenem que encara tot i així tenim una defensa als jutjats que entenem podrem evitar la retirada.
10: Hernández també ha dit que mantenen aquesta lluita perquè els ciutadans de Tortosa fa 10 anys en una consulta ciutadana van triar mantenir el monument amb el 68% dels vots.
13: Avui també és notícia. Marc Güell.
14: 6 minuts i 3 quarts de 10, la recuperació del papalló 14 de la intervenció de càncer de pulmó a què es va sotmetre ahir avança favorablement. Segons l'últim comunicat mèdic del Vaticà, el pontífex s'ha sotmès a una analítica de sang i a una radiografia de tòrax aquest matí i els resultats han confirmat que la recuperació postoperatòria està dins de la normalitat, Oriol Pujador.
15: El Vaticà assegura que Lleó 14 ha fet exercicis de fisioteràpia respiratòria i que ja ha començat a caminar per l'habitació, també confirmant que el papa ha esmorzat i dinat de manera normal. Els metges encara no han confirmat si haurà de fer tractament o no després de la intervenció. La doctora Marga Magem, oncòloga especialista en càncer de pulmó a l'Hospital de Sant Pau, ha explicat, però, a 3Cat Info que si no té afectats els ganglis pulmonars i a l'espera d'analitzar la genètica del tumor que li van extreure, en principi, diu, no caldria fer-li més tractaments.
16: Amb tumors petitons, la cirurgia és l'única tècnica que es fa servir i és curativa en la majoria dels casos. Vull dir que aquest és una mica el missatge, que si això és un nòdul molt petit, amb la cirurgia n'hi ha hagut suficient.
15: De moment, el Vaticà ha cancel·lat tota l'agenda oficial fins al 20 d'octubre, durant tota una setmana, però manté el viatge que ha de començar el 6 de novembre i que l'ha de portar a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú.
14: Adif preveu recuperar la circulació per les dues vies a l'alta velocitat entre Catalunya i Madrid a principis de la setmana que ve, Carme Montero.
3: L'empresa explica que treballa per retirar la locomotora calcinada. No serà fàcil, diu, perquè s'ha de desballestar i només es podrà fer de matinada per no afectar el servei. Antonio Carmona, el nou portaveu d'Adif, fa aquesta previsió.
17: Un cop es retiri a la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
14: L'Audiència de Barcelona ha reobert el cas de possible catalanofòbia d'una metgessa respecte a una pacient a la sala d'urgències de la clínica Diagonal Esplugues de Llobregat. Uns fets que van passar el juny de l'any passat, Miquel.
7: Segons la denúncia, el pacient va anar a urgències per una lesió a l'espatlla, li explica el cas a la metgessa, ella li etziba: si no em parles en espanyol, no t'atendré. La situació acaba amb el pare parlant en castellà perquè atenguin el fill. Lluís Gibert és el president del col·lectiu d'advocats Secció Cassandra, que ha denunciat el cas als tribunals.
18: Estem davant d'una situació discriminatòria en el que una persona està menystenint, menyspreant, està humiliant una altra per un fet que té a veure, doncs, amb la pertenença nacional d'aquesta persona, com a català d'aquesta persona. Nosaltres entenem que això pot ser constitució de delit a l'odi o en qualsevol cas, i també se li podria aplicar el 511 del Codi Penal, que és la negativa a prestar un servei públic.
14: A tot això, la Fiscalia no troba que hi hagi cas i no s'afegeix a la denúncia per possible vulneració de drets. Tenim novetats del cas Andic. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca. Ho fa a petició de la defensa de l'acusat i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar.
15: La jutgessa ha acceptat la petició de la defensa de Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, d'incorporar 6 nous testimonis. Entre aquestes persones hi ha, com deies, l'advocat i expolític Miquel Roca i el seu fill, que també treballa al despatx d'advocats Roca. L'objectiu d'aquesta declaració seria que aclarissin els aspectes estructurals de la fundació que Isaac Andic volia crear, els patrons que tenia, els objectius i si la fundació tenia o no el suport dels fills. Entre les altres persones que també declararan com a testimonis i que la jutgessa ha acceptat, també hi ha el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis més agents dels Mossos i dels Bombers.
14: Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest vespre al centre de Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca o un metge del CAP ahir a la nit. La víctima està fora de perill. Torelló, Nàtia Adell.
5: Una pancarta amb un no a la violència amb una quinzena de professionals del CAP han participat a la concentració, que ha estat tranquil·la, i també ha tingut el suport explícit d'alcaldes de la comarca, el de Vic, Manlleu, Gurb i Sant Pere de Torelló, la delegada del govern i responsables de la Regió Sanitària Central. Missatge contundent contra la violència de l'alcalde de Torelló, que s'ha compromès durant la lectura del manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
19: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
5: Recordem que la investigació està oberta, de moment no hi ha cap detingut i que la víctima evoluciona favorablement.
14: Dia històric al municipi de Badia del Vallès.
20: Contentísimos, estamos encantados desde que lo quiten ya, que ya llevamos mucho tiempo luchando para que lo quiten.
14: El mío, aquest matí ha començat la retirada de l'amiant que hi ha en tots els edificis de la ciutat.
15: Un procés que s'allargarà anys i que suposarà que la localitat sigui la primera d'Europa sense ni una gota d'amiant als edificis. En total s'actuarà en 127 comunitats on es retiraran canonades i balconeres i més endavant caldrà fer el mateix a les cobertes de 38 blocs. Caldrà substituir el material de les taulades. En total, 355 tones d'amiant. Es tracta d'un dia històric perquè feia anys que els veïns reclamaven la retirada d'aquest fibrociment, un producte que és cancerigen.
13: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
22: Pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a ine.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
1: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
2: A Catalunya Ràdio... Postdates. La cultura és l'aixopluc de les virtuts, mancances, ferides i dèries d'un poble. La cultura és, per tant, nostra. I des dels llibres que editem a Jande, volem contribuir a ampliar aquesta idea del nosaltres, perquè sigui més representativa del món que habitem i de la realitat de totes les persones que escriuen i configuren l'imaginari català. Jande Editorial. Premi Nacional de Cultura 2026. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: és la pista musical de la Gemma Puig per veure si arribem a alguna conclusió del temps que ha de venir. Jo no arribo a cap conclusió. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit. És una cançó de Despit que es diu Dos dies.
0: Dos dies.
1: Perquè tenim dos dies d'estabilitat a l'espera d'aquest canvi de temps.
0: D'acord.
1: Que arribaríem al cap de setmana. Tant demà com divendres, doncs mantindrem una mica aquesta dinàmica de temps que tenim aquests dies, de núvols baixos que ressegueixen la costa, el prelitoral, en canvi molt més sol cap al Pirineu, cap a comarques interiors, cap a Ponent. Demà, fins i tot a primera hora, podria deixar-se escapar alguna gota cap a aquest sector del Camp de Tarragona, molt poqueta cosa si ho acaba fent, i de cara al migdia no s'enfilarà tant la temperatura com avui, que hem tornat a arribar doncs gairebé a tocar aquests 30 graus, demà quedarà un pèl més baixa, igual doncs estem parlant de màximes entre els 26 i 27 graus, els valors més alts, per tant, temperatures altes per l'època. Però sí, tenim aquests dos dies d'estabilitat a l'espera d'aquest canvi de temps que haurem d'anar seguint de cara al cap de setmana.
0: Doncs tornarem a estar pendents del temps. Així serà. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: aquesta última hora del nostre informatiu farem la crònica esportiva que passarà mateix pels partits de la segona jornada de la Champions. El Madrid està jugant, de fet ara al descans, empatant a un davant la Roma, poc després de saber que Vinícius no jugarà al Clàssic. Li han caigut 4 partits de sanció per l'estirada de cabells a un jugador del Villarreal. I encara amb la ressaca també de l'exhibició del Barça contra el Galatasaray turc, un partit en què els jugadors de Hansi Flick van demostrar que estan a un nivell difícil, difícil d'igualar.
1: I avui hem explicat a la primera hora del Catalunya Nit què deien l'última enquesta del CIS i també el baròmetre del CEO, amb conclusions que a vegades xoquen amb altres enquestes que s'estan publicant aquests dies també en alguns mitjans. És difícil projectar l'escenari que quedarà després de les eleccions, però totes les enquestes sí que apunten algunes tendències que intentarem interpretar amb el politòleg Oriol Bartomeus. Ell és el director del Centre de Ciències Polítiques i Socials.
0: I centrarem també la nostra atenció en una de les notícies del dia, la protesta en forma de tracturada fins a Barcelona que han fet els pagesos. Fa 2 anys de la revolta pagesa i diuen que els acords a què van arribar amb el govern aleshores no s'estan complint. I a sobre, també afirmen que la situació al camp empitjora cada dia més.
1: En aquest sentit, avui estrenem una secció més que necessària. L'actualitat va rapidíssim, fins i tot hi ha dies que la principal notícia al migdia queda superada per una altra a la nit i moltes vegades doncs, costa fer seguiment als temes. Avui ens plantegem què ha passat amb les víctimes i familiars de víctimes del cas Ademús, d'aquell accident de tren. Qui n'està assumint la responsabilitat? Com avança la investigació? De seguida ens explicarà què se n'ha fet de la investigació de l'accident d'Ademús la nostra companya Teresa Sales.
0: I així arribarem a la part final del nostre informatiu en què us explicarem, com sempre, alguna de les coses que està previst que passin demà i farem la punt final, que avui anirà a càrrec del politòleg Gabriel Garrum. Som-hi fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Encarem aquesta hora que ens queda per davant amb les veus que han marcat fins ara el 14 d'octubre. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Me parece una encuesta absolutamente respetable. Las tendencias que estamos observando desde que se convocaron las elecciones, que además se están observando en todos los cuarteles generales de todos los partidos, es que el Partido Socialista va al alza. Eso es lo que pretendemos y, por supuesto, que no descartamos un resultado como el que anuncia el CIS.
4: El vot d'aliança al Congrés podia venir de diversos llocs, principalment de Junts, també d'Esquerra, però també podia venir de llocs com el PSC, el PP o Vox. Una mica de tot arreu, és el que està passant a les autonòmiques.
5: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
6: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
7: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
8: Ens afecta directament perquè nosaltres treballem amb la terra i amb el bestiar necessitem els tractors i bons gasoll en gastem molt. Fins que no hi haurà un gasoll professional només pels pagesos.
9: Els meus inicis, amb un quilo de blat, compràvem 3 litres de gasoll. Actualment, per pagar un litre de gasoll, necessitem 10 quilos de blat.
10: People will die. Of course, if
11: morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti. To switch on.
12: És No hi ha crim de guerra perquè era una arma a les mans de Rússia. Una arma militar, Gazprom, ho diu Europa, no la defensa. Una arma econòmica perquè així aconseguien els diners per finançar la guerra i, per descomptat, també una arma política. Si volen gas, aixequin les sancions.
13: Volt ihr gas? Dann hebt sie Sanktionen auf.
14: El que s'hauria de preocupar, jo crec, aquesta congregació és, en lloc de dirigir demandes contra, a més, dos pares que han perdut un al fill, un altre a la filla, a aquestes escoles, és vigilar perquè les persones que treballen allà i tenen contacte amb nens no tinguin segons quines conductes que poden ser delictives.
15: Com pot ser que encara hi hagi un 15 o un 20%, és igual, un número significatiu de sol·licituds que encara no tenen l'admissió a tràmit? Perquè amb l'admissió a tràmit aquella persona té un permís provisional de residència i de treball, amb la qual pot fer un contracte.
16: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monument.
17: Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio Planeta crece.
18: Es una película que a mí me gustó mucho eso del guión, que cuando lo leí nunca sabes muy bien para dónde va. Y cuando te empezás a hacer una idea y empezás a creer algo, o de un personaje, empiezan a aparecer personajes como fuerzas de la naturaleza casi en esta película. Arranca de una manera, pensás que va a tener un desenlace y ya a los primeros 15 minutos te mete un primer giro y te dice, no, no, bueno, no iba de esto. Y así va pasando todo el tiempo en la trama hasta el final.

0: Catalunya nit.
1: Avui pràcticament 8 minuts. Sergi Andreu, bona nit.
2: Bona nit, què tal?
1: Avui pendents del futbol, segona jornada de la fase de Lliga de Campions masculina de futbol amb 9 partits. El més important ara mateix, des de la nostra perspectiva, clar, el Madrid.
2: Sí, Madrid-Roma. Madrid, que no acaba de rutllar del tot a la Lliga i que avui juga al camp de la Roma en una primera part molt entretinguda, amb alternatives per als dos equips. De fet, s'ha avançat la Roma amb un gol de Terron al minut 20 i Mbappé al 25. 5 minuts més tard ha fet el gol de l'empat. De moment, tot just ara comença la segona part del partit. Roma 1, Madrid 1. Segurament un altre dels grans, per no dir l'altre gran partit atractiu de la jornada, s'està vivint i veient a Manchester. El City està perdent 0-3 davant del Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Sí. Ha marcat Doué, Dembélé i Vitinha. Tots 3 gols a la primera part. 0-3 perd el City en aquest partit amb el PSG. La resta de partits juga el Betis, també. De moment 0-0 amb el Porto, a la Cartuja. Aston Villa 3, Fenerbahçe 0. Bodoglin 0, Dortmund 0. Shakhtar 1, AEK d'Atenes 1. Slovan de Bratislava 0, Stuttgart 1. Aquests partits estan tots a l'inici de la segona part i ja s'han disputat 2 partits que s'han jugat a mitja tarda. El LASK, Linz 3, Liverpool 6, Déu-n'hi-do, i el Feyenoord 3, Como 2. Amb aquests resultats, de moment, semblava que la jornada l'acabaria com a líder al Barça, després de la golejada d'ahir, però és clar, amb aquests 3 gols del PSG, ara per la diferència del gol a Baraj, el Paris Saint-Germain lidera la classificació de la Champions, tot i que és molt aviat.
1: I doncs, mireu perquè acaba de marcar el Roma, tu. La Roma...
2: Mira.
3: La sí, senyor, Roma,
2: el sí, senyor, sí. Mira, el minut 5 de la segona part. Sí, sí, acaba de fer el segon la Roma.
3: Doncs mira, se li acumulen, que... de moment veurem com acaba això, però al Madrid avui se li han acumulat les notícies dolentes.
2: Negatives. Ho dius bé, Agnès, perquè hem sabut la sanció a Vinícius.
3: Sí, sí.
2: Després de la seva expulsió contra el Villarreal, el comitè de disciplina de la Federació Espanyola l'ha sancionat amb 4 partits, Déu-n'hi-do, 4 partits que no podrà jugar Vinícius a la Lliga per la vermella contra el Villarreal, i Mourinho avui li han demanat, justament abans d'aquest partit de la Champions a Roma, Ricardo Sierra, a Movistar, li ha demanat per la sanció i sobretot pel moment en què s'ha conegut la sanció.
4: Sino que en el camino, en el trayecto hacia el estadio, se entera de que le han sancionado 4 partidos en Liga. ¿Eso cómo puede afectar anímicamente a un jugador?
5: Penso que la pregunta es al comité por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento. Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid, y no olvidar que el Real Madrid es un club español.
2: Vinícius es perdrà, evidentment, el clàssic contra el Barça al Camp Nou del dia 25 d'octubre, però també 3 partits més de Lliga, contra el Sevilla i el Racing al Bernabéu i contra el València més tallà.
1: Doncs ja sabem què dirà avui l'entrenador del Madrid si la cosa acaba així, de moment amb aquest 2-1. També hem tingut avui bàsquet.
2: Sí, un parell de partits en presència catalana. El Joventut de Badalona ha guanyat l'Andorra. Partit de la segona jornada de la Lliga CB, que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja, 96-75, primera victòria dels verds i negres a l'ACB. També ha jugat l'Espar Girona, que s'ha estrenat a l'Eurocup femenina amb l'Ostrava Txec a Fontejau. Han guanyat les gironines, que bé ho necessiten, 77-49. Pallissa, de fet, de l'Espar Girona davant de l'Ostrava. I si em deixeu fer un últim apunt de waterpolo, us explico que l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat aquesta tarda, aquest vespre, al Sabadell per 9-16 a la piscina de Can Llonc, justament a Sabadell, en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. D'aquesta manera, l'Atlètic Barceloneta, els mariners, revaliden aquest títol de la Supercopa.
1: Gràcies, fins demà.
2: Adeu.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
8: El dia en què guanyes la Lliga de Bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al Triplex de la 11 I t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona Triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
9: Mm-hmm.
0: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
9: I des de 16.400 euros.
0: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
9: Citroën.
0: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
7: Pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
3: Un quart d'onze de la nit és l'hora en què expliquem també i ampliem la que, sens dubte, és també una de les notícies principals del dia, i és que 2 anys i mig després de la revolta pagesa, el sector ha tornat a col·lapsar al centre de Barcelona durant unes hores. I ho han fet en forma de tracturada i també han fet concentracions davant de les administracions, tot plegat per reivindicar millores per a un sector que consideren, diuen, en vies d'extinció. També han denunciat incompliments dels acords que van arribar ara fa doncs, 2 anys amb el govern. Adverteixen que si les coses no canvien, vindran més mobilitzacions. Carme Montero, bona nit.
10: Bona nit.
3: Com ha anat avui aquesta mobilització?
10: Doncs mira, ha arrencat ben d'hora. Uns 200 tractors provenents de 8 punts del territori s'han dirigit fins a Barcelona i s'han instal·lat a la Gran Via, al centre de la ciutat. Altres pagesos han vingut en cotxe per estalviar-se el cost del gasoil. Precisament un miler d'agricultors i ramaders han fet una concentració davant de la delegació del govern espanyol, on han reiterat una demanda històrica, que el gasoil quedi exempt del màxim d'impostos. Aquest combustible de primera necessitat per al sector s'ha encarit en un any un 60%. Aquests pagesos ho explicaven de manera molt gràfica.
11: Ens afecta directament perquè nosaltres treballem amb la terra i amb el bestiar necessitem els tractors i llavors gasoil en gastem molt. Fins que no hi haurà un gasoil professional només pels pagesos.
12: Els meus inicis, amb un quilo de blat compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
10: El gasoil puja i la burocràcia no es redueix. Des de Revolta Pagesa han augurat un futur molt negre si no es compleixen els acords. Diuen que continuen ofegats en paperassa.
13: No s'ha tret res. Suposo que no depèn de la Generalitat de Catalunya. Però tampoc se fa la pressió. És palmadites en l'espalda i la realitat és que si voltau pel territori veureu cada dia més finques abandonades. Llavors us vindrà el problema.
10: Els pagesos també s'han concentrat davant del Departament d'Agricultura i a la plaça Sant Jaume. A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8 i 17.000 euros per a explotacions professionals. La coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, adverteix que si no hi ha concrecions aviat, les mobilitzacions no acabaran aquí.
14: Estem disposats a no afluixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals, continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
3: I què hi diu, Carme, al govern?
10: Doncs mira, aquesta protesta ha coincidit amb un viatge oficial de Salvador Illa a Brussel·les, on ha atribuït l'increment dels costos a les guerres impulsades pels governs autoritaris. Ha deixat a l'aire el nom de Donald Trump sense explicitar el seu nom. El president de la Generalitat ha demanat a la Comissió Europea que activi els fons d'emergència previst per a crisis agràries.
15: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquesta situació, i és el que he vingut a demanar aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les.
10: També des del govern, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, diu que la situació és greu i inassumible. I en resposta a les demandes dels pagesos d'ajuts, ha proposat acordar amb Agricultura Catalana en quins cultius i territoris s'han de prioritzar els ajuts.
16: Jo el que he demanat és que pactem a taula agrària de dir, escolteu, els dediquem aquests diners a inversions o els dediquem a fons perdut? O fem una combinació, que és el que farem.
3: I una altra de les reivindicacions dels pagesos és per la competència deslleial dels productes que provenen dels països llatinoamericans del Mercosur. Precisament, ara fa uns 6 mesos que l'acord comercial va entrar en vigor i sembla que la Comissió Europea n'està satisfeta.
10: Mira, contràriament als arguments que defensen els pagesos, la Comissió Europea considera que l'acord que ha permès eliminar progressivament els aranzels amb el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai ha estat beneficiós per a les dues bandes. El cap negociador de la Comissió, Paolo Garzotti, defensa així el Tractat de Lliure Comerç.
17: Es un acuerdo equilibrado donde hemos protegido nuestro sector sensible, la carne de pollo, de vacuno, o el etanol, el azúcar, pero también tenemos una ventaja importante en el sector agrícola.
10: Gràcies a aquest acord, els productors europeus poden exportar als països del Mercosur vins, licors, fruites o làctics sense aranzels. Per la Comissió Europea, això representa una oportunitat per a Catalunya, amb molta tradició vinícola.
17: Catalunya tiene un interés, tiene potencial, y si bajamos las tarifas, normalmente, si las empresas son interesadas, normalmente puede crecer.
10: Aquest acord del Mercosur està en vigor de manera provisional i el Parlament Europeu encara l'ha de ratificar o rebutjar. Abans, però, espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre la validesa jurídica del pacte, que, recordem, fa uns mesos va provocar gran trasbals a la pagesia europea.
3: Doncs veurem què és el que acaba passant. Gràcies, Carme.
10: Bona nit.
3: Gràcies.
1: I ara volem analitzar una notícia que hem explicat a la primera hora. Avui s'han publicat aquests 2 baròmetres en plena precampanya per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre i són 2 enquestes que deixen resultats destacables. La del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, apunta una victòria del PSOE al Congrés. Pedro Sánchez duplicaria la distància que fa un mes mantenia amb el Partit Popular, mentre que els populars van a la baixa. Pel que fa al baròmetre del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinions, també preveu una victòria socialista si avui es fessin eleccions, en aquest cas al Parlament de Catalunya. Tot i això, el PSC perdria escons i al darrere quedarien per aquest ordre Esquerra, Aliança Catalana i Junts. El Partit Popular i Vox empatarien i tindrien una representació semblant a la dels Comuns i la CUP. Aquestes són les dades resumides que volem analitzar ara amb Oriol Bartomeus, que és politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. Oriol Bartomeus, bona nit.
18: Bona nit.
1: D'entrada, mirem d'entendre les dades del CIS que apunten a una victòria del PSOE. En canvi, les últimes enquestes que han publicat els diaris, sempre el que hem anat llegint aquests darrers dies era que el Partit Popular estava molt per endavant i que si s'ajuntava amb Vox, doncs tenien majoria més que clara per poder governar entre els dos. Com s'explica aquesta diferència entre les enquestes que llegim habitualment als diaris i les dades que coneixem avui?

0: són empreses privades i no fan pública la cuina, diguem, bé, simplement podem fer el supòsit que és que igual ells, en el combo aquest de la cuina, no valoren tant els candidats com elements d'activació electoral. De tota manera, el bo del CIS, entre altres coses, com li passa també al Centre d'Estudis d'Opinió, és que les dades són públiques i, per tant, es poden fer estimacions a la carta. I, per tant, qualsevol es pot fer la seva estimació.
1: A l'hora de traslladar aquestes dades, perquè el que tenim aquí són percentatges, no?, de per qui apostaria la majoria dels votants, però una altra cosa després és la translació d'això en escons, i ja sabem que hi ha la llei d'ON, que també hi juga un paper. Estaria aquí la diferència entre el que publiquen els diaris i el que publica el CIS, o no té res a veure?
0: No. I a més, deixa'm trencar una llança a favor de la llei d'ON. No és la llei d'ON. Aquí el problema que tenim a l'hora de calcular els escons a Espanya, a Catalunya és més fàcil perquè només tenim 4 circumscripcions, però tot i així també és complicat. El problema que tenim és que a Espanya tenim moltes circumscripcions que escullen molt pocs escons i, per tant, es fa molt complicat deduir on anirà a parar l'últim escó, per exemple, d'Albacete o de Valladolid, i, per tant, la traslació de l'estimació en un supòsit d'una hipotètica conformació del Congrés dels Diputats és molt complicada. I, de fet, jo apostaria perquè simplement no fessin escons, és a dir, fessin estimació en percentatge sobre vot vàlid. Però bé, seguim fent estimacions amb escons, fins i tot amb enquestes de 1.000 entrevistes, que és una mica una bogeria, perquè el marge d'error en les circumscripcions petites es multiplica per molt, i per tant... És molt complicat, tot això.
1: Els partits, tu com creus que ho reben? És a dir, encara no estem en campanya, però això s'acosta. El 29 de novembre la gent anirà a votar. Avui creus que, per exemple, el Partit Popular, els de Feijóo, estan preocupats amb aquestes dades?
0: Amb les dades del CIS?
1: Sí.
0: No crec que els preocupi gaire. El que és l'estimació del CIS. Les dades del CIS sí que els hauria de preocupar, perquè si hom mira les dades del CIS, les dades brutes, les dades en brut, el Partit Popular, el cas Mari Carmen, perquè aquesta enquesta es va fer just enmig de l'esclat del cas Mari Carmen, abans de que es convoquessin les eleccions, i per tant no recull l'escenari electoral, sinó que recull l'escenari previ, i la veritat és que s'observa un afebliment molt important del vot del Partit Popular, que segurament s'associa a una certa mala maror interna en la posició del partit respecte al cas Mari Carmen. És a dir, si nosaltres ens fixem en aquestes dades del CIS, és evident que el cas Mari Carmen li fa mal al Partit Popular. Per tant, sí, suposo que els dirigents del Partit Popular han vist aquesta enquesta, se l'han mirat, més enllà de criticar-la, i és evident que aquí hi ha un efecte, i hi ha un efecte que hauria de preocupar-los.
1: Per tant, també per això els podria servir de pista com per rectificar, és a dir, ara tindrien dies com per fer una mica de viratge respecte al que diguin públicament del cas Mari Carmen o de les polítiques d'habitatge en general. Vull dir que aquesta enquesta els podria servir per això, per exemple.
0: No, segurament el que els servirà és pel que ja van fer en el seu moment, que és simplement intentar matar el tema, és a dir, no parlar d'habitatge, no parlar del tema Mari Carmen, parlar de Ceuta i parlar d'altres coses. Aquí jo crec que aquí d'alguna manera en aquestes eleccions hi ha com dues converses paral·leles. Una conversa, que és la conversa que porta el Partit Socialista o que intenta portar el Partit Socialista i l'esquerra quan no està discutint sobre què fan, que és bàsicament la conversa sobre l'habitatge, sobre l'estat del benestar, sobre les polítiques

0: polítiques socials, i l'altra és la conversa que intenta portar el Partit Popular, que de vegades sembla que qui la porti és Vox i el Partit Popular vagi a roda, que és bàsicament una conversa basada en Pedro Sánchez, la corrupció i Ceuta, l'amnistia, Puigdemont i aquesta mena de coses. Són dues converses en paral·lel. Jo crec que aquí ara la batalla, ara, és una batalla per intentar imposar la conversa, veure qui aconsegueix imposar els temes de conversa. I ja veurem.
1: Clar. S'ha parlat molt de, precisament d'aquests temes de conversa, que Pedro Sánchez l'afavoria que es parlés d'habitatge. Recordem que fins feia ben poc es parlava molt de la gestió de la crisi a Ceuta o de possibles casos de corrupció. Això és el que reflectiria ara aquestes dades del CIS, que el moment li és propici, i també aquestes discussions que hi ha a l'esquerra per saber qui va amb qui o si estaria més unida o desunida l'esquerra del PSOE?
0: Si hem de fer cas al que surt el CIS, el PSOE no es beneficia molt de l'efecte Mari Carmen, diguem. Sí que es beneficia perquè hi ha un increment en general en el bloc de l'esquerra de les ganes de participar, però és molt tímid, diguem. El que sí, el cas Mari Carmen, clarament afebleix el Partit Popular i afecta negativament el Partit Popular. No tan positivament el PSOE, sí el Partit Popular.
1: Avui també hem conegut les dades del CEO, que ens diu que Sumar només conservaria un terç dels votants que va tenir el 2023, un 40% dels que van votar els comuns. Amb aquesta situació pròxima a Sumar, ara optarien per Esquerra i Podem. Per què creu que hi ha aquest càstig als comuns?
0: Doncs segurament això és un embolic que fins que no s'aclareixi la forma de la candidatura ho mantindrem. Jo crec que no hi haurà solució o no tindrem un panorama molt clar del que pot arribar a passar fins que no sapiguem de quina manera es presentaran. I de moment encara no ho sabem. O sigui, aquesta enquesta no recull, per exemple, els últims moviments entre Podemos i Esquerra, i no recull els moviments de Sumar, que ara és Frente Amplio. Llavors, segurament les enquestes, a partir que s'aclareixi el panorama aquest, començaran a donar-nos una indicació del què. El que sí és cert, l'enquesta aquesta, quan es va fer, que va ser el setembre, la del Centre d'Estudis d'Opinió, era un moment que aparentment és una paradoxa. Aparentment era un moment bo per l'esquerra, diguem, perquè en el fons el moment Mari Carmen, diguem, en certa manera hauria d'haver rellençat l'esquerra, però també coincidia en un moment que organitzativament l'esquerra està en un ple procés de no se sap ben bé què, o de repensament o d'alguna cosa. Llavors, aquest espai i el vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, això veurem com s'aclareix, com s'acaba definint en el moment que tinguem ja definida l'oferta. És a dir, en el moment que sapiguem si van junts, si van separats, quants n'hi ha, amb qui van, amb qui no van i qui encapçala la candidatura.
1: Hi ha molta diferència entre anar units o separats? És a dir, l'efecte multiplicador d'anar amb una sola marca és tan consistent, es nota molt en els resultats?
0: Moltíssim. Moltíssim. En el cas de les eleccions generals, moltíssim. Sobretot en les circumscripcions petites i mitjanes. Moltíssim. Mm-hmm. Moltíssim. Tu pensa que Sumar, en moltes, moltes circumscripcions, el total del seu vot és vot perdut, en el sentit que és un vot que no aconsegueix representació. De fet, si es volgués exprimir al màxim el sistema electoral i les condicions del sistema electoral, el que s'hauria de fer no és una candidatura unitària de l'esquerra només, sinó que aquesta candidatura unitària de l'esquerra hauria d'unir-se a les candidatures socialistes a les circumscripcions petites i mitjanes. I aquí sí, la projecció d'aquesta unió aquí sí que el rendiment en escons d'aquest resultat electoral seria el màxim.
1: Doncs d'aquí a divendres hauran de definir si s'agrupen o no. Per anar acabant, una altra dada curiosa que ens deixa el CEO és la dels votants d'Aliança, que recordem que al Congrés no s'hi presenten, i ens diuen on anirien a parar els vots de la gent que votaria Aliança si es presentés, però com que no es presenten, i el que ens diuen és que van a parar sobretot a Vox, Junts i Esquerra.
0: Sí, sí, que és d'on venen, bàsicament. Vox i Junts són els dos, les dues fonts de vot, de possible vot en unes eleccions catalanes d'Aliança, i també hi ha una part d'Esquerra, per tant, clar, sí, sí. El suposat votant d'Aliança en unes eleccions autonòmiques, en aquestes generals, principalment es repartiria entre Junts i Vox, sobretot Vox, i també es aniria repartint en altres formacions.
1: Sí, clar. Sí, en els percentatges és 18,5% Vox, 18% Junts, per tant, molt mm-hmm. semblant aquest
0: sí,
1: percentatge.
0: Sí, sí, imitat.
1: I el 13% d'Esquerra Republicana. Per una banda, s'entén el nacionalisme, per entendre'ns, i l'altra, el ser més de dretes o contra les polítiques, o segons quines polítiques migratòries.
0: Bàsicament, això el que demostra és la doble ànima d'Aliança Catalana, que té, per una banda, una ànima d'extrema dreta similar a la de Vox, bàsicament d'un partit xenòfob, islamòfob, i de l'altra banda té aquesta pàtina o aquesta etiqueta de partit independentista que toca amb la frontera amb Junts i que, per tant, és capaç d'agafar d'una banda i d'una altra, i el ciment d'aquesta oferta que és Aliança, bàsicament és l'odi a la immigració, bàsicament. I això li permet agafar des de votants espanyolistes de dreta, d'extrema dreta espanyolista, fins a votants de dreta o de centre independentista.
1: La tornada de Puigdemont, elements com aquests poden realment canviar l'escenari d'aquí que hi hagi eleccions o no? El CEO situa Junts en quart lloc, per darrere del PSC, seguit d'Esquerra i Aliança. Un fet com aquest, que Puigdemont estigui calculant si tornar abans, després de les eleccions, això pot tenir alguna mena d'efecte o creus que no?
0: Sí, segurament. L'efecte que crec que pot tenir una possible tornada a Puigdemont en plena campanya electoral general, bàsicament serà un efecte més a Espanya que a Catalunya, o sigui, més a la resta d'Espanya que a Catalunya. Això donaria ales a la campanya de Vox, segurament. Ja va passar a la repetició electoral del 2019 amb la sentència del procés. És a dir, a posar enmig d'aquesta, això que dèiem, aquestes converses paral·leles, introduir en la conversa el tema de l'amnistia, Puigdemont i tal, és una qüestió que pels socialistes seria fatal i segurament no li acabaria d'anar bé el Partit Popular, i el gran, gran beneficiari seria Vox. No crec que Junts se'n beneficiés, la veritat. No crec que canviés molt les coses a Catalunya, però sí que les canviaria a la resta d'Espanya.
1: Doncs aquesta és la situació que tenim avui, abans que comenci encara la campanya electoral. T'agraïm molt, Oriol Bartomeus, politòleg i investigador de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, que ens hagis atès. Una abraçada.
0: Una abraçada, molt bona nit.
2: Catalunya nit. Som les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
3: Són 12:45 de la nit, és l'hora en què aquí al Catalunya Nit avui comencem un nou espai per posar-nos al dia de notícies que han sigut portada de l'informatiu i que acaben al final desapareixent perquè l'actualitat i la dinàmica diària se les acaba menjant. Volem fer una petita parada per mirar enrere i també endavant. Què va passar i on som ara? Què se n'ha fet d'aquella notícia? Doncs bé, avui ens posarem al dia amb la nostra companya Teresa Salas. Bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: Aviam, per començar, posarem a sobre de la taula dues de les notícies colpidores d'aquest any que han passat pel Catalunya Nit, que les hem explicat, han estat notícies d'obertura. Els accidents de tren d'Ademús i també de Gelida, ara que fa tot just 9 mesos que van passar.
4: Sí, exacte, aquests dies que tornem a parlar molt de l'AVE, de fet en parlem molt sovint, ens hem preguntat què se n'ha fet d'aquells accidents. Diumenge que ve, farà 9 mesos, com deies, del d'Ademús. Recordem que va passar el 18 de gener a l'altura de Còrdoba, la línia d'alta velocitat Madrid-Sevilla, i va causar la mort de 46 persones i en va ferir més d'un centenar. Un tren Irió va descarrilar i un Alvia que anava en sentit contrari i va xocar. I 2 dies després, just el 20 de gener, va passar el de Gelida. En aquell cas va morir un maquinista en pràctiques i va haver més de 30 ferits.
3: Doncs comencem pel de Ademús. Com deies, han passat 9 mesos. Com està, Teresa, la investigació?
4: Doncs, primer de tot, la investigació el que podem dir és que va molt lenta. Està al jutjat del municipi de Montoro i l'última cosa que sabem és que la jutgessa ha fet 2 moviments. El primer és que ja ha escollit el laboratori on s'analitzaran els trossos de via que es van trencar. Però això té una conseqüència, és que la investigació s'allargarà com a mínim fins al primer trimestre del 2027, com a mínim, perquè aquesta és la previsió d'aquests moments, però la investigació es podria allargar encara una mica més. D'això n'hem parlat amb el president de l'Associació de Víctimes de Ademús, que és el senyor Mario Samper.
5: Y estamos pendientes de que se trasladen esas partes que se van a analizar al laboratorio de Madrid y en ese momento, esperamos que sea en este mes ya, no que no haya más demora, en ese momento pues se va a proceder, hay 6 meses, el laboratorio tiene 6 meses para determinar qué es lo que ocurrió, qué es lo que provocó la rotura, si es un defecto de la fabricación, o sea, de los materiales o de la propia soldadura en sí que se hizo mal.
4: Dèiem que la jutgessa havia fet 2 coses, 2 moviments. Doncs la segona és unificar la representació de totes les acusacions populars que s'han presentat a la causa. Això ho va fer fa pocs dies, ho fa per racionalitzar la instrucció perquè hi ha 5 acusacions populars, però això vol dir que els advocats seran els mateixos i això no agrada a les víctimes.
5: Desgraciadamente, desde el día del accidente no recibimos noticias buenas en ninguno de los sentidos. Todo es negativo para las propias víctimas y esta es una más, que si bien se van a cortar, se supone, y para eso está hecho, los tiempos judiciales, pues también es verdad que nosotros no conocemos al señor que nos va a representar, ni le hemos pagado, ni lo hemos elegido, ni, o sea, que por eso nos tenemos que manifestar en contra.
3: Sí, no en saben res. Sabem nosaltres en qui recau la representació?
4: Sí, ho sabem, és públic, potser us sorprendrà perquè és un partit polític.
5: De Vox, por lo visto fueron los primeros que denunciaron. Yo todavía no entiendo muy bien por qué. ¿Qué interés tiene Vox en denunciar esto? Cuando el interés mayor deben de tenerlo, y seguro que es así, las víctimas. Pero bueno, aquí como la política se introduce en todos los aspectos de la vida y de las cosas de la sociedad civil, pues tendremos que conformarnos con que sea un partido político que no nos representa a ninguno de nosotros el que lleve la demanda.
4: Ell mateix ens deia doncs, que no ho entenia, fins i tot es pregunta quins interessos pot haver-hi aquí al darrere. El cas és que Vox és la primera acusació popular que es va presentar i, per tant, la jutgessa l'ha triat amb ell, recau en ell, la representació d'aquestes acusacions populars.
3: I ara la convocatòria electoral els pot afectar d'alguna manera?
4: Doncs sí, fa unes setmanes ens explicaven des de l'Associació de Víctimes doncs, que havien demanat una nova reunió amb el ministre de Transports, però ara això ja ha quedat congelat.
5: Va fer un par de setmanes, le solicitamos otra nueva reunión, pero no ha llegado a contestarnos cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido en el Congreso y ahora mismo, una vez disuelto, ya no tenemos esperanza ninguna de poder reunirnos con él.
3: Doncs un cas que en tot cas va per llarg, ja hem parlat de l'any vinent i ara amb aquesta aturada pel que fa en aquestes converses per les eleccions. Parlem de l'accident de Gelida, que recordem-ho, va passar només 2 dies després de l'accident d'Ademús. Això va ser, per tant, ens situem en el 20 de gener.
4: El 20 de gener, la setmana que ve també farà 9 mesos. Reus. Recordem que en aquell cas va ser un tren de l'R4, de Rodalies, que circulava entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, enmig d'una forta tempesta, va xocar contra un mur de contenció que s'havia desprès pel temporal. En aquest cas, ho dèiem abans, va morir un maquinista en pràctiques i va haver més de 30 ferits.
3: I en aquest cas, com està la investigació?
4: Doncs diversos punts. Hi ha una investigació penal que està en fase d'instrucció al jutjat de Vilafranca. Al setembre, la jutgessa que fa aquesta investigació, que la porta, va fer un pas molt important. Va demanar a DIF l'expedient complet del manteniment del tram afectat d'aquesta R4 dels 5 anys anteriors a l'accident. També va demanar a Renfe informes interns sobre el comboi. En paral·lel a aquesta investigació, hi ha la investigació de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris. D'això n'hem parlat amb en Joan Rodríguez, que és el portaveu del Sindicat Ferroviari.
6: I el cas és que tenen encara fins a un any sencer des que es va produir l'accident per publicar l'informe final. Però bé, el que venia a dir aquest informe era que molt probablement el mur s'havia desplomat per l'efecte de la intensa pluja d'aquells dies, i confirmar també el que sospitàvem, de que segurament el maquinista no va tenir ni temps de reaccionar perquè se'l va trobar al damunt.
4: I també hi ha la investigació laboral.
6: La investigació que està fent Inspecció de Treball, que actua d'ofici tenint en compte la gravetat de l'accident, buscant a veure temes de possibles irregularitats amb els becaris que anaven a dins de la cabina de conducció en aquell moment.
3: I en el tren accidentat hi havia a la cabina tres persones en formació, a més del maquinista titular, i el sindicat ferroviari diu que això no pot ser.
4: Sí, exacte, consideren que és massa i que hi havia masses persones a dins la cabina en aquell moment, i aquesta és una de les seves reivindicacions que encara no té resposta.
6: Que no pot ser que viatgin a una cabina de conducció, com va ser en aquest cas, tres persones en formació, més el maquinista titular. Això no té gaire sentit a nivell d'aprofitar la formació, pot arribar a ser perillós, com es va demostrar en aquest tràgic accident de Gelida, i el que estem exigint a l'empresa des d'aleshores és de que es limiti a dos les persones autoritzades per viatjar en cabina, sent una d'aquestes dues la persona titular del servei.
3: Esclar, Teresa, hem de posar-nos en situació, hem de recordar l'impacte enorme que aquest accident va tenir i ha tingut en el servei ferroviari, perquè arran del sinistre, ADIF va intensificar les inspeccions de les línies d'alta velocitat. Recordem-ho, va multiplicar les limitacions temporals de velocitat en diversos trams.
4: Sí, això encara va provocar retards generalitzats, pèrdua de viatgers en els mesos posteriors a l'accident, i va haver moltes conseqüències d'aquell accident. També es va fer un protocol de seguretat per seguir en casos així. Les limitacions de velocitat van incrementar el temps de viatge en alta velocitat entre Barcelona i Madrid en 25 minuts.
3: I quan es recuperarà la normalitat? Perquè ara, a més, hem tingut l'accident d'abans d'ahir amb l'incendi. Tot plegat es complica.
4: Tot plegat es complica. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que, com dèiem, s'ha incrementat en 25 minuts des dels accidents de Tamud i Gelida. L'última cosa que ha dit el secretari de Transports, José Antonio Santano, és que seria imprudent fixar ara una data. Amb això hi hem d'afegir, com deies, no?, l'accident d'aquesta setmana del tren de la cua incendiat, no?, que també ha provocat retards, i per tant, doncs,
3: és un moment,
4: és una mica més llarg el trajecte.
3: Molt bé, gràcies, Teresa.
4: Adéu-siau, bona nit.
2: Catalunya Nit.
7: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
9: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
10: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
11: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
12: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
13: I des de 16.400 euros.
12: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
14: Citroën.
12: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
14: Les dones i els dies, tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
14: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
2: Som 3CAT.
7: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Passen 2:45. A partir de divendres i fins al juliol de l'any que ve es pot veure al Museu d'Història Natural de Londres l'exposició d'un centenar de fotografies sobre fauna salvatge. La colpidora fotografia d'una elefanta al costat de la seva cria morta és la guanyadora del certamen d'enguany del Wildlife. És el concurs més prestigiós del món en la seva categoria i reflecteix històries impactants del món natural i animal i la urgència també per protegir-los. Per tot plegat s'hi ha acostat el nostre corresponsal a Londres, Quim Olivares, bona nit.
15: Hola, bona nit.
1: A veure, has pogut visitar l'exposició, que ens en destaques?
15: Mira, és espectacular, he comprovat el poder de la fotografia per connectar-nos amb la fauna salvatge i fer-nos gaudir de la seva bellesa, i també ens pot ensenyar les interaccions increïbles amb els humans. Per exemple, una de les fotografies mostra una garsa blava que vola amb un penja-robes al bec per fer el niu. Sentim l'autora de la foto, Maria Bell, de Singapur.
16: Crec que aquesta mena de foto pot conscienciar sobre la fauna salvatge a les ciutats. La gent no acostuma a mirar al voltant i veure ocells o animals a la ciutat. Per això espero que, mostrant aquesta fotografia, puguem ensenyar com els animals són capaços d'adaptar-se per conviure i quina fauna tan increïble tenim.
15: De fet, és una fotografia força desconcertant, sí.
1: Sí, ens ho imaginem, eh? És interessant explicar el que hi ha darrere de les fotos. Hem vist la foto guanyadora del concurs de joves que se l'han portat un noi britànic. Has parlat amb ell?
15: Sí, es diu Oscar Whitfield, és de Zimbabwe, va néixer al Regne Unit però viu a Zimbabwe. Ens ha explicat que li encanten els parcs naturals per fotografiar elefants, però un dia va veure un altre animal molt més petit que li va cridar l'atenció. Sentim-lo.
17: De fet, abans estava fent fotos d'elefants i aleshores vaig veure un escarabat piloter que avançava lentament, empenyent la seva bola d'excrements al meu costat. Em vaig quedar completament bocabadat. Em va impressionar moltíssim l'energia que hi dedicava. Estava pujant un pendent.
15: Anava a fer fotografies d'elefants i va acabar fent la de l'escarabat piloter. És una foto en blanc i negre molt bonica, també.
1: Doncs sí, tenim ganes de veure-les. Suposo que moltes fotos d'aquestes comporten moltes hores o dies a l'exterior i els fotògrafs deuen acabar tenint una relació de proximitat amb els animals.
15: Sí, mira, és el cas del Lauren Elliott. Ell viu a l'oest dels Estats Units, va estar un any seguint els coiots a San Francisco i sí, hi va establir una relació de proximitat. El podem sentir.
18: Quan passes temps observant aquests animals, t'adones que són increïblement sociables. Són força afectuosos entre ells. Són força juganers. A més, són animals molt intel·ligents. Me'n vaig anar sentint una autèntica admiració i respecte, una mena de veneració per ells.
15: De fet, totes les fotografies seleccionades comporten una feina pacient i sense presses per esperar el moment precís i captar. Per exemple, una fotografia que ens ha cridat l'atenció és la interacció entre una serp i un mosquit que li pica just al cap. Això va ser a Costa Rica.
1: I és feinada també la del jurat per fer la selecció.
15: Sí, sí, sí. Hem parlat amb la colombiana Blanca Huerta, científica del Museu d'Història Natural de Londres i membre del jurat, que ens deia que han valorat la tècnica, però especialment el que transmeten les fotos.
19: No solo la imagen, un paisaje bonito, un animal interessant, una història que impacte, una història que traiga una ensenyança per a los demás.
1: Parlaves al principi de la urgència per protegir el món natural. Això és molt present, en aquesta exposició.
15: Sí, mira, per acabar avui vull que sentiu l'Ernest Porter, que és de Sud-àfrica. Ell estava exultant d'exposar aquí per primera vegada. Troba que és una oportunitat única per conscienciar el gran públic sobre el perill que corren els rinocerons. La seva foto és un ocell petit, un búfec bec roig, es diu, que descansa sobre el morro d'un rinoceron i sembla que se li vulgui abraçar. Sentim aquest sud-africà.
20: Això és el que volia despertar la gent, aquella emoció. Hem de protegir l'espècie perquè els rinocerons estan greument amenaçats per la caça furtiva. Sembla com si l'ocell estigués fent una abraçada al rinoceron i en necessitem una d'abraçada perquè estan amenaçats.
15: De fet, no l'abraça, sinó que en realitat el que fa és treure-li els paràsits, però l'efecte òptic és que sembla que l'abraci, efectivament.
1: Ens ho has explicat tan bé que tenim moltes ganes de veure aquestes imatges. Gràcies, Quim, bona nit.
15: Vinga, bona nit.
3: 9 minuts i arribarem a les 11 de la nit, així que ens hem d'afanyar perquè hem de mirar l'endemà. Alba Barbosa, Txell Garriga, Marc Güell, bona nit.
0: Bona nit.
3: Demà a primera hora es farà l'homenatge al president Lluís Companys quan farà 86 anys que va ser afusellat al fossat de Santa Eulàlia, al castell de Montjuïc.
21: A les 6 del matí comença la marxa de torxes des del castell, que s'acabarà al fossat amb els parlaments del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i la secretària general, Elisenda Alemany. Després serà el torn de la delegació de Junts, encapçalada per Jordi Turull, i a partir de 8:45 hi ha previstes les ofrenes del Parlament, el Govern i l'Ajuntament de Barcelona. Hi assistirà el president de la Generalitat, Salvador Illa, el del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde, Jaume Collbon. I després deixaran l'ofrena davant de la tomba de Companys representants del PSC, els Comuns i la CUP.
1: Demà també haurem de fer una ullada al butlletí oficial de l'Estat, Txell.
22: Sí, perquè s'ha de publicar l'ordre del Tribunal Suprem sobre la llei de nets. Així ho confirmava aquest mateix vespre a Televisió Espanyola el ministre Félix Bolaños.
23: Tenemos desde hoy la certificación del auto del Tribunal Supremo y lo que vamos a hacer es publicarlo en el Boletín Oficial del Estado mañana. Mañana a las 7:45 de la mañana estará publicado en el BOE.
22: Veja la decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets i fins avui el Tribunal no ho ha notificat a l'advocacia de l'Estat. Un cop es publiqui ja el BOE, els afectats tindran 5 dies per recórrer aquesta decisió. Recordem que afecta uns 170.000 expedients.
0: I tot això en aquest context de precampanya per les eleccions generals del 29N. També seguirem pendents de tots els moviments que hi hagi perquè es va acabant el termini per presentar les aliances electorals i demà d'això en parlarem molt al matí de Catalunya Ràdio. Saludem en Maiol Roger. Maiol, bona nit.
24: Bona nit, què tal?
0: Molt bé, Maiol. I em sembla que demà teniu dos dels protagonistes polítics del dia.
24: Sí, mira, comencem per la primera, que és protagonista política de la setmana, que és Ada Colau. Quedaran demà poques hores perquè acabi el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, que ella ha de liderar des de Barcelona, encara busca més suports dels que té, i especialment a Catalunya, pendents de Podem i Esquerra. I demà li preguntarem a Ada Colau com van aquestes negociacions, que hem d'esperar de les properes hores i una mica pel seu retorn a la política activa després d'aquests dos anys des que va deixar de ser regidora de Barcelona. Serà interessant demà sentir-la a l'antena del matí.
0: Ara ens explicaràs qui més teniu, però Maiol, aturem-nos un moment perquè també preguntareu a Colau per aquestes enquestes que ja hem comentat àmpliament del CIS i del CEO. No sé tu amb quin titular et quedes d'aquests resultats.
24: Jo em quedo amb el titular que la remuntada de les esquerres és possible, tot i que és extremadament complicada, però que encara hi ha un marge per si Pedro Sánchez aconseguís fer-ho tot bé i Feijóo fer-ho tot malament, que són dues persones que en un marge de campanya electoral aquestes dues coses els hi poden passar, encara hi ha un marge. És veritat que al fi sempre parlem que està esbiaixat, però tampoc té un biaix tan espectacular com ens podem pensar. Vull dir, crec que la realitat està més a mig camí entre els CIS i les enquestes privades que no més a prop de les enquestes privades i més lluny del CIS. És veritat que ho té molt difícil, i precisament una de les coses que parlarem demà amb Colau, Sánchez ho té molt difícil per l'enfonsament total d'aquest espai de Front Ampli del que abans era Sumar i de les esquerres alternatives, però encara hi ha un cert marge per dir si canvien molt les coses en aquest mes i escaig que queden per les eleccions, encara pot revalidar el poder Pedro Sánchez. Veurem, perquè és veritat que el panorama pinta molt cap a la dreta i l'extrema dreta governant amb clar avantatge.
0: I demà també tindreu un altre protagonista, en aquest cas, relacionat amb l'amnistia.
24: Artur Mas, l'expresident de la Generalitat, que just avui hem conegut que l'han amnistiat pel Tribunal de Comptes, ja ho havíem avançat, però avui s'ha confirmat aquesta amnistia i serà interessant també sentir-lo en aquest moment de cruïlla pel procés, o més de cruïlla de final, per dir-ho d'aquesta manera, en aquest moment de cruïlla per Junts per Catalunya, ell que té aquesta relació amb el partit, que no n'és militant, però sempre ha sigut un dels referents. Parlarem amb ell, si tindrà paper en la campanya electoral, serà interessant sentir-lo. Però escolta, no tot serà política, demà.
0: No patiu.
24: Mira, tindrem a Paco Marco, que també té coses a dir de la política. El director de Método3, sí, que ara presenta llibre i que sempre és interessant sentir-lo. Després tindrem el José i el David, però no els germans Estopa, sinó el José Corbacho i el David Fernández, que presenten espectacle, que precisament fan una mica de broma amb el tema de que es diguin igual que els germans Estopa, i demà ens els presenten al matí de Catalunya Ràdio. I res, com que és dijous i ja encarem el cap de setmana, obrim la taverna i una miqueta d'humor per acabar, que també sempre és necessari.
0: Molta teca demà al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6. Maiol,
24: i la que ens espera, Marc,
0: ens escoltem,
24: la que ens espera.
0: I tant, ja ho pots ben dir.
24: Cuida-vos, que vagi bé.
3: I avui també volem saber cap on tira la seva portada al diari La Vanguardia. Podem saludar la subdirectora del diari, Isabel García Pagán. Bona nit.
4: Hola, molt bona nit.
3: Cap on ho orienteu, això, demà?
4: Bé, doncs nosaltres hem tingut avui un Foros de Vanguardia, com sabeu, amb president del Tribunal Constitucional, que ha sigut molt oportú després de la sentència instant el Suprem a aplicar la llei de l'amnistia, i obrirem el diari amb les seves paraules, instant novament el Suprem a que faci, posi fil a l'agulla i tanqui d'una vegada la via judicial del que era el procés, que era un procés polític.
3: Amb Cándido Conde Pompidou, per tant, aprofitant el vostre
4: sí.
3: material.
4: Exacte.
3: Molt bé. Isabel, doncs avui ho deixem aquí. Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Una abraçada, bona nit.
1: I els 3 minuts que ens separen de les 11 els cedirem a Gabriel Garrum. Avui és ell qui ens farà la reflexió final. És politòleg, investigador en relacions internacionals de la Universitat Pompeu Fabra. Gabriel, bona nit.
5: Com estem? Bona nit.
1: Bona nit. Cap on ho portes tu, això, també? Quines reflexions et venen?
5: Avui, quan escoltava a l'exconsellera Neus Munté, pensava en aquesta idea de la reivindicació també de l'acció exterior de nacions sense estat, de ciutats, no? Tot el que anomenem paradiplomàcia. Fins i tot em venia al cap, no? els consolats de mar catalans, que sembla que això de l'acció exterior catalana sigui una cosa nova, però no, té molta trajectòria. I fixeu-vos també que quan parlem de relacions internacionals, el poder s'ha desplaçat a molts altres llocs. Denuncien des de Kiev que SpaceX doncs, ha limitat l'accés als terminals i ha deixat tropes ucraïneses i civils en una situació molt complicada. Recomano un llibre que es diu Musquisme, Elon Musk i la nova era postliberal, de Queen Slobodian i Ben Tarnov, per aquells que us vulgueu endinsar aquesta figura tan fosca, però també tan fascinant d'Elon Musk. I per acabar, recordar als oients que totes aquestes històries fantàstiques de terror, a vegades tan complicades de la política internacional, doncs que sapigueu que no les trobem només allà, que les trobem també a Sitges. Aprofiteu el segon cap de setmana del festival.

Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Elias Puny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, vos informa Nando Sanoguera. Pedro Sánchez s'envolta dels seus ministres per fer les llistes per les eleccions del 29 de novembre i posa de número 2 la titular de defensa, Margarita Robles. Al darrere de número 3 repeteix el ministre Félix Bolaños i al cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Mentrestant, el Front Ampli continua buscant la via per incorporar-hi Podem i altres formacions d'esquerra. Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho i canviar també el nom de la coalició, segons ha dit a TV3.
2: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
1: Mentrestant, Esquerra Republicana posa un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras als primers llocs de la llista per Barcelona. Es tracta de Jordi Albert, candidat de número 3, al segon i quart lloc dels republicans, i seran l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i Laura Palai, vicesecretària d'Economia i Ciutadania del partit. Més notícies, Vicent Missut.
3: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Un cop la justícia europea s'ha dit que cal amnistiar la malversació, el Tribunal arxiva el cas per als dos expresidents i per a una trentena d'exalts càrrecs, entre ells els exconsellers com Oriol Junqueras, Francesc Homs o Neus Munté.
1: Dos anys després de la revolta pagesa, el sector ha tornat a Barcelona per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar amb el govern. Uns 200 tractors han col·lapsat la Gran Via durant unes hores. Un miler de pagesos s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, de la seu del Departament d'Agricultura i també del Palau de la Generalitat. El sector reclama, entre d'altres, que el gasoil agrari quedi exempt del màxim d'impostos i ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació.
3: El Papa Lleó XIV millora després de les operacions per extirpar-li un tumor maligne de pulmó, però bé, proves posteriors a la intervenció han confirmat que la recuperació postoperatòria ha estat dins de la normalitat. El Vaticà ha explicat que el pontífex ha començat a caminar per l'habitació i a menjar de manera normal. Els metges encara no han confirmat si haurà de fer tractament o no. De moment, el Vaticà ha cancel·lat tota l'agenda oficial fins al 20 d'octubre.
1: L'escriptora irlandesa Sally Rooney, autora d'èxits com Gent Normal, deixarà de vendre els seus llibres al Regne Unit pel suport que ha donat el grup Palestine Action. Així ho han anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial. El juliol del 2025 es va afegir al grup pro-palestí a la llista d'organitzacions terroristes il·legals del Regne Unit i Rooney els va cedir en una mostra de suport als drets d'autor de les seves obres. Aquest fet ha provocat, però, que ara no pugui ingressar els guanys generats per la seva narrativa en el marc legal del govern britànic. Esports, el Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts del partit. De la resta de resultats destaquen el Manchester City 2, PSG 4 i Betis 3, Porto 2.
3: El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat en 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
1: La UEFA, d'altra banda, ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general del dia 11.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3: 11, 17, 20, 22, 35. Sols 4 i 8.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Roba i poc sabó i tan neta que la volen.

0: molta roba i poc sabó i tan neta que la volen. L'hem sentida tants cops, aquesta frase. Montserrat Roig la va escollir per publicar el seu primer llibre de contes. La feia servir per denunciar en aquell moment totes les desigualtats, la falsa moral i la hipocresia de l'època. Parlem dels 70. Ara també estem en èpoques de molta roba i poc sabó. Les coses no canvien tant com ens agradarien. El que sí que és cert és que aquesta frase surt dels safaregos, on durant segles les dones van fer i dir la seva. D'alguna manera, a les dones i els dies en som hereves. Aquí també fem i diem la nostra.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Parlant de rentar i de rentadores, avui comencem amb un himne a la rentadora amb la cantant japonesa-americana Mitski. Parlem molt de rentar, però sabeu què passa quan ens posem a pensar i som una centrifugadora? D'això parla aquesta cançó. Avui comencem molt contentes perquè els amics de la Universitat Autònoma de Barcelona ens han atorgat el Premi Col·lectiu a les Dones i els Dies, així que estem de festa major. Moltes gràcies, oients, perquè vosaltres també teniu una mica la culpa de tot això. Benvingudes, benvinguts a les Dones i els Dies, un programa que fem a mà i a màquina. Heu parat mai a pensar qui i com es rentava la roba abans que tinguéssim rentadores? Quan mireu una rentadora, a mi em passa això, no teniu ganes d'abraçar-la? Però clar, amb la màquina també hem perdut moltes coses. Durant segles, el que dèiem, les dones vam rentar la roba de les nostres famílies als rius i safarejos públics. I algunes ho van convertir en ofici. Eren les bugaderes, això va ser el segle XIX, principis del XX. Ensabonaven, picaven, es vendien, hivern i estiu. Una feina dura que ha quedat gairebé en l'oblit, però avui a les Dones i els Dies volem fer una mica de memòria i tinc dues persones que, vaja, no sé si directament han estat mai al safareig, jo m'imagino que sí, sobretot Rosa Vendrell, bona nit, com estàs?
1: Estic encantadíssima, molt contenta i et faré un garrotín. Era feina rutinària, potser no els hi va agradar rentar roba per portar-la i per tornar-la a rentar. Agarrotín, agarrotant de la vera, vera, vera, vera, van. I en aquest preciós safareig s'ha gastat molt de sabó per rentar la roba bruta, llana, fil, seda o cotó. Amb mi, agarrotín, agarrotant de la vera, vera, vera, vera, van.
0: Ja ens ha fet cantar, ja ens ha fet cantar.
1: De la vera, vera,
0: escolta,
1: vera, vera.
0: Aquesta, aquest gínjol que tinc aquí a l'estudi, que ets un gínjol, que ets una alegria, és la Rosa Vendrell, que és la creadora d'un espectacle que es diu Memòries Líquides, Veus de les Bugaderes, que fa molt temps ja que fa aquest espectacle, que ara te'n vas al País Basc, 115 representacions, que les hem comptat totes.
1: Les tinc totes comptades des del 2018.
0: Exacte. I ara ens explicaràs la llavoreta d'aquesta història, però també ens acompanya, que encara no ha cantat, però espera, deixem-la, la historiadora, la Raquel Castellà, conservadora del Museu d'Història de Catalunya. Com estàs?
2: Hola, molt bé, encantada d'estar aquí, bon dia.
0: Escolteu una cosa, d'entrada us he de preguntar com neix el vostre amor pels safarejos. Rosa Vendrell, perquè tu facis un espectacle i t'hi dediquis durant tant de temps, què és el que et va moure de tot això?
1: El que em va moure és una cosa que la gent que no ho ha vist no ho entén. És a dir, com pot ser que una feminista faci un espectacle sobre els safarejos? Doncs donant-li la volta i fer una mirada feminista, literària, cultural, reivindicativa, fent lletres de...
0: Sí, però això ve després. Sí. Jo em pregunto és com tu vols portar aquest món dels safarejos?
1: Aquest món dels
0: perquè
1: safarejos.
0: Sembla que ha passat a la història. Dius, si m'ho fa una màquina, per què ho he de fer jo?
1: Doncs perquè jo tinc un safareig a casa meva. Jo tinc una casa rural, una casa de Sant Pau d'Urdal, que té pati, té terrat, té hort. Per tant, tinc un safareig, que ja hi era quan vaig néixer. Té un estenedor, el pati per estendre i el terrat a quatre vents. Per tant, jo la roba interior i les samarretes d'un dia jo me les rento als safareig. Les poso amb estuva. Per tant, jo ho visc que això, quasi cada dia,
0: espera,
1: no, però
0: espera un moment,
1: setmana.
0: Que m'has dit una cosa així com qui no vol la cosa. Les poso a l'estuva?
1: Sí,
0: què vols dir?
1: Que vull dir, les poso una mica de nòrit ensabonat, sí, allà, però no 5 minuts, mitja hora o 3 quarts, després les frego una miqueta, les bandeixo i ja les estenc allà mateix, al sol.
0: Sí,
1: perquè
0: que...
1: tinc espai de sobres per estendre.
0: Bueno, a part de fer-nos l'enveja, que ja veiem que és l'enveja de totes les veïnes...
1: No, és el passat, això, és el que vull que quedi clar. No, exacte. És el passat.
0: No és el passat, és el present, però està clar que abans hi havia més dones als safarejos i m'agradaria, com la historiadora ens expliqués una mica, vosaltres vau fer una exposició al Museu d'Història de Catalunya.
2: Nosaltres, sí. Tot va venir arran d'una donació que vam tenir d'unes peces que procedien de Perafita i de Roda de Ter. Llavors, amb aquesta col·lecció de peces, que sobretot tot procedia bàsicament de Perafita, d'una casa que la senyora es va morir en aquesta casa, era una casa molt gran, i entre la col·lecció que hi havia, a part de que hi havia una col·lecció molt important de joguines, també hi havia una col·lecció d'eines, diguem, per fer la bugada, doncs des dels caixons per posar els genolls, les pales de picar, diferents conjunts de sabors, de blauet, els cossis de zinc, després també les paneres.
0: Llavors, entenc, això... clar, entenc que aquesta senyora o la seva família que us va donar això, sí, era una dona que s'hi havia dedicat, que era d'ofici bugadera.
2: Ella era d'ofici bugadera, mm-hmm, però en la mateixa població de Perafita, o poblacions del voltant. Llavors, bueno, vam tenir aquesta donació i a partir d'aquí vam iniciar, doncs, tot un treball d'entrevistes, d'enregistrar diferents entrevistes i de documentar aquesta col·lecció, que a més és una col·lecció molt interessant perquè alguns d'aquests caixons per als genolls portaven les inicials de la propietària, que bueno, això també és interessant perquè al final és un utillatge que sembla que és com que de seguida, no, clar, a l'haver-se utilitzat, doncs de seguida es fa malbé i en canvi això ho havia guardat.
0: Clar, és molt interessant perquè a part d'això que diem, doncs, d'aquest ofici, en realitat moltes dones, això en tot el segle XIX i principis del XX, van estar als safaretjos. No hi ha pràcticament cap poble de Catalunya on no es conservi els safareig. Alguns més ben conservats que d'altres, Torrelavit, per exemple, el carrer Guafreda aquí a Barcelona, el barri d'Horta, però hi ha molts llocs de Catalunya on ho podríem trobar.
1: I penseu que abans del safareig es rentava amb un rierol, el riu, amb una bassa, anaven a buscar l'aigua amb les galledes a la font i rentaven amb els cossis. Vull dir que sí que has parlat del 19 i 20, però les dones sempre han rentat la roba i han rentat on hi havia aigua, un rajolí o molta aigua, amb un riu.
0: Que tu al teu espectacle li diguis memòries líquides no és casualitat, perquè tu reivindiques molt que aquí no només estaven fregant la roba, estaven passant altres coses.
1: Estaven passant altres coses, sí, evidentment. I a més, abans aquest
0: espectacle... Què hi passava?
1: Perdona, aquest espectacle, que era una conferència, com les que jo faig de Tremes Varis, es deia Memòries líquides, veus dels safaretjos. Quan vaig començar a fer-la, vaig pensar que a mi l'arquitectura en si no m'interessava tant com tot el que l'aigua s'havia endut o havia viscut o en aquell entorn. I què hi passava? Doncs hi passava que les dones hi anaven a plorar, que les dones hi anaven a explicar, doncs, què passa si tinc la primera criatura, doncs què passa si vull avortar perquè ja n'he tingut 10 i no vull tenir més, què passa si rentes la roba dels milicians republicans, doncs que podien afusellar, fer un consell de guerra, una que es diu Salvadora Catà de Girona, Encarnació Jiménez, la bandera malaguenya. Quan em vas trobar en articles de diaris o llibres que parlen d'una, vol dir que si n'hi ha una n'hi ha cents.
2: Quan trobes... Com diu la Rosa, és com un espai de socialització,
1: sí,
2: no?
1: Sí, però també de revolta i d'empoderament, perquè a la Neus Català, els safareigs dels Guiamets, van organitzar una vaga de dones per la igualtat de salari. Allà estaven rentant, diu, com que ho feien de manera així automatitzada, diguéssim, doncs es van organitzar, van anar al propietari de la terra, va dir, miri, volem cobrar com els nois que van al camp. I ho van aconseguir, perquè va ser la Neus la que va parlar, sense baixar el cap, mirar-li els ulls, i el senyor va dir, d'acord, senyoreta Català. I al cap d'unes hores que va arribar a casa, tot el poble ja ho sabia. I no hi havia xarxes, no hi havia whatsapps, Vull dir que...
2: Sí, com comentava, no, la Rosa també, normalment, no, el lloc aquest on els homes es solien trobar, que era el bar on podien parlar, en canvi, en el cas de les dones, doncs el safareig és un espai. D'aquí també, no, hi ha tota aquesta, com aquestes frases fetes que són molt conegudes.
0: Fes safareig, no?
2: Fes safareig, quanta roba i... Ai, quant sabó i... quanta roba i tan poc sabó, no? Hi ha tota una sèrie de frases.
1: No te'n fis de les aigües quietes, sí, que aquesta mare de...
0: O la roba bruta renta la casa, o perdre un llençol a cada bugada.
2: O tenir draps bruts, o haver-hi roba estesa, vull dir que al final tot això ha generat tota una sèrie de frases fetes que el que hem de mirar, sobretot, és que no es perdin, no? Perquè jo crec que cada vegada la joventut coneix més, no?, el significat d'aquestes
0: frases. Ho diu ella, que és jove, té 30 i escaig anys, sí. Vull dir que ja està parlant així com una senyora dels safarejos del segle XIX.
1: Jo quan fan això de les dites n'afegeixo una que és de creació anònima, però jo la tinc aquí com a pròpia, que diu, jo ho dic a la gent, dic, si estàs lliure de pecat, peca. encara hi ets a temps. Perquè, clar, tot això les nostres mares i àvies ningú els havia dit. Sí. I a mi m'encanta això, perquè les dones pecadores ho eren, que si la pitrera, que si les cuixes, que si anaven pintades, massa modernes, ho dic per la meva mare que venia de Barcelona i es va casar a Sant Pau d'Urdal, imagineu-vos com...
2: Quin canvi.
1: Quina crítica, no? Doncs això, m'agrada molt. Si estàs lliure de pecat, peca.
0: Peca,
1: encara,
0: però sobretot...
1: Peca la consciència.
0: Però renta la samarreta.
3: Que m'agrada de l'aigua és que totes coses veu.
4: Les dones i els dies. Un programa amb altes capacitats.
3: I l'esguard com un parany.
0: Tenim a la Rosa Vendrell, que se sap tota la cançó, ja ens la cantarà ella, quasi.
1: És que és preciosa.
0: Parlem aquesta cançó de la Teresa Rebull, que fa memòria d'aquesta feina als safareigs. Feina i també moments, podríem dir, d'intimitat, com comentàvem abans, per parlar del que els hi passava amb aquestes dones. Però també és un lloc de l'higiene, de la salut. Se'n parla molt, també, en aquest espai. I també es donava la importància que tenia estar net, tenir les mans netes, etcètera, que les malalties s'agafaven per aquí.
2: Sí. També tenim el tema aquest de que en moltes poblacions de Catalunya hi ha el safareig dels vius, no?, i el dels morts per rentar la roba. Per rentar la roba separada, no? Quan algú es moria en alguna casa, la roba d'aquesta persona que havia mort es rentava a un safareig a banda. Sobretot això també era un tema d'higiene, no? Que era una de les corrents higienistes que es van desenvolupar durant aquesta època, era un fet important.
1: Vaig tenir la sort aquí a Barcelona de conèixer la Maria Salvo, que havia estat 17 anys a les presons franquistes, i una de les frases que explico i que recupero així, que la tinc en pòster, diu: a les presons franquistes una pastilla de sabó era un tresor. I a vegades ensenyo una pastilla blanca d'aquestes que sembla un tros de formatge i dic a la gent: què és això? Diu: formatge? No, és un tros de sabó. I a la Neus Català també s'explica que no, les que han estat a les presons franquistes o dels nazis o als camps de deportació, aquella pastilla es transforma en un tresor, i a vegades que es compartia o es deixava un trosset, i vull dir que hi ha mil històries.
0: Era un tresor perquè també era una cosa molt valuosa, no?
1: Sí, i la higiene i la dignitat van lligades, és a dir, quan tu estàs mancada de llibertat en un lloc sense higiene i no sé què, doncs si tu pots rentar la roba o les teves parts íntimes, et dona la dignitat, que la Neus Català deia que és l'únic que no et poden prendre si tu no dones permís. Bueno.
0: Escolta, ara això em lliga a mi amb una frase.
1: Digues.
0: Em lliga a mi amb una frase que he sentit molt a casa, de pobres però nets.
1: Sí.
0: Sí. És a dir, aquesta sempre la netedat ha de ser tan important, i encara que hi hagi aquesta pobresa, la dignitat de la que parlaves, que em sembla una idea molt interessant i molt bonica.
1: Sí, sí, és que és claríssim. Vull dir, el que passa que, clar, la gent diu: ai, és que abans la gent no tenia gaires mudes, no? Hi ha una anècdota del Federico, val, que ara es diu Lorca, però quan era petit era el nen, Federico, que tenia una amiguita rúbia que el dijous, o no sé quin dia de la setmana, estaven les portes tancades i el nen no podia anar a casa seva. Sabeu per què no podia entrar a casa d'ella? Doncs perquè rentaven la roba i només tenien una muda. I el Federico, quan anava a casa seva i veia aquell armari ple de trajes i sabates i samarretes i tot, de petit ja va començar a veure que allà hi havia unes diferències, i va ser a través de la roba, diguéssim, no?
0: I també el que és interessant és que molts homes no podien accedir als safaregos. Per què no, això? Estava prohibit?
1: Perquè, home, un lloc que tenia les dones, no? Ja està bé, no?
0: Sí. No, pregunto.
1: Perdona.
0: I els nens tampoc?
1: Al vespre... El safareig no era un lloc de rentar la roba, eh?
0: De què era? Explica-m'ho tot.
1: Imagina tu. A la Torre de Fontaubella, allà al Priorat, sí. Quan vaig anar al safareig, l'alcalde em va dir: ui, diu, quin record, diu, ens has portat aquí, diu, el primer petó, primera morrejada, primer porro, bueno, i el que no expliquen. Però vull dir, la gent es trobava al safareig, sí. Perquè hi ha pobles que els safareig estan al mig del poble, però hi ha pobles que estan a prop del riu, o el que sigui, o a un quilòmetre. Imagineu-vos la feina pesada que feien, perquè la roba mullada pesa, eh? La roba, el cosi, la fusta, el sabó, la canalla, la criatura a l'esquena, etcètera, no? I, doncs això, que al vespre es trobaven i pecaven, perquè no sempre es trobaven amb el nòvio o la nòvia que la família havia triat. I a mi m'encanta això.
0: La cosa furtiva, li agrada, sí, la Vendrell. Sí. A veure.
2: Doncs, Raquel. Comentant això que deia, que comentava la Rosa, no?, del tema i que tu també has comentat, del tema dels nois. Per exemple, nosaltres, quan vam estar enregistrant diferents aquestes entrevistes a la zona del municipi de Manlleu, sí que ens trobàvem que moltes dones ens explicaven, no, quan venien els nens, ja de certa edat, no, ja més adolescents, els dèiem que marxessin, que allò era lloc de dones. Això ens ho trobàvem en moltes entrevistes que vam fer.
0: És el que ara anomenaríem en feminisme un espai segur.
2: Sí.
0: Devia ser un espai segur, aquest
2: segur per elles.
0: Perquè elles allà podien parlar del que fos i podien també obrir-se el cor. Sí. També dèiem aquesta idea del safareig com a espai de festeig o pecat, com li agrada la Rosa Vendrell, en aquesta terminologia de l'època, i també, com tu has començat aquesta entrevista, un lloc de rondalles de cançons,
2: sí,
0: i de cantar, no? Perquè quan fas una feina dura és allò, qui canta els seus mals espanta.
1: Sí, no tots els safarejos es cantava, també cal dir-ho, i depèn de la zona. Clar, Andalusia es cantava molt, el País Basc també, és que la gent encara canta, no? I si vaig a llocs i va, ensenyar-me una cançó, no? I llavors m'ensenyen cançons d'abans de l'aigua, i si no, a vegades jo refaig la lletra o faig un garrotín, no? Que jo quan acabo de presentar això que has fet tu, ho faig cantant, i acabo dient, potser hi ha qui no li

0: però evidentment segurament també l'arròs ho podrà confirmar, però que segur que s'ha perdut moltes, però sí que s'estan recuperant. Nosaltres, per exemple, amb el treball que vam fer al museu d'enregistrament i això, també en vam poder recuperar algunes.
1: I què agafàveu? Dones que havien, conegut els safarejos?
0: Havíem, sí, dones que havien rentat en els safarejos. També vam entrevistar alguna que no hi havia que hi havia rentat molt poc i que més que ho havia vist més veure les veïnes.
1: Havia anat a pecar, potser?
0: Podria ser. Això no m'ho van explicar, Però, per exemple, sí que recordo que nosaltres vam fer també el mateix treball que ho vam fer com en diversos municipis. Un dels municipis que també vam treballar va ser a Caldes de Montbui, que a més allà té la particularitat que el safareig és d'aigua calenta. Vull dir que això també...
1: Això era un plus, no? M'imagino l'època, perquè
2: sí,
1: clar...
2: I si vas avui pot ser que hi hagi gent rentant.
0: Sí, a Caldes de Montbui hi ha gent rentant.
2: És un lloc de socialització, sí, i d'aprenentatge del català de les nouvingudes. Sí.
1: O sigui, les nouvingudes són les que més ara fan servir.
2: I la gent gran que li agrada anar allà i disfrutar, sí, de l'aigua i tot això, les peces més grans hi van, es troben amb les nouvingudes i fan la conversa i tot, es distreuen, i és un safareig actiu.
1: Sí. O sigui, que encara n'hi ha, de safarejos actius?
2: Sí, sí, sí, sí. I a Tivissa també, que hi ha dos safarejos espectaculars i el dels malalts està allà en un altre recinte, doncs va venir una senyora que em sembla que es deia Teresa, quan vaig fer l'espectacle pel cumpleaños meu de l'any passat, i va venir amb tots els estris per rentar com si jo l'hagués de dir, mira, ensenya com es renta. Dic, no, vostè tranquil·la aquí. I ella hi ha anat fins... I encara hi va com la setmana. Que passa que no hi ha TV3 allà esperant a filmar-la i la gent
1: TV3
2: es pensa...
1: no hi està mai quan la necessites.
0: Mira. Aquest estiu, per exemple, a Caldes de Montbui, hi ha diversos caps de setmana hi havia gent rentant allà.
2: Mm. Per això, sí, que hem de trencar, hem d'obrir la ment, és una feina que es fa. I es fa opcional. A França hi ha 2.000 o 3.000 lavoirs i allà van entrevistar una senyora l'any 2000 i això diu, escolti, diu, clar que tinc rentadora, diu, però a mi m'agrada venir aquí de tant en tant al costat del riu.
1: A xipollejar,
2: I a trobar-se amb altres i parlar de la seva època i riure i estar lliures, perquè també era un espai de llibertat. La paraula llibertat també és molt important, perquè fa temps, i la meva mare ho ha viscut això, allò, ai, què fas? I què dius? I no riguis, i no cantis, no? La parella, no? El germà, el que sigui, doncs el safareig ningú deia això. Allà a Pons hi ha una senyora que deia... Hi havia una que es queixava i deia... Oi, el meu marit diu, mira, cada dia em busca. I aquesta deia, escolta, diu... T'imagines menjant paella cada dia? Diu, no pot ser, això ho has de fer quan et vingui de gust. I com més es posava vermella, més la burxaven. I, bueno, es feia allò, els safareig, no? Però ho trobo genial, no?, que m'expliquessin aquestes coses íntimes, no?, de les relacions sexuals no consentides, diguéssim.
0: Totalment.
2: O lliures.
0: Jo crec que també m'agradaria destacar que és important que unes peces com aquestes puguin entrar dintre de la col·lecció del Museu d'Història de Catalunya, perquè són peces...
1: Això és un canvi de paradigma.
0: És un canvi total de paradigma. O sigui, són peces que ningú es pot imaginar que puguin entrar dintre d'una col·lecció i que, a més, són peces que no estan en els circuits tradicionals d'art o col·leccionisme.
1: Estem parlant de totes aquestes eines que dèiem. Ella parlava del sabó, que en alguns moments era escàs, però podem parlar del calaixó, que tu parlaves abans, la pala de picar...
0: De la pala de picar, després també de la pala on rastrejaven la roba, llavors també tenim
1: carretons,
0: els carretons, no? Els cistells, els conjunts de... Bueno, tenim pastilles a lagarto, llavors també el blauet, que s'utilitza...
1: El blauet què era? Per si algú està sentint que té menys de 50.
0: es posava dintre de l'aigua amb la roba blanca, pues, perquè no quedés un to groguenc, sinó perquè aconseguís mantenir el color blanc, no?
1: És el carbonato sòdico d'ara.
0: Sí, podria...
2: Al Museu de l'Aigua de Salt vaig veure uns cossis bugaders de zenc i de terra i de fang no sé què, perquè eren del meu tamany, eh? Sí, sí, una cosa al·lucinant i formaven part de la dot, és a dir, quan una noia es casava amb algú, aquests cossis que eren valuosos, anaven amb ella al lloc on vivia i tenien un forat a sota, que és quan feien lo de la cendra per blanquejar, sí, abans el lleixiu, que es anava buidant i es tornava a posar l'aigua calenta i tal, però jo no ho havia vist mai, són impressionants.
1: Escolta,
2: la gent que ho ensenyo tampoc ho he vist mai.
1: Rosa Vendrell, ho has dit molt ràpid, les cendres també servien per netejar la roba, que això em sembla bastant estrany a les persones que hem nascut des d'allà dels 80.
2: Sí, la cendra amb un saquet i amb aigua calenta, amb un cosi petitet...
1: Cendres vegetals, no de fumar amb Marlboro, No, pregunto.
2: Sí. Es posava la roba blanca bruta, diguéssim, i aquella aigua es deixava i es anava canviant. I jo deia, però això quantes hores estava? Diu, home, diu, dona, diu, no estàvem fent això.

0: Estàvem pelant patates, estàvem tallant mongetes, estàvem donant menjar a les gallines i de tant en tant ho treien i blanquejava la roba. I si quedava algun atac encara, quan anaven al safareig, amb un saquet d'aquest de cendra, una mica mullat i tal, doncs refregaven la taca i marxava.
1: Doncs escolta, donant idees, a mi m'agrada molt això i és més ecològic que el sabó.

0: Esteu sentint les dones i els dies avui fent el nostre homenatge, podríem dir, als safarejos, a les bugaderes, al rentar la roba, als rius, o on vulgueu. Estem amb la Rosa Vendrell, creadora de l'espectacle Memòries Líquides, Veus de les Bugaderes, que passeja per Catalunya, ara està aquest cap de setmana al País Basc, si us enganxa per allà, i em sembla que el 12 d'aquest mes, el 23 d'octubre, vas a Calafell.
1: Sí, sí, amb unes jornades de l'Institut d'Estudis Penedesencs, és a dir, que també és entrar aquest tema amb una jornada d'història, que sóc divulgadora, comunicadora i tal, però clar, com que he treballat a la ràdio quan era molt jove, doncs clar, de seguida faig cantar i faig ballar, però això no ho explico, perquè si no...
0: Això haurem d'anar el 23 d'octubre a Calafell per comprovar-ho.
1: I a més és el Museu del Mar, que és un lloc preciós, que té un pati molt maco, amb uns arbres i tal. I...
0: Meravella. Sí, sí. I la Raquel Castellà, que ve en representació del Museu d'Història de Catalunya i que porta molt de temps treballant en això. Heu explicat coses molt boniques, útils, etc. Però tampoc romantitzem tot el que passava allà, perquè també era una feina molt dura.
2: És molt dura, sí.
1: Dura, pesada i rutinària.
0: Sí. Clar.
1: I després una cosa que fem amb el públic és repassar tots els fluids que el nostre cos segrega, perquè dic que, és que si no ho diem nosaltres, no ho diu ningú.
0: No és el mateix rentar la regla, per exemple, rentar la sang de la regla, que costa lo seu, i si l'agafes en el... Sí, no, mires així.
1: No, no, a més s'havia d'amagar. Rentaves la teva sang, no? I l'havies d'amagar perquè no veies cap home, no sé què, i embolicar, i anar al safareig, i no sé què. I hi havia algunes dones que la rentaven
0: de
1: no
0: vegades,
1: al final,
0: no?
1: Del safareig, sinó al principi, sí. Bèstia, que embrutava tota la resta del safareig. I, bueno, ja sempre
2: fet,
1: hi ha hagut...
2: A casa meva sempre m'han explicat, les meves àvies, que elles, el tema de la regla, ho rentaven en el safareig de casa, per no portar-ho al
0: perquè
2: safareig.
0: No es veia.
1: A vegades ho es vendien al safareig de casa i ho deixaven ja mig net i ho acaben de rentar i ensabonar al safareig. Mm-hmm. Hi ha una veïna meva, que era amiga de la meva mare, que venia de Galícia, que la germana petita va tenir la regla abans que la gran, i ningú li va dir, i la mare li deia, Maria, ¿dónde están las camisas? Maria, ¿dónde están? Oh, se habrán perdido. I al final van descobrir que aquella nena no sabia què li passava, i quan tenia la camisa tacada l'anava a enterrar,
0: no,
1: l'enterrava a l'hort, allà amb una aixada, ho enterrava, perquè no sabia res. La santa innocència.
0: La
1: és que ens han fet venerar la santa innocència, i aquest espectacle és una venjança, que això ho volia dir abans de marxar. I és una venjança per totes les bugaderes i totes les dones que els han dit tu no parlis, tu no en saps, tu no pots fer un discurs, o la teva paraula no té cap autoritat.
0: I també el que era... Ho has dit. I escolta, el que treballaven també dones i també nenes, a vegades nenes de 9 anys, que pràcticament no tenien infantesa, no?
1: M'has endevinat el pensament.
0: No, no t'he endevinat res, ho hem buscat tot. La Roser Parera ha fet tota la feina.
1: 9 anys, sí, 8 i 9 anys, i m'han explicat noies de 60 i 70, perquè a Molins de Rei, al Museu d'Història, va venir una de Múrcia, i diu, jo de pequeña lavava ropa també com mi madre, o mi abuela, o el que sigui. I clar, hi ha una senyora de Vilafranca que em va escriure un testimoniatge pel llibre que vaig publicar, i ella diu, mira, Rosa, quan t'explico això dels mocadors amb els mocs que jo rentava de petita, em venen basques, i tenia 84 anys. Si li venien basques als 84 anys és que allò no era alegre. En canvi d'altres, sí. En canvi d'altres diuen, sí, diu, jo lavava en el río, diu, lo moco se la llevaba la corriente. Vull dir que cada
0: sí,
1: persona
0: però
1: és un món.
0: També era un altre món, on no hi havia, per exemple, mocadors de paper, i els homes portaven aquell mocador de roba a la butxaca, que allà caminava sol de vegades, i m'imagino que després aquestes dones, aquí hi ha gent jove, aquí l'estudi, estan així que no toquen ni quarts i hores amb el que estic explicant, però és que clar... És que aquells mocadors podien caminar sols i tenien vida pròpia.
1: Per això es posaven en estuba.
2: I després també que jo, per exemple, que sóc de la zona de Vic, moltes dones m'explicaven les escalivelles i els panellons que els hi sortien a les mans, perquè, clar, estem parlant a ple hivern a Vic, rentar el riu
0: Torelló,
2: o el safareig, Torelló, Roda de Ter, Manlleu, Vic... No era
1: gel és literal, Trencar el gel amb el picador o amb una pedra és literal.
0: Això ho feien,
1: A Colòmbia el picador es diu manduco, i quan renta allà al mig de la ciénaga, doncs és teràpia col·lectiva, allò, vull dir, estan pensant en qui sigui, i piquen i piquen i piquen i s'estalvien la consulta psicològica, Bueno, sí, podria explicar una cosa de Vic, si vols, perquè m'ho sé de memòria el que m'han dit les dones. Diu, em dic Dolors Canudes i sóc de Vic. Diu, però visc a Castellterçol. I la meva mare m'explicava que quan rentaven el riu, hi havia uns militars que feien maniobres. I sempre hi havia el sargento que posava una cadira i deia, el soldado número 3, diu, no marca bien el paso. I li fotia uns mastegots allà davant de nosaltres. I un dia tres dia, i vam agafar els picadors i vam anar cap allà i vam dir, miri, diu, este chico puede ser nuestro hijo. Diu, si le vuelve a dar, i totes 10 o 12, allà amb els picadors.
0: Això a l'època de la Guerra Civil, eh?
1: Es va acollonir.
0: Dic això, Rosa, a l'època de la Guerra Civil,
1: sí,
0: eh?
1: O abans, sí, o abans, sí, sí. De fet, és una anècdota, no?, de l'empoderament que dona a la col·lectivitat, no?
2: Sí. De fet, això, referent amb el que comenta la Rosa, a Roda de Ter hi ha una colònia, que és la colònia Salou-Baurier, que a principis de 1900 hi va haver unes vagues i van posar, els propietaris de la colònia van pagar una caserna de la Guàrdia Civil per controlar, diguem, tot el tema dels obrers. Hi ha dues dones, la Concepció i la Teresa, que les acaben tancant a la caserna de la Guàrdia Civil perquè en una vaga d'aquestes, quan hi va la Guàrdia Civil, aquestes dues dones surten del safareig i els peguen amb els picadors de fusta.
0: Un arma.
1: Un arma,
0: sí, sí.
1: De defensa i d'atac.
0: Dèiem abans, hem parlat de molts llocs de Catalunya on encara es mantenen aquests safaregos i val la pena a vegades acostar-nos-hi i també per conèixer la història. Sí. El carrer d'Aigua Freda de Barcelona té molta història en aquest sentit. Em sembla que tens ganes d'explicar-nos una mica el que podem veure encara, oi?
2: Bueno, encara queda molt i queden pràcticament tots els safaregos encara, i el que sí que jo crec que, bueno, que estaria bé que hi hagués com... que es pogués explicar més, no? Que hi hagués més difusió en aquest sentit. I ara amb la Rosa hem estat parlant molt del tot el tema de la socialització, de les dones, però jo crec que també s'hauria de destacar que molts safarejos de Catalunya hi ha una part arquitectònica molt, molt xula moltes vegades, perquè estem parlant que a vegades són safarejos que es van construir en època del modernisme i que hi ha alguns que són autèntiques joies, que moltes vegades és veritat que amb l'època aquesta de creixement s'han tirat alguns a terra i s'ha perdut molta...
0: Us recomano, per exemple, que aneu als safarejos del poble de ma mare, que és Miravet. Hi ha unes escales i estan dins del riu Ebre i és una meravella i és un lloc molt especial. O sigui, és a dir, i a part allà, vull dir, molt de morreig no hi podies fer perquè se t'enduia el riu, però escolta'm, hi ha un ímpetu, clar, hi ha molts llocs, molts racons.
1: Castelló d'Empúries, sí, és molt maco.
2: És molt maco també el de
1: Prats
2: Castelló d'Empúries.
1: A Prats, Montbrió del Camp, que hi vaig anar fa poc. I volia dir una cosa que
0: tu
1: ja...
0: Tu podries fer un mapa, no, Rosa?
1: Bueno, el tinc al cap. I tinc uns arxius de tot arreu, perquè ara la gent que ens escolta no ho sap. Però ara, quan vagi de visita a un lloc, busca els safareigs, perquè sap que allà hi ha tema, no? I a més, si és una dona i si és un home també, perquè ha tingut mare, filla, germana, etc. I van a turisme, diu, on està els safareigs? Diuen, com? Encara el turisme encara no està incorporat. Sí. Bueno, és igual, no? I
2: encara hi ha molta feina a fer.
1: I tinc molts arxius d'Irlanda, d'Escòcia, d'Itàlia, de Panamà, de Guatemala, de Senegal. Vaig anar a l'Índia, vaig fer un creuer, no sé com, i les dones rentaven allà al riu. És que les dones renten, i les de muntanya més. Vull dir, no tothom té una rentadora a casa seva. Sembla difícil de concebre, però és veritat.
0: I una cosa que no hem dit, que és que a les cases, no parlo d'una casa com la teva, de luxe, que tens safareig i pots estendre fora, no, parlo dels blocs de pisos. Els blocs de pisos fins fa dos anys, sí, fa pocs anys, hi havia la rentadora i al costat hi havia els safareig, perquè semblava, i un safareig normalment de pedra, sí, vull dir, de pedra o de ceràmica,
1: de ciment,
0: perquè es creia també que era molt important, perquè hi havia roba que pensàvem que la rentadora encara no quedaria bé, i això s'ha mantingut, això, en construccions dels anys 70, 80,
1: hi havia roba que si només l'has posada un dia i és una roba fràgil, diguéssim, molt delicada, la poses amb estuva, mitjoreta, la esbandeix i no ha de donar 50.000 voltes, és veritat.
0: I escolta, Rosa,
1: és de sentit comú.
0: Rosa, amb tota la gent que has conegut amb tots aquests anys, amb totes les dones que has degut parlar de safarejos, deus tindre 1.000 mètodes per treure taques.
1: mil mètodes. Sí. No? Jo tinc el sabó casolà d'abans, que me'n van regalant.
2: El rescat.
1: Jo el tinc allà, sí. Però, que llavors, però que això és un... era el clareo. Abans feien el clareo, és a dir, quan hi havia les taques, posaven sabó a les taques, ho deixaven a terra i ho anaven esquitxant d'aigua, diverses vegades durant el dia. I al cap d'un temps, perquè hi ha una frase que diu més val un quart d'hora de sol que un quilo de sabó. I és que el sol ajuda a treure la taca. Llavors, quan ho has fet diverses vegades, jo ho estenc a l'estenedor ensabonat i em vaig tirant aigua i després ho esbandeixo i ja està.
0: Escolta, per les taques de tinta, què m'has de dir? Que jo tinc tots els bolsos plens.
1: No, no és el meu tema, aquest. Aquest no és el meu tema.
0: Doncs escolta, ho has d'anar preguntant, perquè també és una informació que s'ha de transmetre, doncs, aquesta.
1: Sí,
0: em
1: preguntaré allà a País Basc.
0: Escolta, a veure si fan servir bolis a Can Eroski.
1: Prometo que ho preguntaré.
0: Rosa Vendrell, escolta, ens has d'anar dient, quan vagis fent el teu espectacle, de moment a Calafell, que dèiem el 23 d'octubre, si ara algú hi és pel País Basc i escolta aquest programa, que aquestes coses passen, on vas?
1: A Elorrio el dissabte i a Múzquiz, és a dir, a Elorrio a l'interior i a Múzquiz al costat del mar. I llavors, si estic al mar, llegeixo més temes, lectures sobre l'aigua, sobre el mar, García Lorca, el río, depèn del lloc, és que
0: ara saps que ara tens feina, amb això de la bola negra.
1: Eh?
0: Has parlat amb els Javis?
1: No, no he parlat
0: doncs
1: amb els
0: Javis. Doncs has de parlar amb els Javis.
1: Perquè jo tinc la que meva visió feina. Sobre l'Orca. Jo també feina. Fa anys que he anat a Granada i he fet la meva aproximació sobre el Perico.
0: Sí. Així ens agrada. Rosa Vendrell, Memòries Líquides, busqueu la pàgina web, no? Tens pàgina web.
1: Tinc Facebook i tinc xarxes i es veu tots els espectacles que he fet. I
0: doncs perfecte.
1: No sóc massa de posar vídeos del que faig, perquè un dels elements del meu espectacle és la sorpresa. Clar, llavors... Doncs no vull que la gent sàpiga que no s'esperi res, sinó que vingui amb la ment oberta a participar, a passar-ho bé i aprendre coses per quan vagi a visitar un centre amb algú, tingui arguments.
0: Doncs tindràs el vídeo de Catalunya Ràdio, això ho tens garantit. Raquel Castellà, Museu d'Història de Catalunya, historiadora, anys recuperant aquesta memòria d'ofici que dèiem, de les eines de bugaderes, molt important. Suposo que aquesta exposició, o el que teniu, aquest fons, l'anirem podem veure amb altres exposicions, oi?
2: Esperem que sí. De fet, sí? Ara tenim la intenció de que aquestes peces i tot el tema de les entrevistes també estigui a l'exposició permanent, que quedi ja com una cosa fixa.
0: Ha de quedar, perquè això és memòria col·lectiva de primer ordre, eh? La memòria de les dones, els safarejos parlant.
1: Quan jo vaig en cotxe, tot això que diu jo ho tinc. Totes aquestes peces les tinc a casa. Una d'Extremadura, l'altra d'aquí, l'altra d'allà, picadors
0: potser
1: com
0: t'han de muntar un museu a casa teva.
1: Bueno, tinc tot guardat i després ho poso al cotxe i diuen, tot això que has posat i cap al cotxe, dic sí, perquè faig servir sota els seients, a terra, i ho tinc tot. I que passa que, clar, és un muntatge considerable.
0: És un embalum.
1: I no hi cabia.
0: Doncs moltes gràcies a les dues per molta roba, per poc sabó.
1: I gràcies per convidar-nos a les dues.
0: Home, i tant.
1: Ha sigut dinamita pura.
0: Visca el safareig, em sembla que la dinamita ets tu, però no passa res aquí. Bona nit, gràcies.

0: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
1: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
3: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
4: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
5: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
3: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
8: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
7: Que està en constant evolució.
9: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
7: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
10: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
3: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: Ei, avui molta roba i poc sabó en aquest programa, però si els l'ha de rentar algú, que sigui la nostra estimada Marta Armengol. Com estàs, bonica?
1: Doncs mira, molt cansada de posar rentadores, la veritat. I mira que no puc viure sense rentadora, eh?
0: Però escolta, no t'agafen ganes quan veus una rentadora? A mi em passa d'apressar-la.
1: Sí, i amb l'aixeta de l'aigua corrent, també.
0: Clar, és que...
1: Sí.
0: Imagina't, aquestes dones, els safarejos, com estaven. Però avui em vols parlar d'un tema que té a veure també amb el safareig i amb l'aigua,
1: sí,
0: d'alguna manera,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, a l'aigua hi arribarem, eh? És que és un tema que a mi em té tan corsecada, tantes preguntes, que és que no sé ni per on començar. Mira, et pregunto una cosa. Tu fas servir el ChatGPT habitualment?
0: Doncs mira, jo ara quedaré fatal com a periodista, perquè clar, hauria d'estar com allà, i el faig servir molt poc.
1: Molt poc.
0: Molt poc.
1: Però això és dolent?
0: No, perquè representa que si estàs informat, vius en el món del segle XXI, hauries d'estar tot el dia allà amb el ChatGPT amunt i avall. Doncs jo no me n'enfio gaire i penso que em menteix molt, i tinc una amiga que me'l defensa perquè em diu: no, però és que tu no tens el clot. Si tinguessis el clot, una altra gallina cantaria.
1: No, això és com la teva amiga que té el nòvio aquell que no et cau bé, però et va... No, però és que en realitat és bon tio, no? L'has de conèixer.
0: Sí. Doncs una mica així, és bon tio, l'has de conèixer. Jo estic una mica poc receptiva al tema.
1: Mira, m'alegra que em diguis això. Jo és que estic molt cansada de dir a les meves amigues que deixin de demanar-li al ChatGPT que els escrigui mails de 10 línies. Perquè en el moment en el que ens estem estripant les vestidures per l'informe PISA, però els adults suposadament funcionals no som capaços d'escriure un mail... Pues ja
0: plegueu,
1: ni PISA
0: plegueu.
1: Ni PISO, no? Vull dir, plegueu.
0: El cas l'informe PISA és el de les escoles, eh?
1: Això,
0: sí,
1: mesura les competències. Sí. L'any fa unes setmanes plorava tothom molt perquè es veu que el jovent català no entén el que llegeix, però clar, jo veig que els adults tampoc, llavors no sé per què ens emprenyem tant amb el jovent si llegeix o deixa de llegir. El cas és que jo no l'havia fet servir mai, el ChatGPT. Ja no sóc verge de ChatGPT.
0: Ja no ets verge. I tot ho has fet per aquest programa, per les dones i els dies.
1: No ben bé, però quasi. Quasi. Ho vaig fer per la ciència.
0: D'acord.
1: Vaig participar en un experiment on vaig haver de fer servir el ChatGPT i demanar-li que fes coses. I va ser una experiència molt desagradable i molt desconcertant. Perquè jo... Saps que parlo molts idiomes, però no en parlo cap de programació. Llavors, l'única manera que tinc per comunicar-me amb aquests models lingüístics és la llengua humana. Però, clar, jo tinc molt present que no estic parlant amb una persona. I això m'incomoda moltíssim. I em surt, em genera hostilitat, i a mi això em resulta molt, molt, molt descoratjador, perquè jo sóc una persona molt amable.
0: A més, tu, se t'acaba la feina. O sigui, quan comencin aquí tots a traduir, se t'acaba la feina.
1: Mira, és que no em facis parlar d'això, perquè sortirem d'aquí a llums d'un container amb flames.
0: Marta Armengol és traductora, parla anglès, francès, alemany, italià, què més?
1: Danès.
0: Pots continuar? Japonès.
1: Mandarí. I aquest estiu vaig començar a estudiar àrab.
0: Mare meva. No és del ChatGPT, però si sembla.
1: No.
0: De fet, és millor.
1: Millor, home. A veure, per favor, no m'ofenguis, eh? Et fa madalenes, el ChatGPT?
0: No, no.
1: Et fa madalenes un dia.
0: Has de portar madalenes.
1: A veure, el cas és que, us explico, jo estava allà parlant amb el ChatGPT, demanant-li coses, per favor i gràcies, això sí, perquè si Terminator és veritat, jo vull que la llista de Skynet està a la llista de gent amable, saps? Vull estar a la llista d'humans que no els exterminarem perquè eren educats. Però, o sigui, vaig acabar parlant-li com el típic company de feina que el coneixes poc però et cau fatal perquè saps que no sap com es diu la mestra dels seus fills ni on es guarden les tovalloles a casa seva. Doncs així li parlava jo al ChatGPT.
0: I això et relaciones amb els personals, eh?
1: No. Perquè jo sóc molt amable, jo sóc una piconadora de l'amabilitat, però el ChatGPT em va despertar un instint molt estrany. Però clar, de sobte estava jo allà demanant-li coses i dic, però si li estic demanant coses que jo ja sé fer.
0: Però si saps que et fa la pilota, no?, la màquina.
1: Clar, aquesta és la cosa, la gent diu, no, però coses que saps fer, que no saps fer. Però jo, quan no sé fer alguna cosa, me'n vaig a buscar un tutorial de YouTube, perquè sempre hi ha una persona que t'ho explica. Com desmuntar la cisterna del vàter, com canviar un endoll, com preparar magdalenes, com cosir-te una motxilla. Està tot allà.
0: Com vendre Vinted.
1: Ostres, això ho he de buscar, eh? Però el tema és que al ChatGPT la gent ara li pregunta de tot, li fa consultes legals, li pregunta com he de redecorar el meu menjador. Això, tot, pregunta, això són tot exemples verídics que jo m'he trobat en la meva vida. Però saps què em passa a mi? Tu no tens la típica amiga que treballa en un bufet d'advocats.
0: I tu la típica,
1: tens
0: la típica.
1: La típica amiga. Des d'aquí us enviem un petonet a la típica amiga advocada que quan sí. tens algun dubte te l'emportes a berenar i li fas quatre preguntes i tothom se'n va a casa content.
0: Exacte.
1: I jo pregunto.
0: I a més això fa família.
1: Fa família.
0: Fa amor.
1: És que què ens passa? Que
0: aquest
1: no volem tenir amigues?
0: Aquest programa reivindica el berenar com a senyal excels de civilització.
1: Per favor, però és que ja no volem tenir amigues. És que, bueno, jo ja no sé què més dir, perquè...
0: Què més dir per convèncer-vos de que no feu servir el ChatGPT?
1: Que us n'aneu a berenar, per favor.
0: Aneu a berenar amb les amigues, aneu a mullar el xurro amb les amigues.

0: Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Com ens agrada la banda sonora que ens munta la Marta Armengol, i encara ens agrada més que ens parlis de tot això, de més amigues i menys ChatGPT.
2: És que jo tinc la sensació que estem perdent una mica el relat de la modernitat, perquè a la gent que ens manifestem obertament en contra de la intel·ligència artificial se'ns diu ludita, i jo us vull recordar que els ludites no eren gent que anava a destrossar telers perquè sí, perquè els hi fes por la màquina, sinó que eren gent que el que els fotia era que l'amo de la fàbrica els fotés fora sense contemplacions. Us recordo que això mai no ha estat una guerra contra les màquines. El que passa és que ja estem veient que això no porta res de bo. La setmana passada, en centenars de supermercats a França, de diverses cadenes, les neveres de diversos supermercats van arribar a 50 graus. Jo aquí tinc dues preguntes. Número 1, per què una nevera ha d'arribar a 50 graus? Vull dir, això de combinar electrodomèstics, nevera, forn, no ho acabo de veure. Número 2...
1: Però això va ser cosa d'intel·ligència
2: artificial. Això va ser un atac informàtic. I això porta a la segona pregunta. Per què ha de tenir wifi una nevera? Algú m'ho pot explicar? Per què vull que la meva nevera enviï whatsapps? No té cap sentit, això.
1: Això de les neveres és fortíssim, però jo no acabo de veure tot la relació amb el ChatGPT. És a dir, això tenia a veure amb un atac informàtic, però el ChatGPT també està aquí?
2: A veure, cada setmana sembla que estem tenint notícies de com, no necessàriament ChatGPT, però altres eines o altres models d'intel·ligència artificial generativa estan infiltrant-se i liant la part dels servidors de no sé on.
1: Però tu t'has assabentat avui que hi havia una senyora a Rússia que va fer un dibuix d'un os per intel·ligència artificial.
2: Ai, sí!
1: I tota la gent del seu poble es va creure que era veritat, que hi havia un os pel carrer, i resulta que va vindre la policia allà, un xou, pobra dona. I ara li ha caigut una mica el pèl.
2: Ni mitja bona idea surt d'aquí.
1: No,
2: esperant les coses bones i meravelloses que suposadament ens ha de portar. Perquè el que hem d'entendre, igual que...
1: Tampoc ho fas, això de llegir-te les cartes del tarot per ChatGPT, tu.
2: No,
1: això es porta molt. L'horòscop diu...
2: Mira, és que són tantes coses. Vull dir, fa unes poques setmanes el Mark Zuckerberg estava dient que d'aquí poc serà molt normal que la gent tingui amics que siguin fets per intel·ligència artificial, que diu que així resoldrem la crisi de la soledat. I jo, amb això, dic que podem extreure la conclusió que Mark Zuckerberg ni té amigues ni li agrada berenar. Perdoneu. Perquè, i per cert, jo no sé vosaltres, però estic frisant per veure la nova pel·lícula de l'Aaron Sorkin sobre Mark Zuckerberg, que em sembla que s'estrena aquest divendres, si no vaig errada, i si no, el vinent. I m'estic fregant les mans de gust. Però el que és important que entenguem és que ens estan venent el ChatGPT com una mena de ninotet. Jo no sé si us en recordeu a les novel·les del Discmón de Terry Pratchett, que les teniu en català meravellosament traduïdes per l'Ernest Riera, publicades per Mai Més. I aquesta idea...
1: Terry Pratchett, novel·lista, ciència-ficció. Ho dic per si algú s'ha perdut.
2: No, Discmón,
1: Marta Armengol,
2: perdoneu,
1: que
2: és que
1: vas molt forta.
2: Vaig molt forta.
1: Vas com una centrifugadora.
2: Mira, aneu a la vostra llibreria i dieu, poseu-me els Terry Pratchetts de Mai Més i no us en penedireu de res. Però el que us deia, que hi ha aquest món màgic i les càmeres de fotos tenen un senyor petitet a dins que et fa el retrat. I ens pensem que la intel·ligència artificial és això, i no ho és. És molt important que entenguem que la intel·ligència artificial no està programada per oferir fets ni veritats. Està programada per oferir versemblança, no veracitat. És molt important això que ho tinguem, perquè...
1: Avui vas fortíssima.
2: No, és que estic farta de gent que en reunions de feina del Zoom diu, és que el ChatGPT m'ha dit. Doncs això és com si tu vas a una reunió i dius, és que li he preguntat al meu gat i m'ha dit, miau. M'enteneu? És la mateixa validesa de resposta. Vull dir, hem de parar de fer veure que el ChatGPT no és un teclat predictiu vingut a més, perquè ens entenguem...
1: No, i sobretot, sembla que li hagis preguntat a Déu. O sigui, què passarà a la meva vida? No, li he preguntat a ChatGPT.
2: Clar.
1: Això començarà a passar, i hi haurà gent que et dirà, sé que m'he de morir la setmana que ve, no, és que li he preguntat al ChatGPT.
2: Ja, però és que, aviam, tu has de saber on diposites la confiança. Tu tens l'amiga, els consells de la qual fas cas, i la que no. I de sobte estem fent com si ChatGPT se li hagués de fer cas. I repeteixo, és una tòmbola de paraules amb anabolitzants. No és res més. I pregunteu-li a qualsevol matemàtic perquè us dirà el mateix que jo, que sóc de lletres.
1: Veig una indignació tan gran que, escolta...
2: És que, mira, em fa pensar molt en... tu saps el Cory Doctorow, que és tot l'impulsor, sí, del moviment copyleft i tal? Ell, a part de tenir el concepte aquest meravellós de la emmerdificació, que és de que cada vegada internet ens emmerden més els serveis i les eines, compara molt aquesta febre que tenim, aquesta fal·lera per la intel·ligència artificial, amb la febre de l'or. I diu una cosa que jo crec que s'entén perfectament, que és molt important recordar que la febre de l'or, els únics que es van enriquir de veritat van ser els que venien les pales. Titular. Estàs rient molt, però és que jo estic parlant molt seriosament.
1: Posem música, sisplau.

0: Si abans en aquest programa parlàvem de safaregos i de picadors, que podien ser una arma, jo ara crec que amb això de les pales també pot ser una arma contra aquests cervells estarotats que tenim ja domesticats pel ChatGPT i que la Marta Armengol no pot sofrir-ho, això.
1: És que són moltes coses, perquè a més hi ha el fet que les dades amb què s'han entrenat ChatGPT, els models generadors d'imatges, són, diguéssim, de provenència, per no dir una cosa més gruixuda, èticament dubtosa. I jo no sé si tu te'n recordes, però fa 20 anys tu no podies posar una pel·li al DVD sense que et sortís un anunci dient que piratejar una pel·lícula era crim de lesa humanitat.
0: Sí, absolutament.
1: I aleshores ara sembla, perdoneu, però ara sembla que tenia raó Joseph Goebbels dient que si mates un home ets un assassí, però si en mates 10.000 ets una estadística.
0: Exacte. No, i a més ara ningú t'avisa de res, perquè tu estàs allà posant les teves dades. Fins i tot jo, mira, jo que encara tinc amigues, perquè no tinc ChatGPT, encara tinc amigues, m'he enfadat amb algunes perquè els expliquen la seva vida. I llavors dius, si li expliques la teva vida al ChatGPT, a mi què m'explicaràs? A mi ja em dones les molles. De la història.
1: És terrible això, però amb això anem tard, perquè les nostres dades ja les hem venut i revenut. O sigui, abans de que passés al ChatGPT ja les havíem anat.
0: Amb el Gmail ja anaven venudes.
1: No només ens estem venent les dades, ens estem venent l'entorn, ens estem venent el territori.
0: I l'aigua, que encara no has tret el tema, que avui és el tema del programa.
1: O sigui, el tema és que Espanya és un país, ja sabeu que ara mateix l'economia espanyola dins d'Europa va com un tret, pim, pim, pim, visca, visca. És un dels països europeus on més centres de dades s'estan construint. El problema és que un 64% d'aquests centres de dades s'estan construint en zones amb estrès hídric. I hi ha gent arreu del món que s'està manifestant en contra de la construcció d'aquests centres
0: de dades. A Mora d'Ebre, per exemple, en construiran una a la Ribera d'Ebre i, vaja, ara el riu va bé, però d'aquí dos dies no,
1: Ja ho veurem, perquè ara com...
0: Torna la sacarró.
1: Tan bon punt estem a la sequera com hem de sortir en piragua de la feina. Però el cas és que és important pensar realment qui s'està enriquint d'això, perquè ara mateix la indústria, el sector europeu de la intel·ligència artificial s'ha compromès d'aquí al 2030 que la indústria, no, tota aquesta aigua que cal fer servir per refredar els servidors, per totes les dades que s'alimenten i que regurgiten el ChatGPT i els seus amiguets, doncs per ser climàticament neutrals. Però a mi això em sona, tu saps quan les empreses van prometre autorregular-se la publicitat?
0: Sí, quan els bancs es van salvar ells mateixos, però no van poder salvar els que tenien els calés dintre.
1: Exacte. És que jo ja no sé què hem de fer. El que sí que hem de fer...
0: Tu què proposes?
1: Jo el primer que us diria... És que és molt difícil, això. El primer que us diria és que deixeu de demanar-li al ChatGPT, si us plau, que us escrigui mails de 10 línies. I si ho feu... És que no vull sentir-vos parlar de l'informe PISA. És que deixeu de parlar
0: sobretot,
1: de la joventut.
0: I sobretot no vols ser amigues d'aquestes persones.
1: No volem ser amigues. Volem quedar amb les nostres amigues. Volem que sí, que ens faci més productius, però no per treballar més, si us plau, per poder rascar-me la figa i anar a berenar amb les meves amigues. No sigueu com el Mark Zuckerberg.
0: Que no té amics. Que porta que anys dissimulant.
1: Imagineu-vos.
0: S'ha hagut de fer una aplicació per tenir-ne. Marta Armengol, respira.
1: Mira,
0: és la recomanació que fèiem en el programa d'avui.
1: Volia dir només una cosa abans de marxar molt ràpida, i és que a l'acampada de sol no hi ha ni un cartell fet amb intel·ligència artificial. Penseu-hi. Bona nit, tapeu-vos.
0: Marta Armengol, moltes gràcies. Fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que no fem per ChatGPT. Roser Pereira Moragues, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo i qui us ha parlat, Montse Virgili. Atenció, que demà Roser Pereira van a conèixer Bàrbara Rey. Li preguntarem pel rei? Li preguntarem per la reina? Per qui li preguntem exactament? Li preguntarem per Àngel Cristo, potser. Aquí hi ha moltes tigreses. Això a les 11 de la nit, cada nit a Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Molt bona nit. Vos informa Nando Xenoguera. El Tribunal de Comptes, Amnistia, Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'ex als càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea s'hagi pronunciat a favor d'amnistiar la malversació. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que dèiem i que amenaçaven el seu patrimoni. Neus Monté es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Més notícies amb Oriol Pujador.
3: L'expresident de la Generalitat, José Montilla, del PSC, és partidari que a les eleccions generals del 29 de novembre hi hagi una candidatura que aglutini les forces de l'espai a l'esquerra dels socialistes. En una entrevista al Més Nit, Montilla ha demanat responsabilitat als partits i ha apuntat que les converses estan encallades per una qüestió d'egos.
4: A mi m'agradaria que arribessin a un acord, que hi hagués una candidatura sòlida. Seria bo per al país, per Catalunya i per Espanya. No? Seria necessari que sapiguéssim renunciar als protagonismes personals en prou d'un objectiu que se suposa que és més general.
1: Dos anys després de la revolta pagesa, el sector ha tornat a Barcelona amb els seus tractors per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar amb el govern. Un miler de pagesos s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, de la seu del Departament d'Agricultura i també del Palau de la Generalitat. El sector reclama ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació i que el gasoil agrari quedi exempt del màxim d'impostos. Raquel Serrat, coordinadora d'Unió de Pagesos.
5: Per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil. I és per això que una de les reivindicacions històriques d'Unió de Pagesos és la creació d'un gasoil professional. Això vol dir un gasoil en el que s'aplica els impostos més baixos que permet la Unió Europea.
3: La Premi Nobel de la Pau, Navi Pillay, ha criticat Donald Trump per les sancions anunciades contra el Tribunal Penal Internacional. La Casa Blanca va donar a conèixer que castigarà el TPI com a institució hores després que se sabés que a Pillay, antiga magistrada de l'organisme, se la guardonava amb el Nobel. En una entrevista a France Press ha adreçat un missatge directe a Donald Trump.
6: Jo li diria que consultés els seus assessors jurídics perquè li expliquin què és el dret internacional. Molts nord-americans creuen que el dret internacional nacional no existeix, però van ser ells els que el van impulsar en primer lloc.
1: A les portes de l'entrega a Barcelona del 75è Premi Planeta, el grup es defensa de les crítiques sobre la poca qualitat d'alguns dels seus llibres. El president del grup, José Cregueras, explica que entre la llista de premiats hi ha grans noms i que les xifres de difusió avalen aquest guardó.
7: Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio Planeta crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
1: Enguany s'ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les, de les quals 9 han quedat finalistes. La número 10 es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. Són novel·les històriques, de misteri, de sagues familiars o de formació. Esports, el Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats destaquen Manchester City 2, PSG 4 i Betis 3, Porto 2.
3: El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El Brasil es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
1: La UEFA, d'altra banda, ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 7:15. El Club Blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada per un dia abans, el dia 11.
3: En bàsquet a la Lliga CB, el Joventut s'ha imposat a l'Andorra per 96-75 en partit pendent de la segona jornada.
1: A l'Eurocup femenina, l'Espart Girona ha vençut l'Ostrava Txec per 77-49.
3: I a waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Espanyola masculina després de guanyar el Sabadell a la final per 16-9.
0: Fins aquí les notícies.

0: avui havia de ser un matí tranquil, de passar l'aspiradora i després dinar amb una amiga que feia molt de temps que no veia. Però només posar els peus a terra i sortir al passadís, m'he adonat que tenia la meva filla enganxada a la porta del bany i amb cara de pànic, abans de dir-me res, ni bon dia, m'ha deixat anar aquesta frase: tinc un greu problema, no hi puc entrar. Jo encara portava la sona enganxada a les orelles i no he acabat d'entendre què passava. Potser s'ha tancat la balda sola i ara no pot obrir la porta. És allò, en un primer moment. Però uns segons després, la son ha desaparegut, com per art de màgia, i l'esglai s'ha instal·lat a tot el meu cos. He obert un mil·límetre a la porta del bany i a la paret blanca, just a sobre de la finestra, ha aparegut una panerola. Sí, sí, sí, heu sentit bé. Una panerola de color marró intens, que tenia dues antenes que no esperaven de moure i que tenia la mida de, què et diré, mitja mà meva. Hem tornat a tancar. La meva filla, amb la pell de gallina, el fàstic que li fan, marxant a l'altra punta del pis i dient: ho sento, jo no puc, sóc incapaç. I jo pensant quina estratègia utilitzava per fer fora tal animaló que no suporto gens, que fins i tot quan els veig pel carrer faig saltirons per no coincidir a la mateixa vorera. He tret les forces d'on he pogut. L'he estat mirant una bona estona mentre pensava com carai aquesta panerola és allà dalt i què coi faig perquè no se me'n vagi corrent per casa. He agafat una escombra i una carmanyola i he estat molta estona mirant-la fixament, he obert la finestra per si decidia marxar tota sola, però aquelles antenes que anaven movent-se no indicaven que anés a prendre cap decisió. He tornat a sortir del lavabo, he respirat, he pujat a una petita escala i, finalment, amb un cop d'escombra, l'he fet caure a la dutxa. La poca vergonya s'ha amagat darrere d'un pot de sabó que hi havia a terra, però jo, amb la carmanyola a la mà, l'he enxampada. Ha començat a donar voltes i copets amunt i avall, a sota la carmanyola, esclar, amb uns papers, després he agafat uns papers, els he posat sota la carmanyola, he optat per arrossegar-la fins a dins d'una bossa d'escombraries, tot ha anat a dins, i he pensat, ara la mataràs. Doncs no ha sortit de la fiambrera, jo anava trepitjant i allà no se sentia res. He tancat la bossa dues vegades, n'he posat una altra, sentia el sorollet dels seus passets i el fàstic s'anava fent més gran. M'he vestit com una psicòpata, m'he posat unes ulleres de sol i he baixat a llançar la visitant al contenidor. Sí, una bossa d'escombraries doble per una carmanyola i una panerola. Quan he tornat a pujar, he anat directe a la dutxa per treure'm el fàstic que portava dins i he fet el dol perquè avui he perdut una carmanyola que m'anava molt bé per congelar els aliments. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Edu Arnes, Aina Grau, Andy Franco, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 3-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Com esteu? Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Arrenca aquí la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, com sempre al 93-201-7474 per les vostres preguntes, les vostres respostes, reflexions o qualsevol aportació. I avui qui comença el programa és en Pep des de l'Eixample. Pep, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta, què tal?
0: Com
2: bona
0: estàs? Nit. Has d'estar content, no?, després del Barça d'ahir?
2: Sí, bueno, però avui m'agrada més l'1-4, que no m'agrada gaire, això.
0: Ah.
2: Un jardí en el cul, home, una flor, no, un jardí tenen.
0: Tenen. No, i no parles del Barça, no?
2: Bueno, el Barça sí, home, sí. Tu, com cridaven aquells turcs, eh?
0: Ara, ja ho tenen, això, que criden molt, els turcs.
2: Ah, criden molt, però mira, ara, van marxar de la cua entre cames, eh?
0: Ja està, superat. Sí, bueno, què? Què ens vols explicar avui, Pep?
2: Mira, ahir em va agradar moltíssim el reportatge que va ser amb aquell senyor que va anar al Gran Cañón del Colorado.
0: El Jordi, sí, el Jordi Llompart, sí.
2: I m'agradaria recomanar-vos un llibre que m'ho he passat jo estupendament d'escoltar-lo. Sí. Ja l'he dit a l'Aina i ja em sembla que ja sap el to que és. Es diu De Alaska a la Patagonia en Elefante.
0: En Elefante?
2: Sí, és el nom que varen posar en el jeep que tenien. Són una parella, sí, que van recórrer per la meitat del món amb patrocinadors que s'ho pagaven, tots els patrocinadors feien reportatges. Això, si mireu aquest llibre, us donen unes adreces a internet que podeu punxar-ho i veure amb les gravacions i les aventures que ells varen passar. I es veu el Gran Canyón del Colorado, que va amb una riada d'aquelles que amb ells els va pillar allà al mig.
0: Ui, quan passa això, uau!
2: Sí, sí, sí. I es veu que hi havia una illa d'aquestes i varen pujar allà sobre l'aigua, els anava pel mig del cos, i si cai un llampec aquí, quina possibilitat tenim de que ens electrocutem? No són les aventures. És que és tan bo aquest llibre, t'ho passes tan bé.
0: Doncs mira, apuntat.
2: I els que pugueu veure-ho, si ho punxeu, us donen les adreces d'internet, punxeu allà, i ho pengen, les aventures aquestes que ells han fet, ho pengen. Mira, me'n recordo una anècdota que varen anar a Cuba, i el xaval, és que me'n recordo com es diu, perquè, en fi...
0: Ho busco, a veure si ho trobo.
2: Un peu així bastant gros, no? I tenia unes deportives que ja estaven patades i li sortien els dits i no trobava deportives d'aquest número per ell. I allà a Cuba es veu que em va comprar unes pel seu número.
0: Sí.
2: I les que tenia, que li sortien els dits, les volia botar, les volia tirar. I la cubana que estava allà a la pensió li diu, pues no las tires, que ni las quedo yo, que me hace mucha ilusión, aquí no se tira nadie, todo lo repartimos entre todos. I aquesta anècdota, veus, ells la volien tirar, ells els altres la volien aprofitar.
0: Clar,
2: i això, en
0: clar.
2: Aquest llibre, passa molt perquè s'ajuda tota la gent uns als altres.
0: Uh-huh. Ara he vist, és de Rafa Ocon, il·lustrat per Noelia Escalera, pot ser?
2: Ah, veus, mira, sí. Pues us ho recomano.
0: Són aragonesos, aquesta parella. Sí,
2: sí. Sí. Us ho passareu molt, molt bé, eh?
0: Molt bé. Mira, l'he anat a buscar.
2: Compren un jeep, s'ha fet un trast. Bueno, a dintre del jeep hi posen dalt una bombona per dutxar-se.
0: Mare meva.
2: És molt bo, molt bo.
0: Doncs mira, ja he pres nota. Gràcies, Pep.
2: Escolta'm, després, ahir va preguntar una senyora quin percentatge de tant per cent es quedava Hacienda,
0: sí,
2: dels premis dels jocs de la televisió,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, dels programes de tele, sí.
2: Jo tinc un meu amic que més o menys sap de números i tal, i diu que més o menys els premis grossos es queda un 47% a Hacienda.
0: Toma ja.
2: Sí. I després també m'ha dit que hi havia diversos tramos i no sé què.
0: Però vaja, que gairebé la meitat del premi que reps el queda a Hacienda.
2: La meitat, sí, sí.
0: Doncs has de guanyar molts.
2: Vaig conèixer una amiga meva de... li va tocar en el Precio Justo un Jaguar i va tenir que vendre el Jaguar molt treballs perquè no podia quedar-se a l'estiu, tenim uns impostos que t'aclaven, eh?
0: Home, encara et fan un regal, guanyes una cosa i encara tens problemes, no veig? Déu-n'hi-do.
2: Ara que estic aquí a temps, et deixes recomanar un altre llibre que també m'agrada moltíssim.
0: Sí, i tant, vinga.
2: L'Helena Valenti.
0: Helena?
2: Helena Valenti.
0: Valenti, molt bé.
2: Són 7 llibres.
0: Uh-huh.
2: Són una mica forts. Vull dir que la gent són d'aquests que a mi em donen moltes alegries.
0: Sí.
2: Que es diu Dragones i Mazmorres.
0: Dragones i Mazmorres.
2: Sí. N'hi ha 7. Bueno, va canviant de nom, no? Però si busqueu Dragones i Mazmorres, de l'Helena Valenti.
0: Molt bé. Apuntat queda. Valent. Perfecte, Pep. Moltes
2: vinga.
0: Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. Bona nit. L'Anna, des de Puigcerdà. Bona nit, Anna.
3: Hola, molt bona nit. Mira, volia començar per una cosa, però començaré per una altra. Una abraçada molt forta, Pep, que sempre recordaré quan veníem amb la Cristina, la taxista, que sempre portava totes les iaies aquí en el programa, i el Pep el anàvem a veure allà i li compràvem números, i tenia amistat jo amb el Pep també.
0: Ai, mira que bonic, molt bé, Anna,
3: no,
0: molt bé.
3: No, ai, molt maco, anàvem a veure sempre amb la Cristina. La taxista, cada fa, des de, que hi ets tu, des de l'ego no ha trobat cap ni un dia. Treballava de nit perquè així tenia la mare i la podia cuidar de dia, i a la nit treballava, feia de taxista.
0: Clar.
3: I venia i portava les iaies que, perquè et volia enviar una foto i tot, que hi venia la filla Maria i tota una sèrie de iaies, que les anava a buscar, les anava a portar, veníem aquí a veure el programa, bueno, allò que jo he estat tan comunicada dintre la nit dels ignorants.
0: Sí. Clar.
3: Avui dia, el que li deia que he trucat com es diu, en el Xavier, perquè resulta que m'ha sortit un premi que us vindré a veure aquí a ràdio, a Catalunya Ràdio, per veure les... Val? Llavors, a part de tot això i de saludar tota la meva gent que tinc la nit dels ignorants, et vull explicar una cosa sobre les paneroles.
0: Ai, digues.
3: Com ho saps que era una panerola?
0: Com ho sé? Sí. És que no podia ser cap altra cosa.
3: A veure, és que resulta que les paneroles, la panerola que està en els bars, a les cafeteres, a darrere els motors de les neveres, jo l'any passat em vaig tindre una mica d'unes quantes. Pot sortir a la nit a les 4 o 5 del matí, però no era una sola, com tu has explicat. És que jo m'agradaria saber ben bé quina mena de bèstia podria ser.
4: És d'aquestes americanes, no?, que són marrons, que són més grans. És que ara només de recordar-ho i m'agafa de tot.
3: Ai. Sí. Pues mira, un altre dia agafes l'aspirador...
4: Ah, ja ho he pensat, eh?
3: Allà on la tinguis, i dic, m'enxufa si s'ha acabat, i no haguessis perdut res, reina.
4: Ja, però llavors a dintre l'aspirador hagués hagut de treure la bossa de l'aspirador i què?
3: No, perquè es queden mortes a dintre l'aspirador.
4: No, sí, i si surt de l'aspirador, no me'n refio jo, eh?
3: No, no sortirà pas, ja t'ho dic, perquè jo sé d'altra gent que els hi he explicat, perquè, clar, jo tinc la sensació de les paneroles, el que vaig tindre jo, que una vegada aquí al WhatsApp et vaig enviar una foto d'una cosa, que tires un reget d'això, al darrere de... Una vegada se n'assabem, va ficar en una cafetera petita que té de cafè.
4: Ai, no m'ho diguis.
3: Ai, si són una mena de bestioles, a més les punyeteres surten a les 4 o les 5 del matí i se't passegen per allà. Vale.
4: És que ara jo no dormiré avui, Anna, si em dius això.
3: Sí, perquè... no pateixin, no. Això que has trobat tu no és una panerola. Deu ser una altra mena de bèstia, però el que és verdaderament la panerola és la que tenen tots els restaurants, hotels i puestos d'aquests. On hi ha escalfor, allà es fiquen aquestes bosses. Vale? Ja. Aquestes tan grans, no sé quina mena de bèstia deu
4: ser. No sé, jo crec que entra per la finestra, perquè jo crec que volen, i llavors en algun moment...
3: Però llavors no és el nombre de paneroles.
4: Doncs no sé, faré un màster, a veure si algú m'ho sap dir. Però jo ara he buscat unes fotos i són una mica semblants, eh? Són d'aquestes marrons grosses amb antenes.
3: Sí, aquestes meves que jo tenia a casa eren més petites, però vaja, hi vaig posar això que et vaig enviar jo, que ho vaig trobar en el planet aquest, i mai més he tingut, eh? Vale?
4: Molt bé.
3: I no pateixis per molt ser, eh?
4: Gràcies.
3: A veure si aconseguim que la Cristina, la taxista, sí, ens truqui. Digue-li al Pep de l'Eixample, que és molt maco, molt crempat. Jo et dic que el dava allà, li comprava, feia empatar la xerrada, li anava a comprar números, i després ell ens portava, de vegades ens havia portat a un puesto.
4: Va, doncs la Cristina, la taxista, a veure si ens truca, no? Seria una mica...
3: A veure si ens truca. Era molt crempat i molt maca.
4: Perfecte, molt bé.
3: A més, feia molts serveis a dins dels ignorants. Bueno, aquelles elles i tot Déu l'anàvem a buscar. I jo, quan venia aquí a Barcelona,
4: també
3: havia anat a algun lloc, li deia que un dia vaig anar a veure un concert dels Cívics. I li vaig dir, mira'm a buscar. I em va venir a buscar de mi unes quantes amigues que hi havia allà. Veus? Elles van pagar i no m'ho cobrava, pobra Cristina. I ara, clar, espero que s'hagi jubilat, però no sé què
4: deia. Potser s'ha jubilat i està dormint de nit, clar. Si tota la vida treballava...
3: Jo li envio, algun dia li envio un WhatsApp, ell em felicita pel meu cumpleaños, pel meu sant, això que estem... Però ara fa molts dies que no sé res. Per això li faig una crida des d'aquí.
4: Molt bé, doncs fem una crida a la Cristina, la taxista, perquè tingui els ignorants.
3: El dia que tingui amb el Xavier, espero que estiguis per ti, et tindré la salut.
4: Molt bé, aquí estarem, perfecte.
3: I toca la despedida del Solà, i jo ara estava allà. No sé si et vaig saludar o no.
4: No sé, vaig saludar molta gent que em va anar... Però ja no sé qui era, bueno, i qui deixava de ser.
3: Jo hi vaig vindre amb la mare de l'Àlex, d'aquest
4: amic. Sí, sí, que està aquí amb nosaltres, i tant.
3: Veure, home, és superamic meu, saps?
4: Ho sé.
3: Mira el meu fill, bueno, el trobo faltar molt, quan no el sento les nits, avui ja no he sortit.
4: Sí, a la una sortirà, no pateixis.
3: Sí, ja ho suposo, ja.
4: Molt bé, Anna, una abraçada ben gran.
3: M'ha dit la seva mare, ara no ho sentiràs aquesta setmana perquè està de vacances.
4: La setmana passada, però aquesta setmana està aquí. O sigui que tranquil·la.
3: El dia que vingui amb el Xavier et vindré a saludar. Ja tindré una hora que estiguis per aquí.
4: Molt bé. Que vagi molt bé, Anna. Una abraçada. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
4: Adéu. La Neus, des de Montbrió del Camp. Bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Què tal, Neus?
5: Bueno, primer que res, el teu home és molt bo.
4: Ah, gràcies. Això vol dir que ho hem fet una mica tot. Hem mirat la tele, sí, i hem posat, sí, la ràdio. Sí. Molt bé.
5: Però he parat la tele abans que s'acabés perquè volia parlar d'allò, ja era molt tard.
4: Clar.
5: Escolta'm, és que mira, ahir aquella senyora, que m'encanta, aquella senyora que et va preguntar això de la insulina.
4: Sí.
5: saps? No me'n recordo com se diu aquella senyora.
4: La senyora que ho va explicar, vols dir?
5: Que ho va explicar.
4: Que ho va explicar molt bé.
5: M'encanta sentir-la, perquè, tan educada i tan bé que
4: l'explica. Sí, senyora, sí, senyora.
5: Bueno, és que...
4: La Lluïsa, era la Lluïsa de Barcelona. Sí, ja m'ho vaig apuntar i tot, sí.
5: Sí, escolta'm, me va sobtar això que va sentir aquella senyora que deia que la insulina provocava la ceguera.
4: Sí.
5: El meu home es va morir provet de diabetis i això del Parkinson. I es va 30 anys prenent insulina. I no li va passar res.
4: Clar.
5: La vista se va perdent perquè la diabetis és una cosa que va... però no té res a veure amb la insulina. Això és la meva opinió. No soc metge ni entenc res dels metges, però el meu home es va prendre sense l'insulina, ell no haguera viscut.
4: Oh, clar que no, clar.
5: Ja no li anaven bé.
4: Clar, clar.
5: M'entens?
4: Sí.
5: Doncs, bueno...
4: Molt bé, Neus.
5: Aquell senyor, aquell metge que m'agrada tant sentir, si ho sent...
4: El doctor Duart, vols dir?
5: El doctor Duart,
4: sí.
5: A veure si dona la seva opinió, que ell sí que és un entès.
4: Jo, molt bé, sí.
5: Jo estic entès amb tot això.
4: No, però tenir una persona que...

0: bona nit.
1: Bona nit a tothom.
0: Adéu. La Conxita, des de Tarragona, bona nit.
2: Hola, bona nit. Pues res, que jo hi vaig sentir un senyor que va preguntar si tornarien a donar aquí al foraster.
0: Sí, senyora, ja estem preguntant, jo, estem nerviosos pel foraster, sí, sí.
2: Pues sí, però sí, jo sé que hi ha en un poble que es diu Salomó, que està aquí a Tarragona,
0: sí,
2: que aquest poble està gravat, perquè ja viu la parella de la meva neta,
0: sí,
2: i estan allà. I jo he vist una foto que es van fer tota la família amb ell.
0: Ah, que tu tens informació privilegiada, dona.
2: Exacte, això sí, la foto jo l'he vista i allà ell ho ha gravat. O sigui, els altres puestos ja no ho sé. Però em sembla que ell va dir que volia fer alguna cosa per aquí, per Tarragona més, no ho sé.
0: Segur és a dir, no sé, tampoc, que el que vol dir la Conxita és que en Quim Masferrer està gravant en aquests
2: exacte,
0: moments, sí, capítols del foraster, clar.
2: Exacte, sí, clar. Ho està gravant, sí, sí, sí.
0: Per tant,
2: per almenys aquest poble està gravat,
0: sí,
2: ja.
0: Sí, a Salomó ja està gravat, sí,
2: està gravat.
0: Crec que algun més. Per tant, el que no sabem és la data, no sé si ell ho deu saber.
2: No, això no, això sí que no.
0: Però sí que
2: no
0: deuen estar en producció de programes i després, quan els
2: sí,
0: tenen...
2: Bueno, ell va dir cap a la tardor i l'hivern, va dir, és el que els va dir.
0: Ah, doncs mira, potser...
2: La tardor i l'hivern, o sigui, jo crec que més endavant ara quan hagi acabat de gravar
0: clar,
2: unes altres coses, doncs ja ho farà.
0: Doncs
2: perquè
0: mira,
2: a mi també m'agrada molt, eh?
0: Sí, sí, és que tothom, a tothom li agrada molt, o sigui que...
2: Sí, a mi m'agrada molt, molt.
0: A veure si acaba la feina i els tornen a emetre. Doncs mira, ja sabem més coses, Conxita.
2: Sí, sí, molt bé, pues moltes gràcies i felicitats pel programa. És extraordinària, de veritat que sí, m'encanta. Jo l'escolto cada nit, ara me n'anava a ficar al llit i ja per escoltar-la estic me quedo dormida.
0: Molt bé, doncs vinga, cap al llitet. Moltes gràcies, Conxita. Una abraçada.
2: Vale,
0: bona nit.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu. En Joan Josep, des d'Ulldecona. Bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. Per cert, te dius igual que la meva germana. Bueno,
0: ah, mira, molt bé.
3: He sentit, no volia trucar per una altra cosa, però he sentit que una senyora, no sé què han dit, d'una panderola. I, claro, tots parlem català, però en unes peculiaritats diferents. I no tinc ni idea de què és una panderola.
0: No, panderola no, panerola.
3: O panerola.
0: No saps què és?
3: No, ni idea.
0: Tu, quan trobes coses per terra a la nit que són negres o són marrons al mig del carrer, com li dius allò?
3: No he trobat mai res, jo.
0: Vaja, quina sort. Ni per qualsevol poble, tampoc.
3: T'ho diré i no t'ho creuràs. Una vegada vaig estar a Oviedo i vaig dir, què és aquest paper de terra? I era un bitllet de 5.000 pessetes.
0: Ora, això sí que m'agrada.
3: Sí, doncs és veritat.
0: Tu saps com li diuen als castellans? Saps què vols dir en castellà, cucaratxa?
3: Sí.
0: Doncs són les paneroles.
3: Ah, pues no ho sé, ja me n'he enterat. Bueno, el mateix temps em preguntava això, però el que jo el trucava era per una altra cosa.
0: Digues, doncs.
3: I hi havia una... Vaig haver un avió, un avió de passatgers, que crec que lo van fer a França,
0: sí,
3: que es dia Concorde.
0: Sí, i tant. Sí, sí.
3: I se va desaparèixer perquè es veu que hi havia problemes, però era un avió que era el més ràpid de tot el món.
0: Sí.
3: I no sé si algú sap per què es va desaparèixer, perquè no van investigar més i van perfeccionar i no sé què.
0: Molt bé.
3: Però era un que corria, trencava la velocitat del sol.
0: De la llum, de la llum, sí. Doncs segur que algú ens pot explicar per què el Concorde va deixar d'existir.
3: Claro.
0: Perfecte.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, que vagi molt bé. Bona nit.
3: Molt bé, adéu.
0: El Salvador, que està en ruta. Bona nit.
4: Hola, bona nit, Marta.
0: Per on pares, Salvador?
4: Pues mira, ara soc direcció... Bueno, estic als Hostalets de Balanyà.
0: Hostalets de Balanyà, perfecte, molt bé.
4: Correcte.
0: Molt bé, molt bé.
4: Bueno, primer de tot, dir-te felicitats pel programa.
0: Ai, gràcies.
4: Perquè, bueno, em va passar una cosa molt curiosa, que és que jo treballo de torna tarda, de 2 a 10 del vespre.
0: Sí.
4: I, clar, la temporada passada i l'anterior, jo t'escoltava quan anava cap a la feina.
0: Clar.
4: Que donia el dia.
0: Ah, que bona. La temporada anterior no, l'altra, L'altra, ja fa dues.
4: Sí, correcte, és veritat.
0: Ostres.
4: I ara, mira, curiosament avui tenia posat Catalunya Ràdio i dic, ai, mira, ara l'estic escoltant de baixada.
0: Ostres, que bona.

0: Abans ho escoltaves quan feia l'informatiu al Catalunya al Dia i ara a la Nit dels Ignorants. Mira, està bé, va canviar la teva feina.
1: Sí, m'agradava perquè estaves a dir que t'allunyaves una mica de l'actualitat més internacional i nacional i escoltaves, bueno, una miqueta el que passa al resto de Catalunya.
0: Exacte, no? per això es diu Catalunya al Dia, sí.
1: Exacte.
0: Sí, perfecte. Doncs, que bo, Salvador.
1: Sí, coses que passen en aquesta vida.
0: Sí,
1: generalment és cert que no plego tan tard. Avui, bueno, com que he tingut històries amb el nano, reunions a l'escola i de més, m'he incorporat més tard i ho he volgut recuperar per darrere.
0: Ah, d'acord, no va dir, perquè ara ja de dues a nou això ja s'ha acabat.
1: Sí, ja fa estona,
0: Fa estona que hauries de plegar, sí.
1: Exacte. Res, bueno, trucava per saludar-te i llavors comentar-te això de les paneroles, que clar, he connectat una mica més tard de les 12, però bueno, m'ha semblat que deies que havies hagut de llançar un tàper perquè t'ha entrat una panerola, és això, oi?
0: Perquè sí, he tingut un visitant inesperat, gros, i al final l'he fet caure i muntar per l'he tapat i llavors l'he posat dintre una bossa l'he portat a les escombraries perquè no he estat capaç d'aixafar-lo. No he estat capaç. I no sé com ha entrat. Perquè estava a la paret, no estava a terra, eh?
1: Ja. Mira, jo em trobo que a casa també, normalment a aquesta època, quan s'acaba l'estiu, setembre, ara l'octubre, quan ja la calor ja comença a fluixar, a mi m'entren per les clavegueres.
0: Ai!
1: No m'hi he trobat gaires vegades, però un dia parlant amb el meu tiet, em va d'un petit truco, més enllà de tots aquests productes que vas trobar a qualsevol supermercat o drogueria, que és, ella em va dir, tira-hi un raget de lejia per un desaigua, doncs, no sé, d'una pica, de lavabo o la pica de la cuina o si tens un safreig, un raget de lejia cada dia, tampoc t'has de passar un tap. I certament ho he anat fent i és cert que aquesta temporada no n'he trobat.
0: No n'has trobat cap, que bé.
1: No n'he trobat.
0: Però ja et dic jo que la que jo he trobat no cabia per cap... O sigui, no podia haver sortit del lloc si no és que ha entrat de fora.
1: És veritat.
0: Era molt gran i jo crec que ha entrat com volant, però són d'aquestes que volen.
1: Sí,
0: vull pensar perquè si no dormiré cap altre dia ja, directament.
1: Ja.
0: Perquè no m'ha passat mai, una vegada ho hem compartit amb altres oients que en tenien i jo pensava, a mi això no m'ha passat mai, doncs mira, ja tinc l'experiència.
1: Ja tens l'experiència.
0: Sí, no sé, continuarem investigant a veure què passa.
1: Oh, i tant.
0: Molt bé. Salvador, moltes gràcies.
1: Bona nit i gràcies i endavant.
0: Igualment, que vagi bé, bona nit. En Jordi des de Mataró, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: En Jordi, que també està en ruta, eh?
2: Sí, estic passant per Terrassa.
0: Ara Terrassa, molt bé, vinga.
2: Ja baixo carregat amb el primer viatge que avui haig de fer, doncs avui haig de caminar tota la nit.
0: Ostres, doncs sí. Doncs va, ànims.
2: Sí, avui...
0: Ai, que et perdíem, Jordi, perdona.
2: Sí.
0: Que dius que avui has d'estar tota la nit, en dansa?
2: Sí, fins demà a les 9 del matí, pel menys, que no plegaré.
0: Ostres, doncs hi ha cafè, ràdio i vinga.
2: Sí, i tant.
0: Digues.
2: Dos coses, mira, el de les paneroles, només et dic, jo he tingut el regret de casa, n'he tingut unes quantes, i molt bé l'esprai que venen a la Mercadona, escolta'm, les extermines, he tingut unes quantes i he fotut una hora ruixada per les estanteries, però crec que estaven i el que l'endemà les veia allà, panxa en l'aire, allà no
0: tenen
2: el graig.
0: Per favor, panxa en l'aire.
2: No, home.
0: Ja, sí, però mortes, està bé.
2: Sí, després, cop d'escombra, i el container.
0: Perfecte. Prenc nota. Molt bé.
2: Bueno, per el que trucava, el més important, el del Concord, de l'avió.
0: Ah, el Concord que demanava en Joan Josep, digues.
2: Sí. Aquest avió era una passada, tecnològicament era una cosa fora de sèrie. Feia Mach 2, anava a 2.500 km per hora i feia París-Nova York o Londres-Nova York en 3 hores i mitja, quan un jumbo avió normal en tarda 7, feia el trajecte a mitat de recorregut.
0: Sí, senyor.
2: El problema, els bitllets d'avió eren caríssims, només hi anaven grans executius i grans personalitats. Això, el primer, no era un avió que hi pogués anar tothom, i després, comercialment, era un avió que no era rentable perquè gastava molt, molt de combustible. I les companyies el van tenir British Airways i Air France, són les úniques companyies que el van tenir, però va arribar un moment que era insostenible perquè hi anava poca gent i el gasto de combustible era brutal. Jo crec que van aprofitar que va haver un accident,
0: sí,
2: a l'aeroport Charles de Gaulle,
0: sí, senyor,
2: que no va ser culpa de l'avió, va ser culpa de que hi havia una peça metàl·lica en la pista i el trepitjar la roda, amb la roda el trepitjar es va clavar en el dipòsit de combustible i l'avió es va encendre. I arran d'això va ser com van dir, prou, s'ha acabat.
0: Sí, sí. Va ser l'excusa idea... Bueno, l'excusa va ser una desgràcia, però van dir, a partir d'aquí s'ha acabat el Concorde.
2: Sí, perquè ja, a part, feia molt de soroll, ja pel tema ecològic, pel tema de sostenible dels avions, era un avió que feia molt, era un avió que feia molt de soroll, i ja, pues, cada vegada, pues, ja estava desfasat. I a part, el tema més important, que no era comercial, que hi perdien calés.
0: Clar. I aquí, qui vol perdre calés? Doncs ningú. Sí, sí.
2: No, curiositats, els russos van fer el Tupolev, que és el mateix, però fet a Rússia, i era una còpia del Concorde. I es diu que va ser una sessió d'espionatge dels russos que van robar, que van tenir un topo, que els hi passava informació, i després us en diré una altra. A Alemanya hi ha dos museus tecnològics, un espai entre... estan a la zona de per sobre de Stuttgart, i hi ha dos avions, un Concorde i un Tupolev, de veritat, que hi pots estar-hi dintre. Jo vaig estar-hi fa 4 anys de vacances, i vaig estar dintre de l'avió, i pots estar-hi dintre del Concorde i dintre del Tupolev.
0: Carai. Molt bé.
2: I també hi ha un Jumbo de Lufthansa, bueno, són dos museus tecnològics.
0: Sí, sí, i pots entrar-hi, està bé l'experiència.
2: Sí, sí, no, és una passada, allò és brutal, però i veus mirar el pilotatge del Concorde, que veus una cosa maca, i veus el Tupolev, tot de rellotges, tot de... Bueno, sembla que fos de fa 100 anys enrere.
0: Clar. Sí, sí, sí.
2: És una experiència, igual que el Jumbo, també pots estar dins del Jumbo, pots passejar-te per sala del Jumbo.
0: Molt bé.
2: És una passada.
0: És una passada, és, ja veig que t'agrada, Jordi. Doncs escolta'm, resposta feta i ampliada, vull dir que escolta molt bé.
2: Bueno,
0: com sempre, moltes gràcies.
2: Vale, són coses que m'agraden i m'he pogut posar una mica de cullerada al programa.
0: Oh, i tant que sí. M'agrada molt quan fas aquestes aportacions, són molt xules. Així que moltíssimes gràcies. Que tinguis una nit tranquil·la, que arribis a lloc, sí, tornis a arribar.
2: Això mateix.
0: Vinga, una abraçada, Jordi.
2: Adéu,
0: bona nit.
3: Adéu. La nit dels ignorants.
4: Felicito el teu marit, que m'agradava molt.
0: Avui n'hi ha per tot, doncs. Amb el col·lapse no, El meu marit no fa el col·lapse,
4: No el col·lapse, no, arran tu era.
0: Ah, anava a dir. Només em faltaria ara tenir de marit en Ricard Ostrell, ja seria... No, d'acord.
4: No, però tots els tan eixerits, quina gràcia.
0: Ai.
4: A casa vostra, jo ho sé... El Nova Mar.
0: Un festival, no, és que ara no ens veiem, o sigui que el festival haurem de fer el cap de setmana.
3: Amb Marta Romagosa.

0: Illes de Pau.
1: L'illa de Pau, que us explicarem avui, és una quadrícula de 8x8. L'hem trobat al Moianès. El president del Club d'Escacs de Castellterçol es diu Roger, té 57 anys i és un informàtic expert en digitalització de dades per a empreses. En Roger ha convertit els escacs en la seva eina de creixement personal. Diu que res com els escacs li han ensenyat tantes coses. N'ha après el valor immens que té perdre. L'han ajudat a posar-se a la pell dels altres, a prendre decisions en un mar de possibilitats i a calibrar el risc a cada pas. La nostra companya Judit Perpinyà ha anat a Castellterçol a conversar amb el Roger i a veure unes partides al Club d'Escacs del poble.
2: És possible que t'hagis llegit la novel·la d'Escacs, de Stefan Zweig?
3: La tinc, però no me l'he acabat de llegir.
2: Jo recordo que quan la vaig acabar no em podia treure del cap que el protagonista, en la seva reclusió forçada, no farem spoilers, s'aprengués de memòria centenars de partides i que no pogués evitar visualitzar-les a raig. Jo em vaig pensar que era una llicència literària, però es veu que als jugadors d'escacs us passa això, que dius, abans d'anar a dormir hi ha gent que llegeix i abans d'anar a dormir hi ha gent, com jo, que visualitzo partides molt ràpides, partides teves, partides d'altra gent. Això ho fas cada dia?
3: Sí, cada dia. És el meu relax, cosa que algú potser no ho entendrà mai. El jugar a escacs al vespre a mi em permet analitzar estratègies, planificacions, i després al matí sóc molt més àgil a l'hora de posar en marxa el dia.
2: I dorms bé?
3: Dormo de conya, però a vegades estic tota la nit pensant, desenvolupant, jugant a escacs, solucionant problemes de l'aplicació de l'ordinador. És a dir, hi ha dies que no dormo. En realitat sí que dormo. És el cap el que sap funcionar per la seva banda.
2: I et pots passar una nit que tu saps que has barrinat en clau d'escacs un problema que a vegades el deus tenir amb un client al qui li estàs processant dades.
3: Sí, és més, fas un programa i veus que no et funciona i estàs tan ficat en el tema, el mateix amb els escacs, que te'n vas a dormir i a mitjanit el problema surt, estàs copiant codi d'alguna manera i acabes trobant la solució i al matí ja saps el que has de fer. És una habilitat o és un talent que tinc jo, no? Vull dir, tothom funciona de manera diferent. Però sí, jo he arribat a no dormir, és més, fins i tot despertar-me amb el cap molt calent. I realment el que et quedes i el que reprodueixes és aquell error que no vols que et torni a passar. Perquè el que es tracta és que l'aprenentatge està en les autocorreccions momentànies per construir noves solucions. Aleshores, això, ara t'ho lligo amb un altre tema, que és el desenvolupament de la persona i de la vida. Hem d'aprendre dels errors, i on s'aprèn més són els errors.
2: Equivocant-se.
3: Sí, equivocant-se, o no quedant satisfet, o vull, ho repeteixo perquè vull fer-ho millor, no? És a dir, sempre l'aprenentatge és millor quan ets conscient de que errar és el millor aprenentatge que pots tenir.
4: Ángel, Paràfil.
5: Ángel, Ángel. Haig apretat el rei. Tavall C3.
4: És el que tinc jo.
2: Quants taulers d'escacs tens a casa?
3: Ara mateix, doncs, són uns 52.
2: Recordes el primer que et van regalar o que et vas comprar?
3: El primer i un dels que més m'estimo és el tauler amb el que vaig aprendre a jugar amb el meu pare.
2: Que ha sobreviscut a una inundació?
3: Sí, l'any 2000, 9 de juny del 2000, va haver-hi una inundació molt gran. Jo el tenia a casa, en el soterrani, que el tenia rehabilitat, i va entrar aigua fins al sostre. Van ser les famoses inundacions de Montserrat i vaig poder recuperar dintre el fang, doncs, totes les peces menys una. Pues ara tinc el joc exposat a casa, perquè m'agrada que estiguin visibles, perquè em recorden tots els jocs d'escacs que tinc, em recorden alguna cosa. I el tinc, i em falta un peó. Però no l'he substituït.
2: Per què dius que cada taulet recorda alguna cosa?
3: Perquè tots els taulers estan seleccionats. És una col·lecció personal de taulers que he trobat jo pel món, des d'Estats Units, Perú, Argentina, Mèxic, d'Àfrica, de Singapur, de la Xina, de Noruega, que és difícil de trobar, i de tots els tipus, tamanys, formes i colors, perquè aquesta és la característica de la col·lecció que tinc. Tinc marbre, tinc fusta, tinc pedra, tinc vidre. El del Perú estan pintats a mà multicolors. En tinc uns d'Isla Mauricio. Un és purament ètnic, robust, com si fossin peces maurís. I l'altre té un aspecte amb un tauler de marqueteria de fusta representant escenes dels cultius del territori i d'estil colonial. I aleshores els escacs a mi em recorden les meves vivències personals, els meus aprenentatges, els meus desplaçaments. És millor que una fotografia.
0: Clar, quina jugada faries en aquesta posició, no?
4: Sobre per dama, sí. Guanyes peça.
5: Guanyes l'àfil.
0: Ah, sí.
2: Una cosa que t'agrada tant com jugar escacs, no entenc com la vas abandonar durant 15 anys.
3: El mateix que ens passa a tots. Adolescència, inici de la feina i no tenir l'oportunitat de jugar escacs amb altra gent. Vaig intentar apuntar-me en el seu moment en un club, però en aquell moment es fumava, era un espai brut i de tabac. Aleshores vaig dir, no, jo aquí no m'hi fico, i no m'hi vaig ficar. I vaig seguir amb totes les altres coses que m'apassionaven. No passa res, els escacs els portes al cap. Perquè d'alguna manera els escacs sempre els he fet servir inconscientment per desenvolupar-me personalment.
2: Tu expliques que els escacs són una filosofia de vida. Per què són una filosofia de vida?
3: Bueno, a mi m'agrada jugar, no diré que a perdre, però no és important guanyar. És a dir, quan fas una mala jugada, no cal corregir-la. A vegades es corregim, no? Però no cal corregir-la, segueix endavant. Descobreix-te tu mateix. Intenta lluitar amb menys peces, intenta demostrar que ets capaç, també. És a dir, és el repte. Jo crec que la paraula repte forma part de la meva vida.
2: Quines coses t'han ensenyat els escacs que hagis aplicat a la vida de cada dia?
3: Tot.
2: Tot?
3: Gairebé tot. Els escacs no és un joc. Els escacs és un tauler, no? L'altre dia llegia i això que diuen que hi ha més partides d'escacs que possibles àtoms a tot l'univers. A nivell de combinatòria és així, si està demostrat. Això vol dir que amb un taulell d'escacs, que és un escaquer, de 8x8, hi ha tant de valor amagat, no? Tants resultats positius, tants de negatius, no? Aleshores, de cara als nanos, jo intento explicar els valors que hi ha, valors de la societat, valors que es perden, no? I un és la responsabilitat, el respecte, la presa de decisions, l'acceptació. Tot això està amb una jugada, està amb dues jugades. És a dir, sempre podem aprendre molt del joc d'escacs perquè juguem contra un altre. Hem de treballar amb el respecte. Si jo faig una mala jugada i em prenen la dama, l'he d'acceptar. Si ell en sap més que jo, ho he d'acceptar. No puc enfadar-me i tirar les peces. Coses típiques. Peça tocada, peça moguda. Pues accepta-ho. Aleshores, si hi ha unes normes, segueix-les. I és un joc en el qual es transmeten moltes coses que en la vida ens fan falta més.
0: Bueno, és que no sempre es fa mal. Juguen negres i fan algú.
2: Un jugador d'escacs és més arriscat o menys que el comú dels mortals, o és més prudent?
3: No, un jugador d'escacs el que té és una eina amb la qual aprèn a prendre decisions, és a dir, el risc hi és. L'avaluació del risc està en els escacs. Aleshores, si faig aquest moviment, vale, però és que els jugadors, quan pensem, no pensem en un moviment, pensem en els propers 4 o 5.
2: Sempre.
3: Bueno, és que una acció té una reacció.
2: A la vida també?
3: Sempre, tot està vinculat, no? De fet, a mi m'agrada molt desenvolupar l'aprenentatge, sobretot amb nanos, perquè tenen reptes molt grans en el temps que no en són conscients, que no se'ls informen, però el joc d'escacs t'ajuda a planificar a llarg termini. Tu, quan comences una partida, no és obertura. L'obertura és una excusa per arribar a fer l'escac i mat. L'objectiu està a llarg termini i depèn de tots els contratemps que et puguis trobar. Aleshores, tu has d'aprendre a modificar constantment la teva planificació en funció dels resultats que obtens a cada jugada.
2: I això és una gimnàstica bona?
3: Jo penso que sí.
2: Jugar escacs t'ajuda a posar-te en el paper de l'altre? Abans parlaves de respecte. T'enxampla la visió de dir, vaig a mirar el tauler des de l'altre costat, constantment?
3: Per suposat. Necessites posar-te a l'altre costat, perquè l'altre jugador també juga. El que passa és que l'altre jugador té una manera de pensar que no és la teva, i veurà coses que tu no veus. No? Aleshores, aquest exercici de posar-te a l'altra banda és, per exemple, el desenvolupament de l'empatia.
4: Faltant cavalls de tres, sí, sí.
0: La posició ve pel negre, perquè el blanc no pot pas fer una amenaça així greu, no?
3: Si jo faig aquest moviment, l'altre què em pot fer? Això, això o això? Bueno, però si em fa aquest, jo li faré aquest altre. I si em contesta per aquí, jo faré aquest altre moviment. I això és quan ja penses a tres moviments vista. I és el mateix en la vida real. Hi ha coses que les has de preparar abans de prendre la decisió de que vols aconseguir l'objectiu. I això trobo que falta molt, perquè tots estem en una societat que va molt ràpid, que actua mentre pensa, no pensa i després actua, que improvisa, que crea molts errors, que no sap disculpar-se, i constantment aquí això és una pilota que fa que cada vegada tot plegat estigui emmerdat, no? I no, penso que treballar amb una metodologia, perquè els escacs és una metodologia. Mm-hmm. Evidentment, hi ha qui en sap més, hi ha qui en sap menys, però si la saps aplicar a la teva vida, realment tens una eina molt potent.
2: Tu tens un racó preferit per jugar a escacs?
3: Qualsevol racó és bo. I més ara que tenim aquestes tecnologies que només necessitem una mica d'internet. Però és que sense internet trobes un tauler i pots jugar a escacs. Amb el teu contrari pot ser qualsevol persona.
2: Llocs inversemblants on has jugat a escacs?
3: Dalt d'un cim de la muntanya.
2: Què dius?
3: Sí, és un repte personal d'agafar, però fer-ho ben fet. És a dir, em vaig comprar uns escacs petits que porten tots els accessoris per obrir una ampolla de vi, dic això a la motxilla, i quan estiguis dalt del cim, obres el vinet, et prens una copeta, jugues una partida d'escacs i disfrutes de l'entorn d'una manera especial.
2: M'ha explicat la curiositat. Quin cim era de muntanya?
3: Va ser el Puigmal. I, a més, és una manera de demostrar també que els escacs no són de cau de rata. Nosaltres ens encanta, no? I des de que hem començat a fer les coses aquí al poble, els escacs són de l'exterior. Juguem al mercat des de fa ja 180 setmanes i jo crec que molts clubs d'aquí a la vora ho saben i ens han aplaudit. Jugar als escacs a l'exterior és una d'aquelles coses que no han tingut els escacs moltes vegades, que és visibilitat a qualsevol tipus de persona. És a dir, el futbol es juga en un camp de futbol, però es retransmet per la tele. Els escacs es juguen en un club i a la gent li fa por entrar en un club perquè diu, són una colla de friquis.
0: Juguen negres, eh?
4: Juguen negres.
0: Demaneu. La torre no té per què patar.
4: Demaneu. Torre per l'altre.
2: Tu deies que jugar a escacs no et costa, que tens com un talent especial pels escacs.
3: No tinc ni un elo elevat, ni...
2: Elo, què vol dir elo?
3: Elo és la puntuació per classificar el talent dels jugadors d'escacs. És un estàndard internacional. Aquí a Catalunya tenim el nostre, però és el mateix. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, per això tenim els Carlsens i grans jugadors del món que estan a 2.600, 2.700. I aquí els mortals estem al voltant de 1.800, 1.900, 2.000.
2: Tu li dius esport o li dius joc?
3: Actualment es considera esport, perquè si considerem que el cervell és un múscul, doncs és un esport. Però jo crec que tampoc no està ben classificat. Per mi no és només un esport. Un esport et limita a altres coses. Per mi els escacs és cultura.
2: Has vist la sèrie Gambito de Dama?
3: Per suposat. A mi em va agradar moltíssim, primer, perquè la protagonista era una dona. Perquè va reflectir la societat del moment amb tota una sèrie de temes que ara estan molt candents a nivell de gènere, no? Crec que va estar molt ben feta i crec que va aconseguir que molta gent conegués els escacs. És una sèrie que trobo genial i crec que n'hi haurien d'haver més.
2: Perquè els escacs és un món d'homes?
3: Desgraciadament, pel que jo sé, només hi ha un 7% de dones federades, almenys a Catalunya. Jo em poso les mans al cap quan veig els països de l'est, que els escacs entren als 3 anys a l'educació, i aquí només podem dedicar-li 2 hores d'activitats escolars, i jo penso que els escacs haurien de formar part del pla educatiu com a esquelet del desenvolupament de la formació personal. Perquè amb un tauler pots fer matemàtiques, pots fer llengua, podríem fer literatura, podem representar el Quixot d'alguna manera amb les peces, és a dir, hi ha moltes maneres per parlar de molts altres temes que formen part de la cultura i resulta que amb un tauler d'escacs tu agafes posant una imatge a un concepte. Posar imatges a conceptes és molt més pràctic que estudiar de llibre. I el que passa és que com que també es veu com una cosa complicada, que no tothom hi entra, però és que no s'ha d'ensenyar a jugar a escacs. S'ha d'ensenyar el mètode que hi ha al darrere. El mètode és molt més potent que el joc.
2: jugador o jugadora que admiris?
3: Sí, home, per exemple, jo tinc un gran apreci amb l'Anna Mandadze, que ha vingut 3 anys aquí a Castellterçol a fer les simultànies. Ha sigut la número 1 de la selecció femenina d'escacs espanyola. I, evidentment, com a jugadors estrella, també tenim el Carlsen, que és capaç de sortir-te amb el peó i després amb el rei. Dius, quan no ho fa absolutament ningú. I guanya o perd, és igual, però és innovador en aquest sentit. Jugadors que tenen uns talents especials, que veuen, ara tenim el Faustino Oro, que és aquest nano que està jugant a un nivellàs brutal. És argentí, però està vivint per aquí, per Catalunya. Un jugador promesa, que ja està despuntant.
2: Roger, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres. M'heu donat una oportunitat per explicar una manera de pensar diferent.
2: Els escacs com a filosofia de vida són l'Illa de Pau del Roger.

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les 3,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat? I em va vindre a dir sí.
4: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
5: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
2: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
6: 5 minuts i arribarem a la una de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio al 93207474. Ara ens truquen Guillem des del Fort Pienc. Bona nit, Guillem.
7: Hola, bona nit, Marta.
6: Tu diràs, Guillem. Tens diverses respostes, crec.
7: Sí, sí, volia complementar la resposta que ha donat, crec que es deia Jordi.
6: Sí, del Concord.
7: Exactament. Sí. I que el Jordi deia que consumia molta... molt de combustible, i és així. I volia explicar-vos que qualsevol vehicle que vagi a motor, diguem, la relació velocitat-consum no és lineal. És a dir, un vehicle que va a 60 per hora no consumeix el doble que va a 30, sinó pes del doble. Llavors, els avions també es passa igual. Quan volen córrer tant i tant i tant, que trenquen la barrera del so, pues el consum de combustible es fa brutal. I el que ha anomenat el Mach 2, l'oient, és que aconseguia el doble de la velocitat del so. I una altra cosa que molestava a la gent que havia a prop dels aeroports és que quan accelerava l'avió, quan una vegada havia despegat, trencava la barrera del so. I aquesta barrera, si alguna vegada hem sentit les explosions, són d'avions, normalment avions de guerra, que trenquen la barrera del so. I clar, és com costa molt feient i molestava la gent.
6: Molestava, sí, sí. Molt bé.
7: I després també sobre el mot Panerola, l'oient ha dit Panterola, segurament és perquè hi deu ser de les Terres de l'Ebre.
6: Sí, és d'Ulldecona, Ulldecona, sí.
7: Ah, clar, sí, que tenen paraules comunes amb el País Valencià, que allà crec que gairebé tot el país diuen Panderola.
6: Ah, d'acord.
7: Sí, el que no sé és l'etimologia d'aquesta paraula, de pas, podem preguntar-ho a alguna persona.
6: D'on ve Panderola,
7: Sí, és a dir, sigui Panerola, Panderola, el nom aquest, el començament Pan, segurament es referirà a alguna cosa, però jo no la sé.
6: No, doncs no, mira, has fet una resposta amb una que incorpora una pregunta. Perfecte.
7: Sí, molt bé.
6: Molt bé.
7: Que vagi. Bueno, gràcies i bona nit.
6: Gràcies, Guillem, bona nit. Adéu-siau. I a més de les trucades, ara ja no ens queda més temps per trucades, ens esperem després del butlletí de la una, al 93207474. Sí que tinc temps de llegir un missatge llarg, jo crec que tinc temps, que ens ha deixat l'Aleix al WhatsApp del programa, el 667-220-148, diu: sempre s'ha dit que aquest programa és un racó de pau i tranquil·litat que ajuda a dormir plàcidament. En canvi, a mi hi ha preguntes i a vegades respostes que em posen tan nerviós que m'impedeixen agafar el son. Això ha tornat a succeir la nit passada. Diu, en aquesta ocasió no ha estat cap persona celebrada, com la que defensava Donald Trump, amb uns arguments molt curiosos, sinó una senyora molt educada i amb uns arguments lògics i comprensibles que només han fet que augmentar la meva preocupació. La senyora preguntava com ho havia de fer per votar en blanc, perquè volia castigar els polítics, perquè segons ella tots són iguals de lladres i mentiders. I l'Aleix diu, jo, en aquesta senyora, li diria el següent. En primer lloc, el vot en blanc o nul no importa a ningú. És com votar el partit animalista o qualsevol o l'altre que saps que no traurà cap escó. És una opció legítima, però no és el moment. En aquestes eleccions ens juguem ser un país més dels que volen tornar al passat, com tants d'altres. Així li va guanyar els seguidors de Pinochet a Argentina, al Milei, i a Alemanya puja amb força el nazisme. A Espanya pugen els nostàlgics del franquisme ajudats pels joves, ignorants i manipulables com correspon a la seva edat. De debò creu vostè que tots els polítics són iguals? Creu que si hagués guanyat Kamala Harris, el món estaria encara en un estat tan lamentable. Vol que aquí governin durant els pròxims anys l'admirador de Trump amb el defensor de Netanyahu? De la mateixa manera que no havíem vist un president dels Estats Units d'un nivell moral, ètic i cultural tan penós, tampoc havíem vist mai una campanya tan brutal d'insults i mentides de l'oposició. El que va dir "el que puede hacer que haga" és el mateix que uns anys abans havia dit "mírenme los ojos, les estoy diciendo la verdad, en Irak hay armas de destrucció massiva". Vol que manin els que neguen el canvi climàtic, la violència masclista, el dret a morir dignament? Els exemples, ens diu l'Aleix, són infinits, però això ja s'està allargant massa. Acabaré dient que com que no hi ha un centre dreta, s'ha de triar entre extrema dreta, centre esquerra o esquerra. Les dretes aniran a votar massivament, no deixaran escapar l'oportunitat de recuperar el poder que creuen que els pertany. Només una gran mobilització de la població cansada dels insults i mentides votant a l'esquerra o al centre-esquerra podria evitar el retorn al passat.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
8: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Dos anys després de la revolta pagesa, el sector ha tornat a Barcelona per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar amb el govern. Uns 200 tractors han arribat a la capital catalana provinents de 8 punts del país i han col·lapsat la Gran Via durant unes hores. Durant el matí, un miler de pagesos s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, de la seu del Departament d'Agricultura i també del Palau de la Generalitat. Al govern espanyol li reclamen que el gasoil agrari quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any aquest combustible s'ha encarit un 60%. A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació. La 8.000 i 17.000 euros per explotació. La coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, adverteix que si no hi ha concrecions aviat, les mobilitzacions no s'aturaran.
9: Estem disposats a no fuixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals, continuarem doncs mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
8: Els pagesos també reclamen que se'n redueixi la burocràcia i que s'incrementi la lluita contra la fauna salvatge. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Agustí Serrat.
10: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
8: Pedro Sánchez col·loca a la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid per a les eleccions generals. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'hi integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides aquest divendres.
10: La inflació es dispara al setembre impulsada pels carburants. Els preus van pujar un 4,5% el mes passat a Catalunya. L'encariment d'un 34% del gasoil i del 27% de la gasolina allarga les ajudes als combustibles que continuaran sent de 20 cèntims per litre.
8: La congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes de Barcelona que es van suïcidar. Les famílies havien expressat públicament sospites que els centres no van protegir els seus fills i ara la institució els reclama 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. Adif preveu recuperar la circulació de les dues vies a l'alta velocitat entre Catalunya i Madrid a principis de la setmana que ve. Primer, s'haurà de retirar la locomotora calcinada dilluns.
10: Ja s'ha remolcat la resta del tren fins a Saragossa, però queda a la via la màquina incendiada i costarà de retirar-la perquè s'ha de desballestar i els equips per fer-ho s'han de transportar de matinada per no afectar el servei. Antonio Carmona, que s'ha estrenat com a portaveu d'Adif, fa aquesta previsió.
11: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que principis de la

0: la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: Mentrestant, es manté a l'Aragó el tram de 25 quilòmetres de via única que, segons Adif, allarga els trajectes un quart d'hora i provoca retards. Les causes de l'incendi segueixen investigant-se. El tren, un model de l'any 92, havia passat tot el manteniment que li tocava, segons Renfe.
2: Esports, el Real Madrid ha guanyat per 3-4 al Camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts del partit. De la resta de resultats destaquem aquests marcadors: Manchester City 2, PSG 4 i Betis 3, Porto 2.
1: El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
2: La UEFA, d'altra banda, ha confirmat que el Barça Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 7:15. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada per un dia abans, l'11 de novembre.
1: En bàsquet, a la Lliga ACB, el Joventut s'ha imposat a l'Andorra per 96-75 en partit pendent de la segona jornada, i a l'Eurocup femenina l'Espart Girona ha vençut l'Ostravacek per 77-49.
2: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Espanyola masculina després de guanyar el Sabadell a la final per 16-9.
3: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, esperant, com sempre, les vostres aportacions al 93207474 per fer preguntes o per fer respostes, reflexions, felicitacions, queixes diverses. Em quedava encara, després d'aquest missatge llarguíssim, però amb molt de contingut de l'Aleix, que justament he dit que em quedava temps, però si em descuido gairebé no arribo al final, perquè ha sigut, no us he dit ni fins després, perquè ja arribaven les notícies de la una. Encara ens queden dos missatges més al WhatsApp del programa, que són escrits. El Francesc diu: a vegades, si no puc dormir, us escolto. Diu, he anat seguint i sentint, entre altres coses, això dels xuxos, que si un xuxo és un gos lligat, que si un xuxo com a llaminadura, etcètera, etcètera. I el Francesc diu: naltros, per falset, sempre li hem dit xuts. Diu, almenys a casa. No sé si és del tot correcte, però xut no té dubtes. I afegeix: i que bons que són. Doncs sí, amb això estem completament d'acord, Francesc. I l'Aleix, des d'Esparreguera, també ens deixa un altre missatge que diu... És una pregunta, diu... Per què apretem amb força els botons del comandament de la televisió quan les piles s'han acabat? És veritat, potser apretem perquè no sabem que s'han acabat les piles i després ens adonem que s'han acabat les piles, però vaja, a veure si algú té alguna resposta. Ara ens truca el 93207474 la Montserrat, des de Mataró. Bona nit, Montserrat.
1: Hola, Marta.
0: Com i estàs?
1: Et truco per tranquil·litzar-te, no, perquè ja sé que això fa molta encúnia i molt el que tu vulguis, però jo soc una experta.
0: Ai, doncs va, fes-me la classe.
1: Et puc ben assegurar que són paneroles, perquè jo per casa n'he tingut unes quantes.
0: Ai.
1: I arriba un punt que ja tu agafes amb una... Ara estaria molta estona explicant i a mi ja saps que no m'agrada allargar-me amb les coses. Només sí que et recomano que vagis amb una bona drogueria, que demanis que hi ha molts productes,
0: sí.
1: I aleshores, senzillament, jo només t'haig de dir que el meu pis és un pis que és així tot recte de tal a baix, eh? Doncs tinc un aparell d'aquests, això de ruixar, eh?
0: Sí.
1: És ben bé. Bueno, en tinc un a la cuina, en tinc un a mig passadís,
0: ai, ai.
1: Entre entrada i sortida del quarto de bany, i en tinc un altre a l'habitació. O sigui, que en tinc tres.
0: Per urgències, moments, entenc?
1: Sí. En uns moments donat me les he trobat a tot arreu, per tot arreu.
0: Però Montserrat, per la mort de Déu, quin pis és on vius?
1: Jo,
0: primer, segon...
1: Mataró,
0: sí, però...
1: Mataró, aquí, un primer pis.
0: Un primer pis. I per on t'entren?
1: Que això no ho...
0: No ho saps.
1: Sí que no ho sé per on entren, eh? Però vull dir-te que dintre un armari, un dia obrint un armari per agafar una tovallola per anar-me a dutxar, doncs allà dintre, No, però és qüestió de no posar-te nervioses.
0: Ja sé, no, avui he estat molt valenta, ja t'ho dic ara, perquè hagués fet un crit.
1: Això és molt aviat, perquè jo en comptes d'una d'això amb un ratolí, i llavors sí que no hi ha qui m'aturi, eh?
0: Ja.
1: Llavors sí que em faig...
0: Correm-hi tots.
1: De debò. Però, tinc el ruixador sempre a punt. Només t'haig de dir un dia, i només et dic aquest, si no, no acabaríem. Estava jo a la dutxa, molla, a punt de agafar la tovallola i dutxar i assecar-me, estiro la tovallola del tovallolero i allà me'n trobo una, així, agafada en el tovallolero, com penjada. Bueno, vaig sortir de la dutxa.
0: Que
1: vaig poder, vaig tancar la porta de seguida, va caure a terra i llavors amb el ruixador, que ja el tenia just a la sortida del quarto de bany, ruixador, una bona ruixada, la porta tancada, i ja s'acaben morint, eh? Després, l'endemà, un altre dia, te la trobaràs morta pel gorcacó.
0: No me la trobaré,
1: però vull dir que la cosa
0: sisplau.
1: És... Jo, aquest és el consell que et puc donar, Marta. Perquè pensa que jo aquest estiu, per casa, ja et dic, i en diferents llocs, dintre un armari de la cuina, un dia. Dintre un armari de la cuina, que anava a agafar no sé què...
0: Jo no ho suportaré, això, Montserrat, però, jo això no ho suporto, eh?
1: Però,
0: si això m'arriba a passar a mi, jo aquell dia no vinc a treballar, t'ho dic ara.
1: No.
0: Però aquestes de color marró...
1: I maques, brillant.
0: No, maques no es poden dir maques, eh?
1: Bueno, maques
0: no. Però vull dir, de color marró i amb unes antenes, que jo avui me l'he mirada molt, eh? Me l'he mirada molt.
1: Sí, mira, m'estava rentant les dents un dia i del desaigua, recorda, del desaigua del lavabo, ja eren unes potes que sortien.
0: No.
1: Bueno.
0: No dormiré, avui no dormo.
1: Ja està, ja no m'allargo més, eh? És una bona drogueria que et donguin. També pel terra, hi ha un líquid que, saps quan, per fregar terra?
0: Sí.
1: Que tires un ranxolinet d'això, a vegades d'estrella o algú, el que
0: sí.
1: Venen uns productes especials que el tiro també a l'aigua de fregar i es veu que això fa una olor que no els hi agrada. Sigui el que sigui,
0: però jo amb tots els anys que porto vivint aquí, jo això m'ha passat un cop i és la segona vegada.
1: Doncs, veure.
0: I vaig deduir que era la tovallola que estava penjada fora i que va venir volant i es va enganxar la tovallola. Va ser la meva deducció.
1: No.
0: Però
1: cal,
0: clar, ara
1: no,
0: em dius això...
1: No cal que senzillament, tingues a mà...
0: Ruixadors.
1: Però tant a mà com puguis, i em dic, jo a casa meva, jo el meu pis no és pas que sigui molt gran, eh? Però vull dir-te que en tinc tres. En tinc una a la cuina, en tinc una a mig passadís, que està just davant de l'entrada del quarto de bany, i en tinc una altra a l'habitació. I a la que doncs em veig una, la ruixo fins que. Eh? Perquè van lleugeres, eh?
0: D'acord, sí, no, ja veig. No, és que van ràpides, sí.
1: I després te les trobes mortes. En venen uns ruixadors d'aquests que té com un pitorro, saps? D'aquests quan, per exemple, vols fer en un lloc que tinguis que la porta en grinyola, que allò que surt oli.
0: Sí.
1: Saps? Aquells
0: sí, que
1: com una sí, canyeta petita.
0: Una canyeta petita,
1: doncs,
0: sí.
1: Aquest, això, va bé perquè això ho pots passar per sota dels mobles, també, saps?
0: Ja.
1: Per si hi ha un lloc que dius no ho veig prou. Mira, la meva recomanació.
0: Gràcies.
1: No m'allargo més. Però si
0: ah, no sé,
1: alguna...
0: si em tranquil·litza això o em posa més nerviós.
1: No ho sé, no, però t'ho dic de debò, no t'hi posis nerviosa, s'acaben morint. Tu tingues una cosa a mà, i a la que l'hagis pogut ruixar, no es moren pas de seguida, eh? Però ja queden...
0: Clar, avui, si l'hagués ruixat a distància, m'hagués caigut i s'hagués acabat morint.
1: Sí, però tarden, eh? Tarden. Ja. Però
0: ja.
1: Estigues tranquil·la
0: i
1: tranquil·la, veus, si ja t'he volgut tranquil·litzar.
0: No, està bé saber la veritat,
1: no sé
0: està molt bé.
1: Però la cosa és aquesta, tingueu una cosa a mà de seguida.
0: D'acord, sí.
1: Perquè,
0: per reaccionar
1: llavors,
0: ràpid.
1: Almenys si ja té aquelles primeres ruixades, ja dius, bé, això ja ho ha rebut.
0: Clar. Noia. D'acord, Montserrat, doncs cap a la drogueria a buscar un bon producte. Vinga. Moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit. Ai, més paneroles. No, avui no dormo jo, eh? Avui no dormo. Carme, de Sabadell, bona nit.
2: Sí que dormiràs.
0: Ai.
2: Sí, mira, tenim una planta baixa i fa com 3 o 4 anys vam tenir una infectació que no t'ho pots imaginar.
0: Ai.
2: Però no t'hi pots imaginar. A pelades les traiem desesperats. Ho hem acabat, ni una. Uns aparells d'ultrasons especials. Els tenim posats 3 o 4 per la casa i ni una més.
0: Però aparells d'ultrasons per les paneroles, aquesta no l'havia sentit.
2: Sí, n'hi ha per tot, eh? N'hi ha per ratolins, perdó. Però des de que hem posat són uns aparells que van endollats.
0: Sí.
2: N'hi ha els compres, nosaltres en vam comprar 3 o 4, els tenim distribuïts per la casa i ni una. Un problema, si tens mascotes, s'ha de preguntar.
0: No tinc mascotes, no pateixis, no tinc mascotes, no.
2: Aquests ultrasons que nosaltres no els sentim, però ells sí.
0: Ells sí, els animals sí.
2: Gossets no, es veu que els gossets no, han de ser... Però hi pots consultar-ho, miro a internet, però jo t'asseguro que no n'hem tingut ni una
0: més. I això on es compra, també, en una drogueria?
2: Pues, deu ser, però nosaltres ens ho vam comprar per internet.
0: Ja.
2: Però penso que en les ferreteries o drogueries especialitzades no és complicat, eh? No és complicat de trobar. ultrasons per paneroles,
0: vinga.
2: I han desaparegut inclús les aranyetes i coses d'aquestes. O sigui, ha sigut un miracle.
0: Ha acabat amb tot.
2: Espero que et funcioni. I l'avantatge és que no hem hagut de fer emprar cap producte químic, clar, que això també és més sa.
0: D'acord, mira, la Montserrat també en pot prendre nota. Ell que diu que té tots els pots.
2: Sí, ja fa dies que en parleu i no gosava trucar i pensava a veure si algú ho diu. Però ara...
0: No, ho han dit per altres animals, però per paneroles crec que ningú ha dit això dels ultrasons i no sabia ni que existia.
2: Jo t'asseguro que els tinc col·locats ja fa ben bé 3 o 4 anys.
0: I et funciona?
2: Bueno, han desaparegut.
0: No han tornat. Ja està. Ja més proves no calen. Perfecte.
2: Jo en dono fe.
0: Molt bé.
2: És una planta baixa que sempre és més fàcil.
0: Clar, més fàcil que entrin.
2: Sí, és molt més fàcil.
0: Molt bé.
2: Doncs a casa han desaparegut. A veure si tens sort.
0: Vinga, moltes gràcies, Carme.
2: Bona nit.
0: Adéu. La Maria, des de Girona, bona nit.
3: Hola, bona nit. Algú ha parlat de l'insecticida del Mercadona?
0: Sí.
3: No sé si es refereixen al mateix, però jo vaig fer servir un d'ells que senzillament diu insecticida.
0: Sí.
3: I per les formigues. I va ser ovi amb un llum. I
0: també,
3: a més, no és tòxic, home, no, pots posar al menjar, però l'ambient no queda desintoxicat.
0: Clar.
3: Perquè aquests altres esplais que venen amb els súpers, doncs, els de tota la vida, diguem, et sents intoxicat quan ho has tirat.
0: Sí.
3: I aquest no. Jo no soc client ni fan ni simpatitzant del Mercadona, sinó tot el contrari.
0: Molt bé.
3: Però em van dir que anava bé i vaig anar i realment em vaig comprar dos o tres i...
0: Funciona.
3: Oli amb un llum, eh?
0: Perfecte.
3: Ara, jo era per les formigues, eh? Però bueno, és per tota mena d'insectes, em sembla. No sé si parlem del mateix, aquesta persona que l'ha anomenat, no sé si parlava d'aquest.
0: Suposo que és específic per paneroles, el que deia ell, i n'hi ha també per formigues, com dius tu.
3: No sé, però l'ha dit del Mercadona.
0: Sí.
3: Doncs aquest sembla que sigui per tot.
0: Molt bé.
3: Doncs per formigues va com un oli amb un llum.
0: Perfecte, tu.
3: Després vull comentar una notícia que he sentit aquesta tarda vespre, que deia que el president havia dit que demanaria que la Unió Europea mobilitzés els fons d'emergència de l'agricultura. Ho heu sentit, això?
0: Sincerament, no ho he sentit, jo, això.
3: Doncs
0: no
3: jo he sentit això perquè ell estava, no sé si a Brussel·les o algun lloc de Centro Europa.
0: Sí.
3: Bé, llavors, esclar, avui hi havia aquestes manifestacions i tal, jo me pregunto, quins assessors tenen els pagesos, com ara Unió de Pagesos, que es paga, que reben subvencions del govern, però quantitat, quins assessors tenen que això no s'hagués reivindicat abans? I ell quina barra té d'esperar, fa dos anys hi van veure les altres manifestacions massives,
0: sí,
3: que era molt greu la cosa de l'alimentació i tot, quina barra té d'esperar dos anys? Però bé, no vull dir només ell, perquè els altres hi han fet igual.
0: Ja.
3: O sigui, no estem parlant de la seva persona, sinó l'equip actual, l'equip anterior i l'anterior de l'anterior.
0: I l'anterior de l'anterior, sí, senyora.
3: Doncs, a veure, per què els pagesos són tan maltractats? Que no es puguin fer rics, ja ho entenc, perquè la tendència va cap aquí. Però un mínim respecte, que s'ha de fer com a França, que tota la vida han cremat camions i tot això.
0: Sí, és
3: molt fotut, però aquí, clar, llavors la gent té unes presidents i sancions i coses, doncs per què s'ha d'arribar aquí? Si els fons existeixen, què menys que ser informats de que existeixen i què menys que donar-los un cop de mal al govern que sigui.
0: Clar, sí.
3: És molt trist i és una vergonya, o sigui, que ens tenen per res a les persones, perquè no afecta només els països, afecta tota la gent que mengem.
0: No, clar, tota la cadena, clar, està clar, sí.
3: Tots els que mengem tenen un respecte nul amb això del Mercosur i tot això, un respecte nul.
0: Molt bé, Maria, gràcies per la teva opinió, com sempre.
3: Doncs a veure si algú explica que si això se sabia o que no se sabia o què ha passat, que això no s'hagi reivindicat abans, perquè canvia molt que em demanar, mira, milloren els tràmits de papers. Això
0: ja ho deien fa dos anys, sí.
3: Va bé, però la cosa... Va bé, no, vull dir, bé, però llavors, si hi ha això, per què no es reivindica això? Jo crec que és que deu ser que no se sabia. I si no,
0: ens ho explica.
3: Si sabia i no ho deien, t'he de burros.
0: Ja, a veure si ens ho explica, Maria.
3: Ja, per exemple, quan hi va haver tot això de les nodòcies a bovina i tot això, que feien sacrificar vaques i tal,
0: sí.
3: Després va resultar que aquelles normes només eren consells de la Unió Europea, no era cap exigència. Com pot ser que la gent s'empassés que havia de fer-ho i havia d'obeir les tonteries de la Generalitat, si resulta que això només era un consell? Una recomanació. Doncs, home, la gent també passen coses perquè la gent no es planta prou.
0: Yeah.
3: I ells han esperat molt de plantar-se perquè és un sector que sempre, tota la vida, ha hagut de tenir molta paciència. No es pot aguantar el que se'ls està fent.
0: Molt bé, Maria, gràcies per la teva aportació.
3: Em sembla que ho vaig dir un dia, això de com vas a comprar i trobes un producte de Sud-amèrica o de Sud-àfrica.
0: Sí, això ho hem parlat, sí.
3: Eh, que sí que ho vaig dir, agafo i el porto a la caixa i dic i te diu l'encarregat que s'ho mengi ell.
0: Que s'ho mengi ell, exacte. Vinga, Maria, gràcies.
3: Adéu,
0: bona nit. L'Antoni des de Sant Feliu de Guíxols, bona nit.
4: Hola, bona nit. Això és pitjor que una nit de futbol del Barça, del Madrid o de qui sigui. Amb això de les paneroles, tothom s'ha posat tan pesat que ja en tenim prou. O sigui, volem coses interessants, importants, i que la gent li interessin. Fora paneroles i fora històries, ja n'hi ha prou. Bé, una altra cosa. L'altre dia vaig fer una pregunta que, a partir dels 65 anys,
0: sí.
4: Si et toquen amb una mesa a les eleccions que vindran,
0: sí.
4: Si és obligatori anar-hi o no anar-hi, o si et poden multar, no et poden multar, si hi ha presó, no hi ha presó, a veure com funciona. Vale? Doncs això, vinga, i ja n'hi ha prou de paneroles. Vinga, bona nit, gràcies, adéu.
0: Adéu. A veure, aquí la gent pot trucar a dir el que vulgui, mentre es tingui respecte i no s'insulti ningú. Si la gent vol parlar de paneroles o vol parlar d'eleccions o vol parlar de pagesos, doncs hi ha la llibertat per fer-ho. No cal que ningú s'enfadi, només faltaria. Va, coses interessants. Una de la matinada i 22 minuts, una mica de música clàssica, una mica de Llac dels Cingnes, què et sembla, Edu? Et sembla bé? Vinga, va.

Llegeixo un article al diari La Vanguardia de l'escriptora Carme Riera que diu: com sempre passa, són els creadors els que amb les seves antenes capten

Pràcticament 3:15 de la matinada, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Encara si hi ha algú que hi és a temps, al 932-0-7474. Si no, us recordo algunes preguntes que encara no tenen resposta, que heu fet en els últims programes i que encara ningú ha contestat. Per tant, i nosaltres continuem buscant respostes i esperant sempre els primers moments que algun oient pugui contestar. Per exemple, en Felip, des d'Agramunt, ens demanava qui i quan es van implementar les pagues vitalícies als polítics. La Roser, des de Rubí, el pernil dolç hi posa que és un 97% de carn. I ella pregunta, la resta, què és? En Josep Lluís, des del barri d'Horta, quina va ser la primera marca de cotxe que va circular per tot l'estat i quin any va ser això? L'Àngels, des de Lleida, quin és l'origen de tirar arròs en un casament, allò quan surten els núvils, i apareix i gent que li llença arròs. I el Magí Anguet, des de Vilafranca del Penedès, ens demanava, els camps de futbol han de mesurar exactament el mateix? I totes aquestes són encara preguntes sense resposta, com la que ens feia l'Antoni de Sant Feliu de Guíxols, que vol saber si una persona amb 65 anys es pot negar a ser en una taula, en una mesa electoral, i què passa si no hi va, quina és la pena que li comporta.

pels oients que l'altre dia ens deien hi ha moltes corals que canten sardanes. Mireu, hem trobat aquest Sant Martí del Canigó a càrrec de la Polifònica de Porreig just abans d'arribar a l'hora del conte.

0: pronta per anar a dormir.
1: Aquesta setmana ens n'anem a dormir amb fragments de les històries del Teatre Lliure, que formen part del llibre Cor Calent, de Marta Vives, Magí Camps i Marta Orriols, editat per Coma Negra. Són relats basats en els testimonis de les persones que fan que el lliure funcioni, tot i que no estan davant del focus. Avui escoltem les històries de la Teresa, és la cap de sastreria del teatre, la responsable del vestuari que veiem a escena. El fragment que escoltareu forma part de l'escena Despertar ocells adormits, de l'escriptora Marta Orriols.

vas tu al teatre? Menys del que voldria. Ho intento, però. És molt hàbil, desviant de nou la conversa cap a mi. Em pregunta què he vist al lliure que recordi especialment. Quan li dic l'última obra que he anat a veure, acluca una mica els ulls per buscar la informació dins el seu cap i de seguida em diu el nom de la responsable de vestuari d'aquella obra en concret i del luxe que és tenir temps pel diàleg entre figurinistes i cosidores mentre es va creant un univers d'acord amb el que es va explicant. La figurinista els porta una idea i uns materials i elles fan el patró i la prova. Al final, diu, es tracta també de buscar l'equilibri entre el que vol transmetre el director o la directora, el pressupost de producció i el torrent de creativitat artística que implica el teatre. A més, si l'obra és d'una història actual, és molt més fàcil pel que fa al vestuari. Abans es feia molt més teatre d'època i fer època surt molt car. Això no treu que, pel fet que passi en un temps més actual, no comporti les seves coses, eh? Mira, a l'obra que dius, per exemple, es posava sobre la taula, entre moltes altres coses, el concepte de dona àrab. Si ja tenim prejudicis amb el concepte mateix, imagina't la feinada per no caricaturitzar les actrius i moure'ns en la fina línia entre la presentació i la representació. Procuro recordar el vestuari que vaig veure ja fa mesos i tot el que em ve al cap és la discreció i el respecte i de quina manera el vestuari tenia una funció estètica però també narrativa. Li faig saber que m'interessa moltíssim això que diu, que s'assembla una mica al fet d'escriure. Procuro reprimir una mica el desvergonyiment de les ganes que tinc de treure la llibreta i començar a prendre punts. Tot el que ha passat fins ara, la capella, el gest de la Teresa, el tocar-me la jaqueta, aquest cafè improvisat entre dues desconegudes i l'univers teatral que conforma el relat de la seva vida, té un potencial literari per mi tan evident que començo a notar el formigueig o l'espurna d'alguna cosa, d'un fil que m'agradaria estirar i estirar fins a convertir la Teresa en un personatge i articular una novel·la que ella sobrevolaria de cap a peus. Me la miro bé, sense que se n'adoni, mentre ella segueix parlant. Em posaria a teclejar enèrgicament. Has de pensar que cada detall, des d'una costura fins a un color, transmet una informació a l'espectador. Com un pont entre el text i el públic. Veig que parlem llenguatges similars. Sí, és exactament això. Cada color té un pes simbòlic, per dir-ho d'alguna manera, per tant, el vestuari ajuda el públic a identificar ràpidament els personatges i a percebre matisos emocionals o canvis d'estat d'ànim. A diferència de la figura idealitzada que la Teresa guardava de l'àvia cosint tota sola per plaer, va donar-se només entrar al lliure que en un teatre tot depenia de trobar el consens entre tots. L'exigència de la posada en escena és impensable sense una bona planificació i gairebé sempre plana l'amenaça d'una data límit o el corcó del pressupost. Davant de totes aquestes coses, és essencial la coordinació perfecta de l'equip, format per diferents perfils, més artístics, com els figurinistes, o més tècnics, com el de la mateixa Teresa, que, accelerada per l'emoció, m'explica que al cap de poc de començar a treballar lliure, ja formava part del personal d'assistència en escena. Aquí sí que m'ataquen els nervis, encara ara, després de tants anys. La gent no us podeu arribar a imaginar el que passa darrere les cortines. Imagina't per un moment un canvi ràpid, que el personatge s'hagi de canviar el vestuari entre escena i escena, posem pel cas. És clar que tenim els nostres trucs, per exemple, falsejant les coses, canviem botons per clecs perquè puguin obrir la camisa i se la treguin ben ràpid i a sota ja portin l'altre vestit. Com un vestuari desmuntable? Sí, sí, no riguis. Peces amb velcros o tancaments invisibles i així pots fer transformacions en segons, una cosa que tu com a espectadora mai percebries, però que manté el ritme de l'obra. Les transformacions per canvi ràpid són sempre una sorpresa. És que l'efecte sorpresa és una cosa constant a la nostra feina. M'estresso només de pensar-ho. I t'ha passat mai que hagi sortit un imprevist en directe que posi l'obra en perill? Que si m'ha passat mai? Mare meva, si t'expliqués. Saps què és el més perillós? Les cremalleres. Si s'encallen, ja has begut oli. Més d'una vegada les hem hagut d'obrir amb mastisores i a la velocitat de la llum, tornar-la a posar amb imperdibles és terrible, aquest moment d'angoixa, i a la vegada és un repte que t'acaba enganxant. Però, en teoria, ho tenim tot controlat, eh? Abans de l'estrena hem fet moltes sessions de provatura, preguntem als actors si estan còmodes. Els actors no s'han de sentir mai atabalats per la roba. La que s'atabala sóc jo. Jo pateixo sempre, no ho puc evitar.
És fàcil imaginar-me-la entomant el repte amb l'atreviment inconfusible de la joventut i procurant integrar això altre que ella s'afanya a puntualitzar sobre com d'artesanal és tot el procés en el teatre, també la part de sastreria. Les vores, per exemple, diu mentre s'estira el puny de la camisa per sota el jersei, estan fetes a mà. És que hi ha coses que han d'anar a mà. Ja veus que si ho fas a màquina estàs empobrint el vestit. És que et pot semblar una ximpleria, però fer-ho a mà o a màquina, hi ha diferència. S'ha de fer a mà. Aquí és on entra en escena la meva ignorància, quan comença a esquitxar el relat amb el nom de Fabià. Fabià aquí, Fabià allà, i jo no sé pas de quin Fabià parla. Opto, com sempre, per la sinceritat, i lluny de fer mofa de la meva incultura teatral, es mostra encantada d'introduir-me en la fascinant figura de Fabià Puigcerver, un home rodejat d'una aura de geni que encara estava ben actiu quan la Teresa va entrar al teatre. Quan en parla, se li il·lumina la cara. Segons diu, convertia tot allò que tocava, ja fos un objecte o un tros de tela, en bellesa. La mare del Fabià, modista de professió, va ser la primera cosidora del lliure, de fet, i un referent absolut per ell que li va transmetre l'ofici. Ell es va passar la infància una mica com la Teresa amb la seva àvia, veient com la mare feia proves de vestits, com cosia i com inventava models. Amb tots els retalls que sobraven, el Fabià feia vestits, barrets. Puigcerver, director, escenògraf i figurinista, donaven importància fulgurant a la manufactura, al detall i a la qualitat tèxtil. I s'implicava en tot l'esperit que caracteritzava els inicis del lliure, on tothom s'hi posava, tothom s'involucrava. El Fabià comprava molt els drapaires i els encants. Es quedava a finals de merceries, és a dir, que els vestits ja tenien una vida quan arribaven al teatre. Hi havia vestits fets de cortines, fins i tot, i amb els anys va anar quedant com una premissa del lliure, el reutilitzar, el reciclar. M'explica la Teresa que hi ha peces que es poden reciclar molt fàcilment i que, de fet, s'han anat modificant durant dècades. Què et diré jo, per exemple? Els canvis de mànigues o dels colls, els abrics que es tenyeixen... Mira, tot el que és militar es pot reciclar moltíssim. Les peces més velles a vegades aguanten més, eh? És clar que no ho saps mai. Les coses a l'escenari es fan molt malbé. A vegades no depèn ni de la tela. Cada vegada costa més reutilitzar perquè les peces comencen a tenir 40 o 50 anys. Mare meva, ara que ho dic en veu alta. Això vol dir que jo sóc un dinosaure allà dins. Intento fer memòria de les obres que he vist, malgrat que em temo que no sóc algú que hagi freqüentat gaire el teatre, tot i que alguna cosa em diu que a partir d'avui serà un lloc que freqüentaré sovint. La Teresa m'ha obert un món que vull descobrir no només com a espectadora. Li parlo de Romeu i Julieta, de William Shakespeare, que jo vaig anar a veure amb els meus pares fa més de 20 anys. Recordo que després vam anar a sopar tots tres. El meu pare, aleshores, era un pare normal. M'encallo en el record del restaurant amb l'eufòria d'haver fet una cosa tots tres com una família encara unida. Veure una obra de teatre que parlava d'amor i de celebració de vida, però també de mort. Potser veure la tragèdia més popular de tots els temps era una mica una premonició per nosaltres tres. Em treu del record la veu de la Teresa amb un nom, Nina Pavlovsky. Com dius? Que el vestuari era de la Nina Pavlovsky. El vestuari era molt actual a Romeu i Julieta, però en canvi, per l'escena del ball, van fer servir els vestits del Fabià. Les peces de roba estan constantment girant, es modifiquen, es reconstrueixen, s'adapten i tenen una vida molt llarga, a vegades més llarga que els seus creadors. Em descriu els vestits d'una manera que ni un Premi Nobel de Literatura sabria fer. I parlant de teixits, aconsegueix transportar-me a mons llunyans, a escenes concretes, opulentes i sensuals. La Teresa parla del vestuari, però sobretot parla de sensacions, de teles que evoquen un temps i un espai, i vestits que col·laboren en la creació d'una atmosfera que és la que s'ha de transmetre al públic. Fins ara, quan jo abocava un espectacle en el meu record, només em venien al cap els actors i les actrius que amb la seva interpretació s'han endut sempre el protagonisme i han eclipsat tot el reguitzell de persones que hi ha al darrere treballant de valent entre vestidors amb esforç i passió. Abans d'una estrena, hi ha unes presses que no et pots ni imaginar. Doncs una vegada, jo, era molt jove, havíem de fer un punt de trau i el Fabià ens va demanar que els féssim a mà. No teníem temps material per cosir-los a mà i, innocent de mi, vaig preguntar per què no els fèiem a màquina, si ningú els veuria. I aleshores, ell va dir una frase que a vestuari tots portem gravada a l'ànima. No es veu, però es nota.
Doncs així acaba la història d'avui, d'aquest cor calent, històries del Teatre Lliure, en aquest cas escrit per la Marta Orriols, l'escriptora. Res, que queda un minut per les dues de la matinada, això vol dir que nosaltres ens n'anem a dormir. Ja veurem si avui costa més agafar el son o no. Ja us explicaré demà, a veure què passa. Però us deixem amb les notícies de les dues i nosaltres tornem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses, com m'agrada dir a mi, serenes. I si les trucades també són serenes, doncs tots hi guanyarem molt. Així que descanseu. Bona nit, fins demà a les 12.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna per evitar nous atacs russos com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. En una entrevista amb el periodista britànic Piers Morgan, Zelensky ha dit que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són claus per interceptar míssils i drons russos i evitar morts.
2: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
1: Elon Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà. Zelensky s'ha reunit a Londres amb el primer ministre britànic, Andy Burnham, per buscar més suport militar enmig de la tensió creixent amb Washington. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
1: Els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i el CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça.
3: Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre al centre de Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP ahir a la nit. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen els fets.
1: La congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes de Barcelona que es van suïcidar. Les famílies havien expressat públicament sospites que els centres no van protegir els seus fills i ara la institució els reclama 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. L'editorial Lumen publica La ruïna, la nova novel·la gràfica de l'autora britànica Lizzie Stewart.
3: L'obra narra la convivència de dues parelles que es traslladen a una gran casa de camp a la recerca d'una vida alternativa. El projecte, però, aviat es complica i les velles rivalitats, els desitjos amagats i les diferències de classe crearan una atmosfera claustrofòbica. La idea, assegura Stewart, sorgeix de la crisi de l'habitatge que també es viu al Regne Unit.
4: He viscut de lloguer tota la meva vida. Tinc una mena d'obsessió per les cases, la propietat i la manera com la gent arriba a viure a determinats llocs. Crec que això sempre està en segon pla al meu cervell. L'habitatge és, sens dubte, un tema secret del llibre i probablement també ho serà del pròxim.
3: Aquesta és la seva segona novel·la gràfica després d'Alison, destacada entre els millors llibres del 2022 per mitjans com The Guardian o The Telegraph.
1: Esports, el Real Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts del partit. De la resta de resultats destaquem el Manchester City 2, PSG 4 i el Betis 3, Porto 2.
3: El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits al davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
1: La UEFA, d'altra banda, ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 3:15. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència